Mitjans nord-americans, Donald Trump ha modificat la seva agenda i es quedarà aquest cap de setmana a Washington, fet que alimenta les especulacions sobre una possible escalada militar. La cadena CBS assegura que l'exèrcit nord-americà es prepara per una nova ofensiva aquest cap de setmana. Per la seva banda, el portal Axios afirma que Trump ha reunit els seus principals assessors per analitzar la situació amb l'Iran. El president nord-americà ha anunciat aquest divendres que cancela la seva assistència al casament del seu fill Donald Trump Jr. i que tampoc es desplaçarà a un dels seus camps de golf per raons d'estat. Tot plegat coincideix amb nous intents diplomàtics per evitar una represa del conflicte. El cap de l'exèrcit de Pakistan, país mediador entre Washington i Teheran, s'ha desplaçat aquest divendres a la capital iraniana. Més notícies. Almenys 10 persones han mort en les últimes hores en atacs israelians al sud del Líban, segons el Ministeri Libanès de Salut. Malgrat l'alto el foc vigent entre Israel i Hezbollah, 6 de les víctimes han mort aquest divendres en un bombardeig contra la ciutat de Tir. Entre els morts hi ha 2 efectius dels equips d'emergències afiliats a Hezbollah, una nena siriana i un fotògraf independent que també treballava en tasques de rescat. Les altres 4 víctimes també són efectius d'emergència afiliats a Hezbollah, que van morir la nit de dijous a divendres. El govern espera que el juliol es puguin aprovar els pressupostos, que ja han començat el tràmit parlamentari. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros i 900 són per complir els compromisos amb Esquerra i els comuns. No inclouen cap partida per resoldre el conflicte a l'educació, però el govern assegura que, si cal, ja trobaran els diners. Junts i el PP hi presentaran una esmena a la totalitat. La CUP no s'ho planteja. Els sindicats d'educació rebutgen la proposta salarial del departament i continuaran negociant dimarts que ve. El govern els ha ofert incrementar un 50% els complements salarials, però els sindicats volen que l'augment s'apliqui en el sou base. L'USTEC amenaça més protestes que podrien coincidir amb la visita del Papa si la negociació no avança. Els investigadors del cas Zapatero se centren en el mòbil i les agendes de la seva secretària. Creuen que podrien contenir informació de les gestions de l'expresident en la presumpta trama de tràfic d'influències per la qual està imputat. Des de la presó, l'exministre José Luis Ábalos ha assegurat que va advertir Pedro Sánchez del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i ha acusat Zapatero d'haver maniobrat al marge del Ministeri de Transports.

0: Va tenir ha desplegat aquest divendres un espectacle de grans dimensions a l'Estadi Olímpic de Barcelona que ha fet embogir el públic en el primer dels dos concerts que oferirà la capital catalana. Després de diversos anys sense actuar a la ciutat, el cantant ha deixat clar que tenia moltes ganes de tornar. El show s'ha impregnat dels ritmes llatins de Puerto Rico amb un ampli repertori en què no han faltat alguns dels seus temes més coneguts com La Mudanza, Pitorro de Coco o aquest que escoltem, Nueva York. L'artista catalana Bad Gyal ha estat la convidada especial de la vetllada. Esports, el Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de Futbol contra l'Olímpic de Lió. Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte, mentre que la davantera, Carolina Graham, ha completat la sessió. A la Lliga de Primera Divisió, el Girona ha guanyat l'Elx, ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens. L'Espanyol rebrà la Reial Societat amb opcions molt remotes de classificació europea i el Barça visitarà el València. Hansi Flick ha descartat arribar als 10 anys a la banqueta blaugrana. I és que Pep Guardiola ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades. Qui també plega és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa. A la Lliga Sobal d'handbol, doble victòria catalana a la 29a jornada. El Granollers s'ha situat tercer després d'imposar-se per 31-32 a la pista del Bidassó d'Irun. Per la seva banda, el Barça, ja campió, ha superat el Torrelavega per 36-24. A l'Eurolliga de bàsquet, el Madrid i l'Olympiacos jugaran diumenge a la final. A les semifinals de la final a 4, jugades aquest divendres, Atenes, València, 90, Madrid, 105 i Olympiacos, 79, Fenerbahçe, 61.
1: Fins aquí les notícies.
2: L'Albert va començar a apostar als 18 anys.
3: Vull guanyar diners ja? Com puc fer diners ja?
2: Fins que va desenvolupar una addicció al trading i a les criptomonedes.
3: Són moltes nits sense dormir, perquè al final estàs pendent i què passarà? Hi haurà pujat, estaré guanyant. I al final et passes gairebé tot el dia enganxat a un mòbil.
2: L'Albert vol mantenir l'anonimat, té una situació delicada.
3: I busques la forma de tenir un préstec nou, que algú et deixi diners, fins i tot arribes a agafar el que no és teu.
2: A les xarxes, les promeses de beneficis ràpids atrauen molts joves i adolescents.
4: Contra més temps passi a les xarxes, més contingut et sortirà com fomentant aquests actes, no?
1: Solidaris.
5: Amb Mercè Folch.
2: Els riscos de les inversions en línia.
5: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.

teu transistor no està espatllat. No provis de sintonitzar una altra emissora, perquè ara som nosaltres qui controlem la freqüència modulada, els satèl·lits i les ones electromagnètiques. Durant la propera hora, entraràs en un món paral·lel on es pot fer realitat qualsevol desig. Fes volar la imaginació i deixa't portar per les cançons. Són capaces de fer que es despertin els teus records més adormits i fins i tot ressuscitar allò que creies mort. Posa't còmode i agafa't fort, perquè comença el trànsit des de la teva ment fins a l'altre barri. L'altre barri, amb Blai Mercè.

0: Et donem la benvinguda a l'altre barri, un lloc amb superpoblació on tothom està de vacances indefinides.
1: Ni cel ni infern. L'altre barri.
0: O un buit indeterminat de l'espai-temps on hi abunden preguntes sense resposta.
1: Hi ha música després de la mort?
0: Us acompanyem Blai Mercè, porter, DJ i casserver de l'altre barri, avui amb l'Isma als Sons Celestials. Qui ens visita és una de les millors periodistes del nostre país, encara que ella potser no ho reconegui, algú que amb la seva feina de formiga ens fa creure dia rere dia en la humanitat. Una dona valenta que ha aconseguit que les seves cròniques i entrevistes, per molt dures que siguin, a vegades semblin postals.

0: Hem començat amb Postcards from Italy dels Beirut, perquè aquí, quan pensem en Beirut, a mi personalment em venen dues persones al cap. La primera és la nostra convidada d'avui, companya d'aquesta casa, també exporresponsal al Líban, Txell Feixas Torres. Què tal, com estàs? Benvinguda.
1: Molt contenta d'estar a l'altre barri.
0: Que bé que poder coincidir amb tu en aquest espai que està entre dos mons, entre la vida i l'amor, entre on tot hi té cabuda, d'alguna manera. No sé si et sents com a casa.
1: Em sento un lloc
0: on... O és un lloc familiar per tu.
1: Bé, la ràdio per mi és casa, Catalunya Ràdio més. Jo sempre m'he reivindicat com una dona de ràdio, malgrat al final la vida m'ha acabat portant a la tele també, que té el seu potencial, però per mi la màgia sempre té una... La ràdio sempre té una màgia que és incomparable, no? I per tant, a més en aquest altre barri que crec que tant necessitem, i més en dies com avui, doncs és un privilegi estar aquí amb tu.
0: Txell Feixas, autora de llibres com Dones Valentes, també Aliades, també realitzadora del podcast Dones en Lluita, que esteu en producció de la segona temporada, no? És així?
1: Sí, de fet, aquests dies estem voltant per aquí, a la casa, doncs, ultimant aquests podcasts de la segona temporada que ens han portat a Palestina, amb l'ocupació israeliana, molt necessari ara, que no mirem tant a Gaza ni a Cisjordània, estan passant coses molt grosses. També hem viatjat fins a Ucraïna, documentant crims de guerra, dones que ho fan per portar Putin davant dels tribunals. Hem anat a Moçambic, on els feminicidis són un problema de salut pública, una emergència nacional, assassinant dones cada dia. Hem anat a Colòmbia, on hi ha dones buscadores dels seus familiars que durant anys no deixen de resignar-se a trobar persones estimades desaparegudes en conflicte. I també hem parlat de Nicaragua, on hi ha un règim aterrador del que parlem molt poc, el d'Ortega i Murillo, on els exiliats doncs, són desnacionalitzats directament, els esborren del seu país, i tot això, doncs, això, dones que lluiten, que no coneixem, però que fan que els nostres drets també, no només els d'elles, doncs, sobrevisquin.
0: Tenim data d'estrena d'això o encara no?
1: El de Palestina el vam estrenar ja el 8M, però la resta de capítols els podrem escoltar aquí a la Casa Catalunya Ràdio a la tardor.
0: A la tardor. Això a la tardor, i aquest hivern, potser inici de primavera també, ha coincidit amb aquesta estrena teatral.
2: És també el crit de moltes dones.
3: Aquí no podem sentir la veu.
4: Les veus silenciades.
5: Les veus que avui, però, relatem.
0: Què és això?
1: Això, Blai, és un somni que no m'havia atrevit ni a somiar mai. Quan vaig fer Dones Valentes, per mi el vèrtic ja era escriure un llibre per allò del síndrome de la impostora, que les dones el tenim una mica més accentuat. Jo en aquell moment era corresponsal al Líban i prou feina tenia amb el que em venia a sobre. Em van proposar escriure. Al final, després d'alguna negativa, vaig veure que potser sí que ho podia intentar, i a més em deixaven parlar de dones, que era el que més m'agradava i em motivava. Però llavors no podien imaginar-me mai que això acabaria Dones Valentes traslladant al teatre, no? Que aquestes dones passarien del llibre al lliure. I tot va començar doncs, amb un cafè, amb la dramaturga Glòria Balanyà, que em va convidar a aquest cafè, però també a imaginar-me el que era inimaginable, no? de fer aquesta adaptació. Per tant, ha estat un regal, perquè també, sobretot, el que m'emporto és haver descobert una mica el procés creatiu d'un àmbit que per mi era totalment desconegut. Reconec que vaig menys al teatre del que m'agradaria, però quan hi vaig penso, Txell, has de fer un esforç per trobar temps on no n'hi ha. I clar, veure com adapten un llibre que per mi em semblava molt complicat de portar a escena, les voltes que donen, les taules de discussions, els màsters que es fan entre els companys actors i actrius per fer seu el text, escenografia, vestuari, llum... Per mi va ser, clar, un descobriment d'una àrea que tenia totalment desconeguda.
0: Ho celebrem que aquestes entrevistes, aquests textos, aquestes històries d'aquestes dones valentes hagin arribat també al teatre i així hagin pogut arribar a molta més gent, no?
1: Sí, sobretot crec que és...
0: A més, em consta que ha agradat l'obra, no? La gent ha sortit, no? Després de veure aquesta obra, molt impressionada.
1: Remoguda.
0: Sí, remoguda.
1: Jo crec que la idea que passava amb el llibre i també ho aconseguia al teatre és que que sortís del llibre i de l'obra diferent a com hi has entrat, no? Mm-hmm. I que et facis més preguntes de les que tenies i et qüestionis molts aspectes que hi estan tractant, no? I crec que, com ha de fer una bona obra de teatre, el que és ideal és que vagi més enllà del llibre. I ho van aconseguir, no? Els marges del que podem reconèixer les 13 històries de dones valentes, per mi el més bonic és que hi havia reflexions que jo m'havia fet escrivint aquell llibre, com quin dret tinc jo com a periodista blanqueta i occidental mm-hmm. d'explicar aquestes històries, com fer-ho, on estan les línies vermelles. Estem victimitzant gent que ja li costa molt sobreviure al seu dia a dia, i per tant la religió, el hijab, crec que vam fer una obra magnífica en el que és l'àmbit professional, però sobretot, i el més important per mi, en l'àmbit humà. O sigui, com van estimar aquestes donasses. Hi havia, Blai, una escena que m'encantava, quan anava a veure els assajos, que van ser molt generosos amb això, tenien un plafó amb unes fotos amb cada una de les 13 protagonistes del llibre, les que interpretaven ells, sobretot, perquè, clar, són dones, la majoria vives. Llavors, les actrius i els actors es posaven davant, abans de cada representació, com demanant-los permís, no?, de ara jo us cedeixo el meu cos, la meva veu, el meu rostre, el meu gest, perquè portarem escena la teva història, no? I d'alguna manera hi havia com un moment molt reverencial i de respecte cap allò que anaven a interpretar perquè era veritat, i llavors entrava en escena amb aquell gest que a mi em va frapar, no? Com de respecte a tot allò que anaven a fer.

Abans deia que a mi Beirut em recorda a dues persones, una ets tu, i l'altra és aquesta cantant que sentim de fons, la Yasmine Hamdan. Això és una escena de la pel·lícula Només els amants sobreviuen, la Jim Jarmusch. Jo vaig quedar hipnotitzat quan vaig veure aquesta escena d'aquesta pel·lícula i després vaig tenir la sort de poder-la entrevistar en unes festes de la Mercè que va venir i vaig quedar totalment enamorat d'aquella dona amb la bellesa que tenia i en tot el que m'explicava com havia patit amb la guerra del Líban i com la música la va poder tornar a connectar amb tot aquell passat seu, amb totes aquelles vides dels seus pares i els seus avis, i que quan era adolescent en una discoteca de matinada, quan ja s'havia acabat la festa, li van posar aquesta cançó.

0: És la cantant siriana Asmahan, que va morir als 33 anys. I a mi, escoltant aquestes coses, Txell, em sap un greu que no coneguem totes aquestes cantants, totes aquestes històries, totes aquestes cançons, i que costi tant arribar-hi.
1: Sembla que ho hagis fet expressament i per lligar-ho, però que sàpigues que aquesta peça justament és la que tancava Dones en lluita, en una història preciosa que passa a Beirut, justament, l'última de les històries, que va d'un fotoperiodista que va fer una foto d'una dona durant la Guerra Civil, i mentre ell pujava als cels de la fama, la dona baixava als inferns. I molts anys després, gairebé 40, es retroben ella amputada demanant caritat a una cantonada, i ell, doncs, en el gimnàs se la troba, no? I és aquella sensació de jo li dec a aquesta dona tota la meva vida laboral i l'he de compensar com sigui, no? I es van fer amics en aquesta retrobada. I la banda sonora que sonava a la ràdio d'aquella dona el dia que demanava almoina és aquesta cançó.
0: És aquesta cançó,
1: és aquesta cançó.
0: Déu-n'hi-do. Clar, tu suposo que amb tots aquests anys t'has fet uns farts d'escoltar música del Pròxim Orient, no? De tots aquests països que són molt rics a nivell musical i cultural.
1: Sí, de fet,
0: i molt propers.
1: Quan penso, no tan llunyans com pensem, perquè estem a l'altra banda de la Mediterrània tot just, però sí que quan intento fer un repàs a la banda sonora de la meva vida, m'adono que molta de la gent que en forma part és del Pròxim Orient i que si no és d'aquí, però que han adaptat coses d'allà, no? Per tant, crec que la Txell, després de tornar, s'ha quedat molt amb tota la seva música, no? I els clàssics, aquests dies, per tot el que està passant a aquesta regió, escolto molt Feirus, que per mi també és un clàssic, no? Però un clàssic al Líban que respecta tothom, és un himne, no? I és igual la generació, la versionen, la canten, i ploren i riuen. Trobo que és... Bé, és quan hi ha una cultura potent, passa això, no? Que no hi ha divisions. El Líban està molt conegut, no?, per la seva divisió política, religiosa, de classe. Mil divisions, però no hi ha discussió. Que Feirus és un cant a tothom, no? I, per tant, és la força que té per mi la cultura i la música quan s'estima de veritat i se sent des del cor, no?

0: Això és molt actual i molt ballable.
1: Tu has ballat aquí,
0: això,
1: eh?
0: ho has ballat. Això ho has ballat unes quantes vegades.
1: Sí, Blai, però és molt actual, però no ho és tant, eh? Nay Barghouti es caracteritza...
0: Explica'ns.
1: Nay Barghouti es caracteritza per ser una cantant palestina, sobretot que el que fa és adaptar clàssics palestins als nostres temps, no? Mm-hmm. I, per exemple, aquesta cançó remet molt a... es fa servir molts actes polítics i culturals encara a Palestina i a tota la regió. És com un crit a si marxes de casa teva perquè hi estàs obligat a l'exili per la guerra, per temes econòmics, no t'oblidis mai d'on vens, no? Llavors és un clàssic de la música palestina adaptat que jo l'he ballat al Mesian, que era el meu menjador on vivia a Beirut, perquè jo cuino molt malament, i llavors el xat que portava el negoci i els seus amics ja sabien que quan anava a la Txell doncs se li havia de donar menjar, perquè entre que tenia poc temps i els fogons no els controlo, doncs anava allà. I a la nit era un lloc molt curiós, no? Perquè al matí tu arribaves allà, al mig del barri de Hamra, un lloc preciós, calmat, on fer el te, la xixa, tot molt curós, i a la nit començaves a sopar, de cop et despistaves i la gent estava emparrada a les taules, com aquesta que tens aquí, literal, cantant, saltant, cridant, això. A mi em recorda festes a Beirut.
2: On voudrait vivre. Preguntes metafísiques.

0: Sempre tots els capítols fem dues preguntes que m'estic cansant una mica de fer-les perquè la resposta a la primera sempre és la mateixa, però te la faig. Si ara tinguessis l'oportunitat o no et quedés una altra opció de tornar a néixer, em voldries tornar a ser la Txell i repetir més o menys tot o provar de ser una altra persona totalment diferent?
1: No, una altra.
0: Ah, mira, per fi. És que, és que tothom em diu repetir-ho exactament tot.
1: No, ja he sigut qui
0: sóc. Per això, clar.
1: Jo voldria un altre rol, un altre país, una altra persona, amb una altra professió. Aquesta ja me la sé. I ha estat fantàstica, però no repetir. Per què? Que em dius, canviaries alguna cosa ara arribat a aquest punt? No, però si puc tenir una altra vida, jo vull ser una altra. I tant, on he de firmar.
0: I qui series, més o menys, allò, si poguessis triar allò a la carta? És a dir, triar país, triar, no sé, estat social, àmbit, professió...
1: Viure... No ho sé, sempre penso, i potser perquè no ho tinc molt sovint, que si hagués de tornar a viure, m'agradaria fer una vida més connectada amb mi, en el sentit de senzillesa, no? De, potser una vida d'un dia a dia més simple, però més viscut. Crec que, potser pel que em dedico, visc molt la vida dels altres, i a vegades menys la meva, i a vegades veig gent en professions que requereixen l'atenció d'aquell moment, no? Una florista o algú que està a l'hort, i em fan enveja sana d'una altra forma de cuidar i cuidar-te, no? I sí, jo crec que optaria per una vida més tranquil·la i més connectada a mi de la que tinc.
0: És com si visquessis moltes vides a la vegada, però a vegades t'oblidessis de la teva. Però
1: potser
0: és que la teva forma és això.
1: No? I no ho sé fer d'una altra manera, no en renego. Però ja et dic, sempre quan passejo o viatjo, em veig en la vida de molta gent i crec que com a comú denominador tenen que estan fent alguna cosa més connectats al moment i amb qui són, no? Ells. Per tant, si aquesta altra vida, potser tinc sort.
0: I si en aquesta altra vida haguessis de ser un animal?
1: Salvatge. O un llop, o un cavall, amb zero contacte amb l'ésser humà, del qual ja he renegat. O sigui, jo no soc d'Eixemont, cada cop menys. Sí, algú que no tingués contacte amb els homes.

0: Udols com els que fa David Carabén, que tot torna a començar de Mishima. Quin és el teu superpoder, Txell?
1: Jo crec que no en tinc cap, de superpoder.
0: O quin superpoder voldries tenir?
1: Aquest sí, jo m'agradaria llegir la ment de la gent.
0: Però ja ho fas una mica, això?
1: No, m'amaguen moltes coses.
0: Però tu ets molt empàtica.
1: Ja, però amb l'empatia no tens prou, eh? Ja. Els bons mentiders amb l'empatia no els enganxes. Ja. Però sí, sempre penso, i què està pensant en realitat aquesta persona que potser t'està somrient? O... Ara penso, què pensa el Blai, de veritat? A veure, què pensa en Blai?
0: Què pensa en Blai? Penso que estic molt a gust parlant amb tu i que ets una persona que t'admiro.
1: Uau, no et preguntava per això, eh? Ara hauria de saber, m'agradaria saber...
0: Creus que estic sent honest dient això?
1: Sí.
0: La meva empatia, estic intentant quedar bé amb tu?
1: La meva empatia et portaria a dir que sí, que estàs sent sincer i honest, però m'agradaria tenir el superpoder per
0: de pensar...
1: verificar que això és així.
0: De pensar, tinc ganes que s'acabi aquesta entrevista, no?, per anar a dinar.
1: No,
0: també ho puc estar pensant a la vegada, no?
1: És compatible.
0: Sí.
1: No va amb mi, tens gana i vols marxar, correcte.
0: A veure, et volia preguntar una altra cosa. De tot el que has fet, què et fa sentir... més orgullosa? I també et preguntaré què et fa sentir menys orgullosa de tot el que has fet. És una pregunta doble.
1: Més orgullosa haver activat en les persones a qui he explicat històries la sensació que havien de fer alguna cosa i que no es podien quedar només amb aquella història dins i no reaccionar. Fessin el que fessin. Potser era una cosa tan bàsica com sortir a protestar, a manifestar-se, a entrar a Google i consultar on és aquell lloc del món, què hi passa, o si hi ha una ONG que els pot assistir. Crec que, sí, despertar la gent de la seva anestèsia general, sigui com sigui, en el format que sigui, això em fa sentir orgullosa. El que menys orgullosa em fa sentir... no sé si menys orgullosa, però sempre ho explico que... Dedicar-te a això fa que arrosseguis un sentiment de culpa bastant present en molt del que fas, no? Per adonar-te que vius al final de les històries d'altres persones, normalment en zones vulnerables o de conflicte directament, que et confien el poc que els queda, que sovint és que han sobreviscut i la seva dignitat, i que gairebé com pitjor els va, molta gent pot pensar que millor et va tu per poder explicar el que expliques, no? I que al final jo arribo a llocs i aquestes històries amb un passaport, amb un visat, amb un equip, amb seguretat, amb una possibilitat d'anar-me'n quan jo vull, no com ells, que es queden allà, i a l'arribar tenir una família, una casa, llum, Netflix, psicòleg, terapeuta, si el vull i el puc pagar.
0: Sí.
1: Per tant, no és sentir-me no orgullosa, però així normalment intentar ser molt conscient des de la taraia del privilegi que explico totes aquestes històries, que no té res a veure amb la situació en què deixo les persones normalment que les pateixen. No?
0: Ara activarem una màquina, que és la jukebox, posarem la teva data de naixement, que crec que hi ha una mica de controvèrsia, no?, amb la teva data de naixement.
1: El DNI em van posar sense...
0: Què ponen, tu, DNI?
1: 18/10/79, 18 d'octubre, però en realitat vaig néixer el 19, i això, que és una tonteria, em porta a molts errors greus, perquè quan has d'omplenar formularis oficials, a mi em surt el 19, que és el real,
0: Clar. Llavors
1: em tornen, oye, senyora, usted, esto, y el 18/19... Ah, no, perdó, m'equivoqué. Pensen, és boja. O sigui, una persona que no se sap
0: ni
1: el dia que va néixer,
0: ja.
1: No gira rodona. Però bé, tot sigui això.
0: I Igualada o Sant Joan de Mediona?
1: Nascuda a Igualada, però viscuda a Sant Joan de Mediona.
0: No, però això passa molt, eh? Jo també, a mi em posa a Vilanova, però realment vaig néixer en un hospital de Barcelona. Però jo crec que ho feien a tothom, eh?
1: Exacte.
0: O no sé si ho segueixen fent, però és que si no al final sortirien només grans ciutats els DNIs de la gent.
1: Per això em reivindico, no? Com a medionenca.
0: Doncs a aquell any 79, o aquella tardor del 79, a Televisió Espanyola sonava això. La jukebox.
2: El pasado día 4, un numeroso grupo de estudiantes iraníes irrumpía en la embajada de los Estados Unidos en Teherán y tomaba al personal en calidad de rehenes, exigiendo la entrega del Shah a cambio de su liberación. Día a día, Teherán y Nueva York se han ido enfrentando hasta que la palabra guerra ha salido a relucir. Las tensiones continúan y el futuro en estos momentos es imprevisible.
3: La tensa situació entre Estados Unidos i Irán...
0: És any 79 o és 2026?
1: No. Estava pensant el mateix.
0: És fort, eh?
1: que lluny i que a prop.
0: Sí.
1: Estem condemnats a repetir la història una vegada i una altra, fins que n'aprenguem.
0: Com cantaven els Mishima, tot torna a començar, no? És cíclic.
1: No. I no sempre millor.
0: No, i tant. Posem-hi música.

Out of Glass de Blondie, un dels hits d'aquell any que tu vas néixer, i ara sonarà un altre Blondie, una absoluta reina, una absoluta diva, que crec que per tu significa molt, que és Madonna.

0: què? Like a Virgin, què?
1: Like a Virgin, el primer disc que vaig tenir. El primer. I encara el conservo, eh? Vaig fer neteja a casa fa molts anys, que ara penso, per què vas llançar tants discs? Doncs aquest va quedar allà, junt amb un altre de Mecano. Però, ostres, és una dona que em va enamorar, llavors quan me'l posava, crec que era petita encara, no en tenia pràcticament res, clar, del que escoltava, no? Però no sabia que acabaria sent una dona, una donassa, una reina, com deies, que he anat seguint al llarg de la vida. De fet, tu i jo ens vam trobar.
0: Sí, jo me'n recordo que ens vam trobar amb... Jo anava a cobrir el concert i tu estaves allà amb la teva mare.
1: Sí, perquè volia que la veiés actuar, no? Perquè jo sempre l'hi he posat molts cops i ella no hi hauria anat. I t'he de dir que va sortir del concert fascinada, perquè és veritat que t'agradi un home dona. Són d'aquestes artistes gegants.
0: Has de veure, l'has de veure un cop a la vida.
1: I li vas dir, mare, de veritat, creu-me. I sí, va xalar en aquell concert.
0: Com es diu la teva mare?
1: Dolors. Per mi és la dona valenta per excel·lència. Sí, és la meva dona referent, no? Al final, el que vivim a casa i el que ens fan viure i créixer, jo crec que ens explica, no? I ho he explicat molts cops, però a casa meva, als petits pobles, era Cal Pere Valent. Perquè el meu pare vivia a una masia i baixava i pujava al poble de nit, de dia, amb bicicleta, i li deien el Pere el Valent. Ma mare venia d'Igualada, es va casar amb ell i van dir la Pere Valenta, i quan jo vaig néixer, la Pere Valenta xica. I és veritat que aquesta paraula llavors m'ha anat com marcant sempre, no? L'he sentit fins que vaig anar a Pròxim Orient, i llavors el concepte valentia doncs em va explotar, no? Perquè el barem de valentia que jo tenia assumit aquí, a aquesta banda de la Mediterrània, allà creix d'una manera abismal, també el de dona, no? Per això el títol del primer llibre, Dones Valentes, perquè són dos paraules que per mi aquí tenien un significat i quan vaig anar de corresponsal van canviar absolutament i créixer una dimensió per mi fins llavors desconeguda, no?
0: Ara que dius això de la valentia, quan va venir la Carla Vall, l'advocada, aquí a l'altre barri, ella
1: em deia... Un altre referent, eh?
0: Sí, ella em deia, jo no sóc valenta, jo tinc coratge. Jo soc... I feia aquesta diferenciació i em va cridar l'atenció.
1: Sí. De fet, també és un lema que es diu molt, no ens volem valentes, ens volem lliures. O l'altre dia una amiga libanesa em deia, estic farta que ens diguin resilients, no? com a cosa bona. Jo no vull ser resilient, vull que em deixin viure en pau, no? Vull dir que quan els hi passa alguna cosa, elogiem de la societat libanesa, palestina, iraniana, que són resilients, a ells és que els fa ràbia, perquè dius, no em feu ser resilient, simplement no em mateu, no? Uh-huh. Pel fet de ser d'on visc o tenir el règim que em governa, no?
0: Uh-huh. O allò que expliques tu, que t'has trobat amb dones que són feministes no perquè tinguin cap ideologia, sinó per sobreviure, no?
1: Sí, i que ni tan sols s'hi reconeixen. Saben del concepte, però amb moltes de les dones que van protagonitzar el llibre Dones Valentes, quan els hi deia sobre feminisme i que formarien part les que els hi vaig poder dir d'aquest llibre, em miraven amb cara de... T'estàs enfotent de mi, no? Amb el que estic passant i tu creus que jo sóc una dona valenta feminista? És que no, és que el meu objectiu és sobreviure. Jo el que vull és no haver de ser valenta i que no em poseu al món en aquesta situació, no? I llavors també a vegades hem d'anar més en cura amb les paraules, perquè des del que dèiem, no? Des de la talaia del teu privilegi, elogiar amb algú que està passant una guerra, no? Un genocidi com a resilient pot ser per aquest col·lectiu insultant, no? I sí que és veritat que a vegades jo crec que sense voler fer mal amb paraules que per nosaltres tenen un significat, però per qui la rep en situacions molt extremes arriben d'una altra manera, no? I això encara ho aprenc cada dia, no?

0: I un dia vas passar de Madonna a Alanis Morissette.
1: Sí, em va marcar molt l'adolescència. De fet, la vaig veure a Barcelona l'últim cop que va venir i em vaig comprovar que tots envellim, eh? I ella també, malgrat era una deessa. Sí, és una noia que amb qui vaig connectar molt. És veritat que després crec que per problemes de salut va desaparèixer molt de l'escena, no? Es va tornar com molt mística.
0: Sí, i no fa gaire que va denunciar que havia patit abusos, també, penso.
1: Sí, crec que ha tingut una vida complicada, eh? Sí. Però sí, en aquella època crec que vam ser molts. No sé si tu t'agradava, els que vam connectar amb Alanis.
0: Jo no
1: et motivava.
0: No vaig entrar-hi.
1: A veure, era molt comercial, sí, en aquella època. No era molt mainstream, no? Mm-hmm. Però sí, jo... Hi ha cançons que és que me les sé com si les hagués escoltat ahir. Mm-hmm. Crec que sí que formava part de la banda sonora, sí.
0: I has pensat mai en quina cançó voldries pel teu comiat? Per si quedes a l'altre barri, saps?
1: Mira, no hi havia pensat mai fins que... És curiós, eh? Quan hi vaig rumiar, perquè se'm preguntava, vaig pensar en l'Aleluia.
0: Leonard Cohen, la versió del Rufus Wainwright, no?
1: Preciosa. Preciosa.

0: Sí, sí. No, és que, què hem de dir? No.
1: Res. Però és veritat que també em va passar, i normalment no escolto música pensant quan m'enterrin què sonarà, però em va passar amb Magnolias, de la Rosalía.
0: Sí, sí, el tancament de Lux.
1: Vaig pensar, no m'importaria que sonés això, perquè l'havies trobat tan potent...

0: I ara em preguntava, en alguna d'aquestes cròniques que tu has fet allà a l'Afganistan, amb els talibans, en algun moment vas tenir l'amor present de dir ai, potser d'aquí no en surto?
1: Un cop, crec que m'ha passat, i era justament a Afganistan, que havíem anat a cobrir com vivien les dones sota el règim dels talibans, però ens vam trobar, per sorpresa, amb un terratrèmol de 6,3 graus a Herat, i vam deixar Kabul per escapar-nos cap allà, ja que teníem el permís, i costa tant de tenir-lo. Vam donar permís per anar a veure les conseqüències. Van morir més de 2.000 persones, i el que no podíem preveure era que dos dies després, quan arribàvem, hi hauria una rèplica, que no va ser una rèplica, sinó un altre terratrèmol de 6,3, mentre estàvem a un hotel molt humil d'Herat. I va ser de matinada. Llavors va començar a moure's tot en un hotel on hi eren molts periodistes, sobretot homes, perquè dones n'hi havia poques. I clar, jo no havia viscut mai un terratrèmol de 6,3, no? I ja no és el moviment, sinó el soroll que fa la terra. És el que més em va impactar. Primer em vaig pensar, perquè aquella nit tenia una mica de febre, que estava al·lucinant, perquè tot es movia. Llavors em vaig trobar amb la situació de tothom cridant, sortint, els ascensors no anaven, i clar, érem tot de nois al rebador, esperant l'ascensor que no anava. Llavors la gent va començar a baixar, i clar, jo anava amb el meu pijamet de tirants i calça curta. Clar, i em vaig mirar i vaig pensar, no puc baixar així al país dels talibans, perquè és que no em matarà el que caigui, sinó que em lapidaran a mi a baix quan surti, no? Llavors, contra tothom que m'estava cridant, el meu cap va ser, tothom baixava i jo pujava a buscar, perquè vaig fer una mica de baixada, perquè les coses es movien començant a caure, i vaig pujar escales amunt a buscar els meus pantalons amples, la meva casaca, el meu mocador, i llavors vaig baixar, clar, vaig rebre la bronca de tothom. Però això, i la Nadia Ghulam, que és amiga i referent, no?, activista afganès, aquí, em recordava de... És una prova de com fins quin punt, no?, aquest règim genera un terror psicològic, que jo vaig experimentar només estant 10 dies en aquest país. És veritat que havia viatjat altres vegades, però fins quin punt em vaig jugar la vida per anar a buscar unes peces de roba, només intuint què em podia passar, que no m'hauria passat res, perquè jo era periodista, al final, occidental. Però el teu cap, com que venia de veure tantes atrocitats els dies anteriors, em va fer això. I no només això. Clar, jo venia de veure com enterraven, jo i l'equip, en fosses comuns. Jo els deia als companys, no?, el càmera i el productor, esteu veient el mateix que jo, perquè aquí només estan enterrant mares i nens. I em deien, no, home, no, deu ser que no ho mirem bé. Després, a Nacions Unides va certificar que el 80% de les víctimes dels dos terratrèmols eren dones i nens, perquè eren a qui el règim talibà obliga a estar a casa. Per tant, quan hi ha un terratrèmol, els homes i els joves estan fora, i a qui converteixen la casa en un taüt són a les dones i a la infància. Per tant, totes les víctimes eren aquest col·lectiu, no? I veies com l'apartheid de gènere, fins i tot en un desastre natural, prenia un significat aberrant, no? Per tant, si en aquell moment, en aquell terratrèmol, la sensació és, no sé si sortiré d'aquí, perquè o em caurà sobre l'hotel, o el que em passarà baix potser serà pitjor, no?
0: Uf. Sí. Vas preferir morir per un terratrèmol que no que t'assassinessin directament, d'una forma inconscient.
1: Clar,
0: no?
1: I a mi, perquè a mi no m'hauria fet res. Però havia vist el terror,
0: sí.
1: El que m'havia anat explicant les noies...
0: És el que diem de l'empatia que et deia abans, no? Que,
1: clar, pensa que jo,
0: a la pell de...
1: jo venia de fer cròniques explicant com la Rihanna, sempre ho dic perquè em va quedar clavada, és, crec, de les pitjors cròniques que he fet. Jo aquells dies venia de que una nena de 13 anys, la Rihanna m'expliqués que s'havia intentat veure el lleixiu de casa seva perquè li havien tancat les escoles, la volien casar amb un home que podia ser el seu pare o el seu avi, i que els pares la pagaven. I va dir, jo per viure així no visc. Per sort, una amiga seva va esbotzar la porta, la va trobar i la van recuperar. Però quan vens de veure el terror en el col·lectiu de nenes i noies d'aquesta manera, d'alguna manera jo vaig projectar, no puc baixar amb uns tirants i calça curta baix al carrer. I em va sorgir fer això, no? Llavors, no ho parlo per mi, però la Nadia em deia, evidencia, vull dir, estigues atenta que el que passem nosaltres, no? Quan la gent ens diu, per què les afganeses no sortim al carrer a protestar? Perquè surts i no tornes, perquè et maten i t'assassinen per fer-ho. El que passa que ho fan clandestinament, troben altres maneres de resistir, no?, de forma molt intel·ligent, però diuen, no, que ens matin no serveix de res, no? Sí, perquè a vegades s'han de sentir, home, doncs que tombin el règim, que surtin més al carrer. A les iranianes també els hi diuen a vegades, no? Posa-t'hi tu, allà.
0: Quan t'expliquen històries així, com t'ho fas per després no ho sé, sortir de festa, per exemple, o anar al cinema, aprendre alguna cosa, sense que et vagin tornant aquestes imatges, sense sentir-te frívola. Mm.
1: Ho fas realment amb dificultat, no? Jo crec que és una de les situacions en què em trobava molt a Beirut i que encara ara col·legues que estan treballant aquests dies tan difícils al Líban em comparteixen, perquè és una emoció, crec que habitual, no? Que és, sovint dius que no a sortir a la nit, perquè t'és impossible anar a escoltar històries que són tremendes i després anar-te'n a un bar i sopar, riure, cridar i al final ballar. Això és un estadi inicial. Però després t'adones que no pots fer això cada dia, perquè no millores. Si et quedes dins del cau, empitjores. I acabes entenent una cosa que passa, que és com et salva la cultura en situacions de guerra o conflicte, que és, a Beirut jo he vist els nivells de festa més alts que he experimentat a tot arreu on he estat. I en dies en què la cosa estava molt calenta a nivell de guerra o conflicte, en què havien caigut atacs, hi havia hagut morts, manifestacions, i és perquè al final la música, la celebració, és una vàlvula d'escapament d'aquells joves que han de trobar la manera, no? I sortir una nit, d'esbarrar, cantar, saltar, cridar, compartir amb els teus amics, també és una forma d'agafar-te la vida i no tancar-te i morir-te, perquè a fora passen coses, no? I ho trobo molt sa dins de... que a vegades no ho és en tots els sentits, però crec que no vaig entendre com els bars estaven de plens i els concerts a vessar a Beirut i al Líban en general, fins que em vaig posar la pell d'aquelles persones de dir, és que és el que els queda, celebrar i celebrar-se cada dia, perquè ells sí que no saben si demà hi seran. De fet, aquests dies amb els meus amics jo els pregunto i em fa cosa, perquè dia sí, dia no, preguntar com esteu, perquè cada dia passen barbaritats. I et fa cosa, no?, apretar cada dia, com, només per saber si són a l'altra banda, i et diuen estem vius, no?
0: Doncs avui amb la Txell Feixas celebrem la vida, sobretot en aquests últims minuts, on el que fem és sortir de festa.
2: La festa morts.
0: Sí, tu has tingut mai... Has fet música mai, Txell? Has tocat algun instrument?
1: Home, violoncel.
0: Ah, no sabia això.
1: Jo volia ser o periodista quan vaig tenir clar que m'agradava, o violoncel·lista. I crec que vaig fer la pitjor decisió.
0: Doncs aquí a l'altre bar tot és possible. Tu, com a violoncel·lista, a qui aniries a buscar allò per fer un grup? No, una agrupació.
1: De dones que m'agradessin,
0: Sí, qui volguessis tu.
1: Mira, una dona que m'encanta, de ja fa anys, Nina Simone. Dolores O'Riordan, que em va encantar ser aquesta banda, em va tocar. Dones mortes, estic dient,
0: Sí, sí, sí.
1: I també Sinéad O'Connor. Tres donasses.
0: Déu-n'hi-do, quines tres dones, I com ho gestionaries perquè entre elles es portessin bé i no hi haguessin problemes de...
1: Ho faríem amb l'empatia, una mica de cava. Sí. Jo crec que tot funcionaria. Són tres caràcters, Jo crec que la cosa costaria que fluís, però, home, tenen unes veus les tres. I de fet, durant èpoques, perquè jo sóc molt de bucle, em costa molt descobrir coses noves, perquè quan m'agrada alguna musicalment estic allà, i estic allà molt temps, i escoltant tot el que ha fet aquella persona durant molt temps. Per tant, tinc poca capacitat de conèixer coses noves, a vegades se m'hi ha d'empènyer una mica, tinc gent al voltant que amb això m'ajudes, has escoltat això o això o altre, perquè em quedo amb allò que... Sóc animal de costums, musicalment.
0: Ja t'aniré passant coses, Txell.
1: Ho agrairé.
0: Hem dit Dolores O'Riordan, de Cranberries, o Sinéad O'Connor. Amb aquest Nothing Compares to You, d'aquesta cançó del Prince, i Nina Simone.

0: and I'm feeling good.
1: I amb qui faries un sopar íntim a l'altre barri?
2: Mira, això m'ho plantejo a vegades, però em surt aquí la vena periodística perquè m'emportaria, tal com va el món, a tres persones ara mateix. A Trump, a Netanyahu i a Putin.
1: Si te'ls emportaries a l'altre barri, directament, eh?
2: Literal.
1: Literal.
2: Literalment. Després d'un interrogatori, després de no entendre'ls, els enviaria a l'altre barri.
1: Fantàstic. I qui t'emportaries al món dels vius?
2: Segurament el meu pare, sí. Per tenir-lo una mica més. Sí, ell va marxar quan jo era jove i crec que a vegades la qualitat és millor que la quantitat i que amb els anys està superben col·locat i orgullosa del temps que vam passar, però em va faltar conèixer-lo. Uh-huh. Vull dir, va marxar que no tenien els 50 i ara que jo en tinc 46... És allò que ens passa als petits, eh? Quan som marrecs, que veiem els pares molt grans. Sí. Vull dir que la imatge que tinc jo d'ell és... Uau, i ara penso, no, és que tenia poc més de la meva edat, no? Uh-huh. I ara em genera curiositat. Li preguntaria mil coses que clar, no vaig poder fer, uh-huh. però ho faria com feliç, no?
1: I ara que t'aproximes a l'edat en què es va morir, penses uh-huh. més?
2: Hi penso cada dia. Uh-huh. De fet, sí, per mi va ser una persona molt important en la meva vida i estan coses tan bàsiques com conduir. M'encanta conduir, com ell ho feia. De fet, em deixava portar el cotxe, això no es pot dir gaire, però quan no tenia el carnet, allò que fem als pobles,
1: sí.
2: fins que vaig estavellar el cotxe a un supermercat del poble i es va acabar el conduir sense carnet. Però sí, coses molt, molt bàsiques. I amb el futbol, no? Jo a vegades no miro el futbol perquè m'interessi a mi, sinó perquè sé que ell l'estaria mirant, no? Mm-hmm. En jornades importants jo estic atenta, però sento que no és per mi, sinó perquè sé que ell estaria allà. O a vegades sempre penso que... Crec que això m'ha ajudat tota la vida, eh? Quan he estat en llocs difícils, sempre me l'imagino, a ell, saltant els núvols, d'un núvol a l'altre, com traient-me les coses que no han de passar de davant. El dia del terratrèmol no ho va encertar, però... traient-me, si t'ha de venir una cosa dolenta, com amb algú altre, movent com un titella, els fils d'aquesta persona fora. Aquest esdeveniment que passarà no li convé, aquesta feina que no l'agafi. Mm. Sempre penso, està per allà dalt intentant dir, pobre Txell, se m'estrellarà d'alguna manera o altra.
1: Home, doncs, deu estar molt ocupat, molta feina, eh? Perquè sí. I ho ha fet bastant bé, de moment, no? Potser?
2: O... Sí, jo crec que ja, diu, relaxa't, sí. relaxa't. Fes-te florista o del que sigui.
1: Quan sonen aquestes campanes ja vol dir que ja arribem al final i ara et donem tres opcions i tu mateixa dius què vols fer. Opció A, et quedes a l'altre barri a fer-nos companyia i a banda de fer realitat això d'aquest grup que hem fet, del tercer grau, tot plegat, tindràs la tasca de rebre precisament aquelles dones valentes que han perdut la vida i les que no se n'han sortit i podràs parlar amb elles i conèixer aquestes històries. Fa falta aquí a l'altre barri una persona així que es dediqui a fer aquestes coses. Opció B, ser un llop i a canvi del teu sacrifici de que et reencarnes en un animal podràs fer realitat un desig col·lectiu que podria ser, no ho sé, un món més equitatiu, la fi del patriarcat que va dir la Maria Arnal com va venir aquí a l'altre barri, o opció C, tornar al món dels vius però has de canviar la

0: veient el que tenim, doncs sí, seria el meu desig.
1: Doncs que vagi bé aquesta vida salvatge. Ens dius una cançó per acabar, per deixar-la sonar i nosaltres marxar. I agrair a l'Isma el control dels sons celestials, al Nil Vi a la producció, i sobretot a tu, Txell, per tot el que ens has explicat i per compartir aquestes històries i part de la teva vida amb nosaltres.
0: Ha estat un plaer. I la cançó la puc triar, la que vulgui?
1: Sí, sí.
0: Mira, un grup libanès que es diu Maish Ruleila, que em va enamorar el temps que vaig estar allà, allò de fer banda sonora del país on vius. Es diu Marric i té molt a veure amb el que estem parlant. Marric és aquesta cançó. Ell és un cantant que ho va tenir molt difícil perquè era gay en un país on és molt difícil ser-ho. Les seves cançons són molt polítiques, molt reivindicatives. Ha estat prohibit aquest i altres països del Pròxim Orient. El vaig voler anar a veure just a un dels concerts que li van cancel·lar hores abans al govern. I Marric vol dir Mart. I aquesta cançó parla de la necessitat de fugir a altres planetes perquè el teu, el planeta Terra, no t'agrada o no t'hi sents. És una dissociació, no?, entre ser aquí i voler ser un altre lloc, frustrat i decebut de l'ésser humà. Jo crec que connecta molt amb el que ens està passant i és una cançó que a mi m'ha ajudat a plorar moltes coses que no he pogut plorar quan estava sobre el terreny. No? Me la posava en moments de molta tristor, però que no em sortia l'expressió, i aquesta cançó ho aconseguia. No?
1: Doncs nosaltres callem i que canti el Marric. Gràcies.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Situació crítica a Califòrnia per una fuita química a prop de Los Angeles. Les autoritats han ordenat l'evacuació de 40.000 persones pel risc d'explosió i l'emissió de fums tòxics. La fuita prové d'un dipòsit amb 26.000 litres de metacrilat de metil, un producte químic líquid i inflamable utilitzat en la fabricació de plàstics. Els equips d'emergència alerten que el producte pot contaminar el terreny i que hi ha risc que hi hagi una explosió que podria provocar núvols tòxics sobre la zona, que té molta densitat de població. De moment no s'han registrat ferits. Els equips d'emergència treballen per instal·lar barreres de contenció i evitar que el producte arribi a

0: cursos d'aigua o a la costa, que es troba a pocs quilòmetres. Per ara encara no s'ha pogut aclarir l'origen de la fuita. Més notícies. Als Estats Units estudien tornat a cal Iran, segons informen diversos mitjans nord-americans. Donald Trump ha modificat la seva agenda i es quedarà aquest cap de setmana a Washington, fet que alimenta les especulacions sobre una possible escalada militar. El president nord-americà ha anunciat aquest divendres que cancela la seva assistència al casament del seu fill Donald Trump Jr. i que tampoc es desplaçarà a un dels seus camps de golf per raons d'estat. Tot plegat coincideix amb els nous intents diplomàtics per evitar una represa del conflicte. El cap de l'exèrcit del Pakistan, país mediador entre Washington i Teheran, s'ha desplaçat aquest divendres a la capital iraniana. El govern espera que el juliol es puguin aprovar els pressupostos, que ja han començat el tràmit parlamentari. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros i 900 són per complir els compromisos amb Esquerra i els comuns. No inclouen cap partida per resoldre el conflicte a l'educació, però el govern assegura que sí cal, ja trobaran els diners. Junts i el PP hi presentaran una esmena a la totalitat. La CUP s'ho planteja. Els sindicats d'educació rebutgen la proposta salarial del departament i continuaran negociant dimarts que ve. El govern els ha ofert incrementar un 50% els complements salarials, però els sindicats volen que l'augment s'apliqui en el sou base. La USTEC amenaça amb més protestes que podrien coincidir amb la visita del Papa si la negociació no avança. Cada dia es multen de mitjana 17 conductors que no respecten la distància de seguretat amb el vehicle del davant. Aquesta actitud provoca alguns accidents en cas de frenades sobtades. Els Mossos recorden que la sanció és de 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts. El coet Starship completa el seu 12è vol de prova i fa un amaratge a l'oceà Índic. L'Starship és el sistema de llançament més gran i potent desenvolupat fins ara per l'empresa SpaceX d'Elon Musk, i aquesta era una fita clau en el seu programa d'assajos. A la part superior del coet ha fet aquest divendres una maniobra d'amaratge controlat a l'oceà Índic, tal com tenia previst la missió. El vol, que ha durat 65 minuts, ha registrat diverses complicacions tècniques durant el seu recorregut. Amb tot, l'operació s'ha celebrat amb gran emoció a la sala de control de la companyia, que ja consolida l'avenç tecnològic de la nau. Aquest era el moment de l'amaratge. Aquesta prova tenia molta rellevància per l'empresa d'Elon Musk, que està immersa en els preparatius de la seva imminent sortida a borsa, una operació que ha generat una gran expectació en el sector aeroespacial. Esports. El Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de Futbol contra l'Olímpic de Lió. Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dúbleta, mentre que la davantera Carolina Graham ha completat la sessió. A la Lliga de Primera Divisió, el Girona ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens. L'Espanyol rebrà la Reial Societat amb opcions molt remotes de classificació europea, i el Barça visitarà el València. Hansi Flick ha descartat arribar als 10 anys a la banqueta blaugrana, i és que Pep Guardiola ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades. Qui també plega és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa. A la Lliga Sobaldambol, doble victòria catalana a la 29a jornada. El Granollers s'ha situat tercer després d'imposar-se per 31-32 a la pista del Bidasoa d'Irun. Per la seva banda, el Barça, ja campió, ha superat el Torrelavega per 36-24.
1: Fins aquí les notícies.
2: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
3: Com més evolucionat és el magma, més silici i més volàtils té, les erupcions són més explosives i més grosses. És el cas del Vesuvi.
2: Aquest diumenge el vulcanòleg català a Roma, Ivan Sunyer.
4: Una entrevista vas aconseguir.
3: Sí, no em van agafar. I en aquell moment va ser que vaig decidir, saps què? El planeta no està tot en crisi al mateix temps, però tant hem de marxar.
4: És a dir, la mirada és global.
3: Clar.
2: El divan, el valor de la conversa.
3: El canvi climàtic ha sigut sempre oscil·lacions del planeta, per un munt de factors. La humanitat està accelerant aquest canvi. Que hi ha canvi climàtic és obvi.
2: Aquest diumenge a les 9 del vespre. Els matins del cap de setmana, el suplement...
5: Qui t'acaba de treure la nena?
6: Sí, sí. O sigui, jo, sobretot, però ajudant-me en Josep Maria, me la poso així i la miro, en plan, jo volia fer el xec de que tot estés bé, i jo, vale, un moment, esperem a que plori o que respiri, perquè estava com amb aquest xoc, i res, va començar a plorar, i jo, vale, uf, ja està tot bé.
5: Tu paties per si no plorava de seguida.
6: Sí.
2: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
5: És el primer que penses quan veus que l'Èlia ja ha sortit i que tu ni tan sols has pogut entrar dins l'hospital, que t'has quedat a les portes de l'ascensor.
6: Sincerament, em vaig sentir com... Doncs molt bé.
5: Una heroïna, sí, una heroïna. Sí.

0: Ja ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes en un món de respostes simples. Nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució i, com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech. Molt bon dia!
1: Molt bon dia, Elisenda Carot. Estic tan atabalat i tan il·lusionat a la vegada. Home, perquè he compartit uns moments d'actuació fa una hora amb tu i...
0: Que bé que ho fem.
1: Estic molt nerviós. No, que bé que ho fas, jo. I m'he fet a crossa, jo he anat acompanyant.
0: Avui, família, estem nodrint el nostre canal de WhatsApp. Si voleu entrar al canal de WhatsApp de la solució per tenir informació exclusiva sobre el programa i tonteries variades exclusives sobre el programa, que no surten enlloc més, eh?
1: No, no, allà, allà, i allà queden.
0: Vull dir, no és allà de, no, és que després ho pengen a Instagram. No. Tu vols veure què passa dia a dia a l'oficina de Ràdio Cincinnati, que som nosaltres? T'has de donar d'alta d'aquest canal de WhatsApp de la solució. Com ho podeu fer? No és una comunitat de WhatsApp, és un canal de WhatsApp. Per tant, si voleu accedir-hi, ens heu d'escriure un WhatsApp, el nostre número de WhatsApp de tota la vida, el 677-38-77-19, i ens dieu: vull formar part de la solució, vull formar part del canal de la solució. Us enviem l'enllaç en exclusiva i allà que hi anem. Avui, divendres, el control tècnic i, com sempre, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, la Carla Verdés, l'Alba Serrano, la Lídia Discipio i la Viena Gasa. Si avui és divendres, després de dues setmanes tenint-los separats, avui la parella de l'any torna i retorna. La solució, Malcom Otero, i la solucionet, Marta Pontnou. Hola, estimades.
2: Hola, bon dia. Estic bon dia. Tan contenta, pobret. Feia tant temps que no el veia, el trobava a faltar.
3: No, saps què passa? Que a més no m'avisen, perquè si no avisava que diré que no.
2: Clar.
3: Vinc aquí tot content i sempre està bé la persona que la substitueixi, però no és el mateix.
0: Ai. Em fa molta gràcia. Tu posa't bé el micro, que porta 50 anys en ràdio i encara no ho parles davant.
2: Està moreno. Està moreno, moreno.
3: Perquè he decidit que aniré caminant a a Barcelona ara.
0: Molt bé, així t'estalvies el transport públic.
3: I doncs camino a tot arreu, deixo les nens a l'escola, doncs tinc 40 minuts fins a arribar a casa. Aleshores, cada dia camino...
0: És guai, caminar.
3: Sí.
0: I pots escoltar la ràdio.
2: Pots fer-ho sense samarreta, també.
3: Encara no.
0: A veure, aixeca't la samarreta, a veure si tens una paleta.
3: No.
0: Encara...
2: Home!
0: Sí.
2: Bueno, és que clar.
1: Hi ha una bandera allà.
0: Sí, sense samarreta. A tot això, Malcom i Marta, Reunited, que se'n diuen de Reunion, s'han portat la seva Coca-Cola Light o la Coca-Cola Zero, que es porten habitualment.
2: I xutxes.
0: L'altre, i xutxes, llaminadures. Xuxes. En fi, avui, mira, ara que teniu aquestes llaminadures sobre la taula, quina olor fa?
2: Això, maduixa àcida.
0: Maduixa àcida. Doncs avui us portem una solució sensorial. Avui parlem d'olors. Avui revisarem tot el que volíeu saber del sentit de l'olfacte. Com funciona el sentit de l'olfacte? Quins mecanismes intervenen en les olors que percebem? Quants i quins tipus d'olors hi ha? N'hi ha com, per exemple, el sabor, saps allò que diuen? No, a part de la llengua de davant és el salat, els costats, m'estic inventant, l'àcid. Al darrere més, els dolços. N'hi ha d'olors? Passa el mateix? Quants i quins tipus d'olors hi ha? Per què ens agraden més unes olors que d'altres? Si sabem que hi ha 5 gustos bàsics, ara ens ho dèiem, existeixen 5 colors bàsiques, hi ha persones més sensibles que d'altres a les olors, tenen més sentit de l'olfacte, canvia aquest sentit de l'olfacte al llarg de la vida, a mesura que ens fem grans, podem arribar a perdre aquest sentit de l'olfacte. Té la solució a aquestes preguntes una autoritat en la matèria. Davant un fort aplaudiment per en Joaquim Mullol Miret. Molt bon dia.
4: Bon dia.
0: Com estem?
4: Molt bé.
0: Així d'entrada, el doctor Mullol, que sapigueu, és director de la Unitat de Rinologia i Clínica de l'Olfacte del Servei d'Otorrinolaringologia de l'Hospital Clínic de Barcelona i especialista de Barna Clínic. Així d'entrada, quan has entrat a l'estudi, què fa olor aquest estudi? De què fa olor?
4: No gran cosa. Es nota una frescor i una miqueta d'olor a el que jo anomeno plàstic.
0: Plàstic. Ah, el que tu anomenes plàstic.
4: Claro, perquè no tothom és un... Els olors són conceptes molt, molt, molt subjectius.
0: Tan subjectiu com que una de les coses que més ha xocat en la nostra recerca ha estat que el doctor sosté que científicament no es pot parlar d'olors agradables ni desagradables. Expliqui'ns això.
4: Bueno, depenem de lo que parlem o olor. O sigui, si olor és la definició d'una estimulació d'un receptor de l'olfacte, l'agradabilitat o la desagradabilitat d'un olor ve donat més per les experiències personals o per l'educació que no pas perquè hi hagi una olor que es pugui definir així.
0: És a dir, és un constructe, perdó, és un constructe social.
4: Sí, bueno, tal cal tenir en compte també de que nosaltres quan inspirem aire no sol estimulem l'olfacte, sinó que estimulem els receptors del fred i sensitius que hi ha al nas. I poden haver substàncies desagradables, com això, per exemple, el fum. o algunes substàncies químiques que hi ha a l'ambient que no són olfactives, que no tenen un efecte olfactiu, però irriten el nas i donen una percepció desagradable. Això s'ha de parar a compte.
1: És que ara m'ha canviat una mica els esquemes, perquè jo tenia entès o pensava que, per exemple, els excrements fan aquesta olor perquè nosaltres no els mengem, perquè és com un detector, vull dir que ja és una olor dolenta. Vull dir que la merda fa olor a merda perquè no la mengem. Vull dir que és una mena d'avís.
0: No, fet o fake?
4: Hi ha molts animals que mengen excrements. I els excrements se'ls mengen molts altres aliments. Vull dir, l'excrement en si mateix, l'olor, no té, o la suor o qualsevol cosa, no té per què considerada dolenta si no ens han educat o nosaltres no ho hem associat a coses relativament dolentes o desagradables.
0: Deixeu-me fer crida, ara que parlem d'olors i de connexions cerebrals. Avui la crida és una mica tirada a la nostàlgia, que l'altre dia en parlàvem, i de fet se'ns va ocórrer aquest tema arran d'un dia que parlàvem de nostàlgia i dèiem, ostres, les olors, no?, com remeten a fets del passat.
1: Sí, perquè parlàvem de tot allò que ens aboca, la música, el sabor, però també les olors, i per això podeu trucar al 93207474 o enviar missatges de text al WhatsApp del programa, aquell que teniu guardat, i com la solució amb Elisenda Carot, explicant-nos quina olor us transporta a un record. Per exemple, olor de roba neta us transporta a aquells estius a casa de l'àvia, per exemple, que s'assecava en 10 minuts, aquella
0: roba. Ho has
1: clavat, roba.
0: La roba assecada al sol fa una altra olor.
1: Doncs la Mònica diu, jo tinc records de l'olor del forn de pa on m'enviaven a comprar, aquí al barri de Sarrià de Barcelona. Diu, tenia 7 o 8 anys i sempre deixava passar tothom només per olorar el pa i la coca ensucrada. I hi havia algú del forn que em deia, nena, i tu què vols que fa estona que esperes? Perquè deixava passar tothom.
0: Olors que us remeten a una situació, a un lloc, a una persona, allò que dius, buah, és que sento aquesta olor i me'n vaig a... Vosaltres en teniu algun d'associat amb molta càrrega emocional?
3: Jo tinc molts, però hi ha un que m'agrada molt, que és l'olor a salitre. No sé com es diu exactament. No,
0: l'olor a salitre, la de mar.
3: Sí, però no al mar, sinó als ports, les roques.
0: Ah, sí.
3: Sí que és com aquesta olor d'ostra, és per això m'agrada, m'encanta. Aquesta olor em porta a la infantesa, ja sabeu que a part de la literatura el que més m'agrada al món és menjar, i també em porta a certes coses que m'agrada molt menjar. Vull dir que és una olor que em porta directament, és felicitat per mi.
0: Mira, entronco amb el que dius. L'olor a xarxa de pescar assecada al sol. Sí, aquella olor que fan els ports, aquella zona, sí, a mi em recorda, a mi em transporta a Palamós i al Port de la Selva, no? Els dos punts on la meva família està allà, no? I m'hi porta directament, eh?
2: Doncs jo en tinc una que és molt peculiar i que no la trobo, és que especialment no és com el Marc, el pots anar a buscar, que és una olor d'un cosmètic, però no sé quin concretament, i de vegades obres alguna cosa... I és una olor que em recorda a les joguines.
0: Ah, sí,
2: a unes joguines que és una barreja entre plàstic, més maduixa, i és un joc com concret que fèiem amb les meves amigues, que alguna d'elles, i no sé quina, tenia una joguina que feia aquesta olor, i a vegades aquesta olor està en els cosmètics, no? I a vegades obres alguna cosa i fas...
0: I pam, te'n vas, eh?
2: I te'n vas allà a jugar amb aquell menjador, amb aquell moment, aquella hora, aquell hivern, no?
0: Avui, quina olor us transporta? El 677-38-77-19 i el 93-201-7474. Compartiu amb nosaltres. Quina olor us transporta en un moment molt concret de la vostra vida? Ara, parlant de transportar, és cert que a través de les olors, a través del sentit de l'olfacte, és el sentit a través del qual ens més fàcilment activem la memòria?
4: Bé, jo no estic segur de que això sigui totalment cert. Això ve molt de la filosofia dels llibres del Proust i del Ratatouille mateix, la pel·lícula Ratatouille.
0: Però era el sabor, no, Ratatouille?
4: No, també. Ah. Però és que al fin i cap, sabor, olor, tot això... El sabor és una barreja d'olor i gust i altres sentits. No és una única sensació. I sí, evidentment, la memòria olfactiva és fonamental per nosaltres. Sense memòria olfactiva seria difícil de que féssim aquestes associacions que fem de cultura i formació i educació respecte a les olors.
0: De seguida li preguntaré si és possible que hi hagi gent sense olfacte i si es pot perdre, si es pot recuperar, si neixes sense olfacte. Abans, però, deixeu-me saludar l'Antònia. A veure, la tenim al telèfon. Antònia, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: A veure, des de Rubí, quina és l'olor que et remet a tu al passat, a un record?
5: El formatge Gouda.
0: El formatge Gouda, epa, ojo. El Malcolm també el porta a llocs. A on et porta tu?
5: Em porta a l'escola, quan jo era petita. Que sí, el senyor no m'agradaria dir... No, diria que el nom ja m'emprenyo molt.
0: El dictador.
5: Sí, sí, amb el perit aquest, sí. Doncs a les escoles nacionals doncs, donaven tros de formatge i llet en pols.
1: Ostres,
5: i m'agradava molt a mi aquell formatge.
0: Oh.
5: I l'olor aquella, em compro aguda de tant en tant i
0: te'n vas al passat,
5: sempre,
0: eh?
5: Sempre me'n vaig.
0: Doncs, Antoni, escolta'm, gràcies per haver compartit això amb nosaltres i has clavat exactament el que demanem avui de l'audiència. Una abraçada bonica, fins ara.
5: Vinga, gràcies.
0: Adéu, adéu. Anna, bon dia. Anna Sant Feliu, bon dia.
6: Sí, bon dia.
0: Escolta'm,
6: escolta, mira,
0: què?
6: Hi ha una olor que em recorda molt quan era petita, quan anava a comprar carn amb la meva mare.
0: Sí.
6: Llavors no hi havia neveres a les carnisseries, hi havia un mostrador de marbre amb les carns allí sobre, crues. I jo doncs, me'n recordo que posava el nas allà, a prop, i olorava aquella olor de la carn crua. Que era una olor que és agradable, eh? No, si la carn és fresca, no és una olor... Ara no m'agrada la carn, no em menjo, eh? Però aquella olor era com una olor dulçona, una dulçona, no sé, un... Mira...
0: Una olor particular de carn fresca,
6: sí,
0: sobre el mostrador.
6: Anava amb la meva mare i estufava el nas allà al mostrador.
0: Anna, gràcies per haver compartit aquesta experiència. Una abraçada,
6: vinga,
0: bonica. Adéu. Fins ara. Adéu, adéu. Va, i acabem la primera tanda amb la Maria. Maria, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Maria de Castellà. A veure, quina olor transporta al passat?
7: Mira, l'olor dels trens.
0: L'olor dels trens.
7: L'olor dels trens, perquè jo, nosaltres veníem d'Andalusia. Bueno, jo vivia aquí, però la meva família estava allà a Andalusia i anàvem cada any. I compta 20, 20 i pico d'hores amb aquell tren, i ara encara me'n recordo, quan sento aquella olor, els meus estius.
0: Ai, que bonic. Una espècie d'olor pneumàtic que et pugui transportar a un món feliç, eh? M'agrada.
7: És com un oli o alguna cosa, saps? Aquells compartiments que anaven... Bueno, és que...
0: És clar, és entre fusta, pneumàtic, pot ser, no ho sé, altres elements, no?, que hi hagi en un tren. Maria, gràcies per trucar-nos, bonica. Una abraçada.
8: Bueno, bons records.
0: Fins ara. Adéu, adéu.
8: Bons records i trens, ja és prou.
0: Bueno, sí, està bé. Avui en dia. Cadascú. El que dèiem, eh? Pot ser que hi hagi algú que hagi nascut sense sentit de l'olfacte?
9: Sí.
0: Oh?
9: Sí, sí. Hi ha una patologia que es diu l'anòsmia congènita, que afecta... És una malaltia rara.
0: Mm-hmm.
9: I que és, hi ha diferents... N'hi ha algunes que tenen una relació genètica, altres no, i tot això. I es dona amb molt poca freqüència, un cada 6.000 o cada 10.000 casos, també depenent de si és home o dona, i es dona, en veiem de tant en quant. Molt infreqüent.
8: I pot ser que n'hi hagi alguna patologia que sigui per massa, algú que en sent més del compte, perquè passa una cosa... durant l'embaràs
0: i
8: que
0: després no marxa això, eh?
8: Per vida,
0: de per
8: a les
0: vida.
8: Dones et queda per vida, que si jo sentia 25 olors, ara en sento 250.000 i passes a odiar unes olors que abans, com ara...
0: Eren igual?
8: Suavitzants, desodorants forts i colònies
0: no
8: d'homes forts, i ara vomitaries.
0: Per tant, pot ser que un desencadenant, com per exemple un embaràs, aguditzi el sentit de l'olfacte o fins i tot que canviï les preferències?
8: O que hi hagi gent que en senti més.
10: Però que de fet és un superpoder. Jo recordo la meva dona que deia... A la cantonada hi ha un camió d'aquesta de les escombraries.
0: Molt fort. Sí, clar, això et serveix perquè un passes per davant de la trona del nen, o a mi em va ser... Ui, aquest nen va cagat.
8: Sí.
0: No, què dius?
8: O el marit, com et tornis a posar aquest desodorant, t'abandono.
0: Exacte. Què hem de dir al respecte d'això?
9: Bueno, a veure, l'estudi de l'embaràs i la relació amb l'olfacte, s'han fet estudis, inclús epidemiològics i tot això, i realment el que s'ha vist és que, més que augmentar l'olfacte o disminuir-lo i tot això, hi ha una modificació de l'olfacte.
0: D'acord.
9: Possiblement per qüestions hormonals, de canvis hormonals. Penso que està molt, molt relacionat el síndrome de l'olfacte amb tot el que és el sistema de la hipòfisi i tot això. I la major part de la gent, aquests canvis que sofreix durant l'embaràs, després tornen a la normalitat anterior, o no.
8: No, a mi ja et dic que no, 10 anys després i...
9: No. Igual.
0: Ara el doctor ha dit hipòfisi. A veure, comencem pel principi. Com funciona el sistema olfactiu?
9: El sistema olfactiu és un dels com els números primers, si ho veus la pel·lícula Contact, que transmeten els extraterrestres en el... D'això, hi ha el que en diem uns parells craneals, que són 12 nervis bàsics.
0: Que tenim al cap?
9: Que tenim
0: 12
9: al
0: nervis
9: cap,
0: bàsics, d'acord.
9: I un d'ells és l'olfacte.
0: Uh-huh.
9: I és, diríem, és l'única o una de les úniques parts del sistema nerviós central que es fa extern, vull dir, que surt a fora.
0: Ah! amic. Eh? Tot l'altre es queda, diguéssim, com un cablejat dintre
9: teu. Tot és cablejat intern i després passa això, no? I aquest sistema olfactiu intern és el que ens dona la sensació olfactiva. Perquè, clar, nosaltres hi ha unes vies, sempre, qualsevol sentit funciona igual, hi ha unes vies que capten una percepció externa i llavors la transmeten al cervell i al cervell en som conscients d'aquesta cosa. O sigui, nosaltres veiem amb el cervell. L'ull és simplement...
0: És com si arribés un missatge que el cervell decodifica.
9: Ah, exacte. És un decodificació. És la televisió. S'envia una imatge o la ràdio i tens un aparell que decodifica això i és quan nosaltres tenim la sensació d'olorar o la sensació de veure...
0: O de sentir.
9: O de sentir.
0: Mira, amb això saps com es veu molt clar? Perquè la gent ens entengui a casa. La gent que porten implants coclears, que és aquest implant a la còclea, que capten el soroll de fora i ho transmeten al cervell, el primer cop que els hi endollen de grans, de petits no, perquè aleshores ja ells aprenen a sentir-hi de sempre, no? Però quan els hi han posat de grans, el que et diuen és jo al principi no sento sons. Jo tinc la sensació que el cervell em vibra, perquè en realitat arriba una vibració. M'explico? És després el cervell que decodifica i diu, d'acord, aquesta vibració vol dir aquest so. I això ho fem al llarg dels anys. Per això, aquells vídeos que diuen no, li han enxufat l'implant coclear i de sobte ja ha sentit, no. Només això si era oient abans de perdre l'oïda. Si no, ni de broma sentiria directament, no? És una bona analogia perquè la gent ens entengui.
9: Sí. Bàsicament no és el mateix. Vull dir, passa que nosaltres no tenim poder implants olfactius.
0: Quina llàstima, eh?
9: Bueno, tot arribarà.
10: Aquesta relació que has mandat abans entre el gust i l'olfacte, perquè jo recordo que jo tenia un tiet que va tenir un accident un cop al cap i va perdre l'olfacte i el gust, tot junt. I jo recordo que quan hi havia la pandèmia del Covid, jo vaig agafar el primer cop el Covid, també vaig perdre l'olfacte i el gust a la vegada. O sigui, per què estan tan relacionats?
9: Bueno, primer, sempre com amb totes les coses, hem de saber de què estem parlant. Vull dir, a què diem gust?
10: Vull dir, per exemple, jo no tenia olfacte, però vaig demostrar-me que havia perdut el gust, vaig agafar una cullereta de tabasco i no em picava.
9: No picava.
10: I vaig dir, una cosa rara em passa.
0: Sí. Bueno, ara s'entén, no?, si és un dels nervis cerebrals.
9: Sí, sí, però no és el que normalment la gent et ve. La gent et ve amb la patologia i quan vens amb veus volants de metges que t'envien, és pacient que ha perdut l'olfacte i el gust. I el 90% d'aquests pacients que diuen que ha perdut l'olfacte i el gust el tenen perfecte.
0: Ah.
9: Perquè el confonem.
0: Ah.
9: El confonem. Vull dir, una cosa és el gust i l'altra és el sabor. Quan nosaltres mengem, som capaços d'identificar si allò és una paella o si allò és bollastre amb bolets o qualsevol cosa d'aquestes. Això no únicament ens ho dona el gust o l'olfacte. Això ens ho dona un conjunt de sentits.
0: Uh-huh.
9: Inclús la vista o l'oïda. Si no, si ho intentem menjar mai a les fosques, veureu la diferència de lo que passa. O explica-li tu als que fabriquen crackers, si els hi traguessis el crack aquest del ceroll,
0: les galatetes aquestes salades.
9: Se'ls aniria el negoci a terra. Per tant, el sabor és algo molt complex i que agafa diferents d'això. I el gust té unes característiques i l'olfacte té unes altres molt més amples. Al perdre un d'aquests sentits, perds el sabor. I moltes vegades et penses que ho has perdut tot.
0: Mm.
9: I no és veritat.
0: Mira, arran d'això, és que no us ho creureu, ens truca l'Albert, que diu que va perdre el sentit de l'olfacte durant la Covid. Albert, bon dia.
11: Hola, bon dia.
0: A veure, des de la Garrotxa, quina edat tens? Perquè ens fem a la idea, Albert.
11: 66.
0: 66 anys. A veure, tu vas perdre el sentit de l'olfacte i sabor, també, o només olfacte?
11: No, olfacte.
0: Olfacte. Durant la Covid, explica.
11: El vaig perdre i he distorsionat algunes olors.
0: Mm.
11: Perquè a vegades, passant per algun lloc, així amb colla, la gent diu quina olor més bona i a mi em sembla que és pudor. Mm. I a l'inrevés.
0: Mm.
11: No sé què, bueno.
0: Consulta pel doctor, aprofita que el tens aquí, Albert.
11: Algú s'ha canviat aquí dalt, no sé com es pot reconduir això. Jo intento treballar-ho, doncs agafant olors conegudes o de perfums o així, i aviam si ho noto, però no...
0: Com reentrenar. Es pot reentrenar. La pregunta vindria a ser, Albert, si es pot reentrenar o no l'olfacte i si la manera que ho estaves fent era la correcta. Entenc que és la pregunta, entenc que vas en cotxe, et responem per antena, d'acord?
11: Perfecte, gràcies.
0: Una abraçada, bonic, gràcies per trucar.
11: Adéu.
0: Fins ara, adéu. Què li podem dir a l'Albert?
9: Bé, com ells, el 80% dels pacients que van passar la Covid van perdre l'olfacte. I alguns d'ells, el 60%, va perdre el gust també. Uh-huh. I després el van recuperar molts d'ells, encara que a molts pacients, després de passar la Covid, els hi ha quedat un trastorn de per vida. A vegades no de pèrdua, sinó d'alteració.
2: Com el que ens deia l'embaràs.
9: Sí, sí, perquè s'ha de fer una regeneració, o sigui, s'ha destruït l'epiteli olfactori, amb tots els receptors i tot, hi ha hagut per l'efecte viral.
2: És a dir, s'ha destruït, tot això?
9: Sí, sí, sí, sí. La Covid, el SARS-CoV-2, s'agafava amb unes proteïnes de la mucosa olfactòria i matava un tipus de cèl·lules i acabava destruint tot el epiteli olfactori. Perquè l'epiteli olfactori es regenera. A vegades es regenera bé, però a vegades no es regenera bé, com si diguéssim la pell.
2: Els queloides, no?
9: Els queloides, o la cicatriu, o tot això. I llavors l'organisme, el cervell, torna a rebre impulsos que li venen de l'exterior, però ell, el cervell, no reconeix aquells impulsos de la mateixa manera. Jo he rebut uns altres impulsos. Què és això? I s'ha d'acostumar...
2: I es pot reeducar?
9: Es pot reeducar.
2: I com ho ha de fer l'Albert? Perquè l'Albert deia, jo intento provar a veure si ensumo les coses com ho feia abans, no?
9: A veure, s'ha vist...
2: Fem una cosa. Anem a la publicitat, ara sí. Just que són 2:15, i em fas un tutorial per tota aquella gent que conegueu algú que hagi perdut el sentit de l'olfacte arran de la Covid o arran d'algun altre tipus de malaltia, aquest epiteli que s'hagi destruït. Doncs ara de seguida el doctor ens diu com hem de reentrenar l'olfacte. No sé si serveix per postembarassades.
12: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
13: Sento l'olor de l'enemic que s'estança misteri.
2: Passen 3 minutets de 2:15 del migdia. Avui parlem d'olors. Com funciona el sentit de l'olfacte? Tots ho sentim igual. Pot haver-hi alteracions, aquest sentit de l'olfacte? I ara ens ha trucat l'Albert i ens ha dit que havia perdut el sentit de l'olfacte durant la Covid i deia, com es pot reeducar això? Com podem entrenar el sistema olfactiu per tornar a poder olorar les coses? A veure, el doctor Joaquim Molló Almiret, director de la Unitat de Rinologia i Clínica de l'Olfacte del Servei d'Otorrinolaringologia de l'Hospital Clínic de Barcelona i especialista de Barna Clínic, en té la resposta. A veure, què els diem aquests tipus de pacients?
9: Bé, l'entrenament és senzill. Ja nosaltres quan ens entrenem, quan fem la vida normal, ja ens entrenem. Mm-hmm. Ja olorem menjars, ja olorem coses, i ja és un entrenament, no? Però un entrenament afegit és crear uns moments al dia, que solen ser 5-10 minuts, a olorar i a concentrar-nos en olors que percebim. Amb això es basa el reentrenament, eh? Vull dir, es pot fer casolà, de forma casolana, o venen kits que estan validats.
2: Ah, kits validats, i això
9: sí,
2: no ho comprens.
9: Kits validats i kits no validats. A la pandèmia van començar a sortir kits que ningú havia demostrat que funcionessin, però era un negoci.
2: Ah, clar.
9: Clar. I llavors, però n'hi ha de kits validats, eh? I nosaltres n'hem desenvolupat un, per exemple, i és el que fem servir al clínic. I aquesta és la forma d'entrenar entrenar l'olfacte, i el que hem vist és que el número de neurones, quan tu fas entrenament, i això amb models amb rates es pot veure, perquè tu pots quantificar, en humans és més difícil de quantificar, quan tu entrenes una rata que li has destruït el sistema olfactori previ, aquesta rata torna a olorar molt més ràpidament quan li has ficat les olors i li has estimulat l'olfacte. I després es veu que el número de neurones que es creen i tot això és molt superior. Pues, l'entrenament és el que fa això.
2: Com de vegades et diuen, no paris atenció a una ferida que així no la sents tant, no? En canvi, quan focalitzes tota la teva atenció vas creant nous circuits neurològics destinats a mirar allò, no?
9: Un exemple. Quan tu has passat un accident i t'has tigurat 3 mesos al llit, tu t'alces i no tens força, no pots caminar i tot això. Llavors fas entrenament, i fas un entrenament i entrenament. Per què segueix aquell entrenament? Per crear noves cèl·lules musculars i noves cèl·lules òssies. O sigui, l'acció que fa un òrgan s'estimula la creació de nova cel·lularitat quan tu l'estimules. I amb l'olfacte passa el mateix, i amb la vista passa el mateix. Vull dir, es creen noves cel·lularitats si tu l'estimules apropiadament.
0: Per tant, en aquest oient, l'Albert, que ell ho ha fet entrenament a casa, així com d'estar per casa mai m'hi ha dit, li recomanes que vagi al metge i pregunti per aquests kits d'entrenament per l'olfacte, eh?
9: Sí, però ja et dic, no és el mateix intentar un entrenament quan una persona ha perdut l'olfacte i fa un mes que l'ha perdut que quan fa 3 anys.
0: Clar.
9: Vull dir, la possibilitat de millora, o 6, la millora o mitjançant entrenament després del temps que has perdut l'olfacte va baixant radicalment.
0: Ui, quina llàstima.
9: Va baixant radicalment.
0: Mira, una altra consulta, Marta, això et ressonarà. Lourdes, bon dia.
14: Hola, bon dia.
0: A veure, tu tens una consulta o vols explicar-nos que ets especialment sensible a les olors, a qualsevol?
14: Sí, la veritat és que ho soc cada vegada més, fins al punt de que he deixat d'utilitzar suavitzants, és que més per la cara fan olor, el xampú, el gel i totes aquestes coses.
0: Per tant,
14: i tampoc no, i de colònia l'única que em posa és un tipus de colònia fresca i a damunt de la roba, no me la posa ni a la pell.
0: I jo et pregunto, una pregunta abans que t'ho pregunti el doctor, Lourdes, és un tema que et molesta a nivell de percepció o que et trobes malament, tipus sensibilitat química?
14: No, em molesta l'olor.
0: Jo
14: però
0: jo,
14: també, per exemple, si hi ha una persona que està al meu costat i porta una colònia molt forta, no aguanto de marxar del costat seu, no puc.
8: Em passa exactament el mateix. O sigui, si algú porta una colònia massa forta, si algú porta un suavitzant massa fort, només passa pel meu costat i em molesta. I jo m'he arribat a aixecar de cafeteries perquè la persona, sobretot a vegades aquests homes que porten aquest patxuli, aquesta fortó, i jo marxo. I no és... No, l'únic que em fa és que em molesta i llavors si estic menjant o estic bevent o això, és que no em puc concentrar i realment és que m'atabala i m'ennuvola i tot.
0: Què li podem dir a la Lourdes, doctor?
9: Bueno, que és veritat, això passa, vull dir, hi ha gent que no arriben a tolerar les olors. El problema és que quan parlem de no tolerar les olors, rarament les olors són pures. Llavors, nosaltres, el que hem comentat abans, no? Hi ha tota una sèrie de substàncies químiques. Les olors, hi ha components olfactius i components químics, i poden ser hiperreactivitat. O sigui, hi ha molta gent que sofreix d'hiperreactivitat, hiperreactivitat nasal, hiperreactivitat bronquial, de substàncies que estimulen la mucosa nasal o la mucosa bronquial i crea hiperreactivitat. I això crea una sensació desagradable. Desagradable al respirar, quan és a baix, i desagradable del que estem inhalant a la part superior. Però no sempre és l'olor o la proteïna que és responsable de l'olfacte de la que és la responsable d'allò, sinó moltes altres proteïnes que estan estimulant altres receptors.
0: Què li podem dir a la Lourdes? Com pot evitar això?
9: Home,
0: mascareta?
9: Pot evitar-ho. Evitar-ho.
0: Mascareta?
9: Evitar totes aquelles substàncies que envellen i creen trastorn. A veure, mascareta, no, perquè hi ha molta gent que li passa amb les substàncies de la neteja. Les neteges tenen alts components químics, de substàncies químiques, o amb el lleixiu, o amb moltes altres que fiquen, a part de l'olor de pi, fiquen moltes altres substàncies a la neteja que poden ser intolerants. I
0: podem ser al·lèrgics també, no?
9: L'al·lèrgia és un altre assumpte.
0: Ah, d'acord.
9: L'al·lèrgia hi ha d'haver una reacció immunològica entremig. Perquè sigui una substància... Tu siguis al·lèrgic a alguna cosa. O sigui, moltes vegades no és al·lèrgia, sinó intolerància. Jo parlaria més d'intolerància a determinades substàncies que no tolerem.
0: Per tant, responent a la Lourdes, no anar-hi perquè no es pot desaprendre el sentit de l'olfacte. No. Lourdes, estem fotudes, eh?
14: Sí.
0: Per tant, has provat mascareta, de posar-te una mascareta de roba o així?
14: Bueno, alguna vegada, doncs, també, sí.
0: Déu-n'hi-do. Home, jo recordo...
14: Els productes de neteja que comentàveu també em passa. Per exemple, l'amoníac no el puc fer servir, la lleixiu tampoc, perquè és que em tapo quasi com m'ofegues, depèn de la quantitat que n'hi hagi.
8: O a vegades agafar un avió i et toca 8 hores i et seu al costat del senyor que va tot trajat i que s'ha posat
0: tot
8: de sobre.
0: Ara m'heu recordat una vegada que vaig agafar un tren fins a Cádiz.
8: Sí.
0: 8 hores de tren.
8: Sí, sí,
0: bueno, 8 hores o més hores de tren, ara recordo. Una senyora al meu costat posant-se, jo li vaig dir Chanés número 5, perquè no era Chanel, perquè jo com s'ho fotia. De veritat, em va donar un viatge que vaig demanar a una persona que em canviés el lloc,
8: Perquè hi ha persones que es pensen, o sigui, es posen colònia, llavors diuen, no, és que a mi no m'aguanta, ja no te la sents tu.
0: Això
8: ja no te la sents tu perquè t'has acostumat.
0: El doctor.
8: Llavors, hi ha gent que s'acostuma a anar-se posant colònia tota l'estona a sobre per sentir-se-la. Clar, al moment que te la tires te la sents, després ja no. Però no cal que la senti tot Barcelona.
0: Per favor.
8: Jo pararia la gent perquè li diria, perdona, no cal que et posis
0: tanta
8: colònia.
0: Fas dos plus plus i ja està.
8: Fas pudor.
10: Jo és que tindria 150.000 preguntes, eh?
0: A veure, no acabaríem. Per cert, acomiadem a la Lourdes, que s'està florint el telèfon. Lourdes, gràcies, estimada, t'acompanyem en el sentiment i no ho sé, separa't de la gent que faci aquesta pudor.
14: Una altra cosa, Elisenda, que comentava també respecte a això de l'anòsmia.
0: Sí.
14: En el meu cas, bueno, en el cas de la meva mare, va ser com un símptoma precoç al Parkinson.
0: Epa!
14: I llavors, bueno, no sé, li volia preguntar al doctor que tenim aquí, doncs, a veure si ell ho veu possible i si és així realment.
0: Doncs mira, ara li pregunto. Em guardo la pregunta a Lourdes i li tirem en una estoneta. Fins ara, bonica!
14: D'acord. Gràcies. Adéu, bon dia.
0: Què estaves dient, Malcolm?
10: Tenia diverses coses. Primer, perquè parlant la gent que no suporta olors concrets i tal, jo tinc la sensació que els olors t'acostumes, no? Vull dir que quan arribes a la Índia, per exemple, un lloc que els molt fort, el primer moment és, la veritat és que és molt fort. Quan portes unes hores t'acostumes, no? És igual que la gent que viu al costat de la via del tren, que ja no és en el tren, no?
0: O la campana
10: del... Aleshores, jo tinc aquesta sensació, vull dir, jo tinc un amic company meu que sembla que fa una olor no molt bona, i un dia el meu fill em va dir: "Fa olor a moll, el teu amic."
0: Què? Moll,
10: com moll, amullat.
0: Ah, moll. Clar, perquè sí, no eixuga la roba.
10: I vaig pensar, i un dia em vaig fixar, i és veritat. Saps? Vull dir, i vaig dir, hosti, no m'havia donat mai, porto moltes hores.
0: Interessant, eh? Això.
8: Perquè són dels també que es tenen la roba a l'interior.
0: Entroncant amb el que deia la Marta, de que la gent es posa colònia i al cap d'un temps és una llàstima que et gastes 200 euros, no, 70 euros en una colònia i després no la sents, creem resistència a les olors? És a dir, ens acostumem?
9: No és un problema de resistències, és un problema d'aclimatació. O sigui, el nostre cervell està dissenyat per captar diferències.
0: Ah.
9: Llavors, si nosaltres ens posem a molta olor o a una quantitat d'olor important, el nostre cervell s'acaba acostumant allò perquè és l'estímul que li arriba.
0: Que és el que passa amb la nostra pròpia colònia.
9: Ah, exacte. Clar.
8: Senyores llavors... de Barcelona i senyors de Barcelona, un cop i prou, per favor.
9: Sí. I llavors, això és molt habitual. O sigui, tu entres en un ambient, surts del carrer, en una habitació, ara no tant, però abans, que es fumava i tot això, entraves allà i allò era horrorós. Però quan portaves mitja hora allí, ja no notaves res. Tot era igual. Ho tornaves a notar si sorties i tornaves a entrar. I això és el que els passa als fumadors. Els fumadors s'acostumen a tenir al nas tan estímul brutal que tenen la sensació de que no oloren bé. Però quan deixen de fumar, tornen a olorar bé.
0: Ah, amic, per tant, és reversible. Els fumadors, fumadores que ens esteu escoltant, és reversible. Mira, la meva obsessió era quina quantitat de colònies m'he de comprar diferents per anar-les rotant, perquè així cada vegada que torni la colònia la puc tornar a disfrutar. Perquè jo no la compro per vosaltres, la compro per mi.
8: Un momentet al matí, un flix i prou.
0: Set colònies diferents he arribat a tenir en rotació. A veure, el 677-3877-19 ha explotat el WhatsApp.
1: Sí, i és rotatori perquè hem començat parlant d'olors que es transporten, però ara ha derivat la conversa cap a altres temes. Per exemple, l'Agnès té sensibilitat química, diu olor a productes químiques, diu com la Pont Nou també, olor a clients suats. Diu, i se'n posen a la llengua totes aquestes olors.
8: Oh,
1: i es posa un exemple.
8: Mica.
1: I es posa un exemple, diu, quan treballava en una entitat bancària, el polsim dels bitllets que hi havia a la màquina de comptar, el segon ja els tenia a la llengua.
0: Uau!
8: Mira, no faria rica, cap pena.
1: No pot ser rica.
0: Com és que migra, això?
1: No
0: com és que migra? El doctor no va fent sí, sí, sí.
9: Nosaltres, quan respirem, passa cap a la cuana i baixa cap a baix. De fet, això s'ha fet molt amb el que en diuen els olors gustatius.
0: Mm-hmm.
9: A molts aeroports i a molts llocs fiquen olors desodorants amb components molt importants que passen a la llengua i tenen gust a maduixa.
0: Ah.
9: I llavors tu, al cap d'una estona d'estar en aquell ambient, estàs notant el gust de dolç, l'estàs notant. El mateix passa amb altres substàncies sensitives.
0: Per això té tot el sentit del món que ens ha trucat la Roser, que no l'hem pogut fer entrar, que diu, ha perdut la visió i des de llavors li costa molt identificar les olors, que és una mica el que deies, no? La convergència
9: bueno,
0: de diferents
9: això,
0: sentits.
9: Això no sol ser habitual.
0: Ah, no?
9: Vull dir, no sol ser habitual. O sigui, pot passar-li a una persona, de que li costi olorar i tot això. Jo diria que més aviat canvia.
0: Uh-huh.
9: Lo que sol passar és que les persones que han perdut la vista, jo tinc diversos cecs dintre els meus pacients i tot això, que l'olfacte és un passa a ser un òrgan més primari, o sigui, més important
0: per
9: ells.
0: Dona més informació.
9: I van pel carrer i diu, jo tinc una senyora que em diu, jo vaig pel carrer i amb el bastó i la meva guia és el bastó, però també les olors.
0: Clar.
9: Clar. Que vaig passant de les tendes.
0: Bueno, i això, exacte, t'anava a dir també. Les botigues ho fan servir com a reclam a marketing. Jo hi ha una botiga, que no diré quina, per no fer-los publicitat, que entro totes. Només per sentir l'olor d'aquella botiga.
8: I n'hi ha només algunes...
0: Hi ha algunes que fujo per l'olor que fa.
8: N'hi ha algunes d'adolescents que tomben.
0: Exacte,
8: que
0: dius, no però què és això? Què és això tan dolç?
8: I que t'endús aquesta roba i a casa encara
0: horrible,
8: fa...
0: Horrible, horrible.
1: Mira, el Guifré té 34 anys i no té olfacte, no té anòsmia. Des de fa 2 anys, per això. I diu, de moment m'he saltat tots els bolquers de la meva criatura, que ja té un any i mig i no ho ha pogut sentir.
0: Però també t'has perdut els de l'inici, que no fan mala olor.
1: Però el Jordi té un amic que tampoc té olfacte. I el que fa és olorar una mica una forta aspirada d'amoníac i ho recupera una mica. Això és el que diu el Jordi.
0: Si es
1: desmaiarà.
0: És com un reset. O sigui, el seu amoníac és per fer un reset. Allò.
1: Una forta aspirada...
0: I
1: recupera una mica.
0: Estic flipant
10: veure,
0: amb això.
10: Segur que és amoníac.
0: Això té alguna mena de sentit, això que diu el Jordi?
9: No, perquè l'amoníac és bàsicament un estimulant sensitiu. No és un olor ni és un gust, és un estimulant sensitiu. El que fa és estimular sensitivament. Ara, que ell ho noti així...
0: Bueno,
9: pot ser.
0: Mira, a tom d'això, precisament, tenim l'Armand al telèfon. Armand, bon dia.
15: Hola, bon dia.
0: A veure, explica'ns, et demano molta brevetat, que estem a punt d'acabar. Sí. Digues.
15: Mira, jo sempre he tingut rinitis, tinc 74 anys, tota la vida, i he tingut problemes d'això, de la rinitis, d'olfato, bueno, aleshores, l'olfacte, així com més gran, no he anat com perdent. Sembla ser de que tinc pòlips, i llavors em diuen que, bueno, que la forma de recuperar-los és treure'm els pòlips, però que després aquests pòlips em tornaran
0: a sortir.
15: A sortir, sí. I el que sí que últimament he fet, a part del tractament que faig cada dia, de disonides i coses així, és un tractament amb cortisona durant 15 dies i llavors recupero un olfacte fantàstic i estic pues, amb 5, 6 o 7 mesos doncs amb aquest olfacte, i llavors el vaig perdent, i bueno, i aquí estic amb aquest punt. No sé, vull dir, si la solució és treure'm aquests pòlips...
0: Ai, senyor!
15: O fer servir la cortisona...
10: O resignació.
0: O resignació, perquè cortisona de per vida. Fem una cosa, Armand, com que potser hi ha més d'un oient que ens estigui escoltant que té aquesta situació, malauradament, et responem en antena, que així ho sentiràs perfecte. Una abraçada, bonic.
15: Molt bé, moltes
0: fins ara.
15: Gràcies.
0: Adéu, adéu. A veure, ràpidament, el cas de l'Armand, poden ser els pòlips?
9: Poden ser els pòlips, però no és els pòlips únicament. O sigui, la malaltia que diem pòlips nasals no és els pòlips nasals, ni és el principal problema moltes vegades, sinó que és la rinosinusitis crònica que hi ha al darrere. Són malalts que fan una rinosinusitis crònica que al final acaben desenvolupant pòlips i aquesta inflamació afecta tota l'àrea de l'olfacte. I progressivament van perdent l'olfacte i va molt relacionat amb la inflamació, més que amb la mida dels pòlips, amb el tipus d'inflamació, si hi ha comorbilitats com tenir asma al mateix temps o altres patologies, no? I, evidentment, com es talla? La pèrdua d'olfacte és un símptoma i està causat per la inflamació i és dels pocs casos que és tractable.
0: Per això li funciona la cortisona.
9: El que s'ha de fer és tractar bé el nas i amb corticoides intranasals, que és, si és ja el diagnòstic. Els corticoides orals, que són aquestes pastilles de prevenció, això és perillós perquè va molt bé, és molt eficaç...
0: Però va tot arreu del cos.
9: I produeix descalcificació òssia, hiperglucèmia, cataractes, etc.
0: Per tant, hem d'anar a fer un tractament localitzat, per això dius els internasals,
9: Exacte. El corticoide es pot utilitzar en un cas d'exacerbació molt greu que no t'ho puguis controlar, però s'ha de fer un tractament mèdic apropiat. I a vegades la cirurgia és recomanable, però no perquè tornaran a sortir els pòlips, no, sinó per reduir la massa inflamatòria que hi ha aquí, perquè curar la malaltia no la curaràs. I actualment han sortit tota una sèrie de fàrmacs, es diuen biològics, que encara han demostrat més potència o tanta potència sobre la pèrdua de l'olfacte com és la cirurgia o el tractament.
0: Doncs respost l'Armand. Tornem al 677-387-19 perquè ens esteu dient moltes coses i avui tinc la sensació que no us estem atenent. Ja disculpeu-nos a tots els que sou perquè no ens dona temps a llegir-vos a tots.
1: I estan dient coses molt interessants també, curiositats i també preguntes. Mira, la Pilar diu sobre els olors que us transporten, l'olor de la fusta quan la tallen, perquè el meu pare era fuster, també el de la Mercè, l'olor de la fusta, perquè el meu pare era fuster i tenia el taller de la fusteria just als baixos de casa.
2: La fusta seca, quan la tallen els fusters, fa una olor, però el meu avi, que tallava fusta al bosc, fa un altre tipus d'olor, barrejat amb petricor, no?, quan està una miqueta humida. Oh, doncs, aquella olor.
1: Doncs mira, la Carla, l'olor de la gespa, acabada de tallar també, que la transporta
2: nena,
1: a quan
2: Carla,
1: era petita.
2: Nena, Carla, que venen ara unes coses que tu poses a la gespa artificial i fa olor de gespa tallada, que vaig al·lucinar, vaig dir, però què és aquesta nena?
1: Que recorda el seu pare quan tallava el jardí.
8: Estimulada.
1: Ja,
8: no faltaria això. Jo vull desaprendre coses.
2: No es pot, ja t'ho he dit al metge.
8: No vull sentir més olors.
1: Hi ha molta gent que també parla de l'olor del mar, Malcolm. L'Anna diu que li transporta moments amb el seu avi de petita. La Sílvia, l'olor de pa torrat i olor de cafè em porta quan era petita els diumenges al matí de casa. I atenció a Jordi, que fa una pregunta per la taula. A veure si esteu d'acord. Us passa que quan algú es fa un cafè et venen ganes de prendre-te'l, però quan és el teu no fa la mateixa olor?
8: Això passava també amb el tabac, quan érem quan jo era fumadora, que la gent fumava i venia aquella olor i volies fumar i després...
2: Jo crec que les persones que hem fumat i ja no fumem som les més intransigents amb l'olor de tabac. És horrorós. O sigui, sents un microgram d'olor de tabac i dius, quin fàstic.
1: Aixeco la mà.
10: Per favor, ara jo, responent a aquesta pregunta, jo sempre vull el que tenen els altres, però no
1: per l'olor, no?
2: La loteria, ja ho sabem.
1: I després hi ha un altre meló que ha obert la Romina.
2: Obrim.
1: La Romina té 34 anys i diu, des de que em vaig quedar embarassada, tinc un superpoder i una maledicció alhora. Noto totes les olors, molt més. Diu, no em cal estar a prop de la meva criatura per saber que s'ha fet caca. Diu, des d'aquest punt de vista em sembla molt útil. Però el problema ve quan noto també l'olor de peus aliena, de brossa o de suor multiplicada per 3. I la Gisela de Reus diu, l'olor de préssecs, quan estava embarassada, era l'única que em treia les ganes de vomitar.
2: Les nàusees, que bo.
1: Diu, de fet, em passejava per totes les fruiteries, olorant els préssecs profundament.
2: I a la boca dels préssecs.
8: A mi em va agafar fàstic el cafè, que sóc molt cafetera, em va agafar fàstic l'olor del cafè.
2: I no et va agafar, en canvi, per compensar una altra cosa? De dir, això no m'agradava gens i m'encantava durant l'embaràs?
8: No me'n recordo. Però em feia molta mania l'olor dels bolsos. Saps que si tu poses el cap fins al bolso per remenar, buscar coses, fa com una olor peculiar? Doncs,
2: variades.
8: O sigui,
10: anava
8: amb els bolsos que em
10: fotíem...
8: Bueno.
10: No, jo volia preguntar la relació entre olor i humitat. Perquè els avions... No, ja, esto es una, potser és una llegenda urbana i així la trenquem. Diuen que hi ha 300 persones que, òbviament, en un viatge llarg es tiraran pets, rots...
2: Ai, quin horror.
10: Hi ha un lavabo, però no... La veritat és que no fa molta olor. I diuen que és que perquè no hi ha... No fa molta pudor. Però diuen que és perquè no hi ha humitat. I també diuen que el menjar no té gust, no té sabor, perquè no hi ha humitat. Vull
8: dir
10: aquesta relació.
8: Però fa una pudor quan ara, comencen a obrir aquells tàpers.
2: Ara ho resolem. Anem a la publicitat. I és veritat que dintre dels avions les olors estan més amortiguades per un tema de, segons el Malcolm, humitat.
10: Hi ha gent d'urbana.
12: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.

0: 4 minutets i hem de respondre moltes coses. La de l'avió, i queda pendent. L'anòsmia està relacionada amb Parkinson. A veure, Malcolm, tu deies que els avions...
1: Els avions, què passa? Perquè és veritat que no fan la pudor que haurien de fer si hi ha 400 persones que tenen gasos diversos.
0: Té relació amb això que deia de la humitat, amb Malcolm? Deu ser l'altura?
2: Pot ser, evidentment, qualsevol lloc que hi hagi humitat, les olors sempre s'exacerben, no? Per més que res, perquè es poden localitzar millor o concentrar...
0: Ah, al contrari, diu,
2: i tot això. El que passa als avions, a veure, jo ho atribuiria molt també als sistemes de filtre de l'aire que utilitzen els avions. Els avions és una atmosfera creada molt artificialment, I hi ha un filtratge constant, inclús de partícules o de virus o de bactèries o tot això. Per tant, diuen que és una zona inclús més protegida. Però en quant a l'altitud no sabem massa què passa. De fet, vam presentar un programa a l'ESA amb el Tomàs Molina, que vam treballar junts una temporada per fer una enquesta aquí a Catalunya, i ens el van rebutjar. Però era una miqueta per mirar què passava amb l'olfacte en situacions d'ingravidesa o de microingravidesa, per fer-ho.
3: Ah, que interessant.
0: I res, en els últims 3 minuts teníem una consulta de la Lourdes que ens ha trucat, que diu, ostres, la meva mare va desenvolupar Parkinson i un dels símptomes que va tenir pre-Parkinson va ser l'anòsmia. Està efectivament relacionat?
2: No, anòsmia no. O sigui, l'anòsmia és menys, molt menys freqüent. Anòsmia parlem quan la persona no olora absolutament res. I quan no, si olora alguna cosa, és hipòsmia. O sigui, és pèrdua de partida de l'olfacte. Sí, es dona molt freqüentment. De fet, es sol presentar 4 o 5 anys abans dels trastorns motors.
0: Uau!
2: I, de fet, avui en dia, en qualsevol consulta de neurologia, l'olfacte sempre es mira. I nosaltres hem fet estudis i hem publicat amb el grup de neuròlegs del clínic aquestes dades, i es dona, i és molt, molt, molt freqüent. De fet, hi ha les persones que no tenen cap causa de perdre l'olfacte, que els estudiem, vostè té pèrdua d'olfacte, té més de 50 anys, i no olora bé, els hi fem un protocol per veure si no hi pot haver al darrere una malaltia neurodegenerativa.
0: Uau, interessantíssim. I pregunta...
2: La major part no surt res.
0: Quedeu-vos tranquils, exacte. Sí. Si deixeu d'olorar de sobte, no digueu, aneu al metge dient tinc Parkinson. En tot cas, avui hem parlat d'olors. Tanquem amb algun missatge dels que hem rebut al WhatsApp.
3: A veure, mal com parlava dels avions, el Ramon, com a curiositat, sap reconèixer per l'olor qui s'ha tirat un pet? No. Diu, lògicament, no dic res, i l'Elisabet tanca amb una pregunta. La pregunta que és, m'encanta l'olor del cafè, però no m'agrada beure'n.
0: Això també és habitual, m'agrada l'olor de benzina i no me la bec, no?
3: No, home, no. Amb aliments.
2: Sí.
3: Amb aliments.
0: Ai, senyor, ens han quedat moltes coses, com sempre, per explicar aquí a La Solució. Avui hem parlat d'olors amb el doctor Joaquim Mullol Miret, director de la Unitat de Rinologia i Clínica de l'Olfacte del Servei d'Otorrinolaringologia de l'Hospital Clínic de Barcelona i especialista de Barna Clínic. Moltes gràcies, Joaquim.
2: Gràcies.
0: Una abraçada i gràcies per haver vingut. Senyor Fran Domènech, tornem dilluns.
3: Molt bé.
0: Ho farem amb l'Helena Puigguitar per parlar de com prendre decisions si volem canviar de feina.
3: Oh,
0: canvis radicals de feina. No, per favor. Per favor,
4: diu una cosa, doncs.
0: Ai, Marta Pontnou, Malcolm Otero. Escolta'm, aneu a dinar, sense mi?
4: Ah, sí. Mira, noia, faràs tu que ens ho has anul·lat a última hora.
1: Alicent de Caro, directora de La Solució. Jo recordo que quan estaves embarassada no em deixaves portar colònia.
0: O li enviava un WhatsApp i deia, Malcolm, no portis colònia,
4: bueno,
0: per favor.
4: És que el Malcolm és dels que fa dos petons a cada galta i tot el dia olores a...
0: I un dia es va posar colònia i el vaig enviar, no sé si a les grades o aquí a la punta, que et vaig dir lluny. A la propera sí que vinc a dinar, que avui m'he donat de baixa, que és l'aniversari de ma mare. Tornem dilluns, família, us deixem amb el Catalunya Migdia, amb l'Òscar Fernández.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Els Estats Units estudien tornar a atacar l'Iran, segons informen diversos mitjans nord-americans. La cadena CBS assegura que l'exèrcit nord-americà es prepara per una nova ofensiva aquest cap de setmana. Per la seva banda, el portal Axios afirma que Trump ha reunit els seus principals assessors per analitzar la situació amb l'Iran. El president nord-americà ha indicat en un missatge a les seves xarxes socials que no assistirà al casament del seu fill Donald Trump Jr. i que ha modificat el seu plans de cap de setmana per raons d'estat. Tot plegat coincideix amb nous intents diplomàtics per evitar una represa del conflicte. El cap de l'exèrcit del Pakistan, país mediador entre Washington i Teheran, s'ha desplaçat aquest divendres a la capital iraniana. En paral·lel, al Líban continuen els atacs israelians malgrat l'alto el foc amb Hezbollah. Almenys 10 persones han mort aquest divendres al sud del país. En aquest context, altres països com Qatar també intensifiquen en els contactes diplomàtics per intentar contenir l'escalada del conflicte. Més notícies. Situació crítica a Califòrnia per una fuita química a prop de Los Angeles. Les autoritats han ordenat l'evacuació de 40.000 persones pel risc d'explosió.

0: Explosió i l'emissió de fums tòxics. La fuita prové d'un dipòsit amb 26.000 litres de metacrilat de metil, un producte químic líquid i inflamable utilitzat en la fabricació de plàstics. Els equips d'emergència alerten que el producte pot contaminar el terreny i que hi ha risc de que hi hagi una explosió que podria provocar núvols tòxics sobre la zona, que té molta densitat de població. De moment no s'han registrat ferits. Els equips d'emergència treballen per instal·lar barreres de contenció i evitar que el producte arribi a cursos d'aigua o a la costa, que es troba a pocs quilòmetres. Per ara encara no s'ha pogut aclarir l'origen de la fuita. El Parlament comença a tramitar els primers pressupostos de Salvador Illa. S'acosten als 50.000 milions d'euros. Preveuen 900 milions per complir els acords amb Esquerra i els Comuns, però no inclouen cap partida concreta per resoldre el conflicte a l'educació. El PP i Junts hi presentaran una esmena a la totalitat. La CUP s'ho planteja. Decreta en presó provisional sense fiança per al detingut dimarts per la mort a ganivetades de la seva exparella a Figueres. Tenia una ordre d'allunyament de la víctima que s'havia saltat dues vegades. La causa està oberta per un delicte d'homicidi i trencament de condemna. L'home havia passat aquest divendres a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres. Bad Bunny porta l'essència de Puerto Rico a l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels dos concerts consecutius amb què arrenca la seva gira europea. Focs artificials, llums, dos escenaris i una producció audiovisual molt cuidada han servit de coixí per als seus grans fits. El Festival de Cinema de Canes arriba al final i aquest dissabte es donarà a conèixer el palmarès principal. De moment, el cinema català ja ha recollit uns quants premis, a més del guardó a la interpretació d'Aina Clotet en la seva òpera prima com a realitzadora de Viva, projectada la Setmana de la Crítica. La coproducció catalana Researchers for the Revolutions de la cineasta iraniana Pega Ahan Garani ha guanyat l'Ull d'Or al millor documental de Canes. El film que resumeix 5 dècades de la història de l'Iran té participació de 3CAT i també ha rebut una menció dels Globus d'Or. També ha rebut una menció especial del jurat a la competició immersiva del festival The Black Mirror Experience, un viatge immersiu a l'univers distòpic de la popular sèrie de televisió de Netflix que ha creat l'estudi barceloní Universe per al francès Benijay Live Studio. Esports, el Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de Futbol contra l'Olímpic de Lió. Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte, mentre que la davantera Coralina Graham ha completat la sessió. A la Lliga de Primera Divisió, el Girona ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens. L'Espanyol rebrà la Reial Societat amb opcions molt còmodes de classificació europea. I el Barça visitarà el València. Hansi Flick ha descartat arribar als 10 anys a la banqueta blaugrana i és que Pep Guardiola ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades. Qui també plega és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa. A la Lliga Sobaldambol, doble victòria catalana a la 29a jornada. El Granollers s'ha situat tercer després d'imposar-se per 31-32 a la pista del Bidasoa d'Irun. Per la seva banda, el Barça, ja campió, ha superat el Torrelavega per 36-24.
1: Fins aquí les notícies.
2: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la 7a temporada de Crims.
3: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
4: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
3: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbon a Lleida.
5: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
4: Per darrere d'espera i pam, pam, pam.
3: Crims. Nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
6: I també disponible a la plataforma 3CAT. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
7: La figura d'Agustí Duran i Sempere, prohom de la cultura catalana, va ser cabdal durant la primera meitat del segle XX per la dedicació intensa i polifacètica al coneixement i divulgació del patrimoni nacional. Va impulsar un model propi de gestió que permet considerar-lo el promotor i ideòleg de l'arxivística catalana. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
6: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.

0: Maria Elena Roqué és aquesta dona, una, que són moltes, perquè ha fet de tot. Escenògrafa, ballarina, performer, dissenyadora, creadora audiovisual, una força de la natura, una guerrera, però sobretot, com diu ella, la ben plantada. Va fundar, juntament amb el pianista de Vinaròs, Carles Santos, la companyia Santos Roqué, que va durar durant 25 anys i amb la que van fer espectacles arreu del món. Té 73 o 74 anys, ara li preguntaré. I ha viscut 7 vides, com els gats que tant estima. A Tarragona, on va néixer, a Veneçuela, a les cases d'Alcanar, però sobretot on ha volgut.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
0: Maria Elena Roqué, com estàs?
2: Molt bé, aquí, encantada d'estar amb tu.
0: Escolta'm, això de la ben plantada, que m'ho vas dir fa temps en una entrevista que et vaig fer al Museu d'Art Modern de Tarragona, i em va agradar molt.
2: Sí.
0: Perquè em vas dir guerrera, sí, però sobretot ben plantada. Que és una forma de resistència o què és això?
2: Bueno, és una forma de creure en tu i de dir que tu ets el que ets i que vas endavant sempre, no importa lo que passi, i ja està, estàs ben plantada i prou.
0: Estàs al lloc on has d'estar.
2: Ningú te tomba.
0: Clar.
2: Ja està.
0: I ara estàs al lloc que has d'estar perquè portes molta carrera, has fet moltes coses, i ara estàs també en un moment creatiu. De fet, vens d'aquest cap de setmana de muntar, no sé si dir un show o què és el que has fet.
2: No, un lloc meravellós, absolutament meravellós, que són els ports de Tortosa, de l'Horta de Sant Joan, els estrets, que són uns massissos amb unes moles, un paisatge d'una bellesa, però amb una història tremenda. I jo, quan estic per allà, quan he estat caminant, el primer que m'arriba és tota aquesta història d'aquestes gens que van fer resistència, els maquis, i em vaig posar a la pell d'ells des de la meva perspectiva, no? Com jo faig les coses, però era una veu que volia que se sintessi, que tot el món m'escoltessi i que patien, saps? No sé com es diu, que pateixen, no?
0: Sí, que pateixen.
2: Fer-los patir, no?
0: Fer-los patir perquè tu moltes de les coses que fas les fas a partir del teu cos.
2: El meu cos és una memòria de la que soc també part de la història d'aquest país i que me dol molt, i que la gent que ens hem criat a fora, a un altre país, lo tenim molt present. Pot ser més present que vosaltres que sou aquí.
0: Hem d'explicar que la gent dirà Maria Elena Roqué, nascuda a Tarragona, però clar, té un accent curiós. És un accent curiós perquè vas viure part de la teva vida a Veneçuela, allà et vas criar, perquè la teva família es va exiliar.
2: Va ser un segon naixement, perquè tenia un any. La meva mare va esperar a Tarragona que jo naciera, i doncs vaig néixer l'any 52 i el 53 ja era allí. Així que eren dos naixements, una a Veneçuela i una aquí. I forma part de la meva essència també.
0: I per això també tan present tots els que van patir, perquè tu ja vas tenir un avi que va ser dels primers assassinats.
2: El primer militar republicà assassinat. Un home fantàstic, tremendo, imponent. I clar, era un enemic important, no?
0: Per això a casa teva van tenir clar des de ben a l'inici de marxar.
2: Per la meva mare, per el meu pare, perquè el meu pare era un ocell que volia volar, i tenia un pare que era molt estricto, no? Molt fort, molt dur. Venia de Lleida i era dur, d'aquesta gent de Lleida que ve de dins, molt dura.
0: De secar.
2: Clar, i era un orfe i l'havia fet tot de zero, no? I l'havia anat molt bé, però era això. I el meu pare volia volar, volia anar-se'n, volia l'aventura, volia conèixer un altre lloc i no tindre el seu pare damunt d'ell.
0: De fet, ton pare, ara que dius que era un ocell, és que era un ocell literal, perquè sempre va estar volant.
2: Sempre volava, sempre anava amb ell i ell volava sense motor, era una preciositat.
0: O sigui, eren avions sense motor? Sí. Què era això?
2: Avions sense motor, com un ocell mateix.
0: Sí.
2: I els millors moments de la seva vida van ser volant amb els ocells. En el mateix cercle amb tèrmica, cap amunt lentament. Era el millor que li va passar a la seva vida. No jo, el volar amb els ocells.
0: De fet, tu, a la teva cara, podríem dir, li tens un homenatge molt gran, perquè d'aquest volar amb els ocells, tu sempre t'has representat a tu mateixa amb unes celles que sempre et pintes. De fet, ho has fet abans d'entrar en aquest estudi, justament per això. Clar. Perquè és un record al teu pare. Explica'm la història d'aquestes celles.
2: És un record, però és una invocació i és un ritual i és una cosa que dius cada dia a volar, no? Una altra vegada. El meu pare estava morint a aquest hospital de
0: Tarragona, Joan 23.
2: Joan 23, i vaig anar de seguida, estava a la meva casa, no se trobava bé, el seu germà era a casa també, se'l va portar a l'hospital i jo vaig arribar més tard. I s'estava morint perquè havia donat un infarto, no? Doncs estava morint i me va contar aquesta història tan maca, tan maca, tan maca, dels ocells volant amb ells. Quan estava morint me va dir, lo millor que em va passar a la meva vida va ser això. I aquest dia dic, bueno, ok, ara els japonesos se tallen totes les celles quan tenen un dol. Jo vaig fer l'opuesto.
0: Lo contrari.
2: Lo contrari.
0: I et vas pintar unes celles.
2: Les celles.
0: En forma d'ocell que vola.
2: D'ocell, aquests ocells amb grandes ales, que poden ser depredadors, pot ser, però són els millors voladors. I hi ha molta mitologia en Venezuela amb aquest ocell. És un ocell que lo veus tots els dies volant per tot arreu.
0: Maria Elena Roquer, estava pensant jo ara, el millor que has fet a la teva vida encara ha de venir? O ja ho tens? O tens una idea?
2: Això del millor i el pitjor és una cosa...
0: Ho deia per això que deia el teu pare, eh?
2: Lo tinc del costat, això. La vida és una muntanya russa, no? No saps on va, com va, puges, baixes, te dona cops, surts, te celebres, plores, fas tot el que... Entonces, no n'hi ha un... Jo crec que tot és bo i que ara és un bon moment perquè tinc una llarga trajectòria darrere i tinc una mare preciosa que encara està viva i té
0: 105 anys. Mare meva.
2: I és un goig tindre una dona així a prop, propera, que em diu coses molt, molt sensates i molt boniques. I és un bon moment. N'hi ha moltes coses a dir. Pot ser que sí. En aquesta edat que tinc, 74, que no me'n vaig donar compte fins al 70. Que vaig dir, ostres, esto es una cifra. 70 és una cifra, no m'havia donat compte. I claro, tens un desparpajo, no?
0: Ja t'és igual una mica tot, eh?
2: No és que t'és igual, però tens una comoditat, una seguretat, una soltura. Saps on t'és, el que vols, el que has fet, el que ha estat d'una manera com tu demanes, millor o pitjor, però no n'hi ha competència en aquesta vida que tinc. No n'hi ha competència per ser la millor, n'hi ha competència per fer el que vull sempre. Això sí que he estat molt forta. Fer el que vull. Fins quedar-te on no t'has de quedar a vegades. També, si tu decideixes quedar-te, és perquè algo té que passar. Però una vegada que ja ha passat tot, aire, no? Continues amb lo següent.
0: Continues volant. És divendres, esteu sentint Les Dones i els Dies, i ja sabeu que sempre a les nostres convidades els demanem que portin la música a la seva vida. I escolta, ens ha fet una selecció que no toquem ni quarts ni hores.

0: wie einst Lili Marleen.
1: A veure com cantaves, això? Meravella de cançó i Maravilla. Amb molta simbologia, també.
2: Meravella de cançó i m'agrada com ella, quan ja està també en una etapa avançada, com canta desafinant i és tan maco. Aquesta manera també de cantar sense pensar en afinar ni res, sinó el que li surt del cor. I va ser molt important en el seu moment, tot aquest aliats de tota Europa cantant aquesta cançó amb ella.
1: Una cançó contra el nazisme.
2: I tant.
1: I una cançó també d'una guerrillera, podríem
2: clar,
1: dir.
2: Clar, perquè... clar. Són aquestes dones que han jugat molt bé, no? Que han sabut fer el que volien i han jugat molt bé i s'han dit moltes coses, però dones que m'han interessat i que m'han donat moltes coses, també.
1: A tu et representa, et sents, podríem dir, representada per aquest esperit de Lili Marleen?
2: És una de les meves parts. Clar, i vinc d'això. Vinc d'una família que estava lluitant contra Franco, que era nazisme, també. Era el mateix, fascistes, o sigui, no és una cosa que la tens a prop.
1: Hi ha hagut molts llocs des d'on has treballat i has lluitat, tu. Des del cos, dèiem, també sí. Des de la sexualitat, que ha estat molt important i ha estat una peça importantíssima a tota la teva trajectòria.
2: Clar.
1: Per què la sexualitat? Perquè jo crec que la sexualitat, quan en parlem les dones, sobretot, trenca els esquemes. O sigui, per molt que diem que hem superat moltes coses, encara ara la gent es posa una mica nerviosa.
2: No, a mi no me posa gens nerviosa. És pura vida, no? És pura vida i és una realitat. Una realitat que ha estat molt machacada, molt desfigurada per tantes coses. La societat, les religions, les famílies, el que se té que fer, el que no se té que fer. N'hi ha hagut un moment de la meva vida que jo estava present, i no per la meva família, però per la societat en la que estaves vivint, no? Que tothom te volia que fossis... on viu, crec que diuen fossigues.
1: Que fossigues.
2: Una verge.
1: Perquè
2: una...
1: tu vius a les cases del Canà i allà diuen fossigues.
2: Clar, la puríssima verge, la nena perfecta, la que ningú pot tocar, i totes aquestes coses, les tenes i tal. I estava en un col·legi de monges, que també que vaig estar...
1: Vas estar un any a Tarragona.
2: A Tarragona, i va ser horrible, va ser horrorós. Bueno, terrible, me castigaven també tot el temps con coses superfortes. I bueno, no res, que nada, que això està ahí.
1: La religió, també, ara que deies la religió també ha estat part del teu, teu imaginari.
2: Tens que superar tots aquests murs per viure el que tu sents lliurement, no? I lliurement... tu pots sentir moltes coses diferents en diferents moments, amb molta gent. A més, tinc la sort de l'any 69, quan va passar tot aquell, el 68 i el 69. Entonces, tothom estava superobert, no havia problemes amb el sexe, tot passava com tenia que passar, amb qui t'agradava, hasta amb qui no t'agradava, tot era un experiment i no havia por. No havia el por a la sida, no havia el por a altres coses, no? Així que el sexe... però el sexe encara, com és un atavisme tan fort, és una cosa que sempre la tens en els treballs, perquè tu potser no tens problemes amb el sexe, però passen moltes coses amb el sexe horroroses, encara que jo no em puc callar amb això.
1: De fet, ara, per exemple, estàs preparant ja una nova creació, em sembla que per la setmana, pel dia 22, justament...
2: Sí.
1: Que serà res demà,
2: sí.
1: I que justament on parles d'això, parles de les dones,
2: sí.
1: Com se senten prostitutes, de les dones que han matat a la carretera, a la N340, moltes vegades sí. Exercint el treball sexual, i vols fer denúncia de tot això, també.
2: Bueno, n'hi ha un paral·lelisme, perquè quan tu veus aquestes dones que han estat traficades, o que per raons de la vida terribles que han tingut quan eren petites o el que sigui, han acabat en això... tu veus que la societat i els homes i dones machistes en la societat potser te terminen també tratant com si fossis una prostituta.
1: Perquè vols dir quan t'escapes del motllo.
2: Claro. Així que te pots identificar amb la vulnerabilitat i amb el dolor i amb aquesta autodestrucció que aquestes dones tenen amb elles mateixes. Perquè quan tu tens que superar tots aquests atavismes del sexe que te posaven de petita, tens que passar per un temps d'autodestrucció. perquè no està clara la cosa. A fora tothom diu que horror, s'ha desgraciat, que desastre, i te trata malament, etcètera, etcètera. No, tot això passa. Així que el sexe és una de les claus i dels eixos de la societat que encara no està resolt.
1: I quan, per exemple, parlem d'una dona de 74 anys,
2: sí,
1: ens l'han extirpat, aquesta possibilitat. Sembla que no la tenim.
2: No,
1: clar que la tenim, però vull dir que ens asexuen a les dones quan ens fem grans.
2: Bueno, jo te pots asexuar quan tu vols. O sea, jo no tinc necessitat de representar res. O sea, en cada moment de la meva vida tinc una pulsió o un interès o un no interès. Però perquè no pertenezco, no pertanyo a res que estigui ja establert. He trencat amb tot això, tota mi vida, tota la meva vida, no? He trencat amb això. Així que no, realment no sé.
1: No vols cobrir les expectatives dels altres,
2: no,
1: bàsicament.
2: No, no tinc, no m'he passat pel cap aquest problema.
1: Claríssim.

0: Tristan i Isolda.
1: El romanticisme.
0: De Wagner, romanticisme també, perquè clar, estem parlant de sexualitat, però el romanticisme també hi juga aquí.
1: És que sexualitat a lo bèstia, si no n'hi ha romanticisme i amor, pot ser autodestrucció a lo bravo. L'amor és l'amor i la passió és per a mi és lo millor, és sublim. Perquè amor lo pots fer amb qui sigui, amb un gos, si vols. Entens? O sea, és una altra la història. La història és quan dues persones tenen molt a dir-se i a fer i a explorar i a viure. Dos o totes les que vulguis.
0: Això és el que et va passar amb Carles Santos,
1: sí.
0: Que vau estar explorant aquesta energia,
1: claro,
0: que teníeu els dos durant 25 anys.
1: Això va ser automàtic. Això va ser un cop de mà al principi i un relàmpago d'energia superbèstia. Perquè n'hi havia molts de punts comuns en l'essència de cadascú, no en la cultura de cadascú.
0: Clar, veníeu de mons superdiferents, tu.
1: Superdiferents.
0: Exiliada, venies d'estar exiliada a Venezuela amb una família absolutament antifranquista.
1: I tant.
0: I ell venia d'un món de vinaròs, molt més tancat.
1: Amb cardenals.
0: Molt
1: amb
0: més...
1: cardenals tot el dia a la seva casa.
0: Exacte.
1: Cardenals, cures...
0: Una mica beat, fins i tot, no?
1: I tant que sí, això lo va marcar molt. Lo va marcar molt, sí. Això i un tipus de societat on tens que ser el millor. I això és una lacra.
0: Ser el millor, eh?
1: Tenir que demostrar que ets el millor sempre. Per això te vaig fer un parao antes. Perquè això és perillós.
0: Clar, tu us coneixeu i de seguida doncs, hi ha aquesta química. Tu deies també que en una altra entrevista que vam fer a Tarragona, sí, al Museu d'Art Modern, quan sí, et vam fer aquesta exposició
1: passat,
0: de tota la teva
1: sí,
0: vida, no? Aquest silenci despullat, que ara també surt en aquest llibre que tenim aquí les mans meravellós, que es diu Una dona, una, parlaves de tot el procés i tota la feina que havies fet amb ell, no? I també, si m'ho permets, enrienta una mica de la figura d'ell i de l'home, no? Perquè, per exemple, doncs, hi havia una mena de testicles amb què colpejaves doncs, a l'altre,
1: sí,
0: o hi havia moments en el que tu feies veure que podies pixar dreta amb una vagina com de plàstic.
1: Mm-hmm.
0: És a dir, sempre enrienten una mica de la idea del mascle.
1: Bueno, érem els dos. Tot el que passava, n'hi havia un... N'hi havia un humor, n'hi havia un joc i era automàtic, no teníem ni que parlar, no? Una ocurrència seguia d'una altra, d'una altra, d'una altra, d'una altra i moltes vegades a la carretera entre aquí i les cases del Canà se construïen les coses.
0: Els espectacles. No?
1: Però perquè realment era un automatisme, per això vam estar tants anys junts, no? I jo vaig poder permanecer, no? Però que això no és fàcil, és com... trobar aquesta química en treball i en persona no és fàcil. Així que sí, va ser un temps molt, molt poderós, molt dolorós, molt apassionat, amb molts de troballes.
0: I molt fructífer, clar.
1: I moltes pèrdues, tota la vegada.
0: Clar,
1: tota
0: la vegada. Les pèrdues? Per què ho dius, les pèrdues?
1: Perquè tu tens ideals. I per a mi, jo sóc... Sóc una dona molt idealista i els ideals, sóc molt leial als ideals que tinc. I si se'm trenquen, tombo a terra fulminada, no?
0: Clar.
1: Entonces n'hi ha un dol per una part que no va poder continuar, que no té res a veure amb que sigui sempre la teva parella. Estàs militant en una ètica, en un idealisme, en una manera de fer les coses, en una manera de comprendre l'art. I això se va trencar, i això va ser molt, molt dur, però bueno, la vida és així.
0: De tota manera, per exemple, hi ha algú que dirà Maria Elena Roquer, no em sona.
1: Sí.
0: No em sona. I clar, vau estar 25 anys, vam muntar aquesta companyia
1: sí,
0: junts. Tens una mica de ràbia o una mica de sentiment d'injustícia de pensar que no se t'ha donat... és a dir, el nom que el teu nom no ha estat prou important, és a dir, ara l'estem començant a reivindicar, ja sé que és la història de moltes dones,
1: yeah,
0: però aquesta història d'explicar, per exemple, que la companyia, doncs com moltes altres coses a la vida, és allò, darrere d'un gran home sempre hi ha una gran dona, a mi m'agradaria pensar que no és darrere, sinó és al costat.
1: I tant que sí, ell estava al costat meu i jo al costat seu.
0: Exacte.
1: No,
0: llavors, com
1: no
0: vius
1: tinc,
0: això?
1: No tinc Ràbia no, ja te l'he dit abans. M'han decebut moltes coses, no d'ell, de moltes coses en general, de com funcionem en la societat en què vivim, que aquest, en aquests temps no deveria passar. Però potser sou prou orgullosa per no baixar-me del burro i dir estic malament o això no ha estat bé. No, no. Penso que no tinc ràbia, perquè n'hi havia un objectiu, com t'he dit que sóc idealista, i era un llenguatge.
0: Crea un llenguatge.
1: Construït entre dos. El llenguatge hi era, i el meu treball hi era. I així com ell donava la cara a entrevistes i aquí i allà i volia el seu nom davant, jo no tenia cap necessitat d'això. Però més que això, que el nom potser hauria fet més treballs que jo tenia, conceptes, idees que volia fer, que els faig ara.
0: Els faig ara. En aquell moment, potser.
1: Perquè ell ho menjava tot. No? Era ell i va...
0: L'ego, no?
1: I l'euro del mascle, no? Això no pot... Saps? És una cosa natural. El mascle sempre tu és la costella i estàs a dins del mascle. Jo no he estat a dins del mascle. Jo he fet el que he volgut fer, el mai me va a poder aturar. I ja està, i ahí està, hi ha un immens arxiu de treball i un immens públic a tot arreu que ha gaudit de lo que hem fet, no? I que les ha arribat. I ara jo, clar que porto tot això a sobre de mi. Hem crescut junts. Hem crescut junts.
0: Clar. Jo pensava, dic, l'amor,
1: sí,
0: quan hi ha parella creativa,
1: sí,
0: passa factura a les dones?
1: Segur que sí. Segur que sí. El que passa és que jo tinc una oposició total a fer panfleto de res que sigui en les corrents que estan de moda. Això m'horroritza. Però clar que sí. Però no és l'home, és que és tothom.
0: No, nosaltres també, clar. No,
1: nosaltres també, i m'he encontrat dones més machistes que els homes. Els homes, finalment, els pots, com se dice, manejar... Conduir.
0: Sí.
1: No?
0: Sí, perfecte, conduir.
1: Si tu vols, lo fas com vols. És molt fàcil, és molt fàcil, lo dic així de simple. Però això no ha sigut l'objectiu en la meva vida. L'objectiu és construir, fer doble força quan tens algú al costat. Un home, una dona, qui sigui, fer doble força.
0: T'hauria passat amb qualsevol altra, creus?
1: Amb qualsevol altra. Però, evidentment, era un ser extraordinari, això se té que dir, un gran artista, però no... un tan bon company.

0: I ara ens sap greu tallar-ho, això. Aquest moment, el lament de Dido i Eneas, oh, una meravella de, que estem sentint amb la Susan Graham cantant, sí, i Marilena Roquer aquí a l'estudi, que vaja, jo estaria 10.000 hores parlant amb tu, perquè m'encanta com veus el món, com l'expliques. És un goig, perquè no, això, no ens quedem amb els titulars ni amb allò que s'espera sentir d'algú com tu. La roba i el vestit ha estat molt important a la teva trajectòria. De fet, gairebé totes aquestes peces que apareixen als espectacles amb Santos, Roquer, amb aquesta companyia, molta importància era la roba. La roba, el tèxtil, i que moltes vegades tenia alguna cosa de cuirassa, d'estructura. Però, clar, totes sabem que la roba i tot allò que han fet les dones, lo tèxtil, sempre també s'han tingut de menys. S'ha creat que s'ha cregut menys important. S'havia de treballar amb fils d'or, amb pintura, amb oli, però la roba, que era lo tèxtil, sempre ha tingut menys importància. Tot i així, tu vas triar la roba per alguna cosa.
1: Home, perquè la roba és el segon cos que tens. Primer està el teu cos i després tens un segon cos que lo fas amb la roba. I per a mi la roba, jo com... tant que he treballat amb la roba, finalment vaig trobar un concepte que col·legues que tinc a tot el món, en itineraris que faig per tot arreu, vaig trobar el concepte que posa junt tot el que penso de la roba, del vestit, que és l'extertícium. N'hi ha un òrgan que han trobat no fa molt de temps que se diu interstícium, que organitza tot el que tens a dins. Tots els òrgans passen per ahí. I no, ningú lo coneixia. I per a mi la roba és un transmissor entre la teva ànima i la teva pulsió i la teva ment i l'exterior. Així que quan tens una roba, i quan jo he fet aquestes robes per als nostres espectacles, n'hi havia un concepte, una pulsió, un caràcter antropològic o social... que eren projeccions nostres, perquè era una obra autobiogràfica sempre, i la roba, doncs, fa aquest treball de treure el que tens a dins per expressar-ho a fora. Així deixa de ser un artefacte decoratiu per ser un artefacte que parla per si mateix, que és el que faig ara. Ara van tots els vestits, personatges que he fet. I ja no sap la gent, però han deixat la seva empremta, que és molt bonic això. La gent que ha estat amb mi, amb les que he treballat, cossos preciosos, cossos de 120 quilos, de 30 quilos...
0: Tu sempre deies que feies vestits per gent concreta, no era un vestit per qualsevol.
1: No, és un treball d'alta costura, amb el cos, amb l'ànima i amb la ment. Això és teatre. Això és teatre i això és poesia.
0: Hi ha també una cosa de fragilitat, de vulnerabilitat amb la roba, perquè és molt fàcil que s'arrugui, molt fàcil que es destrueixi, i això també és interessant, perquè és una mica com la pell de l'home.
1: Claro, treballes amb això. Treballes amb això. Cada concepte té una textura, un color, una forma de tractar-ho diferent perquè tu arribis a que aquest concepte sigui transmitit a l'espectador. O al espectador, o a qui sigui que està davant.
0: La roba, també, que ens han dit sempre que és per anar guapes. Bueno, però tu no ho has vist així. La bellesa d'aquesta no t'ha interessat gaire.
1: No, sí que m'interessa la bellesa. M'he criat en un país prou hedonista, no? Fins a la frivolitat màxima. Perquè aquest país és molt frívol. Venezuela és molt frívola. Són més importants les Miss Venezuela que el president. I una dona que fa neteja, el govern no fa molts anys, les ofereix a operar-se i fer-se les tetes i el cul. Aquests culs impossibles que veus que no pots creure que existeixen són d'operacions. No, però... I la bellesa en l'art, la bellesa, però m'agrada la bellesa i m'agrada deconstruir-la i m'agrada trencar-la i m'agrada penetrar-la i m'agrada que sigui algo molt molt deable, molt plàstic i molt de veritat, que l'element sigui el que tu ets, o el que ets la persona que, amb la que estic treballant, no?
0: I quina relació tu tens ara, per exemple, amb la bellesa, amb Bealta? Ho dic perquè, per exemple, ara que t'han fet aquest llibre, no?, d'Una dona, una,
1: sí,
0: i et veus en fotos de potser de fa 20, 30, 40 anys.
1: Les he posat jo. Les he posat sense... Les he posat perquè les he posat i amb l'equip hem treballat molt, molt a prop, i ells també l'han vist molt clar, hem treballat tots junts, amb el museu i el dissenyador. I no, perquè no sé, no tinc problema amb això. Ara tinc la cara que tinc i fa 40 anys tenia la cara que tenia i és el meu material més directe i treballo amb això. I un reto i dins de l'activitat de performàtica, diguem-ne, això és una de les regles, no? O sigui, és natural, tu busques aquestes tècniques i aquestes disciplines perquè no vols mentir-te ni a tu ni a ningú.
0: Però sí, creus que, per exemple, ser guapa t'ha obert portes? És un lloc on les portes s'obren per les dones o s'obre per tothom?
1: Hauria pogut obrir totes les portes que hauria volgut, d'una altra manera, no? Si vols diners, si vols un marit ric, si vols totes aquestes coses, etcètera, etcètera. I no l'he utilitzat mai, no? No, no.
0: No t'interessa.
1: No. El meu físic ha anat amb mi sempre, i sóc jo mateixa la que treballa amb el... Sóc jo la que he decidit què fer amb mi mateixa, sempre. Ningú l'ha decidit per mi. Això és un manifest feminista. Des del primer moment que he pogut, he fet sempre el que he volgut fer. Tanmateix quan era modelo, també.
0: O sigui, tot. Perquè has fet de model, has fet de ballarina.
1: He treballat molt com model, també. Uh-huh. I he après molt. He après molt de fotografia com model.
0: Fent de model, eh?
1: I tant.
0: En quin sentit?
1: Bueno, aprens com condueixes el teu cos, la teva cara, aprens a fer l'amor a la càmera, perquè la càmera és un element màgic, és un xaman. I el fotògraf o la fotògrafa són uns mèdiums que tenen que estar al loro d'agafar tot el que tenen que agafar amb velocitat. Ahí no hay poses repetidas que tothom fa la mateixa, no. Tens que fer sortir de la teva ànima, del teu interior, a través d'aquesta arquitectura que tens pròpia, aquests sentiments, expressió, etc. I tens que conèixer molt, no?
0: I traure el teu animal, ara en parlarem d'això.
1: L'animal sempre.

0: Parlant amb Maria Elena Roquer, estem a les dones i els dies i ara ens ha triat Amy Winehouse. És que, clar, totes cançons guanyadores.
1: Claro, que Amy Winehouse és, jo crec que és l'última bèstia que he vist. L'última bèstia que he vist i totes cauen.
0: La vas veure en concert i tot?
1: No, no, però la seva música.
0: Sí. Aquesta cançó que diu "Conèixer-lo és estimar-lo".
1: Clar.
0: Que fa gràcia.
1: Sí, tant que sí, no? Són dones que han estimat molt i que han sofert molt i que finalment han sucumbit, no? Han caigut. És una pena, perquè seria fantàstic veure aquesta dona créixer i evolucionar en la vida i en el seu art, no? Però la societat és forta, les matxaca, l'han matxacat també, no?
0: Estava pensant ara dues coses. Una, sí, que hem parlat de les bèsties són molt importants per tu, els animals sempre estan presents.
1: Sí.
0: No, parlàvem abans dels ocells, que són, sí, les teves celles,
1: sí,
0: però portes un puma a la mà,
1: sí,
0: tens uns gats a casa que
1: sempre
0: estimes molt.
1: Sempre he tingut, sí.
0: I em sembla que el teu avi, si no, sí, ho tinc mal entès, era entomòleg. També,
1: sí, el meu besavi.
0: Besavi, i estava envoltat també sempre de gats.
1: Sí, no tocava ningú, anava amb guants de laboratori, però els gats sí.
0: Què són les bèsties per tu? Què són els gats per tu?
1: Bueno, això és una... pot ser una cosa icònica que tothom diu. Jo no vull comparar-vos amb la gent. La gent és la gent i els animals són els animals. Però tenen aquesta essència tan pura, no?, que et medeix a tu, et posa mida, i m'agrada dels gats aquest fet sigilós, on tu tens que anar veritablement amb molt de cura i molt de sensibilitat, i potser és de la manera que jo me sento bé. I quan estava a Caracas eren la meva família, perquè el meu pare i la meva mare no eren a casa en tot el dia. Els que hi eren els gats, així que he crescut amb ells com germans, i visc amb ells perquè vivo muy bien amb ells. Vivo muy bien. Sí.
0: Són millors gats que les persones, de vegades.
1: No diria mai això, no, adoro. No. N'hi ha moltes persones que estimo molt, però per la meva intensitat i la manera que sóc amb els gats, jo visc molt bé. Amb les persones, més difícil. Necessito molt d'espai, silenci i moltes coses. I amb els animals tu no tens que explicar res.
0: Donar explicacions, el gran tema.
1: Res.
0: Tens una mare de 105 anys.
1: Sí, una meravella.
0: Que ho hem dit així ràpid, però...
1: Una meravella, sí.
0: Això és bèstia.
1: És tremendo, i sobretot el cap que té. I fins al 102...
0: I vius amb ella?
1: No, ella ha viscut, hem viscut sempre separades, però l'any 17, que n'hi havia ja molt de lío a Venezuela, li vaig dir de quedar-se aquí. Ja tenia 95 anys, ja anava cap amunt i cap a baix sola, i li vaig dir, ja prou, no? Ja no pots anar, i menys en un país tal com està. I se va quedar, i després va vindre el Covid, i jo em vaig quedar en casa 5 anys amb ella, perquè no volia de ninguna manera que res li fes mal, no? I ara està una residència, i per això puc estar aquí.
0: Però vaja, que hi tens molta relació, i crec que ta mare sempre t'ha donat molts bons consells. De fet, crec que és la dona que et deia sempre: no facis cas de ningú,
1: clar,
0: fes el que tu et sembli.
1: Exactament, no? I d'una manera molt respectuosa, perquè som molt diferents, però ja ha tingut una educació privilegiada en la República, en Madrid, en aquests col·legis que també hi havia a Barcelona, totalment lliures, sense llibres, sense religió, laicos, sense uniforms, nenes i nens junts i tot això, i amb grans mestres, els grans intel·lectuals del temps, no? I amb una ensenyança de tolerància molt forta, i això és un regal per a mi. Això és un regal.
0: Clar, és la persona que t'ha educat sempre.
1: Sí,
0: el teu pare somiador, no? Com dèiem, somiador, un home que volia volar.
1: Sí.
0: I la teva mare, una dona amb els peus a terra, però
1: sí,
0: també
1: molt respectuosa.
0: Amb uns ideals, sí, molt clars.
1: Molt clars, sense necessitat de proclamar res. Mm-hmm. Jo em mato, però ella no necessita matar-se.
0: Clar, des de petita tu has tingut una infància molt lliure, diríem.
1: I me l'he fet jo mateixa.
0: Mm-hmm. Recordes coses de la teva infància? Bueno, puedo... Recordes moments o anècdotes o coses que tenen a veure amb això? Jo me recordo que una vegada al meu iaio li vaig dir... Iaio, jo ja sé el que faig.
1: I tant, i tant.
0: No sé, si tu te'n recordes aquest tipus de frases.
1: No,
0: aquests moments.
1: No, recordo d'ocultar coses molt greus que em passaven per no perdre la meva llibertat.
0: Què dius?
1: Per exemple, un veí que et volia violar i que no va poder perquè jo era una nena molt forta, molt clara, sabia, tenia la capacitat de reaccionar bé, no? I moltes coses per no perdre la llibertat. I és això el que me recordo de lluitar per la meva llibertat sempre. Sí?
0: Has fet coses molt fortes en tots els sentits,
1: sí.
0: Però una d'aquestes que m'ha impressionat bastant és que vas fer un viatge a peu pels Andes i per la selva de Venezuela
1: i per Ecuador
0: i el Perú fins a Bolívia.
1: Brutal.
0: Caminant, sí. Sense sabates, eh?
1: Caminant amb xinites, sense sabates, i amb xinites que eren aquestes pequeñas ballarines de cotó. Que si tu no vas a una selva amb això, jo anava amb això.
0: I per què? A veure,
1: amb les enaves...
0: havies fet una promesa o alguna
1: no,
0: cosa?
1: No, en absolut. Eren les robes que m'agradava portar.
0: O sigui, sempre sexy, encara que estigués al mig de la selva.
1: No era sexy. Semblava una dona d'una altra tribu. Perquè elles tenien una mescla per tot arreu d'aquestes enaguas i aquestes grandes faldes...
0: Uh-huh. Les polleres colorades.
1: No? Que venien del temps de la colònia, uh-huh. I no m'identificaven bé i me recibien molt bé.
0: Tu no volies anar de xolita?
1: No era necessari de xolita. Tenia les robes de la meva besàvia. Uh-huh. I m'agradava molt vestir-me amb les robes de la meva bisàvia, blanques, impolutes, fantàstiques.
0: Al mig de la selva.
1: Al mig de la selva. I em deien, ai, niña, menos mal que no es como de los disfrazados. Véngase a la casa. Això? Lo que llevaba mochila.
0: Ah! Si els de quechua eren els disfrazados.
1: Los de mochilas, los turistas, uh-huh. Los caminantes que iban con ropa de explorador.
0: I tu anaves amb...
1: I andava con ropa de princesa, amb ropa d'alguien que venia d'una altra tribu fantàstica, uh-huh. Que no se sabia quina era.
0: Ara que dius això de la roba, que ha estat molt important per tu, hem parlat de vestits,
1: sí.
0: Hi ha alguna peça de roba que d'alguna manera creguis que t'ha marcat? O quan te la vas posar per primera vegada... o alguna relació especial amb alguna roba?
1: Jo parlaria de l'última que he fet. I jo crec... Bueno, l'altre dia jo dic que aquesta és l'última i l'altre dia me vaig fer una per lo que vaig fer als ports. Però
0: perquè tu també cuses, fas patrons,
1: sí,
0: tot.
1: Sí, bueno, ara ja no. Ara ja no, perquè ara tinc... Ja no tinc taller, he perdut molts llocs perquè no els he pogut comprar, no tinc llocs per treballar com tenia abans. I aquest vestit és com la conclusió de lo que jo volia dir amb el vestit, que és la figura de la Venus primitiva. La Venus primitiva, és que al final és això. Som dones, som Venus primitives, i és simplement la forma de la dona. Entonces, l'he fet, he aconseguit fer...
0: I això ho podem veure, eh?
1: Sí, lo tens en el llibre, aquí mateix.
0: Sí, el llibre, i també ho podem veure en alguna exposició.
1: Sí, les projeccions que farà ara Produccions Taurines... Això es veurà. I ja treballo d'una altra manera. Però sí, he cosit molt. I he cosit no quan m'obligaven a l'escola, a les monges, i mai cosia. He cosit quan jo he necessitat relaxar-me, fer el que jo volia per a mi mateixa, i com un moment de meditació. Entonces vaig comprendre per què les dones tenen aquesta capacitat de posar l'agulla i el fil, mai millor dit, això mateix. Posar l'agulla, com se dice en català?
0: Sí, enfilar l'agulla.
1: No, però quan...
0: Enfilar...
1: Quan quieres decir que esto se ha puesto donde debía ser, dices, he posat fil a l'agulla.
0: Ah, he posat fil a l'agulla, i tant, sí.
1: Pues això. Es això lo aconsegueixes... amb aquest temps, amb aquesta paciència, amb aquesta capacitat de detall, de pensar i de preparar algo per algú. Va molt més lluny que el fet de cosir. Entonces ja se perd el concepte de sometiment que teníem i trobes que és una gran herramienta, una gran eina.
0: Clar, és d'una valor al que no s'ha vist mai.
1: Una gran eina de generositat, de construcció, de desenvolupar parts del cervell que se desenvolupa quan tu fas aquest moviment. Això ho vaig estudiar en neurofisiologia a la universitat. I digo, mira, ves, es esto lo que pasa cuando la gente cose. Mm-hmm. Las mujeres cosen.
0: Maravilla.
1: Mm-hmm.
2: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
0: Marilena Roquet, tu com fas els anys?
1: Sí.
0: Quan fas els anys? Quan és el teu aniversari?
1: Los he fet el 10 de març.
0: El 10 de març.
1: Passat. Sí.
0: Els peixos.
1: Peixos. Tu també?
0: No, ah. Jo sóc verge.
1: Ah. Tinc ascendent verge. Sí.
0: Jo sóc... Ja t'ho explicaré després.
1: Vale. Aquesta és una
0: però,
1: gran
0: clar,
1: peça.
0: Però per què, per què ens has triat aquesta cançó? Que em crida
1: perquè
0: molt l'atenció.
1: Marilyn Monroe era una dona molt intel·ligent. Una dona... que va saber construir el seu propi personatge i va conduir el que va voler amb els homes, exposant la seva vulnerabilitat i bellesa i conduint-lo com volia. I també com, la, com altres, com que t'he donat, com la Halliday, com la Winehouse, etcètera, etcètera, com la Callas, etcètera, etcètera, va arribar un moment que estava massa sola, que no va poder. No va poder perquè el món va contra això, va contra aquesta força de dona. I aquesta dona, tot això que tu estàs sentint, posar-se davant d'aquest públic, amb aquest vestit cosit a la seva pell pràcticament, amb aquest cos, i cantant i fent del president en aquell mateix moment un idiota absoluto, lo va tornar un idiota absoluta davant de tot el món, jo crec que és una gran acció.
0: Una performance,
1: acció.
0: Potser.
1: Una de les millors.
0: Sense ser-ne conscient directament.
1: Una de les millors, en un moment com aquest, amb aquesta adoració que tenia tothom per ell i Jacqueline i la història, i ell manipulant-la com si fos un amant qualquiera, qualsevol, ella va fer això i va delatar l'estupidez d'aquest home i dels homes en aquesta situació, no?
0: Mm-hmm. Més enllà de Santos, quina ha sigut la relació amb els homes que has tingut tu?
1: He tingut molts amics i companys en la meva vida.
0: I t'ha fet mal la idea aquella de l'amor romàntic, el príncipe azul, la media naranja?
1: No, esa tonteria no. Aquestes tonteries no he estat mai. Lo únic que m'ha fet mal en la meva vida és quan tenia manca de lleialtat. I no parlo de lleialtat de que se'n vagi amb una altra dona. Això m'importa un bledo. Sinó de lleialtat a tu. De decidir les coses entre dos, no un sobre de l'altre, no? Decidir quan s'ha acabat, quan vols continuar, fins a parlar, dialogar amb intel·ligència. Aquest despreci dels homes a la intel·ligència de les dones i posant-se a sobre amb força bruta, això dol perquè és molt poc intel·ligent i no és el que vols tu quan tens una parella. Vol suma, no resta.
0: Vale. Dic, un moment, és que clar, amb tu és molt difícil tot, però ens agrada aquí en aquest programa. Marilena Roquer, una força de la natura, com esteu sentint, una dona capaç d'anar vestida al mig de la selva de blanc, sense xiruques.
1: Sense pensar,
0: però agafant el toro per les banyes.
1: Clar.
0: Mai millor dit. Una altra de les coses que tu has fet, si estàs treballant des de la perifèria, és a dir, que jo crec que ara mateix és també una manera de situar-se al món. Estàs treballant des de les cases d'Alcanar, estàs fent exposicions al Centre d'Art Lopati, al Museu d'Art de Tarragona, als Ports de Beseit, no?
1: Mm-hmm.
0: Encara hi ha el món aquest que diu que les coses de l'art passen a Barcelona. És que no se n'enteren de res. quan diuen això. Però com ho vius? Com vius aquesta part? És un, podríem dir que és una cosa que fas expressament, o hi ha una mica de també de sentiment d'injustícia amb tot això?
1: No, clar que n'hi ha un... Fora de mi, no parlant de mi, clar que n'hi ha un oblit de la perifèria i un menyspreu de la capacitat de la perifèria. Jo he viscut sempre a la perifèria, des que visc aquí. Fa 44 anys que visc a les cases, perquè m'agrada viure amb gent que no té postureo de res. Gent autèntica, pescadors, gent del poble, se viu d'una manera fantàstica, és molt petit, i a mi, com moltes coses me posen molt nerviosa, allí no em poso nerviosa, perquè tinc la mar davant, la gent amb una manera molt col·loquial i molt tranquil·la de relacionar-se, i no tinc cap compromís.
0: I no hi ha el món de les falsedats.
1: No tinc cap compromís amb ningú, ni les vull. Quan estic allí, no m'agrada que ningú me cridi per dinar o per sopar,

0: Está dentro y por eso todas las cosas vienen de manera natural. Y eso que está pasando ahora, pero allí también ha venido de una manera natural. Allí se están haciendo las cosas, ni hacen tres de arte que no había, ni hay gente muy interesada, ni hay gente que está coordinando y organizando cosas. Y lógicamente, si estoy allá, es lógico que me criden y que yo faci cosas o que yo proponga. O que yo proponga, a ver, tinc lapsus amb los verbs, com l'he estudiat mai.
1: Ho has fet molt bé.
0: Ah, que bé, no? Lo faig amb tu solament, eh?
1: Em sento molt privilegiada. Allà, a les cases d'Alcanar, també és on guardes tot el que heu fet durant anys amb la Fundació Santos Roqué,
0: sí.
1: Que està pendent de que algun museu se'n recordi i ho vingui a reclamar.
0: Bueno, això és una cosa molt complexa, però ara jo tinc una preciosa relació amb el Museu d'Art Modern de Tarragona, una preciosíssima relació amb el director i amb l'equip, perquè n'hi ha una sensibilitat.
1: I potser.
0: N'hi ha una sensibilitat i n'hi ha un respecte, i també amb la ciutat, que és com si m'ho haguessin vingut a buscar, no?
1: És així.
0: Però els museus també, jo sóc molt anàrquica, i si tinc les coses tancades en lloc que necessito 1.000 firmes, per mi és molt difícil això, perquè jo, el meu material està viu, no està per ser amagatzemat. I
1: així tu tens el control absolut sobre el que tens.
0: I exposa.
1: Clar.
0: A mi m'agrada que sigui viu fins al final, fins l'última gota que treballi amb mi.
1: Viu el que tens i viva com estàs tu. Moltes gràcies, Marielena Roqué.
0: Gràcies a tu, Montse.
1: Un gust. Moltes gràcies.
0: Fins a una altra.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Carola Gil. Situació crítica a Califòrnia per una fuita química a prop de Los Angeles. Les autoritats han ordenat l'evacuació de 40.000 persones pel risc d'explosió i l'emissió de fums tòxics. La fuita prové d'un dipòsit amb 26.000 litres de metacrilat de metil, un producte químic líquid i inflamable utilitzat en la fabricació de plàstics.
2: There's only two things that can happen.
1: Sentim el responsable dels serveis d'emergència, Craig Covey, que ha explicat que treballen amb dos escenaris possibles: que el dipòsit es trenqui i hi hagi una fuita, o que acabi explotant. Les imatges de televisió mostren diversos dipòsits industrials ruixats constantment amb aigua per intentar estabilitzar la temperatura i reduir el risc d'accident. Per motius de seguretat, no hi ha efectius a peu de tanc. Tot i l'ordre d'evacuació afecta a una 40.000 persones, hi ha milers de veïns que s'han negat a abandonar la zona. De moment no s'han registrat ferits. Els equips d'emergència treballen per instal·lar barreres de contenció i evitar que el producte arribi als rius o al mar, que es troba a pocs quilòmetres. Per ara encara no s'ha pogut aclarir l'origen de la fuita. Els Estats Units estudien tornar a atacar l'Iran, segons informen diversos mitjans nord-americans. La cadena CBS assegura que l'exèrcit nord-americà es prepara per una nova ofensiva aquest cap de setmana. Per la seva banda, el portal Axios afirma que Trump ha reunit els seus principals assessors per analitzar la situació amb l'Iran. El president nord-americà ha indicat en un missatge a les seves xarxes socials que no assistirà al casament del seu fill Donald Trump Jr. i que ha modificat els seus plans de cap de setmana per raons d'estat. Tot plegat coincideix amb nous intents diplomàtics per evitar una represa del conflicte. El cap de l'exèrcit del Pakistan, país mediador entre

0: Washington i Teheran, s'ha desplaçat aquest divendres a la capital iraniana. L'Organització Mundial de la Salut confirma un nou cas d'antivirus relacionat amb el creuer Ondius. Es tracta d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife i va ser repatriat als Països Baixos, on ha fet la quarantena. Aquest nou positiu eleva el nombre de contagis a 12, incloses les 3 víctimes mortals. El secretari general, Tedros Adhanom, demana als països afectats que mantinguin una vigilància estreta.
1: Avui els Països Baixos han confirmat un cas addicional d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife. Va ser repatriat als Països Baixos i ha estat aïllat des de llavors. Continuem instant els països afectats a controlar degudament tots els passatgers i la tripulació durant la resta del període de quarantena.
0: A la Xina, almenys 8 persones han mort i 38 han desaparegut després d'una explosió en una mina de carbó a la província xinesa de Shanxi, al centre del país. En el moment de l'accident hi havia gairebé 250 persones a l'interior de la mina. 200 han pogut sortir a la superfície pel seu propi peu. Per ara es desconeix el motiu de l'explosió. El 60% de l'energia que consumeix la Xina es genera gràcies al carbó. Cada dia es multen de mitjana 17 conductors que no respecten la distància de seguretat amb el vehicle del davant. Aquesta actitud provoca alguns accidents en cas de frenades sobtades. Els Mossos recorden que la sanció és de 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts. Bad Bunny ha desplegat aquest divendres un espectacle de grans dimensions a l'Estadi Olímpic de Barcelona que ha fet embogir el públic en el primer dels dos concerts que oferirà a la capital catalana. Després de diversos anys sense actuar a la ciutat, el cantant ha deixat clar que tenia moltes ganes de tornar. El show s'ha impregnat dels ritmes llatins de Puerto Rico amb un ampli repertori en què no han faltat alguns dels seus temes més coneguts com La Mudanza o aquest que escoltem, Nueva York. Esports, el Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de Futbol contra l'Olympique de Lió. Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte, mentre que la davantera Carolina Graham ha completat la sessió. A la Lliga de Primera Divisió, el Girona ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens. L'Espanyol rebrà la Reial Societat amb opcions molt remotes de classificació europea i el Barça visitarà el València. Hansi Flick ha descartat arribar als 10 anys a la banqueta blaugrana. I és que Pep Guardiola ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades. Qui també plega és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa. I a la Lliga Sobaldenbol, doble victòria catalana. La 29a jornada, el Granollers s'ha situat tercer després d'imposar-se per 31-32 a la pista del Bidasoa d'Irun. Per la seva banda, el Barça, ja campió, ha superat el Torrelavega per 36-24.
2: Fins aquí les notícies.
3: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
4: Com més evolucionat és el magma, més silici i més volàtils té, les erupcions són més explosives i més grosses. És el cas del Vesuvi.
3: Aquest diumenge el vulcanòleg català a Roma, Ivan Sunyer.
5: Una entrevista vas aconseguir.
4: Sí, d'on van agafar. I en aquest moment va ser que vaig dir, saps què? El planeta no està tot en crisi al mateix temps, però tant hem de marxar.
5: És a dir, la mirada és global.
4: Clar.
3: El divan, el valor de la conversa.
4: El canvi climàtic ha sigut sempre oscil·lacions del planeta per un munt de factors. La humanitat està accelerant aquest canvi. Que hi ha canvi climàtic és obvi.
3: Aquest diumenge a les 9 del vespre.

0: Us oferim la reemissió d'aquest programa.
1: A Catalunya Ràdio comença...
2: Que no surti d'aquí.
3: Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
2: Que no surti d'aquí.
3: El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
4: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa. Tant com el moment Activia Kèfir. L'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
5: Juliana Canet, molt bona tarda.
6: Bona tarda, Roger.
5: Marta Montaner, molt bona tarda.
7: Molt bona tarda.
5: Com esteu? Com
7: nervioses.
5: Eh que sí?
7: Una mica sí.
6: A mi sempre em posen molt nerviosa quan hi ha entrevistes.
7: A mi també, perquè no passa gaire sovint.
6: Passa molt poc, només entrevistem la Jet Set del nostre cor i de la nostra vitrina de perfectes. I clar, quan estàs tan acostumat a sentir-te còmode aquí, en l'ambient que tenim nosaltres, és la nostra zona de confort.
7: Totalment.
6: Aquí anem en pijama i avui ens hem d'arreglar una mica perquè tenim convidats.
5: Ens ve algú a casa, llavors s'ha de veure si aquesta química que hi ha aquí es manté. Que jo estic convençut que sí. Perquè...
7: No és fàcil tenir química amb la gent, ja ho saps tu.
5: No, jo cada cop tinc menys de química amb la gent. Sí,
7: mentre cuidis la que tens amb la que ja saps.
5: Això
7: saps?
5: És bàsic, però la nova, llavors, es fa el que pot.
6: Que també es diu molt lo de, això de cuidar, cuida la química... Bueno...
7: A veure...
6: Com s'ha de cuidar?
7: A veure, sí, t'entenc, perquè la gràcia de la química és que no s'hagi de cuidar, sinó que passi.
5: Exacte.
7: Correcte, però un cop tens química amb algú...
6: S'ha de cuidar.
7: S'ha de cuidar que no marxi, perquè també pot ser que tu la destrossis, m'entens?
6: Sí, és que estic totalment d'acord. La meva pregunta va dirigida a que necessito que algú ens doni consells, sisplau.
7: Rotllo una guia.
6: 27, 27, 10, 58, perquè jo sé que sóc conscient que és molt important fer-ho, però... La paraula cuidar em sembla una mica ambigua en el sentit que jo necessito clicar i que se'm desplegui una mica unes instruccions de dival.
5: O mantenir-la, si més no.
6: Fer un cafè cada quan? Preguntar què? Abraçar-se molt sovint. Jo ja sabeu que ara, per exemple, aposto més pel contacte físic del que jo solia.
5: Ah, sí?
7: Ah, sí, has canviat?
5: Amb nosaltres no,
7: serà amb cosins o família, però...
5: Cosa, és molt nou, això.
6: Hem incrementat molt la quantitat d'abraçades.
7: Perquè ens obliguen a la docu-sèrie, però...
5: No, és a dir, ens abracem més que mai.
6: Jo amb el Marc Andreu m'abraço ara molt.
5: Perquè hem tocat fons al llarg de...
7: Ah, no, sí, és veritat que...
5: En els moments delicats ens abracem
7: És una temporada de molta abraçada.
5: Sí.
6: Per ser nosaltres...
7: Però perquè també ens han passat coses que han portat a fer-ho, no?
6: Estic d'acord.
5: Ens abracem en els moments, diguéssim... d'extrem, tant
7: de molta felicitat, però sí, de molta tristesa també.
6: Això. Però llavors, per exemple, vosaltres creieu que l'abraçada no seria necessària, no formaria part del kit de coses
5: no,
6: que
5: no,
6: han d'incentivar.
7: O potser sí. Jo és que no tinc la solució, aquesta resposta. Igual ho ha de fer l'Elisenda
6: Carot. Si us plau! Fes un tema
5: sobre
7: la química.
6: Com fer-ho, tio?
7: Com fer que la química duri per sempre, això?
6: A mi és una de les coses que més em preocupa, però del món, que tant de bo segueixi així molts anys, perquè tenint en compte les circumstàncies que estan
7: passant al meu entorn. També és veritat que no es pot forçar, d'on no n'hi ha, no en raja.
6: Totalment,
5: no,
7: i si no hi ha hagut química, no n'hi haurà mai.
6: I que poder també hem d'assumir que hi ha químiques que s'acaben. Jo crec que n'hi ha que no acaben mai, no? Una relació amb una germana pot haver-hi sempre aquella espurna, una relació amb una amistat, però hi ha altres químiques que justament també, perquè poder són molt més extremes que la química que pot haver-hi en altres àmbits relacionals...
7: Es gasta abans, pot
6: ser. Estan, potser, bé, destinades a perdre's en l'infinit de les químiques, com una cançó quan fa Fade Out.
7: Com una estrella que acaba morint.
5: Hauria d'existir aquestes cançons, que això és una altra...
6: A mi no m'agrada gaire tampoc quan acaben amb Fade Out.
5: Si la comences, l'acabes.
7: Fade Out vol dir que va com desapareixent, no?
6: Que acabes en algú i diuen, ja està,
7: a prendre pel sac.
6: També em sembla romàntic, perquè a mi m'agrada imaginar que són cançons que segueixen sonant, saps? En una
7: realitat sempre.
5: No l'han sabut acabar.
7: És com l'eternitat.
6: Segueix sonant, algú ha baixat el volum i segueix sonant. Doncs la química per mi a vegades va una mica així, que dius, algú ha fet un fade-out, ha baixat el volum i s'han anat en el món de les químiques, on totes les químiques segueixen, però aquí no ha quedat per res, en el nostre món terrenal.
7: Sí que tenim coses a dir avui,
6: No, jo és que el tema de la química...
5: El tema de la química.
6: És que hem anat a provocar. No,
7: hem anat a provocar, i això que som de lletres, nosaltres.
6: Si sabeu com em posaré.
5: Que hi ha gent que ha de saber llegir la química, perquè jo m'he trobat que hi ha gent que es pensa que té química amb mi, i jo no tinc
7: moltes oients,
5: No parlo d'oients, però de gent que diu...
6: Passa molts jefes, també, que es pensen que tenen química amb tu, no sexual, sinó com de bon rotllo, segur que ens podríem dur bé, però també hi ha unes jerarquies i la química no
7: és igual. I uns codis socials, i que si t'estic somrient segurament és per compromís, no perquè m'ho estigui passant pipa.
5: L'educació no és química.
7: Efectivament, merci, Roger.
6: Crec que aquest ha de ser el titular d'avui.
7: Sí, ni l'amabilitat.
5: Exacte.
6: No.
5: Esperem tenir molta química d'aquí una estona amb la Uineta.
8: Amb les soles una mica i després me la fas fort. La cintura preparida o la nena del teu cos.
5: que jo diria que aquí a l'estudi encara no havia vingut, sí que ja havíem parlat
6: no.
5: en algun moment, però era fora de l'estudi.
6: Jo l'havia entrevistada fora de l'estudi quan sí ella va publicar la seva primera cançó pop, jo crec que podríem dir la cançó més normi que ha fet fins ara, que és la que després va ser cançó de l'estiu de Catalunya Ràdio i TV3 de Trescat, per tant, sí.
5: Doncs aquí una estoneta ens visitarà la Uineta i parlarem amb ella del nou disc i, evidentment, de la vida i de tot el que...
6: De tot el que calgui.
5: Sí, sí, sí, de tot. Abans de res, passem pel WhatsApp del programa, el 677-27-1058, per sentir la veu de l'audiència, que segons el dia és duríssima. I avui,
7: últimament més que mai, eh? Jo us adoro, jo us estimo, però toca llegir cada missatge dur.
5: Ens diuen hola, mira, us adoro i sé
6: ens
5: que no...
6: Ens piquen una mica el crusto.
7: Està bé, perquè a mi m'agrada que l'audiència sigui exigent.
5: Bueno, que
7: però depèn de com et pilla, si tens un mal dia, això t'acaba d'enfonsar, eh?
6: Jo puc confessar aquí, perquè hi ha confiança i ens coneixem, que alguna vegada pel grup fins i tot he dit alguna mala paraula davant d'alguna...
7: Tu has insultat algun oient, sí.
6: En privat, però perquè realment... I també moltes vegades perquè quan t'assenyalen la llaga que de veritat tens, t'ofens. Si tens els cabells blaus i et diuen et queden molt malament els cabells blaus, t'ofens. Jo m'hi veig i em sap greu.
7: És una arma de defensa.
6: Totalment.
7: Et sents atacada i llavors contrarrestes l'atac.
6: Sí.
5: Hola, us adoro.
6: Bé.
5: I sé que no doneu l'abasta amb temes, però
6: correcte.
5: Com no heu comentat encara l'entrevista de l'eclipsi de la Titanati, no té desperdici. I, si us plau, no torneu a treure el tema de les fotos de la Laura de fa mil anys amb no sé quina presentadora de TV3. S'ha parlat als teatres i ho heu parlat al programa.
6: No és veritat.
5: Però crec que només us fa gràcia a vosaltres. I llavors resol dient un sou als millors, que a mi ja no...
6: A mi ja no em serveix. Som els millors si resulta que ho estem fent tot del revés. Tot amb una cosa. A part, m'ho prenc personal perquè és un tema meu.
5: Portaveu
6: aquí al programa vam explicar el vincle desconegut i per nosaltres desvelat aquí en exclusiva el que no surti entre Júlia López, presentadora del Telenotícies, i Laura Escanes, presentadora de La Travessa. Ho hem explicat? Una vegada, mai més se n'ha tornat a fer referència.
7: A als teatres,
6: i als teatres s'ha explicat, Marta, una vegada també.
7: Dues, crec.
5: Aquest oient, en tot cas, n'està fins al monyo.
6: Doncs aquesta oient podria queixar-se de que el Roger faci el mateix tema de la Mica i la Sara al Marroc cada setmana.
5: No és el mateix. Perquè jo actualitzant. Per cert, aviat donaré més informació.
7: Què saps de nou si en Miqui el tenim a La Travessa encara?
5: No, perquè he anat rascant.
7: Ja ha acabat, és veritat, ja ha acabat.
5: Sí, no,
7: han acabat.
5: I la Sara està gravant per pals amb la guitarra allà, les dunes de la platja.
6: L'ha fet l'altre dia, el Roger va passar un...
7: Quan l'entrevistarem?
6: Doncs quan vingui, quan vulgui. L'altre dia en Roger va passar un reel de la Sara Roy allà a la platja de pals i em va dir, vigila si hi vas, perquè jo tenia potser previst anar per aquella zona, diu, perquè te la trobaràs. I ara penso que hi hauria d'haver anat expressament a saludar-la i a tocar amb ella la guitarra. Compartim moments amb tu... Com fa la cançó? No. Dono gràcies a la vida, i compartim moments amb tu... Fa així, eh?
7: Cantes molt bé.
6: És molt bona aquesta cançó de la Sara Roy i us la dedico, ja us ho vaig dir un cop al programa.
5: T'ho agraeixo.
6: Que em fa pensar molt en vosaltres.
7: Va bé.
6: Dono gràcies a la vida per passar moments amb tu.
5: És bonica, bonica.
6: Preciosa.
5: Mira, en tot cas, dir-li a aquesta oient que hem fet els deures...
6: Però que ens deixi també anar del braç, perquè és que hi ha una exigència i una pressió...
5: Has cridat a la Marta. La Marta és una tia responsable i s'ha mirat l'entrevista sencera.
7: No només responsable, sinó que funciono molt quan algú em fa una amenaça. Jo de seguida em cago les calces i faig cas. No sé si diu gaire cosa a favor meu, però jo funciono així.
6: Ara, el que no podem prometre és que no tornarem a parlar de la Laura Escanes i la Júlia López. Això jo intentaré anar-ho recordant freqüentment. Vull dir que, si no t'agrada, no escoltis.
5: De seguida analitzem l'entrevista de la Titanati a l'Eclipsi i recordeu, com diu aquesta oient, que sou els millors.
2: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
4: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
2: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
5: Vinga, tot orelles, jo el capítol de l'Eclipsi de la Titanati no l'he vist, el tenia pendent, per tant el miraré ara amb vosaltres.
7: Doncs Roger, Déu-n'hi-duret, quin tros d'entrevista, són 23 minuts que donen per moltíssim, donen per preguntes boníssimes d'en Roger Escapa.
5: Bé.
6: Ens traiem el barret sempre davant de Roger Escapa.
7: i driblades de manera increïble per part de la Natàlia Beciu, més coneguda com a Tita Nati, que és aquesta empresària i aconseguidora de 37 anys de la nit barcelonina que sempre queda una mica eteri, no?, tot quan la presentem, però de seguida entendrem més com treballa ella. A Tita Nati, criada entre Sant Feliu de Guíxols i Honduras, cosa que jo no sabia i que he après gràcies a l'Eclipsi, perquè resulta que és filla de diplomàtic i li va tocar molt viatjar quan era nena. Llavors ella li explica a l'escap a l'inici de la conversa com va començar el món de la nit.
9: Com acaba una noia que de jove repartia flyers a Platja d'Aro sent la reina de les nits a Barcelona, a Madrid, a Nova York? Com t'ho has fet?
10: La veritat és que no t'ho sé dir. O sigui, jo crec que ni jo m'ho imaginava, va ser a poc. Vaig començar, com tu dius, era cambrera, repartia flyers, m'agradava ser la millor flyera, sempre he sigut molt competitiva, això em ve del tennis, i sempre he intentat fer el millor que podia la meva feina, sigués la que sigués. I jo crec que a poc vaig anar coneixent gent, m'agradava, sóc molt sociable, darrere de la barra venia algú, em xerrava, de fet, d'amics amb amics he anat coneixent gent fins ara.
7: Ja veureu que totes les respostes de la Tita Nati són una mica etèries com per protegir-se, saps? Les deixa les coses una mica així que dius, però què m'estàs dient, Natàlia?
6: També et diré que la pregunta de Roger Escapa en aquest cas era un punt oberta, perquè clar...
7: No pateixis que després afinarà sí? I apuntarà on toca.
6: Jo confio en ell.
7: El gran talent de la Tita Nati, per això ho heu de tenir claríssim, és el silenci i la discreció. Mm-hmm. Per tant, no espereu grans titulars. I és estrany, de fet, que l'Escapa l'hagi pogut entrevistar fins a dues ocasions, fa uns anys per la ràdio i ara per la tele. I compte que no ho fem nosaltres aviat per la docusèrie. Compte, si ens atrevim a mirar-la als ulls.
6: Exacte.
7: Perquè jo no ho tinc gaire clar, perquè a mi em genera molt respecte, sí. La Tita Nati. Ella és una mica allò que la Juliana diu, que és famosa de famosos, perquè relaciona amb gent molt VIP, és, per exemple, l'encarregada d'aconseguir tot el que volen. Estem parlant de gent com en Neymar, a qui ella li diu Ney, i és la persona més famosa que té a la seva agenda al mòbil. També d'en Carlitos, que per l'altra gent normal és en Carlos Alcaraz. I ella ho explica amb naturalitat. I, de fet, aquí el programa cada any parlem d'aquesta gran festa d'aniversari que organitza cada mes de juny, amb un codi temàtic, tothom ha d'anar vestit d'una manera determinada, i una festa en la qual convoca, vaja, famosos de tot tipus, esportistes, influencers i molta altra gent de la Jet Set, diguéssim. Llavors, l'Escap estava molt interessat per saber quin és el rol de la Natàlia quan organitza aquestes grans festes per VIPs. Ho planeja tot i després marxa? O es queda controlant tot el sarau?
9: Després, tu a la festa també hi ets, també, sí. També estàs allà per sortir, per passar-t'ho bé, per acompanyar...
10: Bueno, jo estic més de mami, vigilant, que estigui tot bé i tal.
9: Què vigiles?
10: No, qualsevol cosa, que no li facin una foto, que jo què sé, qualsevol cosa, o vol anar al lavabo, doncs que algú l'acompanyi, jo què sé.
9: Si jo et dic ara que necessito un reservat a la discoteca més exclusiva de Barcelona, que necessito un cotxe d'alta gamma per arribar-hi, i que potser quan acabi la nit necessito un iot també per arribar a Eivissa. Quant trigaries a aconseguir això?
10: 10 minuts.
9: 10 minuts.
5: Uau, que bona la pregunta, eh?
7: Tu imagina't.
6: També entenc que depèn de per qui sigui. És a dir, no sé si per Roger Escapa trigaria el mateix que per la Lamine Yamal.
7: Bona observació, Juliana. Clar, tots aquests serveis de luxe i sobretot immediatesa són, diguéssim, els àmbits d'expertesa de la Natàlia Beciu. Perquè ella és el globo de les festes de luxe. Però és veritat que tot depèn de quin client tingui al davant. Ara i aquí. I tot això té un preu. I no acaba de quedar gaire clar quines són les forquilles ni de quants dígits estaríem parlant. Tot depèn de qui ho demana i de quan.
9: I quan em cobraries?
10: Jo la veritat que no sóc... És que és depèn del client, saps? O sigui, si és un client meu habitual o és un amic... Jo només cobro el que és el percentatge del que es gastarà a la discoteca, saps? Però no et cobro per tot el que necessites, o per les trucades, o per al cotxe, saps? Depèn de qui sigui.
9: Com es valora això? No hi ha una tarifa plana, és a dir...
10: No hi ha una tarifa plana.
5: Uau, m'interessa molt això que vagi com a comissió del que es gasti.
7: Va a comissió del que es gasta i de vegades, quan un famós esdevé tan amic seu, ja ni li cobra el servei. O sigui, el Neymar jo crec que ja no li cobra res, però si li demana algun favor.
6: Que en realitat és aquella cosa que els diners no ho són tot en aquest cas. I llavors, tu potser no li estàs cobrant al Neymar, però després ella et farà un favor, t'aconseguirà el telèfon d'un altre futbolista. Que
7: segurament.
6: I aquesta mena, o sigui, si ella pot aconseguir en 10 minuts tenir el cotxe, tenir-li, també és per aquesta mena de favors que 10 a un, 10 a l'altre.
7: Són cadenes. Són unes cadenes que tu intentes trobar l'origen d'aquella cadena. Impossible
6: que això
7: trobar.
6: També passa a petita escala en la nostra dia a dia. El que passa que aquí tot es magnifica, no?
7: Clar, i tot depèn de si és una cosa que es queda en l'amistat o és una feina amb la qual et guanyes la vida, perquè a mi em sembla que és un món molt poc transparent. Jo suposo que ella deu estar molt ben assessorada legalment amb una gestoria, perquè d'entrada tot sembla com un univers bastant opac. No sé què en penseu vosaltres. Però bé, ella ha vist de tot i veu de tot en el present també. Té molt poder al seu telèfon mòbil, però també dibuixa línies vermelles.
9: El teu secret és el silenci, també?
10: Sí. Sí, sí. Mira que tu estàs intentant que no ho sigui, però sí.
9: Tens límits, tu?
10: Sí.
9: Quins són?
10: Tinc moltíssims. Sí, tinc molts, no podria dir, però jo, per exemple, sóc molt antidrogues, saps? O sigui, tot el que té a veure amb el món drogues, jo no...
9: Tu no ets una aconseguidora d'això. Si et demanen, aquest és un límit teu.
10: Sí.
9: Per exemple, penso en la galeria de fotos del teu telèfon mòbil.
10: Al final em robaran per culpa teva, eh?
7: És que durant tota la conversa hi ha aquests moments de silencis incòmodes, d'uns riures com trapelles però intimidants i forçats, que penso, Roger, marxa. No, escapa, fuig, perquè és que no ho sé, em genera com un mal cos, perquè és una tia que té molt poder. És una tia que remena les cireres de la nit barcelonina i probablement catalana.
6: Però ella és maquíssima.
7: Ella
6: i jo
7: és
6: quan
7: maquíssima.
6: L'he conegut, perquè
7: ella
6: us recordo que em va convidar a l'estrena del seu club que ha hagut de tancar, Madame. Em va caure genial i m'ho vaig passar molt bé allà.
7: També té la traviesa i després en parlarem.
5: Diu que és antidrogues, però perdona, deu haver vist moltíssimes.
7: Bueno, i que segurament algun,
6: no treu el títol
7: d'antidrogues. Algun famós li ha demanat droga a ella.
5: Exacte.
7: Ara, altra cosa serà que ella es planti i digui, mira, això no t'ho aconseguiré jo i ja està.
5: Tu busques tu.
7: I l'escapa, vinga, remar amb braços que li devien quedar ben forts, com els del Manu Guix, amb preguntes que són difícils de plantejar a algú que t'està mirant als ulls. Com quan li treu un tema que a tots ens genera molta incomoditat, els mitjans no ho hem sabut tractar de la millor manera en tots aquests anys, perquè és allò de, ho sap tothom, ningú en diu res. Les noies d'imatge.
10: Una noia d'imatge és, per exemple, hi ha discoteques que paguen a noies, que els hi paguen, no sé si 50, 70 euros, i només tenen que estar allà, a la discoteca. Perquè si
9: acte
10: venen noies a gastar diners, acte de presència,
9: com es trien,
10: que vegin
9: aquestes,
10: que hi ha
9: com es trien aquestes noies? Es demana un prototip especial?
10: Honestament, com mai a la meva vida l'he pagat, no ho tinc gaire clar, però entenc que això és amigues d'amigues, mira, jo treballo d'imatge...
9: Qui la selecciona?
10: Entenc que, imagino que o el promotor o el director de la sala o...
5: Jo tinc la sensació que sap molt més del que diu.
7: Evidentment que sap, per molt que sigui com amb el tema de les drogues, que ella marca una línia vermella, és evident que sap de què parla.
5: Perquè hi conviu,
7: home, sí,
5: clar.
7: Home, clar. És un meló molt delicat, però bé, sí, és una figura habitual a les discoteques, les noies d'imatge, explicat per ella mateixa, i es va dir que la festa d'aniversari, la recordareu, la dels 18 anys d'en Lamine Yamal l'estiu passat, el jugador del Barça, que va portar setmanes de polèmica per diversos motius, una de les coses que es va dir és que, efectivament, hi havia noies d'imatge a la festa. I l'escapa no dubta a preguntar-li a la Tita Nati.
9: A la festa de Lamine Yamal dels 18 anys, que tu hi eres?
10: Sí.
9: La vas organitzar tu?
10: Jo no la vaig organitzar, jo vaig ajudar en algunes coses, però hi havia una organitzadora d'events que, de fet, ho va fer superbé i ho va organitzar ella.
9: Hi havia noies d'imatge a la festa de la Miniamal?
10: Això és una cosa que han dit tota l'estona i no. Per començar, perquè noia d'imatge és a la que l'has pagat. O sigui, si tu li pagues, és una noia d'imatge, està fent aquest treball. Però si van noies normal, igual que nois... O sigui, per què les noies són d'imatge i els nois no? Si no has pagat a ningú, per què diuen que hi havia noies d'imatge?
7: Ella te la torna i penses, encara tindràs raó, saps? Et fa reflexionar coses. Però tot segueix sent extremadament tèrbol. I l'escapa intenta posar una mica de llum a tanta foscor.
9: A tu et consta que en aquestes festes es faci signar un contracte de confidencialitat als convidats?
10: Això és una mentida, això... Va sortir molta gent dient moltes mentides del cumple de la Min, que no té res a veure amb el que va passar en la realitat.
9: Que hi havia persones de talla baixa treballant no era cap mentida.
10: Això no era cap mentida. I què passa? No poden treballar?
9: Si en aquestes festes un futbolista, una persona famosa, s'embolica amb una persona anònima, en algun moment s'ha fet signar un contracte de confidencialitat per no
10: explicar-ho?
9: Mai a la
10: vida, això és mentida.
7: L'escapa fa les preguntes que toquen i ella és com una anguila. Ella dribla el contrincant i ja és cosa nostra creure el que diu o no.
6: Per com ho estàs plantejant, Marta Montaner?
7: No, jo, a mi, vigila...
6: Intueixo que no te la creus.
7: No estic dient això. És la seva visió i la seva experiència en el món de la nit, i potser és veritat, però que a tots ens arriben coses, potser totes són mentida.
5: I que no, jo no dic que menteixi, però que no, però està dient tot el que sap i tot el que ha vist,
7: sembla,
5: i tot el que passa.
7: I em sembla normal, clar, perquè és totalment que la seva feina, com dèiem, es basa en el silenci, clar, i la discreció. Llavors, també és curiós que concedeixi una entrevista. Vull dir, això ja és el que em sembla notícia en una figura com la seva.
6: Bé, i que ensenyi tantes coses. O sigui, que ella també és un personatge públic.
7: Clar, ella s'ha convertit en famosa. Sí, és així.
6: Jo em crec algunes coses i d'altres no.
7: Molt bé. A tot això, la Tita Nati, com deia la Juliana, és propietària de diversos bars, de discoteques, i era la propietària d'un bar de copes molt famós que aquí al programa ens va donar de menjar una llarga temporada.
9: I tu eres la propietària de La Traviesa, sí, que és aquesta discoteca tan famosa de Barcelona, on treballava Clara Chia.
10: Sí, bar de copes.
9: I on es va conèixer amb Gerard Piqué, no, allà?
10: Sí.
9: Tu suposo que ja devies veure que hi ha alguna cosa... Em se t'escapa el riure.
10: No, jo, honestament, jo em vaig enterar una mica com tothom, de lo que havia passat. Jo sí que, òbviament, sabia que s'havien conegut, com ell quan venia, doncs parlava amb més gent, no?, amb més cambrers, amb l'office, amb el director, amb més gent, i sí que veia que es duien molt bé. Però que estaven junts, jo et prometo que vaig enterar una mica com tothom.
7: Que forta aquesta cançó, Jo l'havia oblidat. Bé, conversa interessant. No sé si amb gaires titulars, però sí que amb molts silencis, molts riures, que al final també tenen el seu significat.
5: I que volen dir moltes coses.
7: Sí, sí.
5: Molt bé, doncs...
6: Personatge fascinant,
7: Sí, sí. Jo... No sé, és com que tinc moltes ganes de parlar amb ella i alhora molt respecte.
6: És que ells són els veritables famosos.
7: Totalment.
5: Escolta'm, fem una pausa i de seguida saludem ja la Uineta, que la tenim per aquí, que ja ha arribat.
11: Salsa de calçots Ferrer, la que fa sucar i repetir, l'autèntica per la millor tradició. Hi ha secrets que no es poden explicar, però el de la calçotada el sap tothom. Conserves Ferrer amb el que no surti d'aquí.

0: porto tot el matí escoltant el disc per anar-me empapant, per anar-me informant.
1: No havia sentit mai una cançó de la Boineta
0: sí,
1: sencera, no?
0: Sí, algunes sí.
2: La de l'estiu com a mínim, perquè vas presentar la tarda d'estiu de Catalunya Ràdio.
0: Sí, la de l'estiu massa. Massa, perquè ens la posen cada mitja hora i al final queda saturat. Marta Ros, Boineta, molt bona tarda.
3: Molt bona tarda.
0: Com vas?
3: Molt bé.
1: Estàs nerviosa perquè ets una mica oient del programa de vegades i ara és com estar en un món de fantasia que sembla que no existeix com a oient.
3: Sí, una mica. Més que nerviosa estic com dissociada una mica, saps? Rio.
0: Tu imaginaves així l'estudi, l'ambient que hi ha aquí?
3: Clar, jo ja havia vingut aquí. És veritat que hi ha molts inputs. O sigui, hi ha
0: moltes pantalles. Moltes,
2: sí, molta massa. Info.
1: Sembla un videoclip teu d'aquests, de sí, com moltes coses, molt exacte, moviment.
2: Sí. I potser també estàs dissociada perquè en Roger escolta tot el teu disc.
3: Tot.
0: Tot el matí. Estava esmorzant, dic, Boineta, des de la primera cançó de Boineta verificada fins a l'última.
3: I quina és la que més t'ha agradat?
0: Et diré una cosa abans. Me l'he posat,
1: diguéssim...
0: Sí,
1: Marta.
0: un moment. Me l'he ficat de fil musical. Mentre anava fent feina i tal, vull dir que no la tenia molt alta. I m'ha agradat una.
3: A veure.
0: Espera't, eh? Mira, veus? He obert l'Spotify i el tinc aquí posat. Vés-te'n de la festa, m'ha agradat.
3: Vale.
0: I llavors una que no... que tenia un nom així diferent, anava a dir raro. No sé si era Tai Chi, eh?
1: No havia sentit mai aquesta cançó.
3: Has de mirar el videoclip perquè és un dels millors que tinc de Boineta. La Tai Chi el va fer el Daniel 2000 i és que és increïble.
2: És fort com tot es barreja, eh?
3: Ja.
2: La Maia, la Rigoberta, el Daniel 2000, la Boineta, és tot...
3: Clar.
1: T'ofega una mica de vegades aquest ambient, sobretot barceloní, però en realitat Catalunya, creatiu, de dir sempre és la mateixa gent, les mateixes cares, tot passa allà.
3: No, perquè últimament estic amb... Justament penso al revés, com que estic de sobte quan a Barcelona penses que coneixes ja tothom i estic en un moment de conèixer gent nova, que és com estrany. Mm. No?
1: I a la Roca coneixes gent nova?
3: No, jo a la Roca.
0: Tu ets de la Roca del Vallès.
3: Jo soc de la Roca del Vallès, però faig Montsell. Poca vida al poble.
0: Què vas, per la festa major i...
3: No. Faig vida sedentària a la Roca. Estic a casa de la meva mare, tranquil·leta.
0: L'illa és de la Roca, no?
3: Sí, també, sí.
0: Us trobeu
3: sí,
0: pel poble, us heu trobat no, històricament? No.
3: Ah, bueno, fa temps, sí.
0: Comprant el pa, qualsevol cosa.
3: Sí, pot ser.
0: Escolta'm una cosa, aquests dies que tothom està parlant de la Travessa VIP, que ja han acabat el rodatge i tot plegat, jo estic convençut que us van fer una trucadeta, no? A tu i a l'Irma, a la Mosca.
3: No,
2: però si està lesionada, Roger, com els les han de trucar?
3: Clar.
0: Clar, però jo crec que ja estaven fent trucades, fins i tot abans de la lesió, perquè ella que es lesiona per Nadal, més o menys...
3: Es va lesionar el
1: gener, no?
3: Gener. Ho deixa gener, és veritat.
2: Pobrissona.
0: El primer dia de l'any. I escolta'm, si us haguessin trucat...
3: Fa 5 mesos encara, eh? O sigui, ja. I encara, no sé.
0: Però hi hauríeu anat? Jo us veig una bona parella per fer una travessa.
3: Jo he de dir que no he vist mai la travessa, llavors no sé ben bé... És d'esports.
0: Sí, és com una aventura.
1: Hauries d'anar full quechua, per entendre'ns. Full equipet.
3: Clar. Sé que hi ha la Goico, no? Sí. Que ho comenteu sempre, llavors deuen amb lookets superxulos.
1: Mm. O no, Marta.
3: O no.
0: És l'única que va arribar amb una maleta de rodes a la travessa quan tothom anava amb la motxilla a l'esquena, saps?
3: Jo crec que no som perfil perquè, no sé, d'entrada això com de presentar-te un programa en reality a mi em fa com respecte, saps? I després, perquè l'esport... No sou molt esportista, en realitat.
1: No. Jo no us veig una parella de dir... Què fem avui al matí? Què?
0: Pugem
1: al Puigmal? No us acabo de veure, jo, en aquest plan.
2: Us veig més de ciutat, a vosaltres, eh?
1: D'una mica de dinar al Barbocata...
3: Sí. La Irma és més esportista. Molt més, sí.
1: Però la Irma és esportista en plan... Et faig un partidet de futbol. No del rotllo, no, pujo a la muntanya.
3: Sóc que se'm va jugar a tenis o quan es va lesionar esquiant. Què tipus de plans a ella sigui funcionant?
2: Què us va passar que vau haver de cancel·lar, que ens ho estaves explicant abans?
3: Vam cancel·lar les nostres vacances.
2: Déu meu.
3: Viatge a Tailàndia, que no sé quan serà.
2: Però és allò que serà un viatge maleït i que decidiu no fer-lo mai per si porta allò com mala sort?
0: I que potser no havia
3: potser
0: de ser,
3: sí,
0: saps?
2: Exacte, o teniu ganes de fer-lo algun dia.
3: No ho sé, ara estem en un punt que és com que fa coses, s'ha agafat.
2: Que podria ser un destí maleït i és millor potser optar per una altra cosa, unes Açores.
3: També estàvem molt desesperades d'anar de vacances perquè les dues havíem tingut un any de moltíssima feina i a l'estiu, com tens els bolos i tot, doncs no havíem pogut fer un viatge de temps i de vacances més enllà d'escapar de 3 dies. I llavors ens feia molta il·lusió. També el vam agafar superràpid i de sobte un dia ens vam donar compte que hi havia micos a Tailàndia i vam dir, potser ens fa una mica de por tot aquest món dels micos.
1: Oh, sí, perdona.
0: Et persegueixen, eh? I t'obren la bossa i s'emporten el bus.
2: Llavors hi ha guies que tenen com una espècie de tiratxines i ni tan sols els hi tiren res, però només amb el gest ja s'espanten.
3: Ens vam ratllar i inclús vam canviar l'Airbnb que teníem perquè estava en una zona molt natural.
2: Però escolta'm una cosa.
4: No sou de ciutat.
2: Sí,
4: no.
2: Jo us veig que sense el barbocata no podeu funcionar.
1: Lo dels micos aquí preocupava més. Qui va?
3: L'aire del neguit. Sí, de sobte va dir que li feia molta por als micos.
0: Pues que el mico no és fàcil, el mico.
1: No, és un animal. No, és cabron, el mico
3: és cabron. No, és molt imprevisible, a part.
0: Se't guanya la confiança molt ràpid, perquè sembla de peluche.
2: Bueno, perquè et recorda tu mateix.
0: Et veus a tu mateix, a mirar llarg, i t'esgarrapa la cara i et pren el ketchup, que és el que ens va passar, diguéssim. Jo quan vaig anar fa molt temps.
3: A mi em surten vídeos de micos que fan una tasca i després et posen de maneta.
1: Volen que paguis. Sí,
0: no.
1: Que sí, que sí. Són de lo pitjor que hi ha, els micos. S'ha de vigilar.
3: Llavors, entre això i que jo tinc una mica de por a volar i que es va lesionar, va ser... Bueno,
0: Hòstia, et van fer un favor. Parlant de coses maleïdes, ens volem disculpar perquè per Sant Jordi tu tenies una cita amb Irma al Bar Bocata 2, tenia una tauleta supermona allà amb les espalmetes i tot.
2: Quin greu.
0: I va arribar un equip de rodatge, que érem nosaltres, que estaven gravant la docu-sèrie a la taula del costat. Sí. I llavors jo vaig veure que estava una mica incòmodes i des d'aquí...
1: Això és el que em referia quan dic que Barcelona s'està quedant molt petita.
3: Clar, això és veritat.
1: Que ens anem a trobar al Bar Bocata, o sigui, no sé, cal.
3: Sí, això és veritat. No, jo vaig estar una mica tensa, he de dir. Intentava estar relaxada i tal, però és que jo, a part, a vegades veia a l'objectiu
1: de la càmera, mira, enfocant-te.
2: És que sortiran, segur.
3: No, oi, i tant, pantalla. És que ens van dir moltes vegades que no, eh?
0: No, és que no.
3: El Marc Andreu li va dir a la Irma que no.
2: Doncs és que no.
0: Sí, és que no. Escolta'm, com ho porteu i com ho portes tu que la teva vida personal es comenti en programes com aquest, per exemple?
3: A veure, a mi sempre que ens mencioneu em fa molta il·lusió, perquè dieu coses bones. Llavors, igual si fossin dolentes, pues, no em faria tanta gràcia. Però no sé què dir-te.
0: Jo és que al principi em pensava que et caiem com molt malament.
3: Ah, sí?
0: Bueno, et deien els videoclips i tot, com que ets tan moderna i ho fas tan bé.
1: Estan col·lisionant dos
0: mons. Això és el que jo veia, saps? I pensava, uau, és que cada cop que dic bueneta li deu dir que calli la boca.
2: Això és el duel cremallera contra Butó. Per mi és això.
0: Totalment. Ai,
1: la modernitat i el carca.
3: A veure, és veritat que la primera vegada que veu parlar de nosaltres, això va ser fort. Va ser un moment fort. Feia poc que ens estàvem veient i...
2: Ens arribaven tants whatsapps, Marta. Clar, o sigui, una cosa increïble.
3: Però va ser el primer programa de la temporada, no? Si no m'equivoco. O dels primers.
1: Pot ser. A veure, era una informació que tenint en compte que es comparteixen certs ambients ja era molt...
2: Clar, era
1: molt
2: evident. Era tornant de l'estiu 2024.
3: Però sí, una mica em va dir... La Juliana Canet t'ha tret de l'armari, públicament.
1: Ah, perquè va haver-hi aquest tema, tu creus, també?
3: No, però sí, és veritat que igual no hi havia gent que no ho sabia. Mm. Sí, no sé, no passa res. Però sí que aquella vegada em va infectar.
1: És que, clar, encara que parlin bé de tu, et pots sentir una mica vulnerable, saps? Davant de que la gent sàpiga amb qui t'estàs veient, amb qui no t'estàs veient, on heu fet el Sant Jordi.
2: Que no ho has explicat a gent,
1: que de vegades vols mantenir-ho per tu.
3: És el que deia. Si, per exemple, si estigués soltera i fos una persona pública i se'm comentés les cites que tingués, crec que això em ratllaria moltíssim. Sí, ho penso. M'agobiaria.
0: Li passa molt.
2: A la Laura Escanes, al Max Iglesias.
3: Clar, jo aquesta història Stick Living, o sigui, la millor història de 2026, Max Iglesias, la Aitana...
0: T'agraden.
3: Bueno, m'encanten, no vull comentar més, però m'encanten. I clar, dic, quina pena que et condicioni. No.
1: Sí, perquè al mateix temps és inevitable que generi un interès a la premsa i a la població. Llavors, trobar aquest equilibri és molt complicat. Tu, quan estaves soltera, eres molt de tenir cites? Ets una noia de cites i d'historietes?
3: Depèn del moment. Diria que, mira, d'on venia, no. O sigui, abans de conèixer la Irma, venia d'una temporada molt tranquil·la.
1: Mode avió.
3: Sí, de salivat abans que es fiqués de moda, saps? Una mica, sí.
0: I és veritat la llegenda que s'explica que el dia que us coneixeu amb l'Irma és el sonar. Comenceu a parlar.
2: Aquella gent de Roger va explicar l'entrevista amb la Samantha Hudson i la Maria Barrier. És que...
0: Però, i s'us fa de dia i us han de dir, aneu cap a casa.
2: Aquesta
0: ja.
2: Aquesta història
0: I a partir d'aquí... Ja
3: sí, jo vaig agafar el tren i me'n vaig anar a agafar la Roca al Vallès en aquell dia. Sí, sí.
0: És aquells moments que tornes com a casa en un núvol, no?
3: Sí, 100%.
2: Però allò que és, tu sabries descriure? Exacte. Perquè és més que química, segurament.
1: Tot això sense haver-vos embolicat aquell dia. No us veu, Olia?
3: No. Vam parlar molt. Però, no.
2: Però és com un enamorament, ja?
3: Sí, jo crec que és com una il·lusió, és com algo que et fas tu també, no?
2: Allò de marxar a casa i estar...
3: Jo vaig tornar així, saps?
2: I et va costar dormir-te, segur.
3: Sí, estava... Això que igual no has dormit, però estàs com...
0: Sí.
3: No sé.
2: Tot el cos treballant.
0: Sí.
3: Sí.
1: Va ser com un pàlpit. Jo a vegades tinc pàlpits d'amor. Poques vegades, eh? O sigui, no és ni un amor platònic, ni un veure algú que et sembla molt atractiu i penses tant de bo embolicar-me, no. És un pàlpit d'amor de...
0: És aquesta persona.
1: El que dirien en castellà, un fletxazo.
3: Ja, 100%.
1: Dir, però que és amor, en sí, el moment,
3: sí.
1: Ja.
3: Sí, sí. Va ser així, 100%. Que passa que després ja es barrejaven altres coses que jo tampoc sabia. No, en aquell moment no pensava... Per res pensava la Irma Sardà, la meva nòvia, saps? Per res. Simplement pensava... fletxazo.
1: Ens embolicarem.
3: Ni ho sabia, Juliana.
1: Però podies fer-te'n a la idea, podies fantasejar amb la idea.
3: Clar, sí, però no sabia.
2: I qui envia el primer missatge a l'altre?
3: Clar, és que la Irma el dia següent va fer un tuit, no sé si el va veure, de Winnetta Gorg Remix.
0: Uau.
3: Sí.
2: I tu vas dir, ja ho tenim.
3: No, clar, aquell tuit també et fa com...
2: Com juga la, com juga l'Irma, eh?
1: Pobre,
0: és
1: una player,
0: oi?
1: És la líder del club de sexy sensibles.
2: Per favor,
0: la samarreta
2: del Barça, que escrigui un llibre per Sant Jordi i ens el comprarem, eh?
0: Llavors us foteu ja 350 per l'autopista de l'amor, no? Totes dues.
3: És que no tant, no tant.
0: No, va anar més a poc a poc del
3: sí,
0: que...
3: Sí, va anar més a poc a poc.
0: Bé, molt bé.
3: Sí, va passar temps fins que no ens vam tornar a veure.
1: Aquí estem a favor de les històries cuinades a foc lent.
3: Sí, tampoc parlàvem amb... Sí, no sé, jo la tenia molt present, però no, però va passar temps, sí.
0: Ara ficarem més cançons del disc, però és que aquí hi ha un tema que sempre hem de comentar. A conèixer la família, a favor de ràpid, si es produeix doncs, una trobada doncs, per coincidència, o s'ha d'esperar un temps prudencial?
3: És molt bona pregunta. Crec que depèn, crec que depèn. En aquest cas va anar ràpid, però perquè és que... Estan enganxats, o sigui, es veuen molt la seva família.
0: Són tants, no?, que algú
3: clar, pots clar.
1: Pel carrer.
3: Però és veritat que ara m'imagino, no sé, depèn de la persona, perquè igual no estàs amb algú i no tens tan clar que aquesta història pugui anar bé, potser se't fa més bola. També he de dir que a casa meva sempre ha sigut molt natural de... Així com pots portar una amiga o un amic, pues no sé, ho he viscut amb naturalitat.
1: Però és veritat que de vegades és molt orgànic, perquè, o sigui, en el cas de la Irma, ella està tota l'estona, jo què sé, amb la seva germana Paula, que és inevitable conèixer la gent del seu entorn, igual que els seus amics, etc.
3: Exacte.
1: Però sí que hi ha situacions molt incòmodes de porta 6 mesos amb algú i sembla que obligatòriament ja hagis d'anar, no? T'hagis de posar mona al dinar familiar de no sé què, i estar allà assegudet, això
3: jo
1: mata.
3: Jo soc molt poc protocolària, saps? Clar. Com aquesta cosa de, ara anem a fer...
1: Ara toca això.
3: Un dinar. Yeah.
1: Ens perfumem i sigues supereducada amb la sogra.
3: I t'has d'arreglar. És com... No em sento gens identificada.
2: Jo estava pensant ara amb el tema de sortir amb una noia que té una bessona. O sigui, jo penso que això té un pes molt important, perquè imagina't que no li caus bé a l'altre. Perquè la connexió entre bessones és increïble. És molt forta.
3: Sí.
2: Però no és el teu cas, suposo que tothom t'adora.
3: Suposo que sí, jo crec que sí.
0: Tu la notes, aquesta connexió? Tu l'has de notar? Estant
3: de la Irma i la Greta?
0: Sí.
3: Ah, sí. Totalment. Sí, elles ho parlen igualment, no? Sí.

0: meva preferida és de les teves, també preferides, aquesta? No, ja ho veig que no.
1: No, sí, m'encanta. És de les primeres que vaig fer.
0: Ja.
1: Per això he trigat tant a respondre.
0: Clar. Ja la tens potser com una
1: la
0: mica avorrida,
1: no? La fa molt temps escrita, sí. Mm. Però sí que és un dels singles que vaig treure i això sempre és una senyal de que apostes per aquesta cançó, saps? Mm. Quan tries.
2: Estàs contenta amb com està sent la rebuda del disc?
1: Sí, estic contenta. Estic sobretot contenta amb el disc, saps què et vull dir? En plan, com d'haver fet un disc que m'agrada, haver-lo tret, haver-li donat la importància aquesta que jo li volia donar com del primer àlbum de Winetta, i estic contenta amb el resultat, sí.
2: És que jo crec que tu ets una de les artistes més completes que hi ha ara mateix al panorama català, per mi, sense cap mena de dubte, perquè tens aquesta cosa tan versàtil de que el teu projecte inclou ball, inclou música, inclou tots els visuals que li dones moltíssima importància, des dels videoclips a les portades, a la foto més tonta que puguis penjar a Instagram, passant pels modelets, per com et presentes al món. Però sobretot el que més m'agrada del que fas i del teu projecte és que es nota que t'ho passes molt bé. O sigui, noto com una cosa infantil, saps, d'un joc que crec que és molt interessant i que no existeix, saps, en el panorama català.
1: Que bé, que arribi així. Realment...
2: Però és veritat o no?
1: No, no, realment, sí, és veritat. O sigui, és que fent música m'ho passo molt bé. No sé, l'altre dia, per exemple, tenia un mal dia i vaig fer un passeig i vaig estar escoltant un beat del Juan Feducci i com que ja em va sortir una lletra i ja és que estava molt millor, saps? Llavors, em relaciono molt amb la creació a partir del joc. Sempre ho he fet, amb les coreografies també. O sigui, 100%, sí. Sí, sí.
2: També ha sigut un any de treballar molt com a coreògrafa, aquest últim.
1: Molt, sí.
2: És molt aquesta cosa fort. Que sempre queda una mica més invisibilitzada, sí.
1: Ara
2: de la part Marta Ros.
1: Estic feta amb lio. És que és l'any, bueno, l'any passat, l'any que menys coses he penjat al meu Instagram de coreògrafa, que ara mateix està superbloquejat, però perquè no dono l'abast, estic com...
2: Perquè tens massa feina.
1: He tingut molta feina i sembla que no, perquè no l'he... Jo sempre era d'ensenyar el que feia, saps? I ara tinc com una acumulació de coses a ensenyar. Però bueno, em fa molta il·lusió dir una cosa que sortirà.
2: Digue-ho.
1: Jo crec que a finals d'any, de coreògrafa, que he preguntat i m'han dit que sí, ho podia dir. He fet les coreografies d'una sèrie d'època de Netflix que protagonitza el Carlos Cuevas.
0: Home, per favor!
2: Has ensenyat a ballar...
1: He pensat que era el vostre món i que havia
2: de venir. Una sèrie d'època. A mi es m'agrada molt perquè és que fa... Com ja, molt poc per tu, la coseta d'època.
0: Ballant com la Winetta.
2: Això és d'en Roger, no de Winetta. I que estem acostumats que les teves coreografies ho fas amb la Maya, ho fas amb la Rigoberta, amb perfils que estan que entren una mica en el teu joc, justament. Uau! Però clar, fer un ball d'època...
3: Això justament és versàtil, ella. Però això vol dir que has ensenyat a ballar en Carlos Cuevas?
1: Sí.
2: Ai, i com ho ha fet?
1: Molt bé.
2: Sí, és bon ballarí?
1: Molt professional, sí. Sí, és com jo em sento la profe, saps? I quan hi havia el Carlos a l'assaig era com que bé.
2: I ens hem...
1: el que és
2: com,
1: molt aplicat.
2: Com ballaven a l'edat medieval?
1: No, no és medieval.
2: Ah.
1: Uf, no em vull ficar en aquest jardí perquè sóc modenta amb els números.
2: Però clar, tu has hagut d'estudiar.
3: Sí, sí. Bridgerton. Com
1: exacte,
3: una cosa més així...
1: Exacte, sí. Sí, a veure, jo sí, tenia llibertat, de... no havia de ser una cosa tècnica...
3: Ni històrica...
1: Exacte,
3: fidel.
1: Sí. Sí.
3: Però com aquesta cosa de la insinuació, no? Del joc de mirades, clar, de la seducció.
1: Sí. No ho he vist, o sigui, no tinc ni idea com ha quedat, però tinc moltes ganes de veure-la.
0: En Carlos és d'aquells qui posa més actitud que aptitud a l'hora de ballar.
1: Actitud què?
0: No, actitud, que és a dir, que té moltes ganes de ballar,
1: sí.
0: Bé, però llavors es fa el que es pot.
1: No, no, no, a mi me la cola bastant, si és així, o sigui, ho fa molt bé.
0: Que faci tot bé,
1: sí.
0: Jo pensava...
3: Qui més surt en aquesta sèrie? Qui deu sortir?
1: Només puc dir que surt la Carla Campra, que és que m'han dit, només puc dir el que va sortir a la notícia, que es diu Los secretos de la cortesana.
2: Uau!
1: Uf, que títol hi ha. I que són les...
0: Però en quin moment es foten a ballar de l'argument?
1: Clar, no, perquè tu has vist Los Bridgerton, l'has vist? No.
2: Clar que no l'ha vist, Marta.
0: Bueno, sé quina és, però no l'he vist.
3: Clar, sempre hi ha com un ball de temporada, on surten com els debutants.
2: Una sèrie d'època, Roger.
1: Una sèrie d'època
2: amb els cabells ben alts.
3: Perquè els homes pràcticament compren les dones, per dir-ho d'alguna manera.
1: És la segona sèrie d'època que faig.
2: Ja en vas fer una.
1: Vaig fer... No, de sobte, I em va arribar una altra proposta que vaig dir que no.
2: O sigui, ja està. Fins aquí l'època.
0: L'època està coberta.
1: Mira, és una sèrie de Movistar Plus que es diu La vida breve, que ja de sobte fent promoció de l'audiovisual. Que ja va sortir fa temps i hi ha una escena del rei i la reina i sí que és un ball més. Aquí tenia molta llibertat. I ja la vaig fer.

0: ara estàs de tornar fent concerts per tot Catalunya. Jo tinc apuntat el del 13 de juny, perquè serà el meu primer concert a Uineta. Jo aniré amb dos amics de 40 anys. Jo en tinc 39.
1: L'Ernest Codina, un d'ells. I el teu amic misteriós del Clínic.
2: Del Clínic, de l'Hospital Clínic.
0: Del càrrec del Clínic. I serem al Cabró Rock. És a dir, no et venim ben bé a veure tu,
1: clar.
0: Però seràs allà i vull estar a primera fila. Què esperes de nosaltres com a espectadors que potser no som el teu públic durant el concert?
1: Uf, és que és molt bona pregunta. I que passarà molt això al Cabró Rock. Passa molt als festivals, que hi ha gent que poder no et ve a veure tu i ve a veure altres artistes. I a més al Cabró Rock jo crec que hi ha un perfil Roger Carandell molt marcat.
2: Clar, sí, sí. A veure, tinc una mica de por, eh?
1: Camp difícil, eh?
0: Estem allà, però vols que ens movem? Que...
2: A mi, no, per mi no cal que et sentis forçat
0: a moure't.
2: A moure,
0: no? Vale.
2: Però, gràcies. No sé, diria que si et saps alguna cançó la pots cantar, vale. Aquesta que t'ha agradat, te la pots aprendre.
0: Sí, vale. M'aprendré aquesta que
2: sí,
0: m'agrada.
2: Sí, sí, sí. En algun moment, si et surt a animar, també està perfecte. Així veig com...
1: Xiula.
2: Públic amic. Jo,
0: sí,
2: jo crec que et veuré.
0: Tinc un bon xiulet.
1: Tens un bon xiulet. Sí, sí. Això agrada com a artista, quan estàs a sobre de l'escenari, aquell ole, aquell aplaudiment,
2: sí,
1: aquells crits...
2: Això et puja molt, 100%, sí, sí, sí, sí.
1: És que jo sempre dubto, perquè de vegades no vols molestar, depèn de quina cançó, perquè ho estan fent ells, estan... i dius, ara, si jo crido...
3: És que tu per crides molt fort.
2: Igual depèn del moment, saps?
1: Quan estàs cantant una cançó intensa, poder no toca.
2: I ja no cal.
0: Marta, Ros, moltes gràcies, enhorabona pel disc, que vagi molt bé la gira.
2: Moltes gràcies.
0: Ens veiem
2: molt
0: aviat.
2: Us he portat uns regals que després us els dono o ara, o heu de seguir.
0: Sí. Bueno, ara, és a dir, ara ens els donaràs, però jo crec que... Aviam, això vols que surti per entera o no? Lo que anem
2: més, més igual.
0: Podem compartir amb els oients quin és el regal.
2: Clar.
1: Aviam.
0: Aviam.
1: Ai, sí que portaves una bossa tota l'estona.
2: Sí, jo pensava, bueno, ella és com la Marta, que la Marta quan fa una birra es queda la motxilla aquí agafada, que no li robin.
4: Per les nenes.
0: Per les nenes,
4: dues mitges.
1: Plenes
4: de petons.
1: Plenes de pintallavis de petons. Sí. M'encanta.
4: Ai, moltes gràcies, Marta.
1: I quina passada.
4: Uns shorts
0: que
4: van fer les descens de cel, que posa nois... I que la gràcia d'aquest short és que la N i la O són reflectants, llavors a la nit fas una foto amb el flash i posa no.
1: No, ai, Déu meu, això és.
4: És molt bo.
1: Ens ho posem ara.
4: Moltes gràcies, Marta.
1: Ets molt la millor.
4: I tu, Roger, no t'hi veus.
0: Jo estic patint una mica.
4: Per tu tinc una cosa.
0: Jo no hi veig amb...
4: No sé quina talla t'anirà bé. A tu t'ha tocat?
1: Però tot això està a la venda, Marta.
4: Verifica-la.
1: El Cabró Rock l'has de dur.
0: Anirem aquesta, ho prometo.
4: I això, mira, foto, o sigui...
0: Una samarreta que diu
4: té una manualitat que és que això pinta la roba, llavors tu pots escriure, vaig pensar, perica verificada. O el que tu vulguis.
0: Sí, no, perica ha quedat desverificada fa...
1: Però escolta...
0: Això m'ho firmes, no?
1: Tot això està a la venda, Marta, la gent ho pot comprar.
4: Ho vaig vendre al meu concert de Razzmatazz i ara, de lo poc que em queda això, la veritat. Llavors ara farem més i es vendrà.
1: Uf, es vendrà rapidíssim.
4: En algun moment.
1: I tant que es vendrà rapidíssim. Moltes gràcies.
0: Uineta, moltes gràcies.
1: S'ha fet supercurta, l'entrevista. Sí, sí.
0: Haguéssim seguit, ara?
4: Sí.
0: Bueno. Jaume Miranda, bona tarda.
5: Bona tarda, com estàu?
0: Molt bé, tu què tal?
5: Bé, molt bé, la veritat. Fa un dia increïble, no?
0: Sí.
5: Soc feliç.
1: Sí que et veig com molt brillant, molt despampanat.
0: El to de pell, també.
5: No diré com te veig a tu, perquè... deixarem per un altre dia.
0: Segurament ara la cagaré moltíssim, però... Ulleres noves?
5: No, el que passa és que sempre duc lentilles, o quasi sempre,
0: val.
5: I avui duc ulleres.
0: Val.
1: Voleu que us deixem sols?
5: Sí, m'agrada sorprendre.
0: Mira, l'altre dia vam... Bueno, i hem estat molt sols, en Jaume i jo.
1: A mi en Jaume l'altre dia em va fer una confessió i és que creia que una de les conclusions d'aquesta temporada del Que no surti era que havia fet com una espècie de bonding, que havia fet un vincle fort amb tu, Roger.
0: Oh. Jo parlo molt amb en Jaume.
5: Exet. I és vera que potser...
0: Bueno, pel programa hem de parlar cada dia de què farem.
1: Ja com jo t'ho he dit com profund i t'ho he dit, sí, parlo molt amb en Jaume.
0: No, vull dir que parlem molt per això, però que arran de parlar tant d'això, l'altre dia li vaig dir... Jaume, anem tu i jo a fer una...
5: No, és que ets una persona molt cuidadora en contra del prejudici que hi ha sobre tu, no? Que potser emocionalment ets més pedra, però ets una persona molt cuidadora. Mm-hmm. La sensació que he tingut.
1: Encara us dieu bebé?
6: Sí, bé.
5: Sí.
1: No et posis gelós, Marc Andreu.
6: No, a mi em diu Tito, que clar, és pitjor.
1: És molt pitjor,
5: Tito. És horrible.
1: És horrorós.
0: Jaume, hi ha molt neguit a la redacció amb una notícia que estem arrossegant des de fa uns quants dies. Mm-hmm. El neguit és més per la zona de Marc Andreu i Marta. Molt a favor. Mm. I el nou protagonista del musical del Zorro se sap que serà David Bustamante. Devuélveme la vida que me las quita. Ja és oficial, ja podem estar tots tranquils, que s'ha confirmat la notícia.
5: Exacte, aquests dies s'ha publicat ja el pòster promocional. En David Bustamante encarnarà a Diego de la Vega, alias El Zorro. I estem de sort perquè ja poden comprar les entrades, a pesar de que les funcions no comencen fins en novembre d'aquest any en el Teatro La Latina de Madrid. O sigui, que ara mateix, qui vulgui veure aquesta funció...
0: Aviam si n'hi ha, el Teatro...
5: Home, jo crec que sí que n'hi haurà, perquè actua de novembre a febrer, per ara.
0: Un dia sí, però vull veure si van molt buscades.
1: Exacte, que hi ha coses que volen,
0: Mira el Mago. Si vols anar i...
6: Espero que faci gira a Barcelona.
5: Sí, no sé si això és Bad Bunny exactament, lo de Bustamante fent del Zorro, però bé.
0: Això, el Zorro, el musical, no?
1: Un cartell que... 10%, De descompte, en funcions seleccionades.
5: Mira.
0: Està bé.
1: Com que sempre passa.
6: I quan s'estrena un musical, mesos abans et fan descompte.
1: 120 minuts.
0: Hòstia, dues horetes, es casquen.
1: A veure, no hi ha una versió resumida?
0: De butxaca, no?
1: Sabeu que no he vist mai El Zorro, jo?
2: No. Jo tampoc, Marta.
5: Sempre
2: no
5: la línia bandera.
1: És genial. No crec que calgui que la veiem.
6: I la 2 també.
1: Hi ha entrades, en principi.
5: Jo he dit que les pel·lícules m'apareixen joia cada absoluta. Dia.
0: A veure, Jaume, abans de marxar molt ràpid, novetats de la presentadora Núria Marín, de 3CAT, que ara és propietària.
5: Sí, la TikToker està acumulant molt bones notícies últimament. En febrer anunciava que se casaria amb la seva parella de tota sa vida, el guionista i director televisiu Juan Lu de Paolis. Aquests dies també ha assolit el milió de seguidors a Instagram.
1: Què dius ara? Felicitats, com ho rebenta.
5: A més, he de dir que na Paris Hilton la segueix a TikTok, que això és una dada que sempre m'agrada repetir, perquè és pura enveja insana, però alhora també estic content per ella. Per si fos poc, s'ha comprat una casa a Barcelona amb sa seva parella. Fa uns dies, na Núria publicava un story firmant els papers de sa compra amb el següent text. Per fi som propietaris, tinc moltes ganes d'ensenyar-vos el pis, que reformarem sense. Entenc que voleu house tour. Serà un procés molt guai, me fa molta il·lusió. A veure, ja segur que na Núria Marín fa 25 anys que està amb el seu futur marit, que és en Juanlu, fa com a mínim 10 anys que viu en un àtic de lloguer a una zona cèntrica de Barcelona, i aquesta és la seva primera propietat conjunta. I a pesar dels guanys televisius i digitals de na Núria, que deuen ser merescudament privilegiats, i entenc que també és d'ell de ben segur, sembla que els ha costat molt trobar pis a Barcelona, al igual que la resta de mortals que no cotitzam en el nord d'Europa. I així ho explicava la pròpia Núria ara fa un any i mig en el diari Ara.
7: Jo estic buscant pis a Barcelona. Uh-huh. Quan veiem pisos a l'Eixample o a zones nobles de Barcelona, no? Hi ha gent que et diu, catalans de tota la vida, no? Diu, mira, l'hem posat aquest preu perquè saben que vindrà algun estranger i comprarà el pis. Que els catalans no haguem de marxar, uh-huh. si és possible, no? Perquè al final, si l'Eixample dret s'omple d'expats, doncs ja hi haurà un districte a Barcelona que no parlarà català ningú.
5: Grandíssima enhorabona per la Núria, no?
1: Que ens convidi quan faci la festa d'inauguració.
5: Sí, de fet, ho vàrem parlar amb ella personalment, en Roger i jo, que mos la vàrem trobar, i estava, bé, evidentment, il·lusionadíssima.
0: La vam trobar que sortia del notari.
1: Ai,
0: i ens vam trobar i estava eufòrica, evidentment.
5: Totalment.
0: Bé, ho deixem aquí. Tornarem demà a partir de les 6. Fem una pausa i tanquem la tarda.

0: A Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio dissabte 23 de maig del 2026. Avui El Suplement, tertúlia calenta. Eduard Voltas, Olga Ruiz, Jaume Clotet, Marc Molins, molts temes damunt la taula. El més immediat, el concert que aquesta nit ha celebrat Bad Bunny a la ciutat de Barcelona. Avui en parlarem també acompanyats del Luis Hidalgo i d'alguns dels assistents que hi han pogut anar. De seguida també els companys d'informatius amb la crònica d'aquest concert que ens deixa el Marc Ruiz. Un concert que, evidentment, porta cua i en què han sonat peces com aquesta.
2: Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey.
1: Ey.
2: Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo
1: ey,
2: muchas
1: ey, ey.
2: Novias.
1: Avui Luis Hidalgo, Rebeca Rodríguez i Joan Callarissa, també amb tots els VIPs que han passat pel concert, ningú s'ho ha volgut perdre. En un matí de dissabte que també, evidentment, mirem cap a Oslo, perquè avui tenim en marxa aquesta final de la Champions i al suplement també sumarem el Jordi Costa, la Sònia Gelmà, la Ruth Vilà, el Ramon Salmurri, amb el president Rafa Juste, que entrevistarem a partir de les 9, que pot aixecar la seva primera Copa d'Europa en qualitat de president en funcions, en aquest cas. Per tant, avui un suplement que també mira cap a Oslo i també mira cap a Girona. Avui el Girona juga la vida. L'Eduard Solà ens explicarà aquestes hores prèvies d'un partit decisiu per la permanència del Girona a primera. Evidentment, també Maika Navarro, amb l'última hora sobre el cas Endic, la setmana que el fill Jonathan ha estat detingut i acusat, investigat en aquest cas per homicidi. Aquesta setmana Maika Navarro, com sempre, a partir de quarts d'onze al suplement. Avui que també ens visita el novel·lista de Crònica Negra, Andreu Martín. Atenció, perquè l'Andreu ha passat els últims 6 mesos de la seva vida, juntament amb la seva dona, fent un creuer. L'objectiu, escriure una novel·la que passava dins d'un creuer. Una vegada més, la realitat ha superat la ficció. I entre l'antivirus i el vaixell afectat per un brot de gastroenteritis, la novel·la imaginem que s'ha escrit sola. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som El Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El Suplement, amb Roger Escapa.
1: Ei, i amb Eva, ei, compte. Bon dia, Eva.
3: Molt bon dia, Roger.

0: Doncs, precisament, comencem parlant de Bad Bunny, que ha desplegat aquesta nit un espectacle de grans dimensions a l'Estadi Olímpic de Barcelona, que ha fet embogir el públic en el primer dels dos concerts que el porto-riqueny ofereix aquí a la capital catalana. Després de diversos anys sense actuar a la ciutat, el cantant ha deixat clar que tenia moltes ganes de tornar a Barcelona, ha dit. El show s'ha impregnat dels ritmes llatins de Puerto Rico amb un ampli repertori en què no han faltat alguns dels seus temes més coneguts, com La Mudanza, Pitorro de Coco o Nova Yol. El concert ha comptat també amb la catalana Bat Guial com a artista convidada. Més coses. El govern espera que el juliol es puguin aprovar els pressupostos que ja han començat el tràmit parlamentari. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros i 900 són per complir els compromisos amb Esquerra i els comuns. No inclouen cap partida per resoldre el conflicte d'educació, però el govern assegura que, si cal, ja trobaran els diners. Junts i el PP hi presentaran una esmena a la totalitat i la CUP s'ho està plantejant. Més coses. El Tribunal Suprem rebutja paralitzar de manera cautelar la regularització d'immigrants, tal com li demanava en la Comunitat de Madrid, Vox i tres associacions vinculades a l'extrema dreta, que asseguraven que el procés és contrari al dret europeu i que assumir milers de persones posa en risc els serveis socials. Més de mig milió de persones ja s'han acollit a la regularització. I han decretat presó provisional sense fiança per al detingut dimarts per la mort a ganivetades de la seva exparella a Figueres. Tenia una ordre d'allunyament de la víctima que s'havia saltat dues vegades. La causa està oberta per un delicte d'homicidi i trencament de condemna. L'home havia passat aquest divendres a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres. I del món, les Nacions Unides han alliberat 60 milions de dòlars del fons d'emergència per fer front a la crisi d'Ebola a l'Àfrica, per poder ampliar el personal sanitari sobre el terreny. Les autoritats sanitàries demanen no subestimar el risc de salut pública que pot representar aquest brot. Avui continuarà la cimera d'urgència entre la República Democràtica del Congo, Uganda i el Sudan del Sud per intentar unir esforços. I l'Organització Mundial de la Salut confirma un nou cas d'antivirus relacionat amb el creuer Ondius. Es tracta d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife i va ser repatriat als Països Baixos, on ha fet la quarantena. Aquest nou positiu eleva el nombre de contagis a 12, incloses les 3 víctimes mortals. El secretari general Tedros Adhanom demana als països afectats que mantinguin una vigilància estreta.
1: Avui els Països Baixos han confirmat un cas addicional d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife. Va ser repatriat als Països Baixos i ha estat aïllat des de llavors. Continuem instant els països afectats a controlar degudament tots els passatgers i la tripulació durant la resta del període de quarantena.
0: Mentrestant, el Ministeri de Sanitat permetrà que els 13 afectats espanyols sense símptomes completin la quarantena a casa després de 28 dies de seguiment. La mesura beneficiarà les persones ingressades als hospitals Gómez Ulla, al Clínic de Barcelona i a Alacant, sempre que mantinguin resultats negatius en les proves PCR. Tots arribaran a aquest termini el 7 de juny, mentre que l'únic cas positiu confirmat espanyol evoluciona bé i es manté estable. I en esports, com dèiem, el Barça femení buscarà avui a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de futbol contra l'Olímpic de Lió. Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte, mentre que la davantera Carolina Graham ha completat la sessió. A la Lliga de Primera Divisió, el Girona ha de guanyar l'Elge Montilivi per evitar el descens. L'Espanyol rebrà la Reial Societat amb opcions molt remotes de classificació europea i el Barça visitarà el València. I Pep Guardiola ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades. Guardiola dirigirà demà el seu últim partit al City a casa davant l'Aston Villa.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
3: L'Albert va començar a apostar als 18 anys.
4: Vull guanyar diners ja? Com puc fer diners ja?
3: Fins que va desenvolupar una addicció al trading i a les criptomonedes.
4: Són moltes nits sense dormir, perquè al final estàs pendent i què passarà? Hi haurà pujat, estaré guanyant. I al final et passes gairebé tot el dia enganxat a un mòbil.
3: L'Albert vol mantenir l'anonimat, té una situació delicada.
4: I busques la forma de tenir un préstec nou, que algú et deixi diners, fins i tot arribes a agafar el que no és teu.
3: A les xarxes, les promeses de beneficis ràpids atrauen veuen molts joves i adolescents.
5: Contra més temps faci a les xarxes, més contingut et sortirà com fomentant aquests actes, no?
3: Solidaris.
2: Amb Mercè Folch.
3: Els riscos de les inversions en línia.
2: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
6: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, és dissabte, comença el cap de setmana i ho fem com sempre amb el Quim Rutllan, el Mans i la seva cultura d'arrel. Amunt al suplement.
7: Més Mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.
8: Bon dia i bona hora, benvinguts al Mans a Catalunya Ràdio, amb tota l'arrel i tota la cultura popular i l'associacionisme aquí, ara i a la Ràdio Nacional. Avui us parlarem de moltes coses, com sempre, però sobretot farem esment a dues semifinals que s'han celebrat dels Premis Preludi, els antics Premis Sardana de l'any, uns premis que s'han reformulat.
9: Com per una mica recuperar aquelles semifinals que antigament amb la Sardana de l'any s'havien fet, però que es van deixar de fer en un moment, per donar espai a la cobla per interpretar aquestes peces, perquè el públic pugui estar en el mateix lloc en el moment de sentir-les per votar-les, però que també ho podran fer des de casa.
8: Sentirem les dues primeres finalistes. En el cas d'activitats del cap de setmana també anirem fins a la tercera edició del concurs de balls de gegants.
10: Posar una mica en valor tot el que és la dansa del món geganter i també doncs, fer una competició sana entre colles per demostrar doncs, la qualitat artística del món geganter, no?, i de les seves colles.
8: Repassarem agenda, farem esment també de la primera trobada internacional de bastons i pastorets que se celebrarà a partir de divendres, el proper cap de setmana, a Portugal.
11: Vam veure a Medifolk que s'havien apuntat a 12 colles per participar a l'aplec. Llavors això ens va crear un neguit que era, bueno, si hi ha gent que vol participar en aplecs internacionals, potser, com que a Medifolk no hi caben tots, no organitzem un nosaltres. I aquí vam començar a posar fil a l'agulla i vam explorar diferents possibilitats fins que ha arribat l'oportunitat.
8: I moltes més coses que us anirem explicant. En aquest Mans que us oferirem amb la Rosa Silluemes, el muntatge musical, la Mònica Muñoz Monsalve a la producció i Quim Rutllan i Valls a la direcció.
7: Sona a poble, a plaça i a gent. Això és el Mans i és de bon matí a Catalunya Ràdio amb Quim Rutllan.
8: Vinga, amunt. Comencem amb uns que seran dijous que ve al CAT, a Barcelona, amb el recuperat concert de la Patum al CAT, on també hi haurà la banda Ricard Quadra, de Berga. Són els Flouk, Calèndula.

0: Calèndula amb el Flow, una formació que dijous que ve, dia 28, a 14:15 del vespre, farà concert de Patum amb la banda Ricard Quadra, al CAT. I és que aquest espai de Gràcia recuperarà una de les cites més emblemàtiques de la primavera, el Memorial Ricard Quadra, que enguany arriba a la 28a edició. Després de 6 anys sense celebrar-se en el Tradicionarios, el concert tornarà a convertir-se en un punt de trobada per escoltar les músiques de la Patum, abans que sonin a la plaça de Sant Pere de Berga. Una proposta que any rere any revisita i reinterpreta les melodies patumaires des dels nous llenguatges musicals. Enguany aquesta mirada anirà a càrrec, com us diem, del Flow, una de les formacions i una de les propostes emergents més interessants del panorama folk actual, i que portarà una lectura contemporània i festiva de les músiques de la Patum, retornant-les a les seves arrels més populars i folk. Marc Del Pino és dels Flow.
1: La veritat és que la sonoritat és molt bonica, perquè, clar, la banda sona molt bé, molt potent, i bueno, nosaltres tenim aquest toc així més folk, i la veritat és que la fusió és molt interessant. El repertori de la Patum són totes aquestes músiques tan nostrades que les podem sentir arreu del país molts cops, perquè, evidentment, hi ha balls plans, hi ha, a vegades, unes melodies que podien ser balls de gitanes, etc, i que això, no? Que són allà, però les hem sentit a altres indrets del país, no? I per tant són com molt nostrades. I llavors, bueno, una mica el que hem fet nosaltres també és afegir-hi una miqueta de collita pròpia i destrossar, entre cometes, una miqueta algunes d'aquestes melodies per poder-li donar aquest enfoc així més del nostre estil. I per tant, doncs això, crec que serà un concert èpic en aquest sentit.
2: Som mans. Som l'arrel a Catalunya Ràdio.

0: Aquesta que escolteu és la sintonia dels Premis Preludi, uns premis que aquesta setmana han començat a encarar la seva recta final amb dues de les tres semifinals que se celebren. Aquests premis, abans coneguts com a Sardana de l'Any, pretenen posar en valor la feina dels compositors que estrenen cada any sardanes. Joan Pons és de Som Sardana, entitat organitzadora.
1: Nosaltres estem molt satisfets amb la rebuda, sobretot perquè hem intentat des d'un primer moment, sobretot quan estava en un moment inicial de replantejar el projecte, molt de la mà dels compositors per saber realment si s'adequava a les seves necessitats i si realment trobaven ells un encaix en aquest projecte i sobretot si ells creien que era una manera de dignificar el sector. I de moment podem dir que el retorn que ens han fet és positiu.
0: S'hi han presentat fins a 85 títols de 60 compositors i compositores diferents. Han celebrat ja les dues primeres semifinals i en queda una. S'han celebrat aquesta setmana, dilluns i dimecres, i dilluns que ve hi haurà la darrera de les semifinals al Teatre de l'Aliança del Poblenou de Barcelona, on s'hi escollirà la tercera finalista. I seguint el calendari d'avui en 8, a la Garriga, al Vallès Oriental, s'hi celebrarà la gran final. Pel que fa als finalistes, que ja es coneixen, dilluns es va classificar la sardana a Montserrat Caupena, de Jordi Molina.
2: És una sardana pensada per ballar, crec que és força balladora, una sardana que en els curts hi ha una presentació, bàsicament tenor i fiscorn es van alternant amb un diàleg, els curts, després els llargs també una melodia de tenora, després contesta el fiscorn, i hi ha un moment, a partir del salt petit, que hi ha, la curiositat és que hi ha tres melodies juntes, la porten els trompetes i trombó fan una, la canya fa una altra, els fiscons fan una altra i contrabaix és l'encarregat del ritme. I després d'una pausa, un interludi preparant el tutti final, doncs es canvien les tornes i el que feien abans el metall, ara ho fa la canya i al final el metall.

0: Aquesta era Montserrat Caupena, primera finalista al Premi de l'Audiència dels Preludi. I la que també s'ha classificat és la composició d'Anna Abad, que porta per nom Galanesa. Així ho explicava a la mateixa semifinal de dimecres.
1: Ostres, els hi va agradar molt la sardana. Jo crec que té una... transmet una tendresa i un amor molt bonic, que m'agrada perquè és molta gent la que es va reunir i va fer l'esforç per fer aquesta sardana, per regalar-li aquesta sardana. Senyal que ella segur que s'ho mereix tot i més. I jo he de dir que vaig escriure aquesta sardana en un context, per mi, personal, emocional, una mica complicat, i em va acompanyar en un moment, ostres, una mica delicat. I, clar, es trasllada a la composició el context del compositor o compositora.

Galanesa de Nevat, una altra finalista en aquests premis de l'audiència dels Preludi. I que la gran final, com us hem dit, se celebrarà el proper dia 30 de maig a 8:45 del vespre al Teatre de la Garriga, al Patronat. Durant la gala s'interpretaran les tres sardanes finalistes de les categories musical jove, on s'hi han classificat Martí Delgado, Aurora Vicentini i Carlos Alcaide. També s'hi presentaran les tres finalistes del Premi Musical amb peces de Joan Josep Blai, Xavier Ventosa i Joan Droguet. I, com us diem, també les finalistes a l'Audiència, on de moment s'hi han classificat Jordi Molina i Anna Abad, i que dilluns que ve, al Teatre del Casino d'Aliança al Poblenou de Barcelona, s'hi escollirà la darrera de les composicions.

0: Sou al Mans, sou a Catalunya Ràdio, tenim encara molta teca per aquests dies. Avui dissabte, a partir de les 5 de la tarda, a Sant Feliu de Llobregat, al Baix Llobregat, s'hi podrà veure el retorn d'una cita molt esperada dins de l'àmbit geganter, el tercer concurs nacional de balls de gegants, que torna després de 8 anys sense celebrar-se. La trobada coincideix també amb els 25 anys de la proclamació de Sant Feliu com a ciutat gegantera de Catalunya i recupera un certamen pensat per posar en valor la dansa gegantera, la creativitat i el treball de les colles. Hi participaran fins a 5 colles d'arreu del país. L'objectiu, per tant, és reivindicar els balls de gegants com una expressió artística pròpia i incentivar nous llenguatges dins d'aquest àmbit del món geganter. Raúl Vázquez és de l'organització i de la colla de Sant Feliu de Llobregat.
1: El concurs nacional de balls de gegants, que se celebrarà avui, és un acte que organitza l'agrupació de colles geganteres de Catalunya, que és la federació que aglutina totes les colles de gegants del país. I és un acte que s'ha celebrat en dues ocasions i que en el seu origen es va crear per posar en valor la dansa i els balls que interpreten els gegants, no? Perquè sovint veiem a les figures arreu de Catalunya, pels carrers ballant, i valorem molt que són les cultures, el que representen, els vestuaris, però a vegades deixem de banda una mica els balls. I al final és una peça molt important del món geganter, no? Les coreografies que interpreten les colles geganteres, que creen, que assagen la música que es composa concretament per un gegant, per un ball. Aleshores, el que l'agrupació volia era posar una mica en valor tot el que és la dansa del món geganter i també fer una competició sana entre colles per demostrar la qualitat artística del món geganter, no?, i de les seves colles.
0: La jornada començarà a les 5 de la tarda amb una exposició de gegants als jardins del Palau Falguera, de Sant Feliu de Llobregat, seguida d'una cercavila abans que 6:45 arrenqui el concurs. Un concurs que té 3 categories diferents.
1: El concurs es dividirà en 3 rondes, d'acord? I cada ronda tindrà un premi. Aleshores, les modalitats són... La primera és un ball improvisat individual. Què vol dir això? Que cada colla haurà d'escollir de la seva parella de gegants només una figura, d'acord? I totes aquestes figures ballaran alhora a la plaça amb una música que s'escollirà aquell mateix dia. Aleshores, les colles hauran de demostrar com poden ballar amb un gegant només i de quina forma, improvisada. Després, la segona ronda és el mateix, també serà un ball improvisat, però aquest cop serà amb la parella de gegants. La tercera categoria, que potser és la més important, és la del ball coreografiat, que aquest sí que és el ball de cada colla gegantera que s'ha preparat, el seu ball propi, que té la seva coreografia i tal, aleshores amb la seva música concreta.

0: Clar, seran tres categories, diferents maneres de valorar-les, perquè no és el mateix fer ballar un gegant de 3 metres que un de 30 quilos.
1: Tindrem un jurat de format per 4 persones i cada persona valorarà una mica un aspecte diferent, no? Per exemple, tindrem un geganter que el que valorarà una mica és la coreografia i com s'interpreten els balls, és a dir, com ballen al final els portadors. Després es valorarà també les característiques físiques i tècniques, és a dir, un constructor s'encarregarà de valorar doncs, com està construït aquest gegant, la fisonomia, la pintura, el vestuari, etc. Després tindrem una part més musical, amb una grallera que valorarà el que és la peça musical, i en global doncs, es valorarà la coordinació amb la música, la qualitat de la coreografia, si hi ha varietat de moviments, si són més o menys fàcils.
0: Ja per acabar, destacable també el tema de la improvisació, ja sigui per parelles o individual.
1: Doncs el mateix dia, abans de l'acte, el que farem és un sorteig de la peça que es tocarà a la primera ronda i a la segona ronda, i en el mateix moment d'iniciar la modalitat l'anunciarem. O sigui, els balladors no sabran quina cançó és. Sí que tenim un repertori de cançons tradicionals, perquè a més una altra de les novetats és que enguany només hi haurà una banda que s'encarregarà de posar la música de tot el concurs, perquè així evitem doncs, diferències entre grallers. Aleshores serà la banda Inxa Brassband, que és de Vilanova i la Geltrú, la que ens tocarà totes les peces. Aleshores, aquesta primera categoria i la segona categoria són dues cançons que escollirem de forma aleatòria i l'anunciarem allà mateix.
0: Una bona oportunitat per veure gegants, sí, però també per veure tot allò que hi ha al darrere, la música, la tècnica, la coreografia i feina que té la colla. Sant Feliu de Llobregat, per tant, avui mateix, a partir de les 5, tercer concurs de balls de gegants. També avui dissabte, a Vilafranca del Penedès, nova edició de la Tamborinada, la gran festa impulsada per la Fundació La Roda, dedicada a infants, famílies i al treball comunitari a través de la cultura i del lleure. La Tamborinada és un projecte amb gairebé mig segle d'història. Va néixer l'any 77 i s'ha convertit en una de les iniciatives més emblemàtiques del treball associatiu per a infants i per joves. L'Antoni Herrera és el president de la Fundació La Roda.
2: Bé, per sobre de tot, la Tamborinada és una festa popular que està dedicada als infants i a les famílies. És un projecte històric, és un projecte emblemàtic de La Roda i aquestes 49 edicions ho demostren. I sempre hem entès que compleix el nostre objectiu fundacional, que és millorar la cohesió social dels barris i dels territoris a través de la cultura i a través del lleure, evidentment, però sempre amb la llengua catalana i la nostra cultura popular com a eixos centrals.
0: La d'avui és una de les cites previstes dins d'aquest calendari de la Tamborinada 2026, que continuarà el dia 31 de maig a Llinars del Vallès, el 13 de juny a Girona i el 26 a Barcelona, una proposta de caràcter, per tant, itinerant.
2: Històricament, la Tamborinada havia estat una gran, pràcticament una macrofesta, no?, anual en espais els últims anys, com el Parc de la Ciutadella de Barcelona i l'últim de l'anterior direcció i patronat, el Born. Però el cert és que el juliol del 2023, de la mà de la Federació d'Ateneus de Catalunya, l'actual patronat de la Fundació La Roda va prendre la responsabilitat de remuntar el projecte i de tornar-lo a fer sostenible, de recuperar-lo com a, m'agrada dir-ho, com a projecte de país. Des del principi no vam dubtar, el nou patronat no vam dubtar que la Tamborinada era una gran eina per aconseguir-lo, però calia canviar el format. Doncs l'estela de l'acció que des de la Federació d'Ateneus de Catalunya, torno a recordar doncs, que va ser l'entitat que va fer el pas endavant i va assumir el control, perquè és la Federació d'Ateneus qui nomena el patronat, doncs aquesta territorialitat. Tenim entitats vinculades al llarg del territori i vam creure que el millor era portar la Tamborinada com a festa integradora, etc., al territori.
0: Tallers, espectacles, animació, teatre, música i activitats participatives ompliran aquestes diverses jornades de la Tamborinada, reforçant la cohesió social, donant visibilitat a les entitats dels barris i creant espais de convivència i participació comunitària.
2: Funciona, de certa manera, com una petita fira d'entitats que, en aquell entorn de barri i de ciutat, doncs, tenen la seva carpa, el seu estant, fan activitats, fan jocs, fan tallers, etc. I diuen, som aquí, existim, i podem ajudar i podem estar presents. I la gent també ajudar a que la gent les conegui. Estem treballant en tamborinades, amb associacions de veïns al davant, eh? Com a entitats que es posen al davant, associacions de veïns, esplais, entitats implicades en accions socials, socioculturals, a molts barris i en moltes àrees de Catalunya. Aquesta és la fita.
0: Avui aquesta tamborinada, per tant, desembarca a Vilafranca del Penedès, a la plaça de la Sardana, de 10 del matí fins a les 12, que començarà un concert dels Xiula. Més coses per aquest cap de setmana. Lleida, el Segrià, torna a viure una de les seves grans celebracions populars, l'Aplec del Caragol, que arriba a la 45a edició amb xifres rècord. Gairebé 17.000 penyistes amb 124 colles. La festa ha arrencat amb el tradicional Lo Cargolasso i convertirà els Camps Elisis en una gran ciutat festiva. 3 dies, des d'ahir mateix, de convivència, música, gastronomia i activitats populars que continuen fent de l'Aplec una de les grans cites festives d'aquest país. Més enllà dels milers de quilos de cargols que es cuinaran durant el cap de setmana, la programació inclou cercaviles, xarangues, concerts, activitats infantils i propostes per a tots els públics. Entre els moments més destacats, l'ofrena floral en memòria de Manolo Calpe, la petita rua de l'Aplec i la gran cercavila de diumenge pels carrers de la ciutat. Ferran Pèrdix és el president de la Federació de Colles de l'Aplec del Cargol.
3: El que intentem és que el visitant pugui, a part de gaudir de l'esperit de l'Aplec i de veure com les colles s'ho estan passant bé, doncs que també tingui activitats dintre i fora del recinte i que sigui una manera també de descobrir Lleida i que pugui vindre a l'Aplec i després fer alguna altra activitat doncs, per la ciutat o pel voltant de les terres de Lleida.
0: La Canalla també tindrà un espai dedicat dins de l'Aplec, amb una programació específica pensada per mantenir viu el caràcter familiar d'aquesta festa tot el cap de setmana, amb activitats dedicades i pensades també per la gent més jove, amb aquesta tradicional petita rua de l'Aplec, a més de la sempre curiosa cursa infantil de caragols. Festa, per tant, que manté intacte aquest esperit de colla, que continua sent una de les grans expressions de cultura popular i d'identitat col·lectiva a les Terres de Ponent. Ens avancem ara una setmana perquè a partir de divendres fins al diumenge que ve, Viana do Castelo, una ciutat al nord de Portugal, acull la primera trobada internacional de ball de bastons i ball de pastorets, iniciativa que portarà una de les expressions més emblemàtiques de la cultura popular catalana més enllà de les nostres fronteres. La trobada reunirà 300 bastoners de 15 colles d'arreu de Catalunya que ompliran diversos espais de la ciutat amb actuacions, mostres, activitats de divulgació al voltant d'aquesta tradició. Una trobada que té moltes sinergies i que vol donar cabuda a la voluntat internacionalitzadora que té el sector. Josep Ramon Parés és el president de la Coordinadora de Bastoners de Catalunya.
4: Vam veure a Medifolk que s'havien apuntat a 12 colles per participar a l'Aplec. Llavors això ens va crear un neguit que era, bueno, si hi ha gent que vol participar en aplecs internacionals, potser, com que a default no hi caben tots, no organitzem un nosaltres. Clar, nosaltres la gestió per poder organitzar la trobada la vam fer via delegació del govern de la Generalitat. Allà hi ha un delegat, que és el Rui Reis, al qual li agraïm tota la gestió que ha fet i s'ha involucrat moltíssim, i va ser ell que va fer la gestió de buscar una població amb les característiques que nosaltres li vam passar. Una població que no sigui petita, no sigui un poblet, que tingui hotels i que tot estigui molt centrat al centre històric de la població.
0: A més de balls, la programació inclourà una exposició dedicada als orígens i la diversitat d'aquests balls i també una mostra de cultura popular catalana. La trobada comptarà també amb la participació d'un grup tradicional portuguès en una aposta clara per l'intercanvi i la germanor entre cultures.
4: Hem anat fent pedagogia, hem anat mirant aviam si tindríem participació i, bueno, se'ns han apuntat 15 colles de bastons. Per tant, creiem que és molt positiu en això. Se'ns han apuntat 15 i se'ns han quedat unes quantes pel camí. Tenim una grata sorpresa, també, que és que, com una colla més de Catalunya, se'ns ha apuntat la colla de Miranda do Douro, que és portuguesa, i de cop i volta la vam veure que es havia apuntat. I, carai, doncs l'hem comptat com una colla més de Catalunya i participaran ells també. Per tant, de Catalunya a Catalunya, colles de bastons són 14, una de Pastorets i la de Miranda de Douro.
0: El món bastoner, per tant, com tota la cultura popular, també és una eina per mostrar-se al món, convertint les sortides de grup en grans aparadors i ambaixadors del país. Aquesta trobada internacional a Portugal, que es preveu que tingui continuïtat, aquest aplec internacional o també d'altres activitats, són una mostra d'aquesta voluntat.
4: D'aquestes 15 colles que he dit de bastons, que, bueno, sí, 14 de Catalunya que s'han apuntat, n'hi han unes altres 4 que van a Estocolm. Per tant, repartim. És una cosa, jo crec, important, no? De col·laboració també amb ells. Per tant, els bastons no només van a l'aplec de Difolk i a la trobada de la coordinadora, sinó que també van a altres festivals històries, i crec que Altafulla té intenció d'anar a Marrakeix l'any passat, i van anar a Barberà i Lleida, i aquest any, doncs, Altafulla té la intenció d'anar-hi, no?
0: Iniciativa impulsada per la delegació del govern a Portugal, l'Ajuntament de Viana do Castelo, a Portugal també, i la coordinadora de Valls de Bastons de Catalunya, i que vol demostrar que aquesta cultura popular també és una manera de construir ponts entre territoris.

0: I ara fem una mirada ràpida cap a altres festes i celebracions que omplen el país d'aquest cap de setmana. A Vacarisses, al Vallès Occidental, arriba la Festa de la Vaca, una celebració popular vinculada a la identitat d'aquest municipi que s'allargarà fins demà mateix. També continua la Festa Verdaguer, dedicada a la figura i al llegat del poeta Jacint Verdaguer, amb activitats culturals repartides en diferents espais vinculats al poeta i a l'epicentre a Folgueroles. A Port de la Selva, a l'Alt Empordà, s'encaren en els darrers dies de la Festa Major de Sant Baldiri. A Cartellà i a Sant Medí, els gironès reviuen aquest cap de setmana la Festa de la Remensa, amb recreacions i activitats vinculades a la memòria històrica. També Festa del Roser a Riudaura, a la Garrotxa, amb el Vall del Gambeto com a protagonista, i Festa Major de Campelles al Ripollès. Altres cites destacades són, per exemple, Cardedeu, al Vallès Oriental, amb la Fira de Sant Isidre, Sant Feliu de Pallerols a la Garrotxa, a la seva Festa Major, amb els seus balls protocolaris de l'imatgeria del municipi. Llagostera, el gironès, continuen immersos en aquests dies de festa gran. Aquest cap de setmana arriba la Festa de la Cirera, Sant Climent del Llobregat, al Baix Llobregat, cita que posa en valor el producte més emblemàtic del municipi. I diumenge, a Rubí, al Vallès Occidental, es trobaran dues celebracions ben arrelades, l'Aplec de Sant Mus i la Festa dels Xatos. Una jornada de tradició, també gastronomia i, com no, cultura popular.
1: Els dissabtes a les 6 del matí, Mans a Catalunya Ràdio, amb Quim Rotllant.
0: I ara entrem en temàtica musical. Si hagués...

0: La música d'arrel continua buscant noves veus, noves mirades i noves maneres d'explicar-se. I una de les grans portes d'entrada per als projectes emergents torna a obrir-se aquests dies. Ja està en marxa la 19a edició del concurs Sons de la Mediterrània, impulsat pel Centre Artesà Tradicionarios i el grup Andarroc, amb el suport de la Fira Mediterrània de Manresa, el suport també d'aquest programa que esteu escoltant. Fins al dia 15 de juny, grups i solistes poden presentar-hi les seves propostes de folk i de músiques d'arrel mediterrànies. A través del web del certamen, el jurat seleccionarà tres finalistes que actuaran en directe a la propera Fira Mediterrània de Manresa, on es decidirà el projecte guanyador. Jordi Martí, director de la revista Sons, ens parla de l'objectiu d'aquest concurs.
1: Doncs el concurs Sons de la Mediterrània està dirigit sobretot a grups o a músics solistes que d'alguna manera renovin la música d'arrel. Això és un concepte molt ampli, però bé, dins d'aquesta definició hi poden entrar moltes coses, però bé, és una escena que afortunadament en els darrers anys doncs estan sortint coses molt interessants i el concurs el que vol fer és servir una mica de parador a totes aquestes propostes joves i emergents.

0: El premi inclou una gravació i promoció d'un disc professional, una campanya de difusió i actuacions en alguns dels principals festivals i circuits de folk del país, com per exemple el Tradicionarius, el Circuit Folk, el FinPT, a Vilanova i la Geltrú, el Corre, que toquen a Blanes, entre d'altres. A més, el projecte guanyador entrarà a formar part de l'obrador d'arrel de la Fira Mediterrània, un programa d'acompanyament i suport a la creació artística.
1: Propostes amb músics que eren superjoves quan es van presentar al concurs i que ara són ja músics ja més que fets, no? amb carreres molt sòlides. O, bueno, per dir dos noms, per exemple, l'Anaïs Falcó i el Manu Sabater, que ara estan dirigint el Tradicionari juntament amb l'Andrea Moliner, doncs han passat pel concurs Sons amb diverses formacions i amb algunes fins i tot ja que pràcticament eren adolescents, no? I ara doncs ja observen el concurs des d'una altra perspectiva, no? I això doncs està bé perquè vol dir que hi ha una continuïtat i bé, i una renovació i un relleu generacional. L'escena del folk ha canviat molt, no? I és significatiu també com el discurs, no? dels grups, vull dir, també és cada cop més habitual que hi hagi grups o músics que ressignifiquen la música tradicional, no? I això ho hem vist, sobretot, per exemple, amb reivindicacions de gènere, no? O feministes, que és una cosa que abans el folk i en general la música doncs no estava molt present als escenaris, i en canvi ara sí, no? Recordi.

0: Aquest dissabte continua el Recòndit, el festival que fa de la música en directe una eina per portar cultura a pobles petits del Pla de l'Estany i espais més enllunyats dels grans circuits habituals. Un projecte que arriba a la 6a edició i manté la seva aposta per descentralitzar l'oferta cultural i fer arribar artistes i propostes de primer nivell a municipis de menys de 2.000 habitants i entorns naturals singulars. Avui trobareu els Obeses a Sant Miquel de Campmajor i demà diumenge, a partir de les 6, Tona Gafarot a Vilavenut. A la programació d'aquest recòndit, durant els propers mesos, també trobareu propostes que neixen de l'arrel, com per exemple els Trèvol, Maria del Mar Bonet i Borja Penalba, així com Roger Mas amb la Cobla Sant Jordi. I en la mateixa línia, avui dissabte arrenca una nova edició del Perifèria Cultural, el cicle itinerant que continua reivindicant una altra manera d'entendre la cultura, des de la proximitat, des del territori i amb propostes que sovint queden fora dels grans circuits. La programació d'enguany s'estendrà fins al novembre, des d'aquest mateix cap de setmana, amb més de 100 concerts repartits en 45 jornades i 35 municipis d'arreu dels Països Catalans. Aquesta serà la primera edició amb la direcció artística de Francesc Rivera Titot i també, com a novetat, arribarà a territoris com Mallorca, el Matarranya i la Catalunya Nord. Titot Rivera ens parla dels equilibris a la programació.
1: També tenim una combinació entre la gent que sabem que té un cert poder de convocatòria amb gent que nosaltres creiem que a curt termini l'hauria de tenir, no? O que són propostes que nosaltres entenem que són molt interessants i que fan una aportació important, doncs, en l'àmbit cultural, no? I per tant intentem fer això, però també sabem que moltes vegades són propostes que encara estan per descobrir en molts llocs i per tant intentem mantenir aquest equilibri, no? Per garantir que qui va a veure alguna cosa que ja coneix i li agrada té l'oportunitat de descobrir una cosa que no sabia que existia, no?
0: El tret de sortida serà avui mateix amb l'espectacle Guerra, Exili, Revenja, una producció de Joan Lluís Bozzo amb Anabel Villalonga, que combinarà cançons i memòria històrica, acompanyada pel duet ebrenc Terrae. I serà a Corbera d'Ebre, un concert que repetirà el proper 29 de maig a Porreres.

Aquests eren els Terrae que obren avui, juntament amb Joan Lluís Botzó i Anabel Villalonga, aquest Perifèria Cultural a Corbera d'Ebre. N'hem sentit la cançó de Pandero. Tanquem, doncs, aquest Mans. I hem estat amb la Rosa Silluer, muntatge musical, la Mònica Muñoz a la producció i Quim Rullan a la direcció. Darrere sardana, ara per marxar, una composició de Pepita Llunell. És El pati dels tarongers, peça que avui sonarà el 83è aplec de Badalona a partir de 4:45 de la tarda a la plaça Rosa dels Vents, amb les Cobles Marinada, principal del Llobregat i ciutat de Girona. Gràcies per ser-hi una setmana més. Nosaltres ens retrobem demà, si ho voleu, a les 5 del matí i també el cap de setmana que ve. Fins aquí aquest Mans, a Catalunya Ràdio, amb tota l'arrel, a la Ràdio Nacional. Bon cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, la Bohème, la flauta màgica, Das Rheingold, i Capuleti e i Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
2: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
4: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 6220. No tindrà ulls per a res més.
5: Vine a descobrir les Drassanes Reials, l'edifici més emblemàtic del gòtic civil català.
6: 700 anys d'història a través de visites guiades, conferències i un munt d'activitats.
5: Reserva entrada al web del Museu Marítim.
6: Drassanes Reials, pedres que expliquen Barcelona.
7: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
8: Un viatge pel romanticisme alemany que ressegueix el riu Rin amb la llum de la sinfonia renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
7: Gaudeix d'una autèntica ballada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
8: Fes del Palau el teu ritual.
9: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
10: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts més escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
11: Molt bon dia, Roger. Dissabte passat, a l'Hora Negra, amb la Maica Navarro, vam tornar a parlar de Dino Marcelo, aquest home de 56 anys, que va atracar un supermercat de Lleida a punta de pistola, només un mes després d'haver sortit de la presó de Ponent. I, de fet, Dino Marcelo, que tothom ja avisava quan va sortir a llibertat, que efectivament no estava rehabilitat.
12: I, a més, no van trigar res en localitzar-lo, perquè quan surt de presó el 15 de maig, el 16 d'abril, recorda que la Fiscalia va demanar als Mossos una mena de vigilància moderada perquè... Per totes aquestes advertències, clar, què implicava aquesta vigilància moderada? No podien fer aquesta altra vigilància més intensiva que de vegades a les sentències es posa als agressors sexuals, per exemple, sinó que havia de ser a partir de la informació que ell mateix volgués proporcionar als Mossos. O sigui, no podien fer ni fer seguiments, ni res més que preguntar-li on seràs, on estaràs, i el van poder anar a buscar i detenir-lo.
11: Un dissabte, en què canviem radicalment de tema, també vam sentir històries de parts, concretament la Sandra, la Ivet i la Natàlia, que ens van compartir les seves experiències de donar llum a casa, al cotxe i en un ascensor de l'hospital. Per exemple, la Ivet, en aquest cas, que va parir ella sola una nena de 4 quilos.
13: Jo vaig veure clar que aquell ascensor no s'agafava. O sigui, estava una passa, però és que no em podia moure. Estava com de cuclilla, de genolls a terra, i ja veia que...
14: O sigui, a la sortida de l'ascensor vas veure que el cap ja era fora.
13: Sí, vaig tocar i vaig notar el cap, o sigui, sense que estés a fora, com diguéssim, com la closca. I
14: tenia aquí, cabells?
13: Tenia cabells. Torna.
14: Ningú t'assisteix al parc fins aleshores, en aquell moment?
13: Ningú.
14: O sigui, ja el cap de l'Èlia ja havia començat a sortir?
13: Havia començat a sortir, i el següent cop que em va tocar empenya va sortir sencer, tenia com tot el cap agafat a la...
14: Sí, tinc aquesta... Sencer, ja.
13: Sencer, tinc aquesta imatge...
14: Ja ha nascut, l'Èlia, eh?
13: El cap, sí. I a la següent, tota.
14: Quants quilos va passar, l'Èlia?
13: 4.
14: 4 quilos?
13: 4, wow. Sí, sí. Anava sentint, ostres, és gran, eh? És gran. I jo pensava, bueno, calleu que ja l'he tret, o sigui, ja està, no vull saber-ho.
11: I amb en Xavier Aldecó van viatjar a Ruwenzori, unes muntanyes llegendàries i màgiques d'Uganda. Allà en Xavier va fer un reportatge sobre l'educació a la zona rural.
15: Molts nens han de convidar no només a anar a l'escola amb les dificultats que comporten una zona rural, havien de caminar bastant per arribar a l'escola, sinó també amb la feina, havien de treballar al camp, i això convertia els seus somnis. En el cas de el Harret volia ser policia, la Libana volia ser professora i en Joat volia ser metge, doncs en una muntanya ben difícil d'escalar, i de fet és una de les coses que volia explicar. No només és intenció d'estudiar, en alguns casos és una dificultat afegida molt gran. O sigui, veies a tota la zona tenien somnis de anar a un altre lloc, eh? O sigui, per exemple, aquesta nena volia ser professora, el Joat volia ser metge, però també em vaig trobar molts que volien ser pilots d'avió, que volien marxar, i t'haig de dir que últimament també m'estic trobant a molts nens que volen ser portejadors o guies.
11: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i també ho podeu fer a la web catradio.cat/elsuplement. I ara, estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
16: Bon dia.
11: HBO Max, una de les estrenes catalanes més esperades de la temporada. Rapalejar.
17: Ja, què collons fotem?
16: La sèrie, creada per Pol Rodríguez, està inspirada en la seva pròpia família i explica la història del restaurant Can Mosques, un dels històrics de Barcelona que ha de lluitar contra un desnonament després de caure en mans d'un fons d'inversió pervers. I quan decideixin plantar cara, la lluita es convertirà en una espiral cada vegada més perillosa. Tot plegat, protagonitzat per Enric Auqué, Sergi López i Maria Rodríguez Soto.
18: Hey. Never touch the buttons.
11: I als cinemes, una superestrena de Star Wars, The Mandalorian, en Grogu.
16: Pedro Pascal i Sigourney Weaver porten la sèrie de televisió a la gran pantalla amb aquesta aventura especial en què la Nova República recluta els nostres herois per acabar de derrotar els senyors de la guerra imperials que encara amenacen la galàxia.
11: I al Teatre Borràs, La Promesa.
16: La comèdia, escrita per Iago Alonso i Sílvia Navarro i dirigida per Pau Roca, ens presenta un grup d'amics que es troben en una festa temàtica dels anys 90 que els canviarà la vida per sempre. Bàsicament perquè l'anfitriona ha decidit enverinar-los a tots. Avui a funció a 6:15 i també a 8:00 del vespre.
11: Bon dia, Sònia Dolofeu.
19: Molt bon dia, Marina.
11: Si encara no has anat a dormir o si t'acabes de llevar, et fem 3 propostes avui pel Baix Empordà, la primera a les festes de primavera de Palafrugell.
19: Avui arrenca una nova edició i ja en porten 64. El municipi tornarà a omplir-se de música, color, cultura popular i de carrers vius. Una celebració amb ànima pròpia, arrelada al poble i pensada perquè tothom la visqui. Famílies, colles, entitats, comerços, veïns i visitants de totes les edats. Durant més de 2 setmanes, Palafrugell es converteix en un gran escenari festiu amb activitats per a tots els gustos i que culmina amb el carrusel Costa Brava com a gran protagonista avui dissabte a 6:00 PM. Hi ha prevista la trobada de pubilles i reines a la Fundació Cuixart i a partir de 8:00 PM sopar de presentació i espectacle de les colles a la Bòbila. Els pròxims dies també s'hi faran els vermuts literaris, la baixada de carretons, la marxa de la Garoina o la fangejada. Podeu consultar totes les activitats a la web cultura.palaforgell.cat.
11: I podeu dinar o sopar al restaurant El Padró de Pals.
19: Situat al carrer de les Placetes, número 29, al centre històric, a tocar de la plaça de l'Església i de la Torre d'en Ramonet, un restaurant de cuina mediterrània i cuina casolana que, com no podia ser d'una altra manera en aquesta població, té l'arròs com a especialitat i també tenen una extensa selecció de vins de l'Empordà. I podem tastar l'alvocat amb gambes, l'albergínia escalivada amb sobrassada, els musclos amb romaní i llima, l'hamburguesa de vedella de Girona, l'arròs a la cassola amb carn, sípia i marisc o el de marisc i llamà. Màntol, de postres, colant de xocolata amb gelat de Baileys, recuit de fonteta o crema catalana gelada amb carquinyolis. El preu mitjà per persona és d'uns 40 euros, obert cada dia, menys dijous, al migdia, de 1:00 a 4:00 PM i a la nit, de 8:00 a 11:00.
11: Música. Orange és formiga.

0: Estem davant d'un exercici de sinceritat per part seva. No hi falten la vida quotidiana, la solitud, l'amor, ni tampoc allò que ha definit des de sempre el seu estil poètic, una immersió estètica dins les capes més evidents, però sovint desapercebudes, del món. Avui presentarà aquests nous temes davant del públic empordanès. Si voleu anar, encara queden entrades, es poden comprar a la web del festival per 14 i 22 euros.
1: Arribarem a les 7 amb la cançó Oxitocina del nou disc de Joan Miquel Oliver, que avui actua al Festival Ítaca a Pals. Ara tornem.

0: El suplement amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 23 de maig del 2026, quina setmaneta que portem? Jonathan Andic, Zapatero, Bad Bunny, Pep Guardiola, pressupostos... Tindrem temps de tot, però el dia d'avui també mira cap a Oslo, la capital de Noruega, acull aquesta tarda la final de la Champions, i per sisena vegada consecutiva el Barça hi arriba amb les ganes d'aixecar el trofeu més preuat. La lliçó està ben apresa després que la temporada passada ens quedéssim amb un pam de nas quan l'equip de Pere Romeu va perdre la final a Lisboa contra l'Arsenal. Lluny queda l'abraçada d'Aitana consolant les llàgrimes del president Laporta damunt la gespa. Potser aquesta vegada el Barça no és tan favorit perquè al davant hi té el sempre temible Olympique de Lió, però la gana que ha demostrat sempre aquest equip ens fa pensar que culminar una altra temporada per emmarcar és possible. Les virtuts de l'equip femení del Barça les hem anat descobrint els últims anys i els que ens hi hem enganxat hem comprovat que el verdader èxit d'aquest grup de jugadores és que els nens i nenes que creixen avui dia ja llueixen amb la mateixa normalitat les samarretes de la Mini Amal o Rafinha que les d'Alexia Putellas, Quica Nanzaret o la mateixa Aitana Bonmatí. L'ambientàs i la comunió que s'ha generat en les eliminatòries prèvies contra el Madrid i el Bayern al Camp Nou certifica que aquest èxit ha arribat per quedar-se. Delicients per seguir el partit d'aquesta tarda en tenim de sobres. És una final de Champions, no cal afegir gran cosa més. Però, més enllà de la Copa d'Europa, hi ha altres elements que la fa especial. Serà l'última final d'Alexia com a blaugrana? La seva temporada fa olor de comiat. Qui segur que marxarà serà un altre emblema de l'equip, Mapi León, que avui s'enfrontarà a la seva parella, l'ex-blaugrana Ingrid Engen, ara a l'Olympique. I per si no n'hi hagués prou, a la banqueta de l'equip francès, ara s'hi asseu Jonathan Giraldet, l'entrenador que va precedir Pere Romeu, el seu antic ajudant, i amb qui el Barça ja ho ha guanyat tot. Moltes finals en una de sola i la sensació que avui en joc hi ha alguna cosa més que una Champions. Passi el que passi, aquest equip ha aconseguit canviar per sempre la història del futbol. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: Bad Bunny fa embogir Barcelona en el primer dels dos concerts que fa la capital catalana i que donen el tret de sortida a la seva gira europea.
2: El show del porto-riqueny ha inclòs l'actuació sorpresa de Bad Gui al concert. Amb 59.000 espectadors l'han seguit diversos jugadors del Barça, com Lamine Yamal, Gavi i Dani Olmo.
0: Els activistes catalans de la flotilla per Gaza han d'arribar aquest migdia a l'aeroport del Prat.
2: Està previst que ho facin a les 13 hores, a la 1 del migdia. N'estarem pendents.
0: És un dissabte d'operació sortida.
2: Es calcula que avui sortiran 200.000 vehicles de l'àrea de Barcelona per aquest cap de setmana allà, i es preveu que la via amb més complicacions sigui l'AP7, com ahir, que va acumular 40 quilòmetres de cua.
0: El govern de Salvador Illa preveu aprovar el juliol els seus primers pressupostos que ja han començat el tràmit parlamentari.
2: L'executiu ha presentat uns comptes pel mateix import que els que va portar al Parlament al febrer, 49.000 milions d'euros. S'han reassignat una partida de 900 milions per complir els compromisos amb Esquerra i els Comuns.
0: La investigació del cas Plus Ultra se centra en el telèfon mòbil i les agendes de la secretària de l'expresident Zapatero.
2: I buscant proves que acreditin la relació de José Luis Rodríguez Zapatero amb la suposada trama de tràfic d'influències per la qual està imputat.
0: Final de la Champions, Barça-Olympique, a Lió, a les 6. Avui programa també mirant cap a Oslo, amb tots els col·laboradors habituals del suplement, els companys del Tot Costa, partit a les 6 amb la transmissió de la Gelmà, en un dissabte en què el Girona, Albert Benet, es juga la permanència de Lliga a Primera.
3: L'equip gironí ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens. Qualsevol altre resultat el condemnaria a segona.
0: També avui, jornada unificada a les 9 del vespre, Espanyol, Reial Societat i València-Barça.
3: A Cornellà al Prat, opcions molt remotes de classificació europea per un Espanyol que, recordeu, ja té la permanència assegurada, i el Barça farà la cloenda a Mestalla com a campió de Lliga amb l'objectiu d'arribar als 97 punts.
0: Pep Guardiola deixa el City després de 10 temporades.
3: L'exentrenador del Barça dirigirà demà el seu últim partit amb l'equip de Manchester. Serà a casa contra l'Aston Villa.
0: Caló, caló, Enric Agut, què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia, Roger. Doncs sí, un cap de setmana de molta calor. Avui la temperatura, novament, es dispararà com ahir es va arribar per primera vegada aquest any als 35 graus, ja ho hem comentat, a Seròs 36.1, al Segrià o també Lleida Ciutat als 35 graus, i avui anem pel mateix camí. Avui, en aquestes poblacions que pel Segrià, també interior de les Terres de l'Ebre, podem arribar als 34 o 35. A moltes poblacions de l'interior es poden superar els 30. Un dia de sol, amb algun banc de boira molt puntual cap a la costa, ara en tenim algun al voltant del Cap de Creus, i a la tarda podria caure algun ruixat al Pirineu, però seran molt locals. Demà la temperatura podria perdre algun grau, però igualment l'ambient serà totalment estiuent. Ara mateix Barcelona marca 20 graus, Lleida 16, també 16 graus a Tarragona i Girona marca 15 graus.
5: Avui el suplement...
0: A partir de les 9, tertúlia amb Eduard Voltes, Olga Ruiz, Marc Molins i Jaume Clotet, i sumarem des d'Oslo el Jordi Costa i la Sònia Gelmà. Avui que al suplement conversem amb el president del Barça en funcions, Rafa Juste, que pot aixecar la seva primera Copa d'Europa. També hi diran la seva sobre aquesta final la Ruth Vilà, el Ramon Salmurri, acompanyats d'aficionats i traslladant-los amb l'ambient d'aquestes hores prèvies des d'Oslo. I tindrem temps per l'Eduard Solà, avui que el Girona juga la vida per sobreviure a primera divisió. Evidentment, avui al suplement també ens morim de ganes de sentir la Maica Navarro a l'Hora Negra, després de la detenció de Jonathan Andic i els indicis que el vinculen amb la mort del seu pare. A partir de les 10, Maica Navarro, com sempre, al suplement, en un matí de dissabte en què també ens visita el novel·lista de Crònica Negra, Andreu Martín. Atenció, perquè l'Andreu ha passat els últims 6 mesos de la seva vida, juntament amb la seva dona, fent un creuer. L'objectiu és escriure una novel·la que passava dins d'un creuer. Una vegada més, la realitat ha superat la ficció, i entre l'antivirus i el vaixell afectat per un brot de gastroenteritis, la novel·la, imaginem que s'ha escrit sola. Li preguntarem com li ha anat el viatge, ara que ja és a terra ferma, avui a l'estudi 1, l'Andreu Martín. Veurem si ha acompanyat o no de la seva dona, que també ha volgut formar part d'aquesta aventura. I avui la banda sonora és aquesta. Titi me preguntó si tengo mucha novia. Avui sumem a la tertúlia el Luis Hidalgo, periodista musical del País, crític, i a més doncs, ens explicarà com ha anat aquesta nit tan llarga que avui obre l'informatiu. Mig quart de vuit. Bad Bunny dona el tret de sortida de la seva gira europea a Barcelona amb el primer de dos concerts consecutius. Aquesta nit l'artista porto-riquenya ha convertit l'Estadi Olímpic en una festa que no ha deixat de banda, com en ell és habitual, les reivindicacions. Bad Bunny ha convidat Barcelona a ballar sense por en un concert que ha fet gala de l'orgull dels llatins i de les identitats compartides.
2: Per l'escenari han passat convidats com Bad Giel, amb qui ha cantat Ella Perrea Sola, i els jugadors del Barça, que han gaudit del concert des de la seva popular casita, que recrea una casa típica porto-riquenya. Bad Bunny també ha fet una picada d'ulleta a la llengua i la cultura catalanes en un concert que ha començat així, amb un vídeo de dos nois parlant català.
5: És que si m'ho
6: expliques,
5: que
6: tu ho saps. És així?
5: Sí.
6: I no m'hi vas escoltar?
0: Gairebé 60.000 persones que han vibrat el ritme de Bad Bunny amb un directe de 2 hores i mitja amb focs artificials, 2 escenaris i una producció audiovisual cuidada al mil·límetre. La crònica del Marc Ruiz.
7: Bad Bunny ha transformat l'Estadi Olímpic en una marquesina a les festes populars que es fan a les cases de Puerto Rico amb una descàrrega de música boricua amb estils que van de la salsa al reggaeton, passant pel hip-hop i l'electrònica. Ha començat el concert amb un conjunt de salsa, gènere que homenatge al disc Debí tirar més fotos, amb hits instantanis com Nueva York. El públic ha cantat A cor que vols, el samplejat de Dandy Montañez i el gran combo de Puerto Rico. Bona part del concert ha passat en un segon escenari, la casita, una còpia d'una casa porto-riquenya plena d'amics, entre els quals hi havia Lamine Yamal o Lewandowski. Bad Bunny ha convidat també Bad Giel a la caseta per cantar Yo Perreo Sola. Ha estat una eclosió de crits comparable a la que havia aixecat poc abans l'híbrid de dembow i hip-hop Titi Me Preguntó. Benito Antonio Martínez Ocasio ha recordat com el públic català va confiar en ell el 2016, el 17 i el 19.
8: Tengo bonito recuerdo de la última vez que estuve aquí. Pero ha pasado varios años, han pasado casi 7 años, casi 8. Yo quiero saber si ustedes están listos para la noche de hoy.
7: I ha tancat la festa amb una versió èpica de Debí tirar més fotos i un castell de focs per celebrar la cultura porto-riquenya.
0: Bad Bunny, justament una de les veus més crítiques contra les polítiques de Donald Trump, i no passa pels Estats Units per evitar batudes anti-immigració. De fet, l'actuació de l'artista al descans de la Super Bowl es va convertir en tot un al·legat anti-Trump. Doncs bé, aquesta matinada hem sabut que la Casa Blanca posarà més pals a les rodes als immigrants amb una de les restriccions més importants d'aquests últims anys. I és que ara els ha tocat el rebre als estrangers que demanen la residència permanent. A partir d'ara, la majoria dels sol·licitants de la coneguda com a Green Card hauran de fer la petició des de fora dels Estats Units al seu país d'origen.
2: Aquest canvi extraordinari, del qual encara no se saben els detalls, podria dificultar el permís de residència a centenars de milers de persones que ara tenen un visat temporal o viuen de forma irregular als Estats Units. També podria provocar més separacions familiars mentre s'espera la resolució de la sol·licitud. I terminis més llargs, perquè la mesura sobrecarrega els consulats, que gestionen moltes més coses a banda de permisos de residència. Segons el govern nord-americà, això reduirà literalment, diu, la necessitat de trobar i expulsar aquells que viuen en situació irregular als Estats Units. Units. En els últims 10 anys, la majoria de les green cards s'han donat a persones que ja vivien al país, en molts casos a gent que hi ha entrat de manera legal i s'ha casat amb nord-americans per regularitzar el seu estatus.
0: Aquest migdia arriben a Barcelona els 23 activistes dels Països Catalans de la Flotilla de Gaza, a terra en provenents d'Istanbul, on han passat revisions mèdiques després de ser deportats dijous per Israel.
2: Les advocades dels membres del comboi humanitari denuncien casos de violència física i sexual durant la detenció per part de les autoritats israelianes. A la una del migdia està previst rebre'ls a la Terminal 2 de l'aeroport del Prat, on també atendran els mitjans de comunicació.
0: L'Iran acusa els Estats Units d'intentar sabotejar els esforços de pau, tot i que assegura que la via diplomàtica continua oberta. Aquestes últimes hores, el ministre d'Exteriors iranià s'ha reunit amb el Pakistan, que fa de mediador.
2: Però encara no s'ha arribat a cap acord, tot plegat enmig de les especulacions que han engegat un canvi d'agenda de Donald Trump que alimenta una possible represa de les hostilitats. Aquesta matinada, el president nord-americà ha repetit que l'Iran no tindrà mai una arma nuclear i que la guerra s'acabarà aviat.
0: 4 minuts per arribar a un quart de 8 del matí. Avui sortiran de l'àrea de Barcelona més de 200.000 vehicles en el marc de l'operació sortida del cap de setmana llarg de la segona Pasqua. El Servei Català de Trànsit ha previst que entre ahir i avui surtin 600.000 vehicles de l'àrea barcelonina.
2: La via que tornarà a concentrar més volum de trànsit és la P7, així com també les vies d'accés a la costa, tenint en compte les temperatures altes previstes per aquests dies. Ahir ja es van registrar fins a 40 quilòmetres de cua a l'autopista, sumant els dos sentits i els diversos punts d'incidències. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, ha fet una crida a sortir a la carretera amb els cotxes i els camions en condicions. Ho ha dit a 3Cat Info.
6: Jo aquí sí que vull fer un crit d'atenció a la responsabilitat de tots els conductors, ja siguin de vehicles o ja siguin de camions, que portin els vehicles en estat adequat, ITVs passades, pneumàtics en perfecte estat i circular amb un cotxe amb plenes capacitats.
2: Aquest cap de setmana llarg és el de més mobilitat del que portem d'any, fins i tot per sobre de la Setmana Santa.
0: Comença el tràmit parlamentari dels pressupostos. El govern treballa amb l'objectiu de tenir-los aprovats durant el mes de juliol. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els del 2023. I tres mesos després del primer intent, l'executiu sí que ara té els vots necessaris per tirar-los endavant.
2: Els pressupostos inclouen 900 milions per als compromisos amb Esquerra i els comuns. Segons el govern, quan es van presentar els comptes per primer cop al febrer, ja es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per fer-hi front, als quals ara s'hi sumen 500 milions que s'han ingressat via impostos. No s'ha inclòs, en canvi, cap partida específica per apujar els salaris dels mestres. Alícia Romero és la consellera d'Economia.
9: Si hi ha un acord, trobarem els recursos. Amb un total de 50.000 milions d'euros, els trobarem segur.
0: La setmana que ve els consellers compareixeran al Parlament per donar detalls del pressupost dels seus departaments. El debat final i l'aprovació dels comptes està previstos pel dia 2 de juliol.
2: Una data però que saltaria del calendari si algun grup parlamentari els porta al Consell de Garanties Estatutàries, que té un mes per pronunciar-se. El PP assegura que s'ho està plantejant i de moment ha anunciat una esmena a la totalitat. Junts també esmenarà els comptes i ha carregat contra el PSC, Esquerra i els comuns. El seu secretari general, Jordi Turull, assegura que els números són gairebé idèntics als de fa 3 mesos, però el republicà Jordi Albert Onega.
10: Són els mateixos pressupostos que ja van presentar i van retirar i que estan una mica allò redecorats. Per tant, si fa 2 mesos estava motivada una esmena a la totalitat, encara ho està molt més ara.
11: És evident que aquests pressupostos no són els que va presentar el PSC. Per tant, el que jo recomanaria és que es llegeixin bé els comptes.
0: Mentrestant, continua sense resoldre's el conflicte amb el món educatiu. Els sindicats d'educació rebutgen la proposta salarial del departament i la setmana que ve continuaran negociant després que la reunió d'ahir acabés en desacord.
2: El departament ha plantejat augmentar un 50% els complements salarials que cobren els docents per ser tutors i coordinadors digitals, i també crearia 3 complements nous. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, assegura que l'augment afectaria més de 100.000 docents de tot el sistema educatiu.
12: És una proposta que significa incorporar 78 milions d'euros més en relació als diferents increments retributius o la generació d'aquests nous complements, reconeixent tasques i funcions essencials. Haurem de veure si hi ha algun altre element que pugui generar un consens. Nosaltres continuarem a la taula, dialogant, treballant.
2: Els sindicats, però, insisteixen que l'augment s'ha de fer en el sou base de tots els docents, una proposta que el govern ja ha rebutjat. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
13: Nosaltres li hem deixat molt clar que si aquest dimarts no ha de venir amb aquesta proposta que s'emmarqui en el nostre marc de negociació, nosaltres no cal ja ni que ens convoqui, i el dimecres de la setmana que ve ja tenim una vaga.
2: El cicle d'aturades que està previst ara s'acaba el 5 de juny, però l'USTEC avisa que les protestes es podrien allargar coincidint amb la visita del Papa i la selectivitat.
0: Un quart de vuit del matí. Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. El govern espanyol defensa la innocència de Zapatero i insisteix que la investigació tot just acaba de començar. Des de la presó de Soto del Real, l'exministre José Luis Ábalos ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Des de Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
14: Bon dia. El material requisat a la secretària de Zapatero, el seu mòbil i les seves agendes, és clau per als investigadors. Consideren que podria tenir dades i informació de les ordres de l'expresident per organitzar reunions amb els implicats en la presumpta trama. La policia també ha trobat una caixa forta oculta al despatx de l'expresident. Investigacions que no han minvat de moment el suport del govern espanyol a Zapatero. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
15: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
14: Des de Junts, Jordi Turull defensa la presumpció d'innocència, però exigeix que Zapatero s'expliqui.
10: Respecte a la presumpció d'innocència, però sobretot que s'arribi fins al final i que se sàpiga tot el que hi ha d'aquesta qüestió i que qui la fa la paga.
14: I l'exministre José Luis Ábalos, en una entrevista per escrit des de la presó, ha dit que va advertir Pedro Sánchez que no era pertinent el rescat de Plus Ultra. Ábalos acusa el PSOE de tenir una doble vara de mesurar a l'hora de tractar el seu cas i el de Zapatero.
0: Més qüestions. Els treballadors dels comerços de grans empreses tèxtils estan cridats avui a la vaga arreu de l'Estat. També es faran concentracions per tot el territori. La de Barcelona serà al Portal de l'Àngel a les 11 del matí.
2: Aquestes mobilitzacions estan convocades pel sindicat UGT, que rebutja el preacord signat entre la patronal Arte i els sindicats Comissions Obreres i FETICO, perquè considera que comporta un retrocés de drets laborals. Afirmen que obre la porta a la precarització laboral, a la doble escala salarial i al desmantellament dels convenis provincials. El secretari general de la Federació de Serveis de la UGT de Catalunya, Òscar López, exposa a aquesta emissora que la implantació del conveni estatal generarà desigualtats entre els treballadors i comportarà acomiadaments.
16: No, que nos impongan un convenio estatal donde se va a reducir el salario y eso va a condicionar, va a llevar a que despidan a gente, porque ahora las empresas lo que van a poder hacer es salario mínimo que hay en comercio textil de Barcelona, 21.000 euros. Ahora van a poder contratar por 18.000. Que es evidente que mañana despido a 15 personas y contrato a 15 personas con una media de 3.000 euros menos.
0: I avui també ens fem ressò que molts tallers de cotxes tindran problemes per adaptar-se al vehicle elèctric i potser hauran d'acabar tancant. La Federació de Tallers de Reparació d'Automòbils es queixa que a ells les administracions no els han donat ajudes per adequar-se a la nova mobilitat, com sí que han fet amb els fabricants o els consumidors.
2: El president de la Federació, Germán Palomas, lamenta que els tallers, que en molts casos són microempreses o petites empreses d'autònoms societaris, han d'assumir en solitari la inversió per transformar-se.
17: El món de la postvenda necessita, lògicament, ajuda per formar-se, per preparar-se, per equipar-se. Penseu que per posar un punt d'atenció a vehicle elèctric en un taller, entre maquinària, formació, el propi espai que has de preparar, que has de delimitar, i els EPIs que has de tenir disponibles, pel taller és una inversió entre 20 i 25.000 euros.
0: Recte final del Festival de Cine de Canes. Les travesses per la Palma d'Or que s'entreguen aquesta nit estan obertes, amb la bola negra dels Javis entre les màximes favorites entrant al palmarès. Aquestes últimes hores, més bones notícies per la presència catalana a Canes, amb el premi al millor documental. Enviat especial, Marc Garriga, bon dia.
18: Bon dia. L'Ull d'Or, el millor documental del festival, se l'han dut Rehearsals for a Revolution, coproduït per la catalana Fast and Films. És una obra molt personal de la iraniana Pegah Ahangarani, que repassa 50 anys d'història del seu país a partir de vídeos domèstics de la seva família. A la secció Encertem Regard, la categoria de plata del festival, ja hi ha palmarès. El guanyador ha estat el drama familiar austríac Every Time de Sandra Wollner, aclamat de forma unànima. I pel que fa a la Palma d'Or, hi ha quatre títols que tenen lloc pràcticament assegurat al palmarès: l'àrid retrat de l'Alemanya de postguerra Fatherland, la contundent denúncia de la corrupció sistèmica russa de Minotaur, la crítica a la superioritat moral de l'Europa occidental de Fjord i la reflexió anticapitalista de Sudan. També tenen molts números la bola negra dels Javis, que les últimes hores ha vist com el suflé baixava una mica, amarga Navidad pel poder del nom de Pedro Almodóvar, i Javier Bardem, gran favorit al Premi Millor Actor per El Ser Querido, disputat amb Swan Aglo de la belga Notre Salut. Si tu
0: I aquesta és Maria del Mar Bonet, que rep culte al Mediterrani amb el seu últim disc, L'aigua no cansa. Aquest vespre el presenta al Palau de la Música dins de la programació del Guitar BSN. Estel Coletas.
19: Després de 6 dècades entregades a la música, la poesia i els escenaris, la cantant mallorquina hi torna amb aquest àlbum produït i gravat a Mallorca i que té la poesia com a eix central.
20: Jo busco també molt la poesia dintre dels meus textos.
0: Ja, ja.
20: Aleshores intent sempre anar cap aquí. I sóc bastant exigent amb els textos meus, no? I m'agrada que lliguin amb una poesia, amb una quotidianitat també de la poesia que existeix a la Mediterrània, no?
19: L'aigua no cansa compta amb 9 cançons d'homenatge al Mediterrani, la tradició popular i la poesia.
0: I a Lleida aquest cap de setmana, cita gastronòmica amb la 45a edició de l'Aplec del Cargol. Ahir va ser el tret de sortida de la festa, que s'allarga fins diumenge i que arriba a xifres de participació rècord amb 124 colles. Des de Lleida, Júlia Albacar.
21: Una festa en què s'arriben a menjar fins a 14 tones de caragols i aquest any està molt marcada per les altes temperatures aquí a Ponent. Ahir ja es van fregar els 35 graus i durant tot el cap de setmana s'espera que la calor continuï. Així ens explicaven els penyistes com s'ho estan fent per aguantar la calorada.
22: Amb l'ombra i les canyetes i el barret, pues s'aguanta.
23: Home, està sent dur, la veritat.
24: Necessitarem una mica d'aigua els propers dies, però estem molt bé.
25: Una comanda de vanos, per a que la gent no passi tanta calor. Hem fet també una comanda de ventiladors amb aigua.
21: Al recinte estant, durant les nits, s'han mantingut les restriccions d'accés i una de les novetats és que s'ha habilitat una gran carpa amb capacitat per a unes 500 persones per a tota la gent que vulgui conèixer la festa però que no tingui colla, on podran aprofitar per degustar els tradicionals plats de caragols.
1: L'informatiu del suplement.
26: És hora d'acomiadar la Lliga. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 8:45, la TDT del València-Barça a Catalunya Ràdio, amb el seguiment del Girona-Elx i l'Espanyol Reial Societat.
27: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
28: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.cat.
29: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
30: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
31: El 5 i 6 de juny a Terra Girona al Futur Fest, la trobada de podcast i creadors de contingut de Catalunya.
32: Celebrem 5 anys amb una edició ampliada. Gaudeix de 2 dies de podcast transformats en espectacles en viu.
31: Club Tàndem, Guarres, El Cinquè Riu, Déus i Simis, Himàlaia, Clímax i El Dolcet pel Cafè, tots en directe.
32: T'ho perdràs?
31: Més informació a futurfest.cat.
33: El balcó gastronòmic és un lloc...
34: Què bo?
33: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
34: Parella, què us posem per aquí?
33: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, ronda litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
35: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
36: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, 2 i 3 euros. Com el paper higiènic Escòtex de 16 rotlles, ara només per 3 euros. T'estalvies un 42%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
37: A Catalunya, l'arquitectura sempre ha tingut dues cares, el seny i la rauxa.
38: Del rigor a l'audàcia, de la tradició a la innovació. Un fil que uneix generacions d'arquitectes des de fa més de 150 anys.
37: Descobreix Seny i Rauxa, notícia de l'arquitectura catalana. Una exposició on passat i present dialoguen en una manera de fer única.
38: El Disseny Hub Barcelona fins al 6 de setembre.
1: L'informatiu del suplement.
0: 6:58 del matí... Reprenem la informació amb la qual obríem avui aquest informatiu, aquest programa. Dia gran avui a Oslo, amb la final de la Champions femenina de futbol, Barça Olímpic de Lió, a partir de les 6, i amb la TDG de Catalunya Ràdio, el Barça, que buscarà el seu quart títol de la màxima competició europea, just un any després d'això.
39: La pilota torna a les cames de Mariona.
2: que mira d'inventar alguna cosa des d'aquesta banda esquerra. Ha trobat a la frontal de la gran una posició, jugada per Russo i el gol. Jugada per Russo.
0: La recollida de cable de l'any passat, que tots ens les prometíem molt felices, va ser històrica. Pere Escobar narrava d'aquesta manera el gol de l'Arsenal en la derrota de la final de l'any passat a Lisboa.
2: I final! Final del partit! Acaba la final.
0: La Champions es va escapar l'any passat, però avui el Barça es vol treure aquella espineta i recuperar el tron del futbol europeu. Albert Benet.
3: Serà la sisena final de Champions seguida per al Barça, la setena final en 8 temporades i la tercera contra l'Olympique de Lió, amb un balanç d'una victòria i dues derrotes. L'equip francès té 8 Champions en el seu palmarès. La capitana del Barça, Alexia Putellas, parlava de duel estimulant.
4: Us podria entendre com una rivalitat, sobretot perquè aquests últims anys i recentment doncs, ens hem trobat molt. Ho fa especial que sigui el Lyon, evidentment, perquè són les que més Champions tenen.
3: Irene Paredes, amb una sobrecàrrega muscular, continua sent dubte per jugar a la final, mentre que Graham s'espera que pugui estar a l'11 titular.
5: Hay veces tienes cositas, mala suerte por las semis, pero bueno, he podido entrenar bien esas semanas y por la confianza que yo tengo, por las sensaciones que ha tenido esta semana, me siento bien y la confianza no lo he perdido, así que estoy para darle todo que me pide el equipo y el entrenador mañana, así que estoy bien.
3: Pere Romeu, el tècnic del Barça, assegura que l'equip està totalment preparat per disputar la final i el veu a l'alça.
6: L'equip ha crescut molt, a través de tota la temporada ens hem trobat escenaris on hem tingut baixes de lesions de jugadores super, super importants. Hem tingut de jugar partits molt grans amb jugadores que no estaven acostumades. Crec que això ens ha ajudat a créixer molt, tenim molta adaptabilitat. Veig un equip més madur que la temporada passada.
3: I ara sentireu l'entrenador rival, el tècnic de l'Olympique de Lió, Jonathan Giraldez, que s'enfronta a un Barça amb qui, recordeu, va guanyar dues Champions com a predecessor de Pere Romeu.
7: Yo creo que es una final muy igualada. Seguramente por historia los últimos años el Barça ha copado todo el protagonismo en las finales, seguramente, pero bueno, yo creo que es una final muy igualada, donde hay dos equipos que tienen muchísimo nivel en sus plantillas.
3: El Barça Olímpic de Lió a les 6 el podreu seguir amb la transmissió de Catalunya Ràdio. En un dissabte en què es disputa l'última jornada de la Lliga de Primera, amb tots els partits en horari unificat, a les 9 del vespre i amb el Girona jugant-se la permanència. L'equip gironí ha de guanyar, tant sí com no l'Elx, a Montilivi per evitar el descens. Qualsevol altre resultat condemnaria segona l'equip que entrena Michel Sánchez.
8: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec que en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
3: També en aquesta última jornada, l'Espanyol rebrà la Reial Societat amb opcions molt remotes de classificació europea per a l'equip que entrena Manolo González.
9: Dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.
3: I el Barça visitarà el València a Mestalla. L'entrenador Hansi Flick descarta arribar als 10 anys a la banqueta del Barça, com sí que ha fet Pep Guardiola amb el Manchester City.
10: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble.
3: Això després de l'anunci de Pep Guardiola, una de les notícies de les últimes hores, sens dubte, deixa la banqueta del Manchester City, és ja oficial, després de 10 temporades.
11: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Hem treballat, patit, lluitat, i ho hem fet a la nostra manera.
3: Ara, la gran incògnita és saber què farà Pep Guardiola, quin serà el seu pròxim destí, o si agafarà d'entrada un any sabàtic. Qui també plega és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa.
12: Me voy del Real Madrid pues agradecido porque durante estos últimos 8 años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas y me voy dejando muchos amigos, muy feliz.
3: Un Arbeloa que descartava de totes la possibilitat de ser ajudant de José Mourinho al Madrid. A l'Eurolliga de bàsquet, el Madrid i l'Olympiacos jugaran demà a la final. A les semis de la final a 4 jugades ahir a Atenes, València 90, Madrid 105 i Olympiacos 79, Fenerbahçe 61. A la Lliga Sobal d'handbol, doble victòria catalana en la 29a jornada. El Granollers és tercer després d'imposar-se per 31-32 a la pista del Bidasoa d'Irun i victòria clara del Barça ja campió contra el Torrelavega per 36-24. Amb Waterpolo ha quedat configurada la final de la Lliga Femenina. La jugaran el Mataró i el Sant Andreu.
1: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Són 2:15 del matí.

0: Els meus ídols del suplement, cada dissabte a l'hora que surt el sol, avui amb un músic que desperta passions, és Van Morrison, amb ells Blai i Mercè Olgàbalos. Bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
2: Bon dia. Xalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal
1: no confondre amb el Tigre de Gales, que és Tom Jones.
3: El sentirem avui, el Tigre de Gales, també.
1: Ah, sí? Que bé. Sí, aquí sí, queden tots els felins junts.
0: És un homenatge a Mònica Terribas, Blai, aquest espai d'avui?
1: Sí, a mi Van Morrison, des que vaig conèixer la Mònica, que em fa pensar en ella sempre que l'escolto, i de fet avui he anat a buscar quina és la cançó preferida del Van Morrison de la Mònica, perquè sonés en algun moment, crec que sonarà, o si més no sonarà, en sonarà una que té alguna vinculació especial amb ella. I de moment hem començat amb la cançó que més odia el propi Van Morrison, que és la més coneguda que té, que és Brown Eyed Girl, que inicialment s'havia de dir, té una curiositat, que s'havia de dir Brown Skinned Girl,
3: Sí.
1: I per fer-la una mica més amigable,
3: no?
1: Per pressions.
3: Clar, és que estava intuint un amor interracial, i llavors això als anys 60 doncs estava molt, molt ben vist, i llavors la discogràfica va suggerir dissimular-ho una mica. Per això es diu així, la cançó.
0: No la toca en directe, aquesta, mai.
1: No. Jo he anat mirant el repertori, com a mínim, d'aquesta gira, que arribarà el 3 de juliol a l'Auditori del Fòrum, allà, al Festival de Jazz de Barcelona. No la fa, ni els bisos. Vull dir, el Van Morrison en directe no fa concessions.
0: No diu ni bona nit.
1: No diu res. Només canta i toca el saxo, però sona collonut. És una passada veure-la en directe. Per tant, si accepteu això, aneu el 3 de juliol a l'Auditori.

0: Una cançó que fins i tot es van atrevir a versionar els Pets amb Ulls de color mel. Que seré fenda, nits a la fresca, fet un cibre més. De què rieu?
1: Home,
0: de què rieu?
1: Amb tots els respectes pel Lluís, Gavaldà, que ell també és fan del Van Morrison.
0: Escolta, això, mira, Van Morrison català.

0: A veure com el fan el xalalalala.
1: Vinga, vinga.
2: Les llufes.
3: Encara no.
0: Un respecte per Lluís Gavaldà, que s'ha atrevit amb moltes coses i gairebé totes amb èxit.
1: Sí, no, i tant.
3: Home.
1: Tots els respectes.
0: Sí. Tenim algun Van Morrison en català, allò que diguis...
1: Algun Van Morrison en català?
0: O és tan irrepetible que...
3: Uau.
1: Difícil.
3: Difícil perquè...
1: Ser... Digues.
3: No, perquè a més Van Morrison ve d'una herència musical que aquí a Catalunya no s'ha repetit, no? Perquè ell diguem que ve d'aquesta generació de músics del Regne Unit i d'irlandesos que van intentar adoptar tot el soul i el rhythm and blues a la seva condició de persones blanques. Jo dic persones blanques perquè el gènere que es va crear en aquell moment era blue-eyed soul, és a dir, soul d'ulls blaus.
1: D'ulls de color mel.
0: Vinga, avui Van Morrison, els meus ídols del suplement.

0: Ja és una altra manera de despertar-se, això, eh?
1: Sí, sí, sí. Això és Van Morrison, però de l'any 95. És a dir, començàvem amb el
2: Brown Eyed Girl, sí, sí. De l'any 95, i això ens indica que Van Morrison no és, a diferència d'altres artistes de la seva generació, un artista que s'ha quedat amb la seva primera dècada o amb els seus primers discos i que després doncs, ha anat vivint d'això, sinó que ha anat fent
1: molts discos. I de
2: 47
1: fet,
2: discos d'estudi, en principi.
1: Mira, no m'havia atrevit ni a comptar-los perquè la llista era infinita.
2: Sense comptar els discos en directe
1: sí,
2: tot això, eh?
1: I el que no sabem,
2: imagina't,
1: que segurament deu tenir coses amagades a l'estudi, perquè Van Morrison és d'aquests que això ho repeteixen molts dels artistes que han col·laborat amb ells, que acostuma a fer una presa de les cançons. Ell entra a l'estudi, grava i segurament es queda així. Per tant, la capacitat de producció que deu tenir Van Morris en un estudi de gravació és molt alta i sobretot mantenint aquesta frescura, no? Aquesta de les primeres preses, i això es queda tal i com està.

0: I ara els nostres oients despistats diran, però aquesta cançó no era de la Patti Smith? No, és de Dem, que era el primer grup que va tenir Van Morrison, aquest grup de rock de garatge, i entre les superfans d'aquest grup hi havia la Patti Smith, que la va portar al seu terreny i la va millorar,
1: sí.
0: Tot sigui dit.
1: Sí, sí. Bueno, a veure, no, aquí entraríem
0: jo crec que sí.
1: Aquí entra... en un jardí.
0: Sí,
1: va,
0: podríem fer un debat, si vols.
1: Quina és la millor versió de Glòria? Perquè
0: sí.
1: N'hi ha diverses,
0: sí,
1: no només de la Patti Smith. Però van, aquest primer grup de Van Morrison Dem va durar molt poc temps, però les poques gravacions que existeixen, diguem que van crear un punt d'inflexió en molts sentits, sobretot perquè van posicionar Van Morrison com un crooner soul, no?, irlandès. A més, recordem que és un tipus baixet, una mica grassonet, només en aquella època, pel roig, i cantant soul, vull dir que era una cosa raríssima. I entre algunes de les cançons que també van gravar en aquella època hi ha It's All Over Now, Baby Blue.

0: Clar, aquí diríem, quina és la millor versió? La de Dem o la de Bob Dylan?
1: M'agrada molt aquesta, eh?
0: És molt xula aquesta, sí, sí, sí. És molt xula, m'agrada moltíssim. I també us diria, quina versió és millor? La de Van Morrison o la de Dexys Midnight Runner interpretant Mr. Jackie Wilson 7?

0: Meravellosa, Olga, aquesta.
1: És, fantàstica. És... Jo no sabia que era de Van Morrison.
0: Jo ho acabo de saber ara.
1: Doncs és un tema de Van Morrison. I a mi m'encanta aquest tema de Dexys Midnight Runner. I, a més, és un grup que em fascina, també, perquè aquells videoclips que feien, no, als anys 80, no, que anaven vestits com... de treballadors de fàbrica, no? Amb els, és que no sé com es diuen...
0: Amb els elàstics.
1: Amb els elàstics,
0: sí,
1: i tot plegat. Hi ha un disc de Van Morrison, que no sé si estaràs d'acord amb mi, Blai, que segurament està, és dels millors discos que s'han gravat mai, o almenys està...
0: Sé per on vas.
1: Dins de la història del rock, que és Astralwick.
0: Jo sí crec. Si algú diu... Per on començo amb Van Morrison?
1: Astralwick.
0: Astralwicks i Moondance.
1: Sí.
0: Jo diria.
1: I és,
0: aquests
1: i,
0: dos.
1: I així com Brown Eyed Girl és la cançó que potser li ha fet... bueno, més coneguda de Van Morrison, la cançó que més diners li ha fet guanyar a Van Morrison, perquè s'ha versionat moltíssimes vegades, és Moondance, que és una cançó pensada per ser un estàndard de jazz, i per això artistes com Michael Bublé, doncs, també l'han cantat.

0: A mi aquesta em porta, l'original, la del Michel Bublé no tant, em porta el juliol del 2020, que va ser el comiat de la Mònica Terribas, que el Miqui Puig i a mi ens va tocar, doncs, posar les cançons de l'última secció, que va ser tot per sorpresa. Crec que l'endemà que el Madrid guanyés la Champions, a més.
1: Imagina't, difícil d'aixecar, allò,
0: I vam triar Moondance. De Van Morrison.
2: És un, bueno, és un altre gran tema de Van Morrison, que això, i amb la veu de Michael Bublé te n'adones de la...
0: De la magnitud.
2: De la magnitud
0: de la tragèdia.
2: No, home, tampoc ho fa tan malament.
0: No.
1: I què passaria si ajuntéssim el lleó de Belfast amb el tigre de Gales? Doncs això. Sometimes we know, sometimes we don't, sometimes we give,

0: Sometimes we cry. Sometimes we cry. Sometimes it's bad. When the going gets tough. El Lleó de Belfast i el Tigre de Gales són Tom Jones i són Van Morrison, sí. I junts doncs perpetuen una cosa com aquesta, que no deixa de ser una meravella, suposo, també.
1: Home, i a més, jo, no és tan habitual, no?, que aquests artistes
2: no.
1: Cantin junts.
2: Tot i que últimament el Van Morrison està molt d'anar a buscar a músics veterans, com el Buddy Guy i el Taj Mahal en el seu últim disc. Per tant, jo crec que potser sí que ara està una mica
1: Home, més d'anar a buscar aquestes llegendes.
2: Més dòcil.
1: Té 80 anys. Té 80 anys, Van Morrison.
2: No tan Lleó. Jo crec, és més gosset.
1: És un gatet, ja.
2: Un gatet, sí, sí. The only thing to do
0: is eat humble pie. El tema de Tom Jones, també, amb 80 i pico d'anys, continuant fent gires amb una veu també meravellosa, encara, que conserva, i tot aquest poder dalt de l'escenari. També, és a dir, hi han artistes que s'han cuidat i que han pogut doncs allargar moltíssim la carrera, malgrat tots els tòpics que a vegades els envolten, perquè en tenim uns quants d'artistes de primeríssima divisió que amb més de 80 anys doncs continuen fent gires internacionals i amb molt bona forma.
2: Totalment, i crec que també és interessant el que li passa a una veu quan passen els anys, i que també pot ser bonic veure una veu avellotada, una veu doncs que s'ha tornat doncs més àspera.
1: De fet, avui ho hem vist amb Van Morrison, no? O sigui, el Van Morrison de Gloria i el Van Morrison d'aquest Sometimes We Cry, vull dir, la veu li canvia, però manté...
0: No tant com a Leonard Cohen, eh? Perquè allò, clar, que ells greus ja del final...
2: Sí, però no. també m'agrada.
0: Sí, sí. Va, que acabem.

0: Això és l'Astral Weeks, no?
1: És Astral Weeks.
0: Aquest disc que dèiem.
1: És un disc que en el seu moment ningú va entendre, no va vendre res, o sigui, res.
0: 1968.
1: I anys després ha estat quan les coses s'han posat al seu lloc i ha estat reivindicat com un dels millors discos enregistrats, no?, dintre de la història del rock. És un disc gravat, gravé el que dèiem abans, amb primeres preses, hi ha moltíssima improvisació, hi ha molts arranjaments jazzístics, i és un disc avançat a la seva època.
0: És inclassificable. Jo no sé ben bé si és jazz, si és rock, si és cançó, si és spoken word, no?, recitat en algun moment. Però és una meravella. Si busques a les llistes, les típiques llistes aquestes dels millors discos del segle XX, és molt probable que l'Astral Weeks estigui entre els 30 primers.
2: Avui, els meus ídols, Blai Mercè, Olga Balos, Van Morrison i altres artistes convidats. Gràcies a tots plegats per haver-nos acompanyat. Cuideu-vos.
0: Bon una abraçada, dia. Igualment.
2: Ara tornem al suplement.
3: El suplement, amb Roger Escapa. Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatge a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
4: És tan tendre amb mi, di.
5: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
4: Crec que m'he enamorat.
5: Normal, amb aquests preus.
4: Aquesta setmana estalvia'm el pit de pollastre filetejat a 3,59 als 570 grams.
5: I la síndria ratllada a només 0,99 al quilo. Aldi.
4: Que poc que costa comprar bé.
6: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
7: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat.
6: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
8: Quina raó mou el teu món?
9: Lo futur del Pere.
10: Algun dia tenir el meu propi piset.
11: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
12: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
14: Un viatge pel romanticisme alemany que ressegueix el riu Rin amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
13: Gaudeix d'una autèntica ballada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
14: Fes del Palau el teu ritual.
15: Hola, família, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
16: Va, campió del món per 1,49. T'estalvies un 16%. Amb Lidl Plus llagostins cuits per 3,25. T'estalvies un 14%. I en format estalvi nous al natural per 4,99. T'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
17: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: Passen 5 minuts de 3:15. Titulars avui amb la Sara Riera. Sara, què tal? Bon dia.
18: Hola, bon dia.
2: Bad Bunny ofereix un espectacle de masses a l'Estadi Olímpic de Barcelona.
18: La primera actuació a Europa de la seva gira. Aquest vespre hi tornarà.
2: Trump imposa una de les restriccions més dures fins ara contra els estrangers que demanen la residència permanent.
18: A partir d'ara, els sol·licitants a la Green Card l'hauran de demanar des de fora dels Estats Units, al seu país d'origen.
2: Avui sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona més de 200.000 vehicles, aprofitant que hi ha cap de setmana llarg per la segona Pasqua.
18: La via més complicada tornarà a ser la P7, però també les vies d'accés a la costa.
2: El jutge envia a la presó l'home que va matar a ganivetades la seva exparella Figueres.
18: Aquestes últimes hores s'han sabut els detalls del periple que va haver de viure la víctima abans de l'assassinat.
2: Els pressupostos ja són al Parlament i ara l'objectiu del govern i els seus socis és aprovar-los a principis del juliol.
18: Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros i prioritzen un cop més la sanitat i l'educació. Inclouen 900 milions d'euros per als compromisos amb els socis.
2: El govern espanyol defensa la innocència de Zapatero i insisteix que la investigació per un suposat cas de corrupció acaba de començar.
18: La policia està revisant el material de la secretària de l'expresident per trobar informació de les reunions que hauria mantingut amb empresaris de la trama.
2: Avui a la tertúlia sumem el panelista Marc Molins, que segur que ens ajudarà també a entendre el cas Zapatero. Els Estats Units formalitzen la intenció de reduir la seva presència militar a Europa en una reunió de l'OTAN.
18: El cap de la diplomàcia, Marco Rubio, ho justifica per les necessitats i amenaces que sorgeixen en altres punts.
2: I aquest vespre coneixerem el guanyador de la Palma d'Or al Festival de Cine de Canes.
18: Aquest any està disponible disputadíssima entre les favorites, la Bola Negra, amb Arga Navidad i el Ser Querido.
2: Dia gran avui a Oslo, amb la final de la Champions femenina de futbol, Barça-Olímpic de Lió.
18: A partir de les 6 i amb la TDG de Catalunya Ràdio, el Barça buscarà el seu quart títol de la màxima competició europea.
2: I el Girona avui es juga la permanència.
18: És l'última jornada de la Lliga de Primera, Girona-Elche, a les 9.
2: Avui les fotografies de les portades dels diaris són per aquest home, Benito Antonio Martínez Ocasio. Marina Laminos, bon dia.
19: O el que és el mateix, bon dia, Roger. Bad Bunny, ahir fent ballar tot l'estadi olímpic i avui il·lustra les imatges de pràcticament totes les portades. A l'ara, efervescència Bad Bunny a l'estadi olímpic és el text que acompanya la imatge del cantant porto-riqueny i el titular principal en clau pressupostos i els aconsegueix per acabar la legislatura, mateix format a La Vanguardia, titular diu el govern gastarà un 10% més que en el seu primer pressupost des del 2023 i la imatge de Bad Bunny amb la seva orquestra que es regala una festa a l'estadi olímpic. El periòdico titular, Esquerra i Comuns faciliten a ella l'impuls de la legislatura i Bad Bunny queda relegat aquí a la part superior, sacseja l'estadi amb la seva festa revolucionària i espai encara per a una tercera imatge, en aquest cas una infografia de la muntanya de Collbató on va caure el propietari de Mango. Així s'ha investigat, diuen, el cas Andic. I al punt avui, una bombona d'oxigen amb el logo de la Generalitat. El govern respira, diu el titular, els acords de pressupostos amb Esquerra i Comuns permeten a l'executiu de Salvador Illa agafar aire.
2: Sobre el cas en dic, avui a partir de les 10, com sempre, l'hora negra de Maica Navarro, en tenim moltes ganes. Bad Bunny, també protagonista a la premsa editada a Madrid, on comparteix titulars amb Zapatero, diari El País, el jutge rastreja comptes a l'estranger dels investigats per Plus Ultra.
19: I imatge del porto-riqueny, Barcelona s'entrega l'orgull boricua a la gira de Bad Bunny, diu El País. El Mundo, també imatge del concert que cataloguen de festassa, i el titular Zapatero era la garantia del petroli veneçolà a la Xina. A l'ABC, la unitat de delinqüència econòmica i fiscal requisa el despatx de Zapatero factures sospitoses, i a la Razón, la justícia dels Estats Units estreny el cercle contra Julito, l'amic personal de l'expresident Zapatero.
2: Anys i anys per molts anys, avui bufarà Albert Postils, 52 espelmes, Mònica Naranjo.
20: L'artista figuerenca, que va cantar en català per la Marató de TV3, va saltar la fama amb l'àlbum Palabras de Mujer, un dels discos més venuts de la història a nivell estatal, amb cançons tan conegudes com Desátame.
2: 60 espelmes, Luis Zahera.
21: Francis, ven aquí, intégrate en la aldea, hombre, ven aquí, ven aquí.
20: Aquest carismàtic actor gallec va rebre molts elogis pel seu paper a la pel·lícula Asbestas, a més del Goya, com a millor actor de repartiment, un premi que també s'havia endut uns anys abans pel film El Reino.
2: 93 espelmes, Joan Collins.
22: I want to thank the ladies and gentlemen of the foreign press who mean a great deal.
20: Aquesta veterana actriu de cinema, teatre i televisió continua en plena forma. És mundialment coneguda per la sèrie Dinastia, en què es posava la pell de la malvada Alexis Colby, un paper que li va permetre guanyar un Globus d'Or.
2: Vida social.
23: I buscant entre la dansa no s'acaba l'esperança mentre sona el flabiol i el tamborí.
2: Marta Ferrer, avui la Ludwig Van estrena disc a Gandesa.
24: Els d'Espolla, que trepitjaran la Terra Alta per primera vegada per presentar Pel Barri es Comenta, compartiran escenari amb Marc Grifoll i la seva proposta de teatre físic i dansa. Tot plegat dins del marc del Festival Vincle, que barreja cultura i gastronomia. Això serà avui a partir de 8:15 del vespre.
2: Alfred García també presenta disc, en aquest cas, a Pax del Penedès.
24: L'artista pujarà a l'escenari per presentar el seu tercer disc, T'estimo és Te Quiero, amb una posada en escena inspirada en els seus videoclips més icònics i també amb temps per recuperar els seus grans hits. El concert és a 8:15 del vespre, amb entrades per 20 euros.
2: El Teatre Borràs, La Promesa.
24: La comèdia, escrita per Iago Alonso i Sílvia Navarro i dirigida per Pau Roca, ens presenta un grup d'amics que es troben en una festa temàtica dels anys 90 que els canviarà per sempre la vida, bàsicament perquè l'anfitriona ha decidit enverinar-los a tots. Avui, a funció a 6:15 de la tarda i a 8:00 del vespre, les entrades a partir de 27 euros.
2: I avui també és un bon dia per assistir al Podcast Fest de Roses.
24: On es podran veure en directe alguns dels programes de més èxit del panorama català, com ara La Sotana, Què t'ha passat o La Riota. Serà a partir de 6:15 de la tarda i l'entrada és gratuïta.
2: 3 minuts per les 8, és l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula Per un futur millor.
25: Hi ha un racó damunt on els nens es queden a dormir a l'escola. Els pupitres porten incorporat un mecanisme homologable al del sofà llit i quan es fa fosc, tothom tanca els ulls fins a l'endemà. El nou pla educatiu ha canviat moltes coses. A més de les assignatures de tota la vida, ara els alumnes en cursen de noves i fan jornades maratonianes. Un dia, la bona gent del món empresarial i econòmic va aixecar el braç i va dir: «Els joves han de saber fer factures, demanar una hipoteca i fer la declaració de la renda». I va néixer Iniciació a la vida adulta. Després van venir els psicòlegs pontificant sobre la gestió dels sentiments i ara als vespres els alumnes cursen Intel·ligència emocional. Però és que més endavant també s'hi van sumar les infermeres. I dels primers auxilis no en parlareu? Els cuiners. Us faríeu creus de la gent incapaç de fregir un ou? I els criminòlegs? Si de petits tots veiéssim un cadàver, la societat aniria millor. Els sociòlegs, que no van fer cap petició, estan expectants per veure fins on arribarà aquesta fornada hiperpreparada. Els pessimistes, en petit comitè, apunten que tots acabaran amb una depressió de cavall. I els optimistes, de portes endins, afegeixen que, almenys, tindran més eines per lluitar-hi.
2: Música.

0: Hola, Iniesta, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
1: Amb aquest avançament de l'Ivet Nadal, titulat Mai les ales. Una reflexió sobre l'amor. Nadal, titulat

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Dissabte 23 de maig del 2026, quina setmaneta que portem. Jonathan Antic, Zapatero, Bad Bunny, ei, Pep Guardiola, pressupostos. Tindrem temps de tot, però el dia d'avui també mira cap a Oslo, la capital de Noruega, acull aquesta tarda la final de la Champions i per sisena vegada consecutiva el Barça hi arriba amb les ganes d'aixecar el trofeu més preuat. La lliçó està ben apresa després que la temporada passada ens quedéssim amb un pam de nas quan l'equip de Pere Romeu va perdre la final a Lisboa contra l'Arsenal. Lluny queda l'abraçada d'Aitana consolant les llàgrimes del president Laporta damunt la gespa. Potser aquesta vegada el Barça no és tan favorit perquè al davant hi ha el sempre temible Olímpic de Lió, però la gana que ha demostrat sempre aquest equip ens fa pensar que culminar una altra temporada per emmarcar és possible. Les virtuts de l'equip femení del Barça les hem anat descobrint els últims anys i els que ens hi hem enganxat hem comprovat que el verdader èxit d'aquest grup de jugadores és que els nens i nenes que creixen avui dia ja llueixen amb la mateixa normalitat les samarretes de la Mini Amal o Rafinha com les d'Alexia Putellas, Quica Natzaret o la mateixa Aitana Bonmatí. L'ambientàs i la comunió que s'ha generat en les eliminatòries prèvies contra el Madrid i el Bayern del Camp Nou certifica que aquest èxit ha arribat per quedar-se. Delicients per seguir el partit d'aquesta tarda en tenim de sobres. És una final de Champions, no cal afegir gran cosa més. Però més enllà de la Copa d'Europa, hi ha altres elements que la fan especial. Serà l'última final d'Alexia com a blaugrana? La seva temporada fa olor de comiat. Qui segur que marxarà serà un altre emblema de l'equip, Mapi León, que avui s'enfrontarà a la seva parella, l'exblaugrana Ingrid Engen, ara a l'Olympique. I per si no n'hi hagués prou, a la banqueta de l'equip francès ara s'hi asseu Jonathan Giraldez, l'entrenador que va precedir Pere Romeu, el seu antic ajudant, i amb qui el Barça ja ho va guanyar tot. Moltes finals en una de sola i la sensació que avui en joc hi ha alguna cosa més que una Champions. Passi el que passi, aquest equip ha aconseguit canviar per sempre la història del futbol. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Per alguns afortunats, cap de setmana llarg. Per d'altres, a plec del cargol en marxa. D'altres potser ens esteu sentint aquesta hora ja des d'Oslo. Per tant, potser la calor que patim a Catalunya no us afecta i ni condiciona tant. Però ve un cap de setmana de màniga curta. Enric Agut, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs sí, s'espera un cap de setmana molt càlid, d'estiu, de juliol, fins i tot, a bastants interès, perquè la temperatura pot tornar avui a pujar fins als 35 graus cap a Ponent. A Illa es va arribar aquesta xifra, fins i tot als 36.1 a Seròs. Doncs avui portem el mateix camí i aquesta calorada. Un dia de sol, un dia també amb algun banc de boira, que ara mateix és present en alguns interès, per exemple, al voltant del Cap de Creus, també cap al Cap de Begú, però s'aniran desfent al llarg del matí. I a la tarda, doncs, pot creixer alguna nuvolada al Pirineu i descarregar algun ruixat, alguna tronada puntual. Demà, diumenge, sembla que tindrem un tarannà de temps similar, d'estiu. La temperatura podria perdre algun grau, però bé, a Oslo estarà molt més fresquet. Eh? A Oslo avui la màxima prevista és d'uns 20 graus.
1: Doncs encara...
2: Ho veus.
1: Bé, o sigui...
2: No es poden queixar.
1: Ja no es poden queixar, 20 graus.
2: Està, jo l'estiu l'afirmaria, eh?
1: I tant, i tant. Una abraçada. Gràcies, Enric. Fins ara.
2: Vagi bé. Fins ara.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Un dels noms propis del cap de setmana és el debat Bani. Ahir a la nit va fer vibrar 59.000 persones a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Avui hi tornarà. És el porto-riqueny Benito Antonio Martínez Ocasio, autor d'èxits com aquest Nueva Yol o Baile Inolvidable. Ahir va fer el primer dels dos concerts consecutius de Barcelona. Avui fa el segon, amb els quals ha arrencat aquesta gira europea. Comença a Barcelona la gira europea. Un primer concert on no va escatimar amb focs artificials, llums, dos escenaris, i on es van deixar veure uns quants jugadors del Barça, entre ells la Mini Amal, que va ballar alguns dels seus grans hits, com també aquest Titi me preguntó.
3: Ei, Titi me preguntó si tengo mucha novia.
1: Ei.
3: Mucha novia, hoy ei. Tengo a una, mañana a otra, ei. Pero no hay boda, Titi.
1: També ha sonat Yo, per

0: Bad Bunny, que ha fet impregnar l'estadi olímpic amb l'essència de Puerto Rico i que ha aconseguit fer moure els malucs i el cul de pràcticament tots els testimonis. Entre ell, el nostre cronista, el Marc Ruiz.
1: Bad Bunny ha transformat l'estadi olímpic en una marquesina a les festes populars que es fan a les cases de Puerto Rico amb una descàrrega de música boricua amb estils que van de la salsa al reggaeton, passant pel hip-hop i l'electrònica. Ha començat el concert amb un conjunt de salsa, gènere que homenatge al disc Debí tirar més fotos, amb hits instantanis com Nueva York. El públic ha cantat A cor que vols, el samplejat de Dandy Montañez i el gran combo de Puerto Rico. Bona part del concert ha passat en un segon escenari, la casita, una còpia d'una casa porto-riquenya plena d'amics, entre els quals hi havia Lamine Yamal o Lewandowski. Bad Bunny ha convidat també Bad Gyal a la caseta per cantar Yo Perreo Sola. Ha estat una eclosió de crits comparable a la que havia aixecat poc abans l'híbrid de dembow i hip-hop Titi Me Preguntó. Benito Antonio Martínez Ocasio ha recordat com el públic català va confiar en ell el 2016, el 17 i el 19.
2: Tengo bonito recuerdo de la última vez que estuve aquí. Pero ha pasado casi 7 años, casi 8.
1: I ha tancat la festa amb una versió èpica de Debí tirar-me's fotos i un castell de focs per celebrar la cultura porto-riquenya.

0: Un públic entregadíssim als Ritmes Llatins, Bad Bunny, que ho va agrair convidant tothom a ballar sense por i també amb alguna picada d'ullet a la cultura catalana. De fet, el concert va començar amb un vídeo de dos nois parlant en català i a l'escenari també va aparèixer el gripau Concho, un símbol de Bad Bunny que li va recomanar què fer a Barcelona. Fuet i calçots sota l'atenta mirada de la Mínia Mal, Lewandowski, Pedri, Gavi i Balde.
1: Barcelona és blaugrana. Som...
0: Venia amb la lliçó ben apresa. Avui els diaris van plens d'anàlisis del primer concert de Bad Bunny. El periòdico El Jordi Bianchotto parla d'un Bad Bunny imperial i persuasiu que va fer esclatar la febre a l'estadi olímpic Marina Alaminos.
2: Calidesa, tacte, frec físic i ecos molt carnosos de la salsa brava i els pals tradicionals de Puerto Rico. Un concert ple d'orgull llatí. Més que un concert, de fet, una festa, un espectacle que Bianchotto cataloga de gegant i disfrutant. Hi va haver un tram, diu, en què els pares que hi havia van fer veure que també s'ho passaven pipa i potser va ser així, perquè motius n'hi havia. Però el reggaeton es va tornar a imposar amb la dansa i el guirigall, tot plegat, impregnat per un missatge de resistència cultural. Acaba Bianchotto. Difícil discutir-li els seus pronunciaments, com quan va proclamar que ahir a la nit a l'estadi tots som porto-riquenys i porto-riquenyes, i gairebé ens el vam creure.
0: Fas molt bona cara i tens molt bona veu per haver gaudit i remenat el cul ahir a l'estadi olímpic Lluís Companys. Marina.
2: M'estic recuperant, mica en mica.
0: A quina hora vas tornar a casa?
2: A les 11, quarts de 12.
0: Es va acabar a les 11.
2: Sí, 2 hores i mitja de concert, llargues, eh? S'hi va recrear.
0: La Marina que va pagar una fortuna a mitja tarda i bé, li vas comprar l'entrada de Blai Mercè, no?
2: Exacte, em va remuntar el dia de cop i volta sense veure-ho a venir.
0: A partir de les 9, Luis Hidalgo, periodista i crític musical, s'assuma a una tertúlia on aniran sortint tots els noms propis del dia. Oslo, Zapatero, pressupostos... En dic... Maica Navarro, avui ens faltaran hores de suplement perquè l'actualitat, doncs, bé, farcida. El porto-riqueny, per cert, que de fet va ser el primer artista que va actuar en castellà a la final de la Super Bowl fa tot just uns mesos. Això sí, aquesta gira de presentació del disc Debí tirar-me's fotos no ha fet ni farà parada als Estats Units per protestar contra les polítiques migratòries de Donald Trump i per por de possibles batudes contra públic immigrant durant els concerts. I, de fet, sembla que la política antiimmigració de Trump tampoc té aturador, perquè aquest matí, i relacionat també amb tot el que denuncia Bad Bunny, hem sabut que l'administració nord-americana imposarà una de les restriccions més importants dels últims anys contra els estrangers que demanen la residència permanent. A partir d'ara, la majoria dels sol·licitants de la coneguda com a Green Card l'hauran de demanar des de fora dels Estats Units, al seu país d'origen. Un canvi extraordinari que podria dificultar el permís de residència a centenars de milers de persones que tenen un visat temporal. També podria provocar més separacions familiars mentre s'espera la resolució de la sol·licitud i terminis més llargs perquè la mesura sobrecarrega els consulats que gestionen moltes més coses a banda dels permisos de residència. Segons el govern nord-americà, això permetrà, literalment, trobar i expulsar aquells que viuen en situació irregular als Estats Units. Aquests últims 10 anys, la majoria de les green cards s'han donat a persones que ja vivien al país. En molts casos, a gent que hi ha entrat de manera legal i s'han casat amb nord-americans per regularitzar el seu estatus. Avui sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona més de 200.000 vehicles, aprofitant que hi ha cap de setmana llarg per la segona Pasqua. El Servei Català de Trànsit calcula que entre ahir i avui es desplaçaran fins a 600.000 vehicles i demana extremar la prudència. Sentim Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, a aquesta casa.
3: Jo aquí sí que vull fer un crit d'atenció a la responsabilitat de tots els conductors que portin els vehicles en estat adequat, ITVs passades, pneumàtics en perfecte estat i circulacions amb un cotxe amb plenes capacitats.
0: La via més complicada torna a ser la P7, però també les vies d'accés a la costa. Ahir ja va registrar fins a 40 quilòmetres de cua a l'autopista, sumant els dos sentits i els diversos punts d'incidències. Tot plegat en un cap de setmana, que és el de més mobilitat del que portem d'any, fins i tot per sobre del de Setmana Santa. La crònica de successos d'aquesta setmana té un nom propi, Isaac Andic i Jonathan Andic. Avui, a partir de les 10, Maica Navarro, l'hora negra del suplement, amb el resum de la setmana i recopilant pas a pas tot el que ha donat de si el cas Andic. Però és que La crònica de successos també ens porta fins a Figueres. El jutge ha enviat a la presó l'home que va matar a ganivetades la seva exparella a Figueres. Tenia un ordre d'allunyament que s'havia saltat dues vegades. Aquestes últimes hores s'han sabut els detalls del periple que va haver de viure la víctima abans de l'assassinat, Maria Rovira.
4: La mesura l'ha pres el jutjat de guàrdia de Figueres, on l'arrestat havia passat a disposició judicial aquest divendres, després que els Mossos el detinguessin dimarts a la tarda, poca estona després d'haver assassinat presumptament la seva exparella. La causa està oberta per un delicte d'homicidi dolós i un altre de trencament de condemna. Fonts judicials relaten que diumenge passat es va detenir l'investigat per maltractaments a l'exparella, però en l'atestat consta que no s'apreciava risc d'una agressió física greu. L'endemà dilluns es va fer el judici de conformitat, on es va signar l'acord entre la fiscalia i l'acusat d'una pena de 6 mesos de presó i una ordre d'allunyament. Unes hores més tard, la policia local va tornar a detenir l'home en una baralla davant del domicili on hi havia també l'exparella. Es va citar la víctima dimarts per fer una exploració forense i prendre-li declaració, però no s'hi va presentar. El detingut es va acollir al dret a no declarar i, com que no hi havia informe de lesions, se'l va deixar en llibertat provisional. Hores després, l'home hauria robat un ganivet i li va clavar a la víctima en nombroses ocasions. El detingut hauria reconegut els fets, segons apunta l'escrit judicial.
0: En clau de política catalana, evidentment, la notícia és que els pressupostos ja són al Parlament. Ara l'objectiu del govern i els seus socis és aprovar-los a principis del mes de juliol. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros i prioritzen un cop més la sanitat i l'educació. 3 mesos després del primer intent d'aprovació, el govern respira tranquil. Alícia Romero és consellera d'Economia.
5: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
0: Els pressupostos inclouen 900 milions per als compromisos amb Esquerra i els Comuns. El govern ha explicat que el mes de febrer, quan va presentar el primer pressupost, es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per dedicar als acords amb els socis i que ara hi suma aquests 500 milions més que la Generalitat ha ingressat via impostos aquests últims mesos. Això són aquests 900 milions en total per respondre als pactes amb Esquerra i els Comuns que no preveuen, però, ni un euro a pujar els salaris dels mestres. Alícia Romero és consellera d'Educació.
5: Si hi ha aquest acord amb els docents, cercarem els recursos. En aquests moments està tot, diguéssim, adjudicat, tot el recurs tenen noms i cognoms, però sempre hi ha marges i, si no, doncs, evidentment, priorització per fer front a aquest compromís o altres que puguin arribar.
0: El govern encara no ha modificat les previsions econòmiques per aquest any, sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte. Doncs bé, sobre el rèdit polític que hauria pogut treure Esquerra d'aquests pressupostos, avui en parla la Isabel García Pagán a La Vanguardia. Sara.
6: Que hauria pogut treure així mateix. Explica que la imatge de la firma del pacte entre Junqueras i el president Illa, que ha trigat, ara ho dèiem, uns mesos a arribar, s'ha extingit en hores, víctima de Gabriel Rufián. La periodista remarca com de difícil és competir amb el xoc ideològic que genera veure un republicà independentista oferint-se com a cap de llista d'un nou projecte d'esquerres espanyol al conservador Club Siglo XXI. Pagan comenta que Rufián és el millor actiu que té Esquerra a Madrid, però també que és el més indomable.
0: Ara ho explicàvem, els pressupostos no han reservat ni un euro per a pujar els sous dels docents, que no tenen cap intenció de baixar el cap. Els sindicats d'educació han rebutjat la proposta salarial del departament i la setmana que ve continuaran negociant. El departament ha plantejat augmentar un 50% els complements salarials que cobren els docents per ser tutors o coordinadors digitals i també crear 3 complements nous. Ignasi Jiménez és secretari de Millora Educativa, assegura l'augment afectaria més de 100.000 docents de tot el sistema educatiu.
7: És una proposta que significa incorporar 78 milions d'euros més en relació als diferents increments retributius o la generació d'aquests nous complements. Reconeixent tasques i funcions essencials, haurem de veure si hi ha algun altre element que pugui generar un consens. Nosaltres continuarem a la taula, dialogant, treballant.
0: Els sindicats insisteixen que l'augment s'ha de fer en el sou base de tots els docents. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
8: Nosaltres li hem deixat molt clar que si aquest dimarts no ha de venir amb aquesta proposta que s'emmarqui en el nostre marc de negociació, nosaltres no cal ja ni que ens convoqui i el dimecres de la setmana que ve ja tenim una vaga.
0: El cicle d'aturades s'acaba el 5 de juny, però l'USTEC avisa que les protestes es podrien allargar coincidint amb la visita del Papa i la selectivitat. Els investigadors del cas Zapatero se centren ara en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. El govern espanyol defensa la innocència de Zapatero i insisteix que la investigació tot just acaba de començar. Des de la presó de Soto del Real, l'exministre José Luis Ábalos ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Des de Madrid, Andrés Lafuente, bon dia.
9: Bon dia. El material requisat a la secretària de Zapatero, el seu mòbil i les seves agendes, és clau per als investigadors. Consideren que podria tenir dades i informació de les ordres de l'expresident per organitzar reunions amb els implicats en la presumpta trama. La policia també ha trobat una caixa forta oculta al despatx de l'expresident, investigacions que no han minvat de moment el suport del govern espanyol a Zapatero. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
10: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
9: Des de Junts, Jordi Turull defensa la presumpció d'innocència, però exigeix que Zapatero s'expliqui.
11: Respecte a la presumpció d'innocència, però sobretot que s'arribi fins al final i que se sàpiga tot el que hi ha d'aquesta qüestió i que qui la fa la paga.
9: I l'exministre José Luis Ábalos, en una entrevista per escrit des de la presó, ha dit que va advertir Pedro Sánchez que no era pertinent el rescat de Plus Ultra. Ábalos acusa el PSOE de tenir una doble vara de mesurar a l'hora de tractar el seu cas i el de Zapatero.
0: Els Estats Units formalitzen la intenció de reduir la seva presència militar a Europa en una reunió de l'OTAN. El cap de la diplomàcia, Marco Rubio, ho ha justificat per les necessitats i amenaces que sorgeixen en altres punts. El cap de l'Aliança, Mark Rutte, assumeix que, amb el nou escenari, caldrà més esforç per part dels països europeus. Alguns han demanat a Rubio que hi hagi coordinació. Brussel·les, Bruno Fortea Mires, bon dia.
12: Hola, bon dia. Marco Rubio diu que és normal moure soldats d'un lloc del món a un altre.
13: Res d'això és sorprenent, tot i que entenc que pugui haver causat una mica de nerviosisme. Però crec que hi ha un ampli reconeixement que hi haurà menys tropes nord-americanes a Europa del que hi ha hagut històricament.
12: Els aliats europeus en prenen nota, però el ministre d'Afers Estrangers noruec, Espen Barth Eide, demana claredat a Washington.
14: És important que passi de manera estructurada perquè Europa sigui capaç de reforçar-se quan els Estats Units redueixin la seva presència.
12: I el líder de l'OTAN, Mark Rutte, creu que és una oportunitat per invertir més en defensa.
15: Els aliats europeus i el Canadà hauran de posar-hi encara més èmfasi en un futur. No té res a veure amb el fet que els Estats Units vulguin equiparar les despeses. És perquè els Estats Units no poden ser a tot arreu a totes hores.
12: Darrere d'aquest eventual replegament nord-americà a Europa, fonts diplomàtiques de l'OTAN hi veuen la voluntat dels Estats Units de reforçar la seva presència militar a la zona d'Àsia-Pacífic per vigilar de ben a prop la Xina.
0: I continuem parlant de Donald Trump perquè aquesta setmana també ens deixa aquest moment. A ritme dels Beatles, al final de la Late Show de la CBS aquesta setmana, després de dècades en antena, és l'últim exemple de la croada de Donald Trump contra la premsa i el mateix president ja no se n'amaga. Aquesta matinada ha publicat a la xarxa un vídeo fet amb intel·ligència artificial on se'l veu a ell entrar al plató del programa i llançar el presentador a un contenidor d'escombraries i acte seguit Donald Trump es posa a ballar, insistim, tot generat amb intel·ligència artificial, però el president dels Estats Units ho ha penjat de matinada a les seves xarxes. Els Estats Units, i especialment Donald Trump últimament, s'han caracteritzat per una voracitat manifesta contra els mitjans de comunicació que qüestionen les seves polítiques, i l'Ignasi Abad ens ha preparat aquest document on retrata algunes de les mesures trumpistes.
16: Donald Trump ha estat especialment descarnat contra les dones periodistes, a les quals menys té pel seu aspecte i a qui tracta de forma maleducada i amb actituds masclistes i misògines. Aquest quiet piggy, és a dir, calla porqueta, és el que Trump va etzibar a finals de l'any passat a una periodista de l'agència Bloomberg que l'acompanyava a l'Air Force One i que va gosar preguntar-li pel cas Epstein, una qüestió que clarament l'incomodava. La seva manera d'intimidar la premsa respon a una estratègia per minar un dels principals contrapoders dels Estats Units, els mitjans de comunicació que tenen la funció, entre d'altres, de fiscalitzar el govern. Elisa Liz Muñoz presideix la Fundació Internacional de Dones Periodistes amb seu a Washington.
17: Donald Trump entén molt bé com funciona la democràcia. Per això ataca totes les institucions que l'enforteixen. I la premsa és la principal institució que exposa la corrupció i l'abús de poder de l'administració avui dia.
16: El masclisme i la misogínia formen part del llibre d'estil del president, segons ha explicat a Catalunya Ràdio aquesta defensora de la llibertat de premsa.
17: És consistent en l'atac contra les dones, les paraules que utilitza per atacar-les. Tot forma part d'un llibre d'estil feixista utilitzat per líders mundials arreu del món.
16: Però la periodista de Bloomberg no és l'única que ha insultat Trump.
18: Now, who are you with?
19: I'm with ABC News, sir.
18: Fake news. ABC fake news. Are you stupid? Are you a stupid person? I think you are a terrible reporter.
16: Aquests insults del president dels Estats Units tenen la intenció d'esquivar preguntes per a les quals no té resposta, segons diu Liz Muñoz.
20: And he uses these attacks in
17: fa servir aquests atacs d'una manera infantil i assetjadora per mirar de silenciar-les. Crec que és l'única manera que se li acut de fer-les callar.
20: To make them shut up.
16: La presidenta de la Fundació Internacional de Dones Periodistes assegura que sense mitjans crítics amb el poder, la democràcia no pot ser plena als Estats Units.
0: Doncs bé, mentrestant, aquest divendres, milers de cubans s'han manifestat a l'Havana per rebutjar precisament que la Fiscalia nord-americana hagi processat l'expresident Raúl Castro. Davant l'ambaixada dels Estats Units s'han sentit missatges de fermesa i cohesió en un moment delicat per l'illa pel bloqueig de combustible imposat per la Casa Blanca. La marxa l'han encapçalat el president actual, Miguel Díaz-Canel, i el seu govern, tots amb uniforme militar. Raúl Castro, de 94 anys, no hi ha anat, però se l'ha tingut present amb nombroses pancartes, fotos i discursos. La seva filla, Mariela Castro, ha explicat com es troba.
21: Está muy bien, muy tranquilo, como viejo guerrillero. Él observa y se sonríe. Él sabe, además, lo que tiene que hacer. Además, siempre lo digo, a mí nadie me lleva vivo, a mí me cogen combatiendo.
0: El règim considera que el cas que s'ha obert ara, referit a uns crims de fa més de 30 anys, és una excusa per justificar una invasió. Les Nacions Unides han alliberat 60 milions de dòlars del fons d'emergències per fer front a la crisi de l'Ebola a l'Àfrica i poder ampliar el personal sanitari sobre el terreny. Aquest dissabte continuarà la cimera d'urgència entre la República Democràtica del Congo, Uganda i el Sudan del Sud per intentar unir esforços. I encara en salut, una mica més a prop a casa nostra, a l'Hospital Vall d'Hebron, identifiquen per primera vegada un bacteri que es transmet entre persones per via sexual i que causa la dermatofilosi. Fins ara només s'havia detectat en animals de zones tropicals i no se n'havia documentat la transmissió de persona a persona. Els investigadors n'han diagnosticat 9 casos a Barcelona, tots en homes. Segons els especialistes, el contagi s'hauria produït en entorns amb molta humitat i contacte físic estret, una sauna en definitiva. Juanjo González és microbiòleg del Vall d'Hebron.
22: Vam veure que s'estaven produint infeccions en persones que no havien tingut cap relació amb animals i, a més, sospitaven de que havia una transmissió de persona a persona.
0: La infecció provoca lesions lleus a la pell, com vesícules, crustós i picor, però no s'ha registrat complicacions greus. A més, respon bé als antibiòtics habituals. L'anàlisi genètica apunta que es tracta d'una nova espècie bacteriana i, de fet, també se n'han detectat casos a França i Alemanya. Aquest migdia arriben a Barcelona els 23 activistes catalans de la flotilla per Gaza, tornen d'Istanbul, on han passat revisions mèdiques després de ser deportats dijous per Israel. Les advocades dels membres del comboi humanitari denuncien casos de violència física i sexual durant la detenció per part de les autoritats israelianes. A la una del migdia està previst rebre'ls a la terminal 2 de l'aeroport del Prat, on també atendran els mitjans de comunicació. A la Xina augmenta fins a 90 la xifra de morts per una explosió de gas en una mina de carbó a la província de Shanxi, al nord del país. El president xinès Xi Jinping ha demanat no escatimar esforços per trobar possibles supervivents i atendre els ferits. En el moment de l'accident, a 8:15 del vespre, hora local, hi havia gairebé 250 persones a l'interior de la mina. Per ara es desconeix el motiu de l'explosió. El 60% de l'energia que consumeix la Xina es genera gràcies al carbó. Atenció a aquesta dada. En 2 anys, Girona ha duplicat el nombre de persones sense sostre. El recompte impulsat pel consistori, amb el suport de la Creu Roja i de voluntaris, ha trobat 201 persones dormint als carrers de la ciutat. Ami Sabalí és la regidora d'Igualtat i Justícia Social de Girona en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
23: Realment preocupant, perquè bueno, vol dir que cada vegada hi ha més desigualtats, més marginalitat i un llarg etcètera.
0: La regidora admet que els serveis estan col·lapsats, demana a les administracions seguir invertint per combatre el sensellarisme i explica que el perfil de les persones sense sostre ha canviat per la dificultat d'accedir a un habitatge o una habitació. Recte final del Festival de Cine de Canes. Aquest vespre sabrem qui s'emporta la Palma d'Or, que està molt disputada. Entre les favorites hi ha 3 pel·lícules espanyoles, La Bola Negra, Amarga Navidad i El Ser Querido. Tot això en una edició que continua donant bones notícies pel cine català amb el premi a millor documental. Enviat especial a Canes, Marc Garriga, bon dia.
1: Bon dia. L'Ull d'Or, el millor documental del festival, se l'han dut Rehearsals for a Revolution, coproduït per la catalana Fast and Films. És una obra molt personal de la iraniana Pegah Ahangarani, que repassa 50 anys d'història del seu país a partir de vídeos domèstics de la seva família. A la secció Encertem Regard, la categoria de plata del festival, ja hi ha palmarès. El guanyador ha estat el drama familiar austríac Every Time, de Sandra Wollner, aclamat de forma unànime. I pel que fa a la Palma d'Or, hi ha quatre títols que tenen lloc pràcticament assegurat al palmarès: l'Ari retrat de l'Alemanya de postguerra Fatherland, la contundent denúncia de la corrupció sistèmica russa de Minotaur, la crítica a la superioritat moral de l'Europa occidental de Fjord i la reflexió anticapitalista de Sudan. També tenen molts números la bola negra dels Javis, que les últimes hores ha vist com el suflé baixava una mica, amarga Navidad pel poder del nom de Pedro Almodóvar, i Javier Bardem, gran favorit al Premi Millor Actor per El Ser Querido, disputat amb Swan Aglo, de la belga Notre Salut.
0: I ara música.
2: Si tu
0: A Barcelona, Maria del Mar Bonet ha presentat nou disc, L'aigua no cansa, al Palau de la Música. La cantant ret culte al Mediterrani amb aquesta gira que passa també pel mític Olímpia de París, Estel Coletas.
3: Després de 6 dècades entregades a la música, la poesia i els escenaris, la cantant mallorquina hi torna amb aquest àlbum produït i gravat a Mallorca i que té la poesia com a eix central.
19: Jo busco també molt la poesia dintre dels meus textos.
0: Ja, ja.
19: Aleshores intent sempre anar cap aquí. I sóc bastant exigent amb els textos meus, no? I m'agrada que lliguin amb una poesia, amb una quotidianitat també de la poesia que existeix a la Mediterrània, no?
3: L'aigua no cansa compta amb 9 cançons d'homenatge al Mediterrani, la tradició popular i la poesia.
0: I una altra cita important d'aquest cap de setmana, a Lleida s'hi fa la 45a edició de l'Aplec del Cargol. Ahir es va donar el tret de sortida a la festa, que s'allarga fins demà i que aquest any arriba a xifres de participació rècord. 124 colles, Júlia Albacar.
24: Una festa en què s'arriben a menjar fins a 14 tones de caragols i aquest any està molt marcada per les altes temperatures aquí a Ponent. Ahir ja es van fregar els 35 graus i durant tot el cap de setmana s'espera que la calor continuï. Així ens explicaven els penyistes com s'ho estan fent per aguantar la calorada.
25: Amb l'ombra i les canyetes i el barret, pues s'aguanta.
26: Home, està sent dur, la veritat.
27: Necessitarem una mica d'aigua els propers dies, però estem molt bé.
28: Una comanda de vanos, per a que la gent no passi tanta calor. Hem fet també una comanda de ventiladors amb aigua.
24: Al recinte estant, durant les nits, s'han mantingut les restriccions d'accés i una de les novetats és que s'ha habilitat una gran carpa amb capacitat per a unes 500 persones per a tota la gent que vulgui conèixer la festa però que no tingui colla, on podran aprofitar per degustar els tradicionals plats de caragols.
0: Per festa també la que farem el cap de setmana que ve a l'Anella Olímpica amb tots els companys de 3CAT, 3CAT en viu. Diumenge que ve farem el suplement des de la plaça de l'Anella Olímpica, un programa especial en què conversarem amb la Marta Torné, en què reunirem l'univers de la sèrie de La Casa Nostra amb el Dani de la Orden, els actors Marc Rius, Paula Amàlia, Albert Ribalta, i farem també taula amb els 5 presentadors de l'Està Passant, tots junts: Queco Novell, Jair Domínguez, Òscar Andreu, Natza Ferrer i Núria Marín. La festa és una porta d'entrada a tot l'univers 3CAT, amb 5 escenaris que ompliran Montjuïc tant dissabte com diumenge, amb espectacles en directe i diverses activitats. Per exemple, si teniu súpers a casa, tindreu l'oportunitat de ballar amb personatges com el Titó. També Ladybug. O el Mick.
29: Mira quin arbre més gros.
0: I si sou amants de la gastronomia, podreu cuinar al costat de personatges com el Marc Ribas, l'Arnau París o la Jessamí Caramés. A banda de la plaça de l'Anella Olímpica, l'altre gran epicentre del 3CAT en viu serà el Palau Sant Jordi. Dissabte, Quim Masferrer presentarà un monòleg especial del Foraster i diumenge, concert amb tots els protagonistes de l'última edició d'Eufòria. Si voleu venir de públic, encara teniu temps d'aconseguir invitacions gratuïtes, apunteu-ho a l'agenda. Dimecres vinent, dia 27, a les 8 del vespre, s'obre una nova tongada d'invitacions per entrar al recinte de l'Anella Olímpica. L'altra via per accedir a la festa és tenint entrades per l'espectacle del Foraster o pel concert d'Eufòria. Encara queden tiquets pocs, però en podeu trobar al web de 3CAT. És un dissabte, 8:45 del matí, marcat també per la final de la Champions femenina, Barça-Olympique de Lió, una final que viurem en directe a l'antena de Catalunya Ràdio. Al llarg d'aquest matí anirem connectant amb Oslo, allà hi tenim els companys del Tot Costa. A partir de les 10, conversa amb Rafa Juste, president del Barça en funcions, amb la Sònia Gelmà, amb el Jordi Costa, amb el Salmurri i la Ruth Vilà, voltant per Oslo, també amb l'ambient d'alguns aficionats, aficionats que hem anat seguint aquests últims anys i que ens hem anat trobant a Turí, a Bilbao, on més hem anat? A Eindhoven, a Lisboa, i aquest any Oslo, amb un desplaçament una mica més llarg, menys afluència de públic, perquè no era fàcil el viatge. De fet, molta gent va haver de marxar dijous i fent escales, però sí que hi tenim el Costa, la Gelmà, i aquesta tarda enganxats a la ràdio per viure aquesta final. Esperem que serveixi també per treure'ns l'espineta clavada de l'any passat. Tot això el dia en què el Girona juga a seguir a primera, també aquest vespre, a les 9, jornada unificada amb el Solà, suposo que infartant, però esperem també que pugui cantar algun patapam. De seguida, els detalls dels esports amb l'Albert Benet.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
4: A Capravo estem de celebració. El Club Capravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Capravo. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
5: Vine a Calvet i anticipa't a la calor. I trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
6: Al Corte Inglés pensem en tu cada dia. Per això, abaixem els preus en més de 1.300 productes del cistell de la compra per fer-te la vida més fàcil i perquè puguis disposar de la qualitat i la varietat que més t'agraden. Perquè comprar més bé et costi menys, sempre. Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga web i app.
7: Sou molt bona gent!
8: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
9: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu.
10: El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat.enviu.
11: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
13: Demà, últim dia al Corte Inglés per estalviar-te l'IVA en electrònica, electrodomèstics i molts més articles.
30: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
13: Televisors, portàtils, mòbils, frigorífics.
30: També a la web i l'app.
13: Fins al 24 de maig, en compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
30: Consulten les condicions al corteinglés.es.
31: Fantàstics és el món. Fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant, fantàstics...
32: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
33: Hola, familia. Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
34: Pa campió del món per 1,49. T'estalvies un 16%. Amb Lidl Plus llagostins cuits per 3,25. T'estalvies un 14%. I en format estalvi nous al natural per 4,99. T'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
35: Ocasión Plus.
36: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
37: El balcó gastronòmic és un lloc...
38: que bo.
37: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani. I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Faci l'accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.

0: Som 3CAT.
1: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: Passen 5 minuts de 8:45 del matí. Avui dedicam a la portada al partit d'Oslo. Dia gran avui a Oslo amb la final de la Champions femenina de futbol. Barça Olímpic de Lió a partir de les 6 i amb la TDG de Catalunya Ràdio. El Barça busca el seu quart títol de la màxima competició europea just un any després de la recollida de cable que vam haver de fer tots perquè a Lisboa ens les prometien molt felices. Però l'Arsenal, per sorpresa de tots, ens va aixafar la festa.
3: La pilota torna a les cames de Mariona, que mira d'inventar alguna cosa des d'aquesta banda esquerra. Ha trobat a la frontal de la gran una posició jugada per Russo i el gol.
2: No cal cridar el mal temps i recordar tots els moments nefastos de la final de l'any passat, amb Pere Escobar ja jubilat. Per tant, avui Pere Escobar, que mirarà des de la platja Mundaikiri, doncs esperem que sigui el Salmurri qui narri els gols del Barça. De fet, l'Escobar l'any passat es va jubilar explicant aquesta derrota a Lisboa.
3: I final! Final del partit! Acaba la final!
2: La Champions es va escapar l'any passat, però avui el Barça es vol treure aquella espineta i recuperar el tron del futbol europeu. Albert Benet.
4: Serà la sisena final de Champions seguida per al Barça, la setena final en 8 temporades i la tercera contra l'Olympique de Lió, amb un balanç d'una victòria i dues derrotes. L'equip francès té 8 Champions en el seu palmarès. La capitana del Barça, Alexia Putellas, parlava de duel estimulant.
5: Us podria entendre com una rivalitat, sobretot perquè aquests últims anys, recentment, doncs, ens hem trobat molt. Ho fa especial que sigui el Lyon, evidentment, perquè són les que més Champions tenen.
4: Irene Paredes, amb una sobrecàrrega muscular, continua sent dubte per jugar a la final, mentre que Graham s'espera que pugui estar a l'11 titular.
6: Hay veces tienes cositas, mala suerte por las semis, pero bueno, he podido entrenar bien esas semanas y por la confianza que yo tengo, por las sensaciones que ha tenido esta semana, me siento bien y la confianza no lo he perdido, así que estoy para darle todo que me pide el equipo y el entrenador mañana, así que estoy bien.
4: Pere Romeu, el tècnic del Barça, assegura que l'equip està totalment preparat per disputar la final i el veu a l'alça.
7: L'equip ha crescut molt, a través de tota la temporada. Ens hem trobat escenaris on hem tingut baixes de lesions de jugadores super, super importants. Hem tingut de jugar partits molt grans amb jugadores que no estaven acostumades. Crec que això ens ha ajudat a créixer molt. Tenim molta adaptabilitat. Veig un equip més madur que la temporada passada.
4: I ara sentireu l'entrenador rival, el tècnic de l'Olympique de Lió, Jonathan Giraldez, que s'enfronta a un Barça amb qui, recordeu, va guanyar dues Champions com a predecessor de Pere Romeu.
8: Yo creo que es una final muy igualada. Seguramente por historia, los últimos años, el Barça ha copado todo el protagonismo en las finales, seguramente, pero bueno, yo creo que es una final muy igualada. Donde hay dos equipos que tienen muchísimo nivel en sus plantillas.
4: El Barça busca el ple de títols aquesta temporada i tindrà el suport d'uns 4.000 aficionats a l'estadi Ullevål d'Oslo.
2: A partir de les 10, avui al suplement, Rafa Juste, el president en funcions del Barça, l'entrevistem des d'Oslo en rigorosíssim directe, també el Jordi Costa, la Sònia Gelmà, des de l'hotel on passa la nit el Barça, i a més, al llarg de tot el matí anirem connectant amb el Ramon Salmurri, amb la Ruth Vilà, també els tenim a Oslo, tota la zona de la Fan Zone. Veiem si podem saludar també alguna de les jugadores lesionades. Alexandri, sembla que també podrem conversar amb ella en algun moment d'aquest matí. I a més, doncs, els aficionats, que malgrat que no ha estat un desplaçament tan massiu com altres anys, doncs sí que avui Oslo es tenirà de blaugrana i viurem aquestes hores prèvies des d'aquí, des del suplement. L'altre titular esportiu del dia. Doncs esperem que sigui que el Girona sobreviu a primera, perquè després de la temporadeta que portem, a l'Eduard Solà el matareu d'un infart. Avui esperem que pugui cantar molts patapams, horari unificat, tots els partits a les 9 del vespre, amb el Girona jugant-se la permanència.
4: L'equip gironí ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens. Qualsevol altre resultat condemnaria a segona l'equip que entrena Michel Sánchez.
9: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
4: També en aquesta última jornada, l'Espanyol rebrà la Reial Societat amb opcions molt remotes de classificació europea per a l'equip que entrena Manolo González.
0: Dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.
4: I el Barça visitarà el València a Mestalla, cloenda del campió de Lliga, i l'entrenador Hansi Flick descarta arribar als 10 anys a la banqueta del Barça, com sí que ha fet Pep Guardiola amb el City.
10: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble.
2: Així s'expressava Hansi Flick després de l'anunci de Pep Guardiola, deixa el City després de 10 temporades.
4: En què ha guanyat, entre altres, 6 títols de la Premier i una Champions.
11: Don't ask me the reasons.
12: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
2: I a diferència de Guardiola, qui també plega per sorpresa de ningú és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa.
13: Me voy del Real Madrid pues agradecido porque durante estos últimos 8 años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas y me voy dejando muchos amigos, muy feliz.
2: Tota la sort del món, Álvaro Arbeloa.
4: Amb molts amics, diu, que marxa.
2: El bàsquet. El Madrid i l'Olympiacos jugaran demà la final de l'Eurolliga.
4: A les semifinals de la final a 4 jugades ahir a Atenes, València 90, Madrid 105 i Olympiacos 79, Fenerbahçe 61.
2: Joan Anton Català, bon dia.
14: Bon dia.
2: Què passarà al cel aquesta setmana?
14: Venus i Júpiter continuen acostant-se en el cel del vespre. Ja ho van explicar la setmana passada, que això, aquesta tendència seguiria. No es poden confondre amb res. Res no brilla més que aquests dos planetes, excepte la Lluna, evidentment. I de matinada, a poc es va elevant el pàl·lid Saturn.
2: A quina hora ha sortit el sol? Avui a Térmens, a la Noguera.
14: A les 6:30.
2: I a quina hora es pondrà?
14: 21:17.
2: Gràcies, Joan Anton.
14: A tu.
2: Temperatura a Térmens a aquesta hora, Enric Agut?
15: Doncs mira, 17 graus, atenció, perquè avui es pot doblar. Avui poden arribar els 34. És que ahir vam viure ja el primer dia de 35 graus a Catalunya, vam arribar als 35, en alguns indrets fins i tot 36 a Seròs, i avui es pot tornar a repetir. Es manté aquesta calor, i al migdia molts ens preguntarem, estem al mes de maig, amb aquestes temperatures, quin estiu farà, no? Però bé, els 35 graus el primer dia o se solen donar o al mes de maig o al mes de juny. És a dir, que entrem dins aquesta normalitat i bé, cada vegada es passa, no?
2: També t'he de dir que jo fins aquesta setmana no m'he tret l'adredor, eh? Vull dir que...
15: A la nit, sí, és un dia de contrast, són dies de contrast tèrmic, perquè les nits encara són prou llargues, tot i que ens apropem ja al solstici d'estiu. I també una altra coseta, que és el mar. El mar encara no està a 27 o 28 graus. Si tinguéssim aquesta situació amb un mar de 27-28, ja dic jo que dormiries potser despullat, eh? Perquè la temperatura del mar està al voltant dels 19-20 i això doncs, encara amortigua la temperatura nocturna. És a dir, que no tenim un mar tan calent, tan bullent com perquè també les nits siguin encara molt càlides. En tot cas, avui s'espera un dia calorós, un dia de sol, un dia que a la tarda es pot portar una tempesta, un ruixat allà del Pirineu, això és més probable cap al Ripollès, Cerdanya o també cap a l'Alt Pirineu, i tenim una capa de núvols baixos de boires que estan descansant sobre el mar però que segueixen perfectament al litoral de Girona i de tant en tant el dia queda emboirat o al Cap de Creus o al Montgrí o cap a l'Empordà. Són boires que estan allà i que van i venen. Tendències que amb el dia, amb el sol, vagin mar endins. I demà tindrem un dia bastant similar.
2: Tu, Enric, ets més de pitorro de coco o de cafè con ron?
15: Ja. Ostres. Doncs cafè con ron. És que la primera no sé què és.
2: Pitorro de coco és una, sí. és una cançó de Bad Bunny que també pitorro. porta porta. És una beguda típica de Puerto Rico.
15: De Puerto Rico.
2: Ron... I després una base de coco i diverses espècies.
15: Home, sona bé, eh? Hauríem de fer un tast.
2: Sona bé, sona bé. Mira com sona, mira. Otra Navidad que no está aquí. Feliz Año Nuevo. No et vaig veure ahir a la casita dels VIPs, Enric.
15: No, perquè no vaig contestar el telèfon.
2: No t'anava bé.
15: No, vaig veure trucades, però estic massa ocupat. No cal. Gràcies.
2: Enric, una abraçada. Fins ara.
15: Igualment, fins ara.
2: Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta. aquest vespre de dissabte que coincideix amb el Festival d'Eurovisió, tu què haguessis fet?
11: Un sopar a casa, amb amics i amigues, tematitzat. Cadascú agafa un país i llavors porta un plat típic d'aquell país aquella nit.
2: Un país amb qui simpatitzes o no? Sí,
11: no, sí. No, és sorteig.
2: Sorteig.
11: És el que et toca, eh? És el que et toca, sí.
3: Hòstia, si em toca Espanya...
11: Llavors, no, si vingués l'Eduard li donaria Espanya.
16: Vale, ara acabo de trencar aigües i dic que en algun moment deixarà el nen. I llavors jo li dic, para el cotxe, que ja està sortint. I llavors, ei, para el cotxe, baixa els pantalons, mira, diu, aquí no hi ha cap nen. Puja els pantalons i torna a arrencar el cotxe.
17: Estem parlant de platja textil o platja no textil?
18: Ah, no, textil, jo crec. Despullat no va dir que hi anava. Va dir que dormia despullat, això sí que ho va explicar. Jo tinc una amiga, molt amiga que tu coneixes, que aquesta sí que li agrada força, eh?
2: Aquí, a la...
17: Ai, ai, ai, ai, ai.
2: Laura fa.
18: Sí. Ah. Bueno, no sé si ho podia dir, això, ara.
2: No, ja queda dit.
1: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte 23 de maig del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Benito Antonio Martínez Ocasio.
1: Bad Bunny, que ahir a la nit va fer ballar gairebé 60.000 persones a l'Estadi Olímpic, la primera actuació a Europa de la seva gira actual. Aquest vespre repetirà.
0: Aitana, bon matí.
2: Tant de bo que aquesta temporada acabés bé, perquè per mi...
1: És el gran dubte del Barça a la final de la Champions d'aquest vespre contra el Lió, que juga a Oslo.
0: Alicia Romero.
3: Si hi ha aquest acord amb els docents, cercarem els recursos. En aquests moments...
1: La consellera d'Economia, que ja té pressupostos, com sentim, però que no han reservat cap partida per a un hipotètic acord amb els docents.
0: Avui també és un dia que es compten tres xifres. La primera, 200.000.
1: Són els vehicles que el Servei Català de Trànsit ha calculat que sortiran avui de l'àrea metropolitana de Barcelona per aprofitar aquest cap de setmana al llarg de la segona Pasqua.
0: El 3.
1: Tres pel·lícules que aspiren a guanyar aquest vespre la Palma d'Or al Festival de Cinema de Cannes, La Bola Negra, Amarga Navidad i El Ser Querido.
0: 124.
1: Les colles que aquest cap de setmana participen en l'aplec del Cargol de Lleida.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz, el Jaume Clotet i el Marc Molins. Un mateix 23 de maig, però en aquest cas del 1986, un home del barri del Besòs de Barcelona va guanyar presumptament el primer premi de la loteria primitiva valorat en 195 milions d'euros.
4: Alberto Ortiz Prados ha estat avui la persona més buscada del barri del Besòs, tant pels periodistes...
0: Devien ser pessetes, no? 195 milions de pessetes. Al barri la notícia va aixecar moltíssima expectació.
4: Durant tot el dia, els veïns han ocupat el despatx de travesses esperant que Alberto Ortiz s'hi presentés.
0: Però, Alberto Ortiz Prados aquell mateix dia va desmentir a TV3 que ell fos el guanyador de res.
5: Yo creo que había una confusión en el boleto de del loto, porque no es mío. Me han llamado por teléfono, ¿no? Unos amigos. Y me han dicho, yo pensaba que era una broma, ¿no?
6: Que ha molestado mucho la gente del barrio hoy allí.
5: Pues allí cuando he llegado, pues...
0: El misteri de la primitiva del Besòs no es va arribar mai a resoldre. Potser s'hi hauria d'animar el Carles Porta i fer-ne un crims. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens mourem de la 10, 1614, però ens podeu escoltar des d'una administració de loteria, des de l'Institut Confuci de Barcelona o des del llit, acompanyats de la persona que us fa sentir els més afortunats del món.
7: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: El diari Ara, Marina Laminos, analitza en el pacte dels pressupostos. L'adjunt de la direcció, Agustí Sala, diu un pacte que dona aire al govern.
8: Aire al govern, a diferència del que passa en l'àmbit estatal. Els pressupostos que es pacten amb el dubte, ara ho dèiem, de si aconseguiran les xifres de recaptació de més previstes que han de servir per donar compliment als acords. I amb aquest altre gran dubte damunt la taula, un possible acord amb els mestres. Sobre això, diu Agustí Sala, no hi havia prevista una reserva de recursos, com ha passat amb els pactes amb Esquerra i els Comuns. Per tant, doncs, caldrà veure d'on surten aquests diners, de quines partides, si amb la dotació d'educació, com és previsible, no n'hi ha prou. En tot cas, el govern són optimistes perquè creuen que amb aquest pressupost de 50.000 milions d'euros no costarà gaire trobar recursos per als docents, però potser, acaba, no hauria anat malament tenir a la reserva una altra caixeta.
0: Zapatero, al periòdico, li dediquen la seva columna al Josep Cuní, diu que ha protagonitzat un fort cop moral al PSOE.
8: Un històric mediador a Veneçuela que va retirar les tropes de l'Iraq sense negociació ni avís i els Estats Units no perdonen. Potser l'expresident ha oblidat que tots els actes tenen conseqüències, encara que triguin a arribar. Si és així, si ho ha oblidat, el poc ingenu Bambi està descobrint ara que la innocència és com una flor fràgil, fàcil de pensar quan s'enfronta a l'adversitat. I de retruc, un cop de moral als socialistes perquè que era l'únic dels seus líders sense indicis de corrupció durant els seus mandats. Ja es veurà processalment en què queda tot plegat, però per a ZP res tornarà a ser el que era, com va dir Rufián, si és veritat és una merda i si és mentida és una merda encara més grossa.
0: En la mateixa línia, La Vanguardia, el Màrius Carol escriu sobre el desànim moral a què es veu abocat el PSOE.
8: Pedro Sánchez tenia un pla per arribar a les generals. 14 mesos de compte enrere ho feia jugant la carta del prestigi internacional amb el comodí de la bona marxa de l'economia espanyola. Però ara la imputació de Zapatero ho trasbalsa tot. Era un referent moral, insisteix l'únic president que no havia conegut ni un sol cas de corrupció durant els 7 anys de mandat i el polític havia fet més per transformar el marc dels drets civils. Carol va encara més enllà, un far moral diu en el qual l'organització confiava. I de sobte, doncs, salta tot pels aires. Una garrotada inesperada. Un PSOE està avornit en espera de les explicacions. Ningú s'atreveix a dir res, però el desànim és evident. Zapatero compareix el 2 de juny amb els seus advocats, però 10 dies d'espera és una eternitat. I mentrestant, el tsunami informatiu inunda portades i arribarà un punt remat a Carol en què la tireta no podrà aturar l'hemorràgia.
0: El Washington Post es fan resolver postils d'un vídeo que s'ha fet viral a Instagram i que assegura que reservar un vol en una biblioteca és més barat.
9: El vídeo, amb més de 30 milions de reproduccions, es veu una parella que explica que s'ha estalviat centenars de dòlars reservant simplement des de l'ordinador de la biblioteca, amb l'argument que aquest ordinador és una pissarra en blanc, que no té historials de recerca personalitzats i que, per tant, no mostra preus inflats basats en hàbits de compra anteriors. Un equip del diari va fer la comprovació, una periodista se'n va anar a la biblioteca i va buscar dos bitllets de Washington DC a Bangkok pel mes de gener. Va enviar l'horari exacte a dos companyes del diari que van buscar el mateix a la redacció, als seus mòbils i a ordinadors, i en tots els casos el preu era exactament el mateix, més de 3.000 dòlars. Els experts consultats pel diari no els sorprèn aquest resultat, expliquen que les aerolínies pronostiquen la popularitat d'un vol, després revisen constantment aquest pronòstic i ajusten els preus en conseqüència. Però deixen clar, això sí, que no té cap impacte al lloc des d'on facis la reserva.
0: Avui ens fixem també amb els diaris esportius amb un missatge comú cap a la quarta.
9: La quarta Champions femenina que pot conquerir el Barça aquesta tarda a Oslo. És el titular que comparteixen Mundo Deportivo, que surt amb una foto de Patrick Guijarro, Eva Payor i Alexia Putellas, i l'Esport, on es veuen Aixa Càmara, Irene Paredes, Alexia, Patrick, Clara Serra Jordi i Vicky López posant al sofà d'un terrat d'un hotel de la capital noruega. A Madrid, la final de la Champions queda relegada als marges i tot el protagonisme és pel Madrid de bàsquet, flamant finalista de l'Eurolliga després de superar el València Bàsquet. Finalista és heroic, titula l'AS, i el Marca llegim Èpic Madrid.
0: Vocabulari digital, Clàudia Pasqual, avui comencem amb or.
10: A dins nostre, cada cos humà conté aproximadament 0,2 mil·lígrams d'or. Com acaba dins nostre? Doncs perquè es troba en certs aliments, a l'aigua o flotant a la capa, a la copa de cava de Cap d'Any. Altres metalls, com el ferro, tenen una funció biològica, en canvi l'or no té cap utilitat aparent. Ho explica l'Imparcial.
0: Cervesa.
10: Russa. Va ser considerada un producte alimentari fins al 2011, l'any en què es va modificar la llei i finalment es va classificar com a producte alcohòlic. El diari Confirmado explica que a Rússia les begudes eren regulades només si passaven del 10% d'alcohol. És per aquest motiu que el país del vodka consumia molt més cervesa que alcohol blanc, perquè es podia vendre i consumir a qualsevol hora i a qualsevol lloc.
0: Vasos.
10: Sanguinis. Formen una xarxa que permet que la sang circuli per tot el cos. La seva importància és proporcional a la seva longitud. L'Independiente ha revelat que si estenguéssim els vasos sanguinis del cos, podríem fer dues voltes i mitja a la Terra.
11: Avui, el suplement...
0: De seguida obrim tertúlia amb l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz, el Marc Molins i el Jaume Clotet, i sumem també el Luis Hidalgo, que ens farà la contracrònica del concert d'aquest home.
12: Si tengo muchas novias, muchas novias.
0: Tenim també diversos oients que han estat infiltrats aquesta nit a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, que al llarg del suplement ens aniran retratant com han viscut, doncs, això que diuen que ha estat tan sonat. El dia d'avui també mira cap a Oslo. Jordi Costa, Sònia Gelmà, a partir de les 10 conversem amb Rafa Juste, el president en funcions del Barça, que avui pot aixecar la seva primera Copa d'Europa en qualitat de president, encara que sigui en funcions. També el Ramon Salmurri, la Ruth Vilà, copsant tot l'ambient a la capital de Noruega previ a les hores de la final. I l'Eduard Solà des de Girona, doncs, enmig d'aquest xuxu, que esperem que no se li ennuegui avui, per veure i comprovar si el Girona pot sobreviure a primera divisió. Avui, evidentment, també amb molta estona dedicada a Maica Navarro, ens morim de ganes de sentir-la després del que ha anat publicant aquests dies sobre el cas Endic i la detenció del seu fill gran, Jonathan Endic, els indicis que el vinculen amb la mort del seu pare. A partir de les 10, Maica Navarro i l'Hora Negra aquí al suplement, en un matí de dissabte en què també ens visita el novel·lista de Crònica Negra, Andreu Martín. Atenció, perquè l'Andreu ha passat els últims 6 mesos de la seva vida, juntament amb la seva dona, fent un creuer. L'objectiu, escriure una novel·la que passava dins d'un creuer. Una vegada més, la realitat ha superat la ficció i entre l'antivirus i el vaixell afectat per un brot de gastroenteritis, la novel·la, imaginem que s'ha escrit sola. Li preguntarem com li ha anat el viatge, ara que ja el tenim aquí a Terra Ferma, en un programa, en un suplement que també il·lustrarem, evidentment, amb la Rebeca Rodríguez i el Joan Callarissa, retratant tots els VIPs que han anat desfilant aquesta nit a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Ara és l'hora, 4 minuts per arribar a les 9 del matí, de comprovar què ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
13: Now is my pleasure to introduce my husband, President Donald J. Trump.
14: I never like following our great first lady because it makes me look not so good. And I say there's only room, remember this, for one star in a family, so I better get rid of that.
15: Romaria partia la nit. És a dir, ell dormia potser 4 hores o 5 a la nit, però després de sesta fotia 4 hores o 5.
16: Ell dormia 10 hores al dia. Però partides.
15: Sí, partides.
16: Partides, 5 i 5.
15: Jornada en partida.
17: Le dice Maragall, el seu problema, senyor Mas, s'ha anomenat 3%, eh? I dice el otro, ah, sí? Ah, sí? No hay presupuestos. Se acabó la legislatura. Perdó, perdó, decía el otro. Perdó, no volia, no volia poner en dubte. Mai més, no, no, no, no.
7: El suplement amb Roger Escapa. El suplement amb Roger Escapa.
18: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a www.olideoplesgarrigues.com.
19: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
20: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
21: Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
22: Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
21: Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
22: Cap i

0: Excursions al Corte Inglés Ponés.
1: Sou molt bona gent!
2: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
3: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
4: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Aquest estiu...

0: 11. Ben jugat.
1: Són les 9.
2: A Catalunya Ràdio, el suplement.

0: amb Roger Escapa.
1: El concert de Bad Bunny a Barcelona s'emporta el primer titular d'una setmana gloriosa, informativament parlant. Hi ha cançons que encara ressonen a aquesta hora. Café con Ron, el brindis del PSC, Esquerra i els Comuns per celebrar els pressupostos. La mudanza, el trasllat a l'ostracisme que li espera l'expresident Zapatero. Me porto bien, el que deu dir Jonathan Andic als seus advocats. Yo perreo sola, per l'esclat estel·lar de Victoria Luengo i Aina Clotet al Festival de Canes. Tití me preguntó si el Girona sobreviurà primera. Debí tirar más fotos als fugassos 4 anys que Guardiola va entrenar al Barça després de certificar que el City ha complert una dècada. I un baile inolvidable, el que espera fer aquest vespre la colarada Oslo si Alexia Putellas, Aitana Bonmatí i companyia tornen a aixecar la Copa d'Europa.

0: Un dels que també espera ballar aquesta nit és l'omnipresent Rafa Juste, a qui saludarem d'aquí una estona, a punt per celebrar la seva primera Champions en qualitat de president del Barça.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: Avui a la tertúlia del suplement tenim Eduard Voltes, Jaume el Clotet, Olga Ruiz i Marc Molins. Bon dia, bona hora a tots quatre.
2: Bon dia.
3: Bon dia. Tal, bon dia.
0: I també, primer banda sonora...
4: Por la mañana café, por la tarde ron...
0: Luis Hidalgo, periodista musical, crític i avui ha dormit molt, molt poques hores, cronista de la cultura, en definitiva. Luis, benvingut.
5: Què tal, bon dia.
0: T'agraeixo molt que siguis aquí, perquè t'havíem citat a les 12, però hem tingut un canvi d'organigrama i et tenim a les 9, perquè aquest és el tema del dia. I, a més, Rafa Juste, l'entrevistarem a les 10. Sí que m'han dit que serem els primers, però ahir la nit a Oslo va ser llarga i es veu que necessitava alguna estona més per acabar de refer-se. Luis, com ha anat això?
5: Mira, només et diré des d'un punt de vista estrictament emocional que porto com 3 o 4 dècades escrivint sobre música i particularment sobre concerts, i ahir, mirant el concert de Bad Bunny, hi havia moments en què les paraules, els adjectius, els substantius que em venien al cap per escriure em semblaven ridículs, inoperants i poc expressius per explicar allò que jo estava vivint, fins a l'extrem que vaig mirar companys meus com dient: escolta, això que estem veient és veritat? Això està passant? I efectivament estava passant. O sigui, va ser una cosa emocionalment molt, molt, molt copsant.
0: A veure, Luis, ja fa uns quants anys que ens coneixem i et llegim des de fa dècades, perquè fa molts anys que et dediques a aquest ofici, almenys 30 o 40. Que diguis això no deu ser gratuït, vull dir que em sorprèn aquesta vehemència amb el qual doncs expresses com et van lluernar Bad Bunny.
5: És que va ser d'inici a final. A més, hi ha una cosa que... darrerament ens menysprea molt el tema dels grans estadis, que si l'economia mana, etcètera, etcètera, que si ens diuen que hem de pensar, que hem de sentir, tot això pot ser veritat. Però quan veus un estadi entregat de començament a final, quan veus que un senyor ve aquí i et posa una pantalla enorme abans del començament del concert i dos personatges que parlen al carrer, et comencen a parlar en català, és a dir, que hi ha una clucada d'ull de sé on estic, sé que representa el vostre idioma... Quan sortia ell sol, en un escenari completament buit, aguantant la mirada del públic, respirant per encaixar tot això, i quan de cop i volta, per una mena de tormenta de salsa, perquè era salsa, amb recolzaments de dembow en alguns moments, clar, jo ja tinc una edat, però jo recordo que els meus pares sentien salsa, que la meva mare cantava ranxeres, que quan vaig venir a viure a Catalunya estava l'orquestra Plateria, que el sol a Lletà recuperava tota aquesta sonoritat. És a dir, era una sensació de compartir un espai comú, cultural i de so, que no requeria per mi cap mena d'esforç. És a dir, el rock, evidentment, ha nascut en mi, el hip-hop també, la música electrònica, tots són gèneres que han nascut recentment i dels quals jo me'n sento part. Però és que la música que fa Bad Bunny o que recupera Bad Bunny és la música que han llegat els nostres grans, les nostres persones, pares, mares i avis.
0: Bad Bunny, que ha dit coses com aquesta.

0: Barcelones Blaugrana son campeones. Visca el Barça y visca Cataluña.
1: Bé, sabia com posar-se el públic a la butxaca. I a més, no s'ha quedat amb el visca i Barça, visca Catalunya, que pot ser tòpic fins i tot, sinó que han sortit altres parauletes.
0: I què li pareix el fuet? Calçots! Perquè aquí hay que hacer una calçotada.
1: Fuet i calçots. Explica'm aquest moment, Luis.
2: Bé, això té un context, això ho deia el Gripau Concho.
1: Que és Gripau Concho.
2: Sí, que és una espècie endèmica, és el Gripau Crestat, que és una espècie endèmica del Puerto Rico que està en perill d'extinció. És una metàfora sobre el que li està passant a Puerto Rico. Llavors, ell feia aquest esment al menjar perquè en realitat la colonització cultural té tres eixos fonamentalment, que són la música, l'idioma i la gastronomia. Llavors, totes aquestes coses van quedar paleses ahir i reivindicades d'una manera o d'una altra. L'idioma, perquè és evident, és també evident que no se l'entén, però jo quan vaig a Mallorca...
1: Això és el que li diu, li diu molta gent, entre ells Donald Trump.
2: Sí, bueno, clar, però jo la veritat, a Camarón tampoc li entén. O sigui, he de posar molta orella per saber què diu. I quan vaig a Menorca he de fer una descompressió perquè l'accent mallorquí, fins que no t'acostumes, com a mínim a mi, em costa una mica. I de vegades no entén les paraules. És a dir, que els idiomes són com pell que s'adapten al territori. I llavors, precisament, la bellesa que té un idioma és aquesta capacitat d'adaptar-se a la forma de parla dels seus hablants. Seria molt trist que tothom parlés els idiomes igual. El català és diferent segons on vagis. Pues el castellà és igual.
1: La Bor Foltes fa la sensació que és més de debí tirar más fotos.
3: Debí tirar más fotos de cuando te tuve, debí darte más fotos.
1: El Jaume Clotet segur que li agrada Nueva York. Sí, sí.

0: la Olga Ruiz, Titi me preguntó.
1: Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo una, mañana otra.
0: Olga, ve. Tommy Tots.
1: Titi me preguntó si tengo muchas novias.
2: Me encanta, me encanta.
0: No tenim más tu, Duar.
3: Me la sé, aquesta.
2: Diu aquesta, com si les altres sí.
0: El Marc Molins no s'ha atrevit a dir-ho a l'antena, però sí que m'ha dit que ell és més de Yo perreo sola.
4: En el perreo no se quita, fumi se pone bellaquita.
3: No em sé la lletra, però estic ballant, eh?

0: Luis, què creus que ha aconseguit Bad Bunny, que de totes aquestes fusions musicals també, d'alguna manera, ha aconseguit convertir-se en un emblema antitrumpista? La gira que fa no passa pels Estats Units precisament per no posar en risc molt dels seus fans i moltes d'aquestes batudes antiimmigració que fa Trump. I per què ha transcendit tant més enllà de la música?
1: Primer, perquè és un cant a la identitat en temps de globalització. És a dir, la gent necessita sentir-se a algun lloc, perquè s'estan envaint, entre cometes, amb costums forànies. I si el cas és el Puerto Rico, és encara molt més salvatge que d'altres parts del món, perquè estan totalment colonitzats i, a més a més, tractat amb menys preu. Això per una banda. Això accentua l'orgull de pertinença, que és necessari. Tu no has de ser un ruc que entengui que només és maco el que tu tens i el teu país, però has de sentir-te d'algun lloc. I t'has de sentir orgullós de formar part d'aquesta comunitat. Ahir hi havia una comunitat que sentia orgullosa de sentir part d'una mena de cultura compartida, que era el que vam sentir ahir en directe durant tota l'estona. Després reivindica la música popular. El reggaeton s'ha d'entendre com música popular. El reggaeton no és una cosa moderna que s'han inventat quatre senyors. És una cosa que ha nascut als barris, com totes les músiques populars que han arribat a tenir certa transcendència. I com totes han estat mirades inicialment amb menyspreu per les classes pudents, perquè el bolero, la bachata, el merengue també han estat menyspreats. Després, es fonamenta en totes aquestes músiques, perquè ahir va sonar salsa, plena i bomba, que són dos estils propis de Puerto Rico, reggaeton, dembow, que és l'origen, un dels motors del reggaeton, i és d'origen dominicà. Tot això ve de Panamà, on es cantava reggae en castellà. Van començar a castellanitzar el reggae i fer reggae no en anglès, sinó en castellà. Va sonar bolero, va sonar cúmbia, va sonar pop tropical. Era molt ric el que sentíem ahir. I és un portal, el reggaeton, més enllà de les seves pròpies fronteres. És a dir, el reggaeton no pot quedar com cap estil reduït en un àmbit concret, perquè llavors comença a marcir, comença a perdre força, a perdre fins i tot identitat, però al final tant repetir-se ja no vol dir res. És com certes paraules que ja no signifiquen res. Pues el reggaeton també podria passar això. I el Bad Bunny l'ha tret d'aquest context. A més, indica que l'anglès ara mateix no domina el panorama internacional en termes musicals. Ara hi ha altres idiomes que se'ls estan pujant a les barbes, i concretament el castellà és un d'ells. I finalment, tot això està presentat per una persona que té un carisma impressionant, que canta, pel meu gust, molt bé, canta malament bé, és a dir, canta com canta, pues, con Leonard Cohen, o Tom Waits, o Sabina... Que
0: Bad Bunny canta com Leonard Cohen?
1: No, canta malament com Leonard Cohen. És a dir, Leonard Cohen, si tu agafes la veu de Leonard Cohen, no és una veu normativa, no és una veu estàndard ben cantada, no afina bé, no té un timbre, no té no té variació de timbre. Sembla que està intentant anar-se a dormir cada dos per tres, exagero. Vull dir que no és una veu normativa, no és una veu d'òpera, no és una veu tècnica. La de Tom Waits tampoc, la de Kurt Cobain tampoc, hi ha moltíssimes veus que no ho són, però el punk, una de les coses que va fer el punk vas a demostrar que quan tu tens una cosa interessant a dir, que interessa a la gent, no importa tant com ho diguis. La tècnica passa a un segon pla. Vol dir que no és important la tècnica? No vull dir això. Però sí que és veritat que quan tu expliques alguna cosa que té sentit, pues com ho expliques forma part ja de l'estil de fer-ho.
0: Després de sentir una mica el Luis Hidalgo, i tornarem, Jaume Clotet, Olga Ruiz, Marc Molins, Eduard Voltes, teniu allò que es diu FOMO de no haver-hi estat, Jaume?
2: No, jo no tinc FOMO de no haver-hi estat, sincerament. També és veritat que aquest concert, igual que altres que estem veient últimament, la gent espera alguna cosa més que la música, és el que deia el Luis ara. No importa tant com canta, no? Estic d'acord amb el que ha dit, no és una veu normativa, sinó el que ha de dir. I, de fet, ho vam veure ja abans de la mitja part de la Super Bowl, quan ell va actuar a Estats Units. La gent no estava pendent de les cançons que cantaria ni del que faria, és del que diria i del que simbolitzava això en contra de Donald Trump. Per tant, avui en dia, ja més enllà de l'embolcall de la música, hi ha tot l'espectacle, que digui fuet, que digui calçots, el que dirà, el com ho farà, més enllà de la música. Ho hem vist també amb els últims concerts de Rosalía a Barcelona, que la gent anava buscant una cosa més a l'afegit al cantar, no? Ara és allò que es diu una experiència total, no? Ara un concert dels anys 90 quedaria pobre.
0: No n'hi ha prou amb la música, necessites l'al·licient de saber qui és l'artista convidat. Ahir Bad Gyal, no? Rosalía, sí. Hi havia el moment confessionari, sí, que cada dia et sorprenia amb un convidat. Ahir va aparèixer Bad Gyal.
1: Sí, però en el tema de la casita, que es podia fer una comparació, si em permets, perquè no sé, igual estàs fent una ronda i igual jo intervenia i no per tot. Vale. Hi havia una diferència. En el confessionari sí que s'aconseguien coses divertides. O sigui, les noies i els nois que sortien allà parlaven d'experiències personals i eren molt divertides i sucoses. Jo la casita la veia amb sentit a la Super Bowl, però ahir, com a xupluc per famosos, pensava, hòstia, quin sentit té això? A mi què m'importa que vingui?
0: Aquesta casita que està al mig de la pista?
1: No, estan en jocs oposats, als dos gols. O sigui, l'escenari principal, que estava pelat, o sigui, era un entarimat a lo bèstia, però un entarimat de festa major, eh? O sigui, no pensis que havia decoració ni res, era una
0: tarima. I allà on hi havia tots els futbolistes del Barça?
1: No, a l'extrem contrari estava la casita, que és una reconstrucció d'una casa típica de Puerto Rico, i allà estaven els futbolistes. I els famosos, que jo no es coneixia els futbolistes, suposo que hi ha influencers i gent d'aquesta que parla en les xarxes, pues que deu ser molt famosa. Però la cosa curiosa és que al principi jo pensava, i què pinta això? Però després em vaig adonar de que en el fons, tot i que estaven en un lloc especial, estaven com reduïts a l'anonimat. No hi havia planos que els buscaven específicament. Estaven allà els periodistes dient, has vist aquest? Qui és? Has vist? O sigui, és que no se'ls veia. Estaven com difuminats entre la penya que estava allà. Eren famosos però diluïts.
0: Olga, Marc i Eduard.
3: Sí, a mi m'hagués encantat anar a veure en Bad Bunny. Vaig ser d'aquelles que no vaig aconseguir entrades. Em sembla que l'últim disc de Tirar-me fotos és sublim per tot el que representa, i és sublim ell per tot el que representa. I crec que més enllà del que pugui dir en una ciutat o en una altra, com tots els cantants, el que ha aconseguit és molt important. És aconseguir l'orgull llatinoamericà, és aconseguit posar al lloc que li correspon una cultura, un passat, unes arrels, un present, i a més fer-ho de la forma més democràtica possible, que és amb la música, i que és una cosa a la qual té accés tothom, no al concert, però sí a la música. I em sembla absolutament admirable. I després, una cosa que també em sembla admirable és que jo ahir, quan veia les imatges de l'estadi i la quantitat de persones en un estadi ple que hi va per veure el seu cantant, perquè molta de la gent que hi anava era de cultura llatinoamericana, escolta, és un orgull. És un orgull tremendo per tota aquesta gent. Jo ja ho sabeu, vaig anar a veure la Rosalía a Londres, i veure un estadi a Londres ple amb una cantant fent referències cada dos per tres a la seva terra, a Catalunya, que l'anglès no se li dona molt bé perquè ella parla català, a referències icòniques culturals catalanes. Per mi, i veure tota una gent que no parla el seu idioma amb la seva majoria, aplaudint, cridant i vivint allò en comunitat...
0: Tot això també ho va fer a Londres, eh?
3: Sí, tot això ho va fer a Londres. Em sembla absolutament admirable. I després no vaig poder anar per tema de pressupost, òbviament, i perquè no vaig arribar a temps, com ens passa habitualment amb les entrades. Només vull recordar, per ficar la meva cunya, que aquesta setmana la Rosalía s'ha emportat el Premi Ivor Novello a la millor compositora internacional de l'any, un premi que té Paul McCartney, que té Adele, un premi que té Elton John... Res, la cunya.
0: Et va impressionar més l'espectacle, el show de Rosalía o el d'ahir de Bad Bunny?
3: És que són diferents.
1: Mira, diria que el show de Rosalía era per fer fotos i el de Bad Bunny era per fer vídeo. Per mi és aquesta la diferència fonamental.
0: Perquè anar-lo a gaudir sense telèfon mòbil és possible? O...
1: No, refereixo la captació. És a dir, sí, jo no vaig fer servir... Bueno, al final, quan van fer David Tirar-me fotos, que em va ser una cançó que se'm posa la pell de gallina encara ara, i veure tot l'estadi, llavors sí que faig un vídeo per enviar-lo als meus amics. Però no, és simplement l'estètica. Com estava plantejat, una cosa era més aviat íntima, introversió, en certa mida, Rosalía, i l'altra cosa era extroversió i festa. Eren dos pols.
0: Marc.
4: Jo, escoltant el Lluís, escoltant-vos, ostres, reconec que la cosa ara que m'hauria fet més il·lusió és ser-hi, no? Jo caic en el personatge, me n'adono que és més, potser més que un estricte cantant amb el sidral de la Super Bowl, no? Quan té aquesta disputa i fa aquesta reivindicació precisament de lo genuí, no? De la identitat, de la singularitat... Després escarbo una mica en el personatge d'una forma molt instintiva. És una persona que té una història peculiar, no? És fill d'una família molt senzilla, treballador en un supermercat, una mica el que ja es va filtrar també en premsa. A la vegada és un tio que té un treball, que fa un treball universitari, és a dir, és un personatge singular. I probablement, no sé si pel viatge que comentaves, Lluís, però probablement el reggaeton cau fora dels meus landmarks musicals, i per tant no vaig tenir l'instint ni tan sols de buscar l'entrada, però se'm posava la pell de gallina quan t'escoltava al començament. O sigui que rotundament sí, hi hauria anat.
0: Eduard.
5: Bueno, aquí han sortit moltes coses, eh? Per analitzar. A veure, jo he de dir que no, que si m'he de posar música a casa jo sol no em posaria en Bad Bunny, que quan l'escolto és el cotxe perquè el posen els meus fills, diguem-ne, tenim l'acord que de l'Spotify anem triant una cançó cadascun, diguem-ne, i surt un popurri...
3: Curiós.
5: Curiós, que segurament escandalitzaria un crític musical, diguem-ne, per la incoherència de tot plegat. Això de la valoració musical ja l'ha fet el Lluís, però també ha fet una valoració politico-cultural, val? I llavors jo aquí volia fer algun matís, perquè és veritat que en clau Puerto Rico versus Estats Units, no? El castellà és la llengua de resistència, val? I és un plantejament, el de Puerto Rico, diguéssim, anticolonial, no? I és una música que et pot, des del punt de vista que és la cultura popular, etc. O sigui, tot el discurs que ha fet el Lluís està al fi al signo, val? Tota la simpatia del món. I jo quan em poso la defensiva és quan a mi se m'inclou en aquest ecosistema, val? Perquè ni sóc latino ni sóc castellano parlant, val? I per tant sé parlar castellà, em diria que molt bé, podria escriure una novel·la en castellà, però no sóc castellano parlant, no em sento part d'això, no em sento part del rotllo latino, diguem-ne, val? I aleshores...
0: Això no treu que et pugui interessar, o puguis pagar 300 euros per una entrada.
5: Efectivament, perquè m'interessa artísticament, no perquè em sento part, que ha sigut una part del discurs del Lluís, ell se li posava la pell de gallina, entre altres coses, per aquesta comunió cultural, diguem-ne, vale? Que jo no experimento, val? I que respecto molt que altres l'experimentin, només faltaria, val? I això de les cultures i les llengües és com una matrioshka. En clau Puerto Rico, Estats Units, el castellà és una llengua de resistència, val? És una nina petita que està dins d'una nina més gran, que és Estats Units, la cultura anglosaxona. Però el mateix castellà és la nina gran que tapa la catalana. M'explico? O sigui, les llengües les podem representar, i les cultures, com això, com una estructura de matrioshka, on la matrioshka de fora mundial, la gran, la grossa, és l'anglès, i en comparació amb l'anglès, el castellà, i en segons quins contextos, pot ser una llengua de resistència cultural. Però en el meu context no ho és. És exactament el contrari. Val?
0: Lluís.
1: Jo no tinc res a dir. És a dir, es pot mirar des del micro o des del macro. Des de la meva experiència personal, jo sóc basc, els meus pares eren castellans, jo he mamat... la meva llengua materna és el castellà, he mamat música llatina des de que era petit, jo sí que em sento llatí, fins i tot diria que em sento hispà, perquè de vegades hi ha molt de debat sobre si és llatí o si és hispà. I em sento avergonyit per la colonització. No crec que hagin de demanar perdó a aquestes alçades. O sigui, això va ocórrer a l'edat mitjana, llavors la gent era molt diferent. Em sento molt avergonyit pel que es va fer en aquella terra. Dissortosament, l'esperit humà és carnívor, i si no haguessin estat els espanyols, haguessin estat els francesos o els anglesos, perquè som així d'execrables com a col·lectiu. Quan vaig venir a Catalunya, em vaig imbuir més en la salsa, que resulta que es feia aquí, a Catalunya. És a dir, que és probable que la gent no s'hi senti o l'idioma no la representi, però el so d'aquesta música sí. I aquesta música està fonamentada en música que és nostra, que d'origen és nostra i que ha sortit, d'origen molt, molt llunyà, i que ha sortit dels carrers de Nova York. De Latinoamèrica. Entén el teu plantejament, és a dir, i totalment respectuós. També el català aquí es fa servir de la mateixa manera com a reivindicació d'una identitat pròpia en la música en català, i em sembla fantàstic, i crec que s'hauria de fer a tot arreu. Però és veritat també que fins i tot dins de la nostra península no som respectuosos amb les altres llengües, perquè aquí a Catalunya s'escolta molt poc música en euskera, a Euskadi s'escolta molt poc música en catalana, i a tots els llocs s'escolta molta poca música en gallec. És a dir, que hi ha poca experiència de compartir minories. Per això és un altre tema molt més profund que ja no entraré.
5: Que costa que he fet anàlisi político-cultural. Perquè l'ha fet,
0: no, no, no,
5: fet el Lluís,
0: I perquè sabíem que Bad Bunny genera debat musical i, per tant, també polític, perquè si algú posava en dubte que la música no és cultura i no és política, doncs aquí tenim també una bona mostra que això va així. Tinc breu.
1: Sí, la crònica acabava dient potser la música no canvia el món, però ho explica molt bé.
3: Sí.
0: Breu, sisplau, breu, que tinc Zapatero també que m'està aquí esperant.
4: Molt ràpid, jo...
0: No tenim una entrevista amb Zapatero, que ja ens agradaria. Crec que esperarà uns dies més.
4: Jo, no, molt ràpid, per discrepar amb el plantejament de l'Eduard. És a dir, jo crec que...
5: Què dius ara?
0: Quina sorpresa!
4: Curta ja el peu. El missatge de Bad Bunny no és un missatge en català, en castellà, en matriosca o en... No, no, és un missatge que té noms i cognoms, que és l'autenticitat. És a dir, l'autenticitat, en aquest cas, plantejada des de la seva llengua i en la seva singularitat. Extreure retrets perquè aquesta autenticitat es verbalitza amb la llengua que...
5: Ui, no, Marc, no m'he explicat, explicat fatal, eh?
4: Potser no ho he entès.
5: M'he explicat fatal. Però... Jo no parlava del Bad Bunny, sinó de l'anàlisi del Lluís. Sí. No parlava del Bad Bunny.
4: Entesos.
5: Parlava de l'anàlisi del Lluís. Sí. Que m'estava ficant a mi a dins d'una comunitat i he dit, ei, un moment, no.
4: En tot cas, reivindicar aquesta idea, no? La idea d'algú que des de les seves circumstàncies, que no poden ser cap altres que la llengua espanyola, perquè és la seva pròpia, reivindica en termes d'autenticitat aquesta relació amb l'anglès i amb els Estats Units.
5: Sí, sí.
0: Jaume Breu i Olga, perdona.
2: Superbreu. Jo estic bastant d'acord amb el que diu l'Eduard. Crec que Bad Bunny, amb el tema del castellà, fa una cosa que està molt bé, que és explicar la seva identitat i la seva realitat, i, per tant, està molt bé perquè et posen la seva pell i ho entens millor que si t'ho expliquen amb 10 pàgines d'anàlisis de diaris. I després hi ha una cosa que sempre acaba passant, que és el que deia l'Olga abans quan parlava de Londres, que la gent normalment ho entén molt més fàcilment que alguns estaments polítics o mediàtics que ens volen explicar una realitat, que la gent del carrer sempre ho entén quan li expliques. I acabo molt ràpid. Per això a mi a vegades m'emprenya cantants catalans que parlen català, segons on siguin, canten diferent per agradar una gent que normalment, si diguessin el que diu el Bad Bunny o el que diu altra gent amb el seu idioma, no passaria res, perquè la gent sempre va un pas per davant a vegades dels que ens volen canviar l'opinió.
3: Sí, un comentari molt breu. Aquí durant dècades hem cantat els Beatles o els Straits i no hem tingut ni idea del que deien. I bé que corejàvem les seves cançons generacions anteriors i ens semblava que ens agradaven i punt. Vull dir, l'art és art i l'art per mi és pell. Si tu vas a un concert, veus un espectacle que és monumental i t'arriba a la pell, aquell espectacle està més que justificat, més enllà de tot el discurs que hem fet abans. I després només un consell, siguem justos amb els nostres artistes que tenen projecció internacional, sisplau. Siguem, no els hi demanem cada vegada més per complir uns estàndards de catalanisme o de representació del nostre país. Siguem justos amb aquells que estan fent autèntiques meravelles internacionals.
0: El somni humit d'Olga Ruiz.
6: Porque la noche, fue algo que yo no puedo explicar.
0: Això és la fusió de Bad Bunny amb Rosalía, eh?
3: Claro.
0: Cançó conjunta. La noche de anoche. Eduard, he d'anar a la publicitat, digues.
5: No, Eduard. Que dic que jo, que consti que remeno el cul, quan escolto el Bad Bunny. Però també el remeno amb els Stones.
3: Clar. Mm. I jo?
0: Lluís Hidalgo, gràcies, et deixem anar a dormir, ara sí. Gràcies per l'esforç que has fet i gràcies també per il·lustrar-nos tan magistralment amb un concert que, pel que expliques, ha estat apoteòsic i que avui es torna a repetir. Bé, hi ha gent que potser no hi pot anar a última hora i, per tant, encara...
3: Que ens esvengui.
0: La Marina Laminos va aconseguir entrada a les 7 de la tarda.
3: No em diguis.
0: Pagant el preu de cost. Sí, sí.
3: Escolta, si algú no pot anar, deixem oberts els telèfons perquè ens venguin les entrades.
0: Somiar és gratuït. Fem una pausa i capítol Zapatero a la tertúlia amb el Marc Molins i de seguida també...
5: Déu-n'hi-do el canvi de resant, eh?
0: Anem cap a Oslo. Allà ens hi espera el president en funcions del Barça. Ara tornem.
7: Perdona. El suplement amb Roger Escapa.
8: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
9: El balcó gastronòmic és un lloc...
10: Que bo.
9: Amb molt de sabor. Amb molt de mediterrani.
10: Parella, què us podem per aquí?
9: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.

0: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Aconsegueix les entrades a fantasticsuper3.com.
1: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona, esperat. Viatjar amb begudes incloses, esperat.
2: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros, inesperat.
1: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
3: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
4: Les notes del nen, les obres a casa...
3: El manteniment del cotxe...
4: Ah, no, això no és cap càrrega.
5: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
6: Peugeot.
7: El cap de setmana del 30 i 31 de maig vine a descobrir el cor de Barcelona com mai l'has vist.
8: Tornen les jornades de portes obertes amb activitats per terra i mar, gastronomia, música, cultura i molt més. I com a novetat, un espectacular ball de vaixells.
7: Descobreix el programa complet a portdebarcelona.cat/portesobertes.
8: T'hi esperem.
9: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
10: La roba que segueixes a xarxes existeix i te la pots emportar posada. Westfield We Love Market reuneix peces de Gigi Vives, Andy Walk o Patrick Goe. 16 i 17 de maig, Market de segona mà a Westfield Glòries. 22 i 23 a Westfield La Maquinista. Els outfits del teu fit ara poden ser teus.
11: Aquest dissabte el Tot Gira, el dissabte de les dues finals.
12: Atenció!
11: La final de la Champions Barça-Lió i la final del Girona per la permanència. A les 4 de la tarda obrim des d'Oslo amb tota la prèvia del Barça-Lió. La setena final de la Champions del Barça.
13: L'anàlisi del partit, la veu de l'afició, els protagonistes...
11: I després de la TDG de la final, el Tot Gira es fusiona amb la TDT per viure un partit de Lliga que és una final. A les 9, Girona-Elx. Els gironins han de guanyar per salvar-se. Transmissió amb Eduard Solà i tot l'equip de la TDT i del Tot Gira. I també l'Espanyol Reial Societat i el València-Barça. Tot Gira.
14: Dissabte i diumenge a partir de les 4 amb David Clopés.
11: El dissabte de les dues finals.
15: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
16: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, tertúlia aquesta hora amb l'Olga Ruiz, el Marc Molins, el Jaume Clotet i l'Eduard Voltes, i amb un nom propi, quan són 9:45, el de José Luis Rodríguez Zapatero.
17: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
16: Aquesta setmana Zapatero, l'expresident del govern espanyol, ha estat imputat en un cas de corrupció, una investigació de l'Audiència Nacional que el situa al capdavant d'una trama que hauria utilitzat la seva influència política, el govern espanyol i també el de Venezuela, per afavorir empresaris a canvi de comissions que el jutge estima que es podrien enfilar fins al 1,5 milions d'euros. El magistrat l'ha citat el dia 2 de juny, però abans s'hauria d'aixecar el secret del sumari, aleshores sabrem l'abast d'un cas que ha caigut com una bomba dins del PSOE i que amenaça a fer descarrilar, ara potser sí, la legislatura espanyola. És per això que avui a la tertúlia hi hem sumat el Marc Molins com a advocat penalista. Marc, com descriuries el que ha passat aquesta setmana amb Zapatero?
18: Bueno, amb una paraula que és intensitat, sacseig. No? És una setmana difícil, evidentment se li ha donat publicitat a una part, sembla que només és una part perquè hi ha alguna peça separada que es manté secreta, però s'ha donat publicitat a una de les parts de la investigació. Aquesta és una investigació que feia 4 o 5 anys que estava en marxa. Inicialment s'activa a Plaza Castilla, és una causa entre cometes ordinària, però en el moment en el que es comencen a valorar circumstàncies d'aforaments, etc, és quan es rescata la competència pel central d'instrucció. Cau en mans d'un jutge que és Calama Teixeira, que els que treballem en l'àmbit del dret penal li reconeixem una forma d'entendre el dret, una forma d'entendre el procés, és un home d'una extrema rectitud, sense biaixos. Aquesta és la meva percepció personal, havent treballat com he treballat en diverses ocasions en el seu jutjat. I realment el que hem vist aquesta setmana, bueno, a través de la interlocutòria que va veure la llum a començaments de setmana, dona a entendre que hi ha una investigació potent, solvent i fonamentada. A partir d'aquí, i acabo amb aquest anàlisi, és important entendre que la interlocutòria que hem pogut llegir només és única i exclusivament el plantejament d'una hipòtesi, no? Les investigacions comencen amb una hipòtesi que evidentment ha d'estar fonamentada en fets i a partir d'aquí s'haurà d'escoltar a Zapatero. Però el que és evident és que els indicis que refereix Calama en aquesta interlocutòria són indicis sòlids que justifiquen i hauran d'explicar una resposta per part de Rodríguez Zapatero.
16: Zapatero, ho sabem de sobres, aquests últims anys s'ha dedicat, a banda de les conferències internacionals, tasques de mediació, assessorament, docència, i aquí és on, a l'espera de veure aquest sumari, es planteja la gran pregunta de si Zapatero va exercir com a lobista, cobrant per fer informes a privats, o si realment formava part d'un entramat corrupte per enriquir-se. I aquí crec que és important que ens expliquis què diu la legislació sobre el lobisme, perquè moltes vegades genera confusió, especialment entre figures cabdals que han estat càrrecs públics rellevants, ni més ni menys que un president del govern espanyol.
18: Aquesta és la clau, Roger, i el propi Calama ho posa blanc sobre negre a la interlocutòria. Ell explica que hi ha aquesta línia que separa la diplomàcia corporativa, el lobisme, del delicte de tràfic d'influències. Hi ha d'haver una línia, i començo pel final, lamentablement aquesta línia no està ben definida perquè ens manca una llei, ens manca una norma que defineixi quins són els límits d'aquesta diplomàcia corporativa, d'aquest actuar en favor de la defensa d'uns interessos, quina és la línia, per tant, que separa el delicte de tràfic d'influències de la diplomàcia corporativa. Sí que tenim, perquè al fil del delicte de tràfic d'influències tenim uns indicis, tenim uns inputs, jo crec que els explico ara mateix, però crec que és interessant també que ens fem ressò d'una fortalesa que tenim a Catalunya. Catalunya sí que té una llei de transparència que obliga, en aquest cas, el registre dels grups lobistes per donar transparència. Aquest serà un dels paràmetres essencials que ens permetin distingir entre la diplomàcia corporativa i el delicte de tràfic d'influències, la transparència, però en definitiva, a diferència del que passa a nivell europeu, que també està profundament normativitzat, i a nivell de Catalunya, on tenim un embrió legislatiu, tenim un mandat de transparència, a nivell estatal espanyol no hi ha norma. I aquesta manca de norma ens porta a aquesta relativitat, no?, conceptual. És a dir, ens costa molt distingir l'extrem en el que comença el fet delictiu i l'extrem en el que acaba aquesta diplomàcia corporativa. El que ens diu la jurisprudència, bàsicament, és clar, no? El tràfic d'influències és això, és quan tu, per alguna raó personal, professional, política, orgànica, per haver tingut càrrecs o tenir-los en aquest moment, tens una influència i el que fas és traficar, és a dir, posar-li preu a aquesta influència per tal d'aconseguir normalment interessos particulars i eventualment interessos espuris, no? Aquesta és la gran diferència, és a dir, en l'àmbit del lobisme, de la diplomàcia corporativa, normalment té una dimensió més col·lectiva, però no és un requisit necessari, és a dir, la diplomàcia corporativa el que es fa és una corporació que defensa uns interessos industrials o socials, el que fa és que contracta a un grup de persones que de forma ordenada, però sobretot transparent, promouen canvis legislatius, modificacions reglamentàries per tal de maximitzar els seus legítims interessos. Entre aquesta diplomàcia corporativa i el tràfic d'influències hi ha aquestes circumstàncies. És a dir, el tràfic és clandestí, el tràfic normalment està associat a interessos privatius i té per objecte torçar la correcta disposició de la voluntat de l'administració.
16: És una notícia judicial molt política, en què tots recordem la frase de fa uns anys de José María Aznar dient el que puede hacer que haga. La meva pregunta és, un cop vist tot el que s'ha publicat, llegint les informacions judicials que han sortit, Marc, creus que hi ha una persecució contra la figura de Zapatero o tu veus prou indicis com per comprovar que hi ha coses que no estan ben fetes o et vols esperar a llegir el sumari?
18: Rotundament m'agafo a la tercera. És a dir, jo en el teu programa, Roger, he defensat la presumpció d'innocència d'Avalos. O sigui, no? Aparentment no es pot estar més equivocat després del que hem vist. Però és que la presumpció d'innocència és molt més que un argument. La presumpció d'innocència és una veritat que ens vertebra en el moment d'aplicar el dret penal, no? Però singularment ho faig amb Rodríguez Zapatero, perquè penso que el personatge, la seva singularitat política, el seu cos legislatiu, el seu tarannà, jo crec que mereix, a mi personalment, em mereix aquesta especial confiança, molt més enllà de la que ja em representa i em atravessa la presumpció d'innocència. Per tant, si em preguntes hi ha una persecució, honestament no ho crec, honestament no ho crec, el que hi ha és l'enèsima manifestació del principi d'igualtat dels ciutadans davant la llei. Hi ha uns indicis, aquests indicis es veuen abocats en un atestat, i aquest atestat, per més que em dolgui a mi personalment, perquè, insisteixo, em dol a títol personal, aquests indicis han de donar lloc a la creació d'una causa en el context de la qual, amb totes les garanties, haurà de donar explicacions.
6: Toda la colaboración con la justicia, toda, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
16: La primera reacció de Pedro Sánchez, tan bon punt vam conèixer aquesta informació, tot i així algunes veus socialistes tenen les seves reserves a mesura que van coneixent més detalls. Jaume Clotet, Eduard Voltes, Olga Ruiz.
12: Jo quan parlava en Marc estava recordant, com ell ha dit, la llei o dels lobbies a Catalunya, que està molt bé, i crec que la base per aclarir aquests dubtes és la transparència. Encara avui, per cert, molts grups d'interès van al Parlament i no estan registrats en el registre de lobbies, i per tant és una cosa que s'hauria de fer, perquè llavors és la teva defensa davant de qualsevol cosa. Jo també, al principi, quan va passar aquest tema, vaig pensar, això és un cas de Loafer, no? Pensant en José María Aznar. Després, com ha dit en Marc, sabent una mica i mirant el que ha passat i parlant amb algun advocat, veus que hi ha una certa base. I tinc una pregunta per en Marc. Jo tinc la sensació de que els indicis són molt clars, el que s'explica és increïble, i només es pot fer, penso, des d'una posició del expresident Zapatero, de pensar que hi ha una impunitat i que no l'investigaran, quan és un cas que només que es vegi ja és cridaner, les factures, l'empresa de les filles, és un cas estrany. Per tant, els indicis crec que hi són, però el meu dubte, i a veure si ens ho pot aclarir en Marc, és després ve la part de provar el tràfic d'influències. És a dir, jo crec que els indicis són molt clars, crec que el jutge, evidentment, com ha dit, és bastant imparcial i té fama de ser un bon jutge. El problema serà demostrar que tot això que és tan estrany, o aquests indicis, realment responen a un delicte de tràfic d'influències, que, pel que a mi m'han dit, costa molt de provar aquests delictes.
18: Efectivament, és que és exactament així. És a dir, la influència és una circumstància que s'adquireix per raons òbvies, no? O per raons sociològiques. És a dir, es té, en aquest cas, evidentment, perquè ha sigut president del govern, però també la té el Roger. És a dir, la influència hi és. Llavors, quin és el límit entre la promoció legítima d'un interès, la defensa d'una postura o el tràfic d'influències? El límit és un límit molt eteri, molt eteri. I les regles del nostre joc, el joc de l'aplicació al dret penal, de l'aplicació al jus puniendi, no, de la venjança institucional, aquestes regles exigeixen un nivell de prova que anomenem la presumpció d'innocència, no? És a dir, on hem de tenir la certesa pràcticament empírica, és la certesa més enllà del dubte raonable. Jo no he estat a Tòquio, però sé que Tòquio existeix. Aquest és l'estàndard que ens imposem, no? I és tan alt aquest estàndard que, efectivament, fa que sigui molt difícil acreditar aquesta on es col·loca la conducta. Si en aquell límit de lobisme, de diplomàcia corporativa, aquell límit legítim, o en el delicte. És a dir, i a banda, la diferència sempre, la nostra dialèctica, en la dialèctica del dret penal, inclús diria del diàleg jurisdiccional, és una dialèctica molt pausada, no? És a dir, sempre quan llegeixes una demanda, quan llegeixes una querella, sempre tens la certesa de que el que explica, el que obre foc, té tota la raó, encara t'escoltes l'altra part i penses que allò és tot una fal·làcia. És a dir, és una dialèctica en la que ens hem de donar temps, en alguna mesura, per això també les famoses dilacions indegudes, perquè el nostre sistema requereix repòs. Escoltem la versió que pugui donar i encabat anem traient conclusions.
16: Eduard.
19: Sí, tinc una pregunta pel Marc, però abans una reflexió sobre el tema del lobbisme, val? Perquè el donem per fet i el considerem la cosa més normal del món. El lobbisme és una cosa que és profundament antidemocràtica si l'examines, perquè el lobbisme significa que si tu tens uns interessos i tens diners, pots compres a través d'espais d'advocats, d'una consultoria, és a dir, d'empreses que es dediquen a això, compres l'accés a l'administració. Compres interlocució i feina de pressió sobre l'administració. I d'això el Marc n'ha dit diplomàcia corporativa ara, no? Si no tens diners, no pots comprar aquest accés, no tens aquest accés a l'administració, als polítics, etc. D'alguna manera podríem concloure que quan els mestres tallen una carretera estan fent diplomàcia corporativa, perquè no tenen diners per comprar els serveis d'una empresa lobista per accedir a l'administració. I l'altra cosa que també és greu és que els polítics amb qui es reuneixen en els restaurants, en els privats, etc., i a qui reben en els seus despatxos de manera regular, són els representants d'aquests interessos corporatius. Val? I d'això se'n diu lobbisme, se'n fa una llei, es legalitza, tal, i ho donem per normal. Per mi no és normal, no vull, em nego a donar-ho per normal. Val? Val. Dit això, la pregunta pel Marc és que el dia 2 de juny sembla que l'expresident Zapatero ha d'anar a declarar davant del jutge. Li vull preguntar si en aquest moment processal i a la vista del que diu l'auto és imaginable una presó preventiva del president Zapatero el dia 2.
16: Tenint en compte que li han bloquejat un compte amb mig milió d'euros i que el jutge està buscant si té comptes a l'estranger, ja sigui directament o a través d'intermediaris o alguna mena d'empresa pantalla. Bona pregunta de l'Eduard.
18: Em permets a la prèvia, eh? Jo crec que a la introducció de l'Eduard, jo crec que no és tant la pregunta, al meu entendre, si és legítim o il·legítim. El que sabem és que és inevitable. Jo no em posiciono...
16: I que és una pràctica extesa a l'Estat des de fa unes dècades d'anys.
19: I a totes les democràcies.
18: Sí, el que crec que ens hem de... El veritable debat no està en aquest debat romàntic sobre la legitimitat o il·legitimitat, sinó, sent així que és una necessitat i una realitat, si és transparent o no ho és. I, evidentment, ho ha de ser. Mm. El tema de les cautelars... ostres, és difícil. Jo crec que no és una hipòtesi. És a dir, recordem que la presó provisional té aquestes tres línies mestres. Una que serveixi, ha de servir per enervar o un risc de sustracció, o un risc de reiteració, o un risc de fugida. La reiteració no és una opció, perquè evidentment està... En aquests moments no sembla que hi hagi opció de que pugui continuar realitzant actes de... delictius o no, però és evident que amb la visibilitat que ha adquirit aquesta possibilitat ha desaparegut. La destrucció de proves, al meu entendre, tampoc és una opció, perquè fa 5 anys que s'està coent aquesta causa. És a dir, l'acusació, en aquest cas promoguda amb una certa asimetria, perquè fins ara s'ha promogut sense la presència d'una defensa a la mesura en què no hi havia un investigat, però les proves estan a sobre de la taula, i el risc de sustracció jo tampoc el contemplo, perquè li pressuposo una dignitat i una honorabilitat a Rodríguez Zapatero que probablement el converteixi en el primer interessat en comparèixer davant del jutjat a donar explicacions i a defensar-se.
16: Olga.
20: Sí, jo us he de reconèixer que he seguit tot el que ha passat aquesta setmana amb una certa frustració i amb una certa, amb un cert desencís, perquè jo crec que si alguna cosa per l'esquerra socialista en aquest cas havia significat Rodríguez Zapatero, era aquella figura ètica que estava una mica per damunt dels rifirrafes del partit i que el que feia era posar consens i tornar a engegar la maquinària de la il·lusió entre els seus, no? I per tant era cridat precisament per això, per intentar fer aquesta tasca de cosir, no?, allò que està mig trencat o que està fet a parts, no? Per descomptat, presumpció d'innocència fins que es demostri el contrari, no? Però jo m'agafaria una frase d'en Gabriel Rufián d'aquesta setmana, que deia: però tinc ulls, i si tens ulls pots llegir les 85 pàgines que aquesta setmana tenim de l'auto d'imputació, i si llegeixes les 85 pàgines, home, hi ha coses que grinyolen bastant i que estan bastant sustentades amb aquest auto d'imputació, no? Per tant, jo crec que aquí, per fer la lectura més política / conseqüències, si és que n'hi ha, polítiques, crec que el primer que ha de fer l'expresident Zapatero és explicar-se de forma clara i cristal·lina. I crec que el 2 de juny té una bona oportunitat per fer-ho, més enllà de dir no he comès cap il·legalitat i tot el que he fet és transparent. Perquè hi ha moltes coses que grinyolen. Entre d'altres coses, a mi em costa d'entendre que una empresa que està pràcticament trencada o en fallida pugui pagar una quantitat elevada de diners a l'empresa de les filles de l'expresident Zapatero per una feina inconcreta i inespecificada, per exemple, no? Per posar només un exemple de les moltes coses que grinyolen, no? I aquí una peça que és molt important i que serà molt important és la de l'empresari i íntim amic de José Luis Rodríguez Zapatero, que és Julio Martínez, perquè és la peça més dèbil de tot l'entramat. Llavors, fins a quin punt ell no estarà disposat a assumir conseqüències que vagin més enllà de les que té i el que es diu popularment tirar de la manta, no?
16: Hi ha una lectura política claríssima. El Marc també reivindicava la idea de la presumpció d'innocència. La pena del Telenotícies ja no li treu ningú a José Luis Rodríguez Zapatero, i també és la caiguda d'un símbol dels socialistes i del socialisme d'aquest país, tenint en compte que el seu govern no estava esquitxat ni la seva figura per la corrupció, i això, acabi com acabi, aquesta etiqueta no sé si se l'aconseguirà treure, Jaume.
12: Sí, jo crec que, a diferència del que hem vist dels últims mesos amb Cerdán, amb Ábalos i amb Koldo, el govern espanyol aquí no pot fer un tallafoc, i especialment el president del govern espanyol no pot fer un tallafoc, perquè Zapatero ha estat el principal valador, no només polític dins del PSOE, sinó fins i tot gairebé ètic, moral, de model d'estat. Era l'enviat, per cert, del govern espanyol a l'última etapa amb Junts per Catalunya. Per tant, era una persona que tenia un paper, una influència, i a més estava totalment d'acord, incardinat amb el projecte actual del PSOE al govern espanyol. I per tant, era molt realment, més...
16: Totes les figures dels socialistes que s'han acostat a Junts, sí, per fer de mediador... També... no sé si aquí hi ha una relació...
20: Hi ha una estratègia, no, hi ha una estratègia.
16: No. No. Primer era Santos Cerdán, sí, ara era Zapatero, i...
12: No sé qui serà això, el tercer, jo no m'hi apuntaria.
16: Per això posa... O sigui, no sé si hi ha una relació aquí amb el que pode fer que haga.
12: Jo però... crec que això també hi és. Ah. O sigui, que evidentment Aznar diu això i es fa, és veritat. Això no vol dir que la gent que vagin a buscar siguin innocents i caiguin en una trampa de la lawfare. És a dir, hi ha una gran frase de Joan Puigcercós que és que deia que jo sigui paranoic no vol dir que no em persegueixin. És a dir, pot ser que vagin a per ells i pot ser que en algun cas a més sigui veritat, com podria ser aquest cas concret. Però en aquest cas, per exemple, Pedro Sánchez ho té molt complicat per dir li traiem el carnet, l'expulsem del partit, perquè és molt més que un col·laborador. És gairebé, diria, l'avalador. I, per tant, no sé com se'n pot sortir d'aquesta vegada. Se n'ha sortit sempre, diguem la veritat, però ho té molt difícil. Però també vull fer un petit rebat una cosa que he dit abans l'Eduard sobre els lobbies. Jo crec que el que ha dit l'Eduard té raó fins que això es legalitza. I poso un exemple. Un dels grans lobbies, ja no català o espanyol, sinó global, és Greenpeace. I Greenpeace no compleix el que l'Eduard diu de gent que té advocats i van a veure les persones. I com Greenpeace hi ha milers de lobbies normals, les associacions de comerciants, de botiguers... evidentment, hi ha coses també que no ens agraden tant, no sé, les petroleres, les grans empreses, la gran banca. Però un lobby avui en dia el pot tenir qualsevol. Associacions de milions de temes es poden convertir, gràcies a la transparència, en un lobby. T'apuntes a un lloc i, a més, jo crec que precisament reforça la democràcia de que els legisladors parlen amb la gent que estan fent aquestes coses.
19: No pots pagar, tu pots constituir-te en lobby. Ara, les tarifes de segons quins lobbistes no les pots pagar.
12: No, però al Parlament de Catalunya van a veure molta gent que són els afectats, no advocats.
19: Ja ho sé, ja.
12: I, per tant, així el legislador també sap de primera mà què opinen sobre un tema les persones afectades.
19: Sí, no estem parlant d'això. No estem parlant del registre d'entitats que poden anar a parlar amb els polítics.
12: Bueno,
19: estem parlant d'una altra cosa.
12: Perdó per l'espin-off que he fet, però és que volia respondre.
19: Una cosa sobre això del Zapatero. Avui estic en plan aixafa guitarres, em sap molt greu, He aixafat la guitarra del Bad Bunny i ara aixafaré la guitarra,
12: una mica,
19: la guitarra
12: com
19: del
12: sempre.
19: Zapatero.
16: Barrufet rondinaire.
19: Sí, és que jo hi ha una cosa que no he entès aquests dies, que és aquesta cosa de que resulta que ara Zapatero és un tòtem de l'esquerra.
20: Sí, del Partit Socialista.
19: D'això vale, i això ho puc entendre. Però un tòtem de l'esquerra? Escolta'm, contra qui es va fer el 15M? Contra qui es va fer el 15M? Qui era el president del govern d'Espanya que va fer les polítiques austericides contra les quals es va fer el 15M?
20: Per això he especificat jo, en aquest cas he dit que és un tòtem del Partit Socialista. De tota manera, deixeu-me que faci una lectura que ara mateix pot semblar absolutament ciència-ficció absoluta, però tenint en compte l'historial de Pedro Sánchez i tot el que li ha passat fins ara, no seria descartable. És complicat, és molt complicat, i tothom diu que quan es faci publicar el sumari, realment el Partit Socialista farà un altre viratge o es posarà les mans al cap o no sabrà com sortir endavant, i em refereixo en aquest cas a l'equip de govern, a Pedro Sánchez, no? El president, no? Però en qualsevol cas, i ara que ho deies tu, Roger, la pena del telediari ja la té, no? Però sí que hi és, si s'endeblís aquesta acusació, si es quedés amb un no-re, només vull que intentem imaginar quin impuls agafaria la figura de Pedro Sánchez i amb quina potestat tornaria a ser protagonista i vencedor de la història fins a límits desconeguts, que vaja, seria per avançar eleccions de forma immediata, tot i que és molt complicat i fonts que coneixen el que està passant diuen que el sumari, en fi, és demolidor. I només un apunt, fa un any, i ell no se'n recordarà, però fa un any amb una conversa aquí fora, un any, amb l'Eduard Voltas i altres companys, parlàvem d'aquest tema. Fa un any, no sé si te'n recordes.
16: Sí.
20: I va sortir aquest tema, i una de les persones que estàvem a la conversa, que no era jo, va dir, quan es comenci a conèixer tot el tema del Zapatero, que hi ha alguns mitjans que ho estan publicant i tal, al·lucinarem, perquè allà sí que hi ha teca. I jo vaig marxar pensant, Zapatero, però s'estan obsessionats. Realment vaig pensar...
16: Els famosos mentideros de Madrid, fa temps que circula que això estava a punt d'esclatar, Marc.
20: Sí, sí.
18: No, jo per contestar a l'Eduard, que es feia una pregunta en veu alta, qui és Zapatero per ser aquesta figura emblemàtica del
19: socialisme? Sí o no, ja ho sé, el que em diràs.
18: Llei del matrimoni igualitari, any 2005, llei integral de violència contra la violència de gènere, l'any 2004, la llei de dependència, l'any 2006, la llei de memòria històrica, l'any 2007.
20: És a dir,
18: Després et diria, et parlaria evidentment de la reforma de l'Estatut, però no vull entrar en aquesta...
19: Et vols dir la retallada de l'Estatut?
16: Un moment, Eduard, ara el Marc.
18: És a dir, per mi sí que és important posar per fer una aproximació justa, no? Més enllà de que la justícia ens exigeix, la justícia més processal ens exigeix verbalitzar constantment aquesta presumpció d'innocència, perquè de sumaris demolidors, és a dir, us en faríeu creus de la quantitat de sumaris demolidors que acaben colofonades amb una sentència absolutòria. És a dir, més enllà d'aquesta circumstància, qui és Zapatero? Zapatero, per mi, és un personatge de la història d'aquest país que va planar de valor i de contingut una legislatura. És a dir, per mi és un personatge que aconsegueix superar la gestió, no és un gestor, no és un estricte gestor, en aquest cas, de l'executiu espanyol durant uns anys, no és un gestor, és una persona que imprimeix uns valors i un lideratge i que té un fil conductor claríssim, que és l'element social, la igualtat de gènere i la protecció dels més desafavorits.
16: Bravíssim, m'està esperant el president del Barça, Rafa Juste, que l'he de saludar a Oslo. Digues.
20: No, és allò de sempre, si l'obra es pot separar de les accions de la persona, i Eduard, és indiscutible que José Luis Rodríguez Zapatero és un tòtem de les polítiques socials d'aquest país,
19: mare,
20: i sí que moltes persones...
19: No. Polítiques socials no, dels drets individuals sí.
20: Dels drets col·lectius.
19: Sí,
20: drets col·lectius. Dels drets col·lectius, violència de gènere, matí, matrimoni igualitari.
19: El 15M ja no existeix, eh?
20: Bueno, però és que
19: ja no existeix.
20: Sí.
19: Ah, sisplau.
18: És una reacció com
20: és. Però jo crec que en Marc posat exemples clars i clarividents.
19: I contra què era, i contra qui era.
16: 5 minuts per arribar a les 10 del matí. El president del Barça en funcions, Rafa Juste, de seguida al suplement, els presidents de Catalunya Ràdio, Sònia Gelmà i Jordi Costa, a Oslo, al mateix hotel on ha passat la nit Rafa Juste. Jordi, Sònia, bon dia.
0: Hola, bon dia.
21: Hola, Roger, bon dia.
16: Quina temperatura fa aquí, nois?
0: Com no, agradable.
16: Sí?
0: Es preveia pluja aquest matí, de moment aguanta.
21: Jo crec que, vaja, si fem cas del meteoròleg mòbil, que ja se sap que és fal·lible, però està prevista pluja més aviat cap al migdia, però vaja, jo crec que a l'hora del partit fins i tot sol.
16: Sònia, la recollida de cable de tots l'any passat, començant per mi, que vam anar a Lisboa a fer un programa especial de 7 hores a recollir la copa, pràcticament,
0: dient
16: que això seria una passejada, va ser per recordar, i avui el que ens ha de caracteritzar és la prudència, i això no està ni de llarg fet, i de fet et preguntava aquesta setmana, Sònia, com ho veus, i em deies, doncs el 50%.
0: Sí, és que està molt 50-50. Jo, a més, em passa això, que a mesura que s'acostuma, que s'acosta al partit, em passa que em torno molt més prudent, i ja l'any passat vam anar efectivament a recollir la copa, però el dia del partit era, bé, anem a veure què passa, i va acabar sortint malament, per tant no t'explico les sensacions d'avui, però vaja, que sé que com a mínim es lluitarà i està 50-50.
16: De seguida, amb la Sònia Jalmà, el Jordi Costa i un servidor, entrevistem Rafa Yuste. Farem uns anuncis abans. És l'hora d'acomiadar l'Olga Ruiz, l'Eduard Voltes, el Jaume Clotet i també el Marc Molins. Gràcies a tots quatre per haver-nos acompanyat.
18: Gràcies.
16: Hi ha hagut pau, malgrat la discrepància. Podeu continuar discutint sobre la figura de Zapatero, sobre Bad Bunny, perquè la propera de ràdio també és apassionant. Tenim aquesta final d'Oslo i, a més, tenim Maica Navarro, que, per si algú en tenia cap dubte, li preguntarem sobre el cas Andic. Ara tornem.
15: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Al Corte Inglés pensem en tu cada dia. Per això, abaixem els preus en més de 1.300 productes del cistell de la compra, per fer-te la vida més fàcil i perquè puguis disposar de la qualitat i la varietat que més t'agraden. Perquè comprar més bé et costi menys, sempre. Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga web i app.
2: Benvinguts a la millora del dia.
22: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
2: Ens tregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Qui creus que t'ha enviat aquesta coca?
23: Yes, teniu.
24: Qui creus que t'ha enviat la coca, àvia?
2: Carme, Carme.
23: Sí, sí, ja, ja ho hem rebut, ja, ja, ja. Hola, hola.
25: Hola, de què parlo?
23: Sí, mare?
25: Hola, hola.
23: Sí, sí. Soc la Roser, jo.
2: Ara, ara sí!
23: Escolta, perquè no puges.
2: No, no puges. En comptes de dir-li per la ràdio, perquè no puges a dir-li.
26: Ho arreglem abans.
23: Tinc una coca molt maca.
2: Ara, ara, això és el que volíem sentir.
15: A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
2: Anem a repartir berenar.
15: A la tarda de Catalunya Ràdio.
23: Teniu?
27: Amb el suport de Forn de Cabrianes. Tradicions boníssimes.
28: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
29: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
30: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
31: Les notes del nen, les obres a casa...
30: El manteniment del cotxe...
31: Ah, no, això no és cap càrrega.
32: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.

0: exclusions al Corte Inglés Ponés.
1: Sou molt bona gent!
2: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
3: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
4: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Busquem els millors concursants preparats per superar tots els reptes més curiosos.
6: I crec que els tenim.
7: Això ho haurem de veure, que falto jo. Prometo que no hi haurà drames.
5: Ara sí que ho

0: Amics i amigues de Ràdio Desvern, això torna a ser Just Sardanes, el programa on la sardana és més que una dansa. Tal com us vàrem avançar divendres passat, avui tanquem la sèrie de dos episodis dedicats a les cobles joves del país. Divendres vàrem tenir el Pau Feixas, representant de la Cobla Bisbal Jove, i avui entrevistarem en Joan Serra i Ortega, representant de la Cobla Berga Jove, combinat amb temes i sardanes dels seus tres CDs. Joan, benvingut al programa i gràcies per acceptar la nostra invitació.
1: Gràcies.
0: Bé, pel que sé, si no m'erro, fins ara heu fet tres CDs, l'últim dels quals és el del 2023, i no és només com a cobla, sinó també com a banda. Ara m'ho rectificaràs o m'ho completaràs. Es titula L'Enver, la Patum de Berga, i com el seu títol indica, està dedicat als temes de la Patum de Berga. Si et sembla, podem començar amb un dels temes d'aquest CD, que a més m'agradaria posar-lo per donar-te la benvinguda, que és La marxa de la Patum, que des del meu punt de vista potser és el més representatiu de la Patum. Tu m'ho acabaràs de concretar. El sentim i després em comentes tant el tema com el CD i endavant amb La marxa de la Patum.

0: Bé, ja sé que això no és una sardana, però ara ens explicaràs el perquè d'aquest tema i el perquè d'aquest disc dedicat a la Patum. I també, si no et sap greu, qui és en Joan Baptista Lambert i Caminal, que és el mestre Lambert, que entenc que estarà relacionat amb la música de la Patum.
1: Sí. Doncs bé, evidentment no és una sardana, hem vist, és una marxa i a més està enregistrada en formació de banda. I aquí faig un petit apunt al tema de com és que una cobla ha gravat un disc i a més ho ha fet en banda, no? I una mica el que ens passa a Berga és que per aquesta tradició pandomaire, doncs tradicionalment les cobles han evolucionat en formacions més enllà de la cobla, podríem dir, i en aquest cas, doncs, a banda, no? I també és habitual que les cobles que interpreten la música de Patum a plaça no es diuen cobles, però no són cobles, no? Són formacions de banda. Llavors, aquí nosaltres vam veure l'oportunitat d'enregistrar aquesta música, que no hi ha altres enregistraments de la Patum, però la música de l'aptista de Lambert no estava enregistrada. I en aquí doncs, vam fer aquest treball discogràfic que va implicar doncs, tota una sèrie de músics, evidentment en formació de banda. I la marxa de la Patum és no una de les més representatives de la Patum, aquesta seria més aviat un pas doble que es diu el Patumaire, que és el que sona habitualment als carrers i places de la ciutat, sinó que aquesta

0: música és una que només sona el dimecres al migdia, que és la primera representació de la festa, no?, que es fan passant doncs, amb els gegants i acompanyats del tabal i dels músics, i és, només es toca, només s'interpreta aquesta peça, no? Llavors és especial en certa manera, primera per això, per aquesta unicitat de dir només es fa tradicionalment el dimecres al migdia, i l'altra és que aquesta marxa és molt completa musicalment, no? Perquè, per exemple, a nivell d'instruments doncs, hi ha moltes varietats. Doncs, hi ha un clarinet requinto, que no és habitual, sí que és veritat que els arranjaments de l'Ambert de Patum doncs, el tenen, però, per exemple, aquí aquesta banda s'amplia amb trompa, oboès, saxo baríton i altres instruments que complementen la sonoritat, no? I per això aquesta peça doncs, l'anomenem una mica doncs, de banda sinfònica, perquè té aquesta característica. I així és molt ràpid un apunt de qui era Joan Baptista Lambert.
1: Sí, abans d'això. Però la peça més representativa de la Patum no l'hem posada perquè no és el disc.
0: No és el disc. Vale. Sí que la tenim enregistrada, i es pot buscar per xarxes, que es diu El Patumaire. De fet, tenim enregistrat una versió del Patumaire de Robert Agustina, que ja parlarem d'ell més endavant. Però és d'un concert en directe del concert de presentació d'aquest disc.
1: No. Sí, sí. Bé, sí, continua. Perdona, però volia aclarir aquest punt, perquè no semblés que no ens havíem sincronitzat.
0: Sí. No, Lambert és un dels compositors i directors més destacats de principis del segle XX. I, de fet, una mica amb recerques posteriors que s'han fet i d'això, dius, com és possible que un dels millors compositors de l'època acabés sent un enregistrament del Patum, no? Doncs bé, li van carregar l'Ajuntament, el que passa és que aquest arranjament, no va agradar. Perquè musicalment doncs, està molt bé, però el públic berguedà volia una sonoritat més popular, que és el que havien sentit sempre, no? I va quedar guardat en calaix i perdut durant molts anys, fins que l'any 92 el Ricard Quadra, que és un músic i compositor berguedà, doncs ho va recuperar i va fer un concert, i a partir d'aquí doncs, es va anar introduint certes peces d'aquests arranjaments dintre de la festa, no exempts de polèmica, sempre hi ha hagut baralles, això es pot buscar.
1: Això deu ser típic de totes les festes.
0: Sí, exacte.
1: I és una cosa sana, perquè vol dir que la cosa està viva.
0: Exacte. Llavors, això, no? I una mica fent referència a la marxa, també amb una recerca posterior que ha fet un músic de la Cobla, el Lluís Gual, ha trobat que aquesta marxa no és una cosa excepcional, no? Sinó que l'any 29 Lambert era director de la banda dels Mossos d'Esquadra i va fer una gira per diversos llocs de Catalunya. Llavors, dintre d'aquests llocs que va fer, va venir Berga, a partir d'això li van encarregar els arranjaments de la Patum, però aquesta marxa, diguem-ne, la va fer per altres ciutats, no? I, per exemple, el concert de presentació que vam fer aquest disc, doncs vam interpretar també la marxa dels Gegants de Reus, i s'han descobert després altres marxes, no totes, sembla que van fer 12 concerts, però no tenim els papers, això doncs, poder anar sortint, però sembla que cada lloc on anava doncs, feia una marxa especial per les festes.
1: Bé, però amb aquest disc vosaltres també heu consolidat aquesta recuperació. Si no,
0: sí,
1: perquè els papers... I això és una cosa de felicitar-vos.
0: Sí, els papers, diguem-ne, estaven trobats i a Berga doncs, es coneixien i ja sabien que hi era des que el Ricard Quadra els va recuperar, però així en format disc no hi era, no? I a més, doncs, hem plantejat un enregistrament de caire molt professional, molt ben fet, i crec que el resultat és molt bo i aquí queda un treball ja per la història.
1: Sí, no és el principal objectiu del programa, però no volíem passar d'aquest disc, que a més és l'últim que heu fet i que fa això, que consolida una feina anterior i recupera unes partitures, jo penso que interessants, no? Sobretot pels berguedans, però no només. Molt bé, Joan, ens centrem també en els altres dos discos que heu fet a partir d'ara, però abans m'agradaria presentar-te més formalment, i ho faig sempre a base de titulars. En Joan Serra i Ortega és enginyer informàtic, és músic, intèrpret de tible, i és el representant, com ja hem dit, de la Cobla Berga Jove. Ara ens explicaràs que segurament amb aquests titulars m'he deixat alguna cosa. Però m'agradaria matisar que, com a enginyer informàtic, actualment estàs sent el tècnic executiu d'una empresa que, a més, vas formar amb alguns col·legues teus. I no n'hauríem de parlar si no és perquè dues coses. Una, perquè entenc que heu fet alguna feina per Som Sardana, que ara ens ho explicaràs, i dues, perquè quan vas estudiar a la Facultat d'Informàtica de Barcelona, tu i jo vam coincidir en una assignatura, la qual cosa em porta bons records. Jo com a professor i tu com a estudiant, i deixa'm dir que un estudiant dels bons.
0: Això, si ho diu professor, ens ho haurem de creure, eh?
1: Però... Sí, home, jo sé la nota que et vaig posar.
0: Exacte. Sí, sí. Sí, doncs, bé, començo una mica pel principi. Una mica la descripció que m'has fet defineix una mica com soc, no? Jo sempre he tingut aquesta inquietud tant per la informàtica com per la música, no? I des de molt petit els ordinadors m'agradaven, però la música, justament per això de la música de la Patum a Berga, doncs és una cosa que té molta tirada. Llavors, sempre m'havia interessat, llavors jo vaig començar estudiant clarinet a l'Escola de Música. Quan vaig fer, no me recordo ben bé, 12-13 anys, sempre et diuen has de fer un segon instrument, vaig triar el piano, no ens vam acabar d'entendre. I llavors el meu professor...
1: Amb qui, amb el piano o amb el professor de piano?
0: Ni amb el piano ni amb el professor.
1: Està bé.
0: Però bé, no, és un instrument que m'agrada molt, però llavors, al veure que no m'hi acabava de portar bé, doncs el meu professor de clarinet em va dir, ostres, per què no proves el tible, no? I llavors, arrel d'aquí, vaig començar a entrar en el món de les sardanes, que ja ho coneixia, però no m'havia endinsat, no? I el món de la cobla i tot això, i això sí, doncs, que em va agradar. I amb el tible, doncs, vaig accedir al Conservatori Municipal de Música de Barcelona, aquí al Bruc. Vaig entrar-hi el 2013, justament també l'any on vaig començar la carrera d'enginyeria informàtica, i vaig, doncs, fer tres cursos de tible fins a acabar el grau professional, i llavors, doncs, vaig acabar la carrera, i quan vaig acabar la carrera vaig seguir estudiant amb el clarinet, no? Perquè l'Escola de Música de Berga en aquell moment no era conservatori, jo volia la titulació, llavors vaig fer també un parell de cursos més de clarinet en el conservatori. Entremig de tot plegat, vam muntar aquesta empresa a la que feia referència, amb dos companys, tots dos estudiants.
1: Digues el nom, que no m'he atrevit,
0: sí,
1: a dir-lo.
0: No, l'empresa és Onavits.
1: Zonavits.
0: Onavits.
1: Onavits, ah,
0: sí. Llavors, bé, aquests dos companys també són tots dos estudiants de l'UPC, un és enginyer informàtic també, que també va passar per la Facultat d'Informàtica de Barcelona, i bé, vam engegar aquest projecte, i a partir d'aquí, doncs, bueno, vam anar evolucionant, no? I deu fer cosa d'un parell d'anys, doncs, una mica més, vam ja fer alguna cosa per l'antic concurs que hi havia de sardanes, que era la Sardana de l'any, vam fer un sistema de votació per la Confederació, justament per la relació, primer, per la relació que havíem tingut amb tu prèviament amb l'assignatura, mm-hmm, que havíem compartit, que ja també es va fer un projecte per la Confederació. Llavors, a través d'aquí, doncs, també una mica va canalitzar amb això i va fer que la Confederació, diguem-ne, ens conegués com a empresa, i jo, sent músic de cobla, tenir una empresa d'informàtica i necessitàvem una cosa que fes música i informàtica, doncs vam pensar en nosaltres i vam fer un sistema de votació per la Sardana de l'any, i llavors vam tenir una mica en pausa fins que vam afrontar el repte de renovació complet del web de Son Sardana, el qual es va publicar, si no vaig malament, a finals del 2024.
1: Sí. I, Som Sardana, que recordo que és el nom actual de la Confederació Sardanista, sí, de Catalunya, però això ho he dit diversos programes, però no em canso mai de repetir-ho, perquè pot ser que els oients n'hi hagi de nous, sí, i no tots siguin els que ja m'han escoltat
0: abans.
1: Algun
0: que no s'ha actualitzat el nom, no, encara?
1: Sí.
0: Sí, doncs això. I llavors hem anat fent projectes per ells, i ara recentment també s'han estrenat un de gran, que és Som Arxiu, que és el que seria la renovació completa del vot sardanista, l'arxiu del Francesc Manol.
1: Sí, sí, sí.
0: I bé, aquesta...
1: molt interessant, eh? Jo no hi he entrat, mm-hmm, encara a fons, però sí que he consultat moltes vegades el web del boig sardanista, del francès...
0: Sí. Manaut.
1: Manaut, exacte.
0: Sí, sí.
1: I la veritat és que si traslladeu això a un sistema més estable, que aquell web de vegades té algun punt de fallida,
0: sí,
1: serà fantàstic. Sí,
0: sí, sí. No, doncs això ja està publicat, i bueno, de moment sembla que està agradant molt perquè ha posat la mateixa informació, però disponible d'una manera molt més agradable.
1: Ah. Molt bé. Doncs bé, no sé si hem de dir alguna cosa més. Sí, no, d'aquest tema no, ja ens has explicat una mica també la teva trajectòria com a músic. Obrim un apartat del segon dels vostres CDs, que és un CD que veu dedicar al Robert Agustina i Busquets, i que es titula, doncs, Cobla Berga Jove a Robert Agustina i Busquets, publicat el 2020, i que d'alguna manera ara intentarem repassar amb algunes de les seves sardanes, no totes perquè no tindrem temps. No? Explica'ns en alguna cosa d'aquest CD i també de qui és el Robert d'Agustina, qui és i quina relació té amb la Cobla Berga Jove, etc. I abans de posar una primera sardana, doncs sapiguem una mica el terreny que trepitgem.
0: Bé, el Robert Agustina és un músic i compositor berguedà. Realment, jo no recordo quan el vaig conèixer, perquè és com una persona que, com si l'hagués conegut des de sempre, no? Sempre ha tingut molta implicació, per exemple, en un projecte que es diu el Memorial Ricard Quadra. Llavors, també, quan vam començar amb la Copla, ens vam interessar per ell perquè era un compositor berguedà que tenia sardanes, no? I doncs vam intentar fer més estret aquesta relació. I llavors va coincidir una cosa a finals del 2019, que és que s'acostava al seu 50è aniversari, no? I nosaltres com a Copla teníem l'inquietud de fer un disc per aquelles èpoques, i vam dir, ostres, ens va fantàstic fer això, perquè d'aquesta manera nosaltres podem fer el disc, i és el seu disc, diguem-ne, com a regal del seu 5è aniversari.
1: Ah, sí. Exactament. Va néixer el 1970 i el disc el veu publicar el 2020.
0: Oh, exacte.
1: 50 sí, sí. Clavats, molt bé.
0: Sí, sí. Llavors una mica va ser, diguem-ne, l'excusa, no? Però realment vam afrontar aquest projecte amb moltes ganes, perquè, ja ho explicaré una mica més endavant, perquè el primer CD va ser unes circumstàncies una mica especials, però aquest sí que el vam plantejar com a tal, com un enregistrament dels bons, no? Per dir-ho d'alguna manera. I bé, és un disc que estem molt satisfets de com va sortir, i a més també és un disc que ha tingut molt bona acollida. De fet, ara recentment ha fet molta més producció de sardanes, més de les 14 obres que hi ha aquí. Llavors, bueno, qui sap si d'aquí un temps fem el volum 2.
1: Bé, això sempre va bé, perquè aquestes 14 peces que teniu amb aquest sardanes en aquest CD són totes del Robert Agustín.
0: Sí, eh? Sí, sí.
1: Molt bé. Doncs, sense més preàmbuls, escoltem la primera, que serà la primera sardana del programa, perquè abans era un tema simfònic el que hem escoltat, i que és Un any i un dia. M'has fet una selecció tu d'aquest disc d'unes quantes sardanes. Doncs la primera que m'has seleccionat es diu Un any i un dia, i naturalment l'autor és el Robert Agustín i Busquets, i es va estrenar aquesta sardana el 2015. Doncs endavant.

0: Bé, no és una sardana massa eufòrica, tot i que és alegre. Però deixa'm dir-te una cosa. Des del meu punt de vista l'he trobat una melodia molt seductora. No sé, m'ha encantat escoltar-la bé. Què m'has de dir d'aquesta sardana? D'on prové? Quina anècdota hi pot haver o quina història hi pot haver al darrere?
1: Sí, bé, a vegades veiem el títol i dius un any i un dia, i un any i un dia de què, no? Doncs bé, aquesta sardana està dedicada a la Cobla Berga Jove, justament, i es va estrenar en un concert que fèiem un any i un dia després de la fundació de la Cobla. Vam crear la Cobla a finals d'octubre del 2024 i l'1 de novembre del 2015 teníem un concert i bé, vam demanar-li al Robert que ens fes alguna sardana i va escriure'ns aquesta sardana amb aquest títol, no? Molt apropiat també pel dia de l'estrena. I així és, també com a curiositat, el 2024 que vam celebrar els 10 anys de la Cobla amb un concert i bueno, diverses activitats, li vam demanar que ens fes una altra sardana pels 10 anys.
0: Sí.
1: Doncs bé, ens va escriure la sardana 10 anys i una nit. Que aquesta encara no està enregistrada en cap disc, però bé, esperem que en el volum 2 doncs hi pugui aparèixer.
0: Sí. No és 10 anys i un dia, que seria més una condemna.
1: Sí, sí.
0: Sí, no? Exacte. 10 anys i una nit, està molt ben trobat. Molt bé. Tenim més sardanes, d'aquest CD, de Berga, Cobla Berga Jove, Robert Agustina i Busquets, però ara parlem una mica més de la Cobla i detalls que m'agradaria saber és quin any es va fundar, ja ens ho has insinuat, però torna-m'ho a dir, i quina és la mitjana d'edat que actualment té els membres dels components de la Cobla?
1: Sí, doncs bé, ens vam fundar això l'any 2024, de fet va ser el 31 d'octubre del 2024, i bé, ara mateix la mitjana d'edat dels components està sobre els 30 anys. Sempre hi ha algú per sobre, però algú per sota,
0: sí.
1: Però més o menys la mitjana estaria això, sobre els 30 anys.
0: Els de la Bisbal Jove es guanyen una mica.
1: Sí, bueno, és que clar, nosaltres hem tingut una plantilla molt estable,
0: sí.
1: Llavors clar, fa 10 anys en teníem 20, no d'anys, i ara ja en tenim 30, i bé, aviam, quan haurem de treure l'adjectiu de jove, no?
0: No, home, no, heu de progressar cap a cobles més diguem-ne, anomenades, per dir-ho així, i renovar la plantilla o el planter de forma jove. Però 30 anys està molt bé, 30 anys sou joves, molt joves. Molt bé. A tu ja et coneixíem, i ara ja et coneixem una mica més perquè ens has fet 5 cèntims de la teva trajectòria, però parla'ns una mica més de la resta de membres que teniu actualment a la Cobla i, si pot ser, el director, quin director teniu, i una mica una revisió, si s'escau, d'algun músic, compositor, que hagi passat per la Cobla i després hagi destacat en algun altre, en l'ambient sardanista de música de Cobla.
1: Sí. Bé, una mica la Cobla Berga Jove la vam fundar perquè érem amics de l'Escola de Música. O sigui, ens coneixíem tots, pràcticament, i sempre havíem tingut la inquietud de crear-ho, no? Llavors, aquesta formació doncs, va sorgir d'una forma realment natural, no vam haver de forçar ningú, per dir-ho d'alguna manera, no?, per fer això, sinó que vam dir, ostres, pues fem-ho, i a més havia coincidit que som una generació que vam sortir molt formats de l'Escola de Música. Encara no era conservatori, però això ens va donar l'oportunitat d'anar justament al conservatori d'aquí a Barcelona per acabar-nos de formar i tenir una formació musical molt més reglada i professional, no? Llavors, aprofitant aquestes dues circumstàncies, això el 2014 decidim fer la fundació de la Cobla i a partir d'aquí doncs, hem anat fent actuacions. A nivell de components i de membres, com deia, ha sigut molt estable, realment. El que sí que hem tingut més canvis ha estat, per exemple, en el que seria el contrabaix, que anem ja pel quart, llavors aquí hi ha hagut uns quants canvis, però la resta d'instruments, per exemple, tot el que és fila de davant, flabiol, tiple, tenores, no hi ha hagut canvis. Trompetes hem tingut algun canvi puntual, però estem amb la mateixa plantilla original ampliada. Trombó sí que hem tingut canvis, i fiscorns també són els mateixos. De components, diguem-ne, què podríem destacar, no? Que, o sigui, la Cobla Berga Jove doncs, creiem que fem una molt bona feina a nivell professional i d'interpretació de sardanes i de concerts i tot el que faria una funció de cobla, però clar, hi ha músics que realment doncs, han tingut una formació excel·lent i a més doncs, han pogut aprofitar la cobla per evolucionar dins el món, no? I per exemple doncs, tenim diversos exemples de músics, per exemple el trombonista, el Martí Badia, està actualment plantilla de la Cobla Sant Jordi. També.
0: Molt bé, veus? Això és el que em referia. No perquè, no perquè us hàgiu de donar de menys com a cobla jove, però
1: no,
0: que mantingueu
1: exacte.
0: Aquest esperit d'anar progressant com a joves i anar passant després com a més grans.
1: Sí.
0: Cobles més, deixa'm-ho dir així, consolidades, si no et sap greu.
1: Sí. I També tenim un trompeta, el Biel Pelfort, que va estar cobrint un dels nostres trompetes que va tenir una baixa una temporada, que també ha tocat molt amb nosaltres, és molt amic nostre, també està a la Cobla Sant Jordi, ara mateix està d'excedència perquè està estudiant a l'estranger, a fora, i també just el recanvi, diguem-ne, del Biel a la Cobla Sant Jordi és el Guillem Cardona, que també ha tocat amb nosaltres diverses vegades i, de fet, era un dels trompetes del disc que hem sentit del Lambert. I també de contrabaix hem tingut la Neus Camps, que ha estat, bueno, ara mateix està tocant per Centre Europa amb les millors orquestres que ens puguem imaginar com a contrabaix, i finalment...
0: Orquestres de concert simfònic.
1: Sí, exacte. Molt sí, sí. Veus, no, de primer nivell. Sí,
0: s'ha
1: sí.
0: de ressaltar aquest aspecte que feu les cobles joves, de formar-vos i després progressar
1: sí.
0: en tots els àmbits musicals i deixar bé el país, com sempre esteu fent.
1: Exacte. Sí, sí. I deixo per l'últim el Lluís Gual, que és el tenor de la cobla, i que, a més, doncs, bé, està, ell és compositor, i bé, ha anat a obres aquí al Palau, o també ha estat estudiant a Alemanya, i bé, té molta perspectiva de ser un referent en l'àmbit de composició de música aquí a Catalunya.
0: Molt bé, no, ho dic perquè de vegades la gent, nosaltres mateixos, no som conscients del paper que fan les cobles sardanistes aquí al país, en formació de músics, això, no només les joves, sinó totes, no?
1: Sí.
0: I a mi m'agrada ressaltar-ho cada vegada que tinc l'oportunitat en aquest programa. Molt bé, doncs anem a la segona sardana que ens has seleccionat d'aquest CD, que és Opus 41, del Robert Agustina i Busquets, naturalment, i que es va estrenar el 2011.

0: Molt bé. Per què em vas seleccionar aquesta sardana d'entre les 14 que teniu en aquest CD?
1: Bé, és una sardana que a la cobla ens agrada molt. Creiem que és una sardana molt inspirada. La melodia central dels llargs creiem que està molt ben trobada. I no tenim l'estadística feta, però jo crec que si anéssim a mirar les sardanes que més hem interpretat del Robert, de les ballades, aquesta és una d'elles. Llavors, entre això i que potser, o sigui, està escrita quan justament el compositor va fer 41 anys, que veus allò, la franja de nou, de passar dels 20 als 30, els 30 als 40, doncs sí. Potser hi va tenir alguna cosa a veure, no?
0: No sé per què té tanta importància, sí. Perquè dels 32 als 33 hi mateix, també hi ha un salt d'un any.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, gràcies, Joan. Continuem una mica parlant de la cobla i el format típic que faig servir en aquests casos és allò de d'on veniu, on sou i cap on aneu, no? D'on veniu és fites que us havíeu proposat i que heu assolit, projectes realitzats, èxits aconseguits. Sé que ens hi has dit algunes coses, però ara fes-nos com una mena de resum final.
1: Bé, una mica la idea de fer aquest projecte de cobla era no centrar-nos exclusivament en fer ballades de sardanes, no? Fer projectes que vagin una mica més enllà. Llavors, volguer o sense volguer, més o menys ens hem anat complint aquest objectiu, no? Això ho podem valorar ara, quan ja fa uns quants anys que estem sí. En funcionament, i hem fet diversos projectes. Per exemple, hem acompanyat a l'Esbar Sant Martí en viatges a Bèlgica i després hem tenit molt bona relació amb ells i hem seguit tenint el contacte. Hem enregistrat CDs, hem fet diversos concerts, hem fet, per exemple, també doncs, el projecte amb Obeses, val? Que això també està enregistrat en disc, però bé, com que és un disc en directe, doncs no són, diguem-ne, de la mateixa qualitat que aquests, no?
0: Això va ser Palamós, jo hi era.
1: Exacte, sí, sí. Palamós ja fa uns anys.
0: Amb l'Arnau Tordera i Obeses, eh? Que
1: sí, sí.
0: Molt maco, molt interessant.
1: Sí, sí. I bé, ara l'última cosa grossa que hem fet és justament la celebració dels 10 anys, que vam muntar un espectacle, ja no era un concert, era un espectacle, perquè va venir l'Esbart a Sant Martí a acompanyar-nos, vam tenir obres d'estrena, tant de l'Arnau Tordera com del Robert Agustina, i vam fer com un recorregut de tota la nostra història dels 10 anys aquests, no? També després vam fer activitats a Berga, vam fer un sopar popular, amb monòleg, amb concert posterior, amb, bueno, de tota una sèrie d'activitats, no? I bé, després d'aquest, que realment va ser un esforç gros, perquè al final a la cobla som 11, doncs amb el director, no hi ha moltes mans per fer feina i muntar totes aquestes coses doncs va suposar molt i ens ho hem agafat una mica més amb calma, no? Llavors aquest any estem ja preparant a veure què fem de cara al 2027, sí que tenim ganes de fer alguna altra cosa, pot ser que surti un disc, pot ser que surti un concert especial, pot ser alguna cosa, però encara no ho tenim definit, però sí que ja estem començant a pensar.
0: Sí, sí. Bé, on sou ja m'ho acabes de dir, doncs, i ara ens faltaria cap on aneu. El que sí que sé que entremig d'aquestes coses, que no se sap si és d'ara o d'aquí temps, però hi ha una cosa que l'altre dia vaig saber, que és que el dia 20 de juny, que se celebra el Dia Universal de la Sardana al Tibidabo, vosaltres sereu la cobla que interpretareu les sardanes de la ballada d'aquell dia.
1: Mm-hmm.
0: És veritat?
1: Sí, exacte.
0: I juntament amb el Tomàs Molina, que també farà de pregoner d'aquest Dia Internacional de la Sardana.
1: Uh-huh.
0: Bueno, juntament, vull dir que coincidireu allà, serà una gran festa,
1: sí.
0: I el 20 i el 21 es farà una altra celebració, en concret a Barcelona, ja.
1: Uh-huh.
0: Digue'ns en alguna cosa més, si és que la saps.
1: Sí, bé, és una actuació que ens fa especial il·lusió fer-la, perquè a vegades hi ha llocs que tens poques oportunitats per anar-hi, no? I ballades de sardanes al Tibidabo, sembla que no n'hi ha gaires, i una cobla de Berga que pugui anar-hi crec que encara menys, no? Llavors, quan ens ho va proposar des de la Confederació Sardanista, doncs bé, ens ho vam prendre amb molta il·lusió per poder-hi anar.
0: Molt bé, doncs ja ho sabeu, oients i nois i noies de Ràdio d'Esvern, el dia 20 de juny, el Tibidabo tot el dia, festa grossa, el Dia Universal de la Sardana. Acaba'ns de fer una perspectiva de projectes que teniu per més endavant, el 2027 ja ens ho han dit, alguna altra cosa que us
1: sí, normalment anem any a any, sí que hi ha per això el projecte aquest que fem amb Obeses, que aquest no és una mica puntual en el sentit de que, clar, no estem, a diferència de les sardanes, no tenim un concert d'aquests amb Obeses cada setmana, no? Però sí que hi ha properes actuacions.
0: Obeses és un grup de rock. Sí. Vull dir, s'entén, eh? Vull dir, no sé si ho havíem dit.
1: Exacte.
0: I l'Arnau Tordera és un guitarrista de guitarra elèctrica,
1: sí,
0: però molt implicat en l'àmbit sardanista també.
1: Sí, exacte. De fet, ara recentment ha presentat tot els premis per l'UDI, no? Que són aquests, sí, nous premis per triar la millor sardana del 2025.
0: Sí, intentaré entrevistar-lo a la segona temporada del programa. Molt bé. Bé, doncs anem per una altra sardana del CD, dedicat al Robert Agustina, i és una que veu fer amb col·laboració de... Bueno, amb col·laboració, no sé si la veu interpretar conjuntament, però és una sardana que la Cobla Contemporània ha interpretat en un parell de CDs seus. I es tracta d'una de l'Oeste, que també és del Robert Agustina. Doncs escoltem-la i després l'acabem de comentar, si s'escau.

0: Bé, aquesta sardana es va estrenar el 2020 i la Cobla Contemporània, com ja he dit abans, la van registrar en dos dels seus discos, Festa Major del 2020 i Sarda Show número 12 del 2021. Vull dir, però ara avui l'hem sentit interpretada per la Cobla Berga Jove, que és important i molt bé. Et felicito perquè és una interpretació molt ben feta. Ja en aquest disc, per acabar de tancar-lo i de passar al següent, hi ha tres blocs de sardanes. Una és que es diu sardanes espontànies, sardanes dedicades, i l'altre bloc és en col·laboració amb la contemporània. Té alguna explicació aquesta distribució que heu fet?
1: Sí, una mica va ser un criteri, diguem-ne, d'edició discogràfica, ordenar-ho d'aquesta manera, perquè el Robert personalment no era gaire... diguem-ne, no li semblava gaire bé ordenar-les per ordre cronològic perquè realment pues, no tenia massa sentit, no? I llavors vam trobar aquestes tres petites descripcions, no? I doncs mira, espontànies, dedicades i col·laboracions amb la Cobla Contemporània, i llavors hi ha un parell d'obres. Llavors,
0: obres que no són sardanes, les dues últimes.
1: Sí, exacte, no són sardanes. Llavors les espontànies són sardanes que ell decideix fer perquè li ve de gust, vull dir, no hi ha un motiu al darrere. Les dedicades, doncs, sí que hi ha un motiu al darrere. Doncs tenim Gerard i Marta, dos seus millors amics, un any i un dia que ja han vist. També hi ha sardanes dedicades a Berga, als seus fills. Uh-huh. I llavors aquestes col·laboracions amb la Cobla Contemporània és... No tinc els detalls exactes, però sí que són col·laboracions del Robert amb la Cobla Contemporània, no? I aquí tenim, doncs, la Vella Picapedra, el Malbaratament Indecent per Sota la Taula i una de l'Oeste. I aquesta és una mica el que comparteixen.
0: Totes tres són de esclar, naturalment, del Robert Agustina.
1: Sí. Mm-hmm. Sí, sí. Doncs una mica el que comparteixen aquestes tres és que el que són les melodies, a diferència de totes de les altres sardanes que hi ha aquí, doncs les melodies principals no són composicions seves, sinó que són tretes d'altres obres.
0: El que fan molt sovint la Cobla Contemporània, sobretot en el Sarda Show.
1: Sí, exacte.
0: En els seus discos de Sarda Show. Bé, doncs, entrem, Joan, a la recta final de l'entrevista i repassarem un parell de sardanes del primer dels vostres CDs, que és Sardanes del Centenari, que el veu editar el 2016. Si et sembla, comencem directament amb una d'elles, que és l'Oreneta de Queralt, i després la comentem una mica i després en farem una altra.

0: Sí, l'autor d'aquesta sardana que acabem de sentir, l'Oreneta de Queralt, és el Manuel Oltra i Ferrer, i es va estrenar el 1994, podem dir, és una sardana clàssica. Digue'ns alguna cosa breument sobre les circumstàncies d'aquest CD, el vostre primer CD, Sardanes del Centenari, i, si s'escau, també d'aquesta sardana que acabem de sentir.
1: Bé, doncs aquest CD va ser el primer que vam enregistrar, i va ser un encàrrec especial, perquè a Berga celebrem el que és el centenari de la coronació de la Mare de Déu de Queralt, i es celebra cada 25 anys. Es van celebrar els 25, els 50 i els 75, i el 2016 va ser el centenari. Llavors, aquest CD compta amb 10 sardanes que són d'estrena just per l'ocasió. I es va demanar doncs, a compositors bergadans que col·laboressin. Això va ser organitzat per la colla sardanista Cim d'Estela de Berga, i bé, esperaven que n'hi hagués només un, i quan van veure que n'hi havia uns quants, doncs van dir, per què no les gravem, no? I llavors, bé, hi ha aquestes 10 que són expresses per l'ocasió, i llavors n'hi ha algunes més, com aquestes de l'Oreneta de Queralt, que això era pel 75è aniversari, l'Apa Som i Queralt, que és una altra sardana relacionada, i l'Himne de la Coronació, que és una obra dedicada a Queralt, però que ja existia prèviament. I bé, sobre l'Oreneta de Queralt, si veiem totes les pistes del CD, n'hi ha dues, hi ha dues versions. Hi ha la de l'Agustí Cuigrau i la del Manuel Oltra. I aquí va passar una cosa que ara segurament amb la tecnologia que tenim no passaria, però llavors, com que es anava molt de paraula, doncs va passar. I és que van parlar, en el moment que es va decidir fer aquesta sardana, van parlar amb tots els compositors, amb el Cuigrau i amb Oltra. I l'Oltra ho va interpretar com que era un encàrrec, i va escriure la sardana, però resulta que la sardana oficial és la que va escriure Cuigrau. Llavors tenim dues sardanes, i aquesta de l'Oreneta de Queralt es va estrenar més en posterioritat, juntament amb la Polifònica de Porreig, que bé, va ser quan es va poder sentir, no?
0: Però no hi van arribar les mans.
1: No, que sapiguem no, però sí que hi ha aquesta anècdota de que hi va haver dues sardanes iguals amb el mateix nom, que són músiques completament diferents, de dos compositors doncs, del seu moment.
0: Bé, doncs els que pugueu adquirir aquest disc, ja ho sentireu, o si no el podeu buscar a Spotify, no hi és aquest. No,
1: aquest justament no està a plataformes digitals.
0: Però si algun oient estés interessat en comprar algun dels vostres 3 CDs, com ho hauria de fer?
1: Bé, amb les actuacions que fem amb la Cobla, normalment els portem,
0: sí.
1: I llavors es pot adquirir el disc, tant el del Lambert com el del Robert Agustina sí que són a plataformes digitals, i aquest de Sardanes del Centenari em sap greu dir que està exhaurit. De fet, l'exemplar que he portat aquí avui és l'últim que tenim.
0: És a dir que...
1: Sí, i el no... que sí que justament aquest 2026, com que tenim... fa 10 anys que es va fer aquest disc, intentarem a veure si parlem amb els de la colla sardanista per publicar-ho en plataformes digitals, perquè realment és un treball interessant.
0: Sí, jo penso
1: i,
0: que sí.
1: I si no és accessible no serveix de res, llavors ho parlarem.
0: Així que ara no els puc recomanar als oients que s'escoltin el disc més no. Que les dues sardanes que farem.
1: Sí.
0: La que hem fet i l'última que ens servirà per tancar el programa, que entenc que és una d'aquestes que es va fer especial per aquest centenari,
1: sí.
0: I que a més és teva. Sí. I es diu Atmosfera Bergadina.
1: Bergadana,
0: perdó. Sí.
1: Sí.
0: Això de no ser del Berguedà també... Atmosfera Bergadana, autor Joan Serrat i Ortega. Quan la vas estrenar, aquesta? El 2016?
1: Es va estrenar el 2016, però no es va estrenar a Berga, es va estrenar al Conservatori de Barcelona.
0: Molt bé, doncs sentim aquesta sardana i després acomiadarem el programa.

0: Doncs sí, sentint aquesta sardana sembla que allà al Berguedà s'ha de respirar molt bé, no?
1: Sí.
0: Tenim una bona atmosfera.
1: Tenim bons aires, sí.
0: Sí, sí, sí. Escolta, no tens pas en perspectiva de compondre'n algun altre?
1: Bé, tinc intents, tinc dos o tres intents allò mig començats, el que passa no tinc temps per acabar-los, llavors potser algun dia sortiran.
0: Vale, l'excusa del temps. No, va, tira milles, home, que si no el tens es busca.
1: Exacte.
0: Molt bé, doncs hem d'anar per acabar el programa i realment t'agraeixo molt que hagis estat amb nosaltres, la teva presència, amabilitat, comentaris, explicacions... I ens acomiadem aquí esperant doncs, que quan sigui l'oportunitat ens tornem a retrobar per alguna altra ocasió, la segona temporada, ja buscarem la manera, no?
1: Molt bé.
0: Per tota l'audiència, amics i amigues de Ràdio d'Esvern, fins a divendres que ve, adeu-siau.

Amb tots vosaltres, veus de la parròquia. Compartim notícies, actualitat, experiències socials i espiritualitat. Ens pots escoltar dimecres a 2:15 de vespre amb repetició.

Hola, som el grup Marc, mestres àvies recuperadores de contes. Formem part de l'Associació de Mestres Rosa Sensat i avui hem vingut a explicar-vos contes. Esperem que us agradin.

0: Vet aquí que en un racó de món on tenia nas tothom va passar el que us vaig explicar i va succeir el que ara us vaig a dir.
1: La nena bonica. Una vegada, en un país on els homes i les dones, els nens i les nenes, eren de tots els colors, igual que ho és l'art de Sant Martí, hi havia una nena molt, però molt, molt bonica que es deia Julieta. Tenia els ulls fondos i brillants com dues olives negres. El cabell el tenia rinxolat i negre. Era tan negre que semblava fet de fils de nit sense lluna. La pell de la Julieta era fosca i lluent, més suau que la pell de la pantera quan juga sota la pluja. A la seva mare li agradava pentinar-la i de vegades li feia moltes trenetes guarnides amb cintetes de colors. Llavors, la Julieta semblava una princesa de les terres d'Àfrica o una fada del regne de la lluna. Al costat de casa seva hi vivia un conillet blanc. Tenia les orelles color de rosa, ulls molt vermellets i un ciró nerviós i bellugadís. El conillet blanc pensava que la nena era la persona més bonica que havia vist mai a la vida. I pensava, jo vull ser com ella. Per això va anar un dia a trobar-la i li va preguntar, nena bonica, Julieta, com tu fas per ser tan negreta? La nena no ho sabia pas, però s'ho va inventar. Oh, doncs, a veure, és que... és que de petita em va caure damunt una ampolla de tinta negra. El conill va pensar, que fàcil! I va anar corrents a agafar una galleda, la va omplir de tinta negra i s'hi va ben submergir fins a la punta de les orelles. Va quedar negra, negra, negra. Es va mirar al mirall. Oi! Es va posar molt content i va sortir corrents al carrer a presumir. Però mira, precisament aquell dia va caure una pluja tan forta, però d'aquelles fortes, de bots i barrals, que l'aigua el va rentar de dalt a baix i va quedar tot blanc una altra vegada. Ai, va pensar, doncs no devia ser això, molt trist. I li va tornar a preguntar, nena bonica, Julieta, com tu fas per ser tan negreta? La nena no ho sabia pas, però s'ho va inventar. Oh, és que em sembla que deu ser que potser que de petita vaig beure molt de cafè negre. El conill va pensar, que fàcil, això ho sé fer jo. Va anar corrent a casa seva i va fer-se moltes cafetires de cafè molt negre. I sabeu què? Que es va passar la nit sencera sense dormir. I vinga a fer pipí. Però la matinada no s'havia tornat gens negra. I va pensar, doncs no devia ser això. Va tornar amb la nena. Nena bonica, Julieta, com tu fas per ser tan negreta? La nena no ho sabia pas, però s'ho va tornar a inventar. Jo diria que segurament deu ser... Ah, sí, que de petita vaig menjar molt de raïm negre. El conill va pensar, que fàcil. Va córrer al mercat a buscar un cistell ben gros, el va omplir de raïm negre i va menjar, i va menjar, i va menjar, fins que no va quedar res en el cistell. Va quedar inflat, tan inflat que no es podia moure. I aquella nit, ja us ho podeu figurar, no va poder dormir perquè tenia mal de panxa i no va parar de fer caca. Ah, però la matinada no s'havia tornat gens negre. Va tornar a pensar. Doncs no devia ser això. I quan es va trobar millor, li va tornar a preguntar a la nena bonica. Nena bonica, Julieta, com tu fas per ser tan negreta? Ja us he dit que la nena no ho sabia pas, eh? Però ja es començava a inventar una història sobre cigronets negres quan la seva mare, que era una senyora mulata molt guapa i simpàtica, va dir «Ei, que de secret aquí no n'hi ha pas cap, eh? És que tenia una iaia negra!» I el conill, que era babau, però no tant, va pensar que la mare devia tenir raó perquè La gent sempre diu que un s'assembla als seus pares o als seus oncles o als seus avis. I de vegades fins i tot aprèn llunyans que viuen a l'altra punta del món. I es va posar molt trist perquè va pensar que ara no podria semblar-se mai a la Julieta. Se m'anà a casa seva molt trist. Es va passar la nit plorant. Però pensant, se li va ocórrer que si ell no podia ser negre, sí que podria tenir fillets negres i guapos com la Julieta. I va decidir buscar-se una conilleta negra per casar-s'hi. Es va ben empolainar, va sortir al carrer i no va haver pas de buscar gaire perquè, a veure, encara que ell no s'ho pensava, el conill era molt maco. A més, era molt simpàtic i de seguida va trobar una conilleta tan fosca com la nit. I es van enamorar. I es van casar. I van tenir un munt de fillets, perquè els conills, us ho diré en secret, quan es posen a tenir fills, és un no parar. I van tenir conillets per tots els gustos. Blancs, molt blancs. Blancs mig grisos. Blancs amb taques negres. Negres amb taques blanques. Negres mig grisos i fins i tot van tenir una conilleta negra. Negreta. Guapíssima! I la Julieta va ser la padrina de la conilleta negra. I jugava amb ella. I li posava llacets i la traia a passejar. I un dia algú li va preguntar: "Conilleta bonica, com t'ho fas per ser tan negreta?" La conilleta es va mirar la seva padrina i va contestar: "Pregunteu-li a la Julieta." I quan la Julieta, que no ho sabia pas, però s'ho inventava tot molt bé, començava a dir: "Ah, ja ho sé, que de petita..." En aquest punt, jo he vingut aquí per poder-vos explicar, perquè si no hagués vingut, no ho hauríeu sabut. I compte comptat, i encara hi són, si no han parat.

0: Les figues. Vet aquí que una vegada un rei tornava un dia de recórrer les seves terres a cavall quan va veure al marge del camí un avi, un home molt vellet, que estava plantant un arbre. El rei es va estranyar. Va baixar del cavall i li va preguntar: "Avi, per què et molestes a plantar un arbre amb l'edat que tens? Que no veus que quan comenci a donar fruits el més probable és que estiguis mort? Deixa la feina de plantar arbres als teus fills i als teus nets." "Majestat", va respondre l'ancià, "quan jo vaig néixer, ja hi havia molts arbres en aquest món perquè els havien plantat els nostres avantpassats. És veritat, jo tinc molts anys, però mentre estigui viu, plantaré arbres perquè els meus fills i els meus nets en gaudeixin. Segur que aquest arbre que veieu aquí, de branques tan nues i escarrancides, serà un dia una bona figuera." "Mira", va dir el rei, "ets tot un filòsof." I reia: "Farem una cosa. Si encara ets viu quan la teva figuera comenci a fer figues, porta-me'n unes quantes a palau. M'agradarà molt tastar-les." Quan va acabar de dir això, el rei va tornar a pujar a cavall i se'n va anar. Poc temps després, la figuera va començar a tenir fulles i al cap de 3 anys va donar les 3 primeres figues. Va esperar que estiguessin al punt, amb molta paciència, mirant-se-les cada dia, i quan van estar en el millor moment, l'avi va agafar un cistell, el va netejar molt bé, a dintre hi va posar les 3 figues i va demanar al seu veí un drap molt maco per tapar-les. I amb el cistell penjat del braç, va sortir de casa per anar a palau i oferir-les al rei tal com havien quedat. Però pel camí es va entrebancar i va caure, i ell prou que aguantava el cistell a l'aire perquè no els hi passés res a les figues, però quan va mirar dins va veure que una figa s'havia mig partit. La va agafar pel pessonet amb molta pena i se la va menjar. No li portaria al rei una figa en mal estat. Quan va arribar a la ciutat, passant per un carreró estret, un cavall quasi l'aixafa contra la paret. El cistell va tornar a patir un sotrac i una altra figa va quedar rebentada. Ai, quin greu li sabia! Però també se la va menjar. I quan va arribar a palau, els guàrdies del rei li barraven el pas. Van prendre el pobre home per un captaire o fins i tot per un boig, perquè a qui se li podia acudir portar un cistell amb una figa a un rei que tenia de tot? Però l'avi protestava: "Va ser el rei qui m'ho va demanar. M'espera!" Els guàrdies no s'ho creien, però amb tot ho van anar a consultar al rei, que quasi se n'havia oblidat, però alguna cosa li va venir a la memòria i sí, va dir: "Ah, em sembla recordar que fa 3 o 4 anys vaig veure un ancià al camp plantant una figuera i em vaig aturar a parlar amb ell. Ja me'n recordo, ja. Deixeu-lo entrar." I quan l'ancià va ser davant de l'emperador, li va lliurar el cistell amb una única figa. "Què se li ofereix, bon home?" li va preguntar amable. "Senyor rei, tal com vam quedar, us venia a oferir les meves primeres figues de l'arbre aquell que vau veure que plantava. Jo he tingut la sort de ser viu quan ha donat les primeres figues. N'ha donades 3. I jo les portava totes 3. Però, noi, m'han passat diversos accidents i 2 se m'han esclafat i no he tingut més remei que menjar-me-les. I aquí us porto la darrera. És la més dolça." El rei va agafar la figa, la va olorar, i va quedar gratament sorprès perquè feia molt bona olor. I llavors li va dir: "A veure, avi, ensenya'm com te la menges, la figa." L'avi es va quedar una mica parat, però ell va obeir, va agafar la figa pel pessonet i se la va menjar. I el rei, divertit i agraït per la senzillesa del vell, va manar que li omplissin el cistell de monedes d'or i li donessin bons vestits per ell i per la seva dona. I li va dir: "Vas fer molt ben fet de plantar la figuera, tu tenies raó i no pas jo. Tant de bo Déu et doni molts anys de vida perquè puguis continuar plantant arbres i menjant-ne els fruits." I això el rei li va dir ben sincerament. I l'ancià va tornar a casa seva amb un somriure als llavis i semblant-li que somiava. I ja era a punt d'entrar a casa quan es va creuar amb el seu veí, el que li havia deixat el drap per tapar les figues. I el veí es va estranyar de veure'l tan ben vestit. Carai, d'on vens amb aquestes robes? Ben segur que has anat a visitar una persona important. Vine a casa a prendre el te i ens ho expliques tot. I l'avi va acceptar la invitació i va entrar a casa del seu veí. Va deixar el cistell damunt la taula, va treure el drap, el va tornar al veí. Moltes gràcies per haver-me deixat el drap, aquí el teniu, però ni el veí ni la seva esposa paraven atenció al drap. Estaven embadalits mirant les monedes d'or que hi havia dins del cistell. I l'ancià llavors els va explicar que el rei les hi havia donat per agrair-li les figues que li havia portat a dintre del cistell. I quan el veí i la seva dona van quedar sols, esclar, es van posar a parlar, mira que són babaus, tants anys pensant en la manera de fer-nos rics i no se'ns havia acudit mai la més senzilla. Sí, ara mateix ompliràs un cistell, li va dir la dona, i les duràs al rei i et buscaré el drap més bonic que tingui. I li dius que se les mengi i després li demanes que t'ompli el cistell de monedes d'or. I l'home deia, sí, i tant que sí, i tant que sí. Va, tu vés a buscar les figues que jo vaig preparant el cistell. De tots els cistells que tenien a casa, la dona va triar el més gros i el marit el va omplir de figues fins dalt de tot, fent muntanyeta. I no us podeu imaginar com va córrer aquell home camí de palau. Pressa tenia. Quan hi va arribar va demanar als guàrdies que el deixessin entrar, però ells s'hi van negar. I per què no em deixeu passar? Preguntava l'home. I va començar a enfadar-se i va començar a cridar. El meu veí l'heu deixat passar? El meu veí l'heu deixat passar? I a mi per què no em deixeu passar? I just en aquell moment el rei doncs va sortir al pati, va sentir la discussió i va escoltar això de que el rei... I per què em volies veure? Li va preguntar. Majestat, el meu veí us ha portat 3 figues i li heu pagat una bona quantitat de monedes d'or. Jo també us duc unes figues excel·lents. Oi que em mereixo una recompensa? Ah, va deia el rei, quan el teu veí m'ha donat les figues, me les ha regalades de cor i sense esperar res a canvi. Però no t'hi amoïnis tu tampoc. Ja et donaré el que et mereixes, ja. I aleshores el rei va ordenar als guàrdies que lliguessin aquell home a la porta de palau, que deixessin el cistell de figues a terra i va afegir en veu ben alta. I ordeno que li abaixeu els pantalons perquè li quedi ben a l'aire la cara del darrere i feu punteria i li esclafeu totes les figues que ha portat al cul. I així es va fer. I us asseguro que no en van fallar ni una. I quan es van acabar les figues, el rei el va deixar marxar. I la seva dona ja l'esperava a la porta, impacient per veure les monedes d'or. I quan va veure el cistell buit, va dir molt decebuda, però què ha passat? On són les monedes d'or? Ai, estimada esposa, va respondre el marit. No saps quines idees més estúpides se'ns acudeixen. Com vols que m'havien de donar or a canvi d'unes quantes figues? Doncs me les han tirades totes al cul. I encara ja donar les gràcies. Les gràcies? Per què? Perquè el nostre veí va tenir la bona idea de plantar una figuera. Figura't si se li hagués acudit de plantar un llimoner o una figuera de moro. I van entrar dintre i es van consolar. I conte contat, conte acabat. Aquest conte és valencià.
1: Vet aquí una vegada.

0: L'arca de Noé enmig del diluvi. Llegenda jueva de la Bíblia, versió de Justí Bruguera. Iahvé va veure que era gran la malícia de l'home a la terra i que contínuament els pensaments del seu cor no s'inclinaven sinó al mal. Iahvé es penedí d'haver fet l'home a la terra i s'entristí. I va dir: exterminaré de la terra els homes que vaig crear, dels homes fins a les bèsties, els reptils, els ocells. Em penedeixo d'haver-los fet. Però Noé obtingué el favor de Iahvé. Noé era un home just, honrat entre els seus contemporanis. Noé vivia amb Déu, engendrat 3 fills, Sem, Cap i Jafet. La terra s'havia corromput davant de Déu i era plena de violències. Déu contemplà la terra i la veia ben corrompuda. Tothom a la terra havia corromput la seva conducta. Déu digué a Noé: he decidit la fi de tot allò que respira. La terra és plena de violències per culpa d'ells i vull exterminar-los de la terra. Fes-te una arca de fusta de xiprer. Fes compartiments a l'arca i recobreix-la de pega per dins i per fora. Has de fer-la així: 300 colzades de llargada, 50 d'amplada i 30 d'alçada. Fes un sostre a l'arca. Acaba-la per dalt a una colzada. Posa la porta de l'arca al seu costat i fes un pis inferior, un segon i un tercer. Jo faré venir el diluvi d'aigua a la terra per exterminar de sota el cel tot allò que té un alè de vida. Tot el que respira a la terra s'ofegarà. Però jo establiré amb tu la meva aliança. Entra a l'arca amb els teus fills, la teva muller i les mullers dels teus fills. De tot allò que viu, el que respira, em faràs entrar a l'arca 2 de cada espècie per conservar-los la vida com tu, que siguin mascle i femella. De cada espècie d'ocells, de cada espècie de bèsties, de cada espècie de cuques, n'entraràs 2 per conservar-los la vida. Tu procura tota mena de menjar i fes-ne provisió, perquè serveixi d'aliment per a tu i per a ells. Noé ho va fer. Tot ho va fer d'acord amb allò que Déu li havia manat. Iahvé va dir a Noé: entra a l'arca amb tota la teva família. Veig que és just enmig d'aquesta generació. De tots els animals, procura 7 parelles de cada mascle amb la femella. Dels animals que no són purs, 2. El mascle amb la femella. Semblantment, dels ocells 7 parelles, cada mascle amb la femella. Així deixaran descendència per tota la terra, perquè d'aquí a 7 dies faré ploure damunt la terra durant 40 dies i 40 nits i faré desaparèixer tot el que ha fet la terra. Noé va complir tot allò que Iahvé li havia manat. Noé tenia 600 anys quan el diluvi cobrí la terra. Noé refugià l'arca amb els seus fills, la seva muller, les mullers dels seus fills, quan vingui l'aigua del diluvi. Els animals purs i els animals que no eren purs, els ocells, totes les cuques que s'arrosseguen per terra, entraren amb l'arca a dins de l'arca de Noé. Els animals purs i els animals que no són purs, els ocells i totes les cuques que s'arrosseguen per terra, entraren amb Noé a l'arca. De dos en dos, un mascle i una femella, tal com Déu li havia ordenat. I al cap de 7 dies, l'aigua del diluvi cobrí tota la terra. L'any 600 de la vida de Noé, el segon mes, el dia 17 del mes, exactament aquell dia, esbotzaren totes les fonts del gran oceà, s'obrien les rescloses del cel. Durant 40 dies i 40 nits caigué un aiguat a la terra. Aquell mateix dia Noé i els seus fills, Sem, Cam i Jafet, amb la seva muller i les 3 mullers dels seus fills, havien entrat a l'arca així com els animals de tota espècie, les bèsties de tota mena, les cuques de tota mena que s'arrosseguen per terra, les aus de tota mena, tot allò que té ales i vola. Amb Noé entraren a l'arca una parella de tot el que respira. Els que entraven eren un mascle i una femella, tal com Déu li havia ordenat. Acabat, Iahvé tancà la porta i tots van ser a dins. El diluvi durà 40 dies. A mesura que les aigües augmentaren, va alçar l'arca de la terra. Les aigües anaven creixent i augmentaven molt fort, i l'arca sobrava a la superfície de l'aigua. les aigües van creixent tant que cobriren totes les muntanyes més altes de sota el cel, i un cop cobertes les muntanyes, van créixer encara 15 colzades més en l'aire. Aleshores es van ofegar tots els animals que es mouen i respiren a la terra, els que volen o caminen, totes les cuques, els que es belluguen per terra i tots els homes. Tots els animals que viuen respirant, tots els que viuen en terra ferma, tots van morir. Tots els que es trobaven a la terra, dels homes fins a les bèsties, les cuques i els ocells, van desaparèixer de la terra i tan sols van restar Noé i els que eren amb ell a dins de l'arca. La crescura de les aigües damunt la terra va durar 150 dies. Després Déu es va recordar de Noé i de tots els animals domèstics i salvatges que eren amb ell a l'arca. Déu va fer passar un vent per la terra i les aigües començaren a minvar. Les fonts de l'oceà i les rescloses del cel es van cloure. S'acabà la pluja que queia del cel. Les aigües es retiraren de mica en mica de la terra i minvaren cap als 150 dies. El mes setè, el 17 del mes, l'arca va reposar sobre les muntanyes d'Ararat. Les aigües anaven baixant a poc fins al mes desè. I el mes desè, el primer del mes, aparegueren els cims de les muntanyes. Al cap de 40 dies, Noé va obrir la finestra que hi havia fet a l'arca. Hi havia el corb, que se'n va anar i va tornar esperant que s'aixugués l'aigua de la terra. Aleshores, Noé envià el colom per veure si havia minvat l'aigua de la terra. Però el colom no va trobar cap indret on posar les potetes i se'n tornà a l'arca perquè l'aigua cobria encara la terra. Ell allargà la mà, el prengué i l'acollí amb ell a l'arca. Va esperar encara 7 dies més i hi havia una altra vegada el colom fora de l'arca. Cap al tard, el colom li tornà duent al bec una fulla tendra d'olivera. Aleshores, Noé va comprendre que l'aigua havia minvat a la terra. Va esperar encara 7 dies més i hi havia el colom, que ja no va tornar. L'any 600 de la vida de Noé, el primer mes, el primer dia del mes, s'aixugà l'aigua de la terra. Noé va aixecar la coberta de l'arca, va guaitar i va veure que la terra era seca. El segon mes, el dia 27 del mes, la terra ja era tota seca. Llavors Déu va dir a Noé: «Surt de l'arca amb la teva muller, els teus fills i les mullers dels teus fills. Fes sortir amb tu tots els animals de tota mena que són amb tu, els que volen o caminen, i totes les cuques que s'arrosseguen per terra. Que corrin per la terra, que siguin fecunds i es multipliquin». Noé, doncs, va sortir amb els seus fills, la seva muller i les mullers dels seus fills, els animals de tota mena que caminen o que volen, i totes les cuques que s'arrosseguen per terra sortiren de l'arca. I han viscut sobre la terra fins als nostres dies i esperem que viuran molts i molts dies. I aquesta història s'ha acabat. Us ha agradat?
1: Vet aquí una vegada.

0: estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. ...100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
1: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor en bici. Dóna't d'alta ara a envici.cat.
2: Sabíeu que fer activitat física ens ajuda a viure més i millor? L'Organització Mundial de la Salut recomana fer activitat física cada dia, 30 minuts als adults i la gent gran i 60 minuts als infants i adolescents. Una vida activa disminueix l'ansietat, l'estrès, la depressió i prevé i controla malalties cardiovasculars i metabòliques. Mou-te i viuràs més i millor. Més informació a esport.gencat.cat. 012. La millor resposta.

0: Bona tarda, oïdores i oïdors de Ràdio d'Esvern. Avui, dimecres 20 de maig, tornem a estar amb vosaltres amb l'espai Paraula Viscuda. Estem amb vosaltres, dones que formem part del col·lectiu de Dones en l'Església, també del SEM La Veu i del grup Nostra Dona de la parròquia de Sant Just d'Esvern. Avui hi participem la Dolors Cardona Pere i jo mateixa, Montserrat Giró Selma. Dolors, benvinguda. Gràcies per estar aquí.
1: Gràcies a tu per convidar-me.
0: Jo t'ho haig d'agrair molt en tu, perquè sempre estàs disposada.
1: Gràcies, Montse.
0: Al grup seguim treballant el llibre de 20 dones de l'Antic Testament. Ens agrada compartir amb vosaltres, oïdores i oïdors de Sant Just i de més enllà, les nostres descobertes, el discerniment, reflexions i les aportacions de cada dona del grup. El mes d'abril, la nostra conversa va ser sobre Maria, la profetessa del Mar Roig. Maria, si recordeu, Maria és la que encapçala la celebració de l'alliberament i la lloança a Déu per aquest fet transcendental. A Maria, totes les dones s'apunten a celebrar la celebració i la lloança. Maria rep el nom de profetessa, és a dir, que és reconeguda com algú que parla i actua en nom de Déu. Avui, amb la Dolors, parlarem de Dèbora i Jael, quan la glòria és per les dones.
1: Sí, també una dona molt interessant. Jo voldria fer, la Montse ens ha introduït bastant bé, però en quin moment històric es troba aquestes tribus d'Israel que 4.000 anys enrere varen sortir amb Moisès per la seva llibertat. Llavors ara ens trobem en una època que va des del 1200 fins al 1030. Se'l coneix per l'època més obscura de la història d'Israel. Per què se la coneix així? És a dir, l'esperança que tenien d'arribar a Canaan i poder començar a fer una vida de més sedentària i més tranquil·la, es van trobar que Canaan estava ple de gent ja d'altres pobles. Llavors, aquesta promesa es va fer difícil perquè al ser els últims a arribar els hi va tocar aquells espais on les pastures, l'aigua, les carreteres que connectaven el comerç, tot estava ocupat pels primers pobles i els hi va tocar els racons més difícils. Llavors hi ha molts moments en què aquelles pastures tenen problemes per poder mantenir les seves estructures econòmiques. I llavors, al tenir problemes, s'enfronten amb aquests pobles. Per tant, és un moment que el poble d'Israel és molt guerrer. És molt guerrer per poder aconseguir aquest mínim de seguretat. Llavors, ja diem, és el poble, que és un poble que entre ells, les 12 tribus, també es van anar separant per interessos econòmics. I se'l coneix per un poble que no està unit per una sola fe. Alguns han deixat, amb el seu contacte amb Canaan, han deixat de creure en aquest Déu únic que predicava Moisès i s'introdueixen en déus del voltant d'altres cultures. Llavors, Montse, jo penso que aquesta introducció era necessària perquè ens trobem entre el 1200 i 1030 abans de Crist i aquí comença aquesta història del llibre que tu saps.
0: Va, d'acord, Dolors, molt bé. Aquesta introducció és important perquè ens situa, no? On ens posem.
1: On ens posem i qui escriu la història, en quin llibre dintre de la Bíblia el podem trobar. Això és important, que és aquest llibre dels jutges, que moltes vegades amb aquest capítol haurem de consultar.
0: O sigui que el llibre dels jutges té tota una sèrie d'històries que porten el seu nom.
1: Exacte.
0: Aquest llibre el trobarem a la Bíblia, que és el recull de tradicions acumulades amb un cert desordre.
1: Sí.
0: És curiós, amb un cert desordre. Suposo que a mesura que es anaven recordant les històries i es anaven escrivint, per això, o sigui, no guarda un ordre. Però que permeten d'entreveure com era la vida difícil d'aquestes tribus que intentaven instal·lar-se en un territori hostil, tal com tu deies.
1: I el curiós, Montse, és que A veure, com eren aquests jutges? Eren diferents. Al llarg de la història que es queda reflexada en el llibre dels jutges, veiem que són figures carismàtiques de cabdils i guerrers que encapçalen la resistència contra els enemics d'Israel. És a dir, són jutges que són guerrers, porten cap a aquesta llibertat del seu poble, no? Són alhora caps militars, són civils, que Déu ajuda en ocasions determinades per alliberar-los de les diverses tribus que tenien al voltant. Déu no els deixa, Déu va parlant. I aquí, doncs...
0: Segur que aquests jutges tenen uns papers fonamentals.
1: Total.
0: Vull dir, que tant per les seves opinions de cara a les tribus com per la seva actitud guerrera, diguéssim.
1: Sí, són escoltats pel poble, perquè hi ha moments que es troben molt agobiats aquests pobles, són escoltats. Hi ha uns jutges, dintre d'aquest llibre dels jutges, que són més reconeguts, que se'ls considera els majors. Hi ha uns que se'ls consideren jutges més petits. I curiós del cas és que dintre d'aquests jutges majors tenim una figura important.
0: I aquesta és la que avui doncs parlarem.
1: Exacte.
0: Fixeu-vos que fins ara només hem dit jutges. I introduïm, o sigui, el nom de Dèbora.
1: Exacte.
0: Val? I Dèbora és una dona.
1: Exacte.
0: O sigui que val la pena, o sigui, conèixer Dèbora.
1: Sí, jo em vaig plantejar, perquè quan llegia aquest capítol el vaig trobar tan interessant, que em vaig plantejar primer qui és Dèbora. Ja sé que és una jutgessa, però és una figura pública, és la salvadora, és la poetessa, i sobretot se la considera... que és profeta, és una dona profeta. I si recordem una mica com són considerats els profetes, qui són aquests que els consideren profetes?
0: Clar, igual que amb la Maria, que dèiem abans, o Míriam, sí, que també dèiem que era considerada profeta.
1: Elles tenen un contacte amb Déu directe.
0: Sí.
1: Tenen un contacte. I aquest contacte ajuda que el poble d'Israel es vagi formant, que accepten l'autoritat d'aquesta dona, accepten que sigui una dona... com missatgera de lo que Déu vol de les seves tribus, no? Llavors, mira, hi ha un apartat en el llibre que és molt interessant, que diu: en aquell temps la profetessa Dèbora va definint qui era Dèbora. Jo crec que és molt important situar-la també dintre del seu context, del dia a dia.
0: Mira, Dèbora rep, com dèiem abans, com Maria, és en el relat anterior, doncs, el títol de profetessa. Hi ha un moment que el llibre dels jutges ens diuen: en aquell temps, la profetessa Dèbora, muller de Lapidot, feia de jutge a Israel. Sentenciava sota la palmera de Dèbora, entre Rama i Betel, a les muntanyes d'Efraïm. Allà els israelites pujaven a trobar-se quan tenien algun plet. Per tant, Dèbora estava sota la palmera, podríem dir. Era el seu lloc de trobada,
1: exacte,
0: sabien que la podien trobar allà,
1: exacte,
0: sota la palmera.
1: Exacte.
0: I anaven a consultar-li les coses que ells consideraven importants. O sigui que...
1: A mi aquesta cosa de la palmera, lloc de trobada, aquest trosset em va fer pensar de seguida: quin paper té aquesta la palmera? Aquest arbre, no? Diu: la palmera se la representava com un símbol de reialesa, de victòria i de pau.
0: Ah.
1: Era un espai, no, nosaltres sempre ens imaginem els espais com llocs tancats, no, era un lloc obert. I ella, quan se trobava, perquè no solament estava per una tribu, era la representant, la que acceptaven per totes les 12 tribus, a pesar que moltes estaven enfrontades i en diferents interessos, però quan volien saber què pensa Déu, cap on ens porta Déu, la convocaven sota la palmera, no? Per tant, és un lloc emblemàtic, és un lloc en què Dèbora feia justícia quan considerava que s'havia de defensar una causa. Per tant, Dèbora té un paper tan important que era escoltada i obeïda per totes les seves decisions.
0: I de les 12 tribus.
1: De les 12 tribus, sí, era molt important això. era molt important perquè hi era una dona, que és curiós. Ara,
0: en aquella època, l'exèrcit del rei Cananeu Jovin estava dirigit pel general en cap de Sisera. Feia anys que tenien subjugades part de les tribus israelites. Aquest general els tenia sota d'ell, les tribus israelites. Fins que, responent a les pregàries del poble, Déu va encomanar a Dèbora, com a profetessa que era, que mobilitzés uns dirigents capaços de plantar-li cara. O sigui, ella rep el missatge que ha de plantar cara amb aquest general en cap de Sirera. Dèbora va fer cridar Barak i li va encomanar de reunir homes de les tribus de Zebulú i de Neftalí, les més afectades, per atacar a l'exèrcit de Sisera. I diu, hi ha un relat, no?
1: Exacte. Fixeu que fem sortir un nou protagonista. Qui era Barak? Acabem de llegir que Dèbora es posa en contacte amb Barak. Barak significa el seu nom Llam.
0: Llam.
1: Era un home, era un general que era poderós, sorollós, incendiari, destructiu. Però quan Déu li demana que reuneixi aquestes tropes a través de Dèbora, ell no demostra aquest caràcter lluitador, sinó que Barak agafa una postura de reaccionar a un compromís lleugeret. Aquell ímpetu que tenia no el vol tenir, està més despistat. I només s'implica seriosament quan, una altra vegada, Dèbora li diu: jo estaré al teu costat amb aquesta lluita. És que, a veure, Barak no és que fos passés del que diu Déu. Barak s'havia d'enfrontar amb un dels exèrcits més forts que hi havia en aquell moment, a Canaan. Exèrcits que potencialment estaven molt preparats amb carros, vull dir que realment tenien carros, tenien fletxes, tenien un exèrcit, com ara diríem, els més preparats bèl·licament, saps? I molts homes. I en canvi, les dues tribus aquestes que hem dit, només podien haver-hi, no sé si 2 o 3 mil homes, però amb els seus arcs, les seves fletxes, i Barak no ho veia clar, aquest compromís que Déu li demanava. Però tot i així va seguir a Dèbora. Va dir: si tu estàs al meu costat, Dèbora, jo sóc capaç d'intentar fer aquest esforç, però no ho veig clar. I curiosament,
0: Dèbora, aquí...
1: Té un paper molt important, perquè Dèbora li adverteix: no, jo vindré amb tu, jo vindré amb tu. I què li diu Montse?
0: I li diu: i aniré si tu vens amb mi, però si no vens, no hi aniré. Dèbora va replicar: t'acompanyaré, però la glòria d'aquesta campanya no serà la teva.
1: Exacte.
0: Ja que el Senyor posarà Nisera en mans d'una dona, i Dèbora es posa en camí amb Barak cap a Kedesh.
1: Sí.
0: Però fixeu que, o sigui, Barak té com un cert dubte, no?
1: Un cert dubte. Què em diu Dèbora? Per què m'està demanant això?
0: I li demana que l'acompanyi. Sí. I ella diu: sí, però aquesta camp d'allò no serà teva, no?
1: Exacte.
0: O sigui que sorprèn molt aquesta resposta.
1: Clar, és que hem de col·locar que eren... Els homes eren una societat patriarcal, com hem anat dient. Una societat en què l'home li tocava anar a lluitar, a defensar... I què li diu Dèbora? Però se l'escoltava, Això és curiós. Se l'escoltava i era obedient, però no ho veia clar, saps?
0: Però fixeu-se que la resposta de Dèbora és una manifestació d'orgull femení. Gosaríem a dir, fins i tot, feminista, no, Dolors?
1: Sí. Per l'època. Si ara parléssim utilitzant el nostre llenguatge, diríem feminista.
0: Sí. En una història tan antiga. O sigui, una dona és qui convoca la campanya contra l'enemic. I serà una altra dona que acabarà amb Sisera.
1: Sí.
0: Que després ho anirem veient.
1: Sí. Llavors, Dolors? Sí, i llavors que en què ens trobem? Comença aquesta història de la batalla, aquesta història que escriuen, no? I ens diuen, se'n van a la batalla, Barak, animat per Dèbora, entra en combat i derrota l'exèrcit enemic. Aquí és curiosament com el derrota. Doncs allà on s'havien d'enfrontar, com que l'exèrcit enemic portava carros, portaven un pes excessiu, amb la pluja, amb un terreny més aviat relliscós i que s'enfonsaven, doncs resulta que aquest primer contacte de lluita, no sé si 400 carros, no sé, hi ha un moment que menciona quantitats, doncs queden totalment inutilitzats. I derrotats per l'exèrcit de Barak. És a dir, aquest és, com si diguéssim, el que Déu tinguis confiança que aquesta batalla la guanyaràs. I aquí és Dèbora, quan es posa al seu costat, ella ha cregut amb la confiança de Déu. I per això diu, va, som-hi, perquè sortiran guanyant, a pesar que així visualment hi ha una diferència abismal. Doncs tots aquells carros no van servir de res, tot aquell armament no va servir de res i van ser derrotats.
0: Imagina't.
1: Sí, sí. Bueno, ja veiem que l'exèrcit de Sisera fuig i aquest gran coronel busca refugi en el campament del clan Eber, que ell em pensa que és amic, és un clan que considera que és el seu amic. Llavors aquí tenim un nou personatge que es diu Gel, la dona d'Eber. Surt a rebre'l i li ofereix entrar a la seva tenda, descansar, i li dona llet per beure, és a dir, l'acull i el mima una mica perquè es relaxi, i però si serà cansat, s'adorm. I aleshores Hel agafa una estaca de la tenda i amb el martell a l'altra mà se li acosta i a poc a poc li va clavar l'estaca aquí al cervell i el va matar. Vull dir que aquí el va matar, valent? I quan Barak va arribar que volia aconseguir a Sisera, Gel va sortir a rebre'l i li portar a veure el seu enemic que era mort. Llavors, fixeu-vos, tenim un altre personatge, Gel.
0: Sí.
1: A veure, qui és Gel? Gel, el seu nom significa gasela. També pot significar persona ajudant i auxiliadora. I en el llibre ens presenta una dona senzilla, humil, però la seva intervenció serà decisiva. Decisiva. Gel és, en definitiva, l'instrument en mans de Déu.
0: Va.
1: Ella derrota a Sisera. Ella és la qui la derrota. I hem vist, Dèbora és la profetessa. Gel és la guerrera. La que realment, no sé el per què, sentint també l'esperança de que fent aquest servei de donar confiança a aquest general i matar-lo, doncs se'n sortirà.
0: I el que fa és que puguin guanyar aquestes dues tribus.
1: Exacte.
0: A diferència dels grans, dels grans exèrcits que
1: del gran exèrcit que hi ha hagut. Vull dir, és a vegades aquestes històries bíbliques que ens han arribat com a història, per això diem història, ens han arribat escrites, a vegades li han donat un relat. És un relat, són uns moments per anar configurant aquest poble d'Israel. Però també hi ha un cant de Dèbora, un càntic que és el càntic més antic que es conserva dintre del poble d'Israel. Aquesta, vull dir, fins aquí hem arribat a aquesta mena de relat històric, però hi ha un apartat que hem d'intentar també entendre el per què tota aquesta història queda reflexada d'aquesta manera. Per això en podem parlar d'aquest càntic de Dèbora.
0: I és molt important. Fixeu-se que en el llibre dels jutges dona peu a un càntic de victòria conegut com a càntic de Dèbora, que trobem al capítol 5è i que probablement és el poema més antic que se'n conserva a la Bíblia. En ell, en llenguatge molt viu, es narra tota la història amb alguns canvis. Per exemple, es diu que a les tribus inicials que van al combat s'hi van afegint d'altres, mentre que n'hi ha algunes que s'hi neguen. i es lloa a Jael amb unes paraules que després de l'Evangeli de Lluc posarà en els llavis d'Elisabet, adreçades a Maria.
1: És que hi ha moltes coses que en l'època de Jesús van sortint,
0: sí,
1: però clar, és la història d'un poble en què es va, perquè la clar coneixien, van posant coses, a aspectes que sí havien passat potser 2.000 anys abans, sí, o 1.000 i pico d'anys, no?
0: Sí.
1: Jo el que voldria remarcar d'aquest cant, sí, el cant de Dèbora, no és un relat de batalla. No explica una batalla el cant, eh?
0: Sí.
1: Una cosa és el llibre dels jutges.
0: Sí.
1: És un cant de lloança, un reconeixement per la victòria de Déu, que acut el camp de batalla. És un cant de lloança, eh? És un cant de salvar un poble, no?
0: Sí, ara em fa recordar també a Maria, la profetessa, també, que el que fa també és quan poden traspassar el Mar Roig, doncs canten i ballen, i
1: exacte,
0: o sigui que aquesta tendresa i és la dona que ho manifesta tant en Maria com ara en Dèbora, no?
1: Sí, sí, sí, el cant forma part de l'essència de la dona d'aquells temps.
0: Sí.
1: Era una manera d'agrair tot això, no? Mm. Era una manera de pregar, pregaven,
0: sí,
1: així. Dic, a continuació, també és un cant que dona importància a les tribus que van ser fidels i solidàries amb Dèbora, que van dir sí, ens hi volem posar per intentar salvar el nostre poble, no? Es lloa molt a Jael, amb paraules que després l'Evangeli de Lluc posarà als llavis, que és el que acabes de llegir. És una dona que se la considera com una dona que Déu la utilitza com la guerrera, com la que té la imaginació de matar aquest general que es podia haver tornat a formar i seguir lluitant. Queda eliminat. Però hi ha una cosa...
0: Ella pren la iniciativa, eh?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I no espera el marit o allò, no. Ella pren la iniciativa.
1: Aquest llibre que hem anat llegint, lo bonic d'aquestes dones bíbliques és que tenen imaginació i saben que allò és el millor que pot passar pel poble. I això, jo m'he anat entusiasmant amb aquesta idea i he anat aprenent d'aquestes dones, eh? Llavors hi ha una cosa que sí que hem de tenir en compte. Hi ha una mare que espera. Hi ha una mare que espera el triomf del seu fill. És la mare de Sisera. Ella l'espera. Ella sap que té esperança de que ha guanyat el seu fill. Eh? Però triga massa.
0: No arriba.
1: No arriba, eh? Això també, bueno, és veritat que és tristor, però les guerres porten aquestes... Però clar, la mare aquesta estava ben segura que guanyaria. Eh?
0: Sí, sí. Això ho trobareu en el llibre dels jutges. Ho pots llegir, Dolors?
1: Sí, diu, la mare de Sisera guaita per la finestra, sospira entre gelosies. Per què triga a tornar al seu carro? Per què es retarda el brugit dels carruatges? Ella no para de repetir la resposta de la seva dama més assenyada. Segur que han recollit botí i ara se'l reparteixen. Una noia o dues per cada guerrer i roba virolada per en Sisera. Un botí de roba virolada amb brodats de color per les noies captives. Vull dir que queda reflexat també en el llibre de la derrota d'ell, no? I una mare que espera.
0: Sí.
1: Eh?
0: I que espera amb aquestes, pensant en aquestes coses boniques que el fill portarà.
1: Sí, sí.
0: Diu, o sigui, fixeu-vos, com hem dit abans, que eren èpoques dures i que les històries s'expliquen també són molt dures, tal com la Dolors també ens ho ha anat plantejant. Aquestes històries formen part d'un camí que avança i enmig d'elles van apareixent uns valors que donen solidesa a aquest camí. En aquest cas, la lluita per la terra i el paper de les dones en aquesta lluita. I el cor de tot, la confiança en Déu que acompanya.
1: Així mateix.
0: Val?
1: Sí, sí.
0: Doncs amb aquestes paraules i amb un agraïment a la Dolors i a tot el grup que ha estat treballant aquest capítol, acabem el programa. I també agraint al Carles la seva dedicació de cara a nosaltres, perquè, com que no som expertes, sí, però la Dolors, fixeu-vos que no, ens posa en unes, ens fa situar no d'una manera esplèndida. Gràcies, Dolors. Gràcies, Carles. I ho tornareu a sentir al programa el dissabte a 12:15, aquest dissabte vinent. Gràcies per escoltar-nos i endavant.
1: Endavant, sempre endavant.
0: Com aquestes dones, endavant.
1: Molt bé, Montse.

Al llarg de les dues properes hores escoltaràs totes les entrevistes que hem fet al llarg d'aquesta setmana aquí a Ràdio d'Esvern al 98.1 FM a l'espai de la Rambla, el magazín de matins de Ràdio d'Esvern. Soc Daniel Martínez, conductor d'aquest magazín, i és un plaer estar avui dissabte amb vosaltres aquí a les ones del 98.1 FM i també al www.radiodesvern.com. Recordar-vos que podeu recuperar totes aquestes entrevistes al nostre web i també al nostre canal de YouTube. Comencem, com sempre, aquí amb ganes, amb il·lusió, compartint el cap de setmana amb vosaltres. Bon dia!

0: d'aquesta xarxa de sales i d'Ateneus del Baix Llobregat. Avui parlarem d'aquesta trobada de casals i Ateneus, que en aquest cas doncs, en reben amb els braços oberts aquesta iniciativa la sala de Sant Just. Avui tenim aquí els micròfons de casa nostra de Ràdio Desvern, a Berta de la Maza i a Mar Pomar. Bon dia, com esteu?
1: Bon dia.
0: Benvingudes al programa. Expliqueu-nos una mica què consisteix la sala i també com la sala participa d'aquestes activitats.
1: Doncs mira, la sala és el Casal Popular de Sant Just, com suposo que en general se sabrà, si més no, que a Sant Just, i el nostre objectiu és ser un espai de trobada, de cohesió dins del municipi, però lligat amb això de la trobada de la xarxa de casals i ateneus dels Països Catalans, no, demostra que no som l'únic casal i no som una cosa aïllada, un casal aïllat, sinó que som més de 100 casals organitzats arreu de tots els Països Catalans, on el nostre objectiu és, com ja he dit, ser espais de cohesió i de trobada, però alhora ser espais on poder teixir contra poder, espais on poder realment aspirar allò al que la classe treballadora aspira en certa manera. Uh-huh. Aquesta trobada no només l'organitza la sala de Sant Just, sinó que la fem conjuntament amb l'Ateneu Popular d'Esplugues, tenint en compte que som dos casals i ateneus que estem molt propers territorialment parlant i que compartim al final doncs, lluita, compartim territori i compartim certes maneres de fer i d'entendre el món al final.
0: Mm-hmm. Què representa per vosaltres formar part d'aquesta trobada anual de casals i ateneus i que d'alguna manera doncs, també simbolitza aquest agermanament, no?, amb l'Ateneu d'Esplugues?
2: Doncs mira, ara ja fa uns quants anys que som membres de la xarxa de casals i ateneus i hem anat a diverses trobades. Llavors, per nosaltres, anar com a sala o ara aquest any, per exemple, ser els afortunats de ser nosaltres qui la muntem, és doncs un espai, doncs això el que deia la Berta abans, de trobada, de compartir experiències o maneres de com viuen els diferents casals dels Països Catalans doncs la seva lluita, quines activitats fan, quines problemàtiques tenen, i és doncs un espai doncs per compartir totes aquestes coses.
1: Sí, i que al final formar part de la xarxa Casals i Ateneus no és només dir que estàs escrit sense un motiu darrere, sinó que és formar part d'una cosa molt més gran i d'una manera de poder compartir entre els diferents casals i ateneus els recursos, no només materials, sinó els recursos socials, els recursos en tots els sentits i tots els aprenentatges que es van fent arreu del territori, poder compartir-los i viure conjuntament el que és la xarxa.
0: Mm-hmm. Important també el que ens deien avui les nostres convidades al programa, fent també menció a aquesta trobada que celebrarà a finals de mes. Aquestes trobades són espais de debat polític, de coordinació, de coneixença de projectes diversos. Què és el que més valoreu d'aquest tipus d'espais?
1: Doncs jo crec que el més important és el fet de trobar-nos amb gent d'arreu del territori, de diversos casals i ateneus, d'entendre diferents maneres de funcionar segons el context polític, el context territorial. És a dir, no és el mateix un casal que es troba en un espai rural que en un context urbà, per exemple. No és el mateix un casal que l'han començat persones joves que un casal, un casal nou que un casal que té molts anys de història, no? Llavors, al final, el més important és l'assemblea general que fem el dissabte al matí sempre, totes les trobades, que principalment l'objectiu d'aquesta és poder teixir o començar a veure el món en el que aspirem, no? I també el que volem amb aquesta primera assemblea, o amb aquestes assemblees generals, és poder com seguir teixint xarxa i no ser només un espai de coordinació, sinó un espai o convertir la xarxa Casals i Ateneus en un agent polític real amb capacitat de transformació.
0: Mar, la Berta ens explicava una mica, no?, aquest teixir xarxa, aquest treballar en comunitat, també reflectir-se, no?, o emmirallar-se amb altres ateneus o amb altres espais del voltant nostre. Ens agradaria saber també quin ambient s'hi acaba respirant en aquestes jornades i també quines experiències o aprenentatges us emporteu habitualment de les trobades.
2: Doncs mira, és un espai on es desprèn doncs, sobretot com compartir experiències, saps? Un espai on et sents molt còmode, on vius la teva manera d'entendre el casal i altra gent comparteix la seva, també com el nostre casal, per exemple, és un casal doncs, bastant jove i que la gent que el formem som joves, però també ens adonem quan anem a aquestes trobades que majoritàriament als altres casals sí que hi ha gent més gran. O sigui, nosaltres som com dels casals més joves d'aquí els Països Catalans. Llavors, com també parlar amb gent més gran, amb més experiència, amb casals que ja estan formats, també ens ajuda doncs, a tindre més idees o seguir com tenir uns objectius doncs, clars per seguir tirant endavant el nostre projecte. Llavors, sobretot aprenentatge és doncs, això dels casals que ja estan ja formats, que tenen doncs, el seu local ja propi i ja ho tenen com tot per la mà, doncs escoltar les seves experiències i que ens ajudin a seguir endavant a nosaltres.
0: Uh-huh. La Sada al final és un casal jove, no fa molt que esteu fundades, però certament us heu anat curtint, no?, també per les desavinences amb l'Ajuntament doncs, que hi ha hagut al llarg de la creació, també amb el que ha costat doncs, trobar un local. Com compartiríeu d'alguna manera aquestes experiències i què creieu que en traieu de tot plegat?
1: Doncs el que sobretot jo crec que remarca la història de la Sala és com aquest esperit de persistència, de perseverança, que jo crec que és important que puguem ser la gent que estem ara mateix a l'Assemblea i que vam estar des dels seus inicis, que puguem realment transmetre aquest coneixement a les generacions més joves o a les possibles persones que s'integrin de nou en el moviment popular. Al final la Sala ens vam fundar l'octubre del 2019, si no m'equivoco, i vam estar 5 anys sense local. Abans d'aconseguir el local que tenim ara, que estem de lloguer al carrer de la Sala número 20, vam alliberar a Can Freixes, vam estar allà unes hores i ho vam fer una mica com a motiu de reivindicació, en el sentit de que al final Sant Just, l'elevat preu de la vida, l'elevat cost de l'habitatge, l'elevat cost de tot el que sigui viure, sí, com m'he repetit, perdó, però com això és una cosa que és inassumible per gran uh-huh. part de la població, i no només la població a títol individual, sinó que qualsevol projecte que surti una mica com dels marges, o sigui, de la institució i que quedi una mica com això en el si del contrapoder i de més, és molt complicat que pugui realment florir aquí a Sant Just. Llavors, això, l'esperit de perseverança i de realment lluitar per allò que nosaltres considerem que és just.
0: Parlaves precisament d'aquests espais de contrapoder, de construcció comunitària. Com creieu que ho viu Sant Just?
2: O sigui, jo crec que tenim més gent de la que ens pensem, però tot i així, doncs, costa, saps? Conèixer com va nova gent, que vingui, però crec que hem fet molta feina, sobretot des dels inicis, que no teníem local, ara des de que en tenim. És un espai molt viu, on venen moltes entitats, on es fan molta vida, col·laborem amb això, moltes entitats fan ús de la Sala, i llavors, doncs, crec que és un espai que s'està trobant com molt xulo, on es fan moltes coses i que s'està lluitant molt.
0: D'alguna manera podríem dir que la gent jove està reconnectant també amb aquests espais associatius i culturals?
1: Sí, o sigui, a Sant Just tenim una gran sort que distant bastant de la Sala, però tenim el casal de joves que pot ser un espai de trobada per al jovent més jove de Sant Just, uh-huh. però d'altra banda també tenim que no només la jove, sinó diverses generacions, ens trobem que no tenim cap mena d'espai de trobada que no sigui el bar. Llavors, per estar a l'espai públic a Sant Just sense haver de consumir, hi ha faltes d'espais. Per tant, la Sala crec que és un espai, no només l'espai físic de la Sala, sinó tot el que vol dir un casal popular i el que vol dir formar part d'un casal, doncs la Sala ho està suplint en aquest sentit. Ara mateix som de les poques entitats, per no dir l'única entitat a Sant Just, que fem una oferta cultural, una oferta d'activitats en general al llarg de l'any, i no vull dir que les altres entitats no en facin molt menys, sinó dic sostingudes en el temps i que al final nosaltres oferim gairebé setmanalment diferents activitats per tots els públics.
0: Uh-huh. I hi ha alguns projectes o línies de futur que us il·lusionen ara mateix especialment? És a dir, em comentaves que d'alguna manera sou pioners o com a mínim teniu una línia concreta i que l'esteu seguint, però si mirem a futur, tenim algun objectiu que us vingui de gust especialment?
2: Bueno, ara a curt termini tenim un acte que farem, que és la Revetlla de Sant Joan, uh-huh. que ja és el segon any que ho fem, que per nosaltres doncs és important, creiem que celebrar la Revetlla de Sant Joan és important, i més al teu municipi, perquè ens trobàvem anys enrere que no es celebrava res a nivell de poble, llavors doncs vam creure que era important doncs com que la Sala agaféssim aquest espai i fer això, doncs, una festa pel poble el dia de la Revetlla de Sant Joan, on fos que vinguessin famílies, que vinguessin nens, que s'oferís doncs una música apta per tots els públics, on la gent s'ho pogués passar bé, disfrutar d'això, doncs el que és l'objectiu de la Sala, saps? Doncs compartir vivències tots junts, fer poble i, uh-huh. i això, i disfrutar.
0: Perdoneu que haguem marxat una mica de la trobada, ara hi tornem, eh? Però també era interessant que que els oients, la gent que ens estigui escoltant, us conegui i també entengui quina és, diguéssim, la vostra motivació i les vostres activitats al llarg de l'any. Marxem a parlar, doncs, d'aquesta assemblea, que ja ho fèiem a l'inici de l'entrevista, aquesta assemblea general anual dels casals i ateneus, membres de la xarxa, que són, doncs, aquests espais de trobada, coneixença, concerts, àpats i de més, aquestes activitats que celebraran al llarg del 29, 30 i 31 de maig, però ens agradaria que ens ho expliquéssiu una mica, de més o menys, quines seran les activitats que transcorriran en aquests 3 dies.
1: Val, doncs tenim aquí el cartell, llavors, com una mica així en termes generals. La trobada és un espai que, de primeres, és obert a tots els públics. Què passa? Que hi ha activitats reservades a membres de les gestores dels casals i ateneus i a les sòcies d'aquests, com podria ser l'Assemblea General, per exemple. Però la resta d'espais són espais oberts que són majoritàriament concerts i espais lúdics. Llavors, com també aprofitem aquest moment per animar a tothom a venir a la trobada, sobretot a poder gaudir dels espais més festius, que hi haurà música, doncs, des de vaneres fins a grups de punk passant per grups de rumba i de més. També, com abans de passar a explicar la programació, dir que tots els beneficis que fem a la trobada de casals i ateneus d'enguany aniran destinats a cobrir els gastos del grup de suport que hem iniciat recentment aquí a Sant Just, que és el de les detingudes per la causa de McDonald's de fa 6 mesos, on recordem també que estan encara amb unes mesures cautelars aplicades, és a dir, tenen el mòbil d'una de les dues detingudes i encara amb la segona mesura cautelar de que han d'anar a firmar cada dia 1 i 15 de mes en un nou muntatge policial aquí a Sant Just, que estem veient que últimament està sent com tot bastant desproporcionat, que la seguretat està tornant a l'ordre del dia i a l'agenda política, no només dels carrers, sinó també de la institució, i en general ho comenten gairebé tots els grups polítics en el butlletí i en els plens. Tendeix a haver-hi també bastantes esmenes, no es diu esmenes, bueno, bastantes esmenes com d'això, i creiem que és un moment important com per poder també, no només que la pròpia gent dels casals i ateneus faci front a la repressió, sinó que en general Sant Just s'impliqui una mica en els casos repressius que li estan venint, com veiem en el moment de la tardor i en el moment de fa 6 mesos amb les detingudes de dues companyes d'Arran. Llavors, ara ja passant a la programació, divendres ho farem al Parador, a Sant Just, i hi haurà sopar, un concert de Dagairó, que és un grup nou d'havaneres de 4 joves de Barcelona que fan tant versions d'havaneres clàssiques com tenen havaneres pròpies. Després hi haurà un concert dels 4 de l'Eixample, que són un grup de rumba de 4 joves de l'Eixample, i per últim hi haurà sessió de peders locals. Llavors, per explicar ràpidament la programació de dissabte, que es farà totes Esplugues, en primer lloc hi haurà l'Assemblea General, que és l'assemblea aquesta on poden participar les gestores dels diferents casals i ateneus i, a banda, els socis i sòcies dels casals. I després hi haurà un dinar popular, un trivial com formatiu, així amb una mica, doncs parlarem de la història del Baix Llobregat, de la història de la lluita obrera del Baix Llobregat concretament, de la història de la lluita obrera dels Països Catalans i una mica de la història dels casals i ateneus, o més ben dit, de la xarxa de casals i ateneus dels Països Catalans. Llavors, després d'això, ja començarà l'espai festiu amb música, que es farà a les 3 Esplugues, on començarem amb una sessió així de música oberta. Després hi haurà glosa càustica, el sopar, un concert de punxada, que són un grup de punk del Bages, i acabarem amb un concert de Domingo i Xarnego, que són també rumba, i una altra sessió de peders locals. Llavors, diumenge serà al carrer de la Sala, on muntarem allà una taula rodona que serà sobre els punts de suport popular al procés de regularització, que això és principalment una campanya que s'ha fet des de la xarxa de casals i ateneus amb això de la regularització extraordinària, que el que fem és que els diferents casals i ateneus, no tots però molts d'ells, crec que hi ha més de 40 o més de 50 punts de suport popular, que el que fa és donar informació a persones que entrin dins aquest tràmit de regularització extraordinària. Això s'ha fet amb el propòsit de que al final les institucions no estan sent capaces de poder cobrir aquest buit, és a dir, hi ha gent que sap que pot optar a aquesta regularització, però no sap no arriba a saber el procés que s'ha de fer per poder optar a aquesta regularització. Llavors, des dels casals i ateneus es dona la informació, inclús ajuda a fer aquests tràmits per poder arribar a això. Llavors, diumenge la xerrada anirà una mica sobre aquest procés de regularització, sobre aquests punts de suport popular, com s'han organitzat, quina és la implicació de la xarxa de casals i ateneus, i això ho farem al carrer de la Sala, i per acabar farem un vermut amb música i de més, i ja el tancament de l'espai.
0: Uh-huh. Doncs aquestes són les activitats que trobareu també ben resumides a l'Instagram de la sala, que allà doncs podreu fer també una ullada a aquestes activitats que ens comentava ara la Berta, i bàsicament doncs aquesta trobada que tindrà lloc a finals de mes, el 29, el 30 i el 31 de maig, com a seu, diguéssim, Sant Just i Esplugues. Molt bé, no sé si voleu comentar alguna cosa més abans de tancar l'espai, de cloure l'entrevista. Doncs ho deixaríem aquí, si us sembla. Moltíssimes gràcies per venir, a Berta de la Maza, Marc Pomar, de la sala de Sant Just. Que vagi molt bé.
2: Gràcies.

0: I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla, és moment de l'entrevista del dia. Avui parlem amb Max Herol, que és president del Club Bàsquet Sant Just, una entitat esportiva fundada l'any 1956, dedicada a la formació d'infants i joves en la pràctica del bàsquet, i que com a club doncs entenen aquest esport com una eina fonamental per l'educació en el lleure, oferint també un espai de creixement i aprenentatge pels jugadors i jugadores, i que enguany doncs celebra 70 anys d'història. Max, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Benvingut al programa.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Explica'ns una mica com s'està vivint aquest 70è aniversari.
1: Bueno, amb molta il·lusió, sobretot il·lusió, molt contents perquè 70 anys són molts anys, encara que no ho sembli, hi ha moltes entitats que van plegant durant la seva cicle de vida i com et dic, 70 anys el que fa és que agrair sobretot a tots aquests anys pues, les famílies, els jugadors, al final som un club molt familiar, juntes que han passat, presidents, juntes, o sigui, gent que ha col·laborat amb l'entitat i que ha fet créixer, o sigui, i mantenir-se, sobretot mantenir, perquè com et dic, 70 anys són molts anys. O sigui que per gaudir-ho, celebrar-ho, i per nosaltres un orgull de poder mantenir una mica la vida del club esportiu, del Club de Bàsquet Sant Just, i després per l'entitat i pel poble també, perquè al final han passat molts jugadors i això és per nosaltres un orgull.
0: Com van ser els inicis del club?
1: Bueno, van ser complicats, com tots. Clar, estem parlant de l'any 56, ara ho mirem amb els nostres ulls d'ara, no? Això, però clar, l'any 56 va venir perquè, si no recordo malament, a més es va fer un llibre amb el 50 aniversari del club i van fer una mica de recopilació de dades. Això va venir un parell d'anys abans de 5 amics d'aquí del poble que se'n van anar a Barcelona i van veure una pel·lícula dels Harlem Globetrotters, que era un equip d'aquests americans que jugaven, feien malabars i això. I els va agradar això del bàsquet i van voler muntar un equip. Al principi van jugar una mica d'amistosos i al final de la temporada 56-57 és quan van començar amb un equip només a apuntar-se als equips que hi ha a la federació i una mica a competir. Al principi era més il·lusió que tècnica, perquè tampoc estem parlant de que l'any 56 no hi havia ni bambes, o sigui, jugàvem amb les Pardenyes, o sigui, això surt, imagina't, i a partir d'aquí doncs, ha sigut el creixement del club, o sigui, uns inicis de molta il·lusió i que això, 70 anys.
0: I ara mateix, com està, com respira el Club Bàsquet Sant Just?
1: Bueno, estem en un any maco, bueno, ja portem uns quants anys, nosaltres aquesta junta portem 5 anys, 5 temporades, veníem de la junta anterior que portava per agrair el Francisco Arrabal, que va fer i la seva junta molt bona feina, i abans el senyor Giacomelli, o sigui, veníem d'unes juntes que anava al club mantenint-se, val? Perquè al final ja crec que havíem parlat alguna altra vegada, que competim amb moltes entitats, ja no només al poble, sinó també clubs de bàsquet d'aquí al voltant, que hi ha un teixit d'esportiu molt, molt ampli. Vale? Aleshores, nosaltres estem mantenim una mica l'estructura, tenim 12 equips masculins i 9 equips femenins, més les escoletes. O sigui, i mantenim una mica l'estructura que et deia d'uns 220-230 jugadors. O sigui que per una entitat, entre cometes, petita i de formació com la nostra, està molt bé.
0: Clar, d'alguna manera, haver tants clubs al voltant, això pot provocar aquest efecte mirall, no?, de reflectir-se amb altres clubs i veure també com treballen i com doncs ha estat la seva història i la seva progressió, però m'imagino que també hi ha certa rotació de jugadors i jugadores, no?
1: Sí. També, clar, què passa? Que quan els jugadors destaquen, i el que dius tu, hi ha un mirall, aquí hi ha molts clubs importants també al voltant, doncs hi ha fitxatges, o sigui, els clubs que venen de fora sempre es fixen amb el Sant Just, o sigui, tenim molt de cada categoria i tant femenins com masculins que ens van fitxant cada any alguns jugadors. Però bueno, nosaltres ja el que et dic és que som un club formatiu, també tenim molt clar que el que volem és que la base del poble, o sigui del club i dels equips sigui gent del poble. siguin jugadors que estiguin a, que siguin de Sant Just, i el que fem és una feina, pues, el que et deia de les escoletes, una feina bastant important, que és el que més ens interessa. I al final, com qualsevol club esportiu, és una piràmide. És la base, fer-la molt àmplia, amb els equips de formació, tant preminis, minis, etc., per al final tenir dos sèniors, tant de masculins com femenins, i amb això anar jugant. Perquè, a més, ja saps que els esports, no només amb el bàsquet, sinó els altres, hi ha edats que ja és molt més complicat el seguiment dels jugadors. O sigui, hi ha edats que les inquietuds et canvien. O sigui, a partir dels 15-16 anys ja és més complicat poder mantenir per estudis, per inquietuds, etc., i poder seguir l'esport i amb aquestes rutines que n'hi ha de 3 dies d'entreno, etc., etc., és més complicat. Però nosaltres estem, bueno, com sempre, mantenim una mica l'estructura, que és al final el que ens hem proposat des de la Junta.
0: Parlaves d'aquesta prioritat de que jugadors, jugadores, entrenadors, entrenadores siguin del municipi. Com d'important és per vosaltres això? Perquè hem estat escoltant durant aquest any, com a mínim, no? Clubs que en alguns casos doncs, es demana aquest mínim, no? de Sant Justencs. Per exemple, l'altre dia, en el debat d'Atlètic versus Club Futbol Sant Just, que va plantejar la Vall d'Avers, va sortir aquest tema, no? Aquest mínim que és un mínim compliment de jugadors santjustencs. Com hi entreu en aquest debat vosaltres?
1: No, nosaltres ho tenim clar, o sigui, entenc que cada entitat té les seves dificultats també, perquè hi ha, o sigui, el que et deia, hi ha molta competència, hi ha molt club esportiu, però nosaltres ho tenim molt clar. Al final el que promocionem és la gent dels jugadors del municipi, o sigui, al final nosaltres, no m'agradaria mentir-te, però que estem al voltant del 80, 70 i pico, 80% són sobretot jugadors, i sobretot el que són els equips de formació, el que et deia, minis, escoleta, minis, preminis, fins a infantils, cadets, quasi tot el gruix important és de la gent d'aquí del municipi, són de Sant Just. Què és més complicat? Pues les categories més altes, els sèniors sí que és més complicat.
0: Que quan també has de competir a vegades has de fitxar,
1: correcte,
0: vols dir, no?
1: Has de fitxar, correcte, has de fitxar, i després perquè també hi ha molts equips que van desapareixent entre cometes, perquè clar, al final també els jugadors van destacant i el que et deia, hi ha fitxatges, quan hi ha fitxatges també aquell equip que se't poden portar dos o tres jugadores et queda una mica coix, aleshores trobar jugadors és molt complicat, i Sant Just perquè estem molt, tenim un pavelló privilegiat i estem en això, però és molt, el servei públic és molt complicat fins aquí, també t'ho dic, o sigui, la gent, segons en quines categories, per venir en cotxe no hi ha problema, però per venir
0: de mobilitat, vols dir,
1: la mobilitat és molt complicat, saps? O sigui, hi ha categories que és molt complicat, o sigui, als sèniors no és complicat trobar gent que vulgui venir, si estàs en una categoria com la que estem, no hi ha problema i que vinguin en cotxe, però en canvi el que són cadets, això que són edats de 15, 16, 17 anys, venir fins aquí és complicat, perquè ja tens que el desplaçament el tenen que fer els pares, etcètera, etcètera.
0: L'únic autobús que us acosta més és el JM.
1: El JM
0: i deixa a passeig de muntanya.
1: Correcte, saps? És molt complicat, amb la qual cosa el que fem és això, prioritzem, bueno, el que ens interessa és la gent de Sant Just.
0: Avui estem parlant amb Max Herold, ho estem fent en clau doncs, del Club Bàsquet Sant Just i també en clau d'aquests 75 anys, 70 anys, ja t'he volgut sumar 5 més,
1: sí.
0: Veus? Arribareu.
1: Ja arribaran, ja arribareu.
0: 70 sí. Anys d'història del Bàsquet Sant Just. Aquest cap de setmana heu fet una iniciativa molt xula.
1: Sí.
0: Explica'm una mica això.
1: Al carrer. Bueno, vam fer un estudi de totes les pistes que n'hi ha amb cistelles, que saps que comparteixen una part de porteries de futbol i cistelles de bàsquet, i bueno, hi havia 26, vam censar unes 26 cistelles, vale, de diferents parcs, i el que vam fer és que vam fer una... Bueno, volíem fer una difusió d'aquests 70 anys, i el millor era pues, que ens fessin una fotografia encistejant aquestes cistelles, que havíem posat un adhesiu a les cistelles, i amb això pues, que ho pengin, ja saps que tot el tema de xarxes socials està molt de... és tot el que es porta ara, i aleshores amb això pues, el que volem fer és una mica promocionar l'equip, el club, el tenir més jugadors també, perquè això es pot, sobretot la canalla, saps? Uh-huh. I la gent jove, i després amb això el que volem fer és, bueno, són sortejos, etcètera, etcètera. O sigui, és una mica intentar promocionar tant el bàsquet, amb l'esport i amb gent del poble.
0: Uh-huh. Sí. I això es podia participar al llarg d'aquest cap de setmana?
1: No, era aquest cap de setmana, però ho ampliarem uh-huh. més dies, sí, perquè al final el que volem és promocionar-ho i que pugui gaudir, i al final també aquests dos dies hi havia competició, nosaltres hi havia competició, uh-huh. que ja aquesta setmana ja era l'últim d'una gran part dels equips, però això ho volem mantenir doncs, un 10-15 dies més. Uh-huh. I després farem sortejos i farem més difusió d'aquesta jornada.
0: Perquè els actes previstos d'aquest 70è, quins són? Diríem, aquesta bueno, és una de les accions. A inici de temporada també vau fer alguna cosa?
1: Vam fer una acció, després també, sí, la presentació vam uh-huh. fer una acció, es van fer també samarretes commemorant aquest 70 aniversari. Després Val. També volem fer un sopar, que això ja serà amb presidents, expresidents del que hem trobat del club, perquè volem uh-huh. bueno, gaudir d'aquesta celebració d'aquests 70 anys. Després a la Cluenda també farem coses especials, i una mica aquest any també farem un canvi a les equipacions, que ja portaven, si no recordo malament, 8 o 10 anys amb una equipació. Estem fent canvis, una equipació nova, que també posarem una mica de difusió amb un logotip especial per commemorar aquest 70 aniversari. Uh-huh. Sí, que farem algunes accions. I alguna acció més que, com al final és la temporada, més que de l'any, parlem de temporada, perquè va ser la 56-57, doncs nosaltres serà la 26-27, tenim un any per anar fent activitats.
0: Que bé, perfecte. I tant, amb aquesta excusa doncs podeu anar allargant la festa,
1: correcte.
0: Que això és magnífic.
1: Correcte.
0: És magnífic. Molt bé, parlàvem d'aquesta temporada d'enguany, no? A fora de micròfons m'explicaves que s'estan recollint els fruits, que s'està recollint una mica tot el que doncs, es va plantar en el seu dia també amb l'escola, no? I que això va creixent i que d'alguna manera, com que van pujant de categoria, doncs aquests fruits encara cada cop són més grossos, no? Podríem dir.
1: Sí.
0: Quines són les fites que teniu per aquest any i com les valoreu?
1: Bueno, a veure, sobretot estem molt contents de tot l'any, de la temporada, que ha estat molt, molt productiva. En tema de resultats, ja saps que no és la primera que ho comento, sempre enfoquem més cap a les categories altes, el que són els sèniors. Uh-huh. Tot el que és promoció, el que volem és que primer gaudeixin del bàsquet, que n'aprenguin i que els resultats ja vindran. O sigui, no tenim zero preocupació. Alguns equips ja han quedat primers de les seves categories, i amb el cas, per exemple, del sènior masculí, que són aquí sí que demanem una mica més de resultats, han quedat tercers, no pugem perquè sempre pugen els dos primers equips. En canvi, el sènior femení estem a la primera catalana, i el dia 30 i 31, que a més animarem a tota la gent del club a venir a acompanyar-nos a Vic, vale? Perquè fem una Final Four per intentar pujar a Copa, que ja és una categoria que crec que una vegada el club ja va estar fa uns anys, amb una altra, no? Perquè també evolucionen les categories,
0: sí.
1: Però ja és una categoria prou important. I hi ha una Final Four, com et deia, el dia 30 i 31 a Vic. I després hi ha un infantil també de primer any de Barcelona, que també ha quedat primer de la seva, o segon de la seva competició, i també fan una altra Final Four. O sigui que, uh-huh. per aquest sentit estem molt contents i ja està. I algun equip més que ja et dic que ha quedat primer de la seva divisió, però no és el que a nosaltres ens interessa. O sigui, felicitats, sempre és més bo guanyar que no anar perdent, perquè al final el que deies tu, o sigui, és el reflex del que s'ha anat treballant durant els mesos i sobretot les setmanes amb els entrenadors, no?
0: Uh-huh.
1: Però en aquest cas no és el nostre, no és el prioritari.
0: Clar, perquè és important que els infants, els nens i nenes, també a l'escola en aquest període més d'aprenentatge entenguin els valors de l'esport.
1: Correcte.
0: Vull dir, el que passa en molts esports és que es genera una competició i moltes vegades es genera des de casa, no? És que mi hijo tal o el meu fill no sé què, i això ho estem sentint molt habitualment.
1: Sí.
0: Crec que aquí hem de fer una crida una mica a casa i dir, ei, que l'esport està molt bé, però que l'han de gaudir.
1: Correcte, sempre. Això és molt important, perquè al final el reflexe de lo que volem quan ja som adults ens ve una mica de lo que hem treballat des de petits. O sigui, uh-huh. aquí el que deies és encertadament, la pràctica de l'esport, el que et fa, i més d'equip, és que tens que tenir una mica, pues, primer gaudir, però després és un treball amb equip, uh-huh. és un respecte respecte cap als entrenadors, cap als contraris, és, o sigui, és tenir una dedicació, o sigui, és tot això. I nosaltres és el que ens agrada des de la Junta, és el que volem transmetre, no? O sigui, no deixem els resultats de banda, que ja arribaran, sinó per transmetre abans, aprendre i gaudir sobretot de l'esport. Aquí, en els últims anys, sí que és veritat que no, si, no sé si hi ha un estudi clar que es va fer, però sí que hem parlat, i això amb la federació s'ha parlat alguna vegada, que és que el gran problema dels fitxatges ve normalment pels pares.
0: Sí,
1: o sigui,
0: eh?
1: Sí. Sí, o sigui, ja t'ho dic. O sigui, a vegades no és tant la criatura o el jugador que és el que vol canviar-se mm-hmm. d'aquí, perquè al final tots ens agrada que ens vinguin darrere, no? Però aquí el pare és el que... Els pares són els que més... no dic que ens fem els xulos, però, bueno, ens agrada, no? I a vegades, el de fitxar per altres equips ja queda molt de compte, perquè a vegades estàs en un entorn... És més, millor estar en un entorn que estiguis
0: saludable.
1: Bé, saludable, que estiguis content, que mm-hmm. amb els teus amics, sobretot, ja el dic... Sobretot parlo dels equips de promoció, eh? Amb el que són ja equips de juniors, sèniors, ja és una altra filosofia i aquí ja es va competir. Però amb aquests equips el millor és mantenir i estar amb el que dius tu, un entorn saludable. I ja et dic que ens han vingut, cada any ens passa, que ens venen altres clubs a fitxar jugadors minis, preminis, que tenen 8, 9, 10 anys.
0: O sigui,
1: i això, parlat amb la federació més, que està molt a sobre, es fa complicat. I ells són conscients, eh? Però clar, hi ha clubs que són clubs fitxadors i contra això és molt complicat de segons quines coses. Mm-hmm. I no pots aturar. I clar, i això et provoca el club que, clar, després muntar equips també és molt complicat. O sigui, al final el bàsquet mínim 10 jugadors, tot el que no siguin equips de 10, 12 jugadors és el màxim que pots tenir de fitxes. Tot el que no siguin 10 jugadors, 8 ja és justet. És justet, i a la qual, clar, anar a altres clubs que et vagin fitxant pues et fa que tinguis un problema.
0: Clar, clar, totalment. Doncs aquesta és una mica la realitat esportiva, que a vegades pensem que és només del futbol, però sembla que en el bàsquet també passa aquesta pràctica de fitxatges, d'estar obsessionats amb les classificacions, etcètera, etcètera. Ara marxem a un altre tema que l'hem comentat una mica fora de micròfons, però crec que també és interessant, que és el tema de l'espai, el tema de les condicions d'entrenament, de joc, que en aquest cas doncs, vosaltres teniu la vostra activitat al SEM La Bonaigua, al Complex Esportiu
1: Correcte.
0: Municipal de La Bonaigua.
1: Sí.
0: Ara mateix l'Ajuntament està ja amb aquestes obres iniciades de les pistes polidesportives de Masllubí, i que en aquest sentit doncs, això ha de descondensar, no? Ha de fer que aquest tràfic que hi ha de la pista de la Bonaigua, de les tres pistes de la Bonaigua, doncs baixi una mica el suflé i permeti que això, doncs, que els entrenaments es puguin dur a terme també en un altre espai com és aquesta pista poliesportiva. No sé si vosaltres també entreneu a patis d'escola,
1: sí, també
0: treballeu amb les escoles
1: sí,
0: de Sant Just.
1: Treballem.
0: Com està aquest tema? Com valoreu el tema de les infraestructures?
1: El pavelló, el que ja porta molts anys, i a més l'alcalde que està a sobre i el David Magallón, el tècnic d'esports, o sigui, el pavelló se'ns fa petit, no uh-huh. només a l'entitat del bàsquet, sinó a les altres entitats, i per mantenir, també volem per mantenir una mica aquestes estructures i poder competir, necessitem més espais. Tenim equips que entrenen fora, tenim que llogar pavellons fora o pistes fora, i després aquí utilitzem, per exemple, el Correig i el Montserrat, el Montseny, el Canigó, o sigui, també ens serveixen per una mica descongestionar el que és el pavelló de la Bonaigua. Uh-huh. Val? Nosaltres, sempre ho he dit, encantats i agraïts, molt, molt, molt agraïts a l'Ajuntament, perquè al final ens cedeix les pistes, i amb la qual nosaltres el que hem de fer és respectar el que ens ve determinat per l'Ajuntament i sobretot també tenir una cura i un manteniment de les pistes, o sigui, tant del pavelló com dels vestuaris, etc. I amb això el Club de Bàsquet Sant Just sempre serà molt respectuós i molt agraït en aquest sentit. Després, quan es faci el nou pavelló, ja ens diran on tenim que poder entrenar i on podem competir.
0: Clar, perquè
1: no
0: em deies que no ho sabíeu,
1: no ho sabem.
0: Que no sabeu si us tocaran a Masllubí o no.
1: Correcte.
0: Si fos pel club, Masllubí sí, Masdivino? Us quedaríeu a la Bonaigua?
1: És el que et deia una mica. Hi ha pares que prefereixen que viuen a Masdivi i ho tindran més a prop, i en canvi hi ha gent que prefereix estar més a prop del centre, que és la Bonaigua, i perquè portem molts anys. Ara mateix no t'ho sé dir. O sigui, nosaltres com a club, ja et deia, com el pavelló no és nostre i estem molt agraïts de la secció de l'Ajuntament, anirem on ens diguin. O sigui, això ho tinc claríssim. I sé que l'Ajuntament és molt responsable amb aquestes coses, que el que està fent és ajudant a totes les entitats. O sigui, en aquest sentit, crec que l'Ajuntament fa el que això, i a més, ens ajuda amb rebem també ajuts, i sempre estan disposats, almenys amb el Club de Bàsquet Sant Just, a col·laborar i ajudar-nos en totes les necessitats que tenim.
0: Saps? Doncs, Max, hem d'anar tancant l'entrevista d'avui, però m'agradaria que poguessis enviar també un missatge a aquelles entitats esportives que estan a punt de fer també anys rodons i que d'alguna manera doncs, es veuen reflectides amb el bàsquet Sant Just.
1: Bueno, no, sobretot que a totes aquestes entitats que aniran mantenint durant tots els anys, que sobretot que mantinguin l'esperit del club, de com es va fundar, perquè al final nosaltres també mantenim una mica la fundació de poder mantenir, doncs, el que et deia, un club social, familiar, i que sigui de formació. I aquestes entitats, animar-les a que segueixin, perquè és difícil, cada vegada també t'ho dic que ens ho compliquen una mica més, perquè ens demanen més coses, tant des de lo que és temes tècnics com d'impostos, etcètera, però bueno, ho fem amb il·lusió i amb ganes, i al final som pares de jugadors del club i que ho fem amb il·lusió per ganes d'ajudar i de col·laborar.
0: Max Gerol, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies per convidar-me. Adéu. Merci.

0: Passen 5 minuts d'un quart de 12 del matí. Continuem a la Rambla, el magazín matinal de Ràdio d'Esvern, i encarem aquesta segona hora del programa amb l'entrevista del dia, on repassarem l'actualitat municipal amb l'alcalde de Sant Just d'Esvern, Joan Bassaganya. Joan, bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui posarem el focus en el ple municipal del mes d'abril, que va deixar decisions importants en matèria d'igualtat, convivència, seguretat i millora de l'espai públic. També parlarem de la mobilitat urbana, dels equipaments, entre d'altres qüestions. Alcalde, comencem parlant del ple municipal del 29 d'abril, que es va celebrar de manera excepcional dimecres i que va abordar qüestions destacades com el que comentàvem, no? Entre aprovació del protocol contra l'assetjament, l'inventari de camins municipals, que seran alguns dels temes dels quals tractarem avui. Primerament, ens aturem aquí en el protocol contra l'assetjament, un dels primers punts aprovats, i ens agradaria saber què suposa per l'Ajuntament l'aprovació d'aquest protocol i per què era tan important que aquest document tirés endavant ara, precisament.
1: Bé, el protocol és un document intern de l'Ajuntament, per quan hi ha casos de potencial assetjament sexual que es produeixin entre treballadors del consistori de l'Ajuntament, i el que teníem havia caducat, per tant havíem d'aprovar un de nou, que és un document que es consensua amb el comitè d'empresa, amb els treballadors, i d'aquesta manera doncs, tenim un full de ruta en l'Ajuntament en el cas que es produeixi algun cas que es pogués considerar d'assetjament sexual. Hi ha la via judicial sempre oberta, però evidentment davant de situacions d'aquest tipus des de l'administració també s'han de prendre mesures i són les que s'estableixen en aquest protocol.
0: I com es garanteix que aquests protocols siguin útils i efectius en el dia a dia laboral?
1: Bé, doncs, primera, el més important de tot és que tots els treballadors el coneguin, especialment les treballadores, que són les víctimes de la immensa majoria de casos, per no dir tots, en què hi ha hagut un hipotètic assetjament sexual, i han de garantir la màxima confidencialitat, perquè, evidentment, hi ha moltes dones que tenen reticències a presentar denúncia davant de les conseqüències que pot patir, i també, tot i que és veritat que en el nostre entorn no és així, però a vegades pot haver-hi un cert rebuig social cap a les persones que presenten les denúncies. Crec que no és el cas de l'Ajuntament de Sant Just, però és importantíssim garantir aquesta confidencialitat i aquest rigor en tots els procediments que es duen a terme. Per tant, s'han de conèixer, s'han de portar a terme amb garanties, amb confidencialitat, i després, evidentment, si hi ha conseqüències, s'han d'aplicar. Si d'aquestes males actuacions se'n deriven conseqüències, doncs s'han de prendre mesures. No pot ser un document que quedi en bones intencions i que quedi en un calaix.
0: Molt bé, doncs marxem a obrir el següent bloc. Parlem ara de territori, concretament marxem a aquesta àrea, l'àrea de territori. El ple va aprovar definitivament l'inventari de camins municipals, que és una eina doncs, important per a l'ordenació i la protecció del territori. Per a la ciutadania pot semblar doncs, que pot ser doncs, un tema amb aspectes molt tècnics, però què és important, per què és important precisament aquest tipus d'inventaris?
1: Bé, per la ciutadania no és tan anecdòtic, té conseqüències, i una de les conseqüències és que aquests camins públics no es poden tallar a la circulació de persones, i això ha passat en el nostre terme municipal, i d'aquí va venir la denúncia d'una associació ecologista doncs que ens va portar a l'Ajuntament a redactar aquest inventari, pel qual estem obligats legalment a tenir-lo, i d'alguna manera és una protecció que té la ciutadania per poder circular lliurement per aquells camins que es consideren d'interès públic, per dir-ho d'alguna manera, de Collserola, i que, per tant, en cas de que els propietaris el tanquessin, doncs podríem iniciar expedients sancionadors. Per tant, pot semblar un document més de caire tècnic, però també té conseqüències, o pot arribar a tenir conseqüències en el dia a dia de la gent de Sant Just, que com bé sabem Molts santjustencs fan un ús molt intensiu, ara no per la pesta porcina, però en condicions normals fan un ús molt intensiu de colesterola.
0: Repassant també una mica el ple del mes d'abril, ens trobem amb una moció, en aquest cas una moció presentada per Endavant Sant Just. Estava relacionada amb la millora integral de la seguretat ciutadana i també amb nous models de vigilància de proximitat, que en aquest cas va ser rebutjada pel plenari. Per què no es va donar suport a aquesta proposta sobre seguretat ciutadana i si comparteix el govern municipal que existeix una preocupació creixent sobre aquesta qüestió entre el veïnat?
1: Nosaltres aquesta percepció la compartim. És una preocupació que també tenim des del govern municipal i per aquest motiu hi dediquem molts recursos, molts més que segurament la immensa majoria de municipis del nostre país. Per tant, és un tema que tenim molt present a la nostra agenda. El que passa és que no compartíem dos aspectes d'aquesta moció. El primer és que el to de la mateixa era molt catastrofista i no podem perdre la perspectiva. Sant Just és, malgrat episodis recents que hem tingut, un municipi molt segur, amb uns indicadors de seguretat ciutadana molt bons. Per tant, aquests indicadors són incompatibles amb un to de la moció que era alarmista i catastrofista. Per tant, hi ha una raó de forma. I també de fons, algunes de les mesures que es proposen no les compartim. De fet, la meitat les compartíem, l'altra meitat no. I per aquestes dues raons doncs, entenem que no podíem aprovar aquesta moció. Algunes de les qüestions que es plantejaven ja fa temps que les estem aplicant. Som un municipi amb un rati d'agents per habitant molt bo, diria el més bo de tot Catalunya. Tenim un agent cada 500 habitants. Tenim també, hem set pioners en la instal·lació de càmeres lectores de matrícules que ens han ajudat a prevenir molts delictes. Aquest cap de setmana passat, per exemple, en vam tenir un parell que vam poder evitar gràcies a les càmeres lectores de matrícules. I ara hem iniciat ja també un projecte per fer un desplegament de càmeres de seguretat ciutadana, aprofitant que des de fa un any la Comissió de Videovigilància de Catalunya, que és una comissió que està presidida per un magistrat, per tant és garantista, i que és qui valida la col·locació de càmeres de seguretat, doncs es mostra molt més procliu a l'hora d'acceptar-les i autoritzar-les. I per tant hem iniciat també aquest recorregut. En la resta d'aspectes doncs no els compartíem i per aquest motiu des del govern vam votar en contra d'aquesta moció.
0: Molt bé, doncs seguim repassant més qüestions. Marxem ara a parlar d'un tema que ja va ser tractat també per Isabel Darder, portaveu del seu partit, del Partit Socialista. En aquest cas estem parlant de la proposició d'urgència que es va que va aprovar el canvi de finalitat d'una part del crèdit de pressupost municipal per destinar-lo a actuacions en equipaments municipals, mobiliari urbà i accessibilitat dels vianants. Ja ens ho va explicar la portaveu, però ens agradaria que ens ho pogués explicar, fer 5 cèntims a la audiència de quines són aquestes actuacions prioritàries que es podran executar amb aquest canvi de crèdit.
1: Jo la que destacaria, que és més important, és una inversió de 95.000 euros que, juntament amb una subvenció que tenim de l'àrea metropolitana de 50.000 euros, ens permetrà adaptar el recorregut per on passa l'X30 aquesta nova realitat que tindrem a partir del mes de juny, que és una excel·lent notícia per Sant Just i molt especialment pel barri de Mas Lluí, que és que tota la flota d'autobusos de la línia X30 passarà a ser de busos articulats. És a dir, passarem de tenir dos busos articulats que tenim actualment a tenir-ne 7. Això vol dir que en molts moments hi haurà creuament de dos autobusos articulats i això ens obliga en 3 o 4 punts, ara no ho recordo, del municipi a haver de fer reformes en la via urbana per poder permetre aquest pas simultani de dos autobusos articulats. Són autobusos que són el doble de grans que els autobusos convencionals. Jo aquesta és l'actuació que destacaria més.
0: I que, per tant, serà una actuació, no sé si d'urgència, però que es farà amb certa celeritat.
1: Sí, s'ha de fer aquest any. L'àrea metropolitana ens ha donat aquesta subvenció recentment i evidentment, ells tenen molt interès, tant com nosaltres, en que perquè el DIX30 funcioni correctament és important que els busos no s'aturin quan conflueixin en un mateix punt, com en aquest cas d'aquestes corbes, no?
0: Parlem ara de mobilitat, tot i que abans parlàvem de seguretat i aquest tema també pot tenir certa relació, perquè es va aprovar una moció d'urgència en aquest ple d'abril, impulsada pel Partit Socialista, En Comú, Esquerra i Junts, per l'ordenació i la millora de la convivència dels vehicles de mobilitat personal. En aquest cas estem parlant dels patinets i altres vehicles de mobilitat personal que generen cada vegada més debat. I entenc que d'alguna manera doncs, es vol regular aquest tipus de flotilles, és a dir, aquest tipus de transport, no? que també el que ha fet és augmentar aquests furts, no? Al nostre municipi. Ens podria fer 5 cèntims de quina és la situació a Sant Just i també de com es regula això?
1: Els patinets ja estan regulats actualment. Fa uns anys tots els municipis que formem part de l'àrea metropolitana vam aprovar una ordenança seguint l'ordenança marc que va aprovar l'àrea metropolitana, entenent que no té sentit que tinguem regulacions diferents als municipis que només ens separa un carrer els uns dels altres, eh? Per tant, ja fa uns anys es van aprovar aquestes ordenances. El que passa és que fruit del boom que hi ha hagut en aquest tipus de vehicles en els darrers anys, hi ha hagut regulació posterior. Recentment es va aprovar la llei de la mobilitat sostenible, que estableix nous requisits per l'ús del patinet, i aquests nous requisits s'han d'adaptar, s'han d'incorporar a les nostres ordenances perquè no ho estaven. Aquí voldria destacar que ja és obligatori que els patinets estiguin matriculats, que també és obligatori que tinguin una assegurança, i properament, creiem que serà abans de que acabi el mes de juny, també serà obligatori que aquelles persones que van amb patinet portin casc, que és una reivindicació que fan sobretot molts pares i mares que volen que els seus fills i filles vagin amb patinet. Per tant, tots aquests canvis els haurem d'incorporar a la nostra ordenança. Per la resta, moltes situacions de conflicte que hi ha ja estan regulades i ja se sancionen. De fet, el mal ús del patinet és segurament el motiu segon o tercer d'expedició de sancions per part de la nostra policia local. Però, evidentment, només podem sancionar aquelles coses que fins ara són sancionables, eh? Per exemple, que vagin dues persones en un patinet, que vagin en sentit contrari, que vagin
0: per la vorera,
1: per la vorera estretes, etc. Tot això ja està actualment regulat i us puc assegurar que es posen moltes sancions, eh? Altra cosa és que ara s'hagi d'anar un pas més enllà i també s'hagin de regular aquests aspectes que s'han incorporat en la llei de mobilitat sostenible.
0: I comentava també el tema dels furts. A Barcelona ha incrementat el tema dels furts en patinet. A Sant Just, com està el tema?
1: El que hem notat és que des que hi ha hagut aquesta proliferació tan gran de patinets, el desplaçament de les persones que cometen furts s'ha fet molt més fàcil. I és veritat que hem tingut un increment el 2025, vam tenir un increment important respecte al 2024. Quan ho mirem en perspectiva històrica no és tant, però veníem d'un any, el 2024, que va ser molt bo en quant a indicadors de seguretat ciutadana, i el 2025 no ho va ser tant, en aquest cas concret. En altres indicadors vam millorar, per exemple, amb robatoris de domicilis, però en canvi en el de furts comesos per a persones que es desplacen amb patinet sí que ens va augmentar. Amb aquestes noves normatives també es facilitarà d'alguna manera la labor de la policia local en tasques de seguretat ciutadana, perquè ens permetrà interceptar més fàcilment grups de persones que es desplacen amb patinets que podem sospitar, o que la policia local pot sospitar, que venen amb finalitats delictives al nostre municipi. I en cas de que el patinet no estigui matriculat o de que la persona que ho porta no porti casc, per exemple, doncs ens permetrà, o que no estigui assegurat el vehicle, doncs ens permetrà interceptar-lo, confiscar-lo i molt probablement evitar possibles delictes al nostre municipi.
0: Molt bé, doncs ara si marxem del ple amb l'últim bloc abans de l'alcalde respon, volíem obrir el meló del català, de la promoció del català al comerç i la restauració. En aquest marc s'ha posat doncs en marxa diverses accions amb la implicació del Servei Local de Català i la Regidoria de Comerç en el context de l'adhesió del Pacte Nacional per la Llengua. Alcalde, amb aquesta adhesió recent, quin objectiu prioritari es marca l'Ajuntament pel que fa a l'ús del català en el comerç local?
1: Doncs no és exclusiu del comerç local, és un pla més ambiciós que jo centraria en tres àmbits específicament: el camp de l'educació, el camp de l'esport barra lleure i el camp del comerç restauració. Recentment hem enviat una carta a comerços i restauradors en els quals ens posem a la seva disposició doncs, per a facilitar tots aquells mecanismes, ja sigui des de cursos de formació per a treballadors, ja sigui traducció de cartes dels restaurants, per exemple, el que sigui, perquè la llengua vehicular, en la relació entre client i botiguer o cambrer, sigui el català. Sabem que és una feina que requereix de temps, no és de curt termini, no és de resultat immediat, però entenem que val la pena posar-hi la banya, com en els altres dos camps que t'he comentat. Per què? Doncs perquè percebem també a Sant Just un retrocés a l'ús social del català. Tenim una llengua que és important, però és petita, no té un estat al darrere que la protegeixi. En el context de globalització en el qual estem actualment, doncs aquest tipus de llengües o es protegeixen, es defensen i es promouen, o estan condemnades a desaparèixer o ser molt residuals, com estem veient en altres territoris d'Europa, en què les llengües autòctones estan en perill de desaparició. Jo crec que hi ha una sensibilitat transversal per defensar el català i per defensar el català, que és la nostra llengua, el català.

0: Caps de setmana de molta calor o pluja i a Sant Just no hi ha cap espai interior per anar-hi en família.
1: El que estem estudiant és habilitar la vagoneta, l'espai de joc, com a refugi climàtic durant l'estiu. En cas d'episodis de calor intensa, poder-la obrir perquè aquella gent que estigui a Sant Just en període de vacances pugui utilitzar aquest equipament. Vam començar, de fet, a fer-ho com a prova pilot l'estiu passat. No va acabar de funcionar. L'ús que va tenir va ser
0: baix,
1: molt residual, per dir pràcticament inexistent. Per no dir pràcticament inexistent, però tenim la voluntat d'aquest any repetir-ho i, a més, difondre-ho més, perquè probablement algun dels problemes que vam tenir va ser que la gent no era coneixedor d'aquest servei.
0: Molt bé, marxem ara a parlar del parador, un tema recurrent també a l'espai de l'alcalde Respon. Ens agradaria saber en quin estat es troba i quins plans té l'Ajuntament amb el parador.
1: El parador es va fer un concurs perquè s'obrís amb l'activitat de bar-restaurant, com havia estat en els darrers anys. El dilluns ja es van obrir les ofertes, ja es va fer la valoració i molt probablement entre aquesta setmana i la setmana que ve ja es farà l'adjudicació i, per tant, l'empresa que ha guanyat aquest concurs doncs podrà iniciar les reformes que cregui convenient i obrir-ho tan bon punt acabi obrir l'activitat, tan bon punt acabi aquestes reformes. Per tant, jo espero que aquest any ja es pugui reobrir un edifici, un espai que és neuràlgic per Sant Just, que està en un punt molt important i que tots hem trobat a faltar molt durant aquests mesos que ha estat tancat.
0: Doncs molt bé, marxem a parlar de l'estiu, perquè de cara a aquesta època estival i l'augment de les temperatures, ens pregunten quines mesures concretes té previst l'Ajuntament per controlar la proliferació de paneroles i rates al municipi, especialment també quines actuacions es duran a terme per solucionar les males olors químiques que afecten de manera recurrent als veïns del barri sud. Una mateixa pregunta que conforma dues temàtiques diferents.
1: Que té dos temàtiques diferents, com molt bé dius, respecte a la primera, les plagues. Malauradament venim d'hiverns poc freds, per tant esperem un estiu que tornarà a ser complicat en matèria de plagues. El millor antídot contra les plagues és el fred i portem ja 2 o 3 anys amb hiverns poc freds, per tant estius complicats a nivell de plagues. Nosaltres tenim servei quan es detecta un servei, que quan es detecta l'existència d'una plaga en un punt de la via pública, doncs poder actuar. En alguns casos ho fa l'Ajuntament, en altres, és una empresa que tenim contractada, en altres ho fa el Consell Comarcal, per exemple, a nivell de mosquits, I el que fem és actuar a demanda. Quan algú detecta un punt, insisteixo, en l'espai públic, que és focus d'una plaga, no? D'on surten, no sé, ja siguin paneroles, rates, mosquits, etc., nosaltres fem una actuació a través d'aquestes empreses. I això és el que mantindrem aquest any. Tenim un contracte que permet cobrir tota la demanda i, per tant, no preveiem canvis en aquest sentit. I respecte a les olors químiques, doncs és veritat que en aquest darrer any, fruit de les pluges que hi han hagut, les molèsties s'han reduït notablement, però encara no han desaparegut del tot. Nosaltres el que estem fent és un acompanyament a l'empresa Ernesto Ventós perquè pugui fer el trasllat quan abans millor a un altre municipi de la comarca. En aquests moments ja la llicència ambiental està presentada a l'Ajuntament on anirà, l'Ajuntament del municipi on anirà aquest magatzem. També està presentat el projecte a bombers. És qüestió, jo crec, que de setmanes que hi hagi llum verda perquè es pugui fer efectiu aquest trasllat i es pugui solucionar aquest problema. Jo crec que l'any que ve aquest problema hauria d'estar resolt definitivament i us asseguro que en aquesta solució

0: sempre ha estat entesa per tota la població, i hem dedicat moltes hores i molts esforços, però al final també penso que l'empresa ha ajudat, hem trobat la millor solució, que és la solució definitiva.
1: Molt bé, ara marxem a parlar d'habitatge perquè tenim tres preguntes relacionades amb aquest tema. Per una banda, els pisos de protecció oficial, tant la promoció de l'antic Jovenívols com la promoció del davant dels Miralls, seran de lloguer amb opció a compra o només de lloguer?
0: Seran de lloguer. Ara mateix estem acabant la Diputació de Barcelona, està acabant la redacció del nostre pla local de l'habitatge, i aquest pla el que ens indica són dos dades importants. La primera és que en quant a parc públic d'habitatge estem en els objectius que marca el pla territorial de l'habitatge, els estem complint, estem en el 15% del parc públic, del parc de l'habitatge és parc protegit, per tant, en aquest sentit estem complint els objectius. No és així en el camp del lloguer assequible / social. La Diputació de Barcelona marca per a l'any 2032 l'objectiu de que el 10% del parc d'habitatge ha de ser de lloguer assequible, i ara mateix estem en un 4,2%. Per tant, hem d'augmentar encara significativament aquest parc d'habitatge de lloguer assequible, i per aquest motiu les 240 dels 240 habitatges que en aquests moments estan en fase de construcció seran tots de lloguer assequible, perquè tenim la voluntat de complir aquest objectiu a l'any 2032, malgrat sabem que això requereix d'un esforç important.
1: Molt bé, una altra pregunta que ens fa arribar un oient és: què pensa l'alcalde sobre el fet que l'empresa municipal Promunsa negui el dret a la pròrroga dels contractes de lloguer d'HPO que acaben abans de finals del 2027, tot i que la llei actualment derogada, però vigent durant un mes, indicava el contrari?
0: Bé, m'imagino que deuen ser els habitatges de Comte Vilardaga, que són els que s'acaben el 2027. Aquests habitatges es renoven, tenen la possibilitat de renovar-se durant 3 anys, pròrrogues anuals, sempre i quan les persones que hi viuen compleixin els requisits que marca el decret de l'habitatge d'accés a habitatge de protecció oficial. És a dir, no poden superar uns ingressos màxims, que crec que estan al voltant de 55.000 euros quan hi viu una sola persona. Llavors puja gradualment conforme hi ha més persones, però en tant en quant la persona que hi viu no superi aquest límit d'ingressos, la pròrroga serà efectiva i es podrà fer durant 3 anys, i durant 3 anys de pròrroga. No em consta que l'empresa municipal estigui negant aquest dret a continuar vivint en aquests habitatges. I, per cert, la llei, el decret, no va ser aprovat, va estar vigent només 2 mesos, però després el Congrés dels Diputats el va tombar amb el vot de Partit Popular, Vox i Junts, que van votar en contra d'aquest decret de mesures sobre l'habitatge, que entre altres doncs preveia aquestes pròrrogues automàtiques de contracte. Per tant, malgrat la llei no ho preveu, des de l'empresa municipal sí que es mantindrà aquest dret de pròrroga de les persones que l'ocupin, sempre i quan compleixin amb els requisits que marca el decret de l'habitatge.
1: Molt bé, i última pregunta d'aquest bloc: per quan es preveuen les ajudes de l'IBI?
0: Doncs estan a punt de sortir. Jo crec que ha de ser abans de vacances, les tindrem.
1: Perfecte. Marxem al Tour de França. Aquesta és una pregunta que ens ha fet una mateixa persona, però que l'ha dividit en tres. Si li sembla, jo ho llegeixo tot sencer i després ho anem desgranant, d'acord? És una mica llarga, però crec que val la pena que ho fem així. Quins criteris han portat a l'Ajuntament de Sant Just a donar suport al pas del Tour de França pel municipi? Aquesta decisió depenia directament de l'alcalde o respon a acords amb altres administracions com l'Ajuntament de Barcelona o la Diputació? Quin cost econòmic tindrà aquest esdeveniment per les arques municipals, tant en despesa directa com en afectacions de mobilitat, seguretat i serveis, i quin retorn concret espera obtenir Sant Just d'aquesta iniciativa? Es busca impulsar un model de promoció turística similar al de Barcelona? Si sembla, comencem amb la primera. Quins criteris han portat a l'Ajuntament?
0: No, de fet és que nosaltres no ens hi podíem oposar, vull dir, és un projecte que porta Generalitat de Catalunya, estableix quin és el recorregut que seguirà el Tour. Des de l'Ajuntament no hem demanat que passi per Sant Just, però com que ha d'unir Tarragona amb Barcelona, doncs marquen un recorregut i dubto que vagin preguntant als ajuntaments si volen o no que passi, perquè imagina que hi ha dos ajuntaments que es neguen, doncs
1: es faria que l'entremat, sí, el recorregut.
0: Això és una decisió que passa per sobre de l'Ajuntament. Per altra banda, és veritat que aquell dia generarà unes certes molèsties, però no és menys cert que és un diumenge, al mes de juliol, on el trànsit de persones i de vehicles a Sant Just acostuma a ser molt baix. Per tant, l'afectació entenc que serà baixa, eh? Uh-huh. I finalment no tindrà cap cost per les arques municipals, ni directa ni indirecta. Totes les activitats de promoció i logístiques que es faran les assumeix Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya. Uh-huh. Nosaltres no creiem que des de l'Ajuntament haguem de fer aportacions complementàries, però sí que veiem que el pas del Tour és un esdeveniment esportiu de primera magnitud. A Sant Just tenim molta gent aficionada al ciclisme i sincerament no veiem cap inconvenient, ans al contrari, doncs poder gaudir d'aquest esdeveniment esportiu de màxima notorietat i de màxima competitivitat com és el Tour de França. No entenc per què ens hi hauríem d'oposar quan, insisteixo, a més no suposa cap cost per les arques municipals, i sent el dia que serà, tampoc suposa un trauma a nivell de mobilitat i d'afectacions per la ciutadania de Sant Just.
1: I pel que fa al retorn concret, entenc que és cultural. És que
0: no ho veiem en termes de retorn. No.
1: Que era el nosaltres, record, no?
0: Nosaltres no ho hem demanat, no és un projecte que hagi impulsat l'Ajuntament de Sant Just, ens hi hem trobat, i el que hem de fer és aprofitar-lo i gaudir-lo, i no ho mirem en termes de promoció de municipi, perquè precisament Sant Just no és un municipi que estigui fent cap mena d'aposta pel sector turístic, no és un sector que sigui de prioritat pel govern municipal.
1: Molt bé, doncs marxem cap a una altra pregunta, cap a un altre bloc, en aquest cas civisme, seguretat i normativa. Permetem doncs també a fer l'aclariment que la pregunta és extensa. En aquest cas, aquest mes de maig ens hi hem trobat amb això, amb preguntes molt extenses però interessants. Per tant, faré lectura completa d'aquesta pregunta. Des del consistori, parleu de censar els excrements dels animals per a una sanció posterior. Això implica una discriminació, ja que només ho podríeu fer amb els residents i empadronats prèviament al municipi. Com teniu previst localitzar i sancionar a aquelles infraccions de persones que vinguin de fora del municipi? No obstant això, el que sí que té tot vehicle és matrícula i el Codi de Circulació s'aplica a tot el país. Quan començareu a prendre mesures i a sancionar els vehicles que aparquen damunt de les voreres, en carrers exclusivament per a vianants o que hi circulen, per exemple, a Masllui? Desconec el motiu pel qual no apliqueu el Codi de Circulació, que se us ha requerit moltes vegades. En una ocasió vau respondre que els que ho feien eren els veïns del municipi, els mateixos que sancionaríeu per deixar restes dels seus animals, però no per infringir això i posar en risc la vida de les persones.
0: A veure, quan la policia local detecta cotxes aparcats sobre les voreres al barri del Mas Lluïa, qualsevol altre barri, sanciona. sanciona. No em digui aquest veí que anem allà i no sancionem perquè som veïns. Bé, sempre sancionem. És més, periòdicament rebem queixes de veïns que han estat sancionats i que es queixen precisament d'un excés de contundència policial perquè sancionen aquest tipus d'infraccions. Per tant, no és cert que no se sancioni els cotxes que estan mal aparcats o que estan en aquests passatges interiors del Mas Lluí. I després, respecte als excrements, sí, efectivament només es sancionaran, això només s'aplicarà amb els gossos que estan censats a Sant Just. No podem perseguir gossos que són d'altres municipis perquè en altres municipis no hi ha l'obligatorietat de moment de censar, sí, de fer l'ADN, però també creiem que un cop entri en vigor aquesta mesura reduirem notablement la presència d'excrements a la via pública. És veritat, com diu l'oient, que els gossos que siguin de fora no els podrem detectar.
1: Ni aquells que no estiguin censats.
0: Els que no estiguin censats, els que estiguin censats i no tenen l'ADN seran sancionats.
1: Val.
0: Els gossos de Sant Just.
1: És a dir, es fa una crima i aquell que, no, que tingui el cens però gossos, no tingui l'ADN...
0: Els gossos que no estan censats, independentment d'on siguin, sancionats. Perquè la llei de benestar animal obliga que els gossos han d'estar censats. Els gossos que de Sant Just que estan censats però no tenen ADN també seran sancionats.
1: Val, entesos.
0: Evidentment, els gossos de fora de Sant Just doncs no els podem obligar que tinguin mostres d'ADN perquè en els seus municipis de moment no els obliguen. També és veritat que cada cop hi ha més municipis que estan optant per aquesta fórmula per reduir la presència d'excrements a l'espai públic. Baix Llobregat ja ha començat Cornellà, després vindrem nosaltres i a continuació vindran molts altres municipis, alguns dels quals són limítrofs amb Sant Just Desvern. Per tant, aquesta és una taca que mica en mica s'anirà extenent a tot arreu, jo diria.
1: Molt bé, doncs ara sí, última pregunta i escombrant una mica cap a casa, perquè en aquest cas la setmana passada, a la secció de vins amb l'Astrid Goldstein, aquí al mateix programa de la Rambla, vam parlar d'un oli d'oliva verge, en aquest cas doncs, produït a Can Calopa, amb oliveres de Sant Just. Una part d'aquest oli està fet doncs, amb oliveres del municipi. L'Astrid destacava la importància de recuperar el passat agrícola i el paisatge dels municipis. I en aquest sentit, alcalde, ens agradaria saber si l'Ajuntament té previst impulsar projectes vinculats a la vinya, les oliveres o la recuperació de patrimoni agrícola a Sant Just.
0: Sí, ja ho estem fent. Nosaltres vam aprovar un document ambiciós en què establíem com fer un mosaic agroforestal a la vall de Sant Just, que tenia com un dels objectius principals, precisament, la recuperació de conreu perdut. En aquest sentit, el Parc de Collserola ja ha adjudicat dos terrenys a la vall de Sant Just, una al costat de l'Isard, l'altra sota de la masia de Can Oliveres, on molt properament ja començarem a veure com es conreen amb aquest objectiu de recuperar, crec que són vinyes. Per tant, ja fa temps que estem treballant en aquesta línia. Aviat es començaran a veure els resultats i et convido que un dia convidis aquí, en aquest mateix plató, a la regió de Medi Ambient, que és qui està liderant aquest projecte i et podrà explicar amb molt més detall totes les accions que es aniran fent, que de moment s'estan fent de la mà del Consorci del Parc de Collserola amb una fundació que està dedicada precisament a la recuperació d'aquest tipus de terres.
1: Doncs així ho farem. Moltíssimes gràcies, Joan.
0: És un projecte molt interessant. Ell us el podrà explicar d'una forma molt més detallada que jo.
1: Perfecte.
0: Però sí, per la tranquil·litat de l'Astrid, ja fa temps que hi estem treballant i molt properament ja es començaran a veure els resultats d'aquesta feina.
1: Doncs fins aquí l'entrevista a l'alcalde, fins aquí també aquest bloc de l'alcalde Respon. Alcalde, moltíssimes gràcies per passar pels micròfons de Ràdio Desvern.
0: A vosaltres.
1: Molt bé.
0: Gràcies.
1: Adéu-siau.

0: Avui l'entrevista del dia, marxem directament al celler de Can Ginestar, que va inaugurar el passat dijous 14 de maig l'exposició pictòrica Distopies íntimes de l'artista Pepe Jiménez Espejo. La mostra es pot visitar fins al 21 de juny del 2026 al nostre municipi i l'acte inaugural es va dur a terme, com dèiem, la setmana passada. Aquesta exposició ens planteja un recorregut artístic centrat en la idea d'un temps marcat per la imminència i per la percepció d'un futur cancel·lat. Però, per explicar-ho millor, doncs avui hem convidat el seu artífex, en Pepe Jiménez. Pepe, bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Com estàs? Benvingut al programa.
1: Molt bé, gràcies.
0: Explica'ns una mica d'on ve aquesta idea de parlar de distopies íntimes.
1: Bueno, aquesta idea de distopies íntimes a mi particularment m'interessa moltíssim tot això, els temes que estan relacionats amb la història, amb la memòria i també amb la societat, no? Llavors, bueno, pues, vaig pensar que d'alguna forma era una manera de poder parlar d'una forma indirecta de temes que m'interessaven molt, no? O sigui, com s'està desenvolupant tot i com estem anant cap a un cantó que no m'acaba d'agradar gaire. Llavors, mm-hmm. aquestes distopies íntimes són també crits, d'alguna forma.
0: Mm-hmm. Abans, a fora de micròfons, em parlaves de la teva trajectòria personal. Tu vens de Granada, molt mm-hmm. petit, doncs us afinqueu també al Masnou, vius molts mm-hmm. anys al Masnou, ara estàs aquí al Baix Llobregat, a Sant Joan d'Espí, coneixes la sala del celler de Can Ginestar a través també de la teva primera exposició el 2019, mm-hmm. i ara doncs tornes a exposar. A nivell professional, a nivell artístic, quina és la teva trajectòria? Com has anat treballant també aquesta mirada artística?
1: Pues mira, sempre he pintat, no? I he simultaniciat la pintura també amb la meva professió fins ara, que era la docència. O sigui, he estat molts anys donant classes i llavors, bueno, pues anava combinant, no? Combinant a la mesura del possible, no? I després, bueno, he anat fent coses també de formació. O sigui, m'he format també amb un artista italià que es diu Mario Bedini, que vaig estar un parell d'anys treballant amb ell, amb el seu taller. Després també fent gravat calcogràfic i tècniques d'estampació a la Massana i també a l'Escola Industrial de Barcelona. I després també formacions així una miqueta petites, no? Però sobretot tota una trajectòria bastant autodidacta.
0: Mm-hmm. I en aquest cas, doncs, arribes a plasmar aquestes distopies íntimes amb aquests quadres que podem veure en aquesta exposició pictòrica. Com descriuries l'exposició?
1: Pues mira, jo l'exposició són un conjunt de peces que són bàsicament pintures, però també videocreacions i fotografies que plantegen aquesta idea, no?, d'un futur cancel·lat, no? I sobretot jo volia també crear una mena de joc inesperat per obrir un diàleg, no?, sobre la complexitat de l'existència. Jo últimament estic apostant molt per una mirada lenta. L'artista John Baldessari, un artista conceptual, va dir que normalment quan entrem en una exposició, en una sala, li dediquem aproximadament entre 5 i 7 segons a la contemplació d'una obra, no? Jo penso que això, evidentment, és molt poc, no? I penso que és necessari tornar a la pausa, tornar al manteniment de l'atenció, tornar també al tema d'entrenar el focus i la comprensió d'idees complexes. Llavors, penso que la pintura i la videocreació i la música i la fotografia també són eines que plantegen, bueno, que possibiliten aquesta possibilitat, no? I m'agradaria també, bueno, pues això, no?, que les pintures siguin dispositius pedagògics de fricció, no?, per poder visibilitzar efectes negatius, no?, de la societat, de la incomunicació, del soroll. Llavors, bueno, pues la cosa està per aquí. El resultat l'exposició són el resultat sobretot dels últims 2 anys de treball, que cada vegada, bueno, pues està treballant en diferents línies, no?, intentant que moltes idees funcionin a la vegada. I això penso que, bueno, que s'ha aconseguit, no?, l'exposició. Això de que moltes idees que són aparentment diferents puguin funcionar i puguin estar dins de la mateixa exposició, bueno, pues penso que s'ha aconseguit, no? M'ha ajudat moltíssim la Genira, en aquest sentit, o sigui, la col·locació de les peces i tot el tema del muntatge i també la Montse Bertran, no? Es tractava de dirigir la mirada de l'espectador. però d'una forma subtil, o sigui, no d'una manera brutal, amb un itinerari, amb una numeració, però sí dirigint amb connexions internes, amb colors, amb tensions i tot això.
0: Home, t'anava a dir, nosaltres estem ara, mentre ens vas explicant, observant també algunes imatges de a la jornada de la inauguració, on podem veure doncs, alguns quadres que conformen aquesta exposició, i el que t'anava a dir a continuació, que és el que destaca més de la teva obra, són els colors i el moviment, no? Sí. Aquesta intencionalitat de moviment que tenen tant els personatges com els quadres, sí. I això com s'aconsegueix? Difícil, bueno, no?
1: No, però moltes vegades quan penso en una obra ja la començo a imaginar, no? I llavors comences a tenir-la al cap, a tenir-la ja dibuixada, i fas alguna mena d'esquema, no? Perquè la tensió i la col·locació dels personatges o de les formes o de les tensions siguin les correctes, les que tu has pensat, no? I llavors, mentre estàs pintant, també estàs prenent decisions, que són molt importants, no? Estàs prenent decisions sobre la intensitat d'un color, sobre la col·locació d'una forma una miqueta més cap aquí o una miqueta més cap allà i tal, i tot això, bueno, configura una tensió interna a l'obra. I m'agrada que cada obra, bueno, pues tingui la seva tensió, no? I tingui la seva importància. O sigui, no he col·locat cap obra de la que no estigui convençut aquí a l'exposició. Sí, sí.
0: Clar. No, anava a dir que les peces també combinen aquesta figuració contemporània i abstracció geomètrica, sí, amb una iconografia formada doncs, per figures aïllades, arquitectures inhabitables i també espais escenogràfics que transmeten sensacions de desorientació i pèrdua de referents. I això doncs, ens permet també captar coses, no? Perquè abans comentaves també el fet de l'observació, que és importantíssim. Jo quan visito una exposició procuro anar-hi sol, Pepe.
1: Sí. Sí, això és molt important.
0: Perquè quan vas a una companyia sempre estàs supeditat a que... O pregunto, si vaig amb algú, pregunto, tu com vius les exposicions?
1: Sí.
0: Tu com... què és el que fas? Ets de llegir tots els rètols? És de fer una passada i marxar? Perquè en funció d'això jo faré una cosa o una altra. Perquè jo sóc de donar-me voltes i voltes i voltes i estar pràcticament doncs, potser una hora i mitja a l'exposició mirant quadres, intentant entendre què és el que em volen dir, intentant entendre doncs, una mica el context de la obra, captar coses que potser no ha captat una altra persona o que l'artista ha amagat allà. Clar, d'alguna manera creus que també hauríem d'educar una mica el nostre ull o com a mínim valorar el temps que ha dedicat l'artista per nosaltres també dedicar-li un temps? Perquè clar, és que vivim en l'era dels scrolls i dels 15 segons del TikTok
1: això,
0: i quan arribem a una exposició no sabem estar en una exposició.
1: No. Bueno, jo sempre, o sigui, o vaig sol o vaig amb alguna persona que sigui com jo. O sigui, a mi m'agrada llegir tota la informació, mirar i remirar també i fer voltes. O sigui, a mi quan vaig al Centre Cultural Contemporani de Barcelona o a la Tàpies o a qualsevol lloc i tal, sí, o l'última vegada que vaig anar, l'última i la primera vegada que vaig anar a Arco, vaig estar 8 hores a Arco. Sí, o 8 o més, i hi havia gent que anava amb mi, tal, sí, que, bueno, que al cap d'una hora i mitja ja havia acabat tot el circuit, no?
0: I
1: a mi això, o sigui, no, bueno, pues m'agrada molt que sigui un espai per al silenci, per la contemplació. M'agrada també gaudir d'aquesta sensació que tens de penetrar a un lloc que és no sagrat, evidentment, però sí que és un lloc important, o sigui, i és un lloc per tallar també amb totes les presses, totes les... tot el caos i tot això que tu dius de l'escroll i tot això del que fem, no? O sigui, no són capaços de llegir un llibre i estar concentrats en un puesto. A mi m'agrada reclamar tot això, no? Reclamar que les idees complexes tinguin el seu moment perquè es pugui perquè la gent pugui gaudir i disfrutar, perquè les redes neuronals creixin. Jo penso que tot això és molt important, i és molt important que la pintura, que la música i que tot això li dediquem, bueno, pues no, un temps de reflexió i de poso, no? I tot això que penso que és molt important. A mi no m'agrada anar a exposicions amb gent que té pressa.
0: Sí, sí.
1: I això que tu dius d'anar sol, pues també és una experiència que la recomano moltíssim.
0: Totalment. Pel que fa doncs al físic és a dir, on aboques el teu art, què és el que més t'agrada? Perquè ara estàvem parlant del llenç, però potser em dius també que t'agrada abocar l'art amb altres condicions, amb altres espais, és a dir, per exemple, el videoart també està molt de moda,
1: sí,
0: ara.
1: Sí.
0: Tu com treballes aquestes tècniques?
1: Pues d'una forma molt intuïtiva, o sigui, vaig començar el videoart perquè, bueno, amb una exposició vaig donar-me compte de que no tenia prou amb el tema de les imatges quietes, les imatges estàtiques, llavors vaig pensar que la forma més natural de donar-li moviment era a través del vídeo, la videocreació, no? Llavors vaig començar a fer vídeos experimentals, i, bueno, i ajudat per la Montse Bertran, per el Saki Tòxic, que és un company també, i vaig començar a fer aquesta hibridació també entre imatge, partint de la imatge i després fent curtmetratges i vídeos experimentals. I també, bueno, em vaig donar compte que em feia falta també el concurso de la música, no? O sigui, no pots estar demanant favors contínuament a músics que et facin això, i bueno, jo ja havia fet els meus pinitos amb la música, i ara pues, totes les músiques de les meves videocreacions i també d'un llargmetratge, el darrer Déu de Montse Bertran, pues, també he fet la música de la banda sonora. O sigui, m'agrada moltíssim, bueno, pues, estar amb molts llocs, perquè d'alguna forma aquesta hibridació jo penso que enriqueix tota la teva obra.
0: Tocar molts pals per necessitat, però que alhora sí, no, també sí, t'acaben sí, aportant molt a tu com a artista.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs avui estem parlant amb Pepe Jiménez, ho estem fent en clau d'aquestes distopies íntimes a l'exposició pictòrica que podeu veure al celler de Can Ginestà fins al 21 de juny, també en dues visites guiades previstes pels dies 28 de maig i 11 de juny a les 6 de la tarda. Explica'ns una mica com podem participar d'aquestes visites guiades.
1: Pues lo primer és venir i no tenir pressa, o sigui, serà una hora aproximadament, jo aniré explicant algunes coses dels quadres, però no explicaré els quadres, sinó que explicaré a lo millor, bueno, pues, com tenen de dirigir una miqueta el seu trajecte dins de la sala, i bueno, hi ha alguna curiositat que d'alguna forma desperti l'interès de l'espectador sobre una determinada obra, una altra i tal, i això és bàsicament el que serà, no? I també, bueno, pues, gaudir de les experiències i de compartir amb la gent que pugui venir de la seva mirada, que és molt important, no? O sigui, amb la seva mirada jo puc construir també un relat, i m'agradaria que fossin aquestes visites guiades també una construcció de relatos íntimos també per part de la gent que vingui, no? I s'explicaran cosetes de tipus tècnic, també de la gènesis d'alguna obra, etcètera, o sigui, tot això. No tinc un guió precís i exacte, sinó que dependrà molt també de la gent que vingui.
0: Al final et coneixes l'obra perquè és teva, o sigui que...
1: Sí.
0: També t'adaptes una mica a la gent que vingui i també a l'energia que portin, no? Perquè això és important. T'anava a preguntar de com valores aquest tipus d'espais, no? Com el celler de Can Ginestà per artistes com tu, no? Que esteu en constant creació, en constant també al final intenteu no reciclar-vos, però sí anar creixent, no? I anar obrint altres fronts, i clar, en aquest cas que hi hagi espais com aquest és important, però també m'imagino que per vosaltres doncs és necessari, no?
1: Jo penso que sí, perquè bueno, és un espai que bueno, té moltíssimes possibilitats al celler de Can Ginestà. Està molt bé, o sigui, a més també bueno, pues hi ha molt de recolzament per part de l'Ajuntament, o sigui, l'alcalde i la regidora de Cultura van participar també de la inauguració, i, bueno, i això ho notes, no? Notes que hi ha un recolzament a la cultura, i després també bueno, pues, l'Almudena, la Blanca i tota la gent que d'alguna forma està al voltant de les exposicions està aportant moltíssim, i t'agrada veure això, no? O sigui, no només la part física del celler, que està molt bé, que dona moltes possibilitats, sinó també la part humana de la gent que està al voltant, que està recolzant aquest tipus de propostes, no? Bueno, el celler, o sigui, la primera vegada que vaig exposar aquí al celler, bueno, pues, vaig proposar jo penso que un tipus de pintura una miqueta diferent. El que passa és que, bueno, han passat alguns anys i he variat la meva visió, la meva manera, la meva forma d'entendre la pintura, la videocreació i tot això, i penso que d'alguna manera hi ha una evolució important, un canvi. O sigui, penso que més que una evolució així orgànica i natural, he fet un canvi bastant important, no? O sigui, els meus interessos d'alguna manera s'han volcat en un altre cantó, no? I penso que aquesta exposició, pues, pràcticament sí que té a veure alguna coseta amb la que vaig fer fa temps, però penso que no, que ara, bueno, s'ha proposat una novíssima exposició. I en aquest sentit estic molt content. O sigui, no he fet más de lo mismo, no? O sigui, no he fet això, sinó que he donat un penso que un canvi bastant important. No sé si és una evolució positiva o negativa. Jo penso que és molt positiva i la gent d'alguna manera va recolzar aquesta iniciativa meva, no? Però penso que un artista no té de quedar-se enclavat en un lloc, no? Quedar-se fixa en un cantó, no? Sinó que tens d'anar evolucionant. La teva mirada va evolucionant. I tu, jo penso que la teva obra també tenia aquesta evolució i té de ser molt orgànica.
0: Totalment, totalment, i al final aquest creixement personal que fem també es veu plasmat a les obres, no? Es veu plasmat en aquesta expressió artística, que en aquest cas és pictòrica. Pep, hem d'anar tancant una mica l'espai. Sí. No sé si vols dir alguna cosa abans de cloure l'entrevista.
1: Bueno, de fet, quasi m'has preguntat quasi tot. O sigui, també diu una cosa també que és molt important. Havia dit la formació artística, però penso que també hi ha una part de la formació no artística. O sigui, la meva llicenciatura en Història Contemporània també m'ha portat a tenir potser una mirada una miqueta més afilada sobre temes socials. Llavors penso que això també hibrida i es conjuga amb la pintura i amb tot el que fas.
0: I amb el missatge.
1: Sí, penso que sí. Penso que és molt important, no? Que n'hi hagi un magma.
0: Totalment. Pepe Jiménez, un plaer tenir-te aquí als estudis de Ràdio Desvem, que vagi molt bé aquesta exposició, que vagin molt bé també aquestes dues visites guiades programades pel 28 de maig i l'11 de juny a les 6 de la tarda. I res, qualsevol cosa, si hi ha algú doncs, que ens estigui escoltant i vulgui més informació, la trobarà a la notícia del www.radiodesvem.com i també doncs, visitant el celler de Can Ginestà. Una abraçada.
1: Gràcies, moltes gràcies.
0: Adéu-siau. Gràcies.

0: Doncs seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla, és moment de l'entrevista del dia. Parlem amb l'agrupació fotogràfica de Sant Just, que organitza una nova edició del Juny Fotogràfic 2026, que celebrarà al llarg d'aquest mes de juny. Per parlar d'aquest tema, avui hem convidat en Joan Elias i l'Enric Pertegaz, que els tenim aquí als estudis de Ràdio Desvern. Bon dia, família, com esteu? Benvinguts.
1: Bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
0: Explica'ns una mica en què consisteix el Juny Fotogràfic.
1: Doncs mira, des de que es va crear l'agrupació l'any 2011, que per cert, aquest any fem 15 anys, això que es diu, la Niña Bonita, doncs, doncs des de la creació de l'agrupació, el mes de juny l'hem dedicat a fer com una festa major de la fotografia, la nostra festa, en el sentit de que agrupem una sèrie d'actes, començant per un que ja és, doncs ja és icònic a Sant Just, que és l'exposició als Jardins de Can Ginestà, amb veïns del poble. Això va començar així, doncs aleshores s'hi afegeixen exposicions, depèn de l'any, en fem més, menys, més triades, més específiques, i també tallers fotogràfics per... per una mica per donar formació tant als nostres socis o sòcies com a tothom que s'hi vulgui apuntar. Són tallers oberts, totes les activitats són obertes, i més aquest any tenim també una festa col·lectiva, una festa que farem a la plaça de la Pau, que en principi era un acte dedicat a fer fotografies una mica especials de ball i de foc, però que vam pensar que, doncs, que igual estava bé obrir-ho al públic, i doncs així a la plaça de la Pau doncs farem una mica d'espectacle amb bailarines, amb ballarines, i després amb espectacle de foc, gent que treu foc per algun lloc.
0: I està relacionat això amb aquesta efemèride que compliu aquest any, que és el 15è aniversari de l'entitat? O us ha vingut una mica així fet i heu dit, vinga, va, doncs ja que estem, ens hi posem i fem festa grossa?
1: Sí, bueno, sí, hem procurat fer la festa una mica més grossa dintre dels nostres recursos, i en aquest sentit tenim dos tallers. De fet, un s'ha hagut de suspendre per causes alienes, però tenim un taller molt potent d'un gran fotògraf per fer una formació de fotografia de viatges i documental. I després tenim també tres exposicions molt, molt interessants, més aquest espectacle. Bueno, hem procurat esforçar-nos una mica més per fer una mica de celebració d'aquests 15 anys, efectivament.
0: Perfecte. I quines són les exposicions principals? No sé si ens ho vol explicar l'Enric, a les exposicions, o una mica el que podrem trobar en aquest juny fotogràfic.
2: Les exposicions d'aquest any, tenim una que estarà aquí al Mercat Art, que és el concurs internacional, que consta d'unes 100 obres premiades de tot el món, que seran
0: gràcies,
2: per poder-les veure i gaudir d'elles. Després, aquí a Can Ginestà, tindrem les dones de Sant Just, que serà una altra exposició dedicada aquí a la fotografia a les dones de tot el poble. Una altra exposició serà una col·lectiva nostra, que estarà aquí a les escoles, que seran dos fotografies de tema lliure dels voluntaris que han volgut presentar-les. I llavors també a la Vagoneta tenim cada mes fem una exposició fotogràfica d'un company nostre, d'un soci o sòcia de l'agrupació.
0: Molt bé, doncs aquestes són les exposicions que podrem trobar al llarg d'aquest programa, d'aquesta programació del 2026. Alguna cosa que vulguis afegir, Joan?
1: No, només remarcar l'exposició. Bueno, totes les exposicions seran molt interessants, però vull remarcar les del Mercart, tant per l'espai que és, com per la qualitat de les fotografies. Són les fotos guanyadores de premi en el nostre concurs internacional, que ja porta 17 edicions, és a dir, el concurs és una mica més vell que l'agrupació, curiosament, i per tant són fotografies que venen de molts i diferents països, amb diferents tècniques, diferents motius, i amb aquest espai tan important que tenim aquí a Sant Just, doncs penso que és una oportunitat molt bonica de veure grans imatges, no? Uh-huh. És que les tres exposicions són molt peculiars i molt diferents, no? Perquè la de les dones de Sant Just, de fet, és una iniciativa de l'Ajuntament.
0: Val.
1: També s'ha de dir que l'Ajuntament ens recolza en tots aquests actes que fem, eh? Això també cal dir-ho, cal ser agraït, no? Que diuen. Però aquesta de les dones de Sant Just, com dic, és una iniciativa que es va plantejar des de l'Ajuntament i que nosaltres ens hi vam enganxar, que és fer fotos a dones de Sant Just. Fotos per una mica, doncs, per tenir un arxiu de persones, de dones, i l'exposició és això, és a dir, és una mostra, però és el que vull remarcar és que aquesta idea, aquest projecte de fotografiar dones o les dones de Sant Just no s'acaba en aquesta exposició. De fet, diré que comença perquè el projecte segueix, seguirem fent fotografies de dones de Sant Just, una mica en conjunció amb l'Ajuntament. Vull dir que és un projecte a mig i llarg termini.
0: Clar, aquesta exposició dels Jardins de Can Ginestà podríem dir que és de les més esperades, perquè la gent ja ho té com una tradició, i durant aquestes primeres setmanes del mes de juny, doncs la gent ja s'hi passeja, no?, pels Jardins de Can Ginestà. També ve a la inauguració, que si no vaig errat és la setmana vinent, i que en aquest sentit d'alguna manera la gent també s'ho sent seu, perquè també veu gent que reconeix, no?, en aquestes fotografies.
1: Sí, aquest és el gran atractiu, certament, i sobretot perquè Can Ginestà també és el punt on és millor fer una exposició, perquè és potser el lloc del poble on passa més.
0: Clar, hi ha molta confluència de persones.
1: Però no? Certament això de veure's a un mateix o a un conegut, un veí, un amic, amb la foto penjada allà, doncs fa gràcia, no? I tothom busca veure qui coneix, qui ha sortit, qui no ha sortit. I sí, la veritat és que és una exposició que sempre ha tingut un gran èxit, certament.
0: Molt bé, doncs avui estem parlant, com dèiem, del juny fotogràfic. Ho estem fent amb en Joan Elias i l'Enric Pertegaz. Ho estem fent, doncs, en marc d'aquesta celebració de la quinzena, del 15è aniversari de l'entitat, que el juny fotogràfic, doncs, també porta molts anys duent-se a terme, i que en aquest sentit, doncs, podem trobar, per una banda, l'exposició de Mercart a partir de l'1 de juny, també la mostra de Dones de Sant Just als Jardins de Can Ginestà, amb un projecte centrat en la diversitat femenina del municipi, i també la col·lectiva de socis de l'entitat, que es podrà veure a les escoles el 2 de juny. Què trobarem en aquesta col·lectiva? Explica-nos una mica més en profunditat amb què s'han centrat els socis i sòcies de l'entitat enguany.
1: Doncs s'han centrat en la seva creativitat, és a dir, no hi ha un tema, no hi ha una tècnica.
0: Sí.
1: Bueno, només sí que hem demanat a cada soci o sòcia una foto amb color i una altra en blanc i negre. I a partir d'aquí el tema és lliure. I per tant veurem, doncs, formes molt, o sigui, tècniques diverses, estils diferents i formes de narrar diferent, perquè per nosaltres fer fotografies no és només prendre una imatge, apretar un botó. Per nosaltres el que intentem, el nostre objectiu, és que fer una fotografia sigui explicar una història. I això va més, molt més enllà, no?, de la típica foto que tots fem al mòbil o al selfie. És a dir, volem anar més enllà, volem aplicar criteris més artístics, volem aprofitar a fons la tecnologia que ens donen les càmeres aquestes més gruixudes, no?, que portem. I aquesta és la idea, no? Fent exposicions, nosaltres tenim la idea molt clara de que fer exposicions és bo per tots, pels socis, perquè així ens forcem a sintetitzar i a direccionar el nostre treball, I és una manera de que tots creixem més, tant del punt de vista tècnic com artístic, com ja dic en últim extrem, doncs, que la fotografia transmeti o una història o un sentiment o una sensació que és el que a nosaltres ens engresca, no? I és el que volem transmetre a l'espectador, que s'engresqui amb les nostres imatges i que eventualment s'apunti, doncs, a la nostra agrupació, i així com més serem, allò que diuen, més riurem.
0: I com bé deies, també enfatitzant una mica l'arquitectura i els espais del nostre municipi, per una banda teníem, doncs, aquesta exposició a Mercart, l'altra a Can Ginestà, aquesta al claustre de les escoles, un lloc idíl·lic que en aquest sentit també, doncs, ara a l'estiu s'omple de vida, no? Perquè amb els tallers de música que també fan activitat, que fan aquests concerts de final de curs, també amb les accions que es van desenvolupant pels voltants, és l'excusa perfecta, doncs, per passejar per l'entorn de les escoles i poder veure també aquesta exposició que trobarem a les escoles a partir del 2 de juny, en aquest sentit, en aquest claustre, no?
1: Sí, de fet, l'exposició en principi estarà a partir del 1 de juny, el que passa és que el 2 de juny, que és un dimarts, és la inauguració.
0: Clar, perquè a l'1 ja esteu
1: perquè
0: inaugurant...
1: Perquè a l'1 inaugurem...
0: El Mercart.
1: El Mercart, sí, per això no podíem inaugurar-ho tot al mateix moment. Per tant, el Mercart, doncs, fem una inauguració, que això vol dir que sempre hi ha una copeta de cava i alguna cosa més, i el dimarts una altra copeta de cava i alguna cosa més, i, bueno, serà una setmana molt dura, ja t'ho pots imaginar, no?
0: Bueno, està bé, s'ha de celebrar la fotografia també. I ens parlaves també de la programació, doncs, d'activitats, com per exemple la de l'aire lliure que trobarem, doncs, el 5 de juny a la plaça de la Pau, oberta a tothom, amb aquest espectacle de dansa i foc obert al públic. I per altra banda també teniu programació completa amb tallers especialitzats, com per exemple el curs de fotografia d'Eclipsi, que aquest any va molt bé perquè diuen que el mes d'agost hi haurà un eclipsi molt important, o sigui que... Això està molt, molt bé que fer formacions d'aquest tipus. I bé, doncs, en aquest sentit, quins tallers més trobarem al llarg d'aquest juny fotogràfic?
1: Bueno, pues, perdona, però em sap greu, però aquest taller no el podem fer.
0: Ah, vale, aquest és el que comentaves, que no es podrà
1: desenvolupar. Sí, perquè eren tres ponents i un li és impossible venir. I aleshores, esclar, era un taller complicat, que venien els tres de fora, i al final, en contra de la nostra voluntat, doncs l'hem tingut que anul·lar.
0: Hauria estat molt bé pel que dèiem, no?, per la fita d'aquest estiu, que hauria estat interessant.
1: Era el moment de fer-ho, no?
0: Sí, no.
1: Però, bueno, ja farem altres coses.
0: I tant. Els altres dos, com dèiem, reportatge i fotografia de viatges, que aquest sí, entenc que es manté, i altres activitats que s'adrecen a aficionats i públic general, oi?
1: Sí, aquest taller de reportatge i fotografia de viatges l'impartirà el José Benito Ruiz, que és un gran fotògraf i a la vegada un gran formador. És a dir, no decepciona. Això sí que puc garantir. Val. Que qui vingui s'ho passa bé. A part d'aprendre, s'ho passa bé perquè és una persona realment molt didàctica. I és especialista en... Bueno, és una persona amb una enorme experiència i sobretot... Bueno, i en aquest cas parlarà de fotografia de viatges i de realització de reportatges d'autor. És una de les disciplines de la fotografia més atractives, no? Es tracta d'aprendre a realitzar fotografies per conformar un reportatge complet i variat. És a dir, què passa quan anem de viatge? Pues que comencem a disparar com bojos, no?
0: Sí.
1: I després arribem aquí amb cents, en el nostre cas mils de fotografies, i aleshores què passa? S'ha de seleccionar, veus que hi ha coses que no has fet bé, veus que tenies que haver fet un altre tipus de coses, que et falten imatges per fer... Bueno, tot això ens explicarà com enfocar-ho de la manera correcta per no tornar-nos a bojos fent fotografies o quedant-nos pues, sense poder pues, entomar tota aquesta muntanya de fotografies que portem. És a dir, aconseguir un estil propi, tenir una idea i un propòsit preconcebut i aleshores i sobre el terreny saber reaccionar, saber com fer-ho. El taller tindrà una part pràctica, el taller es fa dissabte i diumenge al matí. I aleshores doncs, hi haurà una sortida pràctica, que s'ha de concretar com es farà i on, però que no és només teoria, hi haurà una pràctica i després es veurà aquesta pràctica, doncs, què s'ha fet, com s'ha fet. Vull dir que és un, sí, serà una activitat força interessant, jo la recomano. Com ja he dit, està oberta a no socis, per tant, doncs, només accedint a la nostra pàgina web, allà ja pots inscriure't i a partir d'aquí doncs, ja està.
0: Doncs Joan Enric, anem tancant l'espai d'avui on hem pogut parlar de l'agrupació fotogràfica, d'aquest juny fotogràfic. No sé si voleu afegir alguna cosa més abans de tancar, però agrair-vos doncs, que hagueu passat pels micròfons de Ràdio d'Esvern i convidar tota la gent que ens estigui escoltant a participar d'aquest mes de juny amb aquesta programació d'exposicions, activitats i tallers que ompliran el municipi de fotografia. Una abraçada molt gran i també felicitats per aquest 15è aniversari de l'entitat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies.
1: I bon dia.

I fins aquí el resum de la Rambla d'avui. Moltíssimes gràcies a tota la gent que ha fet possible el resum de la Rambla d'avui dissabte. Un plaer estar amb vosaltres compartint experiències, compartint entrevistes aquí al 98.fm. Soc Daniel Martínez, responsable de la Rambla, i és un plaer estar amb vosaltres, de fet, cada dia de dilluns a divendres i també els dissabtes amb aquest resum. Ja sabeu, ens torneu a escoltar a les ones del 98.fm a partir de dilluns amb el nostre magazín de 10 a 1 i en aquest resum els dissabtes en aquesta mateixa hora i a la mateixa freqüència modulada. Tornem dilluns, que vagi bé. Adéu-siau.

0: Xoc d'Estics, el programa de l'hoquei català. Amb Artur Ávila, Nani Gil i Jordi Benavent.
1: Benvinguts un dilluns a més a Xoc d'Estics, el programa d'hoquei que des de la nova ràdio de Reus ens apropa cada setmana l'actualitat de l'hoquei patins de casa nostra. Encetem aquesta primera hora parlant del nou campió de la Copa de la Reina, que durant tot el cap de setmana s'ha disputat a Gijón i on, per segona vegada en la seva història, aixecava el club patí Vila-sana després de deixar pel camí a Martinelli a Manlleu. I les campiones d'Europa, el Fraga, les vilassanenques s'imposaven a la final a l'anfitrió, el Telecable Gijón, revalidant així el títol que van aconseguir, com diuen, la temporada passada per primera vegada a Cerdanyola del Vallès. Pel que fa a l'hoquei masculí, ja ha començat la lluita pel títol de l'hoquei Lliga amb els play-offs en aquests primers enfrontaments de les eliminatòries de quarts que es juguen al millor de tres partits. Va haver-hi tot el ventall que pot oferir uns play-offs. Tres victòries locals, amb dos partits on el Feo i Barça feien valer el factor pista i sumaven al primer punt després d'imposar-se, no sense patiment per la mínima, contra Lleida i Noia respectivament, mentre que el Voltregà forçava els penals a Igualada, però els de la capital de l'Anoia també sumaven el primer punt i mantenien el factor pista favorable gràcies a l'encert de Roger Bars en la cara i creu des dels llançaments del 5-40. Després tenim un Reus que gràcies a dos hat-tricks de Joan Salvat i Martí Casas sorprenia amb una espectacular golejada al Joan Ortoll i guanyava amb contundència el Calafell, emportant-se a banda del punt en joc el factor pista cap a la Bombonera reusenca. Som els de Xoc d'Estics, amb David Fernández a la part tècnica, Nani Gil, Artur Ávila i qui us parla, Jordi Baranyà. Tècnica, Nani Gil,

0: Des de dijous a diumenge passat va disputar-se a Gijón la 20a edició de la Copa de la Reina, una competició que té com a equip amb més títols el Voltregà amb 6, i que de les 6 darreres edicions, les edicions post-Covid, 5 amb aquesta han estat guanyades per equips catalans i només la del 2023 va viatjar cap a Astúries. L'edició d'aquest 2026, disputada a Gijón, tenia 5 representants catalans més el recent campió d'Europa, el Fraga, l'anfitrió Telecable Gijón i l'equip revelació Benvibre. Ja us hem avançat a la presentació que el nou campió de Copa de la Reina és el Vila-sana, que repetia títol guanyant 3-1 al Gijón. Però anem pas a pas. Dijous es jugaven els dos primers quarts de final amb aquests resultats.
1: Fraga 2, Cerdanyola 1.
0: A les fragatines no els afecten les celebracions Champions.
1: Vila-sana 2, Manlleu 1.
0: Les lleidatanes capgiren el 0-1 manlleuenc. Fraga i Sarda inauguraven la 20a edició de la Copa de la Reina 2026 en un quart de final que s'emportaven les fragatines per un ajustat 2-1. Ens informa d'aquest partit el nostre company Albert Clavé. Bona tarda, Albert.
2: Bona tarda. Tal com has introduït, el Fraga s'imposava per 2-1 en el duel de quarts de final de la Copa de la Reina, però el Cerdanyola va vendre cara a la seva pell en l'eliminatòria. I és que les verdiblanques no es van deixar intimidar per les vigents campiones d'Europa. És per aquest motiu que van sortir amb molta empenta des del començament del partit. Tant és així que, amb només 13 segons de joc, ja tenien la primera superioritat, després que Einar Cheva veiés la targeta blava per fer la traveta a Gemma Soler quan s'escapava. El Fraga es va defensar molt bé i va superar l'escull. Amb una defensa ordenada i un bon treball en atac, el Cerdanyola disposava de més ocasions de gol. Però Anna Ferrer no es deixava sorprendre. I quan les verdiblanques començaven a mossegar fort, Carla Fondaglòria desviava al fons de la xarxa un llançament de Marlena Rubio des de la frontal de l'àrea, al minut 13. L'1-0 va suposar un cop baix per les verdiblanques i a poc el Fraga va prendre el domini, però la defensa ordenada del Cerdanyola impedia que acabés de temorir. Al minut 24 hi va haver un gol anul·lat de Carla Fondaglòria a instàncies del VAR, en què es va veure que havia marcat amb el peu. Per tant, amb l'1-0 es va arribar al descans. La segona meitat va ser molt igualada. El Cerdanyola va tornar a sortir amb empenta, fins a tal punt que al minut 29 Laura Valverde desviava a gol un abús estratosfèric de Gemma Soler. Però l'alegria va durar ben poc, perquè immediatament després Adri Soto marcava el 2-1. El partit es mantenia equilibrat. El Fraga va cometre la desena falta al minut 42. Gemma Soler va llançar la pertinent falta directa a la tanca per jugar amb el rebot, però Anna Ferrer, molt mugri, li va esgarrar la jugada. A partir d'aquí, el Cerdanyola encara no volia anar-se'n de vacances i va lluitar per forçar almenys la pròrroga fins al punt que va jugar amb 5 jugadores de pista l'últim minut i mig. Però les del Baix 5A, amb Anna Ferrer com a protagonista final, no es van deixar sorprendre i van ser les que van aconseguir el passi a les semifinals de la Copa de la Reina 2026. I felicitar el Vila-sana per haver aconseguit aixecar el títol de campiones de la Copa de la Reina. Bones vacances, espero retrobar-nos en aquesta secció la temporada vinent.
0: Al final del partit, l'entrenador del Cerdanyola, Sergi Coll, valorava així el partit.
3: Va ser una llàstima perquè jo ja havia dit a la prèvia que seria un partidàs i crec que així va ser. Vas veure un Cerdanyola que va plantar cara al campió d'Europa, que va plantejar un partit de tu a tu en tot moment i fins i tot dominant i arribant molt més que el rival en algunes fases del partit i va ser una llàstima sobretot perquè quan aconseguim empatar ens fan el 2-1 en 10 segons o 15 segons i si haguéssim mantingut l'empat més estona crec que podria haver canviat el resultat final, però molt satisfet de la feina i de la temporada que han fet les jugadores i ja pensant la temporada que ve a intentar millorar els resultats.
0: El segon quart de final entre Vila-sana i Manlleu acabava també amb el resultat de 2-1. Partit on les campiones de la Lliga regular van haver de patir molt per classificar-se per semifinals. El Manlleu, que havia resistit ja 2 minuts d'inferioritat per blava, s'avançava en el marcador amb gol de Valen Fernández al minut 8 de partit. Les vilasanenques, amb la seva habitual pressió, havia fet el treball de Valen Abril Alonso ja abans d'encaixar i ho va seguir fent amb el 0-1, fins que a manca de 3 minuts pel descans, la davantera que més ho havia intentat, Aina Florença, afusellava Abril Alonso amb un missil a l'escaire. Amb empat a 1 i amb una darrera directa que Alonso aturava a Vicky Porta, els equips entraven a vestidors. La segona meitat començava amb uns minuts molt intensos i arribades d'unes i altres. El marcador, però, no es movia i amb el pas dels minuts l'equip de Rodero, que va fer-se cada cop més amb el domini i va disposar de més ocasions, fins que una genial assistència de Vicky Porta era rematada per Lucho Agudo, capgirant definitivament el resultat. 2-1, que ja seria definitiu i donava passaport per a semis al Vila-sana. Divendres es jugaven els dos restants quarts de final amb aquests resultats.
1: Benvibre 4, Vigas 2.
0: L'equip del Bierzo fa història amb un hat-trick de Carla Castro.
1: I Gijón 4, Palau 0.
0: Les asturianes molt fortes davant el seu públic. Aquests dos darrers quarts de final van solventar-se de forma plàcida pels caps de sèrie Benvibre i Gijón, alhora que van suposar l'adeu de dos equips catalans, deixant unes semifinals on la participació catalana quedava limitada al Vila-sana. El Benvibre es desfeia del Vigas per 4-2 en un duel on el gran protagonisme golejador se l'emportava l'exjugadora del Sarda, Carla Castro, que feia un hat-trick. Tres gols que signaven una primera meitat espectacular que acabava amb 3-1 per les lleoneses amb el citat hat-trick de Castro i el gol vallesà de Marta Borràs. A la segona part, l'equip de Chiqui Carmona sortia amb més agressivitat defensiva, igualant les forces i gaudint de dos minuts de power play per Blava que no van poder aprofitar. Mentre que just en finalitzar els dos minuts de penalització, Carla Castro tornava a pista. Buscava en velocitat la porteria de Gabri Martín, provocant un penal. Laura Porta no podia transformar-lo, però poc després, una altra catalana, Joana Xicota, feia el quart de l'equip bacià. El marcador el tancava Esther Angles fent el definitiu 4-2 a manca de 5 minuts. El Gijón, amb un públic totalment abocat i possiblement amb rècord d'espectadors en un partit d'hoquei femení amb 1.500 espectadors, s'imposava per 4-0 al Palau. Els gols, però, es van fer esperar. A la primera meitat va ser de molt de respecte entre unes i altres i poques ocasions de gol. Qui més ho va intentar va ser l'asturiana Núria Almeida, amb un parell de bones rematades que van ser el preludi de l'únic gol d'aquesta primera meitat que el signava Marta Piquero a 55 segons pel descans. Les palauenques van sortir de vestidors amb intencions de fer-se amb el domini i les asturianes van trobar-se còmodes poguent sortir al contracop. El gol vallesà no va arribar i els vols del minut 8 es trobaven amb un penal en contra assenyalat després de la revisió del VAR. Marta Piquero el transformava i aquest segon gol seria clau pel devenir del maig, donat que va obligar el Palau a llançar-se obertament a l'atac, deixant espais per les ofensives d'un telecable que va tenir suficient en aprofitar-ne dues. Un de Núria Almeida i un de Maria Igualada per sentenciar els passis a la semifinal. Escoltem les declaracions de Queco Iglesias, entrenador del Palau.
4: Ha acabat el partit a Gijón, quarts de final de la Copa de la Reina i, malauradament, l'equip palauenc ha acabat caient 4-0 davant l'equip anfitrió, el Telecable. Anem a voler aquest partit amb el Queco i amb el Queco Iglesias. Queco, bona nit. No s'ha pogut donar, diguéssim, la sorpresa. S'ha aguantat la primera part, ha vingut aquest gol a l'últim moment i a la segona, quan ha arribat al segon, sembla que s'ha fet molt coll amunt el partit. És així?
5: No.
4: M'agrada que em portis la contrària.
5: Sí, no hem aguantat la primera part. Hem acabat dominant la primera part. I en el moment en el que més còmodes estaven i més arribades estaven tenim i molt clares, molt clares, ens han fet una falta. Una falta que acaba en gol i que no sé per què collons posen al VAR. I si es falta, es falta. Bueno, l'explicació jo no he entendido. Però bueno, per a ellas és un balón d'oxígeno. Que no digo que no sean merecedoras, ¿eh? pero si es falta, es falta. Y no habría de pujar al marcador aquest gol, porque se'n van al descans amb un avantatge que era més clara per nosaltres que per elles. I crec que no és just. I bueno, la segona part ha començat com la primera, amb elles molt fortes, amb pavelló quasi ple, amb molta gent. El segon gol no és que ens hagi fet mal, és que bueno, hem estat una mica precipitades al final i ens ha caigut el tercer, que aquest sí que ens va fer mal, i elles, bueno, pues érem molt bon equip per jugar amb avantatge.
4: És una pena perquè es podia haver aconseguit el partit, no? S'ha treballat i per què no? Es podria somiar amb la victòria, encara que el resultat final ha estat molt, molt avoltat, no?
5: Sí, ha sortit molt malament. O sigui, ha sortit tot el que podia, ens podia fer mal, a la segona part va sortir. I, bueno, fa molt de mal per elles, perquè, havíem posat molta il·lusió de la Copa i sobretot elles. Tothom sap el que està passant a l'equip i crec que alguna mereixia més del que ha tret avui i, bueno, ja està. Tenim que tornar cap a casa a entrenar perquè, bueno, ens hem guanyat el lluita per la Lliga.
4: Abans de preguntar-te per això, us heu sentit còmodes en el partit? Ja se sabia que l'afició doncs faria soroll, evidentment animaríem, ajudaríem en el telecable, però la megafonia i l'speaker us ha condicionat aquest tipus d'animació en un esdeveniment com aquest?
5: Ho hem disfrutat, ho hem gaudit, i perquè sí, perquè poques vegades es juga en un ambient així, no? I sabien que l'ambient mai iba a ser de la nostra part. I no, jo crec que l'equip ha posat caràcter, crec que elles, o sigui, les jugadores tenen un valor molt, molt gran, i, bueno, jo crec que el pitjor de tot ha sigut el tema de que ens facin una falta en el moment que millor estaven, que estaven arribant i que es posessin per davant. Jo no l'explico ni m'entenen, i jo crec que elles tampoc. L'equip ha estat bé, hem tingut caràcter i estem molt orgulloses del que hem fet. Altra cosa és el que hagi sortit.
4: El hockey femení es mereix un bar low cost com aquest?
5: No, cap esport, i menys una competició com aquesta. Si es posa al bar, es posa, no? Jo dic això, o sigui, si és nou i no hi ha més referències de videoarbitratge com hi ha al futbol, pues si jo demano que es miri una falta i és falta, pues és falta. No és que sí. Es deja passar perquè és una falta en joc i, bueno, és que no he entès res de l'explicació, no? El VAR ens han explicat com funcionava, però no de com es prenia les decisions, i doncs jo demano falta i és falta, ja està, no hauria de pujar el gol.
4: De cara al que queda, no? Que és aquest playoff amb el Vila-sana, com s'encara? Evidentment avui el pal és duret, però queda una setmana per davant per mirar d'encarar aquest tram final davant el Vila-sana. Com esperes que sigui aquest últim, bueno, aquesta última empenta de l'equip?
5: Bueno, creiem que ens hem guanyat, estan entre les millors, i anirem així, amb aquesta empenta.
4: Doncs esperem que el diumenge amb el Vila-sana puguem, doncs, donar la sorpresa que avui no s'ha pogut, pel que sigui, donar-la, i es pugui guanyar Vila-sana. Gràcies, Quico.
5: A vosaltres.
0: Dissabte es disputaven les dues semifinals. A la primera, el Vila-sana es prenia la revenja de la darrera eliminació a les semifinals de la Champions i es classificava per la seva segona final consecutiva, eliminant el Fraga. Ens fa la crònica el nostre company Fran Balanyà.
6: Podríem dir que sí, que aquest ha estat el partit de la revenja de la Champions pel Vila-sana. Així ho manifestaven diverses jugadores de les del Pla d'Urgell quan acabava el partit. Un partit que certament van tenir més controlades les catalanes que no les noies de la franja, especialment a la primera meitat. Les de Lluís Rodero van premer l'accelerador quan s'havia complert l'Equador d'aquest primer acte, amb diverses ocasions que van arribar al 13, 14 i 15. En aquest moment se'n van comptar fins a 5 i de ben clares, i finalment a la sisena va arribar aquest primer gol de Luchi Agudo, que va estar fantàsticament assistida per Aina Florença. Amb aquest marcador s'anava al descans, tot i que Aina Florença podia haver augmentat distàncies amb la desena falta directa que no aconseguia transformar perquè aturava Anna Ferrer. A la represa podríem dir que tot just començava és quan es veia el millor Fraga. En els primers minuts, del 2 al 6, aconseguia diverses ocasions, però això feia que Lluís Rodero, entrenador del Vila-sana, demanés un temps mort que podríem dir després inhabilitava amb aquest Fraga, que pràcticament no disposava d'ocasions en el segon acte. Qui sí que li provava aquest temps mort era el Vila-sana, no pel volum d'ocasions, sinó perquè, com dèiem, per tenir el partit més controlat. I això feu que al minut 17 de la segona part Quime Gómez situés aquest 0-2 que seria ja definitiu i que donava les del Pla d'Urgell l'accés a la final.
0: Després del partit, el nostre company Fran Balanyà podia parlar amb l'entrenador del Fraga, Jordi Capdevila.
7: No, jo crec que sortim amb molt bones sensacions. Penso que per nosaltres era una setmana on arribàvem molt justes, veníem d'una final a 4 molt exigent de la Champions i se'ns va notar una miqueta possiblement el cansanci al primer partit. Penso que després vam recuperar bé, crec que el partit del Vila-sana el vam treballar molt bé. Penso que, potser sí que va haver-hi dues parts, no?, diferenciades, on el Vila-sana potser va començar millor que nosaltres, vale? Però penso que la segona part vam donar-li la volta al partit, vam tindre forces ocasions per poder marcar el gol i empatar-les amb el seu moment. Aquesta vegada doncs, la pilota no va entrar i ja està, i així forma part del joc. Nosaltres sortim d'allí amb una sensació molt bona. La veritat que anàvem amb aquesta idea, no?, de guanyar la Copa de la Reina, però bueno, no ha pogut ser, però ja et dic, penso que vam fer un molt bon treball, penso que vam fer un exercici també de superació. Al final veníem d'on veníem, sí que evidentment amb els anys molt alts després de programar els campionats d'Europa, però per nosaltres també era una cosa difícil no tornar-nos a posar una altra vegada amb el tema de la competició tan exigent, no?, de forma repentina i després de tota la voràgine d'emocions que vam viure la setmana passada. Tot i així, ja et dic, així ens vam transmetre als jugadors, que estaven molt contents de la feina que havíem fet. Penso que vam donar molt la cara, penso que el partit el vam gestionar molt bé i aquesta vegada no ens va sortir de cara, però ara ja recuperar-nos i començar a pensar en el playoff, que tenim el primer partit d'aquesta setmana a casa amb el Telecable.
0: I a la segona semifinal, passeig de l'anfitrió Gijón, que no fallava davant el seu apassionat públic i vencia el Benvibre per 5-2 amb doblets de Maria Igualada i Anna Caterina, més el gol de Núria Almeida. Les asturianes ja guanyaven 5-0 a manca de 13 minuts pel final i fins i tot l'entrenadora Tasha Lee va poder donar descans a alguna de les seves jugadores claus de cara a la final de diumenge. Una final que van disputar Gijón i Vila-sana. Final inèdita, ja que mai s'havien enfrontat Telecable i Vila-sana en una final i que va coronar l'equip presidit per Ramon Porta com a campió de la Copa per segona temporada consecutiva. Una primera meitat igualada acabava amb un ajustat 1-0 per l'equip català amb gol de la jugadora MVP de la final, Aina Florença, al minut 10, tot i que tant unes com altres podien haver notat algun gol més. Especialment les lleidatanes, que van desaprofitar un penal a les darreries de la part. Després del descans, Aina Florença tornava a fer de les seves i anotava el segon del seu equip. Era el 2-0 que ja lluiria fins al darrer minut, tot i que abans tant les asturianes primer com les catalanes després van disposar d'una directa. I en el darrer minut, i amb un Telecable abocat buscant el primer gol perquè les fes arribar vives als darrers segons, Luchi Agudo aprofitava un contraatac per marcar porteria buida al 3-0. L'equip de Taixalí va poder fer el gol de l'honor en la darrera jugada de la final. La jugadora vilassanenca Maria Porta estava així de contenta després de guanyar la seva segona copa.
8: Estem molt contentes de poder haver guanyat la nostra segona Copa de la Reina. La veritat és que ens havíem esforçat molt i hem entrenat molt i ho hem treballat molt. I bueno, al final, tot i tenir-ho tot en contra, perquè jugàvem a casa del Gijón, amb un pavelló que apretava molt, doncs crec que hem sabut fer les coses molt bé i hem treballat com un equip del principi fins al final i al final doncs hem tingut la recompensa. Així que molt contentes.
0: Acabada la Copa de la Reina, recordem que aquest cap de setmana es juguen els primers partits de semifinals del play-off. Dissabte a les 7 de la tarda es jugarà el Fraga Gijón i diumenge a 1:15 es jugarà el Vila-sana Palau.

0: Hockey Lliga Masculina.
1: La lluita per al títol de l'Hockey Lliga ha viscut el seu primer capítol. Els quarts de final dels play-off van començar aquest cap de setmana amb aquests marcadors.
2: Barça 2, Noia 1.
1: La reacció dels de Sant Sadurní al Palau Blaugrana arriba massa tard.
2: Liceo 3, Lleida 2.
1: Dos gols de Sebas Moncusí fan somiar un Lleida que acaba perdent a Riazor.
2: Calafell 1, Reus 8.
1: Un Reus demolidor goleja el Calafell i s'emporta un punt i el factor pista.
2: Igualada 0, Voltregà 0.
1: L'encert de Roger Barça, la tanda de penals, deixa sense premi el Voltregà. El Palau Blaugrana obria el foc dels play-offs de l'Hockey Lliga. Barça i Noia, o que és el mateix, el segon i el setè de la Lliga regular, s'enfrontaven al primer duel de l'eliminatòria, que es jugarà al millor de 3 partits. Eloi Cervera, Ignacio Alavar per part barcelonista i Aleix Esteller pel Noia van ser els golejadors d'un emocionant partit que ens explica el Leo Imami.
3: El Barça posa la primera pedra en el camí d'arribar a les semifinals de l'Hockey Lliga, imposant-se per 2-1 el Noia al Palau en un partit molt igualat. El Barça ha començat el maig amb una actitud dominant, tot i que al llarg de la primera meitat ha faltat molt ritme per part dels dos equips. Al minut 5, Ferran Font ha tingut la primera ocasió, però ha estavellat la bola al pal. Més tard, Eloi Cervera ho ha provat des de lluny. També en la mateixa jugada, Pablo s'ha topat amb el porter i finalment amb el pal. Poc després de la represa ha arribat el moment clau del maig. En només 2 minuts, els de Ricard Ares han marcat els 2 gols que els han portat a la victòria tan important. Primer al minut 34 a Eloi Cervera i 1 minut després a la Bar. Ja al tram final del maig, els blaugranes han tingut molt ofici per gestionar l'avantatge sense prendre massa riscos. Finalment, 2 minuts abans del final, Aleix Esteller ha retallat distàncies per intentar portar el partit a la pròrroga, però el Barça s'ha sabut resistir sense cap problema. D'aquesta manera, el Barça viatjarà dissabte que ve al pavelló olímpic Ateneu Agrícola amb la primera oportunitat de tancar l'eliminatòria. Si no, els blaugranes tindran un partit a caixa o faixa al Palau per seguir cap al camí del títol.
1: Gràcies, Leo. Al final del partit, el tècnic blaugrana destacava la importància del resultat, que permet sumar el primer punt per un Barça en un partit que, segons l'entrenador culer, ja esperava. Enric Artares.
4: Sí, molt content per la victòria, 1-0. El play-off va de guanyar i de continuar en la competició i és el que hem fet. És cert que ja sabíem que el Noia ha vingut a fer aquest partit d'arribar als passius des del minut 1 i bé, doncs, el hockey actual, les normes actuals donen per jugar d'aquesta forma i no és fàcil, has de ser efectiu per desbloquejar els marcadors. Ens ha costat una mica, però al final supercontent per la victòria i per l'1-0 en l'eliminatòria.
1: Segons Ares, el Barça ha arribat a aquest play-off en un gran moment, tot i la derrota una setmana abans en la final de la Copa d'Europa.
4: Bé, venim en una bona dinàmica de resultats, de victòries. Vam perdre la final de la Champions, però abans de la Champions i en la pròpia competició, més aquesta victòria, havíem encadenat diverses victòries seguides. I bé, la línia de solidesa, hem encaixat un gol. Diu molt del Xenxo i del Carles, per tant seguim endavant, contents, i ara recuperar bé l'equip, preparar bé per al partit de dissabte a Noia.
1: Eloi Cervera va ser el jugador del Barça que es va encarregar d'inaugurar el marcador al Palau Blaugrana. L'Igualadí destacava la solidesa de l'equip per treure aquest partit contra el Noia endavant.
5: Bé, primer partit de play-off, sabíem que volíem aquest punt, cada partit ara és una final. La veritat és que l'equip ha estat molt sòlid, un resultat 2-1, però penso que l'equip ha estat bé, ha estat sòlid, tot i que volem més i seguir aquesta línia.
1: L'entrenador del Noia destacava el partit que va fer el seu equip, que va tenir a les seves mans endur-se la victòria del pavelló blaugrana. Carlos Cortijo reconeixia que això els dona confiança per poder guanyar el segon partit que es jugarà a l'Ateneu de Sant Sadurní el dissabte a 1:45 del migdia.
6: Sí, bueno, ya sabes, jugamos contra todo un Barça que viene a hacer una Champions muy importante
0: con jugadores bueno, de mucha calidad. Y bueno, yo creo que hemos hecho un gran partido, el partido que tocaba para poder ganar aquí. Y lo hemos llevado, los jugadores lo han llevado hasta el final a la perfección. Y bueno, y hemos tenido opciones de poder ganar el partido. Al final se llevan ellos el resultado. Y pensando en positivo, pues bueno, nos da seguridad y nos da fuerza para afrontar el partido en el Ateneo.
1: Els tres gols del partit van ser a la segona part i l'entrenador Cavista destacava que una de les claus va ser no haver aprofitat les ocasions que van tenir per posar-se per davant el marcador.
0: Sí, al final es calidad individual. La bola ahora está en un momento dulce y ha tenido la bola parada y la ha enchufado. Sí, yo creo que ha sido un partido muy igualado. Yo creo que no en ningún momento nos hemos sentido superados. Y bueno, hemos hecho el partido que tocaba. La clave hubiese sido ponernos por delante, porque igual ahí se hubiesen precipitado. Creo que hemos tenido opciones. Recuerdo un de Xavi Costa, recuerdo un 3x2 así también, claro que podíamos haber ejecutado, no ha podido ser. Y luego al final, bueno, pues nos hemos metido en el partido con el gol quedando poquito y con el power, pues hemos tenido opciones también claras de haber podido empatar el partido y no a la prórroga. No ha podido ser, pero bueno, estoy muy orgulloso de todos mis jugadores. Han hecho un esfuerzo brutal. Jugar en esta pista contra este equipo no es nada fácil. Y ya necesitábamos, a pesar del resultado malo, necesitábamos una alegría, sobre todo de confianza individual y confianza de equipo. Y bueno, y nos hemos demostrado que podemos competir con los mejores. Pues al final es un deporte de los deportistas y esta caída individual, pues el Leicester ha aprovechado esa caída de Pablo y ha hecho una acción individual y ha marcado gol. Sí, detalles que te hacen estar o no estar. Y bueno, en este caso pues ha salido la cara cruz, pero esperemos que en el Ateneu podamos dar una alegría a nuestra gente. Creo que tenemos que estar orgullosos de cómo han vestido la camiseta del Noia y lo que sí prometemos que el próximo sábado vamos a ir a tope, sabiendo el partido que tenemos que hacer, porque claro, el Barça es un equipazo, pero no da confianza, este partido nos da confianza para sentir que podemos ganarles.
1: El Port Lleida tenia la difícil missió de trencar el fortí de Riazor, on el Liceo aquesta temporada no ha perdut cap partit de l'Hockey Lliga. Els de David Carrasco van posar contra les cordes els gallecs, que van acabar demanant a l'hora d'un partit que ens explica des de 1-1, Lleida Ràdio, el Fran Balanyà.
6: Molt bones, doncs així és, el Port Lleida no suma el seu primer punt en aquest playoff pel títol de Lliga. Va perdre per 3-2 davant el Liceo en aquest primer dels tres partits de quarts de final, on l'equip, tot i perdre, donava de nou una gran imatge en un partit contra un gran de l'Hockey Lliga, un duel en què mereixia més. De fet, al darrer instant quasi va forçar la pròrroga el Port Lleida a l'últim segon amb una ocasió de Sebas Moncusi. Pel que va al partit, els gols van aparèixer ben ràpid i és que al minut 5 ja se n'havien vist dos. El primer l'anotava l'exjugador del Pons Lleida, Nuno Paiva, al minut 2, quan només s'havia disputat un minut i mig de joc. El portuguès feia gala de la seva habilitat en tirs exteriors des de la dreta del seu atac a la cantonada de l'àrea. De fet, els dos altres gols que es veien en aquest primer acte eren de similars característiques i executats també a les cantonades de l'àrea en rival. L'1-1 el signava Sebas Moncusi dos minuts més tard. Aquesta primera part, que seguiria farcida d'ocasions de gols, només veuria com un cop més la bola entraria fins al fons de la xarxa. Aquesta diana era del liceista Bruno Saavedra, que també amb un fort llançament aconseguia penetrar la porteria de Javi Sánchez. Amb aquest 2-1 s'anava al descans. I només estrena el segon acte, als 33 segons, els gallecs se situaven amb 9 faltes, cosa que podia fer pensar que l'empat pogués ser imminent amb la directa. Però just passava al contrari, i només 25 segons més tard, perquè de nou qui havia estat el darrer en anotar ho tornaria a fer, és a dir, Bruno Saavedra. El de Santiago Compostela culminava una ràpida acció en què era assistit pel seu capità Endava Torres per situar aquest 3-1. Dues bones aturades podrien haver escurçat distàncies, però cap es transformava. La primera d'elles era la directa, fruit de la desena falta del Liceo. El llançament no el podia finalitzar correctament Martí Gavarró al minut 31 de la represa. L'altra, en format penal, era errat en aquest cas per Sebas Moncusí. Però des de que s'assenyalava fins al llançament passaven moltes coses, sense que el cronòmetre a més es mogués. D'entrada, el conjunt local protestava molt la decisió dels col·legiats, cosa que li suposava una targeta inicial groga a Blai Roca. Aquest aporte del Liceo i titular de la selecció espanyola seguia mostrant el seu enuig fins al punt que sofria una segona amonestació, cosa que li suposava una blava. Per tot plegat, havia de sortir de la pista i que un jugador de camp fos canviat pel porter de la Pedrera, Martín Rodríguez. El Pontlleida també decidia que qui acabaria executant el penal seria finalment Moncusí, tot i que Nico Ojeda també havia rellevat a qui s'havia situat inicialment en aquest punt del llançament, en Chino Miguelez. Com dèiem, Moncusí no anotava en aquesta bola aturada, però sí que en el mateix minut de llançament, al 10 de la segona, marcava el 3-2, que acabaria sent definitiu. El de Casa de la Salva aprofitava aquesta superioritat que li havia donat a l'equip la blava del porter rival.
1: Al final de la partida, l'entrenador del Lleida reconeixia que, tot i fer un gran partit, errades puntuals dels seus jugadors no van permetre treure un millor resultat en aquest primer duel contra el Liceo. David Carrasco.
7: Bueno, partido sabíamos que sería complicado, que desde el inicio ellos subirían mucho las líneas y nos lo podrían difícil. Al final es una pista complicada. Nada, en ciertos momentos sí que supimos cómo jugar, cómo atacar, sí que fuimos nosotros, pero en muchos momentos no lo conseguimos, no lo logramos y yo creo que eso es lo que nos perjudicó. Bueno, al final, como te digo, pista complicada, rival aún más y bueno, no hemos acabado de resolver lo que hacía falta. Lástima que tampoco hemos aprovechado todo lo que podíamos o queríamos la superioridad de la tarjeta azul. Y al final 5-4 también, bueno, no hemos llegado a concretar, así que nada, sabíamos a lo que veníamos, semana que viene más.
1: Com hem pogut sentir a la crònica del company Francesc Balanyà, al minut 34 del partit es va produir una de les situacions curioses i que va generar molts dubtes. El porter del Liceo, Blai Roca, va fer un penal per una entrada dins de l'àrea i va veure la targeta groga per les seves protestes. Després d'uns instants de dubtes, el tècnic gallec va decidir substituir-lo per al segon porter i va entrar Martín Rodríguez Garaboa. En el moment que el porter de la Pedrera gallega ja estava dins de la pista, Blai Roca també va entrar per dir-li alguna cosa i els àrbitres li van ensenyar la targeta blava per accedir a la pista, havent-hi ja els 5 jugadors dels dos equips. Així ho explicava la premsa gallega, Martín Garaboa.
8: Bueno, como con Blai, tengo una muy buena relación, ya aparte dentro de la pista, dos entrenamientos. Somos dos colegas, dos amigos e compañeros que podemos falar as cousas, estábamos dos de acordo, dixenlle que, bueno, había posibilidade de que se lle botaban unha segunda amarilla pudera apañar un azul, e dixemos, se está seguro, vou. E digo, bueno, pues veña, vou eu. Bueno, cambiaron o lanzador e ainda así, bueno, tuven suerte de sacar ese penalti, tuvemos a mala suerte de que Blai colle ese azul, bueno, pues por non é criterio arbitral, é unha boa decisión, entra na pista cando non se pode, bueno, pero bueno, o equipo estuvo ben en defensa, supémoslo resolver, aproveitar ahora, fin de semana que ven. Bueno, penso que foi un partido moi disputado, porque ao final o Lleida é un dos primeiros equipos da Liga. Sabíamos que as cousas iban a ser difíciles, porque sempre que xogamos contra eles non nos poñen as cousas fáciles. Teñen un bo hockey, teñen xogadores que chegan á portería con contundencia, e hoxe demostraron, poucas ocasións que lles concedemos, meteron os dous goles, e bueno, ao final o equipo soupo sufrir, saímos do paso, ao final moi contentos, vamos a intentar aproveitar esta vantaxe para a semana que ven ali en Lleida.
1: El primer punt en el partit de quarts de final per al títol de l'hoquei Lliga entre el Calafell i el Reus ha estat pel conjunt roginegre. Els reusencs van guanyar en contundència per 1-8 al Calafell en el primer duel que es disputava al pavelló Joan Ortoll. Aquesta era la cinquena vegada que els dos equips s'enfrontaven aquesta temporada. A la Lliga Catalana la victòria va ser per als de Guillem Cabestany, igual que a la Copa de del Rei, mentre que l'hoquei Lliga els reusencs empataven a 3 a Calafell i s'imposaven al Palau d'Esport Roig i Negre per 5 a 3. En aquest primer enfrontament dels play-off per el títol, els del Baix Camp s'han mostrat molt superiors i han sumat el primer punt. La nota negativa del partit la posava el jugador argentí del Reus Deportiu, Maxi Oruste, qui després de disputar els primers segons del partit havia de deixar la pista sense poder tornar a jugar. Els calafellencs van sortir en aquest partit amb una pressió molt forta per tota la pista, amb la intenció de dificultar el joc dels roiginegres. Tot i això, amb tranquil·litat, els de Jordi García van anar imposant el seu ritme de partit. Al minut 6, el capità reusenc Joan Salvat, amb un xut des de la mitja pista, sorprenia a Martí Serra, que no podia evitar el primer gol dels del Baix Camp. Els de Jordi García havien fet el més difícil, que era trencar la pressió dels penedesencs. Això va permetre que els ganxets comencessin a trobar espais enmig de la defensa local. Diego Rojas, en una gran acció personal, als 8 minuts de partit, trobava una porta oberta per entrar dins de l'àrea del Calafell i plantar-se davant de Martí Serra i fer el 0-2 per un Reus que va emmudir el Joan Urtoll. Aquest marcador va donar tranquil·litat als jugadors roiginegres, que van poder marcar el ritme que més li interessava i arribar en perill amb ràpides combinacions. A 8 minuts pel descans arribaria el tercer dels del Baix Camp, quan Martí Cases feia entrar la bola dins de la porteria en una jugada molt protestada pels calafellencs, però que va servir per posar el 0-3 a l'electrònic. Aquest marcador va portar els nervis sobre la pista i van començar les topades entre jugadors. Al minut 18, Joan Salvat veia la targeta blava deixant els roiginegres amb 9 faltes d'equip, mentre que de la mateixa acció, Biel Pujades també havia de marxar cap a la banqueta en veure també la targeta blava per una enganxada amb el capità reusenc. A 6 minuts del descans, el porter roiginegre, Càndida Ballar, va ser protagonista en el tram final de la primera meitat, primer evitant el gol del Calafell quan Aleix Marimon no va aprofitar un penal a favor, mentre que la recta final dels primers 25 minuts, el porter de Manlleu aturava una falta directa a Sergi Folguera per la desena del Reus. 30 segons abans, Martí Cases tampoc aprofitava la bola aturada per la desena del Calafell. Semblava que els dos equips marxarien cap als vestidors amb el 0-3 que hi havia a l'electrònic, però a 7 segons del descans va sorgir l'empenta del capità reusenc quan, després de recuperar una bola, Joan Salvat marcava el seu segon gol del partit amb un potent xut des de la frontal de l'àrea posant el 0-4. El segon acte començava amb un Reus dominant i marcant el tempo del partit. A més, als 4 minuts de la represa, Guillem Jansà rebia una passada des del fons de la pista i amb una rematada de primera es posava el 0-5 que pràcticament sentenciava el partit. Al minut 33, Martí Cases va fer més grossa la ferida d'un superat a Calafell, quan amb un fort xuc creuat va fer el 0-6. Amb el partit decidit, Guillem Jansà va veure la targeta blava després de fer una falta a Joan Pujalte a dins de l'àrea, deixant els reusencs amb un jugador menys durant 2 minuts. Aleix Marimon aprofitava el penal per maquillar el resultat amb l'1-6. Però Martí Cases aprofitava la desesperació d'una Calafella que pressionava per tota la pista, intentant reduir la diferència en el marcador i segellava el seu hat-trick particular amb l'1-7 quan encara quedaven 9 minuts per al final. Pocs segons després, Carles Cases desaprofitava una directa quan el Calafella va fer la seva 15a falta, mentre que dos minuts més tard, el capità roiginegre, Joan Salvat, disposava d'una nova bola aturada després d'una falta de Jero García sobre Carles Cases a dins de l'àrea del Calafell, i Salvat va fer el seu tercer gol de l'encontre amb un xut directe des del 5-40 que va posar la bola que dins de la porteria amb suspens, això sí. Amb aquest contundent marcador van aparèixer els nervis novament, els nervis d'impotència a la banqueta del Calafell, i el segon entrenador dels Verds, Roger Molina, va ser expulsat per una doble targeta groga. A 5 minuts del final, Càndid Ballart s'afegia a la festa ganxeta quan va evitar el segon dels de Cabestany i aturava una falta directa de Joan Pujalte després de la quinzena dels reusencs. Ara l'eliminatòria se'n va cap a Reus, on una victòria roig-i-negra posaria el punt final a la temporada del Calafell, el que significaria que aquest partit que es va jugar hagués estat l'últim a casa d'un Gepi Selva que podia parlar amb la nostra companya Nani Gil.
9: Gepi, com has vist el partit d'avui? Què ha passat?
10: Bé, un partit difícil, un partit molt dur de jugar. Crec que els 10 primers minuts hem fet un hockey molt bo, realment bo. El Càndid les ha parat, nosaltres no hem sigut prou efectius, i després dels 10 minuts doncs, hi ha hagut el primer gol de desviada, el segon gol d'una errada defensiva nostra, i jo crec que hem seguit jugant bé. Però llavors sí que amb el 4-0 em semblava que era un partit que ens vingués tot en contra, i llavors ha sigut anar més amb més cor que cap, potser. Veiem el pavelló ple i la gent que ha pagat la seva entrada, la gent que ens seguia animant, i bé, crec que hem anat amb més cor que cap. Ho hem intentat, però avui era el dia de rebre 3 gols en pròpia porta, amb tot el que fèiem al final era equivocat. I el Reus és el que millor juga, a aprofitar les seves coses, les seves ocasions, i allargar el partit, com ja hem vist els últims partits que ha fet, i avui s'ha dedicat a fer això, ho fa molt bé, i no res. La gran sort és que hem perdut el partit 8-1, però és el mateix perdre 1-8 que 1-2, així que no res, perdem 0 a l'eliminatòria i ara dissabte anem a Reus a guanyar.
9: Encara en queden dues, o sigui, queda dissabte i potser un tercer partit, esperem que pugui haver un tercer partit, perquè jo vull veure què, o sigui, que com el preparareu?
10: Bé, baixant el cap, donant les gràcies a l'afició, perquè avui ha vingut un munt de gent i hem fet el resultat que hem fet, i sobretot ser més seriosos que mai, més professionals que mai, i jo crec que seguir fent el que hem fet tot l'any i demostrar que això d'avui ha sigut una relliscada o una de les coses que passa a l'esport de tant en tant, i avui ens ha passat a nosaltres. Hem de cotxar el cap, treballar bé la setmana i dissabte anar a Reus amb totes i amb el cap fred i fer un bon partit.
9: L'afició, un 10.
10: Per això, avui només ens podem agrair que partíem 7-1, partíem 8-1 i seguien cantant, seguien animant. Hem agafat el partit i ens han donat les gràcies i no, ens hem de demanar perdó. I no res, agrair-los infinitament tot el que fan pel hockey i per nosaltres, i que seguirem treballant.
1: L'entrenador del Calafell, Guillem Cabestany, tot i la derrota, va voler felicitar els seus jugadors per al partit.
11: Mira, diverses valoracions. En primer lloc, felicitar el millor dia des que estic a Calafell, a la penya dels Estrellats, per estar animant l'equip amb la pitjor situació dins d'un partit des de que estic aquí. Per tant, avui sí que es pot dir en majúscules que són els millors. En segon lloc, felicitar el Reus perquè ha fet un partidàs, han estat super efectius. El Reus és un equip que controla molt bé el tempo del joc. I en tercer lloc, penso que, encara que sembli una animalada, hem fet uns 15-20 primers minuts de partit de lo millor de la temporada. L'equip ha entrenat fantàstic aquesta setmana. Estàvem amb una sensació molt bona abans de començar el partit, inclús quan ens han marcat el primer, quan ens han marcat el segon. Però, evidentment, que l'efectivitat del Reus i el bon partit que ha fet el Reus ens ha acabat destrossant. I per primer cop, crec, des de que soc entrenador del Calafell, hem patit a la pista, hem perdut el control emocional del joc, i és en part pel marcador que hi havia, pels nostres errors i pel supermèrit del Reus.
1: Un dels protagonistes en roig i negres va ser el seu capità, qui després de la golejada i el seu hat-trick reconeixia que només havia aconseguit un primer punt i que no es podien refiar de cara al segon duel que es jugarà dissabte a la Bombonera. Joan Salvat.
9: I després del partit podíem parlar també amb el Joan, que primer, moltes felicitats, un hat-trick i partidàs impecable.
12: Gràcies. Al final, bueno, anem 0-1, ara venen a casa. No serveix per res guanyar de 7 o guanyar de 1 al playoff. Anem 0-1 de partits.
9: Clar.
12: I ja pensant amb el... Ara hem descansat, segurament. I, bueno, segur. I després, dissabte.
9: Us esperàveu aquest, encara que no compti que sigui un partit primer, després el dissabte que ve, us esperàveu
12: no, aquesta diferència? No, tan contundent no ens esperàvem. Els Reus Calafell i Calafell Reus sempre són igualats. Tot i ser el resultat al voltant, el partit ha sigut intens, fins als últims segons. Sí. Ells hi van, i nosaltres també, i pots imaginar com serà el següent.
1: Qui tampoc podia amagar la seva alegria era Jordi García, l'entrenador reusenc, qui reconeixia que el fet de no ser cap de sèrie els obligava a guanyar un partit a fora de casa.
13: Sí, contents, felicitar l'equip per la gran victòria. Penso que hem estat molt seriosos, patint, perquè el Calafell sempre et fa patir molt, i intentant jugar el nostre partit, per tant, molt content. Som conscients de que si volíem passar aquests quarts de final, un dels dos partits havíem de guanyar aquí. Ens queda molt de camí. Al final això només és 1-0. Abans de començar vaig dir que el Calafell podia guanyar Reus i nosaltres podíem guanyar Calafell. Per tant, hem d'entrenar bé aquesta setmana, tornar a analitzar el partit, mirar què és el que hem fet bé, què és el que ens ha fet el Calafell, i preparar-nos bé pel gran partit que segur que serà la setmana que ve.
1: Fins aquí seria el resum esportiu d'aquest partit, però aquest diumenge el portal Hockey Càtedra anunciava que el Club Patí Calafell recorrerà aquest partit contra el Reus per una possible alineació indeguda del jugador reusenc Carles Casas. Segons aquest portal, el Calafell presentarà un recurs per presumptes problemes amb la fitxa del jove jugador reusenc. Recordem que Carles Casas, junt amb Pol Martínez, a principi de la temporada es va incorporar a la primera plantilla del Reus Deportiu com a jugador de ple dret, després que el curs ha passat combinessin la seva participació entre l'equip de l'hoquei a Lliga Plata i el primer equip reusenc. Aquesta temporada el Calafell està sent un habitual dels despatxos. Els de Guillem Cabestanya ja van impugnar la final de la Eurocup que van perdre contra la Lleida en una interpretació del reglament on argumentaven una possible alineació indeguda de Nico Ojeda per acumulació de targetes. A més, els del Baix Penedès van ser castigats pel part del Tribunal Administratiu de l'Esport per una alineació indeguda del porter de 20 anys, Josep Maria Virgili, qui jugava amb fitxa autonòmica i va superar el límit de partits sense tenir la condició de sub-23 en el partit de la jornada 12 de l'Hockey Lliga que van jugar a la pista del Xum. I l'últim partit d'aquests play-off és el que es va jugar aquest diumenge al pavelló de les Comes, entre l'Igualada i el Voltregà. En un partit molt equilibrat i sense gols, els dos equips van arribar als penals per decidir qui s'adjudicava el primer punt de l'eliminatòria. Des de Ràdio Igualada ens fa la crònica d'aquest partit en Jordi Quintana.
14: El solitari gol de Roger Bars a la tanda de penals en un enfrontament que havia acabat amb empat a 0. El partit no es va desencallar en cap moment. A la pròrroga, els jugadors dels dos equips van buscar la manera de marcar el gol de la victòria, però aquest tampoc no va arribar. Així va ser que es va haver de llançar a la tanda de penals, on podia passar de tot. I el cert és que els porters van ser fonamentals. Si el partit als 60 minuts havia acabat amb empat a 0, a la tanda de penals també. Els jugadors d'un i altre equip es van fallar els 5 de què disposaven. És per això que es va haver d'arribar al tie-break. Va començar Roger Bars, que va aconseguir marcar l'1-0. Quedava un últim penal que posava contra les cordes el Voltregà. Així va ser que Arnau Martínez va aconseguir aturar el llançament, de manera que el conjunt arlequinat aconseguia imposar-se en aquest primer partit dels quarts de final del play-off pel títol de l'Hockey Lliga, programat al millor de 3.
1: Després de la partida, l'entrenador igualadí era molt crític i reconeixia el fet d'haver patit tant. Significava que no havien preparat bé l'encontre. Marc Montaner.
15: Jo crec que avui no hem estat, sincerament, no hem estat gens bé, sobretot a la primera part, crec que la primera part ens han superat tota, i la segona crec que ha sigut molt igualada, sí que hem tingut, recordo, 3 o 4 ocasions clares que haguéssim pogut marcar, però no, avui no entrava, no volia entrar, i però ells tampoc, eh? Vull dir, jo crec que la primera part sembla que ho guanyà, la segona potser ha estat més igualat, potser alguna més nosaltres, però no hem fet un bon partit. Molt treballs amb atac, amb defensa la primera part molt porucs, semblava que tinguéssim una llosa a l'esquena que pesés molt i ells no, i bueno, hem de potser no hem preparat bé el partit d'aquesta setmana i ara hem de mirar què hem fet malament i intentar canviar-ho per afrontar el partit allà amb millors garanties.
1: Quan hi ha una tanda de penals, tots els ulls estan posats en els porters. Els companys de Ràdio Igualada, després del partit, podien parlar amb el porter de l'Igualada, Arnau Martínez.
16: Bueno, jo la veritat és que avui bastant tranquil, bastant natural, tranquil no, però natural sí, perquè sabia que el partit seria igualat, perquè sabia que s'assemblaria més al de la Copa, ja ho havíem parlat abans de començar, que s'assemblaria més al de la Copa que potser l'últim de Lliga de l'última jornada, que ells no jugaven massa cosa i van venir potser una mica amb aquest punt de relaxació, però que evidentment no jugaven la vida. I sabia que el partit estaria igualat, llavors el meu pensament és que ho tenia clar, ho teníem treballat i al final, personalment, si arribes a una tanda de penal 0-0, que sigui el que Déu vulgui, però en l'àmbit personal, potser sent una mica més egoista o pensant una mica en mi, penso que poca cosa podia fer. No? Jo mai he pensat que les tandes de penal siguin una loteria, per tant, jo ho... Ho portàvem treballat tant amb els jugadors com jo i per tant aquest treball s'ha demostrat i ha sortit.
1: I ja per finalitzar, recordem que a banda de jugar-se el play-off pel títol de l'Hockey Lliga, també s'està disputant l'eliminatòria per la novena i la desena posició, que donaria accés a jugar la Trophy la pròxima temporada. Aquesta eliminatòria també es juga el millor de 3 partits i enfronta l'Alcoi amb el Ribas madrileny. En el primer partit, jugat al pavelló Miguel Sarasa, la victòria va ser pels alcoians, que es van imposar per 3-2 gràcies als gols de Caco Seschín, Gonzalo Pérez i Manuel Hernández per als locals i per Curro Fernández i Sergio Martín per als madrilenys. Recordem que el segon partit es jugarà el pròxim diumenge 24 a les 12 del migdia al pavelló del Cerro del Telégrafo de Ribas hacia Madrid. Mentre que el dissabte també es jugaran els segons partits de quarts de final de l'Hockey Lliga, que seran aquests. El dissabte, com dèiem, a 1:15 del migdia a l'Ateneu de Sant Sadurní.
2: Noia Barça.
1: A Lleida, l'11 de setembre, a les 6 de la tarda de dissabte.
2: Lleida Liceu.
1: A Voltregà, a l'Oliveres de la Riba, a les 8 del vespre de dissabte.
2: Voltregà Igualada.
1: I després a la Reus, a la Bombonera reusenca, dissabte a les 9 del vespre.
2: Reus Calafell.
1: Des d'aquí, des de Xoc d'Estics, doncs en parlarem de tots aquests enfrontaments i de tot el que deparin l'actualitat de l'hoquei a patins i per això us esperem i us explicarem al pròxim Xoc d'Estics. Fins aquí la primera hora de Xoc d'Estics, on han repassat la Copa de la Reina, que va guanyar la Vilassana, i els primers partits dels play-offs pel títol de l'Hockey Lliga. Nosaltres, recordeu, tenim una segona hora per parlar de l'hoquei més proper, l'hoquei català. Us esperem aquí, a la segona hora, i també el pròxim dilluns. Salut i hoquei! Okay.

0: Cinema sense límits.
1: Cinema sense fronteres.
2: Cinema sense mesures.
3: En definitiva,
4: cinema sense condicions. Els dimarts de 8 a 9 del vespre.
3: Quan el cinema es fa ràdio.

Els dimecres a les 10 de la nit, Fabricants de Cançons. Un programa de converses amb artesans de la paraula cantada. Amb persones que a prop nostre fabriquen aquests artefactes poètico-musicals que ens fan viatjar. O bé, amb persones que n'analitzen la seva alquímia. Fabricants de Cançons, una hora conversant sense presses, com si estiguéssim prenent una copa sobre cançons. Aquí, a Ràdio Desvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausachs.

Benvinguts i benvingudes a Music Club Mix Sessions. Aquesta setmana ens deixem portar pel grup més contagiós amb una selecció dedicada al Funky House. Baixos potents, guitarres disco, veu soul i aquell toc elegant que converteix qualsevol pista en una festa. Durant la propera hora, un servidor, en DJ Carritus, us presento noves versions de grans clàssics i produccions actuals que mantenen viva l'essència d'aquest gènere, amb sons d'artistes com Antonello Ferrari, Mark Lower, Praise Cats, Womb Do Project, Unlimited Touch i molts més. Un viatge entre el passat i el present, el house més ballable, fresc i ple d'energia positiva. Prepara't per moure els peus. Això és Music Club Mix Sessions amb un servidor, DJ Carritus. Gaudiu!

0: Smooth Jazz Club.
1: Les reserves s'esgoten. La sang segueix sent necessària. Una donació pot salvar fins a 3 vides. Si tens més de 18 anys, vine a donar sang. No saps si alguna vegada seràs tu qui la necessiti. Dona sang. Salva vides.

0: Molt bona nit, molt bon dia, molt benvinguts i benvingudes a tots els oients i oientes. Això és Frankie Manning Radio Show a Ràdio 2B, 91.1 de la FM, des de Kanji Nastà.
1: Kanji, para los amigos.
0: Què tal, Diego?
1: Molt bona nit, Albert.
0: Molt bona nit.
1: O molt bon...
0: O molt bon vespre, molt bona tarda, molt bon matí.
1: Que macos veure en aquesta època de l'any... com se'n va el sol aquí a Kanji, eh?
0: Sí, hem arribat a la millor època per estar aquí a la ràdio.
1: A tope està això.
0: Ah, sí, clar, això és la part dolenta, és que està a rebentar. La resta de l'any...
1: Part bona, tio.
0: Bueno, i bona, sí, està ple de gent.
1: Això no gofres, eh?
0: Sí, sí.
1: Funciona. Calaixos plens.
0: Sí, sí, m'ha pogut la misantropia. Bueno, tenim un WhatsApp de Jokebox i tenim un ordinador ja arreglat.
1: Sí. Per fi, l'he anat a buscar avui, així que no he pogut com actualitzar-me amb tots els programes, allò de... Bueno, però ja puc començar a treballar. Not bad.
0: Bueno, i des del teu ordinador has pogut veure que aquest mes era el mes d'aniversari de Fats Waller i hem començat amb un Fats Waller.
1: Sí, per... Bueno,
0: Two Sleepy People.
1: Two Sleepy People, com nosaltres, som aquí uns sobetis... Què deia la cançó? No... Estaves al lloro o què?
0: No, però deia alguna cosa? Si era instrumental, no?
1: No,
0: era instrumental.
1: No, sí que parlava.
0: Ah, sí?
1: Sí, cantava, vaja.
0: Estava organitzant tots els efectes sonors.
1: Ah, vale, vale.
0: Totes aquestes coses.
1: Jo el que estic veient m'està preocupant molt és que fico la cua i només veig cançons de Fats Waller ara.
0: Perquè has seleccionat abans Fats Waller.
1: Sí, però ho he tret i podeu tens tu aquí...
0: No, jo també tinc a la cua només Fats Waller.
1: És que...
0: Ja l'hem liada.
1: Com ho farem, això?
0: Ja l'hem liada.
1: Haurem de picar una altra cançó al Tuntun ara sí. I després ja que a veure si canvia l'aleatori perquè no... I vaig apretant botons però no se'n va de... Bueno.
0: Vols que piquem Calypso B?
1: Posa'm en una, Albert.
0: Et poso Calypso B per celebrar la caloreta. Ja ha arribat. El caloret.
1: El caloret fire, tu. Això... Avui ja ha picat, això. La primera vegada de l'any que encenc l'aire condicionat.
0: Està encès aquí ara mateix una estoneta i el cotxe també, jo també. Perquè l'he deixat al sol, gran error. Sí. I estava a 31 graus.
1: Uf.
0: Bueno, doncs per celebrar que la caloreta ja ha arribat aquí, us deixem amb Young Tiger.
1: Young Tiger?
0: Calypso B, uns ritmes ben càlids.
1: Vinga, tira la tu.
2: This modern music's got me confused.

0: Hey, what's in the jukebox, my friend?
1: Chopstick.
2: Ladies and gentlemen.
3: Frankie Van in Radio Show. Seguim aquí amb l'Ella Fitzgerald de fons. El What's on the Jukebox, my friend. Hem escoltat...
4: Hòstia, d'allò de... My friend?
3: Sí.
4: No ho he sentit, eh?
3: Com que no?
4: A veure.
0: Hey, what's in the jukebox, my friend?
4: My friend.
3: Hem escoltat el calipso de Young Tiger.
4: Sí, senyor. A l'Upapatà. Que això, bueno, aquesta cançó l'havíem escoltat. Bueno,
3: ah, sí?
4: Ell fa, agafa aquest tros de... Upapatà, da-da-di-di-di-di-da... Això ho havíem sentit alguna vegada, em sembla que del Dizzy Gillespie, aquesta història. Però ho havíem sentit amb Jesse Hill.
3: A mi m'ha semblat sentir Coleman Hawkins a la cançó. No?
4: Potser, no semblat? Potser podria ser.
3: Potser al·lucinacions acústiques. Nascut a Port of Spain, Trinidad i Tobago.
4: Com Two Sleepy People, no? Tobago, no?
3: Edric Browne, un... Es veu que aquest tio va recórrer el món amb cargueros. Uh-huh. Era rodamont de vaixells i es va establir a Londres i a Glasgow. Això un rodamont. Uh-huh. Ara el que ens passa, Diego, és que tenim problemes tècnics que no hauríem de compartir aquí en antena, però...
4: L'aleatori no funciona.
3: És
4: la cosa més rara que...
3: No, o sigui, bueno, ens ha passat de tot, aquesta és una altra.
4: No, és increïble, eh? Jo crec que no n'hi ha cosa que no ens hagi passat alguna vegada.
3: Mentre ho arreglem...
4: Espera't, perquè no m'acaba la temporada.
3: No, clar, ens poden passar mil coses més. Mentre
4: jo anava mirant coses i dic, hòstia, doncs mira, ja que hem sentit ba, ba, bi, bli, ba, bi, ba, he vist una cançó que es diu Blip Blop de Bill Doggett, que si no m'equivoco pot ser un jam blues d'aquells, i a veure què tal.
3: Vale,
4: com a, bueno, és una cagada ficar-la ara, però haurem d'anar posant cançons mentre l'aleatori i
3: la
4: cua no funcioni.
3: Ara farem alguna cosa i ho arreglem. Cometrem algunes mogudes que ja que arriba la caloreta ja no hem de... No? Mm-hmm. No hem de... L'última vegada que vaig comentar una moguda era possible que es reagendés per... Tu vas dir possibilitats de pluja.
4: Ah, sí.
3: Efectivament va ploure.
4: Ah, i es va reagendar.
3: Em sembla que sí. Hi havia un anunci allà, penjat, que deia que en cas de pluja es mm-hmm. passava no sé on. Bueno, Blip Blop...
4: Bill Doggett.
3: Ah, Bill Doggett, perdó. Mm-hmm.

0: the jukebox, my friend.
1: Molt ben triat el What's in the Jukebox, el senyor aleatori de Spotify, una de les nostres preferides aquí de fons.
2: I'm with for love. Ara sí, tu has dit Coleman Hawkins i... Coleman Hawkins.
1: Oh, sí. Increïble, ens estan escoltant, Diego.
2: Sí, sí.
1: Molt guapa aquesta cançó que has escoltat, aquest blip-blop de...
2: Oi, que guai, el ritmasso.
1: No m'ho esperava, dic, hòstia, que guapo, tio.
2: Un rhythm and blues aquí, tirant el rock and roll ja, no? Aquest Bill Doyle, ell era el pianista i també, bueno, organista. I, bueno, va fer com rhythm and blues, rock and roll, està amb els Ink Spots aquells que diuen... Johnny Otis... No sé si saps qui és. Winnie Harris, no sé si saps qui és. Sí, home, hem sentit cançons aquí.
1: El Winone. Winone.
2: Winone Harris.
1: No.
2: Winone Harris, si parles en japonès. I... Vinga, tu.
1: Alguna, et dic mogudes, perquè tenim calendari, eh? Mogudes de swing, aquest divendres s'inicia la swing copada que passa a Vilobí d'Onyà, just abans d'arribar a l'aeroport de Girona. Hi ha un cap de setmana d'estada ja rotllo colònies. Bueno, hi ha concert a Maia en Jumping Cats. No és, suposo que us hauríeu d'haver inscrit, no és tant per passar, perquè hi ha jocs, piscina, berenar, entorn rural.
2: Olé.
1: Vull dir, que és algú que més aviat t'hauries d'inscrit fa temps. No és per passar por ahí. Després hi ha el Susana Blues Festival a Santa Susana. Sabem on està Santa Susana, allà al Maresme.
2: Sí.
1: Just Santa Susana, Malgrat, i ja, després hi ha Bevilanes, em sembla. I toquen divendres, hi ha festival divendres i dissabte, i allà toquen a Contra Blues, Los Mambo Jambo, Mònica Green, Scaramanga...
2: A Contra Blues mola molt, eh? Aquest, hem de sentir un dia, a veure si trobem alguna cosa del Jonathan Herrero. Aquest és el cantant de Contra Blues.
1: I, perdona, que t'interrompi. Sí. Aquests són d'aquí Sant Just, diria. El Pere Puertas, no? De
2: sí.
1: Suitcase Brothers?
2: Sí, el Pere i el Víctor.
1: Suitcase Brothers.
2: Sí, sí, sí.
1: Vale?
2: Oh, yeah.
1: Podeu adquirir les entrades a Entràpolis.
2: Entràpolis. Ara et buscaré un Jonathan Herrero. Ara la posarem, perquè aquest tio... A veure si desapareix Spotify.
1: I, precisament, abans que s'acabi la cançó, Víctor Puertas i Martín Burguez, el 22 de maig a les 9, concert al Casal Popular de... A Casal Popular de... No trobo... Veig Casal Popular i no veig d'on. Merda. D'on és, tio? Serà possible? Ens entra. Aguantem fins que us pugui dir quan és... A Rubí!
2: A Rubí, molt bé.
1: Ens entra Yesterday, aquí sona una mica melancònic, o passem la...
2: Bueno, anem amb el que hi ha. Si ho he triat és perquè està, almenys té un què, un algo.
0: Hey, what's in the jukebox, my
2: friend? Un no sé quà.
1: Vale, doncs vinga, Yesterday amb Tyree Green.
2: Va, anem a sentir dos, va. I la propera també, ho diem després, quina és?
1: Backstage at Apollo, pues, ja ho dic ara.
2: Pues, va, sí. Té bon títol.

0: Ràdio Desvern 98.1, aquí Can Ginestà, Frankie Manning, Radio Show. Què tal la posta de sol, Diego?
1: Ara no et veig. Estava dient, diuen que mirar el sol et fa més savi.
0: Jo què t'he dit?
1: Jo veig una taca negra ara davant.
0: I diuen que també...
1: Però suposo que deu ser perquè et fas més introspectiu, perquè no veus res. Bueno, hem sentit una tranquil·leta Yesterdays amb el trombó de Tyree Glenn. I després una mogudeta Backstage at the Polo amb Joey Thomas. I quina pena no, que, bueno, que surti una altra cançó xula, que és It's a Low Down Dirty Shame. Low Down Dirty Shame. Dirty Shame.
0: És
1: diferent.
0: Sí, ho diu una mica diferent.
1: And Lois Jordan.
0: Vols més mogudes?
1: Vull mogudes.
0: Hi ha una moguda a l'Aliança de Mataró, Doc Scanlon, Cool Cat Combo.
1: Home, aquests els coneixem, també.
0: Sí, aquest el seguia jo a Instagram, el Doc Scanlon. Mm-hmm. Contrabaix, contrabaix, guitarra, bateria...
1: Home, jo només l'he vist tocar contrabaix.
0: No, però vull dir que té banda. Vull dir, ell sí. Està contrabaix i després ja...
1: Ah, perquè té els All-Star. Vale.
0: I també cantarà la Sibila.
1: Ah, aquesta cantant deu ser més o menys nova. El Julie Amy encara hi és?
0: No el veig.
1: No?
0: Bueno,
1: el clarinet, potser sí. El clarinet?
0: Potser sí, no veig clarinetista, però pot ser. No es veu molt bé la fotografia. Uh-huh. I hi ha després el divendres una nit de swing benèfica a tots els beneficis aniran destinats al projecte McCoffey Dance a Tanzània. El que passa que sí, a Torrijos 70, Gràcia. Això què és? Swing Cats.
1: Swing Cats.
0: Correcte.
1: Torrijos, si vas una mica més amunt et pots pillar una torrija en comptes, a la plaça, com es diu aquella plaça? La plaça del Sol?
0: No, la Virreina.
1: Aquella és la plaça de la Virreina. Exacte.
0: Allà la Virreina...
1: Fa que no trepitjo aquells carrers.
0: Ja, jo també. Allà la Virreina vaig començar a ballar a l'Indie Hop en un local que tenien enganxat amb l'església. Bueno,
1: el Swing Mania.
0: El Swing Mania.
1: Aquell era molt guai, no?
0: Tenien un local allà... Bueno, un local. Era un edifici d'aquells antics que aguantava. Hòstia, molava molt guai.
1: Allà era molt guai.
0: Ens entra Blues Minority Sweetie Gives to Me amb Sidney Beckett. La deixem sonar?
1: Vinga!

0: Frankie Manning, Radio Show, aquí 98.1 de la FM, des de Can Ginestà, Sant Just d'Esvern. Hem escoltat aquí un cine aquest molt atractiu.
1: Molt guai, eh? Plora, aquest tio fa plorar el saxo, eh? Quina passada, tio.
0: Molt hipnotitzador. Tinc més mogudes, eh? Si no
1: sí?
0: Tens res a dir de Sidney Beckett.
1: Podem dir, què podem dir d'aquesta cançó? Poder d'aquesta cançó podem dir alguna cosa? És una estàndard de jazz, de New Orleans Hot Jazz, compost i escrit el 1919. Com es diria aquest home? Charles McCarron.
0: M'has d'ubicar, tio. Ara
1: el tio es diu, el compositor...
0: Estàs parlant de la cançó que hem escoltat de Sidney Beckett.
1: Blues My Naughty Sweet Gives to Me. El compositor és Charles McCarron.
0: Vols que digui Macarrón, no?
1: Clar, tio, m'encanta. És boníssim.
0: Està allà, lluitant. Charles McCarron.
1: McCarron, nen.
0: Molt bé, Diego.
1: Fantàstica. Bueno. Ja està, pots dir mogudes.
0: Si hi ha algú més a dir del senyor Charles McCarron, busca.
1: A veure si té alguna composició més que podem...
0: Tiet de Bill Spaghetti. Molt bé, doncs hi ha una moguda a la Festa Major de Puig-reig, que és una població que es troba a camí de Berga, a la C-16. De Manresa a Berga, trobareu a la meitat de camí Puig-reig, hi ha un concert, és gratis, amigo,
1: vale.
0: El dissabte. I ara aquí, en el programa no ho veig, el concert, però a les mogudes de swing sí que hi és molt estrany. No sé per què no està la programació. A veure si l'han liat, aquests de...
1: On mires tu aquestes infos tan interessants?
0: Les infos de les mogudes estan a la web de BCN Swing.
1: BCN Swing.
0: Mogudes.
1: Sempre que vulgueu ballar, aneu allà a buscar...
0: La informació que dona la pàgina de BCN Swing és que de 6 a 8 hi ha concert al carrer a càrrec de Talking Cats, ballar de swing, gratuït. Més mogudes el dissabte. Blues a la Iguana.
1: Allà Sants, no?
0: Sí, Alan Pardo Trio. Alan Pardo la veu i la guitarra. Esteban Laidet a l'harmònica. Freddy Muñoz al baix. Vale? 4 euros en consumació. A partir de les 8, el concert comença a les 8 i... Bueno, 8:45. Hi ha una classe prèvia a les 8:15.
1: Què ens entra? Una cançó que es diu Five Guys Named Moe. No Joe, Moe.
0: Un moment, que no és famós aquí, però Five Guys és una cadena d'hamburgueseries sí. Als Estats Units.
1: Bueno, aquí també n'hi ha.
0: Aquí també n'hi ha?
1: Sí, a la Diagonal, n'he vist dos o tres.
0: Doncs Five Guys, Louis Jordan.
1: Amb una estètica, a mi, pel meu gust, una, totalment cutre.
0: No, ja, claro, no podíem esperar gaire.
1: Haurem d'anar a fer una burger.
0: No. Home, no ho sé, però... Bueno, escoltem en Louis Jordan a veure si ens convenç.
1: Vinga.
2: When they start to beat it out, everybody jump and shout. Tell me, who do the critics rave about? Five guys named Moe. They came out of nowhere, and that don't mean a thing. They're red high, and you'll know why when you hear them swing. Highbrow, lowbrow, all agree, they're the best in harmony. I'm telling you, folks, you really ought to see Five Guys.

0: Ladies and gentlemen.
1: Where's the man with the gun?
2: Frankie Manning Radio Show, aquí a Radio Desvern 98.1, el millor swing que pots escoltar al Baix Llobregat.
3: I tant que sí, avui...
2: Això ho dic per tu, però no m'ho crec, eh?
3: Tant que no, ja, estamos petando, oi? Temazos, eh, aquí?
2: Sí, sí.
3: No, aquesta no l'havíem escoltat mai.
2: No, està guapa, està ben en Jumping.
3: Sí.
2: Camp Basin.
3: Aquesta, bueno, sí, aquesta també.
2: Ah, la d'abans, la d'abans. Sí. La de Five Guys Named Joe, molt bona. I ara...
3: Que Moe era... es referia a More, no? Jo estava mirant aquí la lletra que sortia. One guy... eat more, eat more, little bit more.
2: Ah, vale, és que estàvem amb les mudes i no m'he enterat d'això.
3: Bueno, aquí puc veure la lletra, no sé, aquell ordinador que tenim allà de... del Pleistoceno, allà es pot veure algú. Bueno.
2: Hi ha una anècdota que a veure si la puc recuperar amb una entrevista amb actors britànics que no tenen molt present això de Five Guys, que una entrevistadora els hi deia... Sí, et sona això?
3: Bueno, n'hi ha moltes bromes d'aquestes a l'Instagram, em surten molts reels, ara...
2: Bueno, ara la busco perquè no l'explicaria bé i l'estrossaria. La busco després...
3: Allà fan la, li fa... Jo he vist moltes bromes que el marit li parla a la dona de com a anar...
2: I have been to...
3: Five Guys o... I llavors queda així com... Hòstia,
2: ¿cómo?
3: Què? ¿Cómo?
2: Pues va per allà. Va per allà, exacte. Que els actors, és boníssim perquè els actors es miren i diuen... Què?
3: Què?
2: Ah, bueno, no, molt bé, no, però... Five Guys? Vale.
3: T'has comido a 5? Hòstia.
2: Bueno, més mogudes. La setmana vinent, ara parlava de Puig-reig, que estava a mig camí. Jo pensava que ja s'havia celebrat, però aquí posa que hi ha una celebració a, no sé, la Patum, a Berga. I em sembla que ja s'havia fet. Potser és una repatum. Sopar popular i tastet de castells a Berga a les 8. El dissabte vinent, això. Patum de les Andròmines i a les 10 ja hem de swing per ballar a la plaça de les Cols.
3: Molt bé. Ah, mira. Doncs deixem Bergues i Five Guys i hamburgueses.
2: Anem per Cols.
3: Anem a Cols i...
2: Vegetable Man.
3: Sam the Vegetable... Com ho dius, no?
2: Vegetable
3: Man.
2: No, Vegetable.
3: Vegetable.
2: Vale. Sing.

0: gentlemen.
1: Frankie Manning Radio Show, aquí Radio Sobre 92.1 de la FM.
2: Vegetable. Ah, com?
1: Again?
2: Vegetable. És impossible dir aquestes coses. Vegetable.
1: Sí, perquè veiem vegetable.
2: Vegetable.
1: Exacte. I ens porta inevitablement aquest camí de vegetable, com una table.
2: Clar.
1: Bueno.
2: Vegeta i table.
1: Vegetable.
2: hem sentit ràpidament això, aquest sam-sam de Vegetable Man. Roy Eldridge, però Roy Eldridge era el grup, era la veu d'una noia, suposo. I després era molt breu aquest tema,
1: Patsy Cline,
2: un minut, i després Patsy Cline, una de les veus més influents del segle XX, diu Wikipedia.
1: Bueno, és la que... Sí, s'ha flipat. És la que canta Crazy, crazy for feeling so lonely.
2: Vale. Ella era més de country i va passar del country al pop.
1: Totalment.
2: Bueno,
1: però aquesta tenia... cançó de Crazy és molt country, sí. Mm. Molt.
2: Bueno, tenia una veu així, però era guai, eh? Tenia canyeta, ha fet aquí un...
1: Sí,
2: nena, no veies? Sí.
1: Blanca, no?
2: Sí, blanquita. Mm. Bonica, així, molt bé. I ens ha quedat It's You, aquí un...
1: Jimmy Noon. Una mica old school.
2: Jimmy Noon deu ser, bueno, part de la banda, que no crec que sigui ella que canta. I què ens ve? Aquesta que ve ara... Suposo que l'he posat aquí pel títol.
1: Mola mogollon el títol.
2: El títol. Six Lessons from Madame Lazonga. No sé què te'l sonarà.
1: És igual, tio.
2: Però només pel títol ja val la pena que passi per Frankie Manning Radio Show.
1: Fem dues de seguides amb el Louis Jordan una altra vegada o què? O no?
2: Sí.
1: Boogie Blue Plate.
2: Vinga.
1: Vinga, doncs Six Lessons from Madame Lazonga i Boogie Blue Plate.

0: Ladies and gentlemen.
1: Hey, what's in the jukebox, my friend?
2: Boogie.
3: Doncs un boogie, això és el que està al jukebox.
4: Boogie
3: dels Mills Brothers. Hem escoltat dues de seguida a seguir Frankie Manning Radio Show a Radio Urban 98.1. La primera, Six Lessons from Madame Lazonga, que hem descobert que era
4: un filint,
3: una pel·lícula de l'any 41.
4: Quasi que voldràs veure, potser.
3: Sí, que passa en un creuer de luxe cap a Cuba i on la Madame Lazonga intenta reobrir el negoci que ha hagut de tancar, passant tota una sèrie d'aventures.
4: Dins el propi creuer?
3: Sembla que sí, sí, perquè la persegueix la policia i no sé quines històries. Bueno, i després, Diego, hem escoltat...
4: Boogie Boogie Blue Plate, amb Louis Jordan amb els seus Timpani Five. Un so que és molt reconeixible de Louis Jordan, que s'assembla poder a algunes altres cançons. Em recordava molt a altres cançons seves, d'aquell so... Bueno, fa servir molts riffs i coses que com que repeteix, i és el Louis Jordan, bueno, sin más.
3: Molt bé.
4: Vale.
3: Pues hasta aquí i gairebé
4: sí.
3: Hem arribat.
4: Amb aquesta que sona de fons i la propera arribarem als 59 minuts. Ho donem per bo?
3: Ho donem per bo i enganxarem amb els nostres companys...
4: No competidors.
3: No competidors de Catalunya Ràdio. I fins aquí arribarem amb el programa d'avui, que era What's on the Jukebox, my friend.
4: A falta dels vinils. A veure si...
3: Bueno, bueno, i amb l'alegria d'haver recuperat el teu ordinador.
4: Sí, a veure si dura aquesta pantalla. Els meus tricolcats no me la mosseguen.
3: Ah, exacte. Exacte, vaya perill.
4: Hòstia, tu.
3: Seguro para los gatos.
4: Sí. A pan i agua les tindré, 3 mesos o 4.
3: A veure què podem fer la setmana vinent, no?
4: Sí, bueno, la setmana que ve és la quan toca jukebox realment. A veure si... Ara sí m'animo, perquè tinc molta feina a passar coses al meu arxiu. Buidar cançons de les llistes i tal, a veure si se m'ocorreix alguna idea per fer diferent, ja que portem unes quantes setmanes fent quatre jukebox, per canviar una miqueta. I si no, doncs mira, aquí estarem una altra vegada.
3: Molt bé.
4: Ja surt prou bé aquest programa.
3: Sí, sí. Fins aquí Frankie Manning Radio Show.
4: Us deixem amb London is the place for me, amb Lord Kitchener. A veure com sona això.
3: Big Ben. L'hem escoltat, aquesta.
4: Sí?
3: Ho recordo, sí. Bueno, està bé.
4: Molt bona setmana a tothom.
3: I ens veiem aquí la setmana vinent. Apa, apa.
4: Adéu, adéu.

0: preview.
1: Riba, riba, di bib di e.
2: Heu escoltat Frank Dimani Radio Show només a Radio Esbània, Radio Esbèn només, però no passeu pas pena, perquè dijous vinent tornem a seguir, i potser també en alguna repetició, per allò d'omplir forats davant el cap de setmana, ja sabeu, coses de la ràdio pública. Us deixem amb més ràdio pública a càrrec dels nostres companys no competidors de Catalunya Ràdio. Que la força us acompanyi!

0: Hola, bona tarda, amigues i amics de Ràdio Desvern. La setmana passada, quan se'ns va acabar el temps del programa, estàvem, preteníem passar una lectura de poemes del nostre amic Tomàs Pla de Vall, al que li vam dedicar els últims minuts del programa, en els que la Clara va parlar amb unes paraules molt, molt maques i colpidores de gratitud per els tres homenatges que se li han fet a Sabadell, a Roda de Ter i finalment a la Filmoteca. Però bueno, precisament de la Filmoteca, la cloenda va ser amb una lectura per part de Mario Gas, una lectura representativa, diguéssim, que anava una mica més enllà del que és la mera lectura, perquè li donava una entonació preciosa. I després també acompanyava aquesta lectura l'acordió tocat per Maurici Vilavecchia. Ara us passarem això per fer justícia a l'homenatge que preteníem a l'amic Tomàs Pla de Vall.
1: I ara ens acomiadarem amb la lectura dels seus poemes a càrrec de Mario Gas, amb acompanyament musical a l'acordió de Maurici Vilavecchia.

Tot el que avui s'ha dit del Tomàs de Devall, que és ben cert, i encara se'n podrien dir moltes més coses bones, era com el hombre que susurrava a los colegas, no a los caballos, a los colegas. No fa res més que dir que aquest amic, aquest geni, aquest gran professional, aquesta persona, en el sentit etimològic de la paraula, era un poeta. Era un poeta. Posava un to de poesia legable a tot el que feia. I per això es va descobrir que havia fet poemes. Poemes silúrics. Jo us recomano que el compreu. Fantàstic. Silúric vol dir que pertanyen a una època en què tot, fa molts milions d'anys, tot es començava a urbanitzar i a semblar una mica com és ara. A la biblioteca d'Alexandria, és a dir, a Wikipedia, es diu l'època en què los peces empezaron a tener mandíbula.

Estiparé les margarides i a les mans de la donzella posaré un mirall amb 100.000 vidres que enlluernin les mentides que una flor li diré. Ja ni visc ni em desvisc. Soc al mig. Li van preguntar quan feien 2 i 2 i respongué 3. Fet i fet, la criatura no donava per més. Quan un s'asseu reposadament, obre la porta i admira el jardí just regat i les gallines darreres colirades al galliner, llavors respira fondo, s'escura la gola i resa l'últim badall matinal mentre la cadira grinyola. S'esmola el salt

0: L'esquimal s'ha cremat els dits.
1: Sembla que s'acaba aquí la gravació.
2: No he fet res. Si m'he saturat.
1: Sí, sí, sí.
3: Molt bé.
1: No hi ha res d'estrany.
3: Ara procedim, amb, com és habitual, amb la banda sonora de la pel·lícula que serà el clàssic que li dedicarem el temps avui, que no és altra que Night and the City, de Jules Dassin. La música és a càrrec de Franz Waxman, perquè és la... d'aquesta pel·lícula, després parlarem, és un cas molt curiós, que l'Anastasi ha trobat la referència analitzant i cercant informació. És un cas curiós d'una doble versió anglesa i americana. Nosaltres, per comoditat dels oients, parlarem i donarem la referència, parlarem de les dues versions, però donarem la referència de la versió americana, perquè aquesta la podeu trobar amb una còpia restaurada molt bona, a Filmin, i a més en versió original subtitulada. Endavant.

0: Molt bé, doncs aquest seria la banda sonora que va fer Franz Waxman per la versió americana.
1: Americana, correcte.
0: Bé, la pel·lícula, que aquí es va titular Noche en la ciudad, Nit a la ciutat, té 75 anys, aquest any en farà 76. És cinema negre americà autèntic, però rodat a Europa, a Londres, concretament

0: amb una bona part de la producció tècnics i actors americans. Però tot això va ser perquè aquesta primera pel·lícula de Jules Dassin, feta el 1950, un any abans, resulta que es va produir als Estats Units una búsqueda i captura de personatges del cinema que es va conèixer com la Casa de Bruixes, ordenada pel senador McCarthy, que perquè se'n feia una idea era una espècie d'Isabel Díaz Ayuso que veia comunistes per tot arreu. No se li pot posar una fulla d'afaitar a la boca a un mono, a una mona o a un mico. Sí. Mai se sap el que pot passar. Aquí, òbviament, la metàfora de la fulla d'afaitar fa referència al vot. És a dir, que els que li hagin de donar el vot a aquesta senyora que tinguin en compte que poden passar coses. Bé, dit aquesta brometa, l'argument de Night and the City, Nit a la ciutat, ens parla d'un personatge que es diu Harry Fabian, interpretat per Richard Widmark. Aquest home és un comissionista de poca monta, sense escrúpols, que viu en un perpetu deliri de grandesa. Ell vol ser el més gran i acumular una fortuna. En fi, és un somiador que de moment està vivint de petits furs, enredant a tots els que estan al seu costat, sense cap tipus de reserva ni de respecte per edat ni persones. És aquell típic tipus capaç de vendre el seu pare com a esclau si en pot treure un rèdit. El seu objectiu a Londres és tindre el monopoli dels combats de la ciutat que es fan de greco-romana, al principi dels anys 30 del segle XX, quan encara es fan evidents les conseqüències del crac del 29 a Nova York i de la gran depressió econòmica mundial subsegüent, resultat d'una davallada als inferns demolidora. D'aquesta pel·lícula se'n va fer un remake, La noche y la ciudad, també, el 1992, dirigit per Irving Winkler, amb Robert De Niro i Jessica Lange, que no va superar en cap part la força i la intensitat de l'obra que estem comentant de Jules Dassin. Arribat a aquest punt, passo la paraula a Anastasi, perquè tu vas fer una cerca,
1: sí.
0: I és molt interessant el que vas trobar.
1: Sí. Sí, normalment, és clar, apoyar-nos en la intel·ligència artificial, quan realment jo penso que és lícit, ho fem, evidentment. Tot el que és documentació, fa uns anys havies de buscar 7 pàgines per aconseguir tenir alguna cosa de documentació. Avui en dia no. El que és opinió ja és un altre tema, però el que és documentació sí. I llavors, en aquest cas, el primer que em va passar és que al veure l'escena que just començava en el moment en què hem tallat el so, perquè, bueno, haguéssim entrat a la pel·lícula ja del tot,
0: sí.
1: És el moment que el personatge del Widmark entra a casa seva de retorn, després sembla ser d'uns 3 dies fora de casa, i quan arriba en aquesta versió que veureu, que a més és la de Filmin, que no dura ni 95 ni 96, que és l'americana, ni 100 ni 101, que és la britànica, sinó que en dura 84. És a dir, que dura exactament 11 minuts o 12 minuts menys que la versió americana internacional. Per tant, és un remuntatge, se suposa, fet a partir de que les plataformes, els propietaris, diguem, que van comprar en el seu moment els drets televisius, es permeten fer de tant en tant amb les pel·lícules, que és fer la seva versió particular.
0: Sí.
1: Clar, jo el primer que faig és que veig aquesta escena i dintre de l'escena es produeixen una sèrie de talls que vaig dir, hosti, que modern que era el Dassin, tu. De cop salta d'aquí a dintre la mateixa escena, salta d'un moment a un altre i no hi ha hagut cap mena d'avís ni transició estranya ni res. És pam-pam. Això és molt modern, però no pot ser. I un altre, tu, ara n'hi ha un altre tall igual. Hòstia, la modernitat ja potser ara és excessiva.
0: Sí, comença a ser mosquejant.
1: Una mica és mosquejant. I total, em quedo amb la pregunta al cap i dic, quan acabi la pel·lícula, preguntaré si què passa aquí. Per què aquesta versió d'aquesta cosa tan rara? Efectivament, a la resta de pel·lícula dels 80 minuts que quedaven encara de pel·lícula, evidentment vaig verificar que constantment es produïen aquestes rares transicions d'un cantó a l'altre, no se sabia, no hi havia pràcticament temps morts de reflexió, algunes frases fins i tot queden tallades dintre la pel·lícula.
0: Sí, sí.
1: I realment vaig dir, això no pot ser. Bé, total, que vaig demanar lògicament al ChatGPT, li vaig dir, escolta, hi ha realment dues versions? Perquè va dir, sí, no només n'hi ha dues, sinó que n'hi ha més, perquè a part de les dues bàsiques són la britànica, efectivament, que és la llarga, i després hi ha l'americana, que és lleugerament més curta, entre 6 i 7 minuts més curta. Doncs, a part d'això, hi ha totes aquestes reversions que les diferents compradors van fer de la pel·lícula. Per tant, n'hi poden haver 3, com n'hi poden haver 10, n'hi poden haver moltes.
0: Clar. Bueno, jo aquí puc afegir una dada particular. I és que quan tu em vas comentar això,
1: sí,
0: vaig veure primer la de Filmin, 84,
1: sí. Sí.
0: Després vaig veure la de YouTube, que no us la recomanem, primer perquè no és de la mateixa qualitat, no. I a més perquè no està
1: subtitulada. Heu de saber realment anglès, aquí sí que heu de saber anglès.
0: Bé,
1: si no...
0: la de YouTube té una mica més de durada,
1: sí.
0: Però és que després es dona la circumstància que amb la meva filmoteca particular vaig veure que la tenia. Bueno, l'agafo, poso el DVD... I quina sorpresa que m'adverteixen al DVD, quan és una cosa que no ho tinc amb cap altre DVD, em diuen, aquesta pel·lícula la passem només en versió doblada, però amb la que s'ha fet un afegit de 12 minuts, que ho notareu perquè en aquests 12 minuts hem passat la pel·lícula i en el moment en què hi havia el tall, hem posat els subtítols.
1: Sí.
0: Amb la qual és fantàstic perquè pots veure exactament els subtítols. Clar, sí. Et dones compte el problema que deies tu, que dius, sí que és modern aquest tio, no, allà hi havia un muntatge més racional si tirem 75 anys enrere amb la història del cinema.
1: És que no ho entenia, dic que això és Godard pràcticament, no pot ser, és impossible. Bé, a part d'això, a tu i jo vam descobrir després, al mirar la pel·lícula, tu l'has vist sencera, jo l'he vist l'arrencada tota sencera, també la versió britànica, i després he anat punxant punts que m'intrigaven, i efectivament, a part del fet d'haver escurçat pauses, canviat la música de la pel·lícula, que també és un fet que és curiós també, però que es fa, la música americana és més àgil, és més típica de cinema noir, la del Waxman, tot i sento, bueno, és diferent, són dos versions diferents. I la veritat és que tampoc la música, penso que en aquest cas hagi pesat tant la diferència d'una a l'altra, sincerament.
0: No,
1: però en
0: no.
1: canvi, el muntatge sí. I llavors, què passa? Que d'alguna manera, no solament això, sinó que va rodar, és a dir, que hi ha versions diferents de la mateixa escena. És a dir, quan ell arriba a casa seva al cap de 3 dies de no haver estat a casa, en la versió que hem escoltat, ell entra a la casa, comença a mirar si és la seva senyora, va mirant, la crida, no sé què, busca, i quan veu que triga a arribar, diu, no arribarà, se'n va a un secreter, una mena de despatxet, i li busca, entre les seves coses, si troba diners, i li agafa.
0: Agafa el moneder
1: i li agafa diners. Mentre que la versió B... la versió anglesa, evidentment això no és així. Ell arriba i ella ja és dintre de casa.
0: Sí.
1: Que és estranyíssim, això, és clar. Sí. No es correspon en cap moment que aparegui després a la versió A, sinó que és un rodatge diferent. Per tant, aquí sí que se'n fa rar, perquè vestuari és idèntic, el maquillatge i la perruqueria d'ella és idèntic, a la d'ella, evidentment, també. I, per tant, vaig dir, no pot ser el que diem en cinema un retake. És a dir, van dir la productora, d'aquesta escena, com que no ens agrada res el contingut de la primera versió aquesta, anem a fer una reversió. No té sentit. A més, la versió realment més directa, que va més directa al gra, és la britànica.
0: Sí.
1: L'americana, en aquest cas, s'esperen més temps.
0: Sí, sí.
1: És a dir, que no s'entén res. Llavors, què vol dir? Que el propi de sa... va filmar dues opcions de seqüència diferent, és a dir, va suprimir dues versions, se'm fa molt rar. Tampoc hem investigat, perquè hem tingut prou feina investigant això que hem investigat, si de ser havia aprovat les dues versions, en aquest cas les bàsiques, l'americana i la britànica, les havia potser aprovat les dues. Llavors això explicaria que hagués fet en el seu dia, demanant ja per la productora, dir, escolta, fes una versió que això sigui així. Després tu has detectat moltes més coses ja dintre la pel·lícula.
0: Sí. Sí, perquè hi ha uns... Bueno, després en parlarem quan...
1: Sí, en tot cas en parlem en concret.
0: Quan parlem de la...
1: Aquest és una mica el tema, que és... Les pel·lícules tenen això, i llavors explicava el Pep jo mateix, molt ràpid una experiència personal amb el Vigues, Reborn, la pel·lícula que vam fer als Estats Units.
0: Ah, sí.
1: Després de muntar-la i d'acabar-la i d'anar a Sant Sebastià a passar-la a la secció oficial, el mes de setembre del 81, al cap de potser un any i mig o dos, em truca el Vigues i em diu: escolta, Anastasi, hem fet una distribuïdora americana, passaran la pel·lícula als Estats Units. Aquest no es va, hi va haver ni manera de vendre la pel·lícula als Estats Units, la nostra. I, sí, què? Com ha sigut això? Una distribuïdora l'ha agafat, ara l'ha remuntada i li ha canviat la música. O sigui, exactament el mateix que aquí. Dic: ostres, no fotis. L'has vist? No, però la vull veure i tal, m'enviaran un vídeo. Li van enviar un vídeo, un Betamax d'aquella època, no era ni VHS, sí. Betamax, a més, NTSC, és a dir, que s'ha veure amb el sistema americà. Vam trobar un reproductor, el vam veure i em vaig quedar petrificat. O sigui, el mateix que aquesta, supressió de pauses, els moments emocionals, però que no explicava la història fora. La música era música electrònica, feta per un bon músic americà, un Tartaglia, un bon músic americà, però clar, una música que no tenia res a veure amb la sinfònica de Los Angeles que va tocar la banda sonora original. Bé, vull dir que això passa.
0: Hi ha una cosa curiosa amb les versions americanes, fins i tot quan agafen i veuen una pel·lícula original interessant i decideixen fer un remake. Amb aquest remake, respecte sempre a l'original, si l'original és europeu, et dones compte que una de les coses que han volgut fer els americans és adaptar-la al quadre mental que ells tenen del seu públic. I una mica amb aquestes, els estralls, venen d'això. O sigui, ells li volen donar agilitat perquè calculen que el seu públic, allò que deies tu, que és tan maco de moments de desen en què hi ha un silenci, però és un silenci carregat d'intensitat.
1: Sí.
0: No, això pel públic no d'ells no consideren tenen, que no.
1: Aquí es cansaran, no aquí es cansaran, alto, fora. Sí. Inclús explicaves una dada, hi ha un personatge que és un grec, que sabem que és grec perquè en un moment determinat pel seu cognom intueixes que és grec, que és un gran lluitador, perquè tot va de... tot no, va de màfies en general.
0: De greco-romana.
1: Però de greco-romana, en aquest cas, de la lluita famosa greco-romana, que aquí ja ni se sap ni el que és. Però en una època va tenir molt de predicament. I un dels grans lluitadors, un home ja gran, un home del
0: Gregorius.
1: 70 i pico, Gregorius, podria ser qualsevol lloc, per cert, però bueno, Gregorius seria més en grec, Gregorius, en I bé, resulta que és grec, però esclar, jo no la pel·lícula ho sé perquè en un moment determinat es posa a fer el comptatge dalt del ring i el fa en grec, en adiote serapende. Però, en realitat, si no, no ho sabria, pràcticament. Bueno, hi ha algun detall.
0: Per què? Pues perquè l'escena aquesta està absolutament eliminada.
1: Sí, sembla que ell li explicava...
0: Ell arriba i li explica al protagonista, en aquest cas el Harry, que és el que interpreta Richard Widmark, li diu: escolta, tu em caus molt bé, jo que crec que podem fer coses, si he vingut de Grècia expressament ha sigut perquè el meu fill sé que s'està dedicant a l'organització de combats i tal, aquí porto i li presenta un noi jove que ell ha estat preparant per combatre a alt nivell amb la greco-romana, que després, bueno, passa
1: el que passa.
0: Les circumstàncies desgraciades. Sí.
1: Efectivament.
0: Sí, això ja teniu que veure la pel·lícula. Perquè, a veure, comencem per aquí. Us recomanem molt, molt, molt, tres vegades molt, que la veieu. Perquè és una pel·lícula que no deixa respir. A més...
1: Amb la versió aquesta encara menys, però en tot cas, jo et diria que s'ha de ser tan bona la pel·lícula que aguanti totes aquestes putadetes que li han fet,
0: que sense, realment sense val que la li pena, facin mal.
1: Sense que facin tant de mal. Li fan mal, però no n'hi fan tant.
0: Sí. Jo diria que aquest és un film que té una estructura circular de tragèdia, que podria portar-nos, si anem una mica més lluny, cap a Grècia, fins i tot.
1: Sí.
0: I com ha de ser, comença... i acaba en el mateix lloc. La zona sòrdida de nit en el port de Londres a la llera del Tàmesis.
1: Exacte.
0: És impressionant en aquest sentit com hi ha tot l'art dramàtic que tu acostumes a comentar en aquests casos. Sí. Però més que l'arc aquí és la circunferència. És el cercle.
1: Sí, una circularitat. Sí. Ell comença corrent la pel·lícula, veiem un pla general preciós, per cert, d'ell creu una gran plaça i passant en diagonal per sota de càmera, molt plano general,
0: que la música,
1: i acaba...
0: La música de Waxman el potencia molt
1: bé. Pensa que la música de Waxman fa una cosa un moment determinat de la pel·lícula, quan el persegueixen amb ell, ja més cap al final de la pel·lícula, i l'arriben a acorralar, la música... el segueix el seu cos, però mil·limètricament. Mm. És a dir, és un cas perfectament de... Hi ha una paraula tècnica per explicar això, que és que la música està enganxada al moviment. També que ell s'atura i...
0: I quan ell s'atura, llavors hi ha un atensament cap a prop de primer pla,
1: sí.
0: i la música també s'atura.
1: Ah, s'atura, clar. És que, i quan es posa a caminar, hi va sincrònic
0: amb les passes. I crea una tensió extraordinària.
1: No, Walkman va fer la seva feina, la fa bé, en aquest cas, encara que la música original, en principi, no és aquesta, però la veritat és que la fa molt bé. Perquè inclús comencen els crèdits de la pel·lícula. Els crèdits americans, tens uns crèdits amb lluminosos, quasi escrits amb bombetes, quasi, sí. No? Dels actors i no sé
0: sí. Què. Semblen amb leds.
1: Semblen amb leds. I després, en canvi, la versió britànica, seriosos, amb títols normal, gris sobre negre i blanc, bueno, molt macos els dos, però dos estils totalment diferents. Ara, la pel·lícula es salva, malgrat tot es salva. Per això té raó el Pep, és interessant veure-la, molt interessant veure-la igualment.
0: Aquí hi ha una cosa també, per acabar una mica amb les dues versions,
1: sí.
0: I és que hi ha, és brutal, hi ha dos finals, escolteu.
1: Ah, també.
0: Hi ha el final anglès i el final americà. O sigui, amb la versió anglesa, que és més completa i explicativa, tal com hem dit, el final és més poc condescendent amb l'espectador. És un final que et deixa abatut, com el personatge de Cristo, allunyant-se cap a un futur negre. Cristo és el fill de Gregorius, que el seu pare li mort als seus braços amb una escena extraordinària que posa la pell de gallina.
1: Podia ser caça en aquella escena. Sí.
0: Aquella escena és molt maca. Jo és que tinc que recordar-la. El pare, que ha quedat exhaust i rebentat interiorment per un combat desigual amb el estrangulador, que és un lluitador del més bo del món en aquell moment, està estirat a terra, ell el té als braços, ell ja veu que el pare està malament i el pare li diu: fill, obre'm la finestra. No, tanca la finestra, que fa un fred que m'està glaçant per dintre. I no era el fred, era la mort.
1: La finestra està
0: tancada. I ell mira cap a la finestra i veu que està completament tancada la finestra. Aquesta és una escena, com tu dius, que d'altíssim nivell.
1: Sí, sí, efectivament.
0: I després, què passa amb el final americà? Bueno, doncs el final americà ens deixa un bri d'esperança. És un final que està obert cap a la possibilitat de tindre un futur millor entre Mary, que és la nòvia del finat en aquest moment,
1: sí,
0: ja, Richard Widmark, i Adam. Adam és un tio que coneix ella al començament de la pel·lícula, que és un veí d'ella, que se li cremen els macarrons o fideus, o no sé,
1: no,
0: o
1: espaguetis. Està fent espaguetis. Està fent espaguetis, sí. És la veí de dalt.
0: Sí, que em fa molta gràcia, perquè jo suposo que és el que devien tindre més a mà en aquell moment, que la forma d'apagar el foc és amb un sifon.
1: Amb un sifon apagant el foc, sí. Apagant-lo, sí.
0: En fi, bueno, doncs fixeu-vos fins a quin punt arriben les diferències, que el final americà és un final, diguem, en positiu, i el final anglès és un final rigorós, trist, decadent, fins i tot.
1: Sí.
0: El fitxa tècnica de la pel·lícula, que també és divertida, així, entre cometes.
1: Sí.
0: Títol original, Night and the City, tant a Estats Units com a Anglaterra.
1: La nit i la ciutat.
0: Direcció. La direcció és de Jules Dassin, que nosaltres no hem sabut trobar cap nota que ell posés cap pega a que la 20th Century Fox fes, junt amb la Netflix més tard, fes aquestes variacions. Bé, el productor sí que és un productor americà, perquè clar, veureu que la major part tant de la fitxa tècnica com de la fitxa artística és de gent americana, perquè feia un any són amb els que treballava Jules Dassin. I, per tant, a molts els va cridar i els va portar a Londres per filmar amb ells, perquè segurament se sentien molt millor, no? El productor era Samuel J. G. Engel. Llavors, el guió és de Joe Eisinger i està basat en la novel·la de Gerald Kersh de 1938. La música, i ja hi som, versió anglesa, Benjamin Frankel, amb direcció de Muir Matheson, i la versió americana de Frank Waxman, que és la que us hem passat, amb orquestació d'Edward Powell. Durada. La versió anglesa pot anar de 92 a 101 minuts. Sí. I la versió americana pot anar de 24 a 96, segons la que trobem.
1: Sí, de 84 a 96. Sí.
0: Correcte. La fotografia de Mutz Greenbaum a la versió anglesa i de Max Green a la versió americana.
1: Això no s'entén. Això simplement no té sentit.
0: És increïble.
1: Perquè, clar, pot haver, bueno, pot haver-hi que les escenes rodades, diguem, extres, les que ha rodat una altra, però llavors haurien de constar el nom dels dos, perquè la pel·lícula haurien fet dos.
0: I dos,
1: però
0: sí,
1: el que no té sentit és que una sencera la firmi una,
0: amb una a un i a l'altra a l'altra.
1: Això és una tonteria bastant important, sí.
0: El muntatge, aquí ja no tenim constància, o potser aquí va passar el lògic que deies tu, que hi deu haver muntatge dels dos, amb les dos, i per tant tenim que el muntatge és de Nick DiMaggio i de Sidney Stone.
1: Això deu ser veritat.
0: I el rodatge, tal com hem dit, es va fer a Londres, concretament a Shepperton, al Pinewood.
1: A Pinewood, correcte. Tocant a Londres, sí. Mm-hmm.
0: Bé, aquí, respecte a la fitxa artística, dir que el protagonista és Richard Widmark, que fa de Harry Fabian aquest tipus tan conflictiu, que està tota la pel·lícula inquiet. O sigui, ell no seu un moment, eh? O sigui,
1: no,
0: sempre està barrinant coses.
1: I de coco també, exacte. No para de pensar quina en pot fer més grossa, diguem, la següent.
0: Com a partener té la Jean Tierney, bellíssima, per cert.
1: Funciona molt bé, és com a actriu.
0: Mary Bristol, sí. Que està amb un paper que no és de submissió amb ell, no, perquè ella té un amic, que és el veí aquest que hem parlat, que és el que es quedarà al final amb ella, que és l'Alan, en el que ella veu que aquell home l'adora, però sempre li talla tota possibilitat, perquè ella estima amb totes les reserves que comporta el seu caràcter, estima molt el Harry...
1: Harry Fabian,
0: que sí. És el Richard Widmark.
1: Sí, senyor.
0: Després hi ha una actriu que és molt important a la pel·lícula, que és una actriu que a la pel·lícula està casada amb el senyor Naceros,
1: no sé, sí.
0: Que és un home que maneja el tema d'una sèrie de gent que treballa amb coses, podríem dir, inestables i fins i tot que són paralegals, no? Però, bueno, ella es va mantenent, també té la policia bastant domesticada, diguem.
1: Sí, perquè ells tenen un lloc, diguem, de copes, un bar de copes i canten i tal. És el, no recordo com se diu, és un nom bastant divertit el que té.
0: Sí.
1: I, esclar, està, que en aquella època havies de tenir...
0: No sé què, Blue.
1: Sí, algo de Star Blue, o, sí, un nom molt propi d'aquest tipus de coses. No, ara no,
0: que
1: no
0: sé. Ella explica molt bé, quan ten una discussió amb ell i li diu escolta, a mi tampoc m'agrada vestir-me i anar a la nit a cantar perquè els visitants que ja han acabat de sopar facin una copa o dos més.
1: O sigui, Silver Fox. La guineu platejada.
0: Platejada, la guineu, sí, platejada, sí, correcte. Sí, sí. Doncs el Silver Fox és un lloc d'aquests així curiosos de la nit anglesa en aquell moment. Ja dic, el 1931 és quan comença la pel·lícula, no?
1: Sí, senyor. Diu una cosa divertida, que és curiosa, realment. De cop, el personatge de Cristo el fa el Herbert Lom. Herbert Lom, si el recordeu,
0: era
1: la mòmia, i després era l'inspector que en la Pantera Rosa sempre se n'enfotien d'ell. Era aquell home... Sí, llavors, esclar, fa un paper que no té res a veure...
0: Aquí va un paper dramàtic.
1: Absolutament dramàtic.
0: Fantàstic.
1: En canvi, allà feia molt riure, perquè realment era el personatge martiritzat per Sellers i companyia.
0: Hi ha una altra frase que me l'he notat dels diàlegs, en què l'amic aquest de la Mary... la nòvia del protagonista,
1: sí.
0: li diu, parlant, perquè ella li atura els peus quan ell, li, això que es diu que li tira els tejos, no?
1: Sí.
0: I diu, no, no, escolta, no, no confonguis, jo et tinc a tu per molt intel·ligent, m'agrada molt parlar amb tu,
1: sí.
0: Però el meu amor és el Harry i, per tant, no va per aquí la cosa. I llavors li diu, això és a l'inici de la pel·lícula, per això em sembla molt significatiu i diu molt en favor dels guionistes. Li diu, Harry, quan ella li diu això, amb ell, per aturar-lo,
1: sí.
0: L'Adam li diu, Harry és un artista sense art. I això pot arribar a ser molt perillós a la vida. Aquesta frase fatalment resultarà premonitòria.
1: Sí, i tant.
0: Però és molt curiós perquè et deixa anar el guionista i en aquest cas el director també aquesta frase dintre dels 10 primers minuts de la pel·lícula i després al final de la pel·lícula doncs, cobra un sentit especial, no?
1: Sí.
0: Clar, això segurament m'he donat compte també perquè he vist la versió anglesa, la versió americana i la versió del meu DVD, que és de 102 minuts. Ja. Ah, són 12 minuts més.
1: El Pep us diré, no, malaltia en el sentit, és una persona molt sana, però sí que el tema, la capacitat que tens de veure cinema, mira, bueno, jo en tinc, però...
0: És que això crea un repte.
1: Sí, sí, ho és. No, no, jo la vaig veure a trossos, jo el DVD no el tinc, per tant vaig veure... Però no sencera, tampoc. Aquí m'has guanyat. Però un dia em plantejo fer-ho. Veure-ho i anar pas i ben en paral·lel. Anar veient les diferències.
0: Bueno, parlem una mica del director, Jules Dassin.
1: Sí.
0: Jules Dassin va néixer a Middletown el 18 de desembre de 1911. I el Middletown està a l'estat de Connecticut, Estats Units. I va morir el 31 de març del 2008 a Atenes, a Grècia. Dic que ell va estar casat dues vegades. La primera, amb Beatrice Lohner, que va ser del 33 al 62. I la segona, amb la gran actriu grega Melina Mercury,
1: sí.
0: Amb la qual va fer tres o quatre de les millors pel·lícules que ha fet ell. Per exemple, Una Fedra extraordinària, el 1962, Topkapi, que és... una pel·lícula fantàstica també amb molt ritme i molta acció, 1964, i una altra que va ser nominada a l'Oscar per la interpretació de Melina Mercury, que és Nunca en Domingo.
1: Sí.
0: Aquestes tres segur que les va fer amb ella, però potser va fer alguna altra també.
1: Jo aquestes tres les recordo, les tres.
0: Ell va començar, és curiós, va tindre una vida, va estudiar teatre a Europa, tot i ben nascut als Estats Units. Va debutar... diguem que ell era jueu.
1: Sí, era
0: i de família, i de família jueva.
1: Sempre havia pensat que ell tenia ascendència armènia. Mira, no, sempre havia pensat i no, és jueu.
0: És jueu, sí. Va debutar amb... fixeu-vos això, a Nova York, precisament al Yiddish Theater.
1: Total.
0: És a dir que ja no es dona cap dubte.
1: No.
0: Va escriure guions per la ràdio. Va ingressar al cap d'uns anys, a la Metro-Goldwyn-Mayer com a director de curtmetratges. Allí va dirigir el 1941, quan tenia 30 anys, una adaptació de l'obra d'Edgar Allan Poe en 20 minuts, El corazón de la Tor, de Telltale Heart. I amb la seva col·laboració i amistat amb el productor Matt Hellinger, va entrar a la productora Universal, on es va posicionar definitivament amb la indústria com a director. 1947 va filmar Entre rejas, el 1948 La ciutat desnuda, 1949 Mercado de ladrones, a partir del 1949 va arribar a la Casa de bruixes i el va obligar a abandonar els Estats Units, 1950, la que avui estem comentant, Nit a la ciutat, que està considerada també una de les més bones d'ell, junt amb les tres que hem comentat que va fer amb Lina Mercury i amb Rififi.
1: I Rififi, anava a dir.
0: Que Rififi és, per molts, la millor pel·lícula d'ell.
1: Sí, sí.
0: Per altres, és la que hem vist avui.
1: Sí.
0: Però entre les dues estaria. Després ja tenim La Ley, que va ser el 59, el 70, Promesa a l'amanecer, el 78 Gritos de Passión i el 80 Círculo de Dos. Això no és la exhaustiva filmografia d'ell, però és una mica, hem anat a buscar una mica el més representatiu.
1: Déu-n'hi-do.
0: D'aquestes pel·lícules, com hem dit abans, una obra clau és la del 55, Rififí, obra mestra del gènere noir, sí, que inclou un famós impactant atracament silenciós.
1: I
0: molt bo. Mostrat com mostrant com la violència sorgeix dels marges d'una ciutat implacable.
1: Ah, m'ha vingut gust de veure aquesta, sí, aquests dies veient aquesta i pensat en Rififí.
0: Sí, jo també perquè Rififí la recordo com una pel·lícula d'aquelles que la tenia, que m'havia agradat molt.
1: Sí, també.
0: Però la tinc, francament, bastant oblidada.
1: Sí, jo també, a veure.
0: Hi ha la ciutat despullada, també, que és un exemple del seu estil, que és realista, és cru i crític amb algunes situacions polítiques i sobretot contra l'ordre establert generalment. I després hi ha dos més, Nunca en Domingo i Top Capi, que són mostres de la seva faceta europea ja més acolorida, que explora la justícia des d'una perspectiva de la llibertat individual i també del contrast cultural. Aquí ens trobem amb un cinema més obert, no tan tancat com el que hem vist, sí, sobretot amb la pel·lícula Night and the City. No? Hi ha una altra cosa que també és interessant dintre del món de Jules Dassin, és que a casa nostra tenim un llibre que no el tinc, i mira que en tinc molts.
1: Sí, realment.
0: Però
1: aquest no el tens.
0: No, aquest no el tinc. L'he apuntat per buscar-lo. Que el títol, us dic el títol, perquè sembla ser que és un estudi molt interessant fet per tres persones aquí, a casa nostra, Antonio Castro i Andrés i Santiago Rubín de Celis, que es diu, el títol és Jules Dassin, violència i justícia. Paràmetres que m'està comentant, parlant de les obsessions en el seu cinema.
1: Sí,
0: no?
1: Sí.
0: I el podem trobar, és del 2002, no sé si encara... Jo crec que hi ha llibres de vell, segur.
1: Sí,
0: a les biblioteques, segur. A la biblioteca de la Filmoteca, també segur. I és de T, de Tarragona, i B, de Barcelona, T i B, editors.
1: Vale. Ja m'ho donaràs després, podem prendre nota.
0: Molt bé.
1: Molt bé.
0: Bueno, doncs fins aquí estaria el que volíem més o menys dir, si no tens alguna cosa més per afegir.
1: No, d'aquest tema no, i bueno, hi hauria moltes coses a dir, però realment jo penso que hem dit lo bàsic i que la veiessin, perquè malgrat que pugui donar la impressió de dir no és la bona, és bona. És a dir, potser no és la més bona, però és bona.
0: Ara, en lloc de tirar per les nostres seccions habituals, com seria parlar i suggerir alguna sèrie o parlar i suggerir comentar alguna pel·lícula de les que estan en estrena, que ho tenim però ho deixem per un altre dia, us volem parlar de teatre, perquè recordem que això és cinema sense condicions, i com sap el Jan, aquí parlem del que ens agrada i també una mica del que volem. És així o no, Jan?
2: I tant.
0: I per cert, ara que parlo amb tu, bona tarda, m'he descuidat avui de fer una introducció de tot l'equip. Ja veieu, ja ens coneixeu, no? El Anastasi Rinos, el Jan Hernández i el Pep Armengol. Però estem amb el Jan. Jan, tu, què tal aquesta setmana?
2: Aquesta setmana m'he començat a veure Peaky Blinders, mira.
1: Ah,
2: mira, la sèrie...
0: Sí.
1: Jo no l'he vista, tu. És una sèrie que m'ha resistit una mica. M'he resistit jo.
2: Em costa molt, mira, la sèrie.
1: Et costa, eh? Ah, bueno, a mi no. Però aquesta sí.
2: O sigui, que m'està agradant, però que té que enganxar molt una sèrie perquè jo m'enganxi a ella.
1: Ja.
2: Potser avui em veig dos capítols, però demà no veig ningú, demà passar tampoc, i ja no agafo el fil i ja està.
0: Bueno, jo...
2: Però té bona pinta.
0: Anuncio una cosa. Aquesta setmana estic convidat a l'estrena dels dos primers capítols d'una sèrie de Pol Rodríguez i Isaac i la Cuesta,
1: sí,
0: que es diu Rabalejar. Sí. És una escena i una sèrie que la passàvem per HBO, i home, coneixent els dos directors i sobretot amb l'amistat que tenim amb l'Isaac, quan s'hi ha posat, estem convençuts que Rabalejar serà una pel·lícula per veure-la. Una sèrie, perdó.
1: Segur,
0: una sèrie.
1: Segur, segur, segur.
0: Bueno, però el que us deia és que parlem de teatre, i sí, de què parlem? Pues parlem de que fa pocs dies s'ha reinaugurat el Teatre del Raval, després de mesos de reformes, i s'ha fet amb l'obra Federico García, que ja porta més de 10 anys...
1: Es va estar al Romea, em
0: sembla, resseguint,
1: el 15.
0: Sí. Sí, resseguint tota Espanya, amb la que ja l'han vist, amb aquests 10 anys, més de 100.000 espectadors.
1: Hòstia.
0: I aquesta vegada ens la porta el Pep Tosar i la Evelyn Arevalo, que a més són els que estan al front del nou projecte del Teatre del Raval.
1: Sí.
0: L'obra fa una referència, fixeu-vos que escatim el cognom Lorca i la titula Federico García. Vale, això ja ens posa sobre la línia de què va la història. Pues que abans d'arribar a Lorca tenim Federico García. I és que en una hora i mitja es dona una visió global molt interessant i des de moltes perspectives de la figura humana, intel·lectual, poètica i personal, i més coses encara, de Federico García Lorca.
1: Totalment.
0: Què et va semblar? Perquè us en parlem també, perquè tant l'Anastasi com jo hem tingut l'oportunitat de veure-la, i els dos amb dies diferents.
1: Sí.
0: És a dir, que l'hem estat comentant, primer va anar l'Anastasi i em va dir que...
1: Vaig fer un comentari.
0: Què em vas dir?
1: Bueno, vaig marcar realment una mica el que em havia semblat. Hauria pogut limitar per no marcar-te tant, però d'alguna manera, tu crec, n'estic segur que evidentment t'ha semblat exactament igual, amb matisos, però que jo vaig sortir, francament, impressionat. Impressionat perquè hi ha tal... L'obra, a part del contingut, que és molt interessant, és un documental, finalment, l'obra.
0: Sí,
1: perquè
0: sí.
1: Imatges documentals, l'obra, però té una projecció molt interessant, perquè el que té és una cosa molt bonica que es fa en teatre de tant en tant, que és que entre l'espectador, la platea, i a dalt de l'escenari, és un escenari a l'italià, és que està aixecat, hi ha una tela, és el que diuen la gassa teatral, que crea una difusió en general, que penja des de dalt de tot fins a terra.
0: Sí,
1: llavors
0: sí.
1: Tu veus, quan comença l'obra, veus a través de la tela, veus que s'il·lumina darrere, i en aquell moment descobreixes que hi ha una cantant, dos músics, el Tosart, que també que recita i que parla, una altra guitarra, és a dir,
0: i un ballador
1: al centre de l'escenari que està d'esquena.
0: Cinc persones.
1: Aquesta sensació de que hi ha una certa difusió, perquè la tela aquesta crea una mica de difusió, però la llum de darrere és tan forta que guanya. Es converteix en el revés, és a dir, sense fer desaparèixer la llum de darrere, l'atenuen lleugerament, i de cop es projecta davant un gran pantallot, perquè és enorme la pantalla, sobre aquesta tela també serveix de pantalla per narrar...
0: Tot el que és frontal d'escenari és pantalla.
1: És pantalla. Per tant, narra, com si fos un documental, t'entren uns personatges vinculats a la vida de Lorca...
0: Vuit personatges
1: que et van explicant.
0: Que van puntejant la vida de Lorca ordenadament, de principi a fi.
1: Clar, com que a mi el tema documental m'interessa, clar, però si un documental, com molts documentals també és veritat, amb una component artística tan potent que és... aquesta cantant, sentir-la com canta, amb la qualitat que té la Mariola Membrives. Aquests grups de músics, aquests tres músics, un nivell que realment no esperes... el percussionista i el guitarra, el percussionista i guitarra, en aquest cas, són realment impecables. O sigui, la guitarra...
0: Sí, sí. Álvaro López, percussió, sí. Marc López, guitarra,
1: exacte.
0: Mariola Membrives, cant, i també algo de recitat.
1: Sí.
0: José Maldonado i Rubén Molina al ball, aquí no sabem exactament perquè com que hi han dos possibilitats,
1: són covers que diuen en teatre, són cobertures
0: els hi ha tots dos, i sobretot Pep Tosar, que és el conductor de l'obra i que té molts matisos perquè fa de Federico, fa de Pep Tosar actor, fa de Luis Buñuel i fa de Salvador Dalí. És extraordinari.
1: Molt ben matisat tot. I inclús al sortir vaig descobrir que el tècnic de llums era una persona que jo coneixia i vaig preguntar, escolta, qui ha posat la llum? Perquè la llum em sembla deliciosa, la llum com està posada. O sigui, una qualitat de la llum en teatre és un tema que conec i que m'agrada molt. I em diu, no, el mateix Tosar l'ha feta. O sigui, ell va marcar totes les llums que volia i tal. És a dir, que és una mica un... un home orquestra, en aquest cas, l'Alberto Sarra. Sí, efectivament, sí. Han rodejat d'una gent superbona. És a dir, tots han de respondre, i tots responen. O sigui, no hi ha ningú que no respongui.
0: I després hi ha una cosa que es nota, i és que l'obra... La porten molt feta,
1: sí,
0: la porten
1: sí,
0: molt treballada.
1: I tant.
0: I llavors aquestes coses... No és el mateix una obra que porta 5 representacions que una obra que en portes 200.
1: Està molt rodada, que li diuen teatre. Està molt rodada, i tant rodada que està, imagina't. I, és clar, això també es nota. És molt delicat tot. Està tot molt ben, molt al seu lloc. La part documental, més diguem, entrem per documental, la part en què t'explica més història, que són els personatges que parlen de Lorca, estan molt mesurats. Les entrades i sortides dels temes musicals o dels tapateaos són tan trencadores, tan potents, que és que constantment estàs no aixecant de la cadira, però pràcticament. Pensem que el públic, en el meu dia almenys, la gent que hi havia, vam fer un llarg aplaudiment que va fer sortir 4 vegades.
0: Dempeus.
1: I després dempeus.
0: Sí.
1: I clar,
0: públic, igual el, dia, clar, el divendres igual, hi vaig anar jo...
1: Ah, això no passa tan sovint, la gent d'en peu solament s'aixequen davant de coses realment més... Aquesta obra, aparentment, que és una cosa menor, amb un teatre que tot just acaba de néixer, ostres, menor res.
0: Mira, després vam comentar que tant tu com jo, jo, per exemple, tinc l'obra completa de Lorca, m'ha semblat, sempre he sentit una atracció molt especial pel poeta en Nova York, perquè és un moment de la vida de Lorca que em sembla molt, molt creatiu i també que ell el va viure d'una forma molt especial.
1: No? Per ell mateix, sí.
0: Però és que després hi ha tot lo de la residència d'estudiants, la relació amb Buñuel, la relació amb Dalí. En el meu cas personal vaig tindre la sort, t'ho comentava abans, de conèixer una cosina de García Lorca que vivia a Vilassar de Mar i vam estar a casa seva i, clar, tot era un continu de referències a Federico, no? I llavors hi ha un dels personatges que surt a la filmació que és també una, no sé si és una neboda...
1: Una neboda, és la filla d'un germà.
0: Que et dona també una visió directa que va tindre ella de Federico, no?
1: I tant,
0: és extraordinari. Tinguem en compte una cosa. L'obra Federico García, que es representa al Teatre del Raval...
1: El tanto, la sala Tadeus Cantor.
0: Sí, ara una...
1: Perdona.
0: No, però bé.
1: No.
0: A la sala Tadeus Cantor, que no és poca cosa, perquè també és una referència teatral extraordinària a primer ordre, que ha sigut un creador que ha il·luminat amb moltíssims dramaturgs. Bé, doncs això estarà programat al Teatre Real del Raval fins al 26 de juliol. És dir que...
1: Hi ha temps, jo pensava que hi havia menys temps.
0: O sigui, tenim més de 2 mesos per dir-vos que, escolteu, per un preu molt mòdic, mòdic...
1: És que és un regal, pel que donen és un regal.
0: Sí, perquè 3 bitllets dels més petits que hi ha en el sistema de bitllets de l'euro, podeu veure una obra monumental, sincerament.
1: Jo, de fet, quan vaig estar tan entusiasmat que ens vam veure després amb un dinar amb uns amics, i els hi vaig dir, escolteu, us miro perquè l'heu de veure, us miro quan acaba la... I en aquell moment no ho vaig trobar, ara m'ho acabes de dir tu. Fins al 26 de juliol encara hi haurà funcions.
0: Jo tinc que reconèixer que no l'havia vist abans quan la van fer en el Romea.
1: Jo tampoc.
0: Bueno, què us he dit? Em va agradar moltíssim. Em sembla que és molt important comentar-ho aquí a Ràdio Desvern, perquè aquesta és una oportunitat única perquè la nostra audiència la desviem una mica de Filmin, de la Filmoteca i dels cinemes i fins i tot de programes de cinema de la tele i el conduïm cap a una sala petita de teatre molt pulcrament arreglada i sense luxes, però molt, molt bé, amb la que ja dic, podeu veure una obra d'una intensitat i d'una qualitat i d'un sentiment extraordinari.
1: Molt ben servida pels...
0: A destacar la posta en escena, que fa que avanci com un torrent d'idees i de somnis, que estan mutant constantment el ritme frenètic del personatge central, que és el de Federico, naturalment, creador d'una imaginació i una curiositat incansables i que ens trasllada a nosaltres en aquest món, a vegades oníric i a vegades tràgic, que també es tradueix en el seu teatre i en la seva poesia.
1: Sí.
0: Els cinc músics que tenen el compromís amb el directe en el teatre,
1: sí,
0: freguen la perfecció.
1: Sí, sí, sí.
0: Les intervencions filmades, la il·luminació, el so, tot està en harmonia,
1: so,
0: per oferir a l'espectador una obra d'orfebreria,
1: sí,
0: que connecta directament amb el cor de l'espectador.
1: Sí, perquè el so, mira que jo soc un obsès d'aquest tema, pot estar sonant alhora la música, la veu del Tossar es sentent sempre bé, encara que la música estigui a tope.
0: Sí,
1: és a dir,
0: sí,
1: que realment hi ha una molt bona mescla, però esclar, això passa per microfonia i per tant l'han de mesclar algú. I la mescla és impecable. O sigui, la mescla es poeix cada dia. Per tant, no és allò que ja està fet en una pel·lícula, no. Aquí l'han d'anar fent. I impecable. O sigui, m'ha semblat una figura...
0: La Mariola Membibres treu a relluir les seves qualitats, que són moltes,
1: sí,
0: amb matisos de la seva veu,
1: sí,
0: i fins i tot quan recita és d'una dolçó extraordinària.
1: Sí,
0: se li nota que ella està sent molt profundament Federico.
1: És el que transmet. És el, sí, que transmet, i tots, sí, sí, transmeten això. El Tossari, mm, també, no en parlem. I tant, i tant. Vale, doncs anem-hi.
0: Molt bé. Parlant de Mariola, us podem avançar ja una cosa, i és que jo tinc la sort de conèixer-la i tindre relació amb ella amb la distància, perquè ella no para de voltar per Espanya i pel món. Llavors, bueno, doncs, ens relacionem a través de les xarxes socials i de WhatsApp, però en aquest cas, quan es va acabar la representació, la vaig esperar, i quan va sortir vam estar parlant un moment, vam estar parlant de Ràdio d'Esvern, i va agafar el compromís la Mariola de vindre i que la tindríem aquí a l'estudi amb nosaltres.
1: Molt bé.
0: Us puc dir que aquell dia ja l'anunciarem oportunament,
1: sí, amb temps,
0: però hi haurà una sorpresa de les grans per desvetllar.
1: Molt
0: És
1: bé.
0: Dir, que aquell dia, cinema sense condicions, se'l teniu que apuntar a l'agenda per no perdre-se'l.
1: Ja el tenen. Però bueno, aquest mes.
0: Aquest mes.
1: Molt bé.
0: Entretant, recordem, recomanem la vostra assistència en directe, perquè no hi ha res com el directe,
1: uh-huh,
0: al Teatre del Raval, per veure Federico García.
1: Sí, senyor.
0: Molt bé, amics, doncs estem al 57.
1: El 3 minutets.
0: Sí.
1: Jo la sèrie que porto no dona temps en 3 minutets, és una sèrie prou,
0: mira,
1: interessant.
0: Jo puc fer un parell, de recomanacions.
1: Tu, tira.
0: Són pel·lícules... jo tinc una vessant en què es pot entendre una mica, i que em perdoni el personatge, però una mica godardiana, del tipus de cinema que m'agrada,
1: uh-huh,
0: em barreja amb una atenció especial per lo que és el cinema d'autor, que també ja ha sigut, com diries tu, manta vegades,
1: sí,
0: reconeguda,
1: sí,
0: aquí.
1: Sí, sí, sí.
0: I després també hi ha un altre tipus de cinema que m'agrada, i llavors em fa una mica més de mandra parlar-ne, perquè és una mica, sense arribar a friki, però sí que és una mica, podríem dir, minoritari. Però per mi és un cinema d'aquells que ajuden a avançar el cine. Dintre d'aquest tipus de cinema estaria una pel·lícula que aquesta, en aquest temps la podeu veure, està a les pantalles, a molt poques, lamentablement ho tinc que reconèixer, que es titula Resurrection. Resurrection és una pel·lícula, la tercera, d'un director xinès que es diu Bi Gan. Aquesta pel·lícula és una pel·lícula que reflecteix en ella 160 minuts, 5 episodis i un sisè que abarca tot el conjunt de la pel·lícula. O sigui, engloba els altres 5. Mireu, com que no hi ha temps per parlar-ne gaire més, feu un dia, intenteu dir, a veure si el Pep aquest està boig o què, i intenteu i aneu-hi. Una altra que també és rareta, però que té molt interès, és Magallanes, de l'Ab Díaz. Aquesta pel·lícula, perquè tingueu una idea, està produïda per Albert Serra. I aquí ho deixem. Bona tarda, ens veiem dimarts que ve o ens escoltem dimarts que ve.

0: La sardana va de baixa? La resposta a aquesta pregunta que us tortura és no pas a Sant Just Desvern, perquè a Ràdio Desvern s'emet un nou programa dedicat a la sardana i al seu món. Es diu Just Sardanes i té per objectiu dinamitzar el panorama sardanista local. Just Sardanes s'emet els divendres de 8 a 9 del vespre i els dissabtes de 10 a 11 del matí, però també el podeu escoltar per internet a radiodesvern.com. Soc en Josep Soler Pareta i presento Just Sardanes. Us hi espero.
1: Les àvies i els avis són sàvies i savis. No deixis que ells ni les seves històries caiguin en l'oblit. Festa de Bici Sense Edat. En Bici Sense Edat és una iniciativa solidària que busca combatre la soledat entre els més grans. La soledat és el major problema amb el que s'han d'enfrontar les persones d'edat avançada i depèn de tu que ho facin sols. Sortides en bicicleta per al municipi amb la gent gran. Acompanya'ls a veure el poble on es van criar. Dóna'ls vida, que tornin a sentir el vent a la cara. Et necessiten, i tu a ells, també. Des de Bici Sense Edat, et necessitem. Festa voluntari. Més informació al portal justsolidari.cat o en bicisenseedat.cat, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just Desvern.

0: Ποιος είναι ο Τούγος του?
1: Σιώμα. Ήταν.
2: Ποιος είναι ο Μπλούς, τι?
1: Κομπού Μπλούς. Παρακά Μπλούς.
2: Ποιος Μπλούς?
1: Α, Ποιος Μπλούς. Παρακά.
3: Bona noig, blusones del món mundial. Ja estem aquí a Just Blues, el programa que us parla del passat, del present i a vegades fins i tot del futur del blues. I aquí amb els sospitosos habituals, com el Jan. Com estem, Jan?
4: Molt bé, molt bé. Contents, ja.
3: Contents, contents perquè fa calor, no?
4: Fa calor, estiu.
3: Fa calor, estiu, eh? I després amb el biquini. Ja. Vinga, endavant.
4: El petgeta.
3: I a l'Emi Alonso, com estem?
5: Bona noig, David, Jan. Bueno, estem bé, però una mica tocats.
3: Bueno, ho sé, ho sé. I tenim aquí un altre sospitós, no tan habitual, però gairebé de la casa. Què tal, Víctor Puertas?
6: Hola, sóc la Montse. Ah, no. Què tal, com estem?
3: Pues això, bé, però amb les circumstàncies, perquè hem de començar anunciant una notícia una mica trista, no, Emea?
5: Pues sí.
3: Una mica molt trista.
5: Bastant trista, no? I mira que l'últim programa ja també vam... parlar del Joan Gómez, que ens havia deixat, i no sospitaven que uns dies després també parlarien d'una altra figura del blues que per nosaltres representava molt, que és l'Eric Knowden de Chicago, a que tots havíem conegut.
6: Sí, no? En aquesta taula,
5: en aquesta tots taula
6: conegut i tocat amb ell.
5: I tocat amb ell i après... hem après amb ell de tots els cops que l'hem trobat a Trossingen, a Alemanya,
3: sí,
5: al Festival d'Harmònica amb el Joe Filisco, i ens ha deixat pues, bastant glaçats. Ens ha deixat bastant glaçats. No ens esperàvem això, no?
3: No, no. 56 tacos.
5: Sí, sí.
3: 56 tacos.
5: Però bueno, costa de creure que sempre era una... Sempre pensaves... Bueno, un d'aquests anys que vagi a Trossingen, allà és veure el Filisco, el Joe i l'Eric, pues, costa de creure que ja no ho veurem més.
6: Sí. Però... És una mica com jo tinc la sensació, no sé si igual, perquè l'Eric el vam conèixer, però quan va passar amb el John Cephas i el Phil Wiggins, que jo el vaig conèixer molt poquet, el Cephas i Wiggins, però també el Phil Wiggins, quan se'n va anar al John Cephas, perquè tenia una diferència d'edat bastant gran, hòstia, es va quedar bastant orfe musicalment, el Phil Wiggins, no? I ara em preguntava, hòstia, el Joe, què farà, no?
5: Si
6: no?
5: Sí, sí, sí.
6: Tenim unes edats i ja que hòstia, muntar un projecte nou quan has estat mitja vida amb una persona tocant, i més amb projectes aquests de duos, que tu també, bueno,
3: sí, sí, sí,
6: sabeu
3: sí,
6: els dos, sí, sí. Però a la meva, hòstia, quan fas un duo hi ha una cosa especial que... rara de manera rara faràs un altre duo, no sé si
5: ja
6: vull
5: sí,
6: dir
5: sí,
6: que
5: sí.
6: O aquell que portes tants anys et marca per la resta de la teva vida, no? I hòstia, i veure el Filisco ara, no sé, em preguntava jo

0: no ho feia malament, no?
1: Està bé, està prou bé,
0: eh? Bueno, és això, pues, Eric Noden, allà on estiguis, you're a good friend.
2: Sí, sí.
0: Good friend.
2: Sí, sí, sí.
0: Què us sembla? N'escoltem una altra, no?
1: Sí, sí. Home, és que s'ha de dir, per la gent que no el conegui, que serà moltíssima, perquè l'Eric era un tio molt desconegut.
0: Sí, perquè, bueno, perquè era un tio molt discret. Era un tio molt discret. Sempre estava com a l'ombra del Joe, que el Joe tampoc no és l'alegria de la huerta, però té una personalitat com més...
1: Sí, home.
0: I a més, com que a més sempre l'havíem conegut més en les classes d'harmònica i aquestes coses, que el Joe era com el protagonista, no?
1: I
0: havies d'una mica passar la barrera... ella allà aguantant amb la guitarra els pesats de l'harmònica, no?
2: Però
0: amb una paciència... Amb una paciència...
2: Amb un somriure, sempre.
1: Clar,
2: jo sempre recordo amb un somriure, clar, sempre. Allà,
1: no, i lo fort, jo em vaig enterar que tocava l'harmònica al cap d'un temps.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: I no és
2: sí,
1: que toqués... No, tocava de puta mare.
0: Tocava de puta mare,
1: però
0: sí, sí.
1: El tio estava allà...
2: Picant pedra, sí. però a més molt bé.
1: El que tot el harmonicista necessita, que és un guitarra que no doni pel sac. I això...
2: I això ho feia, això ho feia encantat i allà sí. Tocava per tothom a Trossingen. Sempre discret, com dius, i
1: bueno, sí, perquè és veritat que...
2: I el que és cert que les xarxes, bueno, també la nostra comunitat, sí, tots els harmonicistes... s'han volcat a les xarxes, però penya de la escena de Chicago també.
1: Exactament.
2: Perquè és que, molt conegut. Sí, el Joey Patterson, el Rick Sherry, que havia tocat amb ella.
0: Com es diu?
2: Que, bueno, que tenien un projecte junts, un trio.
1: Ah, sí? No?
2: Sí, un trio de blues acústic.
0: Que és l'Old School de
1: el
0: Chicago.
1: Old Town, això és molt guai. Després molt guai, podem parlar una mica d'això, si voleu.
0: Digues-hi, posem l'altre tema.
1: Ah, vinga, doncs Old Town School of Folk Music és una escola... l'altre dia un dels inventors, diguéssim, de l'escola, perquè tampoc no té tants anys, em sembla que té com 20 anys d'escola o 30 anys, que per una escola de música tampoc és que sigui molts anys, i el director parlava, ara, recentment amb la mort de l'Eric, parlava de com el va conèixer a l'escola, no com a profe, sinó com a músic que passava per allà i començava a tocar el piano, perquè també tocava el piano.
2: També tocava el piano. Sí, he vist
1: es va posar amb el
2: boogie-woogie
1: i llavors es veu que un dels directors o un dels que va inventar aquesta escola dedicada a la música folky, o sigui, tant blues, bluegrass, tota la música, diria, acústica, perquè hi havia... Jo vaig tenir la sort d'anar a veure el Filisco allà en unes classes i vaig veure l'escola i està dedicat al banjo, al contrabaix, al violí, tot d'instrument acústic, harmòniques, flautes, i no només blues, swing...
0: Però recollir tota la música antiga, tota la música que constitueix el patrimoni de la música americana, no?
1: I explicava el director això, que va conèixer l'Eric tocant així d'en... a una part de l'escola i va dir, tu, vine cap aquí, estaràs a profe. si no m'erro, em sembla que és una mica així la història. Però sí, l'escola és una passada. Jo recordo i vaig intentar agafar la green card a través de l'escola, perquè jo com no tenia un duro i no podia pagar Berkeley, doncs vaig dir, mira, me voy a otra escola més barata. Però no feien green cards. I em van dir, no, xaval,
0: no et van deixar.
1: O entres amb molts diners o no et quedes en el nostre país. Fuera d'aquí. I vaig haver de marxar. Però era una escola molt guai, eh?
0: I això que encara no estava el personatge que estava, no?
1: Ui, no, no. Era la bona època.
0: La bona època.
1: Però no, era una escola molt guai. M'encantaria tornar perquè era molt autèntica. Era una escola... Jo crec que com quan es va crear aquí l'Escola de Blues de Barcelona, quan vam crear l'Escola de Blues, que era una mica la idea aquesta d'una cosa com molt, no sé, molt maca.
2: L'esperit
1: que fos blues, però que podien haver-hi altres instruments fora del blues, com li passava en aquesta escola, com li passa en aquesta escola. I a mi em va flipar. Sí, és un lloc per anar-hi. Sí,
2: a Chicago.
1: Sí, a la ciutat de Chicago està.
0: Bueno, pues hem escoltat Too Much Whiskey d'Eric Noden i...
1: Otro clásico.
0: Y bueno, un chupito a la seva salut, ¿no?
2: Y tant.
0: Venga.

0: Brutal. Too Much Whiskey. Too Much Whiskey. No sé si saps Too Much Whiskey o no, però aquest tema sona meravellosament. És del primer disc que van gravar l'Eric Noden i el Joe Filisco, que es diu Icy Special. L'Icy Special l'hem punxat centenars de vegades en aquest programa.
1: Sí, sí. És un discarro,
0: un tema brutal.
1: I bona portada. No sé qui l'hi ha fet. Mai li vaig preguntar.
0: És xulíssima. És xulíssima. Com una mena de còmic. Sí, amb el tren passant ells dos allà com sí. Tocant a la vora de la via.
1: Com es deia el Cram, no? Com es deia el...
0: Sí, el Cram. Sí, no? El Cram.
1: Tenia un puntet, jo crec. Sí. No? Els colors.
0: Sí. Bueno, i encara que et robi una mica de les efemèrides...
2: No, sí, sí, sí.
0: Aquesta setmana, em sembla, això avui és 19...
2: Sí,
0: diumenge va fer anys, per ja posar un toc d'alegria, el senyor Taj Mahal.
1: Hòstia!
0: El senyor Taj Mahal va fer 84 tacos.
1: Ah, t'anava a dir, deu tenir 150 anys.
0: No, no té 150, té 84, i això també és una cosa per celebrar-la, no? I podríem escoltar el seu darrer Fishing Blues, perquè jo crec que ha gravat Fishing Blues, jo crec, 30.000 milions de vegades. I aquesta ho ha gravat amb una banda així com de latinos, amb un disc que es diu Adiós...
1: De latinos, què? El Bad Bunny?
0: El disco es diu, és del 2026, o sigui, ha sortit recentment, es diu Adiós que Aloha Waves.
1: Hòstia, que bo!
0: Whatever it means... I bueno, i aquí ha gravat un Fishing Blues que l'escoltem i després, si vols, en parlem.
3: That's feeling really good. Oh, you rolling? Oh, tell me that, man.
4: Let me know. Man, yeah, just in case.
3: Okay, so the introduction goes right. I do.

0: Happy birthday, Taj Mahal. I anem una mica, anem a l'agenda. Sí, anem a l'agenda.
1: Anem a l'agenda perquè, bueno, la vida sigue.
0: La vida sigue, evidentment, no? evidentment. I mira, a veure, llegirem algunes cosetes de l'agenda.
1: Tant que sigue.
0: A veure, una cosa que no volia llegir-la.
1: No
0: volia llegir-la. Bueno, no sé, va, puc llegir, però està l'agenda del Souto. Demà venen el dimecres, demà...
2: Això no ho he sentit mai,
0: uns senyors que es diuen...
2: No voler-ho dir.
0: No, home, a veure, no és que no ho vulgui dir, però és que...
2: Però crea més expectació, està bé, està bé.
1: Bueno, digues-ho.
0: Un grup que es diuen The Commoners, jo no sé si els coneixia, una banda rock sureny, o de rock directament, que jo no sé per què està l'agenda de blues. Però bueno, venen aquí i a tots els que li agradi la guitarra distorsionades i salvatges, pues segurament farà les seves delícies. Ja està. I després també, aquest sí m'agrada més, ve el senyor Rei Gelato.
2: Hòstia!
0: El senyor Rei Gelato i estarà per aquí, per amb Catalunya,
2: Band, suposo,
0: fent una...
2: No?
0: Sí, amb un tal Enric Paidro, no sé si... O Pedro, no sé qui és. Però bé, estarà aquí fent una gira que estarà a Balaguer el dijous 21 a les 8 de la tarda. El divendres 22 a les 7 i a les 20:30 estaran en el Jambore. I el dissabte 23 estaran en el Sunset Jazz Club de Girona. Doncs si els voleu veure i si per fer boca podem escoltar un tema que ha portat el Rei Gelato. No l'he portat, de veritat.
3: Veure, no, si em pots dir el nom, perquè no el trobo.
2: M'has dejado gelato,
0: Mambo Gelato.

0: Pues aquest era Ray Gelato, el Mambo Gelato, qui vulgui recuperar sons antics i vibrants.
1: Ara que doncs, ve l'estiu, pues un pues bon així, gelato.
0: Sí, un bon gelato.
1: Molt bé.
0: Escolta'm, i una altra efemèride de la setmana una és que hi ha un nou
1: esdeveniment,
0: un altre esdeveniment important.
1: Un esdeveniment important perquè aquesta setmana es celebra a Santa Susana el Susana Blues Festival, el primer Festival de Blues de Santa Susana, i tenim aquí en antena, al telèfon, un dels organitzadors, el Marcel Pla. Marcel, ens sents?
2: Molt bé, què tal?
1: Com estàs?
2: Pues molt bé, enfeinats ara aquests últims dies de preparació del festival i amb moltes ganes i amb molta il·lusió de començar aquest nou festival.
1: Fantàstic, fantàstic. Sí, ja m'imagino que aquesta setmana serà complicada per vosaltres, així que molt agraïts de que ens puguis atendre i dir-te que tenim aquí a un dels que tocaran al festival, el Víctor Puertas.
2: Hòstia, el Víctor està aquí.
1: Què dius?
2: Hòstia, Víctor, què
3: passa,
2: tal,
3: cabrón? Bé, molt bé, tio, aquí.
2: Sí, què tal, Víctor?
3: Molt bé, preparats pel festi, no? Primer festi i bandons, no?
1: Bandons. Parles una mica del programa.
2: Hòstia, jo el sento molt poc en el Víctor, eh?
3: Igual ara millor.
2: El sento molt poc en el Víctor, però...
3: És que aquest micro no...
2: Vale. Pues el programa, a veure, aquesta primera edició comencem el divendres a dos quarts de deu, inaugurem el divendres amb una de les grans veus del soul i del rhythm and blues, que és la de casa nostra, que és la Mònica Green, amb la seva banda. I després també continuem amb la Wax and Boogie, amb una de les altres grans veus també, que ella no és negra, però també té una veu supernegra. Sí, i el divendres el dediquem, no?, a les veus femenines. Uh-huh. I després abans també el divendres hi haurà una fira del disc també, que serà també a Santa Susana, una fira del disc del col·leccionisme, que ja comencem amb aquesta fira al dematí i ambientant amb música blues ja per tota la fira i per tot el centre de Santa Susana. Okay. I després el dissabte al migdia tindrem el concert de Scaramanga, també aquest uh-huh. és gratuït. Uh-huh. Aquest és gratuït i que està també en el centre de Santa Susana, i després ja passem a la tarda amb els Suitcase, amb els que tens aquí, amb els Suitcase Brothers.
0: Bueno, la meitat, tenim la meitat.
2: Teniu la meitat, vale, doncs el 50%. Després, aquest el farem també a l'espai, perquè no us he parlat de l'espai aquest de on estarà el festival, és un espai molt xulo, és una masia, era una antiga sala de festes, però és una masia, o sigui, de pedra, hi ha un espai a fora molt xulo on posarem food trucks, posarem taules i cadires, i allà hi haurà també música amb DJ, i després hi haurà la part de dintre, que és on també seran els concerts principals, no? Que després el dissabte pues, continuarem amb els Mambo Jambo, amb en Dani Nelo, i acabarem pues, també amb una banda també superrítmica, i espero que tots ballant amb el contrablues, acabarem amb el contrablues.
0: Molt bé, Marcel,
1: un cartell per el primer festival, per inaugurar a tope. I com sorgeix aquesta iniciativa, que és la primera, no? El primer
2: sí,
1: festival.
2: A veure, jo fa molts anys, bueno, ja em coneix en Víctor, jo fa molts anys que em dedico a l'organització de festivals, i de coses, o sigui, nosaltres, i ja tenim, jo de músics de blues, o sigui, en conec ja moltíssims, no?, perquè des d'abans jo era programador, tenia un bar-restaurant a Calella, on jo arribava a fer tres concerts a la setmana de música en viu, entre els quals quasi tots eren més blues, però també alguns de jazz, o sigui, jazz i blues. I jo, amb 8 anys que vaig estar, ja vaig fer quasi 1.000 concerts. O sigui, clar, per allà van passar tots els bluesmans i jazz de quasi de Catalunya. I en allà, doncs, ja va ser, en allà és on vaig començar a agafar tota la cartera i tot l'estil musical dels músics aquí de Catalunya. I el blues és un dels estils, hòstia, molt xulo, que ja havíem fet un festival abans a Calella, no sé si vosaltres us en recordeu, en Chespi.
3: Sí, tant, home, per suposat.
2: En Josep Maria, en
3: Chespi. Ara t'anava a dir, perquè la meva memòria és nefasta, però tu m'has recordat el nom, el Chespi era com el programador, no?, del que es feia allà de blues i de jazz.
2: Em sap greu que no ho sento.
0: Espera.
3: No em sent.
2: No sento en...
3: Igual em sents ara.
2: Ara sí.
3: No, estava dient que sí, que m'ha recordat el nom, que el Chespi era com el programador, no?, dintre de...
2: Clar.
3: De molts anys de festival, jo recordo compartir amb Tandori Lenoir, que ja no estan com a banda, amb el Nelo endavant i el...
2: Sí.
3: I era espectacular, i s'ha de dir que estàs... Vulguis o no, nosaltres et liem... T'agrada o no el blues, et liem amb l'harmònica també, perquè estàs fotut amb el Calella bueno, Harmònica Festival.
1: Exactament, clar. això t'anava a preguntar, perquè si estaves vinculat també amb el Calella Harmònica Festival.
2: Sí, aquest festival el vam crear junt amb en Joan Pau Comelles.
1: Vale.
2: Perquè en Joan Pau Comelles em va dir, hòstia, saps que aquí a Espanya no hi ha cap festival d'harmòniques? I dic, com que no? Dic, pues hem de ser els primers. Hem de ser els primers, i en Joan Pau aquí sí que ell és el director artístic, i d'això. I aquí una mica, amb aquest festival d'harmòniques, pues, substituïm el festival una mica, el festival de blues que es feia abans amb en Chespi, perquè la veritat és que quan en Chespi, pobre, pues, va morir, se li va fer un homenatge molt xulo, que aquest homenatge al Chespi pues, el vaig també dirigir jo, i després, pues, no sé, va passar com que... Vam intentar continuar un parell d'anys més de festival de blues del Chespi, però és que el no haver-hi ell, que era l'ànima del festival, no hi havia manera que revitalitzés el...
3: Aquí, perdona que et talli, Marcel, aquí a Sant Just passa una mica el mateix. Aquí ho muntava les nits de música, que es deien, aquí a Sant Just, ho muntava el Miquel Abella, no sé si el coneixes, però és un erudito del blues, i des de que ho va deixar, que va dir a prendre pel sac, perquè li donava més mal de caps que una altra cosa, allò va anar cap avall, i a dia d'avui ja no existeix, de fet, les nits de música. Però sí, m'imagino que és el mateix, no?, que el festival al final és la persona, no?, que ho munta.
2: Sí, és la persona, i mira que jo, hòstia, me dedico i altres coses, pues, i no hi havia manera, és com que l'ànima del festival era ell, no?, i el no ser-hi ell, pues, no sé, va d'això, i aquí va ser, quan que els últims anys ja no estava funcionant, va ser com una mica, pues, vam començar aquest festival d'harmòniques, no? El festival d'harmòniques també va molt lligat al blues, també,
1: sí,
2: no?
1: Sí,
3: i tant.
2: Tot i que en Joan Pau porta harmonicistes, o sigui, brutals, Víctor?
3: Sí, i tant,
2: o sigui,
3: hòstia, ha portat de lo millor. Cada any sorprèn el cabron, perquè,
2: sí.
3: Perquè ha portat l'Antonio, ha portat gent des dels Estats Units,
1: d'Argentina, també, d'Argentina. que fan
2: tango i folclore.
1: Sí.
2: Ui, doncs aquest any prepareu-se, perquè també ens ha dit que té unes sorpreses que l'altre dia estava parlant amb en Joan Pau i que diu que fliparem. també amb el que està preparant en Joan Pau. Sí.
1: De fet, Marcel, els tres que estem aquí som harmonicistes.
3: Som uns bufallaunes.
2: Hòstia!
1: Tots tres. O sigui, per suposat Víctor, no? Però David i jo també.
2: Hòstia, i així vosaltres dos no heu vingut encara mai a Calella?
1: I tant que hem vingut, sí. L'any passat vam venir un dia, el dissabte, que estaven... amics argentins i l'harmònica Trio.
2: Sí.
1: Que de fet, el Crispy normalment quan ve a Europa
2: a
1: Barcelona para a casa meva, fins i tot, o sigui.
2: Hòstia.
1: Sí.
2: Hòstia, pues aquest any ja poseu-vos en contacte amb nosaltres ja, i ara ja tenim
0: sí, probablement ens hem vist, probablement ens
1: no,
0: hem vist
1: vale,
0: i no,
1: segur,
0: i no
1: ens, segur,
0: la propera vegada et buscarem.
2: Vale, sí, i tant. No, busqueu-me i no, aquesta vegada heu de venir tots els dies, perquè ja m'ho ha dit en Joan Pau, que ja començarem amb, no sé, no us ho puc dir encara, però sé que comencem amb una banda ja brutal, el primer dia ja.
1: Vale, pues aquí farem la quiniela, a veure qui pot ser.
3: Això ara, una trucada al Joan Pau, ara mateix.
1: No, això no s'hi val.
3: No, Marcel, jo et volia preguntar, com és que ha sigut a Santa Susanna? O sigui, quina és la raó principal de, bueno, de fer-ho perquè... allà i no a Calella? O sigui, entenc, que, entenc el per què no a Calella, però per què a Santa Susana?
2: Perquè, mira, Santa Susana té aquest espai i té un espai molt xulo, mm-hmm, aquest espai, i de seguida, doncs, Santa Susana, mira, últimament s'han posat culturalment, s'han posat les piles els últims anys, que és brutal. Que és brutal, o sigui, no paren de fer coses, perquè mira que és un municipi turístic, però és un municipi molt petit. Santa Susana no té 5.000 habitants o així, o sigui, uh-huh, o sigui, és molt petit, o sigui que, clar, té de... I s'han posat molt les piles, i quan els hi vaig anar a oferir, els hi vaig anar, vaig parlar amb la regidora i els hi vaig dir, escolta'm, que hi vam tenir la primera reunió, de seguida els hi va encantar la idea, de dir, hòstia, i a part, clar, que érem l'únic festival de blues ara que es fa al Maresme.
3: Ja. Yeah. Que clar, Roses ja no...
2: Clar, del Maresme, no? I quasi de... I sí, o sigui... Sí,
3: bueno, de fet...
4: De la Costa Nord, sí, sí.
3: Perdó, però en general dels pocs de Catalunya, no? Perquè,
1: sí, sí, sí.
3: Perquè Cerdanyola, sí, està allà, que sí que no, no?
2: Bueno, hi ha el de Cerdanyola, el mític de Cerdanyola, el
3: sí,
2: de Soi...
3: Sí, Terrassa, i... bueno, que és el de jazz de Terrassa, però sí, és bueno, que hi ha poquets
1: de... Però ara han fet el primer de blues de Terrassa. Però sí que és cert que, bueno, Roses... quan es portaven...
3: Sí, era una referència.
1: Moltíssims,
3: sí,
1: moltíssims. Hòstia. I ja fa
2: I
1: molt de temps.
2: I han plegat també, que... a Roses.
3: Home, jo no sé si... potser alguna coseta fan. Jo sé que el Joan Pau està molt lligat perquè segueix fent els cursos d'harmònica, i
2: vull
3: dir, no? Això sí que està viu. Però el que és el festival de Roses, a mi em sona, i potser m'erro, em sona que ja no hi és. Que no, a dia d'avui no, sí, no el tenim.
1: No. Jo diria que no.
2: Pues això, no? Creia, dic, hòstia, i clar, i aquest any perquè també no hem tingut temps, però la intenció, a veure, la intenció, jo crec que seguirà, no? Perquè l'Ajuntament s'hi ha volcat també, s'hi ha volcat molt i ens ha ajudat molt, l'Ajuntament de Santa Susana, o sigui, brutal, o sigui, també de com des del primer moment s'hi ha volcat, i la regidora, la Sílvia i l'alcalde, o sigui, ens han recolzat molt. I la intenció és que això vagi creixent, i aquest any, perquè ho hem muntat així una mica, entre cometes, més a correcuita, mm-hmm, perquè no ho hem tingut amb tant de temps. Però si ja ens poden confirmar com acabi aquesta edició, que espero que vagi molt bé, i ens confirma la de l'any que ve, doncs ja començarem a treballar, i a veure si també podem anar portant, anar combinant l'artista d'aquí, l'artista fora, d'aquí català o també espanyol, però també combinar-ho, doncs, amb algun artista que puguem agafar de gira, d'altres de gira, no? Perquè també és el que li mola a la més gent, no? De veure també aquesta barreja d'artistes d'aquí, però també artistes de fora, no?
3: A més et diré que són unes dates maques per fer un festival, perquè precisament hi ha moltes vegades que ens trobem com a músic i com a espectador de festival, que et trobes que hi ha un cap de setmana que, com, hòstia, aquest cap de setmana hi ha el de Bilbao, però també hi ha el de Barcelona, però també hi ha el de... I això passa molt, no? I
1: juliol,
3: crec que muntar-ho en el maig és un encert.
2: Ho hem mirat, això, ho vam estudiar-ho, eh? Vam estudiar-ho de que no... De que no... Sí. Ho vam estudiar-ho, i també l'Ajuntament també ho trobava superbé de no fer-ho, sobretot a l'estiu, que està tot molt saturat de festivals,
3: clar,
2: ja.
3: Que no hi hagi un altre festival, que no hi hagi el clàssic,
2: sí,
3: no? El clàssic,
2: sí,
3: toca de caure, sí, el cap de setmana.
2: I que no n'hi hagi cap també de blues important a Catalunya, sobretot, que no hi hagués. I per això vam triar aquestes dates, i creiem, esperem que d'això, a veure, de moment estem contents, perquè les entrades... Ara mateix ja estan bastant venudes, encara en queden, però s'ha vengut, de moment s'està responent bastant la gent, o sigui que estem molt contents.
1: Fantàstic,
2: de com està anant per ser la primera, sí, de com està anant per ser la primera edició, o sigui que no ens podem queixar, i jo crec que farem un bon ple. I l'espai, ja t'ho dic, l'espai és molt, molt maco. És molt guapo, tant l'exterior com l'interior. És com, ja t'ho dic, una masia antiga, però convertida en sala de festes, i molt xula. Molt bona sonoritat, també, o sigui que crec que disfrutarem molt.
0: Molt bé. Doncs escolta, Marcel, tota la sort del món, i esperem que això es consolidi i creixi i tinguem festival per molts anys.
2: Pues així ens esperem. Nosaltres també creiem que... que pot ser una bona oportunitat que es neixi un altre gran festival de blues aquí a Catalunya.
0: Magnífic.
1: Estarem tots recolzant a iniciatives així i perquè ho necessitem, ho necessitem.
2: Pues,
0: doncs vinga.
2: Endavant. Moltes gràcies a vosaltres per ajudar-nos a fer la difusió, eh?
0: Una
1: gràcies
0: abraçada.
1: A tu.
2: I esteu convidats, o sigui que sí, espero que us pugueu escapar aquest cap de setmana a Santa Susana.
1: Perfecte. Vale, doncs mirem d'escapar-nos. De moment, vale. Compta segur que el Víctor s'escaparà.
2: Home, el Víctor ho espero, eh? Perquè si no...
1: Pues la cuenta que le trae.
2: Sí. Si no me ve el Víctor, el carrego, eh?
1: Molt bé.
2: Bueno, Víctor, una abraçada.
3: Ens veiem aviat, vale. Marcel. Ciao.
1: Gràcies, Marcel.
2: Ei, Marcel. Bona nit, gràcies.
0: Adéu. Bueno, pues aquí tenim el Festival de Santa Susana i escolta, hi ha una altra hi ha una altra efemèride demà, no, divendres.
1: Efemèride, perdona. Es convertiran en efemèrides perquè sí. Es consolidaran i ja seran, no? Què?
0: Res, em referia, ja que tenim el Víctor aquí, que estarà el divendres 22
1: sí?
0: Amb el senyor Martín Burgues, no?
1: Sí.
3: Jo em redoble.
1: Pregunto si se sent.
3: Se sent aquest micro? Sí, se sent aquest micro. Era per...
4: Quan parla per telèfon, suposo que només escolta el micro.
3: És per telèfon. Vale, aquest micro no vol parlar.
4: La gent t'escolta.
3: Dia 22.
0: Fes-ho tu mateix.
3: Mira, dia 22 estic molt content, molt emocionat i em fa molt goig dir que el divendres 22 estarem a Rubí al... espera un moment, al Centre Popular, a l'Ateneu Popular de Rubí,
0: uh-huh.
3: A les 21 hores. Em dius, on està? No tinc ni puta idea. Perquè no he anat mai. Però Rubí és...
0: Aquí posa Casal Popular.
3: Casal Popular. Molt xulo, a més, l'espai.
1: Però si no has anat mai, com ho saps que és molt xulo?
3: Ara, perquè, hòstia, m'han explicat que està molt...
0: És la manera de teatret, no?
3: I, no, la veritat és que no ho sé,
0: bueno,
3: però...
0: No sé, perquè ara, que l'altre dia me'n va parlar.
3: La qüestió és que Rubí, hòstia, és una ciutat que aposta molt pel blues, molt més que Barcelona, ho sento molt.
0: I tant.
3: Dir-ho així de clar, però Rubí és el nuevo Chicago de...
1: Nashville, de... Sí. No.
3: És veritat.
1: Es gasta... Està prenent el...
3: Ho dic metge en broma, però ho dic en sèrio.
1: No, exactament. Sí.
3: El Carles i l'Anna fan una feina molt gran portant gent de fora, internacionals, durant tot l'any, treuen els calés d'on poden...
1: Sí, sí, hi ha molts músics vivint allà.
3: Hi ha molts músics també visquen allà.
1: Seria Estella, estan també...
3: El Napos,
1: els Blue Rumes, la Paula i el... I ara se m'ha oblidat.
3: I el A.
1: De Juan. El John. John. Clar,
0: uh-huh.
1: John Merritt, Juan Casado. Sí.
3: Ah, sí? És el...
1: No, i n'hi ha un grapat de bons músics.
3: De veritat, jo penso que Rubí fa
1: està molt a prop del Mercado Municipal. Bueno. Rubí, entre el Mercado i el Río.
3: Casal Popular.
1: Casal Popular.
3: I això, em fa il·lusió perquè... A veure, són sospechosos habituals. Tampoc no estem aquí inventant
0: el sopadall.
3: Exacte, no estem inventant res nou. És el Martín Burgues, que ja el tenen més vist que a mi, quasi. Estem a la part. I amb l'Oriol Fontanals i l'Homero a la bateria. Però de veritat que amb moltes ganes d'apostar perquè el quartet aquest que fa molt que ho tinc oblidat i bueno, un projecte nou.
0: Molt bé, però escolta'm, aquest quartet d'Asos el podem sentir
3: perquè
0: sí? Has penjat alguna cosa per les xarxes i aquí el sentirem.
3: Hòstia!

0: Pues aquí està, el senyor Víctor Puertas bufant l'harmònica amb el senyor Martín Burgues, la guitarra, l'Oriol Fontanals, el contrabaix i l'Homero Tolosa. Us heu reunit i com ha sorgit la iniciativa?
1: Escolta,
0: aquesta?
1: M'ha fet il·lusió que poséssiu el tema perquè la idea...
0: Home, ja que te'ls has gastat, doncs...
1: Ens hem gastat els calés i la idea és penjar-ho, si sonaven prou bé, que encara no estic molt segur,
0: no, sí.
1: Era penjar...
2: L'harmònica se sent.
1: L'harmònica... No? Era penjar-ho, diguéssim, treure-ho i fer un, no sé si un disc físic o no, però fer com una llisteta de temes per escoltar, perquè a la feina aquesta l'ha mesclat i masteritzat el Nathan James, amiguete de Califòrnia, i que li feia el James Harman, li fa el Kim Wilson, li fa... O sigui, d'harmònica té sentides bastantes, sí, no? Vegades. I em feia il·lusió, la veritat, comptar amb ell com a mixing i master, gravat a Feelback amb el Marc Tena, portant a la taula, i molt sessió allà, no? O sigui, no ens vam matar gaire... Tots juntets i...
0: Com deu ser, no?
1: Sí, com una sessió així. No. De veritat que la idea no era fer un disco. Era simplement gravar algo com si fos una quedada, no? Més una mica amb bon so, però com si fos una quedada de col·legues que queden per tocar una mica.
0: Sí, doncs molt bé. I la resta del repertori? Bueno, vas penjar alguna cosa, un Blues with Feeling?
1: Aquest entrarà també.
0: O això no pertanyia al... Això pertanyia a la gravació aquesta, també.
1: No. Allò va ser un assaig, allò que em vaig calentar i vaig dir, vinga, anem a gravar-ho amb el mòbil. Sí, la idea és, us ho comentava, no hi ha cap pretensió especial amb el quartet, més enllà, que ja m'està molt bé a mi, és fer blues tradicional elèctric del que ens hem escoltat qualsevol friqui del blues a l'harmònica, Little Walter, Sonny Boy, temes de Otis Rush, que sé, farem una mica de tot. I amb el Martín, pues, la gràcia, jo crec, o la idea que és més maca és poder cantar els dos, jo cantar una part del concert, ell l'altra part, que és un gran cantant, i fer-ho així més amè, i ja està, poco más. Mono de quartet, és el que tenia.
2: De quartet i de bolos.
1: Sobretot. I de bolos, bueno, també.
0: Això ho podeu vendre per Europa, vull dir, tranquil·lament, no?
1: Sí, home, la idea és a veure com respon. Jo m'ho prenc amb molta calma, perquè vaig tenir Melotons durant molts anys, que va ser molt guai i que m'encantaria tornar-ho a fer amb els que érem, amb el Regi, amb el Johnny, amb l'Òscar i l'Oriol. Però, bueno, aquesta vegada volia canviar una mica, llavors una manera de canviar també, encara que facis el mateix estil, doncs és fer-ho amb altra gent, amb unes altres cares i unes altres idees que et puguin donar altra gent, i ja està.
0: Molt bé.
1: I veurem què passa.
0: I a part d'aquesta data en tens alguna altra? O,
1: no.
0: O està la cosa...
1: No, jo crec que d'aquí ja... Ja està, acabarem el projecte. No, la idea és intentar, doncs, això. Clar, a dia d'avui, no sé si us passa, segur que sí, és complicat vendre alguna cosa, no? I alguna cosa així de nou, doncs has de gravar vídeo, has de gravar àudio, has de tenir alguna cosa gravat perquè t'escoltin i diguin, hòstia, doncs t'ho compro o no t'ho compro. I llavors estem en aquell moment de dir, vinga, anem a gravar alguna cosa, ens agrada a tots, sí, anem a exposar-ho. I ara a partir d'aquí, doncs, a veure què passa.
2: Oh, que surt.
1: Estem al maig. Tampoc és... no crec que aquest estiu ens inflem de concerts, però espero que amb el temps hi hagi algun Marcel com el de Santa Susana i sortint bolos. Veurem.
2: Potser idees per festivals de l'any vinent.
1: Veurem si a veure si funciona. Ganes tinc, de veritat. Em trobo molt a faltar.
0: Pues la veritat és que t'animem a tope a que això funcioni, perquè egoísticament, diguéssim, o sigui, ens agrada
2: egoísticament,
0: ens agrada sentir blues ben tocat i sobretot amb l'harmònica ben forta.
2: Que te la ponga com a Kim
0: Wilson. Exacte.
2: Mola, Nathan James.
0: I, bueno, ens queden aquí 6 minutets i...
1: Només, perdó, vull aprofitar només 45 segons.
0: Aprofita.
1: Ja sé que és un bolo passat, però fa poc va venir el Cristian Moya, el Pollo.
0: Ai, sí.
2: Ah,
0: sí.
1: Amb el seu trio.
2: Venint
1: no sé
2: cap
1: si
2: aquí...
1: vau parlar d'aquest bolo.
0: No hem parlat, no,
1: no,
0: no hem parlat.
1: Perquè penseu que jo visc a 3 carrers d'aquí de la ràdio i a 2 d'on van tocar i no em vaig enterar.
0: És fort, que jo crec que fins i tot no hi era l'agenda, perquè, o com a mínim no estaven els destacats de la sala. Jo me la llegeixo tota i no ho vaig veure.
1: Era un bolo del cicle Contrabaix, que és un cicle important, més consolidat i que la penya se'l coneix. Però a mi, hòstia, pues bueno, se'm va passar. Per sort el règim va avisar i vaig anar a veure-la amb ma mare, ens van convidar amb ma mare, i va ser un bolaco. Feia molt que no veia el trio.
0: On va ser, a l'Ateneu?
1: Va ser a l'Ateneu, a la sala al cinquantenari, té un nom que ara no la recordo com es diu, i espectacular, de veritat, tant de so com de la banda amb el pad. També molt bé, a mi em va sorprendre molt el trio del Pollo.
0: Està molt ben empastat.
1: Molt maco, el Repe, el Cristian, és que toca molt, molt maco.
0: És finíssim.
1: Sí, i va ser un bolo molt, molt guai. Sí, m'ho vaig passar molt bé. Només volia recordar-ho perquè... Mm.
2: Mira que venim cap aquí, que quan baixo en el bus, allà als jutjats de Pau, i agafo el carrero, i he vist un cartell. I dic, oh, hòstia, aquest és el Codex, a tots quatre.
1: Sí, és que poques coses que passen a Sant Just, hòstia, que s'ha de dir que quan són bones s'han de dir.
2: Jo, la veritat és que ara no recordo si aquí ho em diu o no, però d'alguna manera, alguna dada jo tenia de que tocaven aquí. Però no me'n recordo. La veritat, si ho vam comentar aquí.
0: Si ho sé, no me'n recordo.
2: Sí, o sigui, quan he vist el cartell, he recordat que tocaven aquí. Uh-huh. Sí, o sigui, no m'agafava de nou. No m'agafava de nou. Però ara no ho sé. No sé si ho vam dir.
1: Perdó, ja
2: sé
1: està. Era mi minuto de...
2: Molt bé. No, però s'ha de dir. Aquestes coses s'han de dir.
0: I tant.
2: Exactament. I totes fora de Barcelona.
0: Bueno, és que...
1: I no, tenim els 700 milles.
0: Ah, exacte. Això s'hauria de dir.
1: Però vosaltres us informeu o què passa aquí?
0: No, és que t'esperàvem a tu. T'esperàvem a tu.
1: Falta un látigo aquí.
2: Tens raó, que això...
1: No, és broma. 700 miles, perquè em sembla que ho tenen en anglès perquè està a les Rambles, bàsicament.
0: Exacte.
1: Aquesta és tota la informació que tinc.
0: Però ho porta el Giorgelli.
1: Sé que... Ah, no sé...
0: Bueno, que la programació o alguna cosa similar,
1: sé que el Giorgelli hi és, i el Lluís Coloma també, i hi ha alguna data més, i fa poc em van escriure que si t'interessa, llàmanos. I vaig pensar, hòstia, em podries trucar tu, no?
0: Cabrera? Sí.
1: Perquè així li puc apretar jo a ell.
2: Alçada de les Rambles hi és?
1: No ho sé, crec que està cap al final.
2: Final no seria l'esportiu aquell...
1: Hòstia, no sé.
2: On feien les llams...
0: Bueno, en algun moment hi havia...
1: Sé que és un restaurant, tinc entès, perquè he vist algun vídeo, i té molt bona pinta, s'ha de dir, l'escenari... O sigui, és molt maco. No he anat físicament a veure'l, però per xarxes pinta molt bé.
0: Les fotos són maquíssimes, sí.
1: Tant la cuina sembla que està molt bé, diuen, no ho sé, però... Esperem que funcioni, perquè està la cosa...
0: De moment estan començant a programar, em sembla que està programat el mateix Giorgelli amb l'Esther, l'Esther Wax i el Coloma, no?
1: Sí.
0: És tot el que sabem, no?
1: Esperem que sí, que es torni una sala de referència, diguéssim.
0: Pues esperem-ho, que com a mínim veurem la llum al final del túnel. I ens haurem d'anar acomiadant, però mira, ja l'altre dia se'm va quedar el tinter... I avui, pues ho vaig a dir.
2: Pues no, avui
0: no es queda el tinter. Vale. Perquè en el Festival de Blues de Bilbao ve un vell conegut nostre, que és el senyor Ian Siegel. El senyor Ian Siegel, que toca amb un tio que es diu Johnny Mastro. Tu coneixes aquest Johnny Mastro?
1: Molt bé, molt poc, però sé qui és. Sí.
0: Pues,
1: no l'he conegut en persona, però sé qui és. És un gran harmonicista de Nova York, si no m'equivoco.
0: Efectivament. Pues, sentim-lo, però es diu Four on the Floor, i... Bueno, no es diu Four on the Floor, es diu Johnny Mastro, però el tema es diu Four on the Floor, i amb això, bueno, quasi que acomiadarem el programa mentre escoltem Ian Siegel.
1: Ian Siegel, la muerte sempre. Dels millors que tenim a Europa.
0: Dels millors. Gràcies, Víctor, per venir.
1: A vosaltres.
0: No, vine sempre que vulguis, ho saps. Jan, moltes gràcies al control tècnic aquí fent meravelles amb links de Facebook i el que faci falta.
3: Home, no.
0: M. Alonso, moltes gràcies. I bona nit a tothom, i fins dimarts que ve escoltem Four on the Floor del senyor Ian Siegel, que el tindrem a Bilbao a finals del mes de juliol. Bona nit.

A continuació comença Fabricants de Cançons, un programa de converses amb artesans de la paraula cantada, amb persones que fabriquen a prop nostre aquests artefactes poètico-musicals que ens alimenten l'esperit i que ens fan viatjar, o amb persones que n'analitzen la seva alquímia o que fan possible que se'n facin. Fabricants de cançons. Una hora conversant i escoltant cançons sense pressa, com si estiguéssim prenent un cafè. Aquí, a Ràdio d'Esvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausachs.

0: Mercè Serramalera. Gràcies.
1: El 20 de maig de 1957, un dilluns de l'any del primer Sputnik i del Tractat de Roma, no sé si era un dia de lluna plena o no, naixia l'Enric Arnaiz i Rovira, un senyor que ha fabricat molta cançó, des de ben petit. Amant de la música per sobre de tot i de la llibertat, estudiós de la música popular de tota la mena de gèneres, observador de la vida, de les coses senzilles i au nocturna, i lector de poesia, poesia de tota mena, de la Bebé, la que entenem tots per poesia. Palau i Fabra, el poeta del Trasbals, que m'agrada dir a mi, té la sort d'haver sigut musicat per ell. Jo crec que és qui l'ha musicat millor. Però també ha musicat Joan Salvat Papasset, Brossa, Espriu. Curiosament, hi ha un cal·ligrama d'en Joan Salvat Papasset en francès que va musicar. Recordem-ho, perquè en Salvat Papasset ha recuperat la plaça a Barcelona que mai hagués hagut de perdre. Però també va musicar l'Enric Arnaiz, poesia castellana d'Espanya i d'Amèrica, Mario Benedetti, Indio Naborí, Felipe Bosso, Cristina Peri Rossi, Bernardo Achaga, autoadaptat al castellà, i és un senyor que tenia el portuguès del Brasil interioritzat, que li havia arribat, que el tenia empapat, que el coneixia a fons, perquè coneixia, no em consta que hagués musicat poesia brasilera, però sí que va cantar cançons de grans poetes de la cançó carioca. Bé, al novembre l'Enric li vam dedicar un programa a la seva obra del segle XX, una conversa amb el Jordi Gas, i també li vam dedicar un altre programa a l'obra del segle XXI, que vam tenir una conversa amb el Javi Garrabella. Però hem pensat que era necessari fer un programa específic sobre la seva obra com a musicador de poesia, perquè va ser molt important. I ho farem avui, 20 de maig de 2026, perquè és l'aniversari de l'Enric. Felicitats, Enric. Avui celebrarem, escoltarem amb deteniment, disfrutarem i agrairem la teva obra. En concret, això, doncs, música que vas musicar, i ho farem amb tres persones que van treballar molt estret amb ell, amb la Mercè.

0: Així és.
1: Així és. I és bé, la persona, segurament dels que estem aquí presents, amb més, més coneixements literaris com per parlar de la poesia. Sí, sí, sí, diguem-ho. Sí,
0: ui,
1: sí,
0: ui,
1: sí,
0: ui,
1: sí,
0: ui, ui.
1: Tu tens estudis literaris. També amb el Juan Miguel Morales, fotògraf, retratista. Jo m'atreveix... Bueno, jo diré que és el millor retratista de la cançó catalana, espanyola i iberoamericana. Jo m'atreviria, ho dic jo.
2: Si ho dius tu.
1: Sí, home, vull dir,
3: jo també ho dic.
1: Retratista, retratista.
2: Jo penso que
1: específicament,
2: utilitzar superlatius mai és, realment no és donar a la diana, perquè sempre hi ha molts noms i,
1: bé,
2: i un fa el que pot, i, però... En tot cas, si sóc un tio que fa la seva feina el millor que pot...
1: Això i, sí
2: que
1: i fas molta, i en fas molta. Des de, sí. Vas començar a la Luna de Madrid...
2: Bueno, vaig,
1: i vas començar també una ràdio d'Almeria, que m'has dit el nom, Leganya...
2: Sí, sí, de fet, sí, vaig començar col·laborant, quan encara era adolescent, a diversos mitjans de comunicació escrits, revistes, a Popular 1, la Luna de Madrid, Rocking...
1: Vale. Ja has fet llibres, diguem-ho sí. ràpidament, perquè Víctor Jara te recuerda a Xile, que sí. va ser amb l'Omar
2: Jurado, el periodista.
1: Un sobre el llac, també.
2: Sí. Sí.
1: Bueno, ja has fet multitud de portades per Carlos Cano, un llibre sobre el Carlos Cano,
2: sí,
1: Joan Isaac,
2: també.
1: Serrat, Bonet... Bueno, tothom que està pel tema ha vist fotografies teves.
2: I amb l'Enric he treballat molt.
1: I això, un antropòleg d'aquí 500 anys, quan busqui, trobi imatges de la cançó d'ara, trobarà fotografies teves.
2: Jo crec. Sí, segur, això sí.
1: Bueno, i en Guille Pérez, també present. Hola, bona nit.
3: Hola, bona nit.
1: Baixista, productor musical, el mac i bruixot de les bones produccions que es fan als estudis Bonsó.
3: Moltes gràcies.
1: De la vida que té més gràcia i sabor, que és gràcia, no?
3: Sí, senyor.
1: Com deia l'enyorat Gato Pérez.
3: Sí, senyor.
1: També membre de Cabanac. Oi que sí? Has produït molts discos. El Google no sap masses coses de tu, eh? Perquè hi busca coses teves del Google i no en sap masses. No sé si no vols que la sàpiga o què.
3: Una però miqueta sí.
1: Vale.
3: Una miqueta
1: bueno,
3: sí.
1: Jo diré una producció que has fet perquè va sonar en aquest programa, que és una de l'Oriol Tramvia, en vas fer una. Que,
3: correcte.
1: Per cert, s'escolta la veu de l'Enric.
3: Correcte.
1: Fent un clic. Oi que
3: és
1: sí?
3: Correcte. Vale. És correcte.
1: Ets nebot del gran Rafa Zaragoza,
3: sí,
1: correcte.
3: Sí. Correcte.
1: El Zarita del Secta Sònica.
3: Sí, senyor.
1: Editor de revistes de per aprendre a tocar la guitarra.
3: Guitar Player, Guitar Total, sí.
1: Bueno, doncs amb totes aquestes tres persones que han treballat amb l'Enric, han sigut molt propers amb l'Enric, doncs parlarem avui sobre això. Amb el Juan Miguel, sobretot, parlarem de O Poetas Salvajes, que ja veurem, bueno, ja, la gent ja ho deu saber, però ho classificarem, un dels grans discos dedicat a la poesia d'altri, no? Mm. Bueno, a veure, Maria, ai que dic Maria, sí, Maria Mercè.
0: Maria Mercè.
1: Maria Mercè, és
0: veritat. Jo vull començar, mira, apuntant una qüestió, que tots tres que som aquí asseguts, també tenim un element en comú amb l'Enric, no? Que és que, a banda de treballar amb ell, érem amics.
2: Exacte.
0: Sí. Érem amics.
1: Sí, perquè sí.
0: Van forjar una amistat molt, molt bonica.
2: Sí, totalment. Per això, realment, ser-hi aquí és, ara, en aquest estudi tan meravellós, és com estar també amb l'Enric. Estar amb vosaltres, per mi, sempre és com estar
0: amb
2: l'Enric a prop, perquè tant a l'estudi, amb la Mercè, tants concerts, discos... És que estava enamorat de l'Enric, de la seva veu i de la seva presència.
3: Sí.
2: I a part és que ja hem sentit aquesta cançó ara,
1: la de Lluna. Una cançó que parla d'ell,
0: sí,
1: Lluna de Maig, la Lluna de Maig que el va veure néixer l'any 57, evidentment, que no l'havia gravat mai, que no sé quan l'havia escrit, i és una cançó que te la va fer bueno, que tu la cocantes amb ell,
0: sí.
1: 50-50, o potser 60 tu, 40 ell, no ho sé, és igual, no té cap importància això, però és una cançó que curiosament tan personal te la va fer cantar tu, eh? La va compartir amb algú altre, eh?
0: Exactament.
1: Era punyetero amb això, no? Potser s'amagava, no volia, o què? Volia fer veure que estàvem parlant d'un altre, o què? No ho sé.
0: Bueno, jo crec en l'univers Hernáez, la lluna és sempre és present, no? I jo crec que representa valors amb què ell s'ha sentit identificat sempre, no? Per començar, la lluna com a inspiració poètica, ja per començar, no? La lluna és inspiració poètica, cosa que ha acompanyat l'Enric al llarg de tota la...
1: Ara no sé quantes cançons hi ha que té la paraula lluna, però hi ha un disc, el Passeig de Gràcia, hi ha una lluna, les llunes de Barcelona, evident, fins i tot la de Montevideo...
3: Mm.
1: Buscava la lluna a tot arreu, el 360 llunes, per parlar de tota la seva, per reunir de tota la seva hora fins que feia 30 anys que cantava, no?
0: I la lluna articula molt del seu univers, no? el misteri, els somnis, allò que és ocult, l'amor, el desig, el canvi, no? Tot això és l'Enric, la feminitat, tot això és l'Enric. Jo crec que també per això va voler compartir amb mi, perquè amb ell en parlàvem molt de tots aquests, de totes aquestes qüestions.
1: Que és una cançó que ja ho hem deixat entendre, però aquesta era totalment seva,
0: sí.
1: És a dir, no sobre el que estem parlant avui, del que parlarem avui, que són cançons que, de poemes que va adaptar, però l'hem posat perquè, bueno, perquè encaixava perfectament, i això. Llavors, Mercè, tu l'has vist treballar, allò, treballar el poema, no? De buscar... Tu, en el disc del David Castillo, que també en parlarem, aquí és on vas començar a treballar
0: amb ell. És el primer disc en què ell em va convidar a posar-hi veus juntament amb la Marga Bufi.
1: I tu el vas veure, allò, com treballava el text d'un altre, no? O això no ho vas arribar
0: així tan directament, no, perquè quan ja em va proposar de col·laborar-hi, ja les cançons estaven bastant fetes. Però sí que és veritat que ell sempre va obrir... es va obrir sempre a les meves aportacions, no? I això és una qüestió que després li he vist fer contínuament amb qui ha treballat, no? Sempre està obert als suggeriments que li poguéssim aportar. Crec que és una característica molt de l'Enric, també, no? No et donava una cosa feta, sinó... A veure, digue'm.
3: Penseu una cosa, en el moment que nosaltres ens trobem amb l'Enric, clar, ell ja tenia molt de bagatge. Nosaltres el 2007 o el 2006 que vam contactar, ell ja portava molt de bagatge a sobre. Aleshores, en trobar nosaltres o una sèrie de gent amb aquestes mateixes, diguéssim, situacions, però diferents generacions, ell es va trobar molt a gust. Perquè ja no buscava el que havia estat fins ara, que era una lluita, que era molts concerts, que era estar a mànager, o sigui, un moviment... Volia una altra cosa. Ell volia continuar fent concerts i tal, però el treball intern el volia fer d'una altra forma, no? Aleshores, quan ell venia, ell a l'estudi, o amb la Mercè, o... Ell ja ho tenia tot clar, saps? Vull dir... Però perquè segurament abans ja havia fet aquest procés d'escoltar la gent, d'agafar la cosa, i venia i deia, nena, tu fas això. Ostres, perfecte. Et va bé? Sí, perfecte, fem-ho. Aleshores, sí que és cert que el vam trobar en una època que jo crec que ell ja tenia les idees molt clares, perquè ja havia estat, bueno, amb el Serrat, amb el Bardagí, amb
1: tota una generació... Ja portava 3 dècades de carrera,
3: exacte. Aleshores, ell va arribar a nosaltres amb un estat d'ànim molt diferent, no? Diu, vaig ara... Ja he fet el dròpol, diguéssim. O sigui, ja he fet la meva part més de més nivell en quant a la gent. Ara vull fer-ho per mi. I jo tinc aquesta sensació. Aleshores és quan ens anàvem a fer cafès tranquil·lament, xerràvem de coses, vull dir, era...
1: I tot això acabava...
3: Clar, tot això es plasmava a les gravacions, es plasmava tot plegat, no?
1: Mercè, Palau i Fabra. Palau i Fabra, ara no les he comptat quantes n'en va fer, però, evidentment, hi ha l'Ombra d'Anna.
0: Carro ple.
1: L'Ombra d'Anna, que n'hi ha dues de versions, una que cantava el Tot i Soler, tot i que la música no és del Tot i Soler, que ara no recordo el nom, però, bueno... que és una cançó que també està que l'ha gravat 3 cops, si no m'equivoco. Ara us anava a proposar que escoltéssim l'última que va fer del Palau i Fabra, que és el sonet intrauterí,
0: sí.
1: del disc de Prop de la Via del Tren.
0: Sí,
1: que el Palau i Fabra jo crec que és el poeta que més lligava amb ell, no?
0: Totalment. Sí, jo crec que es van conèixer també,
1: quan
0: va fer l'Ombra d'Anna es van conèixer. Ho va explicar, crec, el documental que tu vas fer.
1: Sí, i més jocs, evidentment, sí.
0: Sí, llavors Palau i Fabra també representa una mica la llibertat individual, la rebel·lia, no? La reflexió sobre la creació, cosa que també és univers Enric, no? Llavors jo crec que és per això...
1: I aquesta cosa trasbalsadora, diguem, eh?
0: Sí.
1: I molt intens emocionalment.
0: Ja, exacte, molt intens. Amb una intensitat emocional.
1: Això jo crec que és el millor que l'ha cantat.
0: I amb una gran intensitat emocional, és cert, i alhora amb un esperit provocador, no? I amb molta sinceritat.
1: Anem a escoltar-lo i seguim parlant...

Fais ma petite patite. Fins que jo sigui pols estremida, pol·len del teu ventre.

0: fabricants de cançons, converses amb artesans de la paraula cantada i amb amants de les músiques populars.
1: Bé, venim d'escoltar Soneta intrauterí, un poema de Palau i Fabra, l'últim poema de Palau i Fabra que va musicar l'Enric. Aquí hi ha molt l'Enric guitarrista, Guille?
2: Sí.
1: Estripada.
2: Sí. Un crac.
1: Anem a parlar d'un moment importantíssim en la faceta de l'Enric com a musicador de poesia, que és el disc O Poetas Salvajes. Les persones que en sap més d'aquest disc ets tu.
3: Sí, bueno, no sé, jo tinc vivències amb aquest disc perquè recordo que d'alguna manera va sorgir el disc de trobades.
1: És un disc que es va publicar el 2002, exacte, que va ser un repàs de poesia castellana de molts jocs, de Bernardo Chaga, això autotraduït per ell, de Peri Rossi,
3: sí,
1: de Felipe Bossi.
3: Exacte.
1: I és un disc que tu li vas suggerir, això, quan a mi m'havia explicat això.
3: Sí, bueno, realment...
1: El camí de dedicar-se a això, no?
3: Estava en un moment de transició, que hi ha molts moments de transició de l'Enric, i estava això que el Guille ha dit, no?, en aquest moment també en el que volia trobar camins. I era molt artesà, en realitat era un tio que estimava la paraula i la música. Era un artesà, l'Enric. Això, per això té l'obra que té. Llavors, en aquell moment de crisi, pues, es van trobar, van fer un cafè i jo li vaig passar un llibre que tenia, que m'havia comprat i m'havia agradat molt, de la Txaga, traduït al castellà. I, bueno, i no sé, no recordo molt com ni de quina manera, però li va agradar molt, va musicar un poema, o dos, o tres.
1: N'hi ha dos.
3: Sí,
1: no, perdó, tres.
3: Sí, jo crec que va musicar diversos, fins i tot que no van sortir després. I va dir, hòstia, això és un camí. Això m'agradaria fer-ho, no? Sí. Llavors, bueno, les cançons que em va cantar així directament a casa seva, clar, em van flipar, vaig dir, hòstia, tio, sí, clar que sí. I vam compartir llibres, jo li passava llibres, ell em passava llibres, i va haver un moment que jo vaig pensar, hòstia, ha d'entrar, perquè ens trobàvem una vegada a la setmana, més o menys, en aquesta època, per ficar-nos en... o per ficar-se ell en aquest projecte. I llavors jo vaig pensar, hòstia, necessitem una persona que sàpiga de poesia. I vaig pensar en l'Eduard Escofet, perquè quan jo treballava a Ràdio Contrabanda, que feia un programa, feia dos programes, un amb l'Iñaki del local, i jo feia de tècnic, i amb l'Omar Jurado feia un programa de cançó d'autor. I estava l'Eduard Escofet, que és més jove, era pràcticament un preadolescent, fent un programa de poesia amb un amic seu. I després, bueno, no és que fos amic de l'Eduard, però el coneixia i sabia que era un tio que estava molt ficat en el món de la poesia. Vaig pensar, mira, el vaig trucar i el vaig presentar a l'Enric. I va estar molt guai perquè quedava una vegada a la setmana a l'Eduard, si podíem, alguna setmana no va poder ser, però solíem quedar allà al carrer Amílcar, a casa de l'Enric, l'Eduard i jo. I l'Eduard portava llibres, li passava llibres, fèiem anàlisis dels llibres que havia llegit a l'Enric, que li havia passat a l'Eduard, i havia fet cançons, sentíem les cançons, preníem cafè, i així es va anar construint aquest disc.
1: Aquesta llista, no? I va fer l'esforç també de conèixer tots els autors de la música, excepte a mi em va explicar que un que no el va arribar a conèixer, exacte, perquè havia mort l'any 83, que no sé qui és, però això, que els van a conèixer tots.
3: Bueno, et dic, artesania. Sí. Era un camí maco, era un camí de construcció, era un camí també de... Llavors l'Enric es llegia els llibres, agafava les cançons que d'alguna manera el representaven, el tocaven, no? I les posava música, i li dava voltes a la música, i també volia parlava, li escrivia e-mails o el que fos amb els poetes. Hi havia contacte perquè era un camí... Com han de ser els camins de creació? Un camí també d'aprenentatge, no? Un camí que et fa créixer, no? Sí. No és un camí qualsevol. Quan estàs creant, tu també estàs estudiant, no? I estan d'alguna manera, t'estàs enriquint, no? I, bueno, llavors, nosaltres vam pensar, bueno, cada vegada que el tio feia cançons més flipàvem, no?, amb el que estava fent l'Enric i amb les cançons que feia, que eren senzilles, però absolutament... en profunditat i molt belles, amb ve alta. Sí. Llavors van pensar, jo vaig pensar, hòstia, això hauria, perquè era aquest moment, un dels moments de crisi professionals de l'Enric, no tenia discogràfica en aquell moment, jo vaig pensar, aquest disc ha de sortir a l'europeu, perquè era un segell de Madrid que portava el Borja Casani.
1: I home, que va editar el Julio Bustamante, que en va fer un... En va fer un, el del Viajante, el del Sisa.
3: Mira, a l'Aute li va publicar el llibre disc Animal, a Sisa, el Viajante, al Bustamante, amb Víctor Manuel, crec que també va fer alguna cosa... Bueno, amb molta gent, i tot el que feia era boníssim. O sigui, és d'aquesta col·lecció que tot era interessant i que tu podies escoltar qualsevol disc de l'europeu perquè tot era interessant. Llavors, li van passar el disc i els hi va agradar. I van dir que sí que ho publicarien. Però, llavors, el llibre portaria... O sigui, el llibre...
1: Havia d'anar amb un llibre, és veritat, perquè els altres de la col·lecció tenien un llibre.
3: Un llibre on anirien fotos meves.
1: Al final n'hi ha en el llibret.
3: No? Hi ha en el llibret. Hi hauria una col·lecció de fotos meves que acompanyarien els poemes, no? Però al final, amb la mala sort de que ens van trucar i van dir, mira, és que ja no farem més aquesta col·lecció, sí, sí, perquè ja tanquem. Però sí que editarem el disc, però en un format més convencional, en un CD més convencional, i és en el format que va sortir. Amb les fotos meves també, però al llibret, sí. I mira, van tenir la mala sort de no arribar-hi. Vam estar a punt.
1: Anem a escoltar-ne una d'aquest gran disc. Anem a escoltar Distància Justa, que és un poema de Cristina Pérez Rossi, una poetessa uruguaiana fincada a Barcelona. Una cançó que trobo que la suspicàcia i l'ironia del text està vestit musicalment de forma molt, molt, molt, molt brillant, també.
2: En el amor y en el boxeo.

0: Bé, venim d'escoltar Distància Justa, un poema de Cristina Pérez Rossi, que va musicar l'Enric Arnaez, i que, bueno, no sé quin any l'havia musicat, però la va publicar el 2002.
1: Sí, aquest any. Sí, tot va ser, d'alguna manera, potser el 2001. Bueno, ah, el que parlàvem amb el Guille i la Mercè, que també és un blues com l'anterior.
0: Sí, com el sonet d'interpretació.
1: Sí, i realment hi ha molta música negra amb la veu i amb la música de l'Enric, perquè està molt a prop, moltes vegades canta amb molt feeling i amb molt... Amb el gènere aquest del feeling molt, molt dins seu, de la seva manera de cantar, i després també la música de Brasil. Llavors hi ha molta negritud.
0: Negritud en tot.
1: Sí.
0: Mira, i ara anem a la negritud musical de Cuba, diguem.
1: Sí,
0: perquè
1: clar.
0: Anem a escoltar i anem a parlar d'una cançó, d'un poema d'Indio Naborí,
1: sí,
0: que va musicar també, que és Aquarela Vital.
1: Sí, sí, sí. Que és un poema d'Indio Naborí que ell va conèixer a Cuba. I quan va anar... Sí.
0: Bueno, estava buscant el nom real d'aquest senyor que no, ara el tenia apuntat i no el tinc apuntat.
1: No, és el nom seu artístic
0: o sigui, això.
1: I clar, com el que va fer l'Enric és portar-lo a un gènere també cubà, no? que és
0: la... Jesús Horta Ruiz.
1: Exacte, la música campesina, no? un gènere de la música campesina cubana.
0: Una dècima.
1: Exactament, ho va portar cap allà, música oriental, de l'Orient de Cuba.
0: I aquesta cançó sí que... Aquest senyor sí que el va arribar a conèixer.
1: Sí, tant que sí. Quan va anar a Cuba, que va coincidir amb la Maria Cinta i altra gent, una brigada artística catalana que va anar, no recordo per quina qüestió, però era un viatge que ell em parlava molt d'aquest viatge, que li va agradar molt i que va ser molt especial. I ahir va conèixer a l'Indio Naborí.
0: Una cançó que canta a Maria Elena Espinoza.
1: Sí, que era una veu cubana que després jo no he retrobat. Però jo recordo que durant la gravació jo anava a l'estudi a fer-li fotos de tota la gravació. Tinc fotos de la gravació d'aquest disc.
0: Un disc que el van gravar als estudis d'en Jean Cadela.
1: Jean Cadela.
0: Amb el Joan Sorribes de tècnic.
1: Sí, i una de les vegades que vaig anar, vaig portar l'Hilario Camacho, perquè jo sabia que a l'Enric li agradava la feina de l'Hilario. I l'Hilario... teníem una amistat i estava aquí per Barcelona i vaig dir, mira, hem d'anar a veure a un altre amic, que és l'Enric Arnaez, que sabia qui era l'Hilario, que està gravant un disc en castellà molt interessant, de poemes i tal. I tinc la tonteria absoluta de no haver fet una foto dels dos, perquè, clar, anàvem allà i era com una cosa molt personal i no tenia aquest punt paparazzi que hauria de tenir perquè m'hagués agradat. I després vam anar a dinar junts a un restaurant de prop de Passeig de Gràcia. I recordo que va ser molt xulo, perquè tant un com l'altre coneixia l'obra de cadascú i teníem molt, bueno, com admiració mútua, no? L'Hilario Camacho és una altra personatge molt interessant també, que tampoc hi és ja.
0: Malauradament, sí.
1: Sí, i bueno, és una de les anècdotes dels moments de la gravació del disc. Una anècdota que me la puc inventar perquè no hi ha registre, però que va passar.
2: Et creiem.
3: Estuve allà.
2: Tens tota la credibilitat.
3: Exacte. Molt bé.
0: Juan Miguel ha de marxar perquè té feina. Sí. És una persona molt enfeinada. Exacte. Ha d'anar a fer fotografies. I ara marxarà, malauradament. Moltes gràcies per haver vingut al programa.
1: No, gràcies, tot al contrari. Gràcies a tu, gràcies a tota la gent que s'estima l'Enric i que recorda l'Enric. Gràcies a l'Enric per la seva obra i bueno, hem tingut la sort d'estar a prop seu també com a persona, que era una persona meravellosa, excel·lent. No sé, tot això es diu sempre de la gent que no hi és, però la veritat és que així ho sento jo. Jo tinc la sort de que he sigut amic de l'Enric Arnaez. I com a artista jo crec que té una obra tan gigant que tot això que estàs fent, tots els programes que has fet, et dono les gràcies.
0: No, les gràcies a l'Enric, que ens ha alimentat musicalment i
1: sí.
0: Ens ha fet tota aquesta obra, no?
1: I tant que sí.
0: Doncs això, gràcies. Anem a escoltar Aquarela Vital.

0: fabricants de cançons, converses amb artesans de la paraula cantada i amb amants de les músiques populars.
1: Bé, i avui aquí a Fabricants de Cançons estem conversant amb la Mercè Serramalera, el Guille Pérez i el Juan Miguel Morales, que se n'acaba d'anar, però que com si estigués aquí. Ara anem a parlar d'una obra també molt important de la seva faceta de musicador de poemes, que és el disc que va fer sobre poesia, bàsicament del David Castillo, tot i que hi ha alguna cosa més. Hi ha la Núria Martínez Bernís, sembla? Correcte?
2: Correcte.
1: Poesia urbana, molt barcelonina, molt de la seva infantesa compartida, i des de Gràcia, el Castillo des del Carmel, el pont de Mühlberg, eh?
2: Sí, exactament, sí,
1: exacte,
2: sí, sí.
1: No?
2: Exactament, exactament. Jo crec que l'experiència tan enriquidora que va tenir l'Enric amb lo Poetas Salvajes el va una miqueta portar després a conèixer o a continuar aquest
1: camí, no?
2: A través de poetes catalans, no? I és a través d'aquesta recerca sempre contínua seva.
1: De fer coses personals, però amb energia que li vingués d'algun lloc, no, també? O que l'ajudés a anar cap a algun lloc.
2: Exactament. I perquè la poesia és una constant, també, no? O sigui, l'Enric és un fabricant de cançons, però el tema de la poesia, no?
1: Ah, sí, home, és el primer, és el primer disco de primer LP,
2: sempre hi és, no?
1: Però clar, era puntual i aquí va ser ja tot.
2: Exactament. Llavors, és a partir d'aquí, no?, que coneix la Núria Martínez, l'Albert Conte i també el David Castillo.
1: Exacte, que també li dedica el disco.
2: I també el David Castillo, amb qui especialment forja també una amistat profunda, no?, en un moment en què l'Enric també estava travessant un moment de canvi, també, no?, vital.
1: I no només la música, poesia que havia escrit el David Castillo, sinó que el David Castillo es converteix en una mena de mèdium que aconsegueix fer poemes que parlin de l'Enric, o que estiguin molt a prop de l'Enric.
2: Exactament.
1: I ara n'escoltarem un de paper, diguem, dels que va fer de paper, i després n'escoltarem un que li va fer per ell. Que això és una nova modalitat. Va inventar ja el poeta que li escriu per ell, no?
3: L'autopoeta.
1: Bueno, anem a escoltar per això el primer, que és Determinisme, que és bueno, no he dit el nom del disc del dedicat a l'obra del Castillo, que és No t'oblido ni quan l'has prenit sobre, un disc del 2007, que és el primer on vosaltres dos ja hi éreu per allà, bueno, hi participeu,
2: sí,
1: cadascú en el seu paper,
3: sí.
1: I anem a escoltar Determinisme.
4: Corro i no tinc pressa.

0: Bé, venim d'escoltar una de les cançons, un dels poemes de David Castillo, del seu llibre El pont de Mühlberg, un llibre que es va publicar l'any 2000, i que l'Enric Arnaiz va musicar i editar l'any 2007.
1: Així és.
0: Sí, sí. Tu, el tema de Gràcia, tu ets de Gràcia també, no?
1: També. No, no pas filla, però ja fa uns 30 anys que hi visc.
0: Llavors, aquest món que tenien l'Enric i el David, que té sense a prop, el reconeixes? O...
1: I tant, i tant. És un punt en comú que tenen tots dos, a banda de també altres, no? amb el qual jo crec que tots dos s'alimenten l'un a l'altre. No? Punts d'expressió comuns, trobo que tenen, entre els quals el paisatge urbà, no? És important.
0: Sí.
1: La vida nocturna, el rock... Sí. Són elements que els identifiquen bastant a tots dos, no? Un cert desencís generacional, diria, fins i tot.
0: Oi, el Castillo té una cosa que és extraordinària, que és que t'explica coses mundanes.
1: Exactament.
0: Però que agafen un sentit que...
1: Exactament.
0: Inesperat. I sí, diu, sí, estava a tal lloc i escoltava tal cosa. Escoltava Blondie, o tal lloc i el John Coltrane. I diu, bueno,
1: sí, sí,
0: i
1: sí,
0: això
1: sí.
0: Agafa una... Acaba...
2: Sí, bueno, per mi té un punt bítnic la poesia del Castillo,
0: sí,
2: que és molt autèntic en aquest sentit, no? que t'explica les coses que veu sense filtres, i això a vegades pot ser dolorós o pot ser fort a l'hora d'expressar-ho.
1: Sí, emocionalment intens.
2: Exacte,
1: no?
2: Exacte. Sí. A més, a coses potser pues, això, pues, de coses més desagradables, entre cometes. Ell les explicava amb molta naturalitat i alhora era algú que enganxava molt a l'Enric, clar, perquè els dos eren tenien un esperit revoltós, tenien un esperit canalla, tenien moltes coses d'aquestes que les podien aplicar a això, a com extreure poèticament i musicalment el que vivien diàriament, pràcticament. No?
1: Sí, a partir d'aquestes imatges quotidianes, no? Jo crec que fan un... o sigui, ens parlen en realitat de coses ben humanes, no? Les dificultats potser que tenim d'escapar del propi destí o de les circumstàncies que ens porten a la realitat en què ens trobem i que fan la nostra identitat, no? O sigui, a través d'aquesta quotidianitat i d'aquesta cruor, no? En realitat això reflecteix conceptes molt universals, no? En tots.
0: I Gui, aquestes cançons ja te les portava molt fetes, no?
2: Bueno, sí.
0: L'arranjament ja te'l portava fet? O...
2: Mira, concretament aquest disc, ell sí que tenia bastant clar, perquè a més l'Enric es rodejava d'amics, i en tenien molt, i molt bons, i músics també. Aleshores, ell quan pensava en un disc ja pensava en els músics, pensava en l'estil, pensava en la forma, ho tenia tot bastant clar en aquest sentit, no? Pel que dèiem abans, perquè ell ja havia tingut molt recorregut darrere, ell ja havia tingut molta experiència amb diferents tipus de músics, sol, acompanyant, musicant per altres...
0: Era músic.
2: Ell era
0: músic.
2: Clar, exacte.
0: Això en l'encantautoria no és tan habitual.
2: Exacte, això és el que volia dir, exacte.
0: Era músic.
2: Aleshores, des d'aquest punt de vista, ell sí que tenia una visió molt clara quan volia fer un disc, quan volia treballar un projecte concret. Ell sempre deia, acceptava idees, però ell tenia una idea molt clara.
0: Vull dir, és que per tant, gravava ràpid, diguem.
2: Sí. L'Enric no acostumava a fer... Si tenia la idea clara i ho veia clar, no trigaven gaire. Perquè era molt directe. I a mi això m'encantava, clar, perquè està bé poder parlar de què faries això, faries allò, faries l'altre, i està molt bé, però això és un temps, una inversió de temps i espai que a vegades no el té. I a més, a vegades pot ser que amaguis carences, o sigui, tu preguntes coses perquè no saps i perquè no saps on vols anar. No era el cas de l'Enric.
0: No,
2: l'Enric volia anar allà i ho feia perfectament.
1: Sí.
0: Anem a escoltar una altra cançó, perquè ens comença a apretar una miqueta el temps. Anem a escoltar una cançó, un poema del David Castillo que li va escriure per ell, expressament.
1: Sí.
0: És a contracorrent.

0: Fabricants de cançons. Converses sense presses amb amants de les músiques populars.
1: Quina cançó més bonica.
2: Mm. Què em volies dir sobre això?
1: Això que apuntaves abans d'aquesta nova modalitat, no?
2: Sí.
1: Del
2: cantautor que té un poeta medium.
1: Exactament. Molt ràpidament, ells quedaven, s'explicaven coses, no? L'Enric li explicava totes les seves tribulacions, etc. I al cap d'uns dies venia el Castillo i ho havia convertit en poema. No?
2: Un disc que et devia fer molta gràcia, que et devia agradar molt, és el disc que va produir, va ser el director artístic, que és l'homenatge a la Maria Mercè Marçal, una de les teves poetesses preferides.
1: Sí.
2: On hi vas cantar, amb un poema a Frida.
1: Sí.
2: I ell aquí en va musicar un, El teu cos riu i riu, però no la va cantar ell. La va cantar la Marga Bofí.
1: Exactament.
2: Que és una veu que s'escoltava en el disc del Castillo.
1: Sí.
2: Que estava una cantant d'Eivissa que formava part de la trup de l'Enric, diguem.
1: Exactament, sí.
2: I que no la va cantar ell. No la va cantar ell, què? Per què?
1: No la va cantar ell perquè ell creia que aquest disc havia de ser femení, al 100%, i llavors ell va decidir que aquesta cançó l'havia fet ell, d'acord, però l'havia de cantar una dona, sí o sí.
2: Bueno, al final no va ser 100% femení, però...
1: No, però gairebé.
2: doncs anem a escoltar aquesta cançó de la Marga Bofí, un poema de Maria Mercè Marçal, del disc 14 poemes, 14 cançons.

0: Bé, venim d'escoltar a la Marga Bufí cantant una musicació d'Enric Arnai, de Maria Mercè Marçal. L'Enric l'hem sentit per això?
1: L'hem sentit per allà posant veus.
0: Perquè l'Enric sempre, també tenia una cosa, que ho cantava molt bé.
1: Sí.
0: Oi que sí?
1: I li encantava cantar...
0: Ara cantes tu, ara canto jo.
1: Amb Valtri.
0: Sí. Anava passant-se la pilota. Ah, important, la pilota.
2: La pilota.
0: Perquè l'Enric Arnai, a part de ser un senyor, un músic, un senyor llegit, un senyor que la tocava, la pilota.
1: Oi tant.
0: La pilota per terra.
2: Ah, això mateix.
0: Per terra. Per alt, va dir que els maristes també una mica per alt, però a terra la tocava i va jugar a l'Europa. Poca broma,
2: sí.
0: No va arribar al primer equip, això ho hem certificat, gràcies a les investigacions que hem fet entre tots plegats, aquí ho diem, que m'ha ajudat molt, hem acudit al grup d'història Ramon Vergés de l'Europa, el senyor Albert Benet, el Ramon Vergés Satov, que és el fill del grup històric, l'Albert Balançà també ens ha ajudat, també li vaig preguntar al Joan Isaac també si havia jugat a l'Europa, sí, tots ens certifiquem que ha jugat a l'Europa, el primer equip no hi va arribar, jugava davanter i jugava d'extrem, jo m'havia explicat que jugava d'extrem, vale, o sigui que també va tenir una etapa de ment sana in corpore sano.
2: Sí,
0: bueno, Brasil també, Brasil és molt important,
2: molt
0: important. Jo no sé si llegia poesia brasilera, però jo no m'estranyaria. No em consta que n'adaptés, perquè, clar, això ja requereix un coneixement molt fort, però, evidentment, l'Enric, quan s'aprovava una llengua, s'hi aprovava de veritat. Llavors, l'Enric va cantar en moltes llengües, va cantar també en castellà, en portuguès, en francès, en italià, en occità, però de manera viscuda, assumida, de veritat, no estúpida per fer el tontaina i per fer aquestes coses que s'acostuma de fer en aquest país amb tants complexes i amb tanta diglòssia, que no se sap ben bé per què es fan les coses.
2: Per postureig.
0: No, no,
2: ell no.
0: Ell cantava en portuguès perquè ho vivia, ho tenia assumit. I com vam comentar en altres programes, els altres dos programes, tenia previst fer un espectacle d'adaptacions de cançons brasileres al català, que malauradament no va poder fer. I hi havia una cançó del Chico Buarque. Chico Buarque, que ja estem escoltant... Bueno, la cançó estem escoltant en la seva versió, en versió original, en portuguès. Per això veurem que aquest senyor, quan cantava en portuguès, era de veritat.
2: Sí.
0: On també hi ets tu, Mercè.
1: També.
0: A pesar de vos, i això, doncs... què més? Ah, també va participar en discos del Club Tenco, d'una revista...
2: Correcte. Sí.
0: On es va autoversionar ella en italià. Sí. Va fer una versió de Lluna...
2: Sí.
0: I on va adaptar un poema italià que ara no tinc aquí, d'una poetessa italiana que la va traduir ell.
1: Això mateix.
0: I la va cantar ell, o sigui, un senyor molt inquiet.
2: Totalment.
1: Sí,
2: molt inquiet, i a més, clar, com el món de... És el que deies tu, abans no... Ell és més que cantautor, músic, però ell es va moure molt amb tota la gent de la cantautoria catalana, espanyola i europea, i, o sigui, tenia molta acció en aquest sentit.
0: Era un malòman, i li agradava la música.
2: Sí.
0: Que això, en una de les entrevistes del Jordi Gas, ens ho va dir, i no és cap broma, li agradava la música.
2: Sí.
0: Es nota.
2: Total.
0: Bueno, doncs això, avui, 20 de maig del 2026, avui que l'Enric fa anys, ho hem vingut a celebrar la seva obra, i a dir, doncs, que a pesar, malgrat la parca, doncs estem aquí per celebrar la seva obra i per valorar-la, no?
1: Exactament, sí.
0: Doncs
1: I per gaudir-la. Quin regal que ens ha deixat.
2: Totalment.
0: Exacte, la gent que la busqui, que es troba, home, que la busqui.
1: Sí. Ja ho crec.
2: Guille, moltes gràcies, Manel.
0: Guille, Mercè.
1: Gràcies per convidar-nos.
0: Que ja ha marxat. Gràcies, i això, doncs, hem escoltant l'Enric cantant A pesar de vos, del seu admirat Chico Buarque. Per cert, al Cancioneros hi ha un article molt maco d'ell parlant del Chico Buarque, on analitza una cançó,
2: sí,
0: on es denota això, aquesta cosa d'analista.
1: Un estudiós.
0: I bé, una cançó que ell va traduir, que havia de cantar i que malauradament no ha pogut fer, però bueno, que això... Ah, bueno, i també va ser el productor del disc del Sergi Danti i l'Euclides Matos, que
2: sí,
0: van fer...
1: Allà hi vaig col·laborar també, ara me n'has fet en recordar.
2: Sí, el vam gravar a l'estudi, aquest disc també, sí, me'n recordo molt, sí. Moltes gràcies, Manel, pel teu temps, per la teva energia, moltes gràcies, i moltes gràcies, Enric, per tot.
1: Gràcies.

0: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza el 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
1: Cinema sense límits.
2: Cinema sense fronteres.
3: Cinema sense mesures.
4: En definitiva,
5: cinema sense condicions. Els dimarts de 8 a 9 del vespre.
6: Quan el cinema es fa ràdio.
7: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dóna't d'alta ara a envici.cat.
8: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.

Bona nit, benvinguts a una nova edició de Cara B. Ja veus que no necessiten traducció i ens arriben igual, com la de Sofia Rey i Antònima.

Hi ha emocions que no tenen nom exacte, però les reconeixes. Kronos Quartet amb Mahalia Jackson, Sometimes I Feel Like a Motherless Child.

I aquí ho deixem. Avui ha començat d'una manera i n'ha acabat d'una altra, com passa sovint. Gràcies per quedar-vos també en el canvi. Que tingueu molt bona nit i recordeu, a vegades tot sembla quiet, fins que de sobte es mou i sense fer soroll es queda. A reveure.

0: Smooth Jazz Club.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. 100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.

0: Bona nit, companys, bona nit, oients, Bits 40.0.
1: Bona nit.
2: Bona nit a tothom.
3: Molt bona nit.
0: Perfecte, doncs, de nou, els quatre aquí plegats, junts.
1: Equip titular.
0: Equip titular.
2: Em va trobar molt a faltar, cabrons. Sí,
3: bastant, sí, bastant.
1: T'hem de dir que sí, eh? Jo especialment.
3: Sí,
1: perquè amb Jesús no m'hi podia fotre.
2: Perdona, Jesús, o sigui, ja el podem fitxar com a membre permanent.
0: Membre, tio.
2: Quin puto màquina de tio, o sigui... Us passa la mà per la cara amb elegància i coneixement musical,
1: això
2: però,
1: és fàcil.
2: Però va,
1: això és molt fàcil.
2: Està una hora
1: això lluny. És molt fàcil.
3: Sí, però només espagueti pop.
0: Exacte. No?
2: Sí, què va?
0: Rafael Carrà.
2: O sigui, que us hagués d'explicar el que és l'escrimo.
1: Ah, sí, sí.
2: Vergonya us hauria de fer.
3: Jo no ho coneixia. T'ho dic en
0: sèrio. Jo tampoc.
2: Perquè m'agrada molt tot el rotllo hardcoreta i tot això. I tal.
0: Sí, sí.
2: T'ho tenia molt, molt interioritzat, però sé com molt.
0: Ja.
3: Jo, en realitat ho sabia, però vaig dir, deixa que ho expliqui, perquè hi ha oients que necessiten aquesta informació.
2: Té una veu radiofònica, explica superbé, superclar, em posa bastant.
1: Sí, sí. I tu què tal per Tenerife, per cert?
2: Bueno, vaig anar a currar.
1: Ah, vas anar a currar? Pensava que anaves a l'Incerso, no?
2: Bueno, podria haver sigut un viatge d'Incerso, però no. Vaig fer un flash trip de feina.
0: Molt bé.
1: Benvingut.
2: Me podia haver fet una trucada.
0: És veritat, ho vam pensar.
2: Estava volant just en aquell moment.
3: Jo ho vaig dir i va ser el Miki que va dir, anda, passem.
0: Ah, guarra. Bé, després d'aquesta intro, innecessària però ja està feta. Avui tenim un programa potent, especial Primavera Sound. En vam fer un, com va sortir el cartell, si us en recordeu. Mm-hmm. Ara ja és...
1: No. No recordem, jo no recordo.
3: Sí. No recordo.
2: Jo dic que sí, però tampoc.
0: Sí.
1: Vols dir, no era això l'any passat?
0: No, era aquest, sí.
1: Bé.
0: O com a mínim vam parlar, no? Sí, vam fer un programa com a tal...
2: Quin any som, ara?
0: Quin any som?
1: Tu qui ets? On som? Qui sou?
0: Ja m'ho diràs dintre d'una hora i pico. Com...
2: Estic una mica... Al final, florentinejo.
0: Sí. Doncs, especial Primavera Sound 2026. Filant prim, tenim coses amb força detall, a part dels... els grans noms que potser ja els vam comentar, encara que no se'n recordeu al seu moment. Mm-hmm. I un especial, fins i tot, un especial a càrrec de BC Blur.
2: Un especial de quines coses podia haver fet Primavera Sound millor.
0: Molt bé.
3: Que bé que sempre porta especials, tio.
0: Tio, és molt enriquidor. Tu també en feies, també.
3: Ja, per això ho deia, a veure si un dia...
2: Una cosa xula, ho hem parlat abans amb el Rubén, és que no portem... Com a mínim nosaltres dos no portem supergrans caps de cartell, que ja vam mencionar.
0: Exacte.
2: Quan va obrir,
0: sí.
2: El cartell. Això.
3: M'has saltat tots.
2: Portem coses més petites, o bé que millor. Hem descobert, no? A mesura que anaves escoltant el que hi havia en el cartell, jo crec que això és més enriquidor. Eh? Per tots vosaltres...
1: De Cure, no?
0: De Cure.
2: Uns nois, uns xavals...
0: Ja, sí. Per tant, si us sembla, que ho parlàvem fora d'antena, podíem fer, com també vam fer l'any passat, de fet... aquest approach de filar prim per dies, si us sembla.
3: Sembla perfecte.
0: Aleshores, si us sembla, abans d'anar el dijous, primer dia de festival oficial, tenim el primer a la ciutat, que també hi ha moltes i moltes coses, on afegeixo també el diumenge. Diumenge també hi ha cartell, i és segurament del millor cartell de tot el primer a la ciutat.
3: Cal Cox?
1: Sí, el diumenge passat, el primavera.
2: Sí. El diumenge després, el dia 7.
1: Tanca Cal Cox, no? No. Cal Cox?
0: Sí. Sí, però bueno, que és a l'Apolo i tal, hi ha un cartellaco bastant potent i per tant, si us sembla...
2: Sí, Primavera Beats és Greta, Blondish, Joseph Capriati i Cal Cox.
0: Yes, Jesus. Qui, imagina arribar a Cal Cox,
1: no?
0: Exacte, arribar a Cal Cox després de 4 dies o més i anar a Cal Cox, vull dir, és rotllo transfusió de sangre 100% el dilluns i
3: Kate Richards,
0: i Mareos, no, next.
1: Mareos un mes.
0: Bevent llet, allà per...
2: Cadira de rodes, no, suero. Sí,
0: suero i llet per lo de la... Què era la serotonina, aquella hormona que se'n va a la merda?
2: Serotonina,
0: vale, pues això. Per tant, comencem per primer a la ciutat. Segur que especialment el Saúl té grans noms dintre del que és la setmana prèvia,
2: bueno,
0: i diumenge.
2: Grans noms, no, però primer a la ciutat, la veritat és que ha elaborat, no, dels últims anys un cartell alternatiu al primavera, no, un off-primavera molt interessant, amb propostes una miqueta més arriscades o més minoritàries i tal, que serveixen com a test també. Penso, per exemple, en l'Ambrini Girls, que l'any passat doncs, van tocar a primavera a la ciutat i aquest any estava el cartell principal, no, el dissabte, si no m'equivoco, i coses així, no? I ara, per exemple, doncs, hi ha grups que han tret disco nou i que ja són una mica més consagrats, com per Itàlia, per exemple, sí, però estan a primera a la ciutat, sí, que potser no van entrar dintre del roster de primavera, ja s'han ficat dintre d'aquest.
3: Dit això, sí que hi ha un percentatge, em sembla que no molt gaire gran,
1: repeteixen, no? Repeteixen.
3: Que estan sí, inclosos
2: sí, sí,
3: en el...
2: Hi ha gent que repeteix, sí, sí, hi ha gent que repeteix.
3: Que però... també està bé perquè els veus en sala petita.
0: És
3: que,
0: no? Exacte, sala bueno, petita.
1: Si no recordo malament, crec que un cap de cartell com Beck va fer, deu estar, ah, no? Sí, deu estar, sí, sí, un de vosaltres, va anar a Rasmatàs.
2: Jo no vaig estar.
1: Però va estar a Rasmatàs i Interpol, també, crec, el mateix sí, sí, any.
3: Correcte.
1: Quina història hi ha amb els tíquets del Primavera de la Ciutat? O sigui, són exclusius per la gent que té abono o pot accedir qualsevol persona? No, perquè
3: primer obren... Que hi ha ordre.
2: Sí, obren, per exemple, un número d'entrades per la gent que té el... Sí, sí.

0: Parlarem.
1: En parlarem aviat, perquè no vam coincidir la seva disponibilitat per fer l'entrevista avui.
2: Però els tindrem, no?
1: Però els tindrem. Sí, sí, encantados, que bien. Vull dir, es van escriure a l'Instagram, ho podeu veure vosaltres mateixos, que teniu accés també. I, per tant, Pali Latef, ja no cal posar-ho.
0: Això és un punyal?
1: No, que va. Vull dir que va, sense cap punyal. A més, el Rubén no en té d'Instagram.
0: Jo no.
3: No, però sí. La veritat és que són gent jove, però bueno, ja comencen a tenir una certa família i tal. Sí. Estan aquí a primavera i supermacos. Viva Albacete.
1: I tant, a tope. Més coses. Dimarts, tu deies a Bar Itàlia. Vols que posem un tema o ja està tot conegut?
3: No, posem alguna música, no? Perquè sí, la gent no ha vingut aquí a sentir aquests quatre polla viejas.
1: Exacte.
0: No estic segur,
1: Doncs a veure, per exemple, a Bar Itàlia, sí que tinc aquí un tema que aquí està. Si et sembla, no sé de quin àlbum és. Bueno, sí, és un àlbum que es diu Some Like It Hot. No sé si
0: l'últim.
1: Vale, perfecte. Pues molt bé, tios. Són listillos, ara que veig. Què cony està passant aquí? Et baixaré la veu molt fora, tu.
0: No, estic fluixíssim, puja'm.
1: Doncs sentim una mica de Bar Itàlia i seguim.

0: Molt bé, ADN Beats completament. Com a mínim el dueto Miki Esaú.
1: Correcte.
2: He de recordar que jo vaig presentar aquest treball.
1: Per tant, respecte.
2: Oh, recordar, he de dir, perquè sois los periodistas malos. De l'ABC.
1: Florentineza.
0: Me voy a dar de baja de l'ABC.
1: Doncs això tenim aquest per Itàlia, el dimarts. Em sembla que, bueno, ara ho reviso perquè per dir-ho en correcte, a quina sala els tindrem?
0: Diria que és a la 2.
1: A la 2, si mal no m'equivoco. Sí, correcte.
0: A la sala Apolo, a les 9 de la nit. Ja estarem.
1: Molt bé. Guai. No sé si tens alguna cosa més de dilluns a dimarts, dimecres...
0: Mira, jo volia comentar, si pels que no ho he sentit, perquè abans ho comentàvem també fora i tal, el dilluns a la nau toquen un grup que m'ha encantat, que es diuen Sorry.
3: Sí, m'he quedat bastant integrat.
0: Tenen un disco...
1: Has portat això per...
0: Ho he portat a altres programes, però vale. L'he acabat posant-ho per... Bueno, per lo que
4: o sigui que no ho ha portat, Miqui.
0: Fem dues rondes. No, ho portava a les playlists, però no he posat cap tema i
1: bé,
0: tal. És un disco de finals de l'any passat que es diu Cosplay.
2: Com es diuen ells?
0: Sorry. Sí, és difícil buscar-los perquè Sorry i tal, però Sorry Cosplay és un disco que en serió m'ha encantat. Segurament és dels discos que més
3: posem una mica, li fem
1: posem una mica, sí.
0: Si busques algun tema de...
1: Cosplay, corre, el tinc. Sí. Algun tema en especial?
0: Sí, posa qualsevol, la veritat és que és un rotllo... És bastant variadet,
1: vale.
0: Però sí, ja veuràs.
3: I quin dia toquen aquests?
0: Aquests toquen al Primavera a la Ciutat, dilluns, a la Nau, que més és...
1: Sí,
0: la sala de la Nau, que és on vaig anar a veure... Wednesday l'altre dia...
1: Hòstia, molt bé. Sí.
0: Està super a prop, és una acústica guapa, és
1: molt
0: xulo.
1: Bé. Guai. No sé si sona aquest Sorry Echoes, el primer tema
0: temazo, Echoes.
1: De l'àlbum.

0: molt bona pinta. I
1: per què no, tornes a posar la cançó i la tires com 30 segons cap endavant mentre jo vaig parlant?
2: Sonava molt bé,
1: parlant,
2: això. Sí,
1: tal,
2: eh? Molt guapo. Fins que l'ha cagat el Miqui, està superbé.
1: Fins que el Miqui se li ha passat el finger i s'ha ficat en llocs...
0: Choco finger.
2: Saps com diuen els anglesos a fer aquest typo així, taclejant? Li diuen fat fingers.
1: Fat fingers.

0: Pues aquests són sorri, tio. Jo
1: em
0: van obsessionar.
1: I ganes de veure'ls.
0: I Echo potser és la cançó així una miqueta més... Tenen alguna cosa més guitarrera, alguna cosa més intimista. Canta un noi i una noia, van alternant i tal. M'han encantat.
2: M'agrada molt com sona, ja us ho deia ara fora d'antena. Molt bé, tio.
3: Guai, guai.
0: Una producció molt fina, tot molt elegant.
3: Molt guai, molt guai. Bona descoberta, tio. A més que és un tema, vull dir, que molt teu, el grup.
2: Sí.
3: I per tant, molt meu també, que estem alineats.
2: Escolta, jo vull trencar...
0: No trenquem res, trenquem cares. Electrònicos de mierda.
2: Anem a la IDM. Vaig a dir una cosa que és important que ho sàpigues, Lluís.
1: A les 4 del matí ja estaran sentint sorri, aquests ja.
2: Exacte.
0: A les 4 del matí estem sentint ronquidos.
2: Aquesta dualitat innecessària que està generant Miki i Esaú, escoltem guitarres, i el Lluís i només en electrònica, és falsa.
0: Blur Oasis.
2: Vale, un moment.
0: Tota la vida.
2: Per què ho dic? Perquè els primers 5 minuts de conversa amb el teu amic Fontanals...
0: Sí.
2: Ell va dir...
0: Shoutout per Albert Fontanals des d'aquí.
2: Molt maco, va estar molt bé.
1: Està convidat.
0: Ens el van trobar...
2: Ja li van dir que
0: vingués. Ens el van trobar al Miceli, amb ella...
2: També estava el Pifa,
0: Franqui Pizà, hem estat xerrant un rato amb l'Albert, maquíssim, superbé. És un gran conocer, com ho demostra amb el seu podcast.
1: Sí, molt friqui, i està convidat. Ell i el Franqui també.
0: Podem fer...
2: Es va presentar així, no, som 4, 2 ens agrada més. Què dius, tio? Què dius això?
1: El Fontanals és DJ, però és molt de guitarres.
2: Absolutament, també vaig estar parlant d'ell, de Rudimentary Penny.
0: Sí, i nosaltres vam estar parlant de Cro-Mags i de tota l'escena hardcore i tal.
3: Joder.
0: Sí, sí.
1: Bueno, doncs ja hem rebut.
3: Vinga.
1: No, ja... seguim. Jo tinc de primavera.
2: Comencem dijous ja o no?
1: No sé.
3: Deixeu-me fer un parell de...
1: Claro.
3: Vinga, va, diumenge, ho dèiem, ho anunciàvem.
0: Trobeu que el Miki podria ser una mica Florentino?
1: Sí.
3: Vistes de l'estadi? Sí, bueno, estic tan malament, em veieu, cabrons?
1: Malmus i Florentino.
3: Papadopoulos.
0: Malmus i Florentino.
1: I Djokovic.
3: Papadopoulos.
0: Djokovic també, una mica. Sí, ets una mesca.
2: És Malmus. Sempre ho serà.
3: Bueno, no porto flequi ja. Bueno, escolteu...
0: Però tinc pelo.
2: Això sí.
3: El Lluís també té pelo.
0: Sí, el Lluís també, però menys.
3: Sí. Bueno, escolteu, diumenge és un dia molt potent. Hi ha aquestes, els Die Spitz, aquestes que vas posar tu...
0: Die Spitz,
3: que estan superbé també diumenge. Hi ha penya molt potent també. Hi ha un parell de coses més que he descobert arrel de buscar així més intensament. Un cantautor que es diu Cas Macombs, que segur que el coneixeu.
0: Brutal, Cas Macombs.
3: És un puto màquina, aquest senyor,
0: No vam parlar sobre Cas Macombs amb Ferran Palau?
2: Sí.
3: Hòstia, que bo,
2: sí,
3: tio.
0: Va ser una referència creuada amb Ferran Palau.
3: Hòstia, pues, respecte, jo no el tenia... Bueno,
1: és sí, el que va dir que era un mort de gana, un tio boníssim i que es moria.
3: Hola, tio.
2: Cas Macombs.
0: Cas Macombs, brutal, sí, però és boníssim, tio.
3: Pues, tio, jo no coneixia el nom, sí que em sona haver-lo vist, no?
2: Aquest i Dami Jurado, va dir.
3: Hòstia, Dami Jurado, també.
2: Dos cracs abandonadíssims, no?
1: Sí.
3: Doncs, tios, un tema que allò buscant que he trobat, a veure, segurament potser ja el coneixeu, fa una, crec que és bastant descriptiu del que fa aquest senyor, que és el 77, com del nostre any.
1: Un jovenet.
3: I per tant, respect, així sona aquest tema Peace, sentim un momentet i passem al següent.

0: Nano, això sona de puta mare, tio.
1: Increïble, tio.
0: Sona molt bé. No. Sona molt bé. I és un clàssic, sí. És un clàssic del rock de luxe, aquest tio, eh? I de... No sé si... No sé on més l'he sentit, però... Sona moltíssim, a part de l'entrevista amb Ferran Palau, i sona de puta mare, tio.
1: Puta mare.
2: Jo, Casma Comas, el vaig descobrir fa mogollon. Fa,
0: és,
2: un té, disco...
0: és un tio ja veterà, no?
2: Vull sí, dir... ja portava molt de temps, però jo descobria un disco que es deia Catacombs, que...
1: Ah, Catacombs, sí, hòstia. És famós aquest disco, em sona, algú has dit.
2: Em va flipar, o sigui, em va encantar. Hòstia, sona I molt després bé. Sí que era veritat que no l'he seguit, però és que, clar, la discos que hi ha por ahí i tal, però aquest disco em va marcar i sempre l'he tingut com un referent.
0: Wow. Quan està aquest?
1: Diumenge, tio.
3: Una bolla en penja.
0: Si ens aguantem de peu.
1: Sí. No, ja no és un tema d'aguantar de peu, que també, sinó digue-li a la dona que sí. Torna a marxar diumenge. Sí.
2: No, els...
1: Ei, que no ha acabat. No ha acabat.
2: Els family points són
1: bueno, i,
2: negatius.
1: Sí. Bé, dèiem, abans de passar a l'últim detall pincellada que estem allargant-nos molt a la ciutat, ho sento, fem un últim guinyo.
0: Tens pressa?
1: No, pas, és cert. Grande, pues ja està, veritat. Últim grup així descoberta per part meva, una banda de Barcelona que es diu Paco Te Quiero. Es diu el grup i sonen de puta mare, així en el perfecte estil nostre de beats.
2: És en honor de mon pare.
1: Paco Te Quiero, exacte, i es diu el tema que m'has de, i sonen també diumenge al Primavera Sound.

0: Pues malgrat el nom, m'encanten, tio.
1: Sí, nen, sí, sí. Vull dir que valdria la pena anar-hi el diumenge, a Primavera Sound. Qui tingui...
2: Impossible.
3: Mireia,
1: no tingui Mireia, família
3: el
1: i tingui...
3: El Miqui el diumenge té una trobada de la classe...
0: Pels nostres oients que sou solters i teniu molt de temps...
2: Aneu-hi.
1: Sí, sí, valdrà la pena, seguríssim. Jo me'n recordo de fa molts anys haver anat el diumenge al Primavera Sound, quan tenia allò joventut i energia, i, bueno, guai, era molt bon plan, recordo de l'Apolo passat... Tarda nits, molt xules.
3: Energia no hem tingut mai.
1: Energia, exacte.
0: Jo crec que m'agafaria la llorera, o sigui, el diumenge ja.
1: Sí, tio.
0: La depressió sí. Màxima. Ja.
3: Esto se acaba.
1: No quiero.
3: No, vivir així tota la vida.
4: Jo, ara us diré que he tingut sensacions contràries a aquesta. És a dir, vull que s'acabi.
2: Recordo
4: algun dissabte de dir em fan mal les cames,
2: mal les cames
4: i pensar què estic fent aquí.
1: Ja.
3: I dimarts, dimecres...
4: I no en marxar.
3: No, i dimarts dimecres... És molt... O sigui, plorant i agressiu. Jo m'he trobat agressiu. Sí. Beligerant.
1: El pacient, no, pacient. Sí. Què dice? Què dolor sí, ni què hòsties?
0: Què li passa a tothom? Què li passa... No, et passa a tu.
3: Molt bé. Vinga, fem el salt.
1: Dèiem, no, fèiem l'últim manguinyo...
0: L'última cosa que hi ha.
3: Per favor.
0: Que jo trobo que...
3: A més, aquí no podré ser-hi. Ei, no m'heu felicitat, per cert. Hagués esperat una... Un aplaudiment.
0: Felicitats, aplaudiment per...
3: Pel fet que vingui el divendres a...
1: Sí.
3: Molt bé!
0: Sacrificant la teva vida professional
3: absolutament.
0: Absolutament.
4: Acabes de perdre la teva oportunitat de ser jefe de servei, no?
3: Sí, l'he perdut, ja en parlarem.
4: Però fa anys ja.
3: Sí, el tren ha passat, però estaré el divendres amb vosaltres. No podré estar el dijous, que per cert, jo us preguntava en privat, perquè jo el dijous realment sí que tinc bastants grups que
4: m'agradaria.
3: I divendres m'ha sorprès que em diguéssiu que és el millor dia, especialment les 1,
4: com a
3: que m'ho haurà de demostrar avui.
4: Com a diversió,
1: ara,
4: crec
1: parem.
4: Ser
3: perfecte.
4: El més fort.
3: Jo sóc un tio divertit.
0: Bueno, jo no penso demostrar de res, perquè,
3: a veure.
0: Perquè crec que m'ha guanyat la credibilitat teva durant tots aquests anys. Si no confies en...
3: Si no confies en mi, et retiro la paraula.
0: Confio
3: en tu, 100% i ho saps. T'estimo molt i ho saps. No volia dir això si t'he ferit, ho sé. Però sí que m'agradaria veure, perquè no, realment...
0: No sé, mirant el cartell així una miqueta per sobre...
3: Era de Cure, ja, vale.
0: No, però de totes les coses que he anat
3: seleccionant... Petites, coses
4: petites. Ara parlarem,
0: He anat seleccionant i he pensat, joder,
3: el
0: divendres no era conscient que hi havia tanta cosa, tio.
1: Totalment.
0: Que guapo.
3: Bé.
0: Bueno, però el que volia dir, primer a la ciutat, dimecres, ens fan un regalazo enorme i és portar a... Mogwai en sala petita, entre cometes, que és a Ras Matàs. Això pot ser apoteosi.
3: Jo que sóc un tio d'electrònica i no sóc de guitarres, com deia, no? que tinc 8 guitarres, però no, jo sóc d'electrònica. Mogwai,
1: he tocat la fibreta, eh?
3: He de dir que Mogwai és un dels grups a mi que més m'ha marcat, o sigui, més enllà de Radiohead, Pavement, Sonic Youth, The Cure, el que vulgueu, però Mogwai per mi és un grup de referència absoluta. És cert que l'últim...
4: No facis soroll, segur.
3: Hòstia. L'últim treball ni l'he sentit perquè m'ha semblat un rotllo diferent.
0: Era poc amable.
3: No. Potser és boníssim, no té mala crítica, però no, ja no... M'he quedat amb els 4 o 5 primers discos, amb el que vols presentar, el gran disc que vols presentar, bueno, que no és el meu preferit, per cert.
0: No ho és. Jo ara anava a posar algú del Rock Action, però potser no és el preferit.
3: Come
0: però...
3: on the Young, per mi és...
0: Sí, segurament. És
3: amb una portada horrible.
0: Però jo és que aquesta intro... de la primera cançó del Rock Action.
3: Sí,
0: o sigui, és que...
4: Anem a escoltar una mica, no? Posem les dents llargues a la gent.
0: Posa els pèls de punta.
1: Vinga.

0: És que és magnífic, això.
1: És magnífic, és magnífic. Sí, sí, sí. Rebentat a posta, a parir, no? I brutal, brutal. Sí, sí. Em feu molta enveja.
2: Sí, sí, sí.
1: Em feu molta, molta enveja.
0: Bueno, totes que puguin ser amb aquest concert, amb aquest...
2: Sí, amb aquest binomi que deies tu, de poder anar al RAS a veure...
0: Sí, és el nostre plan, el plan dels guitarreros de Beats.
2: Exacte.
1: Ah, tu no vas.
3: No,
1: vas, de veritat?
3: No em deixen, no em deixen.
0: És anar a Mogwai i després anar... I després anar a veure, després anar a veure la jornada inaugural al, sí, al Poppy Forum, que està a Wet Leg.
2: Sí, sí,
3: a veure
2: sí,
3: si podeu entrar, perquè recordeu la que es valia amb Wet Leg al
2: PS sí,
3: bueno, passat, no es podia ni entrar.
0: No es podien entrar, van marxar.
3: Joder. Entrar en un espai obert.
0: Espai
3: és paradox. Espai
0: obert gegant, perquè era l'amfiteatre que era allà
2: sí,
0: baix.
2: Sí, sí, sí, sí.
3: És que estaven les dues passadisses laterals.
1: El millor escenari, del Primavera, per mi és el millor.
2: Sí, sí, sí. Acústica. Bé, molt bé, nois, doncs passem, sí, ara sí, dijous, primer dia del Primavera Sound 26 oficial.
0: Oh, yeah.
2: Dèiem fora d'antena, bueno, ho podem comentar en diversos dies, quin és el millor dia, o si hi ha un dia més fluix, no? Dit d'una altra manera, no? Hi ha grans noms dijous, no en pararem segurament, Massive Attack, no? Que és un mitiquíssim, que es van veure, de fet, l'any passat, o fa dos anys, al BBK, no?
1: BBK,
2: fa dos anys.
1: Sí.
2: Va estar bé.
3: Molt bé.
2: Molts, el BBK, malament, si recordeu, que es colava el puto so de l'altre escenari.
3: Bueno,
2: això,
3: bueno, això no, i les Gallinoac.
0: Parlem del BBK, si voleu parlar de l'acústica del BBK, Gallinoac i escenaris que es creuen. Per pas dels oients, el concepte de Gallinoac es va acunyar perquè, no sé si és a tot el País Basc, però com a mínim al BBK hi ha molta gent que xerra durant els concerts.
3: Sí, molt sí, fort.
2: És que no van a sentir música, van a fer la trobada social allà. Bueno, venga.
0: Potser nosaltres estem acostumats a un altre estàndard, no? O potser és que estava massa lluny, no sé.
1: Bueno. També parlem, també.
0: També parlem, sí, però jo era...
3: Ah, però hi havia un moment...
2: El Rubén, parlar?
1: No. Vale.
3: Permeteu un segon? Sí, home, que tens raó, però... Permeteu un segon.
0: No, Rubén, el binomi Rubén-Joel, des d'aquí un xarau, Joel López, un petonet, carinyo meu. Quan es posen els dos,
3: ara ja està
0: borratxetes...
3: Dit. Ara ja està dit això, i sí, jo no tinc cap problema...
0: El mal està fet.
3: En reconeixeu. Dit això, us recordaré...
0: Ens han fet callar diverses vegades. Mira.
3: En aquest concert... En aquest concert Massive Attack,
2: sí,
3: va haver-hi un moment on teníem gent darrere cantant
1: sí.
3: White Stripes.
1: Lo.
3: I un moment, a veure, un moment.
2: No.
3: Què està passant aquí?
1: Això
3: ja no és xerrar, això ja és...
2: Juliconejar.
0: Sí, festa major.
2: Sí.
1: I què bé s'ho passen?
0: A veure, doncs pues això, no parlem de WK, Gallinoac, parlem de...
2: Grans noms, Massive Attack, deia Mac DeMarco, també és un grande. Jo no el segueixo especialment, però sí que té certa ja...
3: I a Guís.
2: Bagatge, Guís.
1: Jo crec que Guís, ara em perdonareu perquè és el grup típic i el grup...
0: Estàs a punt de dir que és Seran Bluff?
1: No, al contrari, després de veure el directe que ja, no, que ja hem comentat, crec que és el
0: punt de vista. Se n'ha parlat molt de la bombolla de Guís.
2: Sí, que era artificial molt, i tal.
3: Bueno, ell ho ha fet aquí bastant sovint.
0: Sí.
1: No, jo els he defensat, justament Guís els he defensat, i el concert del From the Basement, ja ho hem comentat, això, això sí, és cert que hi ha el Nigel Godrich per allà al mig, produint en directe a veure com...
3: És un freaker.
1: Claro, a veure com sonen. O sigui, Neil Godrich no està... Com es diu l'altre, el productor aquest mític de hip-hop, dels Beastie Boys?
3: El Rick Rubin.
1: No està a aquest nivell, però li falta poc,
3: perquè poc falta.
1: Ha produït a Radiohead. Bueno,
3: va fer l'últim d'Idols.
1: D'Idols, hòstia, tot. Bueno, que no sé com estarà en directe, però veient el From the Basement, jo esperaria bastant. Jo crec que jo els aniria a veure. No hi seré dijous, jo no puc dir res, però jo els aniria a veure.
3: Jo crec que ja anirem.
1: Jo els aniria a veure.
3: D'aquests noms que ens saltem, saltarem Massive Attack, no en parlarem, Mar de Marco, sí, em sembla, no? No posarem
2: sí,
3: res,
2: sí.
3: No?
2: No. Jo, no personalment, no. Si teniu alguna cosa vosaltres, amics?
0: Jo sí, aviam... Estem parlant de coses potents o de coses interessants?
3: No, cadascú interessant. Que posi tot. El que hagi portat per al dijous.
1: No, però comentem una mica el cartell.
3: Però intentem fer-ho per ordre, perquè si no aquí...
1: Sí, però bueno, dic que la gent...
3: Aquí
1: que
3: només posa música els de les guitarres, el Miqui i l'Esau.
1: Però vull dir que la gent que potser no està tant a l'oro del cartell, potser va bé que sentir una mica els noms,
2: sí,
1: no?
2: Sí,
1: que,
2: sí,
1: i
2: sí.
1: Comentem i després posem algun tema. Què més hi ha interessant?
2: Bad Gaial,
1: per exemple.
0: Bad Gaial, passant.
3: No m'interessa.
0: Però hi ha tres coses.
2: Padre John Misty, un mític que s'ho odia, concret.
0: Hi ha tres coses de electrònica al dijous que considero interessant.
2: Overmono, nene, respect.
0: Overmono.
3: Jo l'he portat.
2: Lo siguiente.
0: Overmono, Fuckers.
2: Sí, Fuckers, també,
0: molt divertit. I el meu estimadíssim Yosuke Yuki Matsu.
2: Uau, xaval, sí.
0: Que el faran punxar a les 6 de la matinada.
2: Correcte.
0: I no el veurem.
3: I sense però... samarreta i pujant de Prodigy. Con
0: però no sé seria magnífic per aquest tio.
2: Sí.
1: Jo puc dir, o sigui, em sorprèn que no heu dit coses que jo crec que ja heu presentat aquí. Ah, tens. Em quedo per l'últim perquè ja estic sorprès.
2: Vale, Luigi. Estic sorprès. Tio, què portes el dijous?
1: No.
3: Comença tu.
2: González, sí, tant.
1: Uns que jo suposo que l'heu posat... Jo m'ha semblat bastant fiquet, tio, i jo fent una mica l'estudi del dijous. Blood Orange?
3: Ah, bueno, clar.
1: Vale.
3: No, és que
1: vale.
3: Jo me l'he saltat ja.
1: Ah, aquest és molt conegut ja.
0: No, jo l'he portat. Jo l'he portat, Blood Orange.
3: O sigui, pues venga, posem Blood Orange,
1: No.
2: Sí, posem.
0: Quin tema has portat?
3: Sí.
0: Mind Loaded?
2: Somewhere in Between, tens
1: sí,
2: aquí a la llista.
1: Sí, però és que m'ha semblat molt bo, tot. Vull dir que...
2: Pues estupendíssim, nen.
3: Molt fi.
1: Vale, però era massa evident, això, no? Jo he pensat que descobria...
2: No, per mi és descobriment també. Sí que sé qui és, però no el tinc controlat.
1: Bé.
2: Doncs Blood Orange amb aquest Somewhere in Between. Motherfuckers.
0: What's up, bitch?

0: D'on vens, Rubén? D'on vens?
1: Pues ja has sentit abans.
2: Has fet Blood Orange?
1: No, he fet Brown Yellow and Orange.
2: Brown Orange?
0: Nois, sí, perdó, comenteu.
3: No, jo no els coneixia. Vaig estar estudiant una miqueta per venir ben preparat i em va semblar brutal.
2: Brutal és una de les referències, no?
3: I col·laboracions amb molta gent.
2: Sí. Bueno, és aquesta mescla, no? Aquest punt entre l'R&B i el pop, no? Tan ben collat, tan ben produït, molta gent aquí.
1: Però no és R&B apestoso, eh?
2: No. Sí, Frankie Pizza té alguna cosa a dir amb això.
1: Li van dir que tenen molt de beef. Va dir.
2: No, és un R&B...
1: Aviam, és una altra cosa.
2: És que, clar, què és l'R&B exactament? No?
0: Vull dir, és
2: el pop de los negros, no? Vull dir, és això, no deixa de ser música pop, sí. És veritat que té aquell punt una mica més funky.
1: Però quan és molt xiclós...
0: Sí.
2: Quan és molt...
1: Fa mandra, ara, aquí vaig.
2: Això,
1: i això és diferent, això està molt ben parit.
2: Això està molt ben fet.
3: Sentirem. Jo diré un parell de noms més.
0: Sí?
3: Tirza.
1: No, per què?
0: Tirza.
3: Tirza
0: està?
3: Està el dijous.
0: Hòstia, nene.
3: Està el dijous.
1: T'ho has inventat, no?
3: Tirza, no, està i té dos treballs boníssims.
0: Hòstia, mitiquíssima aquesta.
3: Mount Kimby també, vull dir, com a...
2: Mount Kimby està en el dijous.
1: Estàs mirant una altra cartera.
0: Has mirat un altre puto any.
2: Sí, què t'estàs mirant?
3: No foteu.
0: Mount Kimby
1: va ser fa 3 anys.
3: Hòstia, no foteu.
1: Passem a
3: següent. No foteu, me l'ha fotut o què? No foteu.
1: No m'hi xalepetre, tio.
0: I Mount Kimby, dic, què collons és això, tio?
1: Home, no, Mount Kimby ens encanta.
0: Ens encanta, pavo.
3: Per això ho deia, per això estava sorprès.
2: Posa la cançó a mi.
3: Estava sorprès, dic... Hòstia, Marxo, noi.
1: Next!
0: Va,
3: no, que sí que tinc.
0: Pandavier.
3: Pandavier? No, abans de Pandavier.
1: Però, un moment, ha fet tanta volta els anys que coincideix algun...
3: Coincideix
1: Blood Orange.
3: Blood Orange, sí, no?
2: És històric, això.
0: Ara buscarem quin Primavera Sound estàs parlant, tio.
3: Bueno, deixeu-me dir. Caroline, sí, no?
0: Sí.
3: Vale. Caroline.
2: El ChatGPT ha fet un poti-poti.
3: M'ha fet aquí, no. Ha fet una al·lucinació aquí, brutal.
2: Igual que és el Miguel Bosé, aquí.
1: Parlem de Caroline, que jo l'he portat també. Vinga, endavant.
0: Caroline. Bueno, però segons de Pandavier o no, que deies que és una mica
3: sí, accessible? Sí, va, deixa'm... Està aquest any, no? Està aquest any.
0: Sí, vale.
3: Pandavier, que tenen aquest concepte, bueno, quan estava amb Animal Collective, aquest concepte més àrtic, i és
1: molt
3: una mica avorridot, millor disc de rock deluxe durant molts anys. Jo no tenia masses ganes, però posa aquest tema de Pandavier, porfa.
0: Sí, sí.
3: El nou treball de Pandavier m'ha sorprès molt agradablement. Té un rotllo, jo diria que més accessible, encara
1: més
3: que...
1: Amable?
3: Més amable? Més amable, sentim-ho.
0: Vinga.

0: Bueno, després de rebre unes quantes colleges...
1: Moment, primavera 2024,
0: Bueno, aquí, a veure, dos anys.
2: No, és un salat. Per buscar música de qualitat.
0: Després he rebut colleges per això i perquè no he pronunciat bé, perquè... Panda Bear, no Bear.
1: Oh, clar, puta, tio, clar.
0: Però bueno, dit això, espero que Panda Bear estigui aquest any i crec que pots...
3: Sí,
0: el rotllo és diferent, jo m'he sentit al nou treball i està força bé. I et deixo amb Caroline, si vols.
1: Guaio, vinga.
2: No, Caroline, bueno, jo...
3: També ho has portat?
2: Jo no he portat Caroline perquè...
0: Jo sí he portat,
3: jo també.
2: Caroline, m'encantarà veure'ls, són poc radiofònics, la cosa és que les coses com siguin, són d'un tema raro, no? Però la veritat és que me flipen aquestes disrítmies, aquestes melodies...
3: Una mica country en el moment, no?
2: Sí, però fica moltes coses, és molt experimental a vegades, és un pop modern.
3: Escoltaria en 30 segons o què? Jo he portat Song 2, però no sé quina has portat tu.
0: No, havia portat una altra, la de Fòria.
3: Doncs posa la Lluís, que ell sempre guanya.
0: No. Però una cosa, aquest, igual que aquí són una mica un hype, Caroline podrien ser-ho també dintre del món del que seria...
3: Però no ha arribat tan amunt.
0: No, però bueno, ha estat a diverses llistes i són més raros que l'hòstia.
3: Sí.
0: Vull dir, és estrany.
3: Però per això m'agradarà veure.
0: Bé, vinga, va.
1: Doncs Caroline, aquest Total Euphoria...

0: Caroline.
1: Caroline, sembla que estiguin aprenent a tocar aquests.
2: És, sí, és una cançó impossible, impossible de fer headbanging. Estàs allà...
1: No, et fots una luxació cervical.
2: Sí, sí, acabes a la consulta del doctor González.
3: Estimillo.
1: I jo volia dir, però clar, igual és el del Primavera Sound 2013, Lucrecia Dalt, perquè aquesta és una artista que em va recomanar...
4: Em sembla que està, però ara no sé quin dia.
1: Jo tinc a dijous, però bueno.
4: Doncs vinga, apuntem a dijous.
1: Que segur va... A mi, com a mínim, em va descobrir fa uns programes i em sembla també bastant brutal, no cal que posem res, però m'ha semblat molt, molt interessant. Artista colombiana, fincada a Berlín, amb una història, no sé, una folk electrònic, sí. Molt guapo, tio.
2: Sí, sí,
1: molt
2: elements molt foscos, al mateix temps tradició, no? Electrocumbia, tal, ficats per allà, més tradicional.
4: Electrocumbia, dit?
1: Sí, no, té una història, sí, sí.
2: Bueno, mica, també,
1: és una bona definició.
2: També ho fa Berraco. Berraco Berraco va una mica més al tecno, més berlinès, més fosc i tal, el que feia d'ara és una mica
4: molt
2: més ambiental.
4: Ojo, poca broma.
2: Està el dissabte, amigo. Està el dissabte, el primer. A veure, Berraco.
4: Oh, sí.
2: Oh, yes.
3: Segur? De quin any estàs parlant?
2: De l'any 2034.
4: Vale. Jo veig el futur. Tenim dijous. Lluís ha fet el que ha volgut.
3: Segur alguna cosa més?
2: Sí, no, jo de dijous porto coses... hòstia, tinc moltes coses que agenden interessants, però una debilitat personal sí. És Renaldo i Clara. Renaldo i Clara, ah. La Clara Vinyals ha tret disco nou. És una proposta molt tranquil·la, molt relaxada, però m'encanta el flow que té aquesta noia, com canta, les composicions tan elegants, tan suaus, és música estival completament per mi i ha tret nou disco ara mateix, vull dir, és que fa un parell de mesos i tal, l'he portat a la playlist en gener, que sí. És una cançó que m'ha agradat molt i que espero que la disfruteu. Renaldo i Clara és el projecte de la Clara Vinyals, però sí. És el seu conjunt, diguéssim.
3: Correcte.
2: Conjunt musical.
3: Conjunt, oi, epa, no som-hi amb la Renaldo.
1: Le Renaldo.

0: Mola la...
1: És que té una forma de cantar super sensual, super elegant, és tot és flow, no sé, m'encanta, m'encanta.
0: Molt bé, molt bé, molt
2: guai,
0: bé.
2: Perfecte.
1: I molt amb bé. Aquesta línia una mica suavona, encara que no ho sembli, t'he enviat via WhatsApp
2: immediately.
1: Un tema d'una noia que es fa dir School Crusher,
2: yes.
1: Que si veus el nom així, no? School Crusher i tal, penses que és un grup de metal noruego, de death metal noruego i tal.
2: No, però és molt delicada.
1: Però no, fa unes cançonetes, la mar de delicades, suaves i boniques. No sé si pots posar 30 segons al tema que t'he enviat.
2: Of course, motherfucker. Aquí sona.

0: això ho faran a l'auditori, probablement, una cosa així, no?
1: No, però és molt maco.
0: Home,
1: eh?
0: Sí, bonic, però clar, que això és molt intimista.
2: Bueno, és bueno, és cantautor, així, això, molt tranquil·let i tal. El Lluís estava traient el referent de Ethel Cain, no? Que seria. La versió...
3: T'acompanyaré i t'abraçaré molt.
2: No, Ethel Cain l'hem portat, sí, que toca l'endemà, toca el divendres.
0: Sí, sí, ara en parlarem.
2: Molt
0: bé, Rubén, tu no has posat res directament, has fet Caroline, vols afegir alguna cosa del dijous?
1: Home, si pogués ser.
0: Doncs no pot ser, passo jo i... Va, per favor, vinga, Rubén.
1: Escolta, dijous hi ha moltes altres coses que ja ens les hem saltat, però...
3: El so de la felicitat.
1: No posaré res, però recomanaria Anthony Naples, pot ser una cosa molt...
3: Molt bé, molt bé, molt bé.
1: Molt bé, però no l'he portat. Electrònica, amigos electrònicos.
3: Molt bé.
0: Over Mono.
1: Sí, clar, he portat Over Mono, però també he portat una altra banda, no cal que la posem, que m'ha sorprès molt i l'he descobert a través d'intentar descobrir cartell, que és TV Girl.
0: Ah, sí.
1: I TV Girl fan un dream pop...
3: Cuidado.
1: Com, no sé, molt eteri, molt guai, tio. La veritat és que està francament bé. I saps què estic pensant mentre parlo? Que posem 30 segons de TV Girl i mira, després anem al nou tema d'Over Mono, que pot ser la repanotxa.
0: Doncs mira, no cal ni que tanquem micros. Aquí sona la TV Girl.

0: bé, molt guai, tio.
1: A veure, tio, és una passada, en sèrio.
2: Està molt bé,
1: tio. Us ho recomano moltíssim, molt fort.
2: M'esteu dient que el divendres és un dia de puta mare, però jo crec que el dijous és un dia extraordinari.
1: Bueno, bueno, espera, espera, anem a divendres. Però, Miguel, super recomanat. Banda de LA, San Diego, tota aquella zona West Coast. Molt, molt recomanat. Però anem a escoltar la meva recomanació de dijous, que crec que serà el moment...
0: Abraçades.
1: Abraçades de
0: teclats,
1: la nit.
0: Teclats a l'esquena.
1: Teclats a l'esquena, no en tinguis home, cap dubte.
3: Per l'audiència que no té aquesta referència, el Rubén té uns dits...
2: No cal explicar.
3: Molt forts, molt forts. I quan hi ha un moment de la nit en què es dedica a tocar el teclat amb la teva esquena, no? I et toca...
2: El ritme del
3: sorrell. El ritme del que sigui. El que sigui. Te toca el que sigui amb aquells fingers que et penetra la columna.
0: Choca fingers.
1: Si us agrada, choca fingers. Una cosa. Anem a escoltar Overmono, que treuen nou LP en breu. Per tant, entenc que dintre del live portaran aquesta nova fornada de temes i han avançat un tema que es diu Lock Up o alguna cosa així.
0: Sí, exacte.
3: Lock Up. Per un peu
1: Es recomanaria tirar-lo del minut poc en endavant perquè no m'ha escoltat un ratet. Va, un minut.
2: Els vam veure el Mira.
1: Els vam veure el BBK també, em sembla.
0: Exacte.
2: BBK també?
0: No vam arribar, em sembla. El Xavi es va quedar. Era el dia... sí, ho vam veure.
2: Locomotora, Xavi.
0: Sí, sí, sí. El Mira va ser un festivalaco.
1: Va ser infinit.
3: Increïble.
0: Overmonos ja sonant, Lock Up, així sona. I amb aquest tema sí que tanquem i dijous. Passem al divendres. Portem 50 minuts, xavales. Pues, ni menys.
1: Canya.
0: Vinga.

0: per favor.
1: Fiquem-vos les guitarres al cul.
2: Ja va, ja va, tumba, Germán.
3: Overmore deixarà tres cadàvers al terra del Primavera Sound.
0: Hòstia, nene.
3: Ens pot matar, això.
0: Increïble, increïble. Increïble. Espectacular.
1: Uau, tio. Però bueno, s'havia de portar o no?
2: S'havia de portar.
0: Evidentment.
1: Els nostres oients han de saber que si van a Primavera, Overmore, imperdible.
4: I un altre imperdible, un màster del tecno, que és Ben Yufo. També
1: sí,
4: un tio que és un selector espectacular.
3: Espectacular.
4: I que també estarà allà.
3: Sí, sí, senyor.
0: Guai. Nois, voleu fer l'especial Saú o voleu passar divendres?
1: El que vulgueu.
3: Fem una mica divendres i fem...
1: Especial i dissabte.
3: Sí.
0: Vinga, perfecte.
3: I el que duri.
0: Està molt bé. Divendres, nois, teníem aquest debat obert a pre-programa d'avui, fora d'antena. Grans noms espectaculars de Cure, no cal que en parlem massa. Skrillex, també a veure què collons fa, pot ser interessant.
1: Hòstia, pues saps què? Saps què?
3: Home.
1: Que igual, si no coincideix amb Renaro, em passo.
4: A veure, vaig a fer com fas la versió RQ. Skrillex?
1: Sí, sí.
4: Hòstia, no, el concepte que tinc d'Skrillex és horrent. No sé
1: jo
4: si...
1: Jo també. Però...
4: Pots sorprendre?
1: En Festi...
0: Sí,
1: anem
0: sí,
1: a veure
0: sí,
1: què
0: no,
1: porta,
0: sí, sí,
1: eh?
0: No sé, no sé. Sí? Jo també tinc el mateix que...
4: És aquesta, tu, no? Aquesta, com en diuen?
1: EDM.
4: EDM, no? Horrible, tio. Algo...
0: Sí, sí. Bueno, és... Tomorrowland.
4: A veure, exacte,
3: sí, sí, que és veritat que últimament...
4: Si vinc el divendres i em porteu a veure Skrillex, potser que us retiri la paraula.
1: Jo no tinc gran simpatia, de fet...
3: Però últimament s'ha associat...
1: Amb Fet Again, amb Fortet...
3: Amb Fet Again, amb Fortet... Sí, sí, sí.
4: Aquests s'estan passant cap a l'EDM, que és diferent.
3: No.
1: Mira,
3: si escoltes
1: mira,
3: el que està fent,
1: potser,
3: no és tan
1: potser
3: així, eh?
1: T'ho compro una mica.
4: No, home,
1: tio, però Skrillex és un tio que era un flipat de Prodigy, de coses així, molt de baix, molt greu i tal, i ho va rebentar massa fort. De fet, va haver-hi un sonar, i us diria,
0: sí, sí,
1: potser fa 10 anys o sí, 12, o sigui, fa molts anys ja, que quan el van programar va haver-hi molta crítica molt forta.
0: Correcte.
1: A la gent del sonar, a dir, què fas portant
0: sí,
1: Skrillex,
0: sí,
1: per
0: sí,
1: el mateix
0: sí,
1: aquesta
0: sí,
1: reacció que has tingut tu. I van dir, tios, el sonar és el que, diguem, la modernitat i tal, i el jovent d'ara va ser, jo crec, un crec,
4: yeah,
1: quan van fer, yeah, va ser yeah, més sí, urban, okay, el sonar
3: sí,
1: va ser
3: sí,
1: més urban,
3: així, així
1: i Skrillex
3: així
1: va...
3: Així has
1: bueno, vale, pot bueno, ser, no dic que no, però...
4: Jo intento...
1: A veure, jo no defensaré Skrillex i no el tinc en la llista de prioritats. Dit això,
3: depèn
1: pot,
3: com,
1: pot ser un festival.
3: Depèn de com coincideixi, gran, depèn de com coincideixi i tal. Sí, mira, l'any passat va ser, o fa dos anys, o sigui, vam anar a Fred Again, no? Perquè vam anar una mica arrastrats. No, però vam anar una mica arrastrats i tal. Vinga, sí, va, tots.
0: Però Fred Again, jo m'ho vaig passar. Espectacular.
3: I ens ho vam sí, passar teta,
0: però
3: Fred Again. Ens ho vam passar superbé,
0: dic,
3: en sèrio,
0: Fred jo,
3: Again. Sí, sí, jo sí, també. Sí. Llavors és, bueno...
1: Vinga.
3: No té per què estar malament.
0: Correcte. Doncs més coses. Pink Panthers, també l'hem parat aquí. Jo n'he portat alguna cosa aquí.
1: Jo també.
3: Guai. Mira, tios, el que porto jo a la samarreta avui,
0: què passa? Home, Slowdive, xaval.
4: Slowdive.
3: Divendres és Slowdive.
0: Slowdive.
1: M'interessa molt el que dius, Sau, però com a semana en Pinterest...
0: Sí, sisplau. M'interessa molt, però...
1: No,
0: sí,
1: una cosa.
0: Digues.
1: Pots posar el tema que
0: Illegal?
1: He portat jo, no el que has portat tu?
0: Home, evidentment.
1: Perquè vull fer un petit apunt d'aquest últim disc de...
3: El que parlàvem abans, no?
1: De Pink Panthers, que si la recordeu la vam veure fa dos anys o
0: sí,
1: tres al Primavera, que era molt drum and bass,
0: sí,
1: us en recordeu?
0: Sí.
1: Tenia samples de Ronnie Size i de
0: sí,
1: tota
0: sí,
1: aquella
0: sí,
1: època
0: sí,
1: del drum and bass.
3: Se ha passat un poquito a l'oscuro.
1: Llavors, d'acord, però aquest últim disc, el samplejat que té, que és inclús diria un pas més samplejat, és en plan estar refritant, fer un refrit dels temes del de l'electrònica dels 90, una mica mainstream i tot. Underworld, Groove Armada, Basement Jacks...
3: Tal qual, agafo un
1: agafo
3: loop...
1: Agafo això i canto a sobre.
3: Agafo un loop, canto a sobre, com mi vocecita molona.
0: Sí, sí.
1: Correcte. I aquest, Illegal, és un exemple, que és el tema de Dark and Long
0: sí,
1: d'Underworld,
0: sí,
1: del
0: total.
1: Dub Not Bass With My Headman.
0: Correcte.
1: Anem a escoltar-lo.

0: Espera, estem oberts.
1: Estem oberts.
2: Avisa una mica, home.
1: Sí, sí, sí, però és realment...
2: És Dark and Long.
1: Massa evident.
2: Sí, sí.
3: Bueno, jo crec, suposo que el royalties, no sé, el tema legal ja deu haver sobrepassat una sèrie d'anys i ho fusila, però, vamos...
2: Dit això, aniria.
3: Jo crec que aniré.
1: A veure els horaris, a veure, tot això que estem parlant cal després...
3: Sí, els horaris ens poden matar, però Pink Panther, per exemple, començava una cosa així com més temes molt curtets, no? Molt tiktokeros, no? I tal, sí. I molt drum and bass, sí. I ara s'ha passat una mica més al mainstream, amb, sí, amb collabs així, una mica més del pop modern, no?
1: Bueno,
3: pot ser interessant. No, no serà la meva prioritat, Pink Panther.
1: No, tampoc, vale. Tampoc. Més coses al divendres. Nanos, a part de Slow Dive, que serà un must, Viagra Boys, també un must.
2: Jo també he portat una mica de Viagra Boys. Crec que pot ser, sense cal que posem la música,
1: no cal.
2: Crec que pot ser un concert tan gamberro.
1: Total.
2: I tan diferent que el recomanaria a tothom.
3: Viagra Boys, sí, és suor.
2: Ja vas veure uns suecs tatuats, ser... mal tatuats. En plan, m'han tatuat aquí en un quartelillo.
3: És tatuatge de presidiari.
2: Sí o no?
1: Així com
2: i amb cervesa, ja on estiraran, vomitaran. O sigui, és, jo crec que és un espectacle que s'ha de veure. Ja, i a més tenen un bon rotllo.
4: Cinquè millor disc a la llista de beats.
1: Correcte, sí, correcte.
4: O sigui, quart sí, cinquè disc, sí, de l'any.
1: I així com l'any passat sí que va haver molta guitarra potent, que aquest any també n'hi ha, però potser n'hi havia tant noms, Idols.
2: Sí.
1: Aquest any Viagra Boys s'ha agafat el relleu en aquest sentit, no? Potser.
2: Sí. Però jo crec que van ser contundent, molt divertits i, a més, recordar només un punt, és veritat que té aquest rotllo punk, però li fiquen un palet, a vegades, de teclats,
1: sí,
2: i porten un saxo. I aquesta combinació tan marciana fa uns temarrals espectaculars.
4: Això permetrà aguantar dues cançons.
2: Ja m'ho diràs.
3: Però jo crec que el divendres també podem parlar del que hem parlat abans, que és
1: Ethel Kane. Qui porta?
4: En quin rotllo està aquest? Perquè jo estic entrant i el disco I Love You,
3: Willie Whittaker.
4: Quina història és? Si és tipus Lana del Rey, és quina... Perquè és com una cosa molt intimista, però inclús encara més. No sé ben bé. M'encanta, m'ha agradat molt.
3: És al revés fosc de...
4: És la teva... És comercial?
3: És la Taylor Swift fosca, vull dir, és aquella mateixa història americana, aquelles històries de petit poble americà, però amb el seu revés més fosc, no? Vull dir,
4: bé.
3: No sé, les històries que explica Ethel Kane, és a dir, si et pares a llegir les lletres, no? De dir, ostres, les històries que està explicant...
4: És sinistre.
3: Més que sinistre, és com... És com...
2: Cru?
3: Sí, i no, històries tristes, molt reals, no? De perdedors i de, no sé, American Teenager, per exemple, és una cançó que a mi m'encanta.
1: Sonarà de fons.
3: I si sents la lletra, no? És totes aquelles...
4: Si és de perdedors, tio.
3: Totes aquelles noies de... No, aquest cas parla de noies, no? De poble, de Middle America i tal, que persegueixen els seus somnis i acaben tirant-se a qualsevol només per sentir-se importants i estimades, saps? I sents la lletra i t'agafa una desesperació i una... Bueno, és veritat, són històries tristes, molt reals i molt ben explicades.
2: I
3: sona molt bé i composa molt bé.
2: Escolta'm una mica o no?
4: T'acompanyaré.
1: Sí, sona de fons, pugem una mica el volum i sentim uns segons que val la pena.

0: Bueno, una mica Frozen 3, però...
1: Sí. No, però perquè sona molt bonic i ja té una veu preciosa i tal, però el que diu...
2: Sí, que sí, que...
3: És de l'últim treball, aquesta? No.
1: Sí, sí, sí?
3: Hòstia, perquè m'ha semblat molt més íntim aquesta, aquesta més comercial, no? Aquesta,
1: sí. Diguéssim, oh, no, dintre... espera, potser és de l'anterior.
3: No, jo crec que és de l'anterior.
0: És que
3: jo
0: anava a dir, Lluís, ha fet un viratge. Has dit un nom, que és l'Anna del Rei, i sí. És el primer que em va venir al cap, però no vaig
1: dir. És del Pitches d'Ores, sí, sí, sí.
3: És d'abans, no? Molt bé, jo estaré amb Ethel Cain, seguríssim, agafant-te de la mà.
0: Bueno, ja veurem.
3: Bueno, intentaré estar...
1: Però bueno, he parlat d'Anna del Rei com si fos algo negatiu.
3: No,
0: si ho deia fan, per reforçar la recomanació.
3: Gilipolles. Soc molt fan, l'Anna del Rei. No.
0: Escolta,
1: m'encanta l'Anna del Rei.
3: Jo també, estic enamorat, inclús. Des que s'ha operat, encara més.
1: Tu vas estar a punt de salvar-li la vida.
3: Sí, m'ho van demanar, però...
4: Hòstia, tio, el Vida Festival.
3: M'ho van demanar, però no vaig tenir valor.
4: Hòstia, molt fort aquesta, és veritat.
1: Explica la història per als nostres oients.
4: No, explica-la,
0: jo no la sé,
3: Bueno, estàvem veient, jo la tengo.
4: Tenim una foto, d'aquell festival. Clar, tenim una foto tu i jo amb la...
3: Ah, sí, amb la Georgia, amb la cantant, amb la bateria. Estàvem veient amb jo la tengo, amb Tom Courtenay, i ens va trucar el Dani Poveda, no?, que és el mànager del Vida, no?
4: El director del festival
3: Vida. Sí, i em va dir, escolta'm, diu, has de venir ràpid, que sap que, bueno, que soc metge, bueno, soc traumatòleg. Metge. Has de venir ràpid, no?
1: Carpintero / médico.
3: Vam agafar el Miqui, hòstia. No, diu, la Lana no es troba bé. Hòstia, no es troba bé. Mas, això es pot explicar, no?
4: Sí, home, sí.
0: Ha prescrit ja.
4: Però, tio, que escolten 20 persones.
3: Sí, exacte. Total, que arribem allà i...
1: Serveis jurídics de l'Anna del Rei.
4: Exacte.
3: La Lana no es troba bé. Dic, bueno, jo el que calgui, tio, per la Lana, que tocava després, que la passava a fer un concert espectacular.
4: Increïble.
3: I no, res, vam arribar allà i tenia una crisi. És una noia que té unes grans inseguretats. Jo crec que ara ja, primer de tot, que segurament...
0: Molt bona aquesta anècdota, Luigi?
3: Bueno, estava en una crisi d'ansietat i el que volia, doncs, ja necessitava posar alguna cosa per estar més tranquil·la. I em va dir, escolta'm, doncs, tu pots fer la recepta. Però clar, vaig pensar, hòstia, tio, fots tu la recepta i passa aquí algo... I...
4: Hòstia, nen, la palma l'Anna del Rei al
1: Vida. Mor a Vilanova.
3: Rotllo com
1: et converteixes amb el metge de Michael Jackson.
3: Exacte. Vaig pensar aquí i vaig dir, hòstia, jo... És que me les he deixat al cotxe. No.
0: Fentanil.
3: Claro, imagina't. No, demanava fentanil. No, evidentment era un tranquil·litzant. Heroïna. Però ja està. Sí. I bueno, i vam tenir... Heroïna. No sé, ens vam convidar alguna coseta, no?
4: Correcte.
1: Diablo vestido de ángel.
3: Però bueno, a tot això no la vam veure. No la vam arribar ni a veure, l'Anna del Rei. Però ens estava
0: esperant. Si li vas fer la recepta sense veure.
3: No, li vaig fer, no. Jo volia entrar a l'habitació a explorar-la. Aviam, una mica... Però...
0: Ho empitjores.
3: Bueno,
4: desnúdese, por favor.
0: Eso es de Lana del Rey. Estoy nerviosa.
3: Les estoy llorando.
1: Eso es de Lana del Rey, ¿no?
3: Tiene calor.
1: Soy asistente. Desnúdese también.
3: Yo voy.
1: Es una escena de Teresa como puedas.
4: Sí. Però no va passar, no va passar.
3: I va sortir a cantar molt tranquil, algú altre li va donar alguna coseta i va sortir molt tranquil. Jo volia posar un tema, una banda que tu crec que has presentat segur, com no podia ser d'una altra forma, és de guitarres, no és del nostre grup, Rubén, però ens va posar New Dad.
4: Ah, sí.
3: Vale?
1: Les portava, però bé.
3: L'he portat perquè m'ha semblat bastant, bastant guapa, un rotllo guitarrero guapo, i també pel...
4: Guapo,
3: amable.
1: Amable.
3: I pel divendres també tenia una última recomanació que és clàssics de Detroit, per tu i per mi,
1: Andrew Resistance.
3: Home, jo crec que això és una cosa que s'ha de veure.
4: Això és heavy.
3: S'ha de veure.
4: Serà les 5 de la nit.
3: Sí,
1: no ho sé.
4: Home, Joer, tio,
3: no arriben, són molt vells. Són molt vells.
1: Són molt vells i fan molt banda.
3: Sí. Pot ser espectacular.
0: Ja no hi ha ni Robert Hood.
4: Ho poden fer igual.
3: Òbviament, serà una versió...
0: El Max, com es diu aquest? Max.
3: Might Max.
4: Igual al garatge aquell que, saps? Igual està allà.
3: Ojalà, tio.
1: Jo els veig escenari petit, però fora, perquè els lives que he vist així més darrers i tal és com amb banda, tal, trompeta
4: amb banda?
1: T'ho juro, tio.
0: Que guai, tio. Sí.
3: Però què queda, no?, de la formació original, doncs segurament...
0: La formació original és de Champions League.
3: Jeff Mills, Robert Hood i Mike Banks. Mad Max.
1: Mad Mike, que és el Miquel.
0: Vale, pues Underground Resistance també el recomanem, eh? A tothom.
4: Sí.
3: Jo penso que és obligatori. Veurem què surt allà. Igual surt el sobrino.
0: No ho sabem. Parlem de fa uns anys.
4: Més coses també...
0: Puc dir un parell de noms? No cal posar música?
4: Sí.
0: Perquè com ja veig que aquí jo no puc posar música... Bueno,
1: però posem alguna cançó.
3: Si és de guitarra, sí.
0: No, bueno, potser sí hi ha una mica de guitarres, però va. Diré alguns noms. Un que me'l salto perquè per mi és cap de cartell, que és un que

0: Nano, tio, estic sentint Siamese Twins de The Cure, tio.
1: És molt, molt del pal, és molt del pal. Per això li sabeu com ho ha dit. Això t'agradarà, efectivament.
2: Sí, és l'època més gòtica de The Cure, però bueno, és tota aquella època, no?, de Dark Wave i tal, dels mitjans dels 80 a Anglaterra, i és molt molon.
0: Vosaltres sou molt fans d'això, oi?
2: Sí,
0: molt fans,
2: jo molt sí.
0: No, no, és que a mi també m'agrada molt, però no ho conec, vull dir, no estic a...
2: No, això és ADN molt... total, aquesta foscor dintre de la nostra ànima.
0: Sí, molt bé, tio.
1: Sota, ara passem als altres ja. Només diré un nom sense posar música. Una altra recomanació que diré és Igloo Ghost. Que wow. És un tio que va començar a fer electrònica molt marciana, i quan vull molt marciana una mica diré aquest super ultra breaks d'Aphex Twin.
0: Perfecte.
1: Però ara s'ha mogut amb un rotllo molt estrany, i ho va patar molt fort amb aquest disc l'any passat, que és com fosc, i ell fa un spoken word tot el rato a sobre. Ha canviat bastant d'estil, però pot ser un directe molt
3: interessant.
1: Escolteu.

0: seine Dank in between the cars and the meatballs. Molt bé, tio, pues sí que m'he convençut, eh? Estic tranquil que divendres m'ho passaré bé.
1: I amb més cosetes, perquè
0: jo, més?
1: Jo he portat unes quantes referències de coses que no havia sentit i que m'han interessat. Potser la primera seria com la més ADN meva, que seria un grup que es diuen BD,
2: sí,
1: de Bar Disco, el nom de Bar Disco, i és un grup bastant jovenet, em sembla que han tret només un EP i tal, però vaig sentir el single, com siguessin, que van treure, que és aquest de 500, que si vols el pots anar sí. posant, i que és un tema de 6 minuts o 5 i pico o alguna cosa així i tal, i vaig pensar, hòstia,
2: jo vaig llegir que són banda madrilenya, que són els de Black Country New Road espanyols.
3: Hòstia! Bueno,
2: sí, això vaig veure la crítica, no sé si serà o no.
1: I vaig sentir després una altra cançó que es diu Hemos roto los espejos, que també em va flipar, i vaig dir, hòstia, tios, i venen a la primavera. Em sembla que, no sé si estan a primavera a la ciutat. Però bueno.
2: No, estan al divendres també. Sí,
1: vale,
2: sí.
1: Perfecte.
2: Sí, sonen de fons.
0: BD.

0: Doncs amb això de fons, jo crec que és un moment potser per repassar el teu especial.
1: No, espera, que tinc més coses.
0: Iepa, cuidao.
1: Un parell de coses més, vale?
0: Sisplau.
2: I tant, per favor, per favor.
1: Això era el preludi en plan bonic. Després, un grup que m'ha divertit molt, que es diuen Raya Diplomàtica.
0: Raya Diplomàtica, nen.
3: M'agrada molt el nom i estava a punt d'escoltar-los i no l'he arribat a escoltar.
1: Pues escolta aquest tema, que us encantarà.
2: Per
1: i us, ver, i us, veureu, us veureu
3: el
1: molt...
3: nom...
1: Us bueno, veureu molt reflectits.
3: Un traje de Raya Diplomàtica, no sé, gràcia.
0: Vols dir el títol de la cançó, Saúl?
1: No, se sent.

0: És una de les pitjors rimes de la història de la
1: música. Guateque, guateque, guateque, farropero y Kun Agüero en la rima.
0: Sí, sí, sí. Per imitar, guateque, gamberro. Per rimar.
2: Guateque, gamberro.
0: Y farropero és complicat.
2: Guateque, gamberro.
0: És guateque, gamberro. Però jo crec que pot ser molt, molt, molt divertit. És una banda que és una sèrie de persones que s'han juntat del món del periodisme, tal, música, s'han juntat allà, han fet aquesta banda broma i tal, però que és que molt divertida. I del divendres,
2: sí.
0: Com a electrònica, voldria destacar una tipa que no la coneixia, que es diu Rosa Trenzi.
2: Vale.
0: Aquí he posat una cançó d'ella com a productora, però punxant és una cosa...
1: No, no. I la música que fa és molt interessant.
0: La música, tio, que fa és molt interessant, si vols posar aquest tema, sí, sí. That Track, que és una electrònica que a mi...
1: Tio, la tenia i he dit, no la poso per no, perquè mira, per dir...
2: Claro, claro, claro, claro.
0: Jo, malgrat ser de guitarres, m'agrada aquesta.
2: T'ho juro, t'ho juro.
1: T'ho juro que aquest tema... cuidao.

0: Bona nit.
1: Repetim el nom perquè vull que quedi molt clar per tothom que volem anar-hi, eh?
2: Rosa,
3: i posar-nos un collar d'aquests brillants.
1: Que t'ofegui molt fort.
3: Que me'l posin.
0: Amb un gorro de Pikachu.
4: Com l'any passat que va posar aquell collar que t'impedia...
2: A mi?
4: Impedia que et circulés sang al cervell.
1: Marc,
2: una papada al coll.
1: El Marc encara està plorant.
2: El Marc va esclatar a riure.
1: El vaig gravar i vaig ensenyar. Encara tinc el vídeo per ahí, eh?
4: Un xarau també d'aquí per Marc Sánchez.
0: Cerebral.
4: El gran músic.
2: Like a dog. Molt bé.
0: Nois, divendres fet, especial, sisplau, segur.
4: Quantes estona portem? Perquè portem
0: una hora i
2: moment,
0: quart.
2: Moment, perdoneu, heu comentat de Water From Your Eyes?
0: No, però...
2: Oh!
0: Hòstia, què he dit?
2: Que m'has posat l'altre dia, brutal.
0: Sí, sí. Què he dit?
2: Queda dit i ja està. Estava revisant i ja està.
0: Perfecte, segur. Especial, nene.
4: Bueno, jo, mira, primera Sound Molens ens agrada molt, tot i que l'altre dia quan parlàvem amb Albert Fontanals i això són bastant haters, i sí que és veritat que genera anticossos, no?, el model tan
1: dominant
4: que té Primavera Sound.
1: El Pere també ens ho va dir aquí, eh?
4: El Pere també, però compartim aquesta sensació, no?, d'aquesta monopoli que té Primavera Sound sobre la música, però nosaltres que tenim poca disponibilitat ens permet veure un munt de grups que ens agrada.
1: Joder,
4: no?
1: I llavors, és practicitat, eh?
0: I trobar-nos
4: allà, i és una forma, no?, de poder anar allà, amb el qual, bueno, ens agrada bastant el concepte. Però Primavera Sound ha fet moltes cagades també al llarg de la seva història, tant a nivell d'empresa com amb concerts i coses que han passat, no?
0: Sí.
4: I he portat algunes d'aquestes coses, o sigui, recollides, i no sé, m'agradaria també preguntar-vos, en plan, vosaltres quines creieu que han sigut les grans cagades que ha pogut fer Primavera Sound a nivell estructural, diguéssim, no?
1: Jo recordo un dijous, quan encara anava un dia només, sabeu que vaig estar molts anys en un dia, i vaig escollir anar un dijous on no hi havia impossibilitat de demanar begudes a les barres.
0: Sí, va col·lapsar.
1: No hi havia aigua, va haver-hi denúncies de gent... cues quilomètriques...
2: Ho van solucionar molt ràpid.
0: Molt ràpid.
1: El dia següent, però clar, aquell dia va ser una puta merda.
4: A l'any 22, que es van passar
2: de... No, l'any 22?
4: Crec que sí.
2: Jo diria que...
4: Bueno. L'any 22 va ser un any que va ser quan van tornar, és a dir, van haver dos anys que, no?, pandèmia... Tal,
1: els portuguesos.
4: I sí, van haver les barres que hi havia en aquell grup, aquella empresa que eren portuguesos i tal, i que era un ritme diferent. Era un ritme diferent. L'endemà ja es va solucionar, tot sigui dit, però aquell dijous va ser bastant estressant, tant a nivell de gent com a nivell de serveis.
0: Sí,
4: el model aquest de doble cap de setmana que vam fer post-pandèmia, no?, que va ser com, va, anem a celebrar el 20è aniversari, però a tope, i va haver una miqueta de col·lapse, de repetició, realment això va ser un experiment una miqueta fallido, no? Què més us acudeix? O sigui...
0: El Madrid, bueno, l'expansió...
4: Jo crec que aquest
1: Madrid
4: és el gran...
1: Madrid-Barrizal Fest.
4: La gran cagada, i on van haver de replegar una miqueta mobles... No?
0: Van perdre molts diners, es veu, a Madrid.
1: I va haver molta polèmica, inclús, tensions aquí en Barcelona, no?, i amb l'Ajuntament.
0: Sí, de dir,
1: què esteu fent, tio? Bueno, us hem deixat molta pasta aquí,
2: una marca
1: aquí,
2: molt
1: anys,
2: de Barcelona.
1: Clar.
0: Correcte.
1: Però perquè també han ficat molta pasta, tio.
0: Correcte.
4: Jo no sé exactament els intríngulis de com s'ho maneguen a nivell polític, econòmic, etcètera i tal, però que la marca Primavera Sound va molt lligada a Barcelona.
1: Sens dubte.
4: Això està clar, i crec que ells van voler fer un hort d'agost, se'n van anar a Madrid i van anar a tomar pel cul en un camp que estava super lluny, i a més van tenir la mala sort, que els
0: va ploure molt, dijous va ser cancel·lat.
4: I allò va ser un autèntic desastre, de forma que van replegar veles i no hi han tornat.
0: No, va ser un any i prou, sí.
4: Similar problema van tenir amb l'expansió a Llatinoamèrica.
0: Sí.
4: Però
0: han tornat.
2: Jo diria que pensava que ara
4: Aquest any es torna a fer Chile i Argentina.
0: Argentina, Buenos Aires
4: i tal, però van fer expansió a Paraguai, Uruguai, Brasil, van fer una expansió molt, molt bèstia. I van tenir problemes amb els proveïdors locals. Van tenir una miqueta... No? Van cedir control.
0: Buenos Aires i Sao Paulo, això no ho fan. Buenos Aires i Sao Paulo. Vale, Porto, que això sí
1: Porto
0: que
1: ja, és bastant sòlid, no? Porto és bastant sòlid.
4: Porto
1: ja
4: ho tenen molt més controlat. Imagino que és més fàcil, no?
0: Sí, tenir allà... és com la Barna de Portugal, segurament, no? Encaixa en aquest sentit.
4: Correcto.
0: Correcto.
4: Però els projectes a Latinoamèrica pues, van ser també una reculada important perquè bueno, se la van fotre amb certes coses allà i diuen que és això, que va ser sobretot pels contactes locals que tenien que no va funcionar. I potser l'últim gran problema de Primavera Sound, o com a mínim la meva opinió, és que la pèrdua de la identitat de festival indie, no? De música indie. És a dir, hi ha un punt...
1: Obrim aquí una, una carpeta interessant.
4: Hi ha un moment en què Primavera Sound canvia i del que era un festival de música independent i, entre cometes...
0: De New Normal, aquell logo inicial.
4: Quan apareix de New Normal, correctament.
0: Que van fotre el reggaeton, van començar.
2: Molt bé, molt bé.
4: En aquell moment hi ha un salt a la música urbana, comencen a entrar Bad Gyals i companyies i una mica de reggaeton i tal, no sé què, i comença a trencar-se una miqueta aquest concepte de festival indie. No?
0: Sí.
4: I entra
0: ja
4: les grans...
1: I entren Rosalías, i entren... Que no critico, però vull dir...
4: Bueno, sobre...
1: Tu mires el cartell i els grans, grans, grans noms són d'aquesta lliga.
0: Sí, sí,
1: i després
0: sí, sí.
1: Per sota pots trobar coses molt guais com les que hem dit avui,
2: Evidentment.
1: Però, no ha desaparegut la identitat al 100%, però és evident que és un business, i el business evidentment requereix caps de cartell que et portaran tot el jovent d'Europa.
2: I això ho veig bastant quan miro allà, tinc a casa tot dels gots, no? Dels altres dels festivals d'altres anys, i clar, la identitat indie està molt més palesa. Entenc que sempre em sorpreneu quan porteu les coses noves, perquè avui, per exemple, estic disfrutant molt amb música que ni coneixia i escoltaré. Per tant, penso que la qualitat està, i està per sobre de qualsevol altre festival europeu.
0: Exacte.
2: Que
0: i això
2: veure,
0: es manté.
2: Això es manté, perquè tu vas a altres llocs i és una...
0: L'oferta, o sigui, i el lloc i el servei és excepcional.
2: És excepcional, i després la qualitat de la programació és excepcional també. El que passa és que el cap de cartell, doncs, en vez de ser un, jo què sé, un Pavement o una... Portishead o un Sonic Youth, ara
1: Charlie
2: posarà...
1: XX.
2: Exacte.
0: Mira, correcte. Però,
4: posem un exemple del que és
2: bueno.
4: les lletres grans d'aquest any, vale? Els caps de cartell. Vale?
0: Va passar l'any passat també. Això,
4: dijous. Sí. Dijous. Encara
2: més.
4: Doja Cat. Clarament marcada per portar...
2: No sé ni
4: portar...
2: què és Doja Cat.
4: Pues una rapera americana, vale, que està molt bé, però vamos, me la trae al pairo.
2: Vale.
4: Massive Attack i Bad Gyal.
1: Hòstia, Bad Gyal és...
2: O sigui, Bad Gyal és el cap de cartell.
4: Cap de cartell, de dijous. I Bad Gyal, tio, t'omple qualsevol Within, qualsevol... Si no ho nego, però no és indie, no? Divendres, The Cure, caps de cartell, molt bé i tal, però la següent és Addison Rae.
1: Sí, sí.
4: I l'altre és Skrillex, com a caps de cartell. I divendres, DXX.
2: Bueno.
1: Dissabte.
4: Gorillaz i My Bloody Valentine.
0: No, aquí potser és
1: potser
0: més...
1: Aquí una mica més a l'Old School, eh?
4: Sí. No, bueno, jo Gorillaz l'utraria de la...
0: Sí,
1: bueno,
0: sí, sí.
1: Però està en una lliga més semblant.
0: Sí.
4: Però bueno,
0: sí,
4: DXX i My Bloody Valentine, fantàstic, vull dir, en aquest aspecte. Però fixeu-vos, vull dir, el que... Addison Rae, aviam, hòstia, sí. No es pot ser més pop que Addison Rae.
1: I anys anteriors hi han hagut noms...
4: L'hem passat.
0: Sabrina Carpenter.
1: Era molt hardcore, tio.
2: Taylor Swift també, no? Va estar fa uns...
0: No,
2: no ha estat mai?
1: No.
2: No ha estat mai?
1: No ho sé.
2: I tant,
1: no.
2: Ha estat seguríssim.
0: Taylor Swift? No.
2: Jo us ho dic que sí.
0: Bueno.
4: No ha estat mai.
2: Què us hi jugueu?
0: Bastant, però a veure, vinga. Mentrestant, segueix, segur.
4: No ha estat mai. Taylor Swift.
0: Bueno,
2: potser.
0: Vinga, va.
4: Bueno,
0: tira.
4: Després, algunes coses que han passat al Primavera Sound més aviat de contingut o problemes que han hagut, és a dir, tots hem sigut conscients de problemes de so,
0: sí,
4: no? De grups que esperaven molt i quan s'has tingut allà, pues, o l'aforament ha sigut una puta bogeria, com parlàvem abans de Wet Leg, o que el so ha sigut horrorós.
1: O recorda de Pitch Mod també, que no hi havia manera d'apropar-se, o sigui, va ser una cosa...
4: Bueno, o ver a Rosalía des de...
2: Sí.
4: Amb 100.000 persones davant, a 3.000 quilòmetres, però més sonats, per exemple, van ser alguna cosa... No sé si recordeu un grup que es deien Waves, que a mi m'agradava molt,
0: sí,
4: i tal, no sé què.
1: Van anar borratxos o drogats, no podien ni tocar, van demanar perdó i tot, eh?
4: Waves van sortir que no s'aguantaven els pets, o sigui, pràcticament es queien pel terra i van fer van sortir intoxicats, completament.
1: Desastre.
4: Va ser un autèntic desastre. El que parlàvem de l'any 2022, no?, que va ser un cacau d'aforament i tal.
0: Sí.
4: No havia forma de... Si eres mitjanament gran, no havia forma de sobreviure amb aquell festival. Després... un concert de Kelela fa 3 anys, em sembla, que també el so va ser horrorós, van haver de parar, tot el concert, cancel·lacions d'última hora de gent que els hi va fallar, no sé si us en recordeu, un any que Strokes van caure del cartell
1: Ai, no me'n recordo aquest en concret.
4: Strokes però... van quedar al cartell i Tame Impala van tocar temes de Strokes, que va ser una cosa molt xula de sentir, però van caure del cartell Strokes. O, bueno, Migos, per exemple, aquell grup de rap d'Atlanta, que va estar molt hype, també es van fallar a l'últim moment i van haver de substituir-ho.
2: Però això és una mica inevitable, no? Vull dir que al final, quan manegues 300 o 400... no sé
1: roster quant, tan gran,
2: clar, no? Vull dir que això pot passar, però sí, sí.
0: No, i segurament serà de festivals que té més, més grups.
1: Segurament.
0: És aventurat perquè n'hi ha molts festivals. No, sí, Coachella,
1: ja
0: però Coachella són diferents caps de setmanes, no? Vull dir que no
1: dos caps de setmanes.
0: Dos caps de setmanes, vale.
4: Bueno, després també artistes, per exemple, que, pues, que ho han polititzat, no? L'any passat, per exemple, es va haver molta politització a favor de Palestina, que jo estic d'acord.
0: Sí, sí, correcte.
4: No? Jo estic d'acord i tal, però... Que...
1: Idols es va inflar, eh?
4: Idols es va inflar. Jo recordo l'actuació de Wednesday fa 2 anys que jo vaig estar, jo solet, m'encanta Wednesday, vaig estar allà, i des de l'escenari Amazon van criticar a Amazon i la seva política... Ole sus cojones, o sigui, increïble. Van criticar a Amazon i tota la política expansiva que tenen i van criticar Amazon Health, no? Que diu que... Bueno, va ser increïble perquè allà mateix van criticar a Amazon.
2: Jo el vinil de Wednesday el tinc comprat a Amazon. Justament, sí, sí, sí. Tinc el vinil i comprat a Amazon, però bueno...
4: Bé, només comentar això, no?
2: Bé, bé,
4: que no tot és, no tot és rosa dintre de Primavera Sound, però bueno, ja estarem com un any més.
2: Però dit això, que vosaltres que vau estar amb en Fontanals i en Pizà, que ara, o amb en Pere, no? que estan molt en modo hater i puc entendre, vull dir, estan en un altre, potser en un altre concepte, però també hi ha una tendència a criticar el Primavera Sound, potser sí, inclús excessiva, no? Diria, no dic per ells, en global.
1: Més que excessiva és des d'on tu vols mirar, no? Llavors, un tio com el Pere, que programa coses molt locals, té el Casa Montjuïc...
2: Però bueno, hi ha tios molt locals, a la Primavera Sound ja estem dient,
1: sí,
2: no?
1: Que... Però vull dir, parlava, per exemple, de subvencions, no? O sigui, com és possible que el Primavera rebi encara o el son les subvencions quan tenen Escenario Santander, Escenario Amazon, en plan, hòstia, és molt greu, tio, que després aixecar aquí a coses... Recordeu la frase del Pere que ens va dir, que és anem a empatar amb un parell o 3 anys i tenim sort.
0: Sí, sí.
1: Empatar!
0: Sí.
1: De palmar pasta ja de forma immediata, perquè no
2: funciona. Jo suposo que tot això és un negoci al final, no? I
1: sí, però pues això és del que es queixen, que el negoci i la cultura potser no necessàriament,
0: però,
1: sobretot
0: clar,
1: la subvenció.
0: El negoci, si al final... és que això és el món on vivim, en realitat. Si vols ser coherent i vols ser... t'has d'anar a una masia... al Pirineu, no, a viure, però, perquè el món on vivim forma part de la roda.
1: Entenc el que dius. La queixa d'ells no és tant... Si hi ha un model de negoci, com el Primavera, pues, que existeixi, cap problema.
0: Claro.
1: El que ells criticaven una mica més és que a sobre acaparin les subvencions.
0: Ja.
4: No, i la tio, política...
1: Això, el govern no pot subvencionar.
4: I la política...
1: Això és Ayuso, no? Pago al grup...
4: Però la política de monopoli, Quirón, vull dir, no? Estan, o sigui, treuen tant els colzes, vull dir, tots els tours que hi ha ara, totes les gires i tal, tot això...
1: Passen
4: per Primavera, vull dir, és que pràcticament s'està menjant tota l'escena musical.
1: I que hi ha praxis denunciades, evidents, on si punxes o toques fora del meu festi, o sigui, no pots.
4: No, baneat, sí, sí.
1: Baneat, no estàs ja.
4: Bé.
1: I això és fatal.
2: Bé,
4: no dintre d'aquesta línia anem a continuar parlant del festival.
1: Anem a parlar del dissabte, sí, vinga, sí, va.
4: Si tenen alguna esperança que ens convidessin a parlar com a mitjà oficial, sí, a Primavera,
1: ja ho som.
0: Molt bé, nois, què teniu així... A veure, anem a repassar primer de tot el...
4: Puc parlar del dissabte? Vull introduir una cosa al dissabte que va totalment en contra de lo meu habitual, guitarrer o tal, no sé què, indie, però és un descobriment que he fet d'un senyor que es diu Beverly Glenn Copeland.
1: Oh, l'he sentit bé.
4: Un senyor de 80 anys.
0: No,
1: sí, sí, tio, quina veu, macho.
4: Un senyor de 80 anys que fa 40 va treure un disco que es deia l'any 86, Keyboard Fantasies, on utilitzant teclats creava unes melodies precioses, que ara s'ha reeditat. I ve a tocar amb la seva dona, també música i tal, i que t'he posat un tema
1: a
4: la playlist, i és... El que més bon rotllo m'ha donat en els últims mesos, la sensació 100%. Més vital i
0: però,
4: més emocionant...
0: Lligant-ho, ara que comença a sonar de fons, el Primavera et permet sentir aquest pavo.
1: Ja. Sí, aquí tens raó.
0: Deixa't estar de merdes, tio. Aquest tio de 80 anys te'l porta a Primavera.
1: Sí, sí.
0: Tu com a usuari final de la música, que ets capaç
1: impossible,
0: de disfrutar de la música, Pues benvingut al Primavera Sound, tio.
2: Has donat un punt important, eh? Jo crec que has de saber, i no és la meva especialitat, aquí per això tinc a vosaltres d'estirar el gra de la palla, i realment sí que tens Addison Rae, si tens aquí, pues, jo què sé, un Doja Cat,
0: sí.
2: Però tens molta cosa bona. Jo,
1: tio,
2: el,
1: home, això,
2: el programa d'avui, igual hem dit 40 o 50, bueno, portem 40 grups que, hòstia, molta gent segur que no coneix, jo entre els quals no coneixia molts, i que són molt interessants. Per això et dic que també està bé que hi hagi subvencions per això. No vull dir que altres festivals no s'hagin de donar.
0: Exacte.
2: No em vull enamistar amb en Pere, que em va semblar, ni amb el meu amic Albert.
1: Que, per cert, molt bé el Misery, eh? Quan vam anar a l'ESA i jo.
4: Sí, no hem parlat. No,
2: però,
4: ja
2: bueno,
4: parlarem, ja parlarem.
2: Vull dir que entenc que es promocioni i, hòstia, a veure, la pregunta, al final el que em preguntaria és per què anem a Primavera? Si no es fos una merda, no hi aniríem.
0: Correcte. No
2: hi si anem i tenim ganes és perquè segurament hi ha coses interessants.
0: Doncs sentim ara uns segons, no minuts, no arribarà, però d'aquest...
4: Beverly Glenn Copeland.
0: Endavant.

0: Música celestial.
1: A la Clínica Guadalupe, tio, sona això. És la,
2: a l'ascensor que puja a la 8a planta també.
1: No, m'ha agradat molt. Ara feia una broma de mal gust, però m'ha agradat molt. Sí.
2: Molt bé, seguim.
1: El nostre ancià està pixant.
2: Està pixant, no ha anunciat, però està passant. Ok, estem el dissabte ja, grandíssims noms d'XX, que valdran molt la pena veure, els goril·les que en realitat els odiem, bueno, jo personalment, segur que també.
0: Jo també, sí.
2: My Bloody Valentine, que és...
1: My Bloody Valentine, jo també els odio.
0: Digues tres vegades My Bloody Valentine.
1: My Bloody Valentine, My Bloody Valentine, My Bloody Valentine.
0: Vamos.
1: Molt bé. Jo els odio.
0: Sí, no? No,
1: sí, els odio perquè, mare, ja sabeu que vinc de l'escola del Nois absolutament, però... amb el tema del volum, ara estic molt sensibilitzat i a mi em toquen els collons. O sigui,
0: bé, doncs no. Pues jo enamorat de My Bloody Valentine també. I estic emocionat de que tornin a venir a fer un World of Sound.
1: Jo estaré veient Little Sims o qualsevol altra cosa.
0: Bueno, Little Sims, tio, sí, vamos. És que,
1: bueno, bé, perquè algú coincidirà, no?
0: Allà em tindràs a Little Sims, no? Bueno. És que, realíssim, també estan la Mirini Girls, que hem parlat abans.
2: Sudan Archives també està molt bé.
0: Jo... ostres, tinc una descoberta, no sé si...
2: Sisplau.
0: Jelly Haha. Hi ha por ahí un tema que es diu Tiramisu.
2: Sí.
0: És una noia americana que es diu... no me'n recordo com es diu, Angel... no sé què, Angela Valla, ja l'he buscat. Que havia fet algun disco amb el seu propi nom i tal, i que fa un pop electrònic divertidíssim, que m'ha encantat, no sé, no m'ho esperava en absolut, ni la seva iconografia super mega pop colorista i tal, entra dintre de la meva iconografia, però sentint-la m'ha encantat, posa aquest temilla, a veure què et sembla.

0: Va, bravo.
1: Buen rollito.
0: Molt sí, bé.
1: I ara parlàvem amb el Rubén, que a mi em recorda una miqueta aquest pop japonès.
2: Yo lo Magic Orchestra,
1: sí.
2: No?
1: Sí, molt kawaii, tot molt. I de fet ella, la seva coreografia... És... Mica...
2: Sí, sí, videojoc Katamari, també.
1: La Katamari, tio.
2: D'aquí deixem caure la recomanació de Katamari.
1: Sí, oients, busqueu el Katamari.
0: Bé, seguim... Fa dies que no poso cap tema jo.
1: Sí, per tu deu semblar dies, perquè habitualment...
2: Però els noms que hem dit, que no hem posat música, coincidien amb
0: home,
2: la llista que portaves o no?
0: Sí.
2: Hi havia coincidències.
0: Home, hi ha coses que no tenia ni idea, que la Sau sempre porta aquí grans descobertes, que queden apuntadíssimes. Guai. Passem a un, si us sembla, canviem de tercio, i passem per una banda que és una banda clàssica, trobo, que no els tenien massa controlats, que són de These New Puritans.
2: Ah, molt
0: per
2: bé.
0: Mi,
3: aquest les porto també.
0: Vull dir que no els tenien massa controlats, i m'ha semblat, tio, una banda anglesa, si no m'equivoco, hòstia, com...
1: Sí, sí,
0: puta
1: tenen,
0: mare.
1: Tenen tres o quatre discos ja, no?
0: Exacte.
1: De la trajectòria.
0: Això, canviem absolutament de rotllo, tornem al so més...
2: A les guitarres vostres,
0: guitarres,
2: no?
0: Vostres, vostres i nostres.
3: Post-punk.
0: Post-punk i sentim uns 10 minuts, tampoc, perquè no dona temps, però un segon sí.

0: si sonen aquest tema Elvis.
1: Gràcies, ja les heu encertat, efectivament és Elvis. Molt bé,
2: sí, també és el del primer disco, això, em sembla.
3: Això una, ara estan una mica més tranquils, no?
2: Ara estan una mica més sí, foscos, perquè... més rarunos i tal. Això és el primer disc que va ser veritablement post-punk i una mica més ballable, més, més rítmic. I després han anat arribant una miqueta...
3: Sí, és que vaig estar estudiant una mica i... Sí, sí.
2: Van tenir, em sembla, que amb el segon disc van treure fins i tot alguna cançó amb una... campanya de Levis, van tenir així un moment així una mica hype, sí, sí, sí, van tenir un moment així grande.
1: Puc obrir un petit meló, però el tanquem de seguida, sí. Que amb aquest tema sí. M'ha vingut al cap un pensament que és igual hi ha bandes que no te les escoltaries 14.000 vegades a casa, però que poden tenir un directe molt,
0: molt guapo,
1: divertit.
0: Mai
1: I llavors, no perdem de vista també que en un festi
0: correcte.
1: Hi ha també una funcionalitat de, ja ho diu la paraula, festival,
0: correcte.
1: No?
3: Home,
1: de,
3: és important, no?
1: No? De que t'ho puguis passar bé, sí. Encara que diguis, bueno, sí. Tio, no són la meva banda preferida, però he vist un live aquí que m'ho he passat molt bé, tio.
0: Molt
2: sempre, sempre ens passa que hi ha un momentet d'una mica de browsing, no? Vull dir, quan ja portem una mica de, hòstia, aquí, aquí, aquí, no sé què, bueno, i ens deixem portar una miqueta, quan ja portem tres o quatre cervesetes, i ja ens deixem portar una mica pel flow.
1: Bueno, i hi ha acabes descobrint... Que, hi ha bandes que amb live...
2: Acabes descobrint coses molt
1: xules. Hòstia, ens agrada molt, no? Perdoneu, però l'any passat, crec que ho vam comentar, Squid és un... Jo no me'ls escolto cada dia, no, però Squid, vaig veure aquell directe i vaig dir...
2: Per mi, Squid és que... Era un must, però sí que és veritat que costava arrastrar això.
0: Correcte.
2: No? Vull dir, i vam anar allà i va ser el millor del festival.
1: I jo, jo parlo per mi ara, no per vosaltres, però no és una banda que jo em posi
0: no,
1: molt
0: tampoc,
1: molt
0: tampoc,
1: sovint. Tampoc. Però vas veure aquest directe i dius, uau, tio.
0: Sí, sí.
1: I jo crec que aquest efecte de veure coses...
3: Això ens va passar fa...
1: Pot tenir molta energia, no?
3: Fa uns anys, a mi em va passar, potser ho coneixeu més, amb Cromàtics, que els coneixia de disco, però el directe de Cromàtics va ser...
0: Molt guapo.
3: Molt bèstia, molt bèstia. Per cert, estan desaparegudíssims, no?
2: Sí. Bueno, perquè... S'han separat, per començar, i s'ha quedat sol el Johnny...
3: S'han separat, però des d'aquell festival, des d'aquell Primavera Sound, ja no els he vist mai més, els he vist a cap.
1: No, però han guanyat un halo, que diuen els americans, de mística, de,
0: sí.
1: D'alguna cosa així, que han tret dos discos només i són una cosa com...
2: Però bueno, l'ànima...
1: L'ànima és Johnny Jewel.
2: Johnny Jewel, sí. No? Que ha continuat fent els seus lives, continuat traient temes.
3: I té segell, no? Sí, posa Italian Do It Better, no?
1: Italian Do It Better, efectivament.
3: Molt bé, molt bé. Escolta, bueno, Miqui, em sorprèn que no hagis parlat d'un grup que per mi ha de ser...
1: Per dissabte. De dissabte, parlem?
3: De dissabte, dissabte, sí, sí. Jo crec que és un dels...
1: I del 2026 parlem, no?
3: Exactament, ah, sí, sí, perquè ho he comprovat. Bueno,
0: Joey Valens?
3: Ah, vale.
0: Amb Brian.
3: Vale.
0: Una cosa, diré més. L'any passat, que quan no seguim el cartell del 2025, vam dir...
1: Si està
0: Joey Valens amb Brian, anem al festival vestits de Sabotage.
2: Sí, de Sabotage.
0: Ho vam dir...
2: Hem d'anar aquest any, hem d'anar de Sabotage.
0: Home, ho vam dir...
1: Pot fer molta calor amb traje, eh?
0: No, amb camisa no, de màniga curta i cuello pico així fort.
3: Sí.
0: I pantaló així com antic.
2: El Rubén i jo tenim un remake. Tenim un remake fa molts anys. Potser teníem, què, 18 anys?
1: 18, 19, 20, sí.
2: Sí, vam fer un remake de Sabotage amb els col·legues.
0: Molt bé.
2: A casa meva.
1: Sí, al terrat a casa meva.
2: Al terrat a casa del Rubén i després a Montjuïc fent trompos amb un R5.
1: I un Opel
2: Corsa. Un Corsa i tal. Sí, vam fer un remake de la... Vam crear una història al voltant de Sabotage.
3: I recordeu Sabotage al Sonar? Quan els vestibulis que es van fotre amb el Bush, tio. Era amb el Bush. Van dir, fuck, no sé, em sembla recordar que es van fotre molt bèstia, molt bèstia. Bueno, Joey Valens.
0: Joey Valens.
2: Joey Valens and Brian.

0: Esperit Beastie Boys, no?
1: El primer disc és Beastie Boys.
2: És Punk Tactics, Reborn. Que és del primer que van fer,
3: però...
2: que és absolutament Beastie
3: Disfrutarem
2: Boys.
3: Disfrutarem, total.
2: Perquè, de fet, fixeu-vos que l'associació que s'ha fet directament de Sabotage amb Joey... No hem dit la paraula Beastie Boys.
0: Clar. Sí.
2: Perquè
0: és
2: tan immediata,
0: no? Inclús estem dient que és massa semblant.
2: Absolutament, sobretot al principi, però han fet una petita evolució,
3: sí. Sí.
2: Amb algunes col·laboracions on comencen a tocar un tema més de... m'atreveixo a dir, de pista de ball.
3: Sí.
2: Tenen alguns temes més en drum and bass i amb baix. Porto
0: un tema diferent. Pots posar de fons, si vols, el que tinc aquí.
2: El de The Baddest?
0: No ho sé com es diu.
2: Jo també l'havia portat, eh?
0: És l'últim EP.
1: Ha anat evolucionant. El primer disco clarament era un homenatge barra influència a Beastie Boys.
2: Molt ben fet, tio.
1: Molt ben fet. Nosaltres estàvem les peus de punta.
0: Hi ha un so més anglès, que diria més
2: UK Club, no? És el que deia, eh?
3: Jo crec que s'ho passarem en gran. I no descarto que... per què no anem de camisa màniga puta curta i a veure, bueno,
2: jo,
3: el dissabte?
2: De màniga curta segur que aniré.
0: Ulleres de poli?
1: No, anem de macarra.
3: Anem de macarres de Sabotage.
1: Solapones. Anem a
3: Solapones, tio. És, vull dir, passarem vergonya, eh?
1: Jo no passaré cap vergonya. Ulleres de sol. Cap vergonya.
3: Home, si es donen els quatre entre Rio de Sabotage...
1: Recordo que el dissabte aniré amb la meva dona.
3: Hòstia, és veritat.
1: La podem portar de, no sé, protegint-nos.
2: Un apunt sobre Joey Valens en Brahe. Que quedi clar que és un de les grans apostes de Beats perquè s'ho passi, no?, la gent molt bé el dissabte.
0: Sí, 100%.
2: Sens dubte. Trobarà molt de Beastie Boys, és cert, però crec que pot ser...
3: Farem molts salts.
2: Divertidíssim.
0: Us he sentit parlar molt de Joey Valens i Brahe, i al principi no vaig ser molt de cas, i després vaig entrar de forma brutal, especialment amb un EP que va presentar Mickey, penso, o tu, no sé, recordo, amb Drum and Bass.
2: Drum and Bass, perquè li foten a tots.
0: Que em va semblar, i arran d'això...
2: Que pot ser un dels moments molt divertits, i és interessant que aquí l'hem portat quasi tots quatre, no?
1: Sí,
2: tres o quatre l'hem portat
1: tots.
2: Molt bé.
3: Molt bé, més coses de dissabte, nois.
1: Jo una cosa que em vaig quedar amb moltes ganes de veure fa, no sé si va fer 2 anys que estaven en cartell, és Knee Cap.
3: Sí.
1: Que els van...
2: Jo també l'he portat.
1: No sé per què va passar.
2: Crec que serà...
1: Temes polítics, lògicament. Però Knee Cap crec que pot ser un dels grans concerts. Jo el seu primer disc, que es diu Fine Art... Això és Fine Art, el que estàs posant?
3: Sí.
1: Ja és un tema Fine Art. I el nou disc que han tret, que es diu Finian...
2: aquí hi ha un tema que jo portava, que era el de Liar's Tale, que és una cosa...
1: Bueno, heu de saber, Knee Cap són un grup que canta mig en anglès, mig en irlandès, que són molt reivindicatius per la llibertat del nord d'Irlanda.
2: Jugant amb la imatge, imagineria terrorista.
1: Sí,
2: no?
1: amb balaclaves i una miqueta... Juga amb aquest rotllo i tal, però d'una forma molt intel·ligent i molt reivindicativa, però sobretot tot el que és important és, a nivell musical, són divertidíssims, una barreja
2: molta energia.
1: De pista, energia, hip-hop, no sé. I...
2: Crec que pot ser, m'atreveixo a dir, que venen amb molt de hype i, com ja sabeu que al primavera aquí hi ha molt de guiri i de les illes n'hi ha moltíssim guiri, pot ser un reventón tipus Fountain
1: City.
2: Que estigui a patar. Here gonna minute that the call your crane I caro toss another hustle with the blade oh and no fuck it I rated a 10 now crown on Twitter and that's a win-win. On the Nolan show today, a mural of a burning police car and chance of get the Brits out. So this is in Ireland 2022. Robert Kneecap said the mural was unveiled as just a piece of fine art.

0: Aquesta cara, mescla de grime, pista de ball, reivindicació...
1: Els fa una mica el que els surt del...
0: I uns tios que canten en irlandès, tio, es mereixen tot el respecte.
2: Totalment, totalment. Bueno, escolta, i més coses, queden...
3: Què tens tu?
2: No, ja està el que... Vull dir, ara aquest punt on estem ja ho tinc tot fet per part meva.
4: Queda, Rubén, jo...
2: Una hora 46 minuts portem, eh, nois?
4: Bueno, arribarem a les dues, no passa res.
0: Xapada.
4: Ja està, serà el nostre... Home, és que la primavera s'ho mereix.
1: No, però jo crec que això serà...
4: Jo trobo faltar que no hagis mencionat, perquè si hem parlat de Detroit, de UR, ara, tio, parlem de... No, de crec que anem a Manchester, no?
1: Manchester, i, hòstia, formava part de... Ho vam comentar l'últim programa, formava 808. Part de 808 State.
4: Hòstia.
1: És un noi amb una història...
0: Que s'anomena Gerard.
1: Que s'anomena Gerard. Parlem d'un tio que és bastant seminal dintre de l'electrònica de UK.
0: Estem parlant d'electrònica un altre cop.
1: Ja, bueno, sí, ho sento.
4: Però, bueno, l'electrònica...
1: Que ha tocat molts pals, potser, efectivament, va triomfar bastant com a part de 808 State, on tocava molt de rave, però a mi em sembla que té una història una mica de pel·li Antena 3, però alhora interessant.
4: Hòstia, que és un tio... Aquest concepte és interessant.
0: Espera, no. Posem les crispetes al microones.
1: Aquest concepte m'agrada molt. Vaig explicar-ho sí, molt ràpid.
4: Desenvolupa aquest concepte perquè...
1: És un tio que no li arribava ni per comprar-se equip ni per res de l'estil, i anava rapinyant d'amics de tendes de discos i tal. Un tio amb molt, diguem, inquietuds i interès, però no tenia tal. Què va fer aquest tio? Aquest tio va decidir, crec que puc fer coses... i va treure amb 808 State coses relativament, diguem, acceptables, i té una via, que ara no me'n recordaré de quina és l'àlies que tenia, de música de ball de Chichinabo, de 3 al quarto, on començava a guanyar diners. O sigui, guanyava diners per aquesta via, fent inclús commercials per poder comprar-se equip i podem fer el que ell volia. Vale?
4: O sigui, és molt una història molt romàntica.
1: Molt tira. Romàntica, d'electrònica self-made, no? Una mica punk, no? En aquest
4: I el treball, no?, de referència, no?, és el Black Secret Technologies, no?
1: Correcte.
4: És una, és, va cap a, més cap al drum and bass, no? Potser cap a...
1: Abans de fer drum and bass... Perdó, no, si va treure aquest on ja començava a juntar-se amb el rotllo rave i tal, i sabeu que al principi de les raves hi havia un híbrid entre drum and bass, trance i molt àcid, mm-hmm. Vale? I ell comença, abans de treure el Black Secret Magic, el tema que he portat jo és de l'any 89, poca broma, que es diu... Voodoo Ray, que és un mític
0: clàssicazo
1: de raves, que ara sonarà molt old school, quasi Kraftwerk, però clar, és de l'any 89. Escolta una mica de A Guy Called Gerald.
2: Endavant.

0: I aquí, així és com fills meus, els germans Harnold van decidir fer música i es van posar el nom d'Orbital i van copiar, això.
1: Doncs sí, senyor.
2: Sí, senyor. Escolta, sí, senyor. Jo voldria tancar la meva carpeta dissabte. Hem parlat de moltes coses. Avui jo fora d'antena hem comentat un grup de metal. Ja sabeu que jo no soc molt metalero, quan he jugat amb el metal, és jo més sí. Del rotllo industrial i tal. Però hi ha una cosa que es diu Knocked Loose, que el deixo com a nom, no cal que posem res.
0: Sí, vale. Sí, una... posa un tros de Knocked Loose.
2: No, és molt bèstia. Oh. Però crec que pot ser una cosa molt energètica, molt bèstia dintre del festi. I una altra que sí que vull que posem una mica, vale. Que crec que pot ser molt divertit com a concert, aquest vale. Senyor amb americana i a més té el cabell canós com jo, que es diu Baxter Dury, sí. I posarem un tema de l'últim disc que es diu Alberoni.

0: Jo voldria fer una menció... Oh, perdó, perdó, perdó.
1: No. Simplement això, que comentàvem amb l'Esaú que efectivament els primers discos són una més crooners, però sempre jugant una mica, no?
2: Sí, sempre tenia aquest punt amb la, aquest últim joc disc, amb l'electrònica, aquest s'ha deixat anar.
1: S'ha deixat anar i pot ser divertidíssim.
2: Però aquesta cançó a Baloni és un tema ral infinit, o sigui, perquè aquí no s'ha desenvolupat, però sentiu-lo a casa.
0: Jo, si vols posar 30 segons, ara és, jo penso que és un moment ideal que punxi a l'atardecer. Parlo al jefe de School Disco, de Sam Shackleton. Jo vaig veure el Nitsa, vaig flipar, tio. I és un tio que en disco pot semblar avorrit, però en directe vaig flipar, tio. Era un autèntic mantra. El vaig veure a Nitsa i tinc molt bon record. No sé si tens aquí
3: tant,
0: un tema per posar.
1: Shackleton
0: 30 segons.
1: És molt gran, eh?
0: Shackleton és molt gran. I per aquella hora que s'està fent de nit...
3: Molt bé, doncs, nois, jo crec que estem arribant a les 2 hores. Intentem tancar-ho aquí.
2: Hem de callar la puta boca ja.
1: Hem deixat Shackleton. Molts noms, no? I crec que ajudarem a la gent a poder
3: molt.
1: Escollir una mica entre el PS, que era l'objectiu del programa.
2: Tornarem
1: no?
2: després de primavera, ja.
3: Però estem acomiadant o què està passant?
1: Sí, no?
3: No, queden 8 minuts. Sentim una mica de...
1: Ah, tio, doncs llavors què collons fots aquestes preses, tio?

0: Recomanació...
1: Shackleton, tio.
0: Shackleton, a veure què tal.
2: Bravo.
0: Tio, tio, hi ha un mític tema remix de Villalobos, sí. No? El Blood on Your Hands, sí, aquest, sí, hòstia, sí. Mític. Vinga.
2: Nois.
1: No sé, esteu molt electrònica i moltes coses.
0: No, home, estem acabant.
2: Tanca tu, segur.
1: No, jo faré bajona ara mateix.
2: Pues no tanques tu, tanca tu, Rubén.
1: Bueno, jo recomano, si voleu sentir, o sigui, sistema electrònica i tal, la meva recomanació de...
0: Peggy Wood.
1: No, la meva recomanació del dissabte és DJ Novo.
3: Oh, ah, bueno, tralla bé, fina, bé, eh?
1: O sigui, tecno del més fi, és a dir, connexió Detroit, Berlín, Japó, en directe.
2: DJ què?
3: DJ Novo. Novo. Però el que comentaves abans, DJ Novo pinta de 6 del matí, que ja no hi ha ni de
1: segurament
3: Cristo, no?
1: Serà tardet, però Novo per mi és un dels millors selectors de
3: tecno. I és un tio carradet, vull dir, ja té...
1: més de la nostra edat, eh? 60 tacos,
2: wow.
0: Sí, sí. I què penseu de Peggy Goo? Perquè té aquesta aura d'ara més comercial, però jo he vist que aquesta va punxar al Tech Mantel, va punxar... Sí. És una tia que...
3: Però últimament s'ha tirat el...
0: Però una tia, jo penso que va...
3: Escolta, ja va estar fa un parell d'anys, no gaire, eh? El Primavera.
0: Pot ser una sessió...
3: Ho va fer molt fort, eh?
0: Si el que parlàvem abans, de passar-ho bé, Peggy Goo, penso que pot ser una sessió de passar-ho molt bé.
3: T'ho compro. Doncs, escoltem Novo per tancar.
2: Novo,
3: no?
2: I per tancar, si us sembla...
3: Ho tanques tu, Miqui, com
2: sempre. No, tinc res que d'aquest nivell. I, nois...
0: un moment, hi ha un DJ el dissabte.
2: Què?
0: Que és Florentino.
2: Uai!
0: Florentino.
1: Bueno, jo, a part de DJ Florentino, només no sentirem cançons, però recomanar a Anna von Hauswolf.
3: Oh, és tan bonic l'últim disc,
1: que
3: tio.
1: Per mi és un dels concerts, a veure, a Fran l'Auditori, tal, no sé què, però a mi és un dels discos que més m'ha impressionat aquest any. I,
3: molt bonic.
1: I crec que val la pena, ni que sigui que el sentiu. Que
3: això que la portada em va posar molt nerviós, perquè és una noia com una dentadura, com una cosa molt estranya.
1: És una mica inquietant, sí.
3: Però és preciós el disc.
1: I després no us perdeu per lo que más queréis a Little Sims. No us perdeu a Little Sims.
0: L'hem presentat aquí, el millor de l'any. I només un petit comentari també estic veient ara.
3: Només,
0: de...
3: I aquí, vinga. No.
0: De dintre dels treballs del millor de l'any, per exemple, a la llista, parlàvem abans de Pizza i Fontanals, teníem a Nick Leon, tenim a Smers i tenim a Dijon, per exemple.
1: Hòstia, Smers, tio.
0: Tenim tres, hòstia, aquí que són dintre del món més alternatiu, que estan
3: Smers
0: aquí, a Primavera Sound.
3: Smers està molt guai, eh?
0: Però estan aquí, eh?
3: Vull dir que... reforça una mica el missatge que donaves tu, bueno, que dintre del superhype porten coses que estan molt bé. Els Reis porten coses. No,
2: res més. És que portem 2 hores de programa, tio. No ho hem fet mai, un programa tan llarg com avui. No ho ha semblat.
1: No ha semblat per nosaltres.
2: A nosaltres. Però, clar, la gent, com serà Spotify, pot fer cap endavant, pot parar-ho, pot seguir-ho.
3: Jo només diré una cosa.
0: Ho ha dit 5 vegades, eh? Només diré
1: una cosa.
3: Sí, però al final sou vosaltres els que parlem més.
1: T'estimem molt, tio.
3: Gràcies. La Tai estava ansiosa ja amb el programa. Per favor, recomaneu-vos coses. Doncs toma, 2 tazes, 2 hores.
0: Ei, jo també estava ansiós. Jo volia saber el que m'espera.
3: Ja ho sabem.
2: Divendres i dissabte.
1: He vist a Amazon unes cadires plegables.
0: porto un tacataca que pots seure.
2: I el suero.
0: No, però el tacataca pots seure, pots parar, pots seure i ja està.
1: Fan una
0: transfusió. Dijous no estic perquè... Primer perquè estic tornant a Sevilla, però podia venir la nit, però tinc... No cal, ja està bé.
2: Bravo. Doncs, companys, oients, ha sigut tot per avui. Especial Primavera Sound 2026, 2 hores de traca marinera. Hi ha informació aquí per reventar.
1: Posem un parental advisory
2: sí.
3: Escolta, però d'això es tractava, no?, de portar molts noms a la taula, no?
0: I d'anys anteriors, com jo, tio, del 2020.
2: Exacte.
0: Vull dir que també...
3: L'anècdota de la nit, eh?
0: Una miqueta increïble. Explicar, no?
3: I Mount Kimbike.
2: I Mount Kimbike, i Tirza.
1: I Caminos Esto, no viene este año.
0: Radiohead, tio, està aquí, no?
2: Sí, sí. Cap de cartell, i... dimecres. Molt bé, nois, és un plaer, en sèrio, com sempre, i es veiem aviat amb vosaltres i amb els oients. Bits 40.0.
1: Ens trobem allà.
3: Una abraçada.
0: Bona nit. Bona nit.

0: moment que tothom sap que és el més difícil de la nostra carrera, no? Hem de superar-lo, però també hem de pensar que ara toca estar patir, i un patir interior que hem de saber superar, però ho donarà el temps. No ens aixecarem demà. Necessitarem temps.
1: Sí, estem. Gràcies a tots. Bona nit.
2: Com marxa, Xavi? Com marxa, Mitchell?
3: Ara s'aixeca. No creu mirades cap a la zona de premsa. Se'n va abatut. És veritat que no plora, però marxa a l'entrenador de la Girona per una porta posterior.
2: Bé, doncs ara comentarem aquestes paraules de Mitchell. No sé si hi haurà algun testimoni més de la plantilla. No,
3: No.
2: Tot queda centralitzat en Mitchell. I sí. Has pogut veure algun jugador sortir de vestidor? No els has pogut veure,
3: No he pogut, no.
2: Molt bé. Tot i això, creus que encara hi són o ja
3: deuen ser tothom? Ara vaig a mirar.
2: Molt
3: bé. Vaig cap allà.
2: Doncs, Xavi, línies obertes per qualsevol detall que puguis descriure'ns d'aquesta part final d'aquesta nit tan dolorosa. Aquí a la TET continuarem fins a 1:15.
4: A Catalunya Ràdio, la TET.
5: Creus que l'estàs buscant, que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
2: Quart passat d'una de la matinada, la nit que el Girona ha tornat a segona divisió, lamentablement, que el Barça ha perdut per 3-1 a València, el Girona ha empatat a 1 contra l'Elx i que l'Espanyol ha empatat a 1 contra la Real Societat. I ara mateix tenim Flick confirmat, Manolo González pendent d'una ratificació i Mitchell pendent d'una notícia, perquè ara mateix és bastant difícil imaginar-te el futur del Girona la pròxima temporada. Ara tindrem temps per parlar-ne. Abans tancaré el Barça. Bernat, Mireia, alguna cosa més des de Mestalla?
6: La Mireia és a zona de gespa, on hi ha una invasió avui de familiars dels futbolistes de la València fent la festa final de curs.
2: Com la que vam fer al Camp Nou fa una setmana.
7: Sí, semblant. Mira, ja no hi soc perquè m'han convidat amablement a marxar d'una festa que no em pertocava.
2: Home, és que no sé com t'havies colat allà.
7: Sí. Però hi havia familiars, hi havia amics, tots del València, això sí, perquè el Barça ja fa una bona estona que ha marxat. Hi ha hagut jugadors que s'han aturat a signar samarretes, a signar guants. De fet, Stenzner ha anat tornat a dins del vestidor a buscar uns guants per donar-li a un nen i signar-los. I abans de marxar li han preguntat a Stenzner si de cara a la temporada que ve es quedaria, si seguiria el Barça, i ha fet un... Sí. Però amb aquest to. Sí.
2: Ja, bé.
7: Ja.
2: Molt extens,
7: I el gest, sí, molt exacte.
6: Bé, s'acaba la temporada. Sí. Tinc la sensació que hi ha ara mateix una gran atenció, una gran concentració en el Mundial. El Barça serà un dels equips segurament més representats en el Mundial, i jo crec que això en les últimes hores s'està notant molt, lligat al fet que el Barça va ser campió de Lliga fa unes setmanes i ho ha pogut celebrar anant a rues, a concerts, a sopars i a tota mena
2: de... Sí, la setmana socialment i PortAventura, no t'ho deixis.
6: Sí, exacte, hi ha PortAventura. Tot això, he viscut amb molta desolació el descens del Girona.
2: Per tothom,
6: Sí, ho trobo dolorós més que trist, fins i tot, i ja sé que no em toca, no és el meu espai ara per d'allò, però, ostres, crec que és... Entenc perfectament a Mitchell, perquè és que... Crec que és impensable el que li ha passat al Girona. És impensable.
2: Bé,
6: crec que no s'haurien de resignar a la gent de Girona i del Girona a pensar, bé, som un equip que no tenim tradició al futbol d'èlit, perquè és que s'hi havien instal·lat.
2: Sí, sí, i havien jugat la Champions i havien construït un projecte a llarg termini que ara trontolla o com a mínim et deixa el dubte de si tremola o no tremola. Ara intentarem...
6: És que no és, ni de bon tros un dels tres pitjors equips de primera divisió.
2: No, és veritat que s'ha encallat a la part final amb la lesió de Bennett i com amb una lliga tan igualada on l'Osasuna, que no és dels quatre equips pitjors de primera divisió,

0: Divisió estava fora si el Girona marcava un gol. El patiment dels aficionats de l'Osasuna a Getafe, de la banqueta de l'Osasuna plorant, errando, o sigui, ha estat duríssim també per l'Osasuna, que ha acabat en final feliç. Per tant, el Barça ha guanyat la Lliga, Joan García ha guanyat el Zamora, Lamine Yamal ha estat el màxim golejador de l'equip, la seva primera temporada com a màxim golejador, i Lewandowski ha tancat la temporada amb el seu 120 gol, 30 gols per 4 temporades. Ara, com diu el Bernat, arriba el moment del mercat i moment del Mundial. Gràcies, que tingueu bona tornada.
1: Gràcies, adéu a tots. Gràcies. I ànims a Girona, sobretot.
0: I tornem a obrir Girona.
2: I espera't, deixa'm, Ricard, perquè sí, et demanaves per jugadors. Sí. Doncs mira, ara els estic veient marxar i sobretot veig els últims, però també els més simptomàtics. Ara Cristian Estuani, que s'ha aturat un per un amb tots els aficionats que l'estaven esperant, ha abraçat a pràcticament tots. Ara està a camí del seu cotxe, on també l'esperen els seus familiars, que l'abracen. I el jugador uruguai està molt i molt tocat. Els jugadors surten amb els seus cotxes particulars. Hi ha, jo et diria, que una cinquantena d'aficionats del Girona que estan aplaudint els jugadors quan surten. També he vist molt tocat a David López, que sortia juntament amb Cristian Estuani. Imagino que ja la majoria són fora perquè queden molts pocs cotxes al pàrquing, però aquesta és la imatge ara mateix als afores de Montilivi.
0: Mira,
2: te l'afegeixo, sí, perquè hi ha jugadors, és Ivan Martín, que fins i tot baixa del cotxe i se'n va amb aquesta cinquantena aficionats que et dic que estan darrere una tanca, yeah, aplaudint-los, a saludar-los un per un.
0: Ivan Martín també ha estat un dels jugadors que hem vist amb imatges molt, molt afectat.
3: Perquè són dels que fa més temporades que són aquí, amb Bernau, sí, amb Estuani...
0: Bé, Eduard, Oriol, Francesc, Susi, què us han semblat les primeres impressions de Mitchell? Com veieu el seu futur, que és la primera pedra probablement que s'haurà de posar? Tu que el coneixes, Eduard? Com que creus que passarà amb Mitchell?
3: És que no en tinc ni idea, perquè fa 3 setmanes ell continuava dient que volia quedar-se aquí, que tenia ganes de continuar aquí al Girona, però esclar, és que era un escenari absolutament diferent a l'actual, amb un Girona que gairebé tenia la permanència assegurada, però ha estat un final molt i molt convuls. Ni ell, ni la majoria del club, ni nosaltres mateixos ens pensàvem que pogués acabar així. Jo, de fet, amb algunes transmissions havia dit que era impossible que el Girona baixés. Doncs no, m'he equivocat, el Girona sí que ha baixat. I ara, no sé, com coneguem Mitchell, al final estava convençut que potser marxaria, no perquè tingués aquesta oferta de l'Ajax, que s'ha dit tantes i tantes vegades que des de l'entorn de Mitchell i fins i tot des del club ens estan dient que no és veritat que ho tingui tancat. Una altra cosa és que hi hagi alguna possibilitat que se li pugui fer una oferta. Ell no ha volgut negociar amb ningú.
0: Ell acaba contracte ara?
3: Acaba contracte ara. Ell ha dit que no volia escoltar ningú fins que el Girona estigués salvat, però esclar, s'han anat passant setmanes i setmanes, la cosa s'ha embolicat. I ara no sé, coneguem Mitchell, que no ho sé, és que no sé què dir-te. Perquè també veig Mitchell dient, oh, escolta'm, el problema serà l'energia que tinguin Quique Cárcel i Mitchell quan es trobin. Perquè jo recordo també amb el cas de Francisco, amb aquelles dues promocions perdudes, que no es va aconseguir l'ascens amb l'Elge, amb el Rayo Vallecano. Volien continuar, però el fet que no van tenir forces ni un ni l'altre per continuar junts va provocar que acabés marxant Francisco i que fitxessin Mitchell, que sí que va venir aquí amb una energia
0: el
3: i amb
0: passa,
3: unes ganes.
0: El que passa és que, clar, per Quique Cárcel el projecte que havia somiat és el de Mitchell.
3: Sí,
0: no?
3: Absolutament.
0: Sempre.
3: Sí, sí.
0: Aleshores, clar, m'ho miro ja més des del punt de vista estructural, de projecte. Quique Cárcel tornarà a començar un altre projecte amb un entrenador nou?
3: A mi em costa.
0: Uri, com ho veus?
4: Jo, com el Solà, jo no sé res, però jo no descarto cap escenari. Al final, tot està en el cap de Mitchell, perquè jo tindria pocs dubtes de que si Mitchell volgués continuar, el club li diria que sí. Per tant, jo crec que tot depèn de...
0: Però tu creus, o sigui, tu creus que en principi el club voldria que Mitchell continués? Perquè aquesta és la següent pregunta. Al Girona li convé la continuïtat de Mitchell a segona divisió?
4: Aviam...
3: Clar, és una cosa molt nova, això, que ara s'hagi de començar un nou projecte a segona divisió.
0: Clar, clar.
4: Però és evident que el Girona ha apostat moltíssim per Mitchell. És
0: molt.
4: Dir, després de la primera volta... qualsevol altre equip que es fes fora l'entrenador.
0: Bé, no oblidem, Uri, les declaracions de Mitchell a Villarreal acabada de començar la temporada, aquell dia que va explotar sobre el tema del mercat, el recordeu o no? Que és una cosa que el Girona va saber reconduir amb aquesta relació entre director esportiu i entrenador.
3: És que el binomi de Quique Cárcel i Mitchell jo crec que li dona molta estabilitat a un Girona. I ara, clar, si això s'ha de trencar, és que no sabria què dir-te.
0: David, t'ho pots incorporar,
5: que,
0: eh?
5: No, i és que ara us estava escoltant, però jo apunto potser primer la figura del director esportiu. És a dir, jo no dono per fet que Quique Cárcel segueixi. És a dir, potser primer cal veure si qui fa d'arquitecte vol seguir i el club vol que segueixi. Perquè també ara citàveu el tema del mercat d'estiu, que jo crec que això ha estat un dels grans mals d'aquest Girona. Es va fer una planificació tard i en gran part malament, que es va poder corregir el mercat d'hivern, però no ha estat suficient. I per tant, doncs, jo crec que primer caldrà mirar cap a la figura de l'arquitecte, no? Si realment el club vol seguir apostant per ell, i si Quique Cárcel també vol seguir.
2: Espereu-vos un segon, perquè hi ha aquí de Figel i el president, que ens pot atendre. Sí, podem començar amb el president de la Girona, el Figeli, per veure com queda el club, com queda vostè i com s'ha quedat en un dia tan trist com aquest.
6: Bueno, dia dur, molt, molt complicat. Primer de tot, m'agradaria demanar perdó i disculpes a l'afició. Crec que avui la nostra gent s'ha abocat amb el club, s'ha abocat amb l'equip i l'ambient que hi havia a Montilivi era per intentar pues, aconseguir aquesta permanència a primera divisió. No ha pogut ser. Bueno, han passat oportunitats en els últims partits. Hem tingut possibilitats de tancar-la dies enrere. Avui teníem una altra possibilitat, no ho hem aconseguit. I res, tot que és difícil, és complicat per tots, però bueno, ens hem aixecat altres vegades i seguirem endavant i l'equip, o club, s'aixecarà, perquè futbol te dona alegries a vegades, però també te dona aquests dies tan difícils i que, bueno, som un club que ve de darrere i que ha tocat el cel a primera divisió i no volíem que se'ns escapés, però avui s'ha escapat i toca, dintre la dificultat que serà màxima l'any que ve, pues, aixecar-nos, assumir responsabilitats, perquè estem al davant del club i som responsables de la situació, això és evident, però evidentment també som responsables per ficar-nos en peus i aixecar-nos.
2: Canvia molt el projecte de primera divisió a segona?
6: Bueno, tots sabeu que la situació d'ingressos canvia molt, és la realitat, i tocarà fer decisions dures i difícils, però és el que ens toca, és el que hem de fer, i intentar per tots els medis pues, acertar i començar, diguéssim, una temporada de zero, però que dintre una dificultat, no vol dir res a segona divisió perquè vinguis de primera que guanyaràs o que pujaràs, no. Tu has de guanyar i hem de fer bé les coses per tornar.
7: Per què em sembla, creu que això podria ajudar que continués una temporada?
2: Li demanen per la continuïtat de Mitchell.
6: Bueno, aquí som responsables tots. Ja us ho he dit, cadascú té la seva part de responsabilitat. El míster és el primer que volia que l'equip guanyés, que traiés partits en els últims partits. Bueno, ha ficat tot el que ha pogut i no ha sortit. Som tots aquí, no es tracta avui de assenyalar una persona, sinó som responsables. I toca admitir errors, rectificar, buscar solucions per donar-li la volta a això.
2: Doncs crec que ja han sentit el discurs del president del Figeli donant explicacions després d'aquest descens a segona divisió.
0: Va, 3 minutets per acabar el tema Mitchell Quique.
5: Bé, no, això, deia que crec que una de les primeres coses que ha de fer el club és decidir si el binomi es trenca i si l'arquitecte ha de seguir, que és, de fet, qui ha apostat més fermament per Mitchell.
0: Francesc, Susi, teniu opinió al voltant d'això?
8: Bé, estic bastant d'acord amb el que diu en David. Penso que un entrenador 5 anys en el mateix club i que el recull a segona, que el porta al màxim nivell històric del club, però el torna a segona, és un moment que pot ser bo que Mitchell no segueixi, tant per ell, precisament per ell,
0: com per les noves energies sí, del club.
8: Jo penso que sí.
9: Jo veig a Mitchell avui a la roda de premsa, l'he vist molt desgastat, i més que se li ofereixi o no per part del club, és evident que si vol continuar se li haurà d'oferir. Jo l'he vist avui abatut, amb poques ganes de contestar, que és normal per la situació, però m'ha semblat que tot el que ha passat aquesta temporada, per això que explicava en David, li ha passat molta factura, i això és el que el fa dubtar de continuar.
0: Uri, Eduard, tanqueu.
3: Hem de recordar que Quique Cárcel sí que té contracte de cara a la temporada.
0: Quan té de contracte el Quique?
3: Fins 2027.
0: Un any més.
3: Sí, perquè si en teniu un més que Mitchell, Mitchell acabava 2026.
0: Bé, doncs haurà de prendre una decisió capital, perquè és la d'iniciar el nou projecte, com a mínim.
10: A mi em sorprendria que ell no fes l'equip de l'any que ve.
0: Clar, posar els fonaments, no? Potser de l'any que ve i potser del que ha de venir. Vull dir, posar els nous fonaments. Potser seria una responsabilitat que Quique Cárcel assumiria i que també seria de justícia per tots els anys que de feina i de projectes reconstruïts que ha tingut.
3: Tots els cicles s'acaben, també.
0: Quants anys fa que el Quique Cárcel hi és,
3: 10,
0: Eduard?
3: 10 o 11, potser.
11: Des del 13, diria. 13 o 14.
0: Imagina't, 12 anys farà, eh?
3: Sí.
10: Estic convençut que ell farà l'equip de l'any que ve, perquè, vaja, dubto que el Girona es plantegi la situació del director esportiu, perquè ha demostrat de sobres que és un dels millors directors esportius que hi ha. El que tinc dubtes és que renovi el contracte, perquè clar, són més de 10 anys.
0: Sí.
10: Si Mitchell està desgastat amb 5, imagina't el Quique amb més de 10.
3: Jo també hem de recordar que Quique Cárcel va tenir problemes la temporada passada, aquella roda de premsa que va haver de plegar, que no sabia si la faria o no.
0: El Quique ho ha passat. Han estat un últim any molt dur des del punt de vista emocional, de molt desgast, i bé, va haver-hi un moment que també...
3: Se va pensar en plegar.
0: Vull dir que va estar una mica... tocat. Jo tinc la sensació que això, que potser aquesta temporada posar els fonaments del nou projecte, tindrem temps de parlar-ne. Eduard, a tornar-ho a intentar, eh?
3: Bé, ja ho faran ells. Jo també hi seré.
10: La darrera vegada que el Girona va baixar va anar a la Champions 2 anys després, eh?
0: Sí.
8: Però va tardar 3 anys, ja, a pujar. Quan va baixar, que sí, vam tardar 3 anys. Sí.
0: Bé, tocarà una travessa per segona, això és evident.
3: Segur.
0: Bé, doncs, tanquem aquí aquesta nit dolorosa del descens del Girona a segona divisió. A Catalunya Ràdio us explicarem tot el que passi pedra a pedra en aquesta reconstrucció del projecte de cara que el Girona pugui tornar a primera divisió.
12: A Catalunya Ràdio, la TDT.
13: Ei, perdona, una estrella.
14: Ei, una estrella.
13: Perdona, una estrella.
14: Una estrella.
13: Què, un crit valent?
14: Vinga, tots units fent força.
13: Una estrella!
14: De seguida.
15: Estrella d'Am, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
12: El vol del mussol, amb Guillem Soler.
0: Bona nit, Guillem.
16: Bona nit.
0: Ja pots volar.
16: Les noies campiones, que en són de bones, no poden deixar de fer història. Quarta Copa d'Europa, tarda d'alegria i eufòria. El Girona perd el descans. Tindrem emoció fins al final. Va, que el públic tibi, somiem amb remuntar a Montilivi. L'Espanyol empata a Cornellà. L'Elx s'acaba de salvar. El Barça perd a Mestalla. Girona segueix la batalla. Va, poseu-li estomana i el moment és ara. Aficionats mirant al cel, resant-li adeu. Així és l'esport. Avui el Barça femení és la cara. I el Girona la creu. Ens hagués agradat acabar amb una notícia més bona. I els germans mallorquins també a segona. Que trist aquest final. L'afició es desespera. L'any vinent a lluitar per tornar a primera.
0: Gràcies, Guillem, i per la col·laboració durant un any i per tancar-nos el 2025-2026.
16: Perfecte, que vagi molt bé.
0: Una abraçada.
16: Adéu-adéu.
12: Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i al web de 3K. Web de 3K. Escolta'ns com i quan vulguis.

0: Barça ha guanyat la Lliga 2025-2026. L'Espanyol continuarà primera. El Girona haurà d'intentar, des de segona, recuperar la categoria. Moltes gràcies a tothom per la fidelitat, per la paciència i per l'ajuda a una feina tan màgica com aquesta de la ràdio, de les transmissions. Bona nit, fins a l'agost.
1: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
2: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. El primer titular avui és per la victòria del Barça i pel descens del Girona, Dami Aguilar.
1: El Barça guanya la quarta Champions femenina de futbol en 6 temporades després de golejar 4-0 l'Olímpic de Lió. El Girona ha perdut la categoria i baixa a la segona divisió del futbol masculí per l'empat a una casa contra l'Elx.
0: En clau internacional, un primer acord entre l'Iran i els Estats Units podria ser imminent. Donald Trump assegura que estan a prop d'arribar-hi i s'ha donat fins aquest diumenge per decidir si accepta l'última proposta iraniana o fa saltar el país pels aires. El document preveu, segons fonts periodístiques, la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i continuar negociant la qüestió nuclear. També us hem explicat que el govern espanyol demana investigar les tortures d'Israel a membres de la flotilla. Ho ha anunciat el ministre Hortensson en la rebuda dels activistes catalans que denuncien vexacions, agressions sexuals i maltractaments físics per part de les autoritats israelianes. I més de 30.000 persones, segons la delegació del govern, s'han manifestat aquest dissabte pel centre de València per reclamar millores en l'educació pública. Els sindicats presentaran aquest dilluns, quan començarà la tercera setmana de vaga dels docents, una nova proposta. A partir d'ara us explicarem que els treballadors de grans marques de moda han fet vaga aquest dissabte convocats pel sindicat UGT. S'han mobilitzat per rebutjar el futur conveni col·lectiu del comerç del textil perquè consideren que precaritza el sector i atempta contra els drets laborals. I en clau cultural, Maria del Mar Bonet homenatja el Mediterrani i la poesia en el seu darrer disc, L'aigua no cansa, que ha presentat al Palau de la Música. L'artista ha exhibit l'expertesa de 60 anys de carrera en el marc del Guitar BCN. Pel que fa al temps, ens espera una matinada molt encalmada i suau a l'inici per refrescar just abans del trenc d'alba. De tota manera, costarà fer baixar encara el termòmetre al Pirineu dels 15 graus a l'interior. Dia de sol i calor forta un cop més, entre 30 i 35 graus lluny del mar. Alguna boira prop del litoral. El primer tema és per la victòria del Barça i pel descens del Girona, Dami Aguilar.
2: S'ha acabat. Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari, una revolució en blau i grana, un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat, hereves d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots, d'un equip que ha canviat el paradigma del futbol, sovint sobrepassat de testosterona, protagonistes d'una revolució global que neix a Barcelona, que s'escampa per Oslo, Bilbao, Eindhoven o Göteborg, però que apunta al món sencer.
1: El Barça femení de futbol aconsegueix la quarta Champions en 6 anys. A Oslo, Barça 4, Olímpic de Lió 0, amb 2 gols de Payor i 2 de Salma, tots a la segona part i una gran actuació de la portera Cata Coll. És la primera Champions amb Pere Romeu a la banqueta.
3: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general. El premi no només és el títol, sinó és el veure que futbolistes joves entren al camp i ho fan bé, futbolistes amb més experiència ajuden aquestes jugadores joves a que tinguin aquestes experiències tan maques.
1: La portera Cata Coll lloa el seu entrenador.
4: Òbviament, li he de dir que s'ho mereixia. Crec que és un entrenador top, que mos entén, que mos escolta, que dialoga amb nosaltres molt i sempre vol el millor per aquest equip i m'enorgulleix tenir un entrenador així.
1: Caroline Graham Hansen diu que malgrat les dificultats econòmiques, la Masia ha aguantat el nivell.
5: Si el club hace cosas correctas para ayudarnos, sí, ha sido años difíciles, no vamos a mentir, que ha faltado dinero por todos los lados, pero como los chicos y las chicas hemos podido mantener un top nivel por un buen trabajo de años de la Masía.
1: Aitana Bonmatí també vol parlar de la Masía.
6: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és una cosa que ens identifica, no com a equip, sinó com a club, i penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar, no? I crec que això mai se n'anirà.
1: Aquest diumenge a les 7 de la tarda a les Fonts de Montjuïc, celebració pel títol amb concert previ dels Figa Flowers. Què li dirà l'afició Alexia Putellas. Al suplement de Catalunya Ràdio, el president en funcions, Rafa Juste, parlava de la possibilitat que la crac blaugrana se'n vagi.
7: Se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però vaja...
8: Vostè ja ho deu saber.
7: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut doncs, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig a l'Alexia superfeliç.
1: 3CAT Info. Segon tema esportiu important. El Girona ha perdut la categoria. L'equip de Mitchell baixa a la segona divisió de futbol. Li calia guanyar l'Elx i ha acabat empatant a un amb gol d'Arnau.
9: Sempre he dit que el responsable de lo que passa al camp és l'entrenador i en aquest cas jo, i em sento responsable. Penso que hem fallat a la nostra gent. Jo he fallat a la nostra gent. Sentiment de culpa i responsabilitat.
1: Més Mitchell en clau de futur.
9: La sensación que tenía es que cuando consiguiéramos el objetivo hablaríamos, no lo hemos podido conseguir. Hoy teníamos otra posibilidad de hacerlo y evidentemente hay que hablar. No sé qué quiere el club, no sé la situación, porque nadie esperaba esto y es un golpe muy duro para todos. Y lo haremos, hablaremos, pero hoy toca pasar un día, bueno, una etapa jodida, difícil y dura.
1: Li han demanat al president del Figeli si Mitchell Sánchez serà l'entrenador a segona.
10: Bueno, aquí som responsables tots. Ja us ho he dit, cadascú té la seva part de responsabilitat. El míster és el primer que volia que l'equip guanyés, que traiés partits en els últims partits. Bueno, ha ficat tot el que ha pogut i no ha sortit. Som tots aquí, no es tracta avui de assenyalar una persona, sinó som responsables i toca admitir errors, rectificar, buscar solucions per donar-li la volta a això.
1: Doncs no ens ho ha aclarit. El Girona baixa a segona després de 4 temporades a primera i amb ell se n'hi va al Mallorca.
11: 3CAT Info.
0: Els Estats Units i l'Iran podrien tancar en les pròximes hores un primer acord de pau, segons han avançat les parts implicades i els mediadors pakistanesos. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat a la cadena CBS que estan molt a prop d'arribar-hi. A la seva xarxa social ha detallat que s'està negociant àmpliament un acord que preveu la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que n'ha parlat també amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i les monarquies del Golf. L'Iran, però, insisteix que mantindrà el control sobre aquest pas, segons ha informat l'agència Fars. El punt de partida és un document iranià que, segons la CBS, també preveu descongelar alguns actius del país i continuar les negociacions sobre el dossier nuclear en una pròxima fase. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, manté, però, que l'Iran no pot tenir armes nuclears.
12: Hi ha la possibilitat que avui o demà o d'aquí un parell de dies tinguem alguna cosa a dir. Però aquest problema s'ha de resoldre, ja que el president ha dit que d'una manera o altra l'Iran no podrà tenir mai una arma nuclear. L'estret ha d'estar obert sense peatges, han de lliurar el seu urani enriquit, han de lliurar urani altament enriquit i hem d'abordar el problema de l'enriquiment.
0: En declaracions al portal Axios, Trump s'ha donat fins aquest diumenge per estudiar la proposta iraniana i decidir si l'accepta o bé, segons ha dit textualment, fa volar el país pels aires. El portaveu de la diplomàcia iraniana, Ismail Baghaei, també s'ha mostrat optimista pel que fa a la situació actual.
13: Aquest memoràndum d'entesa abordarà els punts essencials per posar fi a la guerra imposada, així com les qüestions fonamentals per a nosaltres. En un període raonable de 30 a 60 dies es discutiran els detalls d'aquests punts i finalment s'assolirà un acord definitiu.
0: Mentrestant, davant la possibilitat que l'Iran estigui disposat a renunciar per ara a exigir un alto el foc immediat al Líban, Hezbollah ha emès un comunicat en què anuncia que ha parlat amb Teheran i que el règim s'ha compromès a no abandonar la milícia xiïta. 10 països africans es troben en risc d'estar afectats per l'epidèmia d'Ebola, segons ha alertat aquest dissabte l'Agència Sanitària de la Unió Africana. La República Democràtica del Congo, on hi ha el focus principal, ha elevat el nombre de morts per a la pandèmia a 204. Mentrestant, a Uganda, el nombre de morts confirmades és de 5. El Centre Africà per al Control de Malalties ha declarat zona d'alt risc 10 països que envolten els dos afectats, però el seu director, Jean Kaseba, ha advertit que es pot ampliar més.
8: Tenim dos països afectats i 10 països d'alt risc. Ho podeu veure al mapa, però la resta de països, com que no limiten amb els dos països afectats, de moment no els considerem de risc. Tanmateix, depenent de com evolucioni el brot, podem reconsiderar aquesta avaluació.
0: El govern de la República Democràtica del Congo ha prohibit temporalment tots els vols a l'aeroport principal d'Ituri, la província més afectada pel brot. La Xina ha revisat a la baixa el balanç de víctimes per l'explosió de gas a una mina de la província de Shanxi i passa de 90 a 82 el nombre de morts. És l'accident més greu dels últims 20 anys, tot i que el govern ha aconseguit reduir durant aquest temps la freqüència d'aquest tipus de sinistres. Pequín, Francesc Canals.
14: Els equips de rescat treballen a la mina de carbó on anit una explosió de gas causava l'accident més greu en aquest tipus d'instal·lacions a la Xina en gairebé dues dècades. El balanç provisional no es coneixia fins hores després que les autoritats anunciessin que en el moment de l'explosió hi havia 247 treballadors en actiu dins de les galeries. Pràcticament únic testimoni difós per la televisió oficial xinesa, un treballador hospitalitzat per la inhalació de gasos, Wang Yong, explica el que va viure.
15: El fum feia olor de sofre, com de petards, així que vaig cridar a tots que correguessin. Al mig de la galeria vaig veure algú que s'havia asfixiat amb el fum. A mi també se'm va posar la cara vermella. Vaig estar allà una hora abans de despertar-me. Vaig despertar els que eren al meu costat i els de l'equip vam sortir.
14: 123 miners han estat hospitalitzats i els responsables de l'empresa ja han estat detinguts, mentre s'investiguen a fons les causes de l'accident. Tot i la transició verda, la Xina continua construint centrals tèrmiques i depèn del carbó importat o extret d'aquestes mines. Si a principis dels 2000 aquests accidents causats per explosions o inundacions eren constants, Pequín ha anat extremant cada dia més les mesures de seguretat fins a fer-los menys habituals. Precisament una inspecció en aquesta mina la va incloure ja fa dos anys en una llista de més d'un miler a tot el país que presentaven greus riscos de seguretat pels alts nivells de gas acumulat. L'accident evidencia que la Xina encara arrossega dèficits socials i laborals, malgrat el seu vibrant potencial industrial i tecnològic.
11: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la una a 3CAT Info.
0: La plataforma SOS Socorristes anuncia mobilitzacions per protestar per la precarització del sector. El 9 de juny es manifestaran a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar millores laborals i una normativa autonòmica que obligui els ajuntaments a disposar d'aquest servei a les platges. Ho ha explicat a aquesta emissora Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma.
16: La petició muy clara de que necessitamos una regulació autonòmica en Cataluña para el servicio de salvamento y socorrismo, que termine con esta precariedad y esta incertidumbre en la cual cada ayuntamiento hace lo que quiere o lo que puede con respecto al socorrismo, al punto tal de que hoy por hoy no existe obligatoriedad del servicio de socorrismo.
0: La patronal del sector, l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, defensa que els sous dels socorristes han millorat des del conveni firmat fa dos anys. En canvi, consideren que un dels problemes és que la formació de nous professionals és massa llarga. Sentim el president de l'associació, Johnny Acevedo, en declaracions a 3CAT Info.
17: És difícil fer una formació de dos anys per poder treballar després tres mesos. Qui fa això? Pues és un sistema que no funciona, no? A qualsevol que li expliquis no té sentit que tu estudis dos anys per treballar d'una cosa, treballes tres mesos i quan acaben aquests tres mesos, què faig ara?
0: Per mirar de trobar solucions, la Generalitat ha creat un grup de treball en què hi ha representades totes les parts. Sergio Delgado, subdirector de Planificació de Protecció Civil, ha explicat a aquesta emissora que confia que aquest estiu ja es notaran alguns canvis.
18: No hi ha elements consensuats, però sí que hi ha una certa direccionalitat de cap a on han d'anar aquests serveis i, per tant, pensem que aquest estiu ja es veuran. Els contractes municipals ja estan tancats, però en allò que hi hagi marge estem segurs que els municipis aniran fent aquestes millores, entre altres coses perquè tot aquest treball l'estem fent amb una important representació municipal.
0: Els socorristes reclamen que es concretin el més aviat possible els canvis plantejats al grup de treball, si no amenacen amb una vaga. Treballadors de grans marques de moda han fet vaga aquest dissabte convocats pel sindicat UGT. S'han mobilitzat per rebutjar el futur conveni col·lectiu del comerç del textil perquè consideren que precaritza el sector i atempta contra els drets laborals. Òscar López, secretari general de la Federació de Serveis de la UGT de Catalunya, en declaracions a 3Cat Info.
19: Nos están imponiendo un convenio estatal que tira todas las condiciones laborales que hemos construido en Cataluña durante los últimos años y que se puede contratar a una persona que hoy por 21.000 euros a partir de ahora costará 18.000 euros. Los domingos a partir de ahora serán gratuitos, no pagarán nada y estarás obligado a ir. Hoy es voluntario y te tienen que pagar si decides ir.
0: La concentració de Barcelona ha estat davant la botiga Zara del Portal de l'Àngel i amb xiulets i pancartes els treballadors han mostrat la seva oposició al preacord signat entre la patronal i els sindicats Comissions Obreres i FETICO. Consideren que és regressiu i que desmantella els convenis territorials.
20: Lluitar perquè no es preacordin o es signin coses que ens empitjorin de cara al futur.
21: Los sueldos se quedarían congelados durante muchos años y al final no veríamos una subida en muchos años.
22: Obligación de venir los domingos, que hasta ahora es voluntaria.
23: No podemos volver atrás.
0: La concentració ha plegat unes 200 persones. L'incendi del Baix Ebre de l'estiu passat va cremar més de 3.000 hectàrees i es va cobrar una vida, la del bomber Antonio Serrano. Amics, familiars i companys seus l'han homenatjat aquest dissabte amb una jornada de futbol molt emotiva a Tortosa. Ho ha seguit Ariadna Escoda.
24: Tots els jugadors que han disputat els dos partits en honor al bomber Antonio Serrano han lluït una samarreta amb el seu nom, el número 1 de porter i la seva cara per homenatjar-lo gairebé un any després de la seva mort en acte de servei. La jornada ha estat molt emotiva, com apunta un dels seus germans, José Ángel Serrano.
25: Sí, al final, yo creo que cuando se hace un homenaje, un acto de estas características y por la razón que es, pues también influye cómo era como persona, tanto en lo deportivo, en lo laboral o en lo familiar, que toda la gente se ha volcado.
24: La família ha assenyalat la voluntat de mantenir aquest homenatge en el temps. El pròxim 12 de juliol, el poble de Paüls acollirà un altre acte de record per aquest bomber que va morir durant les tasques d'extinció de l'incendi del Baix Ebre de l'estiu passat.
0: La policia municipal de Girona ha detingut un home de 65 anys per haver-ne agredit un altre amb un ganivet al coll a la Rambla de la Llibertat, a la zona cèntrica de la ciutat. Els fets han tingut lloc aquest dissabte a la tarda, quan un ciutadà ha alertat els policies i ha indicat que l'agressor es dirigia cap al pont de les Peixateries Velles. Unitats del sistema d'emergències mèdiques han atès la víctima al lloc dels fets i l'han traslladat en estat lleu a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Segons fonts properes al cas, la víctima i l'agressor es coneixien. Abans d'atacar-lo, l'home arrestat hauria amenaçat de mort la víctima, un home de 49 anys, amb el mateix ganivet. L'home detingut acumula diversos antecedents policials i, segons les mateixes fonts, ja l'havien arrestat en nombroses ocasions durant els darrers mesos, les dues últimes per delictes d'amenaces i danys. Entre 100 i 200 persones participen en una rave a Llardecans, al Segrià. Hi ha desenes de vehicles i un escenari a uns terrenys de l'Arc d'Adà, a diversos quilòmetres del nucli urbà del municipi. Els Mossos estan fent controls per evitar que entri més gent i per garantir que qui en surti en cotxe estigui en condicions de conduir. L'Ajuntament assegura que no està preocupat per aquesta festa perquè ja s'ha fet els últims 2 anys i no ha generat problemes ni ha deixat xat brossa. Es preveu que la rave s'allargui tot el cap de setmana. Detingut un home que va ferir un mosso d'esquadra amb una fulla d'afaitar a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar dijous quan una dona va trucar al telèfon d'emergències per demanar ajuda perquè el seu fill li estava pegant. S'hi van desplaçar diversos agents i l'home en va agredir un amb una fulla d'afaitar i li va fer un tall entre l'orella i el clatell. Per aquesta ferida li van haver de posar 15 punts de sutura. I la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que va estafar 400.000 euros a diverses víctimes, fent-se passar per treballadors d'entitats bancàries. Els sospitosos feien trucades simulant que eren d'un banc i afirmaven que hi havia una situació d'emergència per aconseguir els codis de verificació o autoritzacions per fer operacions bancàries. Després, transferien els diners a diferents comptes i plataformes financeres internacionals. Una de les víctimes és del Club Esportiu Sant Joan d'Alacant, al qual van estafar 53.000 euros.
11: El temps.
0: Dani Ramírez.
2: El temps no canviarà, no vol canviar. Està tossut aquest anticicló càlid amb una dorsal que ens ve del nord d'Àfrica amb temperatura més pròpia de la segona quinzena del mes de juny. Ben bé. No direm juliol, però gairebé. En alguns moments, un parell o tres d'hores a la tarda, ho sembla. A la zona de Ponent, 34-35 graus. Avui es pot repetir aquest diumenge per tercer dia consecutiu. Ahir, 35, al Farràs, al Carràs, a Torres de Segre, o també a Seròs. I bé, a Lleida van arribar als 34, o també Artesa de Segre, Targa, Mollerussa, 34 de màxima, per tant, molt alta la temperatura. Tot això amb un cel serè, dia de sol. Algun núvol baix, alguna boira, com va passar ahir, es pot reproduir a la Costa Brava i cap al Delta de l'Ebre. I a la tarda, nuvolades, al Pirineu i Prepirineu poden donar algun xàfec molt localitzat, breu, de curta durada. A vegades són gotellades de 20-25 minuts, com a molt, o 10 minuts. Això seria a la zona nord de l'Alt Urgell, sobretot Pallars Sobirà, sud de la Vall d'Aran i nord de l'Alta Ribagorça.
11: 3CAT Info.
0: La participació massiva de penyistes i l'ambient festiu marquen la segona jornada de l'Aplec del Cargol de Lleida. La cita enguany reuneix prop de 17.000 penyistes de 124 colles al recinte dels Camps Elisis. Alba Mur.
3: El segon dia d'aplec ha començat amb els primers esmorzars, si bé cap a mig matí ha augmentat el moviment de collistes a les parcel·les per fer el dinar de germanor. Un menú a base de caragols que en alguns casos també s'ha combinat amb cassola de tros o fideuada. Diversió, germanor, companyerisme i retrobament són les paraules més utilitzades pels penyistes per descriure la festa. Alguns enguany també sumarien a aquesta llista la calor. En parlen l'Aleix de la colla La Puput i la Núria de la colla Picafigues.
4: Aquest any hem tingut que agafar molts ventiladors, hem equipat tota la penya amb molts ventiladors, no sé, hem agafat 12 o 15, molts ventiladors, i a veure si així aguantem i podem passar, i molta aigua i beure.
5: Jo genial, jo sóc d'aguantar la calor, més que el fred, més que la boira, i m'agrada, jo bé, ho porto bé. Bé, i a més amb les pistoletes dels nens, que ajuda, bé.
3: Aquest diumenge, últim dia de festa amb la Cercavila, la imposició de l'escarapela i sessions de DJs. La 45a edició de la festa haurà reunit prop de 17.000 penyistes i s'hauran consumit unes 14 tones de caragols. Nina, ninoma,
0: seràs una dona. Maria del Mar Bonet ha celebrat 60 anys de carrera al Palau de la Música amb un repertori que també ha recordat el concert a l'Olímpia de París. La cantautora mallorquina ha presentat, a més, el disc L'aigua no cansa davant d'un públic entregat. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
6: Maria del Mar Bonet ha començat el concert recordant part del repertori que va cantar al Teatre Olímpia de París fa 51 anys i que homenatjarà amb un altre recital a la tardor. Així, arrencat amb Aigua de l'any 69, Nina Ninona, Abril, dedicada a la Revolució dels Clavells, i a José Afonso, autor de Gràndola Vilamorena. Les cançons guanyen en amplitud amb el conjunt del violí, guitarra, buzuki, contrabaix i percussió, pensat per al disc L'aigua no cansa. Com des de Mallorca a l'Alguer, que ha sonat molt mediterrània i rematada, com si fos un rembètico grec. De seguida, Maria del Mar Bonet ha repassat les noves cançons, com la que dona títol al disc i que compara la música popular amb el líquid que ens dona la vida. Hi ha alguna cosa de profunda, ancestral i telúrica a la veu de Maria del Mar Bonet quan canta en tots menors i escales pròpies de la Mediterrània, acompanyada només de les palmes. El públic aplaudeix també el missatge polític de cançons com Saigonó, que denuncia la violència contra les dones i els morts i destrosses provocades per la dana al País Valencià i que reclama conseqüències per als governants responsables. També ha criticat Donald Trump amb Lluna de Pau, un poema que va escriure durant la Guerra del Golf, però que malauradament continua sent actual. Ha homenatjat el poeta Blai Bonet amb blaus i sols de roses blanques, ha parlat de la seva datura verinosa a l'arbre campaner i ha recordat una cançó que va aprendre de petita amb Cançó dels Disbarats. I esclar, no han faltat dues cançons que ja són patrimoni. Què volen aquesta gent? I la tradicional mallorquina, la Balanguera, per tancar el concert. El públic ha ovacionat i aplaudit amb força aquest tòtem de la cançó que ha tornat a mostrar els seus 60 anys de mestria del dels escenaris.
11: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Jordi Savall rep el premi Ernst von Siemens de música de Múnic. Es tracta d'un dels més prestigiosos del món i distingeix la trajectòria del músic català com a referent internacional en música antiga. En concret, per la seva vida dedicada a la recuperació i projecció de la viola de gamba i la música antiga catalana, que l'han convertit en un referent internacional. La consellera de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar, ha celebrat aquest reconeixement.
1: És, sens dubte, una notícia molt extraordinària per a la cultura catalana i ho és també pel conjunt del país. Estem parlant d'un dels músics més universals que ha donat Catalunya. Jordi Savall durant dècades ha situat la cultura catalana als principals escenaris internacionals i sempre amb una mirada profundament humanística, i com no pot ser d'una altra manera, des del govern de la Generalitat volem expressar-li la nostra més sincera felicitació i sobretot el nostre agraïment.
11: Esports.
0: La resta d'informació esportiva a banda de la victòria del Barça i del descens del Girona amb en Damià Aguilar.
7: Reprenem en la darrera jornada de la Lliga de Primera. El Barça ha perdut 3-1 a València amb el gol 120 en 4 temporades de Robert Lewandowski, i l'Espanyol ha empatat a una casa contra la Reial Societat amb gol de Roberto. Podem sentir els dos entrenadors. Manolo González, per l'Espanyol, comenta que ell vol seguir.
9: Jo, la veritat, confiança per part del president i del club, no em puc queixar. No em puc queixar perquè el que hem passat s'emporta per davant a qualsevol, segurament. Amb aquest aspecte, suposo que entre demà passat parlarem i et torno a dir el mateix. Buscarem el que sigui millor per l'Espanyol. Jo vull quedar-me, estic fort i estic convençut que si fem les coses bé podem tenir un any, o podem anar millorant cada any i ser una mica millors.
7: El Barça, Hansi Flick, reconeix que no han fet bon partit a València.
10: We think about that, everyone, also the players, because it was
12: Hem de pensar en això, també els jugadors, perquè no hem fet un bon partit. Molts errors i pèrdues evitables. No hem estat 100% centrats, però ja sabem com va això. Fa dues setmanes vam celebrar els nostres èxits i ara ve un gran esdeveniment, el Mundial, i ja sabem que tots els jugadors somien amb jugar-lo.
10: From every player is a dream to play there.
7: La resta de resultats d'aquest dissabte són Real Madrid 4, Atlètic Club 2, Getafe 1, Osasuna 0, Alavés 1, Rayo 2, Betis 2, Llevant 1, Celta 1, Sevilla 0. El Getafe jugarà a la Conference. I aquest diumenge a les 9 del vespre, Villarreal Atlètic de Madrid es juguen la tercera posició de la Lliga, sempre en zona de Champions.
11: 3Cat Info.
7: A la primera ref, el Nàstic aconsegueix la permanència després d'empatar a 1 al camp de l'Hércules. Pablo Alfaro, entrenador.
13: En la charla hoy les he dicho a los jugadores, dentro de las virtudes y defectos que tenemos muchos, hay algo que creo que no nos gana casi nadie. Por lo menos había una cosa, y era la capacidad de sufrimiento, ¿no? Y este equipo, casi todos los futbolistas, casi todos, han sufrido, hemos tenido momentos de sufrir como perros, pero como perros, hasta el último instante de muchos partidos.
7: El Sabadell ha guanyat 0-2 a Tarassona i l'Europa entra al play-off guanyant per 3-2 la Eivissa. Arnau Campeny.
26: Qui s'ho pensava que entraríem a play-off? Qui s'ho pensaria ara que pugem a segona? No? Així que són 4 partits, tot és possible i d'il·lusió i de fam no crec que no ens guanyarà ningú.
7: Els emparellaments del play-off per anar a segona són Europa Celta B i Madrid Castilla Sabadell. El president blanc Florentino Pérez ha penjat una pancarta electoral còpia de la que el seu dia va fer Joan Laporta a Madrid. Florentino ha presentat la seva candidatura i el seu rival Enrique Riquelme ha presentat l'aval dels 193 milions gràcies a l'Anbank d'Andorra. La Junta Electoral té 24 hores per validar aquesta documentació. Els play-offs de quarts de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins Noia 6, Barça 3, Voltregà 6, Igualada 4 i Reus 2, Calafell 0. En aquestes tres eliminatòries hi haurà tercer i definitiu partit. El Lleida ha quedat eliminat amb el Liceu, ha perdut 2-4 en el segon enfrontament. El Barça de Futbol Sala ha eliminat els penals a les semifinals de la Copa del Rei davant del Jaén. La final d'aquest diumenge, Jaén Cartagena, en motor a la Fórmula 1, George Russell sortirà des de la pole a la cursa de Gran Premi del Gran Premi de Canadà aquest diumenge.
11: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
8: Bona nit, us informa Berta Torrades. El Barça ha guanyat la Champions femenina de futbol després d'imposar-se a l'Olímpic de Lió per 4-0 a la final jugada a Oslo amb dos gols de Pajor i dos més de Salma, tots a la segona part. És la primera Champions de Pere Romeu com a tècnic, la quarta de la secció després de 6 finals consecutives. Pere Romeu, entrenador.
14: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general. El premi no només és el títol, sinó és el veure que futbolistes joves entren al camp i ho fan bé, futbolistes amb més experiència ajuden aquestes jugadores joves a que tinguin aquestes experiències tan maques.
8: Aquest diumenge a les 7 de la tarda, celebració pel triplet, Copa, Lliga i Champions a les Fonts de Montjuïc. Per altra banda, el Girona ha baixat a segona després d'empatar a un amb l'Els a Montilivi en la darrera jornada de Lliga. L'equip català torna, per tant, a la segona divisió després de 4 anys a l'elit del futbol espanyol. Michel Sánchez, entrenador del Girona.
15: Sempre he dit que el responsable de lo que passa al camp és l'entrenador i en aquest cas jo, i em sento responsable. Penso que hem fallat a la nostra gent, jo he fallat a la nostra gent, sentiment de culpa i responsabilitat.
8: Més notícies. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i les seves filles serien els principals beneficiaris finals dels fons obtinguts per Plus Ultra amb el rescat de l'aerolínia en plena pandèmia. Així es desprèn d'un informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional que destaca que alguns dels implicats en la trama haurien volgut influir en la investigació. En plana internacional, els Estats Units i l'Iran podrien tancar en les pròximes hores un primer acord de pau, segons avancen les parts implicades. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que estan molt a prop d'arribar-hi. A la seva xarxa social ha detallat que s'està negociant àmpliament un acord que preveu la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, manté, però, que l'Iran no pot tenir armes nuclears.
16: Hi ha la possibilitat que avui o demà o d'aquí un parell de dies tinguem alguna cosa a dir, però aquest problema s'ha de resoldre, ja que el president ha dit que d'una manera o altra l'Iran no podrà tenir mai una arma nuclear. L'estret ha d'estar obert sense peatges, han de lliurar el seu urani enriquit, han de lliurar urani altament enriquit i hem d'abordar el problema de l'enriquiment.
8: Els Javis s'emporten el premi a la millor direcció de la 79a edició del Festival de Cinema de Canes amb la seva pel·lícula La Bola Negra. La Palma d'Or ha estat per la romanesa Fjord. Enviada especial a Canes, Marc Garriga.
17: Emocionadíssims, els dos han recollit aquest premi agraint moltíssim al jurat la decisió, recordant a Pedro Almodóvar, un dels seus mentors, que també participava a la secció oficial d'aquest any, i a Rodrigo Sorogoyen, el director de l'altra pel·lícula espanyola Competició, i han recordat l'esperit del seu film.
18: La Bola Negra és algo que llevamos dentro en nuestra comunidad, un dolor, un miedo, una vergüenza, un odio, y que se hereda de generación en generación y que no nos podemos quitar de dentro porque nos lo han metido dentro, nos lo han programado, está ahí dentro. Solo quiero que cada generación la bola sea más pequeña y que el arte, el cine, ayude a eso. Muchísimas gracias.
17: Ha estat un premi exequo compartit amb el polonès Pavel Pawlikowski per la seva esplèndida Fatherland. La Palma d'Or, però, ha estat per Fjord, una crítica a la superioritat moral de l'Europa liberal dirigida pel romanès Christian Mungiu.
8: Gràcies, Marc. Mentrestant, a València, nova manifestació massiva de professors i famílies per reclamar millores en l'educació pública. El so d'una marxa que ha mobilitzat més de 30.000 persones, segons la delegació del govern espanyol. Els docents porten dues setmanes de vaga i les negociacions entre sindicats i conselleria continuen encallades.

0: Maria del Mar Bonet ha celebrat 60 anys de carrera al Palau de la Música amb un repertori que també ha recordat el concert de l'Olímpia de París. En el marc del Festival Guitar Barcelona, la cantautora balear ha fet un viatge per èxits que han marcat la seva carrera per enfilar tot seguit cadascuna de les 9 cançons que formen part de l'àlbum publicat fa escassament 10 dies. En esports, a banda de la Champions del Barça femení i del descens del Girona, el Barça ha tancat la temporada perdent 3-1 a Mestalla contra el València amb gol de Lewandowski. L'Espanyol s'acomiada amb un empat a Cornellà contra la Reial Societat amb gol de Roberto Fernández. Altres resultats d'aquest diumenge: Alavés 1, Rayo 2, Betis 2, Llevant 1, Celta 1, Sevilla 0, Getafe 1, Osasuna 0 i Real Madrid 4, Atlètic de Bilbao 2. A primera ref, el Nàstic ha assolit la permanència després de l'empat a 1 al camp de l'Hércules, mentre que el Sabadell començarà el play-off d'ascens contra el Madrid-Castilla i l'Europa s'enfrontarà al Celta B en aquest mateix play-off d'ascens a segona. El Barça de futbol sala ha estat eliminat a les semifinals de Copa en perdre els penals contra el Jaén. Aquest diumenge, Jaén-Cartagena a la final. En bàsquet, Gran Canària 80, Manresa 87 i aquest diumenge, final de l'Eurolliga entre l'Olympiacos i el Madrid. El Giro d'Itàlia, victòria i liderat pel danès Jonas Vingegaard després de la 14a etapa. I acabem explicant que en tenis aquest diumenge arrenca el Roland Garros amb el seu segon gran slam de l'any.
1: Fins aquí les notícies.
2: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
3: Com més evolucionat és el magma, més silici i més volàtils té, les erupcions són més explosives i més grosses. És el cas del Vesuvi.
2: Aquest diumenge el vulcanòleg català a Roma, Ivan Sunyer.
4: Una entrevista vas aconseguir.
3: Sí, no em van agafar. I en aquell moment va ser que vaig decidir que el planeta no està tot en crisi al mateix temps, però tant hem de marxar.
4: És a dir, la mirada és global.
3: Clar.
2: El divan, el valor de la conversa.
3: El canvi climàtic ha sigut sempre oscil·lacions del planeta, per un munt de factors, la humanitat està accelerant este canvi. Que hi ha canvi climàtic és obvi.
2: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
5: Com és la nit de Sant Joan?
6: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
7: No pots anar a denunciar públicament a qui et doni la gana i a més sense proves.
8: Una sèrie de Letícia Dolera, Premi Ondas 2025.
9: Què li has fet a la meva filla?
10: No pot pagar això.
8: Quan tot trontolla. Pubertat. Cada dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
11: Benvingudes, benvinguts, la una de la matinada. A Catalunya Ràdio, un moment per amplificar tan fort com ens deixin el senyal de l'escena musical catalana.
2: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
11: Així és, moment per connectar l'amplificador amb en Josep Maria Campillo a l'altra banda del vidre i d'entrada, com a protagonista d'aquesta matinada a Catalunya Ràdio, la Ivet Nadal, l'artista de Granollers que emprèn un nou rumb a la seva carrera, s'hi va posar terriblement jove i ara obre una nova via. Té una cançó nova de trinca i, a més, la Ivet Nadal passa per aquí i ens la presenta i ens l'explica.
12: Ei, sóc Ivet Nadal i us presento avui la nova cançó Mai les ales. Mai les ales és un desig, és un missatge optimista on vinc a dir en l'altre i en el tu, i on us vinc a desitjar que si espero que si jo mai perdo la força, doncs que la tingui l'altre per mi, per volar, per somiar, per estimar. Aquesta cançó formarà part d'un nou treball que sortirà tot junt al setembre i és un disc molt més optimista on el pes de la música i de la lletra queda molt més equilibrat i és un disc especial per mi, perquè per mi té molts més colors, està produït sota les mans del Joan Colom i del Petit de Calaril, i aquest setembre el començarem a moure. De moment, aquest maig, tenim Mai les ales.

Enganxadíssim ja a aquesta nova direcció musical que emprèn la Ivet Nadal des de Granollers, treballant, a més, amb algunes persones que ja ens avançava en aquesta nota de veu. Una l'hem d'anar a buscar, ni més ni menys que a la Segarra, en Joan Pons, el petit de...

De fet, s'hi nota força. La mà d'en Joan Pons a la producció de la nova de la Ivette Nadal, aquest Mai les ales que acabem de punxar per la bateria, no? La caixa, que és així com molt seca, l'acústica, les guitarres talladetes, com camina, la secció rítmica, el baix, és que s'hi nota, s'hi nota.

Ho tenia claríssim, la Ivette Nadal, que volia emprendre un nou rumb i sabia amb qui havia d'iniciar aquest viatge. D'una banda, en Joan Pons, el petit de Calaril, i de l'altra, el geni de Sant Celoni, aquella persona que està acostumada a fer-s'ho tot sola. Ell xuguis, ell xucom, és en Joan Colom.

0: que s'ho fa ell tot sol perquè sí que encapçala el seu propi projecte com a Joan Colomo, però ja fa temps que en Joan teixeix aliances i xarxa amb tot d'altres artistes, producció habitual, per exemple, amb la gent de Fetus, de quin és responsable en part del seu so, i ara també treballant amb la Ivette Nadal en aquesta connexió de Vallès Oriental, en Joan de Sant Celoni i la Ivette de Granollers, i sumem el petit de Calaril i tenim aquest nou so de la Ivette Nadal que ens explica en una segona nota de veu que tenim aquí, avui, a l'amplificador de Catalunya Ràdio.
1: L'estil d'aquest disc, veureu, que en tot el seu conjunt és una proposta estètica bastant diferent. Porto molts anys cantant, fent una mica una producció força similar, perquè la meva música s'adiu molt als meus sentiments, la meva manera de ser, però ara aquests últims anys he anat evolucionant amb un esperit més vitalista, una cosa més conceptual, i m'he volgut rodejar de gent que m'ajudés a fer una proposta estètica una mica diferent, i és aquí on vaig trucar a la porta del petit de Calaril i el Joan Colom. Així que veureu que és un disc amb una sonoritat, crec que força renovada, sortint una mica de l'esperit més de cantautor, més folk, amb una cosa doncs, on la música i la lletra tinguin pràcticament la mateixa importància.

Avui amb la Ivette Nadal, a l'aparador de l'amplificador a Catalunya Ràdio, hem hagut d'anar a buscar un dels seus clàssics, el Senyor del Castell, per si us havia passat sota el radar aquest artista que, com dèiem, ara emprèn un nou rumb de la mà del petit de Caleril, d'en Joan Colomo, treballant a sis mans aquest nou disc que ha de sortir passat l'estiu, al setembre. Un altre clàssic de la Ivette, de tota la vida, Vivim la nit.

hagut d'anar a buscar un parell de botons de mostra de la discografia del cançoner, de la Ivette Nadal, ja que avui la tenim de protagonista a l'amplificador. Ella va començar, us ho deia abans, joveníssima, sent una adolescent. Amb 17 anys, de fet, ja pujava de forma habitual dalt dels escenaris, havia passat pel Campus Rock, llavors va conèixer a tot d'artistes que ja formaven part de l'escena musical catalana i s'hi va posar. I és veritat que ella es va enfocar en una carrera musical centrada en la cançó d'autora, en el seu cas, i buscant aliances doncs, que la van portar per uns camins artístics, estilístics molt concrets, i és guai que ara, 20 anys després, perquè la Ivette s'hi va posar tan jove, que segueix sent-ho molt encara, no en té ni 40, per tant, segueix sent molt jove, i ara emprèn aquest nou camí, treballant amb en Joan Colomo, treballant amb el petit de Calaril. De moment tenim una cançó que es diu Mai les ales, i si tot va bé, un cop passi l'estiu i arribi la tardor, el disc sencer, aquest nou caminar, aquest Ivette Nadal 2.0. Tornem a posar la cançó, la que ha tret ara, la que és nova de Trinca. M'imagino que encara no us havíeu tingut temps de posar-vos-la. Doncs va, Mai les ales, i seguim avançant, que tenim altra gent que té ganes de treure el caparró avui aquí a l'amplificador.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: I amb en Campi de tota la vida, a l'altra banda del vidre, que ens dispara ara mateix una cançó d'uns altres protagonistes. N'havíem de parlar sí o sí, perquè tenen una sèrie documental que acaba d'arribar a la plataforma 3CAT, Svetlana.

0: avui venen clar que sí a l'amplificador aquí a Catalunya Ràdio Matinada. Del dissabte cap al diumenge, Svetlana, que ens canten aquesta cançó, mentre anem a buscar a la plataforma 3CAT Marranàcia, que és la seva sèrie documental. Són 4 capítols, de 10 o 12 minuts cada capítol, per tant, els 4 junts, ni una hora. És ideal t'entra en qualsevol moment que t'hi posis a mirar-t'ho. I hem anat a buscar algun fragment del documental. Per exemple, parlen, en això que ja teniu penjat i disponible, que es diu Marranàcia, dels inicis d'Svetlana, de com es va formar el grup.
1: Svetlana neix una mica del Covid, al final, no? Perquè amb el rock sí que des de sempre érem les pesades que fèiem cançons a les colònies de música i juntàvem a la gent i els hi fèiem shows o a les nostres amigues. I va ser la pandèmia que no ens quedava res més que ajuntar-nos al meu terrat i fer birres. El rock havia fet una cançó i la va ensenyar i va dir, guai. I li vaig dir, guai, això molaria gravar-ho i per què no ho publiquem, no?

0: Ja sabem com va néixer Svetlana durant la pandèmia, aquell confinament, la Júlia i en Roc, que es van ensenyar alguna cançó que havien fet i així va néixer Moderna del Raval i tot el que ha vingut des de llavors i aquesta gira que van fer pel Japó a Àsia, de la qual n'ha sortit un documental que ja teniu trossejat i tot pujat i disponible a la plataforma 3CAT. I atenció, perquè entre barra i barra, entre moment i moment, entre evidència i evidència, deixen allà filtrat pel mig que es posaran de seguida Svetlana a treballar en un nou disc. Alerta!
1: Aquest viatge és com el punt i a part de l'època com d'aquesta gira, no? Farem com un break, ens tancarem i ens posarem a, bueno, pues a fer segurament un nou àlbum. Però jo crec que simbolitza molt com el punt i a part de tot aquest any i mig, no? Que portem.

0: Nois. Coses de nois, un altre clàssic d'Svetlana. Recordeu que teniu ja penjat i disponible tot sencer 4 capítols de Marranàcia, la sèrie documental on ens ensenyen el behind the scenes, és a dir, tot el que no es va veure en aquella gira que van fer pel Japó, que si no hi vau anar és tot, oi que no hi vau anar? Doncs teniu totes les imatges i tot el que heu de saber allà penjat a la plataforma 3CAT.
1: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
0: És el que fem, fluir amb cançons guapes per la matinada del dissabte cap al diumenge a Catalunya Ràdio amb en Josep Maria Campillo, que és en Campi de tota la vida, a l'altra banda del vidre, que va disparant notes i cançons i notes i separadors, i el que toca ara amb en Campi és anar cap a Mallorca, cap a la illa on ens traslladaríem ara amb moltes ganes. Ho farem, ni que sigui musicalment, perquè la Xisca té un disc nou de Trinca i, atenció, passa per aquí per presentar-nos les seves 3 cançons preferides del disc nou que acaba de publicar.
2: Crec que els 3 temes que més de gust me ve sobre com s'escolten i quin feedback me dona la penya que les escolti, crec que el primer és Sirena. És un tema com a molt, molt fantàstic, molt, que ve d'un somni que vaig tenir literalment de sirenes, i crec que me ve de gust sobre què onda amb aquest.

0: Teníem ganes també de capbussar-nos aquest cap de setmana en el nou disc de La Chisca. És el seu tercer àlbum i, de fet, hi ha com una mena de llei no escrita amb La Chisca, que si la voleu buscar és X-I-S-K, Chisca, de Mallorca. Doncs dic que aquesta llei no escrita, en ella que funciona, és que publica disc cada 2 anys. Va debutar el 2022 amb Nòmada de tot, el 2024, 2 anys després, Viu en pau i ara no ho diríeu mai. 2026, 2 anys després, Dolenties, que és el disc nou de Trinca de La Chisca, un disc on per primera vegada es mulla i parla de política, i un disc del qual ens n'ha triat 3 cançons, les seves 3 preferides, per compartir aquí l'amplificador. Anem a buscar la segona.
1: El segon seria Cara, també perquè és el tema mantra, la vèrtebra cèntrica del disc, i perquè també hi ha el testimoni de col·legues meves i el concepte en general té un trasfons molt guai que ha estat gràcies a converses amb molta penya diferent.
2: Se'n venen tantes que me bloquejo, saps? Com que no te'n sé dir una.

0: La Xisca, que ens està seleccionant algunes de les cançons de Dolenties, que és el seu nou disc, que és el tercer àlbum ja que publica. Ens ha triat primer Sirena, que és la cobra a l'àlbum, després Cara, que és aquesta que sona encara, que és la sisena, i ara anem amb l'última, que ja us avanço que és Fada, que és la número 9 del disc, i també us avanço que si la voleu veure en directe a la Xisca, us haureu d'esperar, perquè ja va presentar el disc fa unes setmanes a Barcelona, el va presentar la setmana passada, justament, a Mallorca, a casa seva, i sabem que té algunes dates, però que encara no es poden dir, no ens les deixen piular, però atents, atentes a les xarxes socials de la Xisca, que han de venir concerts ben aviat per presentar cançons com la que ens tria del seu últim disc, Dolenties.
1: I el darrer de tot seria com el més divertit, o que per jo té una part més de sàtira, que és Fada, un tema també molt, molt, molt tecno, però que té la seva part d'anar a picar i anar a molestar una mica a la indústria.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: I amb en Josep Maria Campillo avui, que el tenim disparant tot de hits des de l'altra banda del vidre, i ara, Campi, arremanga't bé, dispara-m'ho bé, això, sisplau, que toca celebrar els 40 anys, 40 anys, és que són 4 dècades, dalt dels escenaris, de Sopa de Cabra. I llavors, clar, hem de punxar hits de Sopa de Cabra, i són cançons difícils de seleccionar, perquè tothom té les seves preferides, i llavors Catalunya en vol unes, Catalunya en vol unes altres, les dues Catalunyes, la gent dividida, famílies que no parlen el dia de Nadal a la taula. N'hem triat unes quantes. Espero que us agradin. D'entrada, una que és especial, perquè fa 25 anys, i perquè és la primera cançó que va sonar a ICAT ara fa 20 anys. Ni més ni menys que Sopa de Cabra, cantant Camins.

Camins, somnis i promeses i tantes històries al darrere d'aquesta cançó que n'ha fet 25 d'anys. Aquest 2026 és una de les imprescindibles del cançoner de Sopa de Cabra, que celebrava el cap de setmana passat amb dos concerts a la sala Rasmatàs de Barcelona els seus 40 anys. De fet, ho celebren al llarg de tot aquest 2026 i aniran fent diverses parades en tot de festivals i llocs clau. I nosaltres avui, que també teníem ganes de punxar cançons clau del seu repertori, i ho farem com del futur cap al passat. Anirem viatjant enrere, perquè si Camins és del 2001, del 1998, 3 anys abans, és el Far del Sud.

Soma de Cabra cantant el Far del Sud són un dels grans noms de la música a Catalunya de les últimes dècades. Un nom clau sorgit als anys 90 en el rock català, com els Pets, que encara perduren. Celebren 40 anys de trajectòria i per això nosaltres havíem de punxar alguns dels seus hits del 2001, Camins, del 98, el Far del Sud, i del 89, l'Empordà. Haurem posat una cançó dels 80, una dels 90 i una dels 2000. Tres dècades, perquè és que clar, em porten quatre dels escenaris, eh? Des del 1986. Autèntica bogeria que aviat has dit. Va, punxem l'Empordà i fem una cosa, campi. La cantem tu i jo, perquè ara mateix Catalunya es convertirà en un karaoke. Això és així, és cançó de karaoke, ja, aquesta.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: Recta final del programa, que ens plantarem a les dues i tenim temps per un parell de cançons que teníem ganes també de compartir, perquè ja ha començat la temporada de festivals, tot plegat va fent xup-xup, en aquell moment en què la primavera acarona ja l'estiu, pugen les temperatures, sembla que hem aparcat això de les pluges, ni que sigui de forma momentània, doncs hi ha un parell de noms que comencen a sobresortir. Per exemple, de la festa dels 150 anys d'Estrella d'Am, de l'altre dia al Parc del Fòrum, mireu que hi havia un cartellarro, eh? Molts noms, que si jo Grasses, que si Love of Lesbian, que si Ginestà, però tothom, quan sortia del recinte, tenia un nom a la boca com del més destacat que havia vist allà i que havia gaudit i que havia celebrat. Ni més ni menys que Maria Jaume.

funcionant molt bé la Maria Jaume defensant Sant Domingo Forever, el seu quart disc. Tot fa la pinta que serà un dels grans noms d'aquesta temporada de primavera-estiu dins de l'escena musical catalana. I un altre, que posem al damunt de la taula, ja fa mesos que en parlem, però és que estan començant a despuntar, són la Ludwig Band. Per exemple, l'altre dia, a l'Ambassat de Sabadell, ells van ser la cirereta del pastís, de Cherry on the Cake, tancant el festival amb focs artificials, tothom cantant les seves cançons, perquè sembla que Catalunya ja se les sap totes de memòria. Per això, us posem a prova ara. Nosaltres marxem, li dic adeu a en Josep Maria Campillo, gràcies Campi per la feina. Nosaltres tornem d'aquí a 7 dies amb una nova dosi de l'amplificador a Catalunya Ràdio i ara a veure qui canta més fort, Xavier, el tècnic de so de la Ludwig Band.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. El Barça ha guanyat la Champions femenina de futbol després d'imposar-se a l'Olympique de Lió per 4-0 a la final jugada a Oslo, amb dos gols de Peyor i dos més de Salma, tots a la segona part. És la primera Champions de Pere Romeu com a tècnic, la quarta de la secció, després de 6 finals consecutives. Pere Romeu, entrenador.
2: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general. El premi no només és el títol, sinó és el veure que futbolistes joves entren al camp i ho fan bé, futbolistes amb més experiència ajuden aquestes jugadores joves a que tinguin aquestes experiències tan maques.
1: Aquest diumenge a les 7 de la tarda, celebració pel triplet Copa, Lliga i Champions a les Fonts de Montjuïc. Per altra banda, el Girona baixa segona després d'empatar a un amb l'Elx a Montilivi en la darrera jornada de Lliga. L'equip català torna a la segona divisió després de 4 anys a l'elit del futbol espanyol. Michel Sánchez, entrenador del Girona.
3: Sempre he dit que el responsable de lo que passa al camp és l'entrenador i en aquest cas jo, i em sento responsable. Penso que hem fallat a la nostra gent. Jo he fallat a la nostra gent. Sentiment de culpa i responsabilitat.
1: Més notícies. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i les seves filles serien els principals beneficiaris finals dels fons obtinguts per Plus Ultra amb el rescat de l'aerolínia en plena pandèmia. Així es desprèn d'un informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional, que destaca que alguns dels implicats en la trama haurien volgut influir en la investigació. Als Estats Units, dues persones han resultat ferides de bala en un tiroteig registrat aquesta nit prop de la Casa Blanca, Washington. Segons diversos mitjans nord-americans, l'intercanvi de trets ha estat entre els agents del servei secret i un home armat que hi havia a l'exterior del complex residencial. Un dels ferits és el sospitós que rondava la Casa Blanca. Segons la CNN, s'han sentit més d'una quinzena de trets. Els fets han obligat a reforçar les mesures de seguretat i a traslladar els periodistes que treballaven a la Casa Blanca a la sala de conferències. Aquest incident arriba gairebé un mes després de l'intent d'atemptat contra Trump al sopar anual de corresponsals de la Casa Blanca. A València, nova manifestació massiva de professors i famílies per reclamar millores en l'educació pública. Més de 30.000 persones, segons la delegació del govern, s'han manifestat aquest dissabte pel centre de València en defensa de l'educació pública i per pressionar el govern valencià perquè torni a la taula de negociació, que està encallada. Aquest dilluns els sindicats portaran un nou document a la conselleria. Marc Candela és el portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià.
4: El tema del valencià, que havia eixit del document anterior, l'hem tornat a incorporar. Hem definit més quines ratios volem, que també s'havien quedat en l'aire, i també intentem en el nostre document que cap etapa educativa es quede fora del document, perquè les necessitats són comunes a totes les etapes educatives.
1: A la ciutat de Barcelona hi ha gairebé 7.000 terrasses de bars i restaurants, o el que és el mateix una terrassa per cada 250 habitants. És una xifra que no ha parat d'augmentar en els últims anys, i l'Eixample és el districte que en concentra més, un terç del total que hi ha actualment, segons dades recollides per l'Agència Catalana de Notícies. Tot i aquest increment, des del Gremi de Restauració de Barcelona creuen que encara hi ha marge per créixer. Roger Pallarols n'és el director.
5: És evident que les normes hi són i s'han de complir, és evident que l'administració té el deure de vigilar pel compliment de les normes, però aquí el que succeeix de debò és que l'únic sector gran que està rebent la pressió inspectora de manera constant és el sector de la restauració. Jordi